0: Detingut.
1: Per això ha pujat al nostre estudi, són les 4 i 10, Juan Nieto, per contar-nos esta última hora exactament què hem sabut i què ha passat.
2: Què tal? Bona vesprada. És una notícia d'última hora que podem confirmar de part de fonts oficials i és que ha sigut detingut en les últimes hores, farà una hora i mitja aproximadament, Vicente López Garrido, el perillós delinqüent sexual que estava en busca de captura, des del passat 8 d'abril. Ha sigut detingut en el municipi de Conca de Tarancón. Sembla que estava acompanyat per una dona. En pròximes hores, la Policia Nacional està preparant una nota de premsa on desgranarà com han sigut les claus d'esta detenció. Recordem que Vicente López Garrido és un perillós delinqüent sexual que s'havia fugat de la justícia, havia fugit de la justícia després que l'Audiència Provincial de Castelló el condemnara per tercera vegada per un delicte d'agressió sexual i un altre per amenaces. En este cas, eren 8 anys de presó i ja acumulava més condemnes.
1: I també hi havia un avís, per si acaso se n'anava a l'estranger, hi havia un avís ja de ser buscat de forma, de recercat i buscat de forma,
2: internacional. Això és una decisió que va prendre...
1: Però ha sigut així, no?
2: Ha sigut així, en Conca. Ha sigut una decisió que va prendre l'Audiència Provincial de Castelló en paral·lel a les actuacions de la policia per si s'amagava en un altre país del món que qualsevol policia de qualsevol país el poguera detindre i després, en un termini màxim de 40 dies, poder entregar-ho a l'Audiència Nacional i que complirà la pena així a la Comunitat Valenciana. Ara, quins són els passos? No? Perquè se l'ha detingut en Conca. Primer, valorarà un jutjat de Conca totes les mesures cautelars que s'han de prendre i així no cap una altra que l'ingrés immediat en presó provisional, perquè s'havia fugat.
3: Recordem que ell fuig precisament quan anava a entrar en presó provisional a l'espera de la decisió judicial, que són 8 anys d'arrestament. Per tant,
2: no el cap un altre.
3: Fuga és, bueno, és més que evident, és un fet. No?
2: És un risc molt elevat perquè ja s'havia fugat. El que m'acaben de traslladar fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana és que, primer, serà el jutjat de Conca el que tramite el seu ingrés en presó perquè ell no sols tenia un ordre de busca, tenia un ordre de busca, detenció i ingrés immediat de presó provisional. Ja. I després, l'Audiència de Castelló convocarà una altra vista per a fer efectiva totes les condemnes que tenia acumulades i que encara no havia començat a pagar, entre altres qüestions, perquè cap de les sentències eren definitives. Però com ja s'ha fugat de la justícia, ara que no siguen definitives encara, no compta per a la justícia perquè ja s'ha fugat.
1: Expliquem el seu grau de perillositat. Quin és?
2: Era un home que atacava fonamentalment a dones amb les que s'obsessionava. I a més, segons informes de la policia, un gran manipulador, per això era perillós, perquè ell no era, en moltes ocasions, el que cometia directament els delictes, sinó que coneixia a dones que obligava, a través de la manipulació, com així s'ha constatat en aquestes sentències condemnatòries, a fer mal a altres dones. Per exemple, en un cas concret, ell s'obsessiona d'una dona, la dona no li fa cas, i coneix a una altra dona que la manipula i aconsegueix convèncer-la per a que creme el vehicle de l'altra dona a la que perseguia. I això està declarat així en la justícia.
3: Recordem també que és detectiu privat professional, és a dir, és un home també, diguem, coneixedor de recursos i té ressorts i sap com fer-se passar, per exemple, com integrant d'un càrtel de Sinaloa, o, per exemple, recordem aquella notícia de fa anys, que tu us recordaràs també, quan parlarem d'ell en el seu dia, aquell canvi de sexe en el registre civil, potser recordeu, canvi de sexe en el DNI per eludir les seues responsabilitats penals en un tema de canvi de gènere. És un tipus que se li ha de vigilar d'una manera molt estreta. No?
2: Com les manipulava les dones, per exemple? Ell assegurava que, com era detectiu privat, que en realitat això era una tapadera i que en realitat era un agent infiltrat del CNI. Clar, és un argument que a nosaltres ens pot sorprendre, però que en este món dels detectius privats és molt comú. És molt comú que hi ha gent, espies del CNI, infiltrats com a detectius privats, com a policies, però en realitat formen part del Centre Nacional d'Intel·ligència. També assegurava que era Policia Nacional i aquestes fonts que ens han confirmat que oficialment ha sigut detingut en Conca, sembla que hi havia una dona ajudant-li en la seva fugida i no descarten que es tracte d'una nova víctima de Vicente López i que l'ha convençuda, d'alguna manera, perquè tenia un gran poder de manipulació, segons els informes psicològics i pericials que s'han mostrat en els judicis que s'han celebrat, i no descarten que puga ser una nova víctima.

0: estaguera ajudant.
1: I el seu àmbit d'acció era sí, era
0: a Castelló, fonamentalment a Castelló, a la Comunitat Valenciana, però també hi ha altres víctimes en altres comunitats autònomes, i per això la Policia Nacional també es va posar en contacte en aquestes autonomies per a que reforçaren la vigilància policial a aquestes dones, sobretot a la seva exparella, perquè ell té un procediment pendent per violència de gènere contra la seva exparella, i aquest és el procediment en el que ell es va canviar de sexe. Ell es va canviar de sexe per a evitar les lleis de violència masclista.
2: No, els comentaris que ell portava aquelles polseres també
1: de control.
2: Ell fuig, però no acostament, no?
0: La seva última notícia de la que hi havia constància era la seva exparella, precisament. I la última notícia de la que ell ens té constància és quan ell trenca el dispositiu. Ell portava la pulsera telemàtica i la trenca no en Castelló, sinó en l'avinguda Juan 23 de València.
2: Ahí se li perd la pista.
0: Ahí se li perd la pista. I ahí va ser quan la seva família, en paral·lel, també va presentar una denúncia per desaparició, perquè ells, la seva família, sempre ha mantès que és que li havien fet algo, que havia sigut víctima d'algun delicte, que per això va desaparèixer. La Policia Nacional mai ha donat credibilitat a esta versió, i ahí és quan ell se li perd el rastre. I fins i tot en el Ministeri de l'Interior, Vicente López no figura com desaparecido, sinó com desaparecida, perquè ell en el DNI és una dona, formalment. Ja. Encara que la justícia... Encara que la justícia...
1: En lo complicat que és tot això, vull dir, és que imagina't el nivell de manera d'actuar tan perversa i maquiavèlica.
0: Tan perversa, efectivament. Però la justícia, això sí que s'ha de quedar clar, la justícia no es va creure ese desig de canvi de sexe, i a ell se li imputen delictes de violència masclista. El que passa és que administrativament, sí, però això figura com a desaparecida. Però és una bona notícia que Vicente López ja està entre reixes.
2: Ja està a disposició judicial. Ara veurem també els passos que els diferents tribunals fan en ell. Està arrestat, ha sigut arrestat, conforme ens recordava Juan Nieto, a Tarancón, a la província de Conca. Bona notícia, perquè estem parlant d'un element, conforme tu ens has recordat,
0: molt perillós.
2: Gràcies, Juan. Les 4:19. Arrenquem la vesprada de punt.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Aquesta bona notícia en directe que ens donava de fons judicials Juan Nieto en un dia, però de més, ja veieu, inestable pel que fa a l'oratge. Des de migdia, recordem, estan activades avisos taronja per pluges fortes al litoral sud de València, litoral interior nord d'Alacant i groc a la resta de gent que espai amb la pluja. Atenció, aquestes tempestes localment poden ser fortes. Precaució, estarem pendents de l'actualització de l'oratge, Gemma. Ho farem amb Joan Carles Fortea, que ens contarà cap a les 6 menys 10 aproximadament com va l'oratge, però Gemma, volem començar amb música.
2: Sí, de cara al cap de setmana és important. Volem començar amb música i poca broma, perquè és música, la música inicial, vull dir, la posen estudiants de l'ESO, de diferents instituts, i podrem saber del talent present, perquè ja el tenen, i de futur dels nostres arts. I a continuació, i d'ací no res, ens visita Susana Golf, que ens repassa els moments més cridaners dels famosos i la moda i les tendències. I tot allò que ens fa quedar amb la boca aberta.
1: Que ja la tenim preparada, ha vingut molt Madonna avui, Susana Golf, a contar-nos, a parlar específicament de moda, però no només d'això. I Javier Lacorte, el nostre consultor en tecnologia, ens conta com està penetrant la intel·ligència artificial en el diagnòstic i tractament de la salut en algunes àrees. Atenció, com oncologia, la IA ja està diagnosticant encertadament i més ràpid que un metge. La qüestió no serà si tindrem intel·ligència artificial en la medicina, sinó com formarà part del nostre sistema de salut i del nostre sistema públic. Però, com digues, ja arribar cada setmana, volem fer plans. Què tal si anem al cine?
2: Doncs mira, li preguntarem a Pau Gómez, ja saps qui ve amb les estrenes de cine. Jo vaig avançar-me i vaig a dir-vos una cosa. Les que ve a contar-nos avui són, com a mínim, sorprenents i flipants, passant per estranyes. Això sí, la gran notícia per descomptat serà que torna a l'acció Angelina Jolie. Bueno, també torna Maribel Verdú. Ella, d'una altra manera.
1: D'una altra manera.
2: Per agafar-se algunes bones notícies, perquè no crec que estigui. Bueno, hi ha un documental sobre hombres G, que això mola molt a unes amigues que jo conec.
1: Que se criaren
2: en
1: aquelles cançons. I recordem que està en marxa la Fira del Llibre a València. Ens visita un periodista, autor dels que retrata la vida quotidiana com pocs, per a fer-nos pensar en els grans temes. Ell és Pedro Simón, periodista del diari El Mundo, ben recorregut, Premi Ortega y Gasset. El seu llibre es diu Lo Inesperado i gira entorn a com afrontem esdeveniments que no esperem en la vida. De vegades pensem que la vida ja no va repartir-nos més cartes i en aquest moment ens posa davant una nova baralla.
2: Ai,
1: per jugar, mira.
2: Ai, senyor. Bueno, i anem a començar ja. Comencem parlant d'un projecte educatiu, musical, il·lusionant i enriquidor, com sona l'ESO.

0: Que guai que la jovena allà canta a un món millor, una trobada de talent jove, centenars d'alumnes de la Comunitat Valenciana, de les Illes Balears i de Catalunya conviuen durant uns dies per crear un espectacle musical des de zero. Que passada, que xulo.
1: És que no se me va de cap la primera volta que vaig poder estar present en un d'estos esdeveniments. Són unes jornades precioses per a compartir, aprendre i gaudir de tot allò que els aporta la música, tant l'alumnat com el professorat que els acompanya. És una convivència xulíssima. I enguany, per segon any consecutiu, el Com Sona l'ESO va celebrar-se, o s'està celebrant-se, a Gandia.
0: I què passa? Que la nostra reportera viatgera, Mar Hernández, que teníem prevista anar a Gandia, que sempre és una bona idea anar a Gandia, però en aquest cas, a més, hi havia
1: molt més motiu, i tant que sí.
0: Però vaja, com que tenim les fluixes conforme les tenim, la tenim així a l'estudi. Què tal, Mar Hernández? Però
2: s'ho ha
0: espigolat per a contar-nos-ho tot. Què tal?
2: Sí, sí, contarem molt bé què és el Com Sona l'ESO, perquè jo començo amb una confessió. És que jo he sigut xiqueta Com Sona l'ESO. Jo he sigut adolescent Com Sona l'ESO i donem fe que és un esdeveniment molt enriquidor, on durant 3 dies és que es viu una experiència, és que és inoblidable, no només per com es prepara aquest muntatge musical, aquest espectacle final, que al final és l'objectiu, és el resultat, és allò que es veu i és el que arriba al públic al final de les jornades.
0: Però l'escola de vida, que ha de ser aquests dies...
2: Efectivament.
1: Això, és un show a missa barbaritat de persones participant, cantant, tocant instruments, actuant, jo què sé, sobre un leitmotiv, o sigui, és molt impressionant.
2: És molt impressionant i és de veres que és que ja s'aprèn de tot, ja no només d'aixa part musical, no, d'aixa part de cantar, ballar, interpretar, tocar un instrument, s'aprèn a treballar en equip, a escoltar, a conviure, a resoldre problemes també, acostumar-se a accents diferents del valencià, perquè n'hi ha molta gent en molts territoris distints i això és molt bonic, no? Però sobretot el Com Sona l'ESO es va a gaudir i això va mostrar ahir precisament l'alumnat quan va arribar al lloc que seràs a casa durant 3 dies.
3: Benvinguts al càmping de Com Sona l'ESO!
2: Espera l'ambient, ala, ai, alegria!
1: Quina energia més bonica, sí.
2: Doncs aquesta energia tan xula hi havia a l'estadi del Fort Llopis de Gandia ahir, i és que és allà on tenen el campament els més, atenció, més de 1.800 alumnes,
1: és que és una barbaritat,
2: acompanyats de 200 professors de més de 80 centres de la Comunitat Valenciana, de les Illes Balears i de Catalunya, des de primer de l'ESO, alumnat des de primer de l'ESO fins a segon de batxiller. I és cert que Gandia repeteix enguany com a seu del festival, és molt xulo, perquè d'una banda estan en aquest estadi d'alguna forma allotjats, no?
1: Acampats,
2: exacte, sí. I a l'altra banda, a la zona del port, del Grau, és on està l'escenari on es veurà eixe espectacle. Però és de veres que el Com Sona l'ESO ha passat per moltíssims municipis des que va començar. La primera edició va ser a Ontinyent l'any 2000, o sigui que ja porten de fet 27 edicions i des d'aleshores doncs, no ha parat de girar per moltíssimes comarques i de créixer tant en participants, en gent que ha acudix com en el resultat final, que cada vegada és més impressionant. I qui prova, vos he de dir, tant professorat com alumnat, repeteix. I és el cas de Miquel, ell és de Senyera i és alumne de l'IES de Castelló.
4: Molt content d'estar així, la segona vegada, sí. Si t'agrada la música i t'agrada parlar en valencià, tens que viure sí o sí. I és una manera de conèixer nova gent. He trobat alguns amics que vaig fer l'any passat. També un dels objectius d'aquest projecte és conèixer gent nova. És un sentiment que sempre es torna a tindre. Quan no puga vindre ja perquè seré matxur, doncs vindré a veure l'obra i crec que sentiré el mateix sentiment.
5: Sempre que busque un somriure acabe en el teu carrer, fas alçar les ruïnes.
0: Que la il·lusió d'un projecte col·lectiu i a més un projecte artístic, conèixer gent nova, que bé que ens ho ha explicat Miquel. O sigui que, a veure, la cosa és, tu que a més, que t'ho has treballat al reportatge, a més com a antiga, diguem, alumna del Com Sona. El que no pugui participar, diguem, pot tornar al concert, diguem, a reviure aquest sentiment de com ho va viure en el seu dia, o què?
2: Sí, i de fet ho fan molt, i ja no només l'alumnat, el professorat, el Com Sona l'ESO d'alguna forma et canvia, no? Tu vas allà, vius aquesta experiència i tornes diferent.
1: Jo vull dir, jo no he sigut mai ni alumna ni professora, jo em vaig acostar quan va tancar la televisió autonòmica, vaig passar a treballar a la televisió de Castelló, i els tècnics d'allí són les persones encarregades de gravar estos shows des de fa molts anys. per primera volta, el primer any que ho vaig descobrir em va impactar moltíssim i jo he tornat sempre que he pogut, que me pillava a prop, diguem, a veure-ho, perquè és absolutament fascinant. Ja està, tanca parèntesis.
2: És fascinant, no? I el que dius va molt en la línia del que ens conta Fran, perquè ella és professora a Vilafranca del Penedès, a Catalunya, però és valencià, és d'Almussafes, i ella fa més de 10 anys que ve a aquestes trobades del Com Sona l'ESO i diu que per a l'alumnat hi ha un abans i un després del Com Sona.
6: Impacta l'impacte, mai ho dic, l'impacte que té l'alumnat. Nosaltres venim amb 50 alumnes i les famílies ens diuen, i professorat, que l'alumnat ve d'una manera i torna diferent. La convivència amb tanta gent de diferents llocs, els nervis, l'haver d'aprendre una obra de memòria, el treball a l'aula, el posar en escena, el compartir en diferents nivells, diferents edats. És una experiència que quan tornen s'ha canviat alguna cosa.
2: És xulíssim. Sí, i a més, una de les coses màgiques que jo crec que són molt importants també que passen en el Com Sona l'ESO és que se superen les barreres que pot haver entre professorat i alumnat.
6: A d'ells s'agrada molt veure que el professorat forma part, no? Que moltes vegades fem la classe i és com jo fas la classe, vosaltres hi ha aquesta barrera i aquí es trenca. Aquesta barrera, som un mes, hem d'aprendre les partitures, hem d'aprendre les cançons, hem de ballar, ens equivoquem, ens ajuden, ens corregeixen. Ai, Frank, és cap a la dreta, no cap a la dreta. Ah, vale, perdó. I veus que som un mes i compartim totes les experiències amb ells, ens cansem, ballem per les nits, cantem, i jo crec que això crea una comunitat molt bonica.
2: Com escolteu, a més, és que no ho viuen només intensament els alumnes, perquè ell, de fet, conserva moltes i moltes anècdotes.
6: L'any de tornar de la pandèmia, que va ploure aquell mateix dia i a la vesprada estaven tot el professorat netejant l'escenari, havien comprat graneres, havien comprat motxos i estaven netejant l'escenari perquè a la nit poguérem actuar i va ser ho hem aconseguit. Hem tornat de la pandèmia, semblava que no podríem fer el concert, però ho hem aconseguit i hem fet un concert espectacular, va ser molt bonic.
1: Mira, i just abans de la pandèmia, un dels actors que participava, alumnes, era Ramon Rodenas, que avui en dia és un actor de l'escena valenciana molt important. Pues ell ha sigut alumne i ha format part d'aquests espectacles.
0: Pedrera també.
2: Que barbaritat.
1: Dixos que anava, que vaig estar jo present quan se grava. Sí,
0: bueno, i l'últim dia de l'espectacle, és que era que no... Com estava comentant Frank, que no plou... Bueno, plourà quasi segur. Que
2: creuem
0: es puga
2: dits,
0: celebrar aquest
2: dits,
0: concert. Però com va la cosa? Com està preparat?
2: Doncs el podem veure tots? Clar, sí? El podem veure tots. Normalment les jornades són dimecres, dijous i divendres. El divendres

0: no poden oblidar. És, hi ha un abans i un després. I venen, per exemple, de Madrid i Vendes, venen gent que acaben els trimestrals de batxillerat, de segon debat, venen cap aquí a veure el concert.
1: Amb el cor plenet i una coordinació per llevar-se el barret.
2: Hi ha una logística, una organització...
1: Una cosa complicadíssima de fer, sí.
2: És espectacular. Mm-hmm. Així que, per saber una miqueta com es fa esta organització, esta coordinació que ja porta fent-se tantes edicions i tan ben coordinada, anem a parlar amb un dels organitzadors, amb Josep Alcover, que és dels coordinadors del Com Sona l'ESO. Bona vesprada, Josep, perquè ens consta que també que estàveu una miqueta pendents del cel. Ara per ara, com aneu?
3: Doncs de moment ens està respectant. Estem així, podem de moment estar sense pluja. Que això millora molt tot aquest la convivència i a l'acampada, els assajos els fem a una carpa tancada que tenim muntada i bé, de moment està respectant-nos.
2: Molt bé, que segueix així, per l'amor de Déu, que continuï.
4: Tenim així pendents. Ara després vindrà Joan Carles Fortea, que ens donarà previsió meteorològica i la farem també a la carta, a veure com està la cosa en el grau de Gandia, els voltants del Fort Llopis, a veure com va la cosa. De moment tenen radars, que imagina que també els tindreu per ahir, la cosa està, la pluja està com dividint-se i justament en el que és la Marina i la Safor, en la zona litoral, ara mateixa no n'hi ha pluja prevista, però vaja, l'alerta o la vista aronja s'ha de tindre en compte, Josep.
3: Estan rodant el Colomer.
4: Exacte, molt ben dit.
3: Estan rodant el Colomer, però de moment el Colom...
4: Vinga, que guai. I l'ambient com el teniu? Conta'ns una miqueta.
3: Això és que així n'hi ha molta energia. Són vora 2.000 adolescents. Que per a ells...
1: Que us haig ma vida clavar-se ahir en 2.000 adolescents, eh? Vaig a per davant la meva admiració infinita.
3: Bé, i que damunt, no és que volem que estiguin junts, per això muntem l'acampada, i volem que visquen 24 hores dels 3 dies amb la música, gaudint de concerts, de tot tipus d'espectacles, d'ells com a protagonistes, d'ells com a espectadors, i clar, i d'ells interpretant el concert, l'obra final, Intergalàctica, el proper divendres.
2: Mm-hmm. Mira, si vols parlem primer d'Intergalàctica, no? Perquè cada any en el Com Sona l'ESO dediqueu l'espectacle o el concert a un tema diferent. Enguany la cosa va d'un astronauta.
1: Calla!
3: Sí, mira, vos conto un poquet. Imagineu-se que heu de vosaltres composar cada any un musical. Mm-hmm. I no només heu de composar un musical amb les cançons, sinó que damunt heu de composar un musical per a ser interpretat per 2.000 persones a la vegada.
2: És una barbaritat.
1: Quina por.
3: Clar, és un repte molt xulo, perquè nosaltres el que pretenem és que aquest musical pugui ser interpretat per una persona o per els 2.000.
4: Com si fora a un cau l'astronauta.
3: Clar, el repte és que l'alumnat, que en principi el projecte està pensat per alumnat que no és músic, està pensat per alumnat que li agrada la música i que li agrada compartir i que li agrada crear i que li agrada... no sé, estar ahí, no, i viure coses. Aleshores, nosaltres portem molts mesos treballant cada institut a la seva aula el musical, els papers que es passen nosaltres composem com a organitzadors, composem cada any un musical i composem tots els materials de les partitures, els vídeos amb les coreografies. Penseu que cada alumne té que aprendre el musical sencer, una hora i quart cantada, actuada i ballada. Alumnes des de 12 fins a 17 anys. I això multiplica-ho per 2.000 al mateix temps.
1: Fabulós.
2: És impressionant.
1: Extraordinari.
2: Sí, i a més, amb les diferents seccions, no? Amb la banda també conformada per l'alumnat, el cos de ball, el cor... És una coordinació espectacular. Com s'organitza? Com ho feu per organitzar?
1: Cadascú treballa des de casa, des del seu institut.
3: Nosaltres som profes de la pública.
2: Curtits en mil batalles. Sí.
4: Podeu en tot.
3: Doncs mira, sí, la setmana que ve ho veurem.
1: Ja.
3: Som un grup de gent, nosaltres som una associació de profes de música, i nosaltres el que fem és organitzar, som un grup de 8 persones, que el que fem és des de composar el musical a organitzar-ho tot. Portem un parell d'anys, hem estat en molts llocs, portem un parell d'anys que estem així a Gandia.
2: Per què heu repetit a Gandia?
3: Perquè ens ofereix unes infraestructures que són molt bones per a poder fer el musical. Tant el lloc del concert, que és preciós,
2: és espectacular.

0: al costat del port. Clar, la producció de l'espectacle, al final, les persones que estiguin deixant un poc de què serà, penseu que van anem a veure un musical, o una òpera, no? Però és un musical el que anem a veure, allí en directe. I la producció del musical a nivell de pantalles, de vídeo, de llum, de sonorització, és una cosa molt professional. I és una cosa, com heu dit vosaltres abans, que el que ho veu diu... Uau, això no ho havia vist jo abans, això és una cosa molt colpidora.
1: Sí.
0: Nosaltres diguem, buscant, que igual és possible que siguem el musical més gran del món.
1: Sí.
2: Possiblement. I a més amb eixe projecte, no?, d'unir a professorat i alumnat entorn d'un mateix espectacle, alumnat molt diferent, que no es coneixen de res, i en 3 dies es fan unes convivències espectaculars, Josep.
0: Uah, és brutal, eh? I fan amics per a tota la vida,
1: eh? Sí.
0: Clar, per ells el seu primer, entre cometes, festival. És a dir, quan pensem en els festivals de música i tal, però a més, suma-li que és un festival al qual ells van a ser protagonistes en el concert final.
2: Exacte, són els main artists del cartell, clar.
0: Sí, clar. I ells, des que comencen a treballar el primer dia, que comences a assajar, la gent que no ha vingut mai, comences a assajar i han de... No, n'hi ha que actuar, cantar les cançons. Al principi ells mateixos diuen, ai mare, no, això de cantar... I ara, quan te'l veus així, interpretant, tenint aquests gestos, donant-ho tot, les coreografies, uns a altres, amunt, avall, mirant-se, unes cares... Nosaltres, com a profes, tenim la sort de viure aquesta transformació dels nostres alumnes amb el projecte. La idea no és que ells siguin cantants, ni que siguin ballarins, ni artistes. La idea és que ells creixen i siguin millors persones per la societat a partir de la feina que fem. I s'esforcen molt per a fer-ho i per a fer-ho així de bé. La nostra feina a les aules de música és això. És fer que siguin millors persones. I si pot ser millors músics també, val? Si no afinen el que toca, no patisques. Tu treballa, i al final ells, no? Perquè al final aprendre a esforçar-te.
3: I que tinguin sensibilitat també per apreciar o per entendre. No fa falta que siguis músic, però sí que ho apressis i que ho sapigues disfrutar a partir d'aquest moment.
4: I deixar de banda l'individualisme, no? I treballar també per un bé comú, per la comunitat, no? I a més, artísticament...
0: I passa una altra cosa molt bonica, eh? Sí. Perquè als instituts moltes vegades la gent que té alguna inquietud artística, no sé, un xicó que li agrada ballar, o els xicones, o que li agrada cantar, de vegades als instituts, no s'atreveixen un poc a mostrar-se, a fer el pas un poc de naturalitat. Tu jugues a futbol i jugues mal, però jugues a futbol i ja estàs donant tot i tal, però no, canta la gent molt bé i hi ha gent que és superbonica, que fa coses increïbles als nostres aules. I així, de sobte, quan venen així, se troben en gent que són com ells. I aleshores, de sobte, ells mateixos diuen... Vale, el que jo noto és normal, no? Se coneixen, se parlen, a partir d'ahir normalitzen el fer certes coses que moltes vegades estan un poquet ahí etiquetades de moltes coses, no?
3: Que es miren de reull, possiblement, i així estan en seu...
0: I normalitzen el fet de cantar, el fet de fer un grup de música, el fet, clar, perquè veuen que altres ho fan, aleshores, clar, una vegada això ho veuen, ells ja veuen que també poden fer-ho, i a partir d'ahir ja normalitzes coses, i tot és com una roda que retroalimenta tot el que funciona, per exemple, a un institut, per això és tan potent. I després passa també que a l'estar en un concert i haver currat tant per estar en un escenari, després, quan són majors, quan venen a la societat, no?, ells valoren molt la música i el que passa a un escenari, perquè entenen el que hi ha darrere. Clar. I valoren molt més el que n'hi ha. I aprenen també a participar. No a que les coses que ens fan no són coses per a que nosaltres anem com a espectadors i ja està.
4: Podem
0: fer i podem crear i podem intentar estar ahí. Que al final jo crec que és lo interessant, no?, del món en el que vivim, no?, l'intentar fer coses.
2: Totalment, són valors superimportants els que d'alguna forma s'aporten des de com s'analitza a tot l'alumnat, també al professorat. I sempre teniu companys de viatge molt reconeguts també en alguns concerts, per exemple, hem vist que si la gossa sorda o Obrim Pas, el raper Nats també, Pets i Menel Botifarra. Enguany teniu, si no m'equivoqui, un concert d'auxili per a l'alumnat.
0: Sí, l'auxili, clar, intentem també acostar a l'alumnat a la música en directe. I si pot ser amb músics, millor, que els grups que vinguin porten músics, millor, perquè cada vegada més hi ha molts artistes que va al DJ o està ell sol i nosaltres reivindiquem des de les aules de música als músics, a la figura del músic. Aleshores intentem que tinguin algun grup de referència que cante en valencià, en català, i dur-los ahí, no?, acostar-los també a això. I això hem intentat portar sempre a les figures més reconegudes per l'alumnat. La Púmiga, Zoo, Obrim Pas, la Gossa Sorda, Espencat...
2: El millor de cada casa.
0: Intentar en cada moment el que n'hi haguera per a que ells visquen l'experiència el més intensa possible.
2: Però que visc en aquest festival, no? Tots els aspectes d'aquest festival.
3: Escolta, Josep...
0: Penseu que això és per les nits, que es passen el dia treballant i assajant.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, que no està... Que
4: per energia no serà, no?
3: És una convivència amb molta feina. Tan joves, han caigut en la marmita. A fer una cosa, i els pioners, les persones que van començar aquesta aventura l'any 2000, havies dit, no? I les persones, avui en dia, què vos diuen de com han vist que ha crescut el projecte i s'ha consolidat?
0: Clar, el projecte va començar un grapa d'amics, de profes de música, que comencen dient, per què no ajuntem el nostre alumnat i fem un...
3: Que tot el món diria,
0: ui, concert, no?
3: I fem se n'ha anat el...
0: Clar, la 400 persones i fem la banda, sí que som molt de banda, i cor. El creixement, encara que el número ha crescut de, no sé, de 400-500 a 2.000 persones, el creixement sobretot ha estat en el que nosaltres, profes, creguem que l'alumnat és capaç de fer. Mm-hmm. És a dir, en aquell moment ens pareixia un repte el fet de que nosaltres muntar una banda i del que no tocar un instrument que cantaran un cor i cantaven Carmina Burana i diuen uau, després diuen no serem capaços de cantar en un grup de música en directe i ens posarem en contacte en Obrim Pas i Obrim Pas tocava amb la nostra banda en arranjaments i el cor feia el cor i bueno, espectacular, uau. I després diuen, i per què no nosaltres no fem un musical amb els que i farem un musical, i això ha passat...
3: Ah, ho ha anat complicant-se la vida.
2: Heu anat fent les preguntes, no? I per què no? I per què no? I per què no? I d'allà...
0: No m'ha anat complicant-se en la vida.
3: És una manera de...
0: Creguem més en el que els alumnes poden treballar.
3: Fent-lo créixer.
0: És a dir, al principi nosaltres no érem... O sigui, es demanaven poc als alumnes i ells oferien de tot, no? Però som nosaltres, sobretot els profes de música, els que hem crescut al seu costat i ells ens estan ensenyant fins on podem arribar amb ells. Ells ens demanen. Som nosaltres que hem d'aprendre a donar-los perquè ells puguin donar-ho tot. Enteneu?
3: Clar, ho entenem. I ens reconcilia molt en saber que tenim, pues, això, estos valors en la joventut i l'adolescència, estos valors en el treball, en la coordinació, en la compartir i la sensibilitat artística. Mm-hmm. O sigui, no pot agradar-nos més la cosa.
0: I és un plaer també que parleu d'això així a la ràdio pública, perquè normalment les notícies d'adolescents no solen deixar-nos en massa molestar.
4: Sí, veritat. Sí, són massa invisibles.
0: Apareixen per coses negatives i tal, i no per les coses positives. Mm-hmm. I la veritat és que els adolescents són els més potents que tenim. Ahir, per exemple, estàvem en tres fan ball fent danses tradicionals. Ahir el ballem Gandia. I, clar, tu vas a una ballada de música tradicional i la gent balla i sí, i tal, i ahí n'hi ha alegria de tal, però és que ells ho ballen com si s'acabarà el món. És a dir, la polca d'on, i a ballar allí tots els 2.000, que ho treballem a classe i ho viuen una intensitat que és molt enganxa molt. Sí. Enganxa molt.
2: I quin orgull que un projecte tan bonic, tan enriquidor i amb tant de talent siga fet a casa nostra també. Josep Alcover, coordinador de Com Sona l'ESO, que vagi molt bé, que gaudiu moltíssim de l'edició d'enguany i demà, qui vulgui acostar-se al concert, demà divendres a les 10 de la nit, Intergalàctica en el pàrquing del Port del Grau de Gandia. Sobretot passeu-ho molt bé. Gràcies, Josep.
0: Gràcies a vosaltres. L'altre és lliure, eh? No n'hi ha que comprar entrada ni res.
4: Que vagin molt bé. Que vagin prontet, que no apuren per agarrar el puesto, això sí.
0: Hi ha 6.000 cadires,
4: gràcies, Josep, que vos respecte la pluja.
3: Aneu que flipareu, amics i amigues. Aneu que flipareu.
2: Adéu.
4: Gràcies. Adéu.

0: Tu te'n recordes, Marc, quin era l'espectacle que feres? I això
1: me'n recorde perfectament. Mariola i el foc, amb el Pep Gimeno Botifarra. Una passada, vos recomano. Estan, a més, pel que comentava, Gemma, estan totes les gravacions també en YouTube. Es pot buscar Projecte Com Sona l'ESO per a recuperar totes les edicions anteriors. N'hi han joies, vos assegure.
0: Que xulo, i enguany intergalàctica. Gràcies, Marc.
1: Gràcies, adeu.

0: cada setmana Susana Golf a portar-nos alguns safarets i a parlar molt de moda avui, Gemma, perquè hi ha molt que parlar. Comencem, ens han empatat la quantitat de dissenys, no?, de trajes en la gala dels Met, que sempre una cosa... Sempre és una...
1: Sempre és un aparador extraordinari, no?
0: Però jo crec que enguany ha sigut especialment cridaner, no?, i fort,
2: Susana. És que el tema era molt...
0: Sí, era, un poc...
2: era fashion is art.
0: Fashion,
2: no? La
0: art,
2: moda és
0: una
2: arte.
0: Barreja...
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, jo no sé a vosaltres qui vos va sorprendre més, però, clar, en quan vam veure la foto de la Madonna, ja va dir, però què porta en el cap, esta dona? Que maravilla, que maravilla, aquesta Madonna. Ai, perdona, que portava 4 o 5 al costat per aguantar-li el traje.
2: Era una performance.
1: I un barco pirata en el cap.
2: Efectivament.
0: El barco pirata, Playmobil.
2: Això portava un vaixell amb molta història.
0: Però quina...
2: És un barret...
0: Quina interpretació té això?
2: Això era un quadre.
0: Era un quadre?
2: Era un quadre portat a la vida reial. Era un quadre que es diu La tentació de Sant Antonio, de la pintora surrealista Leonora Carrington.
0: Ostres.
2: Però portat a... O sigui, fora del
0: I això
2: quadre.
0: És Madonna qui li diu al dissenyador, mira, Iris Van Herpen.
2: Això és un tetatet,
0: mira,
2: però...
0: Mira que cuadro, este cuadro para mí me da como subidón. Tu me podries fer un traje?
2: Això...
0: I a Iris Van Herpen, bueno, se ho va haver fet.
2: Això va ser un quadre. I el vaixell en qüestió és un barret de... del dissenyador, el més famós dissenyador de barrets que hi ha al món, que és el...
0: Ai, ara estàs buscant-ho ara.
2: Ai, no
0: espera, te ho miro jo així.
2: No em surt el nom ara. Sí, el Philip Tracy. Tracy, el que fa tots els barrets de la família reial. De Philip Tracy, que té molts anys, que era d'Isabella Blow, que va ser una editora de moda molt famosa, i ningú mai havia aconseguit portar-lo. Ho va intentar comprar Michael Jackson, i Philip Tracy es va negar, no per res, perquè deia, no, a mi m'agrada molt Michael Jackson, però és que és una peça única i vull que estiga en un museu, una exposició...
1: Que no se passa malbé, que no s'estropeixi i que estiga...
2: O sigui, que allò era un quadre.
1: O sigui, que la moda és art, és que se va ficar, en este cas Madonna, un quadre damunt.
2: Un quadre...
1: O sigui, o va representar un quadre...
2: Per tot arreu.
1: Però no sols Madonna, no?
2: No sols Madonna.
1: A veure, posa'ns altres exemples.
2: Hi havia. Heidi Klum. Heidi Klum...
1: Per mi és una de les favorites, eh?
2: Heidi Klum era una escultura andant.
1: Sí.
2: Però
1: una estàtua grega, uns gols, estàtua, o romana, no
2: tal
1: sé.
2: Tal qual, però ahí camina.
0: La Victòria de Samotràcia.
2: La Victòria de Samotràcia era una altra.
0: Ah, n'hi havia una
2: Victòria de Samotràcia. Sí, hi havia dos o tres Victòries de Samotràcia.
0: Sí,
2: una d'elles, Kendall Jenner.
0: Ai, la Kendall.
2: La Kendall Jenner era una de les Victòries de Samotràcia.
1: Però la Kendall anava com més sutil...
2: Sí.
1: I la Heidi Klum anava més literal. Estàtua que no sé jo com respiraven i com pisava.
2: És que era com
1: res.
2: Com quan feien a l'escola, no?
1: La plastilina o la...
2: Portava tot allò.
0: Portava tot damunt.
2: Sí, sí.
0: I com ho fan, això? Perquè qualsevol parella que està allí, això és colpit, això.
2: Això és un treball de...
0: D'orfebreria o de jo que sé què, d'artesania.
1: Com d'especialistes de cine, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Són hores de maquillatge, de vestuari.
2: De fet, és maquillatge FX, que és el maquillatge dels efectes especials de les pel·lícules, etcètera.
1: Pues estava espectacular.
2: Espectacular.
1: Com a, perquè parecia una estàtua caminant pel carrer, no? Per allí, d'allí.
2: Total.
1: Pel carrer aquell.
2: Total.
1: Americà.
2: I Beyoncé, vau veure Beyoncé amb un esquelet de diamants.
0: Això no la vaig veure.
2: Un esquelet de diamants.
1: Sí, la vaig veure. No em va agradar especialment.
2: Però...
1: Bueno, ella se pot ficar un esquelet de diamants i un...
0: Qual de fem al canvi.
1: Està espectacular. A mi em va venir una que parecia un quadre de Van Gogh.
2: Sí,
1: que no sé qui era ella.
2: Era bellosa, però a mi la millor. La millor,
1: quina bellesa.
2: Emma Chamberlain, amb un quadre de Van Gogh, La nit estrelada, i...
1: Convertit en peça, en...
2: Total.
1: Vestida.
2: Meravellós. El millor per a mi.
0: Ai, que sí, de les estrelles que estan com girant, de les Starry Night, tan famosa.
2: I hi havia un vestit increïble, que era de bombolles, de

0: cristal bufat, però també deixava ir, deixava anar bombolles de veritat, de bombolles
1: això
0: de sabó.
1: Això en l'olleria fa molt, igual ho han fet en l'olleria.
0: Bombolles de sabó.
1: Això fa molt, això, el vidre bufat.
0: Una cosa increïble. Increïble. I després teníem la presència espanyola.
2: També n'hi havia.
3: Conta'ns, a veure, qui estava per allí.
0: Mira, teníem d'invitat, de convidats, teníem a Georgina.
2: A Georgina
0: Rodríguez, que va
2: anar la Georgina, no sé com, no podia, anava tan apretada.
0: De Verge de Fàtima. Atenció.
2: Anava tan apretada que les bufes l'ofegament.
0: De Verge de Fàtima.
3: Però una verge lactant.
2: Totalment.
0: Un animal de verge poc. Però sí, un rosari. Un rosari de 7 milions d'euros.
2: Perquè era de diamants bons?
0: Sí.
2: Ai, a aquesta xica no sé què li passen els diamants.
0: Tu imagina't el rosari.
2: Ai, la Georgina. Doncs mira, n'hi havia presència espanyola. No és que em va agradar especialment, però bé.
0: Marta Ortega.
2: Ah?
0: Marta Ortega.
2: La de Zara?
0: La de Zara.
2: No la vaig veure aixa, jo.
0: Vestida de Zara, però amb disseny de John Galliano, que no sé si sabeu que Marta Ortega ha fitxat John Galliano per a Zara.
2: Ai, mira, vaig a buscar-lo de seguida.
0: I farà una col·lecció per a Zara. Doncs ella portava un vestit exclusiu fet per Galliano. I una altra convidada, una altra actriu, Stevie Nicks, que no sé qui és, la veritat, portava en exclusiva...
3: Stevie Nicks, Stevie Nicks. A veure si és Stevie Nicks de Fleetwood Mac,
0: sí,
3: la cantant
0: sí.
3: de Fleetwood Mac.
0: Ah, sí. Doncs portava en un abans de la col·lecció de John Galliano.
3: De Galliano.
0: Bueno,
3: ella és molt aixina, se disfraza un poc com de bruja, sí, i tot aquella cosa un poquet aixina, aquesta cosa gòtica.
0: Molt gòtica, molt de negre, efectivament.
2: Pues la Marta Ortega en la gala mit.
0: I un altre Zara més.
3: Un altre Zara? Bueno, i de Zara... Sí.
0: El nostre amic Benito. Bad Bunny.
2: Que anava de huevo.
0: De Zara i amb 53 anys més... A sota.
3: Però això com és? Si semblava son pare.
0: Sí.
3: Pareixia el pare del Box Money.
2: El traje chaqueta que portava,
0: sí.
2: Jo me'l ficaria.
0: Sí, ell. Sí.
2: El que portava ell. Traje chaqueta negra, una enllaçada ahí, m'agradava. Ara ell estava fet un abuelo.
0: Un abuelo.
3: Però quin sentit té maquillar-te de 30 anys més?
0: Ho parlarem tot més a fons a l'hora de la cultura. Però, però és que en la Met Gala, a banda de ser una catifa roja molt destarifada... En realitat és, té una raó de ser, que és una exposició de moda que es fa al Metropolitan Museum, a l'ala de moda, que és el Costume Art, que ara porta el nom de Miranda Priestly... No, d'Anna Wintour!
3: Ai, que ha habido ahí cosas! És que estàs divina, també, claro, tiene sus egos.
2: Que anava vestida d'una manera molt semblant a com fa uns...
0: Igualeta, canviant el color. Sí, sí, amb plomes, ella sempre va al mateix... Mira, ahir vaig veure una foto d'Anna Wintour quan tenia 15 anys i ja portava el mateix moño.
2: El mateix moño.
0: I hi havia una altra espanyolada més.
2: Quina?
0: Que era Palomo.
3: Palomo.
0: Palomo Spain. Sí. Palomo Spain.
3: Que estava Luque Edwards
0: ahí todo. Va vestida Luque
3: Edwards. Sí, muy... Muy molongo.
0: Molt queer, no?
3: Un rotllo, sí, no sé si de qui o d'allà.
0: Sí, no, era una... La inspiració era Tom of Finland, que és un il·lustrador gay, una icona gay de la il·lustració contemporània, tal.
3: Però pega París, molt a Palomo.
0: I havia una altra...
2: Però París és el que canten In the Navy. Parecia un...
0: Sí, un Villas Pipó.
3: Villas Pipó.
0: I part de la Georgina, que era Anok Jai, que era la verge del... Com una verge de la Setmana Santa sevillana.
3: Sí, una Macarena.
0: Amb les llàgrimes.
3: Una dolorosa.
0: Sí.
3: Ai, per favor.
0: Una dolorosa i plorant.
2: Les llàgrimes estaven superben fetes.
3: Clar, però representant, diguem, l'art religiós, entenc que aniria un poquet per ahí.
2: L'imagineria religiosa.
0: Ah, no, sí. I un torer que era Hudson Williams, que anava amb vestit de llums de Valenciaga.
3: Hudson Williams, el niño de Wisconsin.
0: Sí. Vestit de torer de Valenciaga.
3: Qué maravilla.
2: Oi.
3: Qué maravilla. I lo de Ana Obregón, anem a lo de Ana Obregón, que si no, no vos donen a
0: fer,
3: perquè ha muntat una molt bonica. Tira-li, que apostamos.
4: Arriesga lo imposible y no desmarcha atrás.
2: Ell és de Arriesga lo imposible. I més allà...
0: Què no farà,
2: Ana Obregón?
0: Va arribar al New York Times, recordeu? Al New York Times va arribar per el tema de Jeffrey Epstein.

0: Jeffrey Epstein,
1: sí, aquella
0: que ho nega radicalíssimament.
2: Doncs ara, ara ha copat els tabloides anglosaxons.
1: Per què? Què ha fet?
0: El Daily Mail, el Sun i tots estos.
2: Sí, tots els tabloides. De...
0: Què ha fet?
2: Perquè el dia de la mare, ella va publicar un missatge,
1: sí,
2: que deia: gracias, Anita, por haberme elegido para ser tu mamá abuela. Asumint el rol de mamá abuela.
1: Que es el que es.
2: El orgullo más grande de mi vida, ser madre y ahora mamá abuela de un ángel que ilumina cada segundo mi oscuridad.
0: Sí.
2: Doncs el Daily Mail, nosaltres ja estem acostumats a les coses d'anar a pregon, però els inglesos han flipat.
0: S'havien desdejunat el breakfast d'esto.
2: Clar, han flipat amb lo de mamá abuela.
1: I l'han criticat.
2: Sí, i han titulat.
1: Per sorpresa.
2: La socialité que va utilitzar l'esperma del seu fill mort per a tindre un bebé als 68 anys.
0: Ah, pues tot de veres.
2: Ahí ho deixa.
0: No tinc ninguna mentida al Daily Mail.
2: Però també és veritat que els tabloides britànics li tenen molta ràbia a l'Obregón des de...
0: Per lo de Victòria.
2: Sí!
0: Ostres, sí. Ara ho parlem, perquè
2: a
0: banda de lo de Victòria, es veu que ha tingut un jaleo en la Yolanda Ramos, recordeu, l'actriu Yolanda Ramos, que hi ha homozapping i tot allò. A veure, què ha passat?
2: Yolanda Ramos va criticar la presència dels influencers a la gala dels Goya. I ja de passada va dir: però també ens tenim que aguantar que algunes cobren milionades per fer posats estiuencs.
3: Y que no dicen grandes cosas, pues bueno, hemos tenido que aguantar muchos posados veraniegos. Vosotros erais muy jóvenes, que no hacía absolutamente nada el personaje en sí y le pagaban un pastón. Al menos esto se le ocurra a las youtubers y las
4: Ana
3: influencers. Sí, por ejemplo, sin ir más lejos. O sea, que esto no es nuevo.
1: Y dicho sin acritud, porque es una veritat, como la ves gran con campana.
2: Claro, eso es historia de España. Perdona, els posats de Ana Obregón son historia de España.
0: Bueno, perdona, pero que Ana se'n va a las Sonsoles...
1: Es compatible tot, es compatible tot l'opinió.
0: I las Sonsoles i se'n defensa de Ana, com està la cosa?
2: Sí, Sonsoles es la defensa. Y ella diu: no, si es mentida, si som amigues, si no ha passat res.
1: Sí, amigues, ella i Yolanda.
5: No entiendo, porque, a ver, te cuento, es que no lo entiendo.
6: Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Nacho. No, yo lo que no entiendo es lo siguiente. Ella dice que, bueno, que hemos aguantado los posados. Bueno, Yolanda, tú sabes perfectamente, porque además Yolanda es que es amiga.
7: Fíjate.
5: Esa
6: no, bueno, no, mal, parece mal. Ahora...
5: No, no, no, déjame que te cuente.
7: Se ve que soy...
5: Lo cuento muy rápido.
0: Sí.
5: Durante 15 años, y además desde aquí un beso, gracias Lorena, que sé que ayer me defendiste y dijiste, durante sí. 15 años Ana nos ha regalado a los periodistas...
7: Y desbloquea a Lorena Vázquez una vez.
5: Y lo desbloqueo. Hablo de Yolanda. Entonces, Yolanda, que ha sido compañera en Paquita Salas con los Javis, que es una serie que hicimos Paquita. ¿Qué tal? Entonces, yo tengo... buena relación con ella, de hecho me ha escrito mensajes muy bonitos en épocas muy
0: sí,
5: duras.
0: Sí, pero digo que se ha guanyat la vida molts anys imitant la d'ella.
2: Pero després, clar, es va escalfant, li posen les imitacions de Yolanda Ramos. Recordeu les imitacions.
0: Es que eren brutals. Escalfa,
2: i li torna el sasca.
0: I li torna el sasca.
2: I diu, no, sí, venga a imitarme, unes treballen, altres imiten. I si s'ha guanyat la vida amb això, doncs bé, jo que m'alegre.
0: Anita en un plató. Perquè tu consideres que els posats de
1: Ana
0: Obregón era una cita ineludible. Ja és verano en el paper cuché, no?
2: De fet, reflectixen l'evolució del país, perquè mira, als 90, els biquinis fluorescents, ficant la panxa, cap a dins... Als 2000 ja es passa el triquini. Es passa el triquini. I ja després allà el banyador d'una peça. Fins als 2000...
0: Tu pots veure l'evolució del banyador país, en Espanya...
2: L'evolució de l'economia d'Espanya.
0: Gràcies, Aragón.

0: si està el vi de la disco.
1: Són los més grans del món.
2: Estava desechando.
3: Està de categoria.
4: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
0: I en després dos whiskies.
5: Dièresi, dièresi.
6: Això què vol dir?
5: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
7: Això és de veres? Ensenya... Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
5: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
1: Molt millor.
5: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegen en síl·labes diferents. Oh. Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents we-we, que-que, vol dir que es pronuncia la U.
8: Efectivament.
5: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llig en una síl·laba diferent.
9: Vols dir?
5: Condu-i-a-o-i-en.
10: Ah, ara ho entès.
5: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
11: Jo no, et dic que no, perquè no sé res fill meu.
5: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
12: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
5: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu... I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
13: És molt interessant.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
14: A.Ràdio. Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
15: Les llengüetes de punts de llengua.
14: A Punt Ràdio.
5: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
10: Sí.
16: No!
10: No.
5: No diem bons dies en plural com fan en castellà?
16: No, no, no, no.
5: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia...
7: Això és de veres?
2: És de veres.
7: Sí?
2: És de veres.
5: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
10: Que lío.
5: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
10: Tira-li, enxufa-li.
5: Tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
9: Això és una equivocació.
5: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
17: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
5: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
1: Molt millor.
5: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
8: Efectivament.
5: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. I amb dos enes.
2: Queda clar?
16: Senyor, sí, senyor!
5: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
10: Vale o no vale?
7: Ah, vale.
5: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta.

0: Deixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
1: Molt ben pensat, doctor.
0: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
2: Pues és la A.
0: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
3: Efectivament.
0: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
3: Efectivament.
0: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O, seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
4: Molt bé, molt bé! Estupendo!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
5: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
6: De tu

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vall Segura 100.5.
1: De tu a tu.
2: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Són les 5 i 10, Ximo, però jo sé que rio a la següent entrevista.
4: En efecte, arrenquem conforme Gemma ha explicat molt bé la nostra secció d'economia i, com ens agrada aterrar les coses, parlem de faena, de sí, llocs de treball,
3: de work, work,
4: parlem d'ocupació i de work, work, work, en efecte, com diu Rihanna. I, bueno, quan diu Rihanna, i diu Javier González.
5: Bona vesprada, companys.
3: Javier González, la parra.
5: Ahí está, correcte, correcte. Sí, sí, sí. Avui ma mare estarà contenta.
3: Perquè ha dit el segon nom.
5: Claro, correcte.
4: Després
5: li ho gravaré. Per a que...
4: Com si fos un àrbitre de futbol. Que
5: González la parra, efectivament.
4: González la parra.
5: Que curiós.
4: Molt bé. La secció d'economia amb González la parra. González la parra sona un bufete d'advocats d'estos que es dediquen a inversions.
3: Les que guanyen perretes,
5: sí. Bueno, no ho sé, jo no sabria...
4: González i la parra...
5: Asociados, correcte, eso sería. Bueno. Mira, igual lo de montar un bufete i xina, igual li podem pegar una volta.
3: Bueno, però tu eres més de...
4: un advocat, no?
5: Sí, principalment, les coses consiguen jo.
3: Tu eres més de bufet i hotel.
5: De bufet no, lliure, no? En fi, no passa res, bé. No, però mira, sí, és una bona eixida laboral i precisament deixant-me parlar, correcte, perquè resulta que aquesta setmana estàvem parlant de, bueno, hem parlat de les bones xifres d'ocupació que s'ha registrat en la comunitat en el mes d'abril i, clar, sempre que parlem del mercat laboral comentem, no?, la importància, per una banda, de la formació professional i, per altra, també de la col·laboració entre universitats i empresa privada com a clau del desenvolupament, no? I també com a la base d'aquestes bones xifres que estem veient. I resulta que aquests dies en València s'ha convertit en l'epicentre nacional de la competitivitat i la captació del talent universitari, perquè s'ha celebrat el Fòrum d'Ocupació de la Universitat Politècnica de València, que ja s'ha consolidat com la fira de talent qualificat més gran d'Espanya, reunint, atenció, xifra rècord, 225 empreses.
4: O sigui, és un encontre en el que les empreses proposen o ofereixen quin és el talent que busquen.
5: Ahí está.
4: I l'alumnat de la Universitat Politècnica, que passa per ser un dels alumnats en carrers STEM més preparats i preparades, diuen, pues mira, en compte d'anar a... Si la faena no ve a la universitat...
5: Exacte, muy bien, anirem a la faena. Exacte, com que fan
4: maig. I facilita, diguem, l'accés i el coneixement de les empreses i també deixar caure un currículum, també, clar.
5: Correcte, correcte. Bé, hem de tindre en compte això que comentaves de l'alumna de la Universitat Politècnica de València, que el 90% dels titulats en 5 anys, després de 5 anys d'haver acabat, el 90% ja està treballant. I, clar, això també ens confirma que la formació pública que s'impartís és una garantia d'èxit, també laboral. Sí. I si parlem del fòrum, en 2025 es van arreplegar més de 41.000 currículums. 41.000, que és una barbaritat.
3: És important aquesta cita.
5: Sí, i el 95% de les empreses que van participar l'any passat han tornat a repetir, perquè se veu que sí, i s'han guanyat tots. És un win-to-win, que podríem dir, i això és fonamental.
4: És flipant el nivell d'ocupació dels graduats, i tant en màster, com després en tant els graduats com màsters. Exacte. En la UPV, el 90% troben faena als 5 anys. Jo crec que hi ha una majoria que en el moment que estan fent les mateixes treballs pràctiques o... ja comencen a enganxar-se al mercat de treball i pràcticament no deixen. Això està molt bé. I continua este encontre, este fòrum d'ocupació.
5: Resulta que tanca d'ací només a uns minuts, però per saber com ha anat esta nova edició i saber si s'han superat aquestes xifres, tenim el telèfon a la coordinadora

0: Poll que hem de sentir de les nostres institucions i com els nostres impostos formen part també de retorn en la societat. Jo no puc estar més orgullós de la Politècnica de València. Personalment s'han format els meus dos fills, dos flamants enginyers i, escolta...
1: Flamants, a menys.
0: I dic flamant, i quan dic flamant...
2: Mira el pare com li cau la baba.
1: Mira el tio.
0: No, de veritat, un nivell d'acompanyament també, no només tècnic, sinó també vital, durant tot aquest temps de formació.
2: L'ensenyament públic.
0: Jo crec que és molt important posar-lo en valor.
2: Ben cuidat. I venut a terme i metin uns aquests professionals tan fabulosos. I que tinguin tots feina, això...
1: Ja, mira, lo millor,
2: levanto mi copa.
1: Brindem.
0: Saps quin descans?
2: Quin descans, per les pares i per les persones.
1: Adéu!

0: La vesprada d'A Punt.
1: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: La gran pantalla diu, i així estem analitzant, que la gran pantalla, la secció es diu la gran pantalla perquè parlem de la gran pantalla.
3: Sí, perquè va dir Pau, com li posem a la secció? I va dir, la gran pantalla. I com som obedients, i hem posat la gran pantalla.
2: La gran pantalla.
3: Per què?
2: Perquè si ho Pau diu...
3: La pantalla és gran, sí, però pues gran ja pantalla.
2: Pau Gómez, que ell s'alimenta de gran pantalla, ui, també se verà un conflequeatre, però ell és de la gran pantalla. Però este cap de setmana no sé si estàs molt content amb les estrenes que tenim per davant.
3: Què tal, Pau?
4: Què tal?
3: Quina
4: bona vesprada. Quina ja setmana, però i això per què? Jo l'altre dia em posa a fer la secció, dic, bueno, anem a veure què podem destacar, què podem recomanar.
2: I vas agarrar una plorar.
4: Jo ja portava l'ànima...
2: Als peus, dis-ho. O
4: sí,
2: no?
4: Espeu, sí, ho has dit tu. Perquè venia de veure El Diablo Viste de Prada 2.
3: Que t'ha agradat entre poc i res...
4: Entre poc i res, entre res i algo...
3: I algo t'ha agradat algo...
2: Vaig a dir-te una cosa, les meves amigues, fans de la primera part, no han estat gens contentes de la segona.
4: No.
2: No els han agradat gens.
4: No, a mi la primera part...
2: Però és... no sé per què, jo no l'he vista.
4: Principalment perquè jo crec que el gran encert de la primera part era la química meravellosa i el contrast entre el dimoni, que era...

0: el que ha, ja ha donat tot de si, ja no pot ser més roïn de lo que ha sigut. I l'Anne Hathaway ja té molt de bagatge darrere. Aleshores, ja aquest contrast ja està molt, molt més igualat.
1: Ja està matisat, ja està passant.
0: Sí, sí. I aquest punt fort de la primera part, que era el duel, no? Aquest duel entre les dues, ja no està. Ja no està.
2: I, a més, acabes de dir, a micro tancat, reitera't, si vols, que no deixa de ser un publireportatge glamurosíssim de les grans marques de moda.
1: Una pel·lícula, sí, per a treure diners, bàsicament.
0: No les vaig a dir per a no fer-los un favor.
2: Tots les coneguem.
0: Però totes, bueno, les que pugueu imaginar...
2: Prada sale, no? M'imagino.
0: Prada sí, sí, sí, però no és la que més...
2: No.
0: Pensa que l'últim acte de la pel·lícula, l'última mitja hora, es transcorre en Milán. Mm-hmm.
2: Tot el poderío.
0: Qui hagi estat en Milà, sobretot en la galeria, oh, sap tot el que n'hi ha.
2: En la Vittorio Emanuele.
1: Correcte. I ses marques.
0: Totes.
1: Han pagat la pel·lícula i els moniatos de la Meryl i de l'Anne, que elles estaran bé igual.
0: I han fet benefici, segur.
2: Però en plan, que fan escenes davant de
1: l'escaparat,
2: l'aparador i tots
0: els logos. Sí, però en llumenetes, que es veuen molt, que dius, tio, corta't.
2: Perquè són aparadors molt espectaculars, perquè hi ha grans professionals fent darrere. És que Armani va començar precisament sent escaparatista. Mira, Giorgio Armani va començar sent escaparatista, sí, d'un gran magatzem.
0: I cameos n'hi ha, Ximo. Cameos, un fum, la Donatella, també està, la Donatella Versace, que jo de moda no sé absolutament res i sé què és ixa dona, la Donatella Versace.
1: La Donatella és per conèixer-la. Sí.
2: Continua igual d'operar o s'està desoperant?
0: Bueno, que això no se pot desoperar.
1: Això no se pot desoperar. Així se mal no té solució.
2: Això no t'arreglo.
0: Pareix un minion. Ja està, deixa-ho ahí. Pareix un minion, tal qual.
1: O sigui, que el milagro... Ui, el milagro.
0: El diable... El milagro no n'hi ha miracle.
1: El diable s'ha caigut la llonganissa en la cendra. Deberia dir-se la segona part.
2: Que era l'objectiu.
0: Està la Meryl Streep, que Meryl Streep alça una sella i rom, i te quedes així a boca badat.
2: Yeah.
0: En Hathaway és meravellosa, tinga l'edat que tinga, però la xitxa no està.
2: No està. No hi ha la màgia, s'ha perdut allò.
0: I crec que és massa evident per què han fet aquesta continuació.
2: Bueno, igual que han fet la segona part de quasi
1: altres.
2: Tot el que ha sigut èxit, que tot torna i a més se fa en unes versions, de vegades dius això és precís, i altres per a fer caixa, total, que bé. I l'altra setmana, la biopic de Michael, per tant, n'hi havia molt de bombo, i esta setmana...
0: Cric, cric, cric.
2: Què n'hi ha esta setmana?
0: Esta setmana jo no sabia per on començar, dic, per l'amor de Déu, què fem? Sí, perquè a més, jo ho comentava, la setmana passada hem encetat la temporada d'estiu, que això és una temporada de blockbusters, de pel·lícules importants. Tenim moltes grans pel·lícules aquest estiu. D'ací no res, este mateix mes tenim una nova pel·li de Star Wars, una pel·li de Masters de l'Univers. Anem a tindre Supergirl, l'Odissea, moltíssimes pel·lícules.
1: Hi haurà ganxos, però no, pel que siga no ha vingut aquesta setmana.
0: Però no sé què ha passat aquesta setmana. Si s'han posat d'acord per fer-me la punyeta, perquè no n'hi ha absolutament... Bueno, algo n'hi ha.
2: No té consola ni Angelina Jolie, que Angelina Jolie se pot consolar una persona.
0: Sí.
2: A una persona aficionada al cine com tu.
1: Feia temps que no la veia jo.
0: Sí, perquè Angelina últimament...
1: No sé, però digava gens, no? Ni miqueta.
0: Va fer una pel·lícula...
2: Què és l'últim que va fer? De Maria Callas estava la pobra.
0: Maria Callas, Maria Callas.
2: A mi no va agradar.
0: Res, a mi tampoc.
2: No veia Maria Callas en ningú moment, no, podia deixar de veure Angelina Jolie.
0: No, era Angelina Jolie, sí, totalment. Doncs pues crec que va ser l'última pel·lícula que va fer, Ximo. Angelina Jolie, sí. Sí, Maria Callas.
1: Sí, no la veies últimament. Sí.
0: Que sembla mentira, esta gent, que tant de talent ahí...
2: Un encàrrec per diners.
0: Per a fer un podrio.
1: Però sempre no pots estar
0: a tal. Ja ho sé. Ella és que saps què passa? Des de tot el tema de Brad Pitt... Ella va... Realment es va volcar més en la seva família, reconeixent que té 6 o 7 criatures, no sé quantes té, sí. I menys... Bueno, viu com semi-retirada del cinema. Ja. Semi-retirada. El que passa és que l'ha de convèncer molt un guió per a agafar i dir, bueno, ara vaig estar 6 mesos sense veure la meva família, vaig a fer una pel·lícula perquè estic convençuda de que artísticament val la pena.
1: Me val la pena.
0: I és el cas d'una pel·lícula. Tenim una pel·lícula que salva una miqueta el cap de setmana.
2: Toca. Angelina Jolie, va, i un guió que l'ha convençuda...
0: Sí.
2: Toca,
0: vull. Diu Alta Costura. I el títol... No.
2: No va de moda?
0: Sí, sí i no.
1: Però és que pues, si s'acaba d'estrenar la de Prada, xica...
0: És
1: no?
0: que jo crec que va a rebufo de... A rebufo de... Claro, ara què va a veure la gent? Pues això, les grans marques de moda, bla, bla, bla. Pues ara anem a estrenar una pel·lícula que diu Alta

0: costura 7 dies després del Diablo Viste de Prada. No sé, no sé. Bueno, no té res a veure. En la... Bueno, sí, té a veure molt poquet. Per què? És la història de tres dones molt diferents. Una d'elles és Angelina Jolie. Ella interpreta una directora nord-americana que és contractada per a fer un documental sobre la Setmana de la Moda de París. I ahí s'acaba l'alta costura.
1: Val.
0: Ja s'ha acabat. Ja està. Què passa? Que mentre està en París, ella descobreix que té una malaltia, té un càncer de pit. Clar, ui, com afronta ella aquesta notícia, estant lluny de sa casa, havent de fer un encàrrec laboral, replantejant-se tot, la seua relació de parella, a una Francesca conegut allí, una miqueta tot, val? Un terratrèmol emocional molt gran. I al mateix temps tenim altres dos dones. Una és una joveneta que ha arribat de ara te diré el país, de Sudan del Sud, on, evidentment, les dones no poden ser models, i ella vol ser model, uh-huh, i arriba a París per a ser model, i és el somni d'una xiqueta que arriba d'un país on hi ha moltíssimes prohibicions per a fer realitat el seu somni. I, per altra banda, tenim a una maquilladora que vol canviar de vida. Que ella pensa que... Ella li dona glamour a les estrelles, uh-huh, però ella mai és reconeguda. És com que està entre bambalines.
2: No, és perfil, si les premisses sí, són molt longues.
0: I se coneixen, se fan amigues. Són de generacions molt diferents. I és una història de dones. I això és el que va convèncer a l'Angelina. Per què? Perquè és una pel·lícula escrita i dirigida per Alice Wincook, que és una directora francesa. Va fer una pel·lícula que es deia Pròxima, que em va agradar moltíssim, Memòries de París, també és molt recomanable. I aquesta dona, com que Angelina va tindre, públicament va fer ixa... Bueno, ella tenia, per evitar un possible càncer de pit... Bueno,
1: se va mastectomitzar, sí, correcte. Sí, voluntàriament, perquè una... sa mare... I sa tia, sí, bueno, totes havien patit, sí, i fins i tot mort per
0: i va visibilitzar molt la malaltia. I va escriure el guió pensant en ella. Diu, és que no puc tindre un altre actiu per a un paper d'una directora nord-americana que no siga Angelina Jolie. I li va passar. I Angelina va dir, bueno, sí, perquè tinc una connexió especial en esta dona. Hi ha una connexió en el personatge. Oh, i així va ser com es va gestar esta relació artístico personal, perquè també s'han fet bones amigues, uh-huh, i esta pel·lícula que s'ha estrenat en el Festival de Venècia, Festival de Sant Sebastià, per fi arriba a la gran pantalla i es diu Alta Costura.
2: El títol és l'únic que no ens ha acabat de agradar, però bueno. No de més, tira.
3: ¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa?
4: ¿A qué te refieres?
5: ¿Siempre has soñado con ser modelo?
3: ¿Acabas de llegar?
6: Sí,
3: tranquila, te irá bien. A veces pienso que... todo lo que me llega a pasar depende de mí.
4: Maxime, ¿le ilusiona dirigir el film que inaugurará la Semana de la Moda?
3: Sí, es todo un honor. ¡Acción! ¿Han apostado por mí?
4: Sí, claro.
3: ¿La que va a salir en el corto? No sé si me quiero dedicar a esto.
5: No me mires a mí, mira la mano.
2: Bueno, yo qué sé, ¿no?
1: No son especialmente atractivas las escenas de esta semana, pero Angelina Jolie tona la gran pantalla, sí que es un reclamo. Es un reclamo.
2: París, una historia tan, digamos, tan personal, una directora también de, digamos, de veus femenines, también muy interesante. Escolta, pues mola. Vale, la segunda de las propuestas...
0: Y ahora arriba el forat negre, Chimo.
1: ¿Y cómo se titula el forat negre?
2: Mortal Kombat 2.
0: El vacío, la nada.
2: ¿Por qué no omplir la botella también?
0: ¿Sabes? Porque habían de comenzar per lo milloret.
1: Ya... Yeah.
0: Bueno, sí, y la gente dirá, ¿ni a mes películas? Claro que ni a mes películas, pero ¿quién es películas, por favor? Mortal Kombat 2. ¿Eso vol dir que existís Mortal Kombat 1? ¡Sí! ¡Sí!
2: Y que esta podría ser incluso pitjor que el Mortal Kombat 1.
1: ¿Era necesaria? No.
0: Esa es la por que yo tengo. Esa es la por que yo tengo. Porque Mortal Kombat 1 es una película de estas que yo vas a ver en la pandemia, que ya no sabías qué vore, ¿qué vas a ver yo? Mortal Kombat, que era un videojuego de cuando yo era menudo, de eso que anaves a la arcade como el Street Fighter, ¿no? De dos que comenzaban a pegarse. ¿Anem a ver eso? Bueno, era terrible, terrible. Y ahora arriba la segunda parte. ¿Era necesaria? No, no era necesaria.
2: ¿Algún atractivo, alguna cosa?
0: A veure.
1: ¿Qué li trobem?
0: ¿Algún atractivo?
1: No.
0: Sí, a veure. Bueno, que se peguen molt. Com en la primera part, n'hi ha unes escenes de combat i de lluita, escolta, fabuloses. Efectes especials, tots els que vulguis. Pasta per un tubo.
1: Veus?
0: Sí.
1: Pues això segur que algú li trau.
0: Efectes especials. Sí, perquè anem a veure.
1: Té el seu públic, no?
0: N'hi ha molta gent que és fan. Jo tots els meus respectes per als fans de Mortal Kombat, que de segur va a veure la, pues, per curiositat, no? A veure com han representat este personatge o este...

0: Jo ara me digueu, de què va la pel·lícula? No ho sé. No ho sé, perquè és una guerra còsmica.
1: No ho sé ni vull saber, no.
0: És un campionat interestel·lar entre guerrers del planeta Terra i entre un tio que li diuen Shao Kahn, que tot i el nom, que sembla ser aixina oriental, no, és extraterrestre.
1: Ah.
0: I este, clar, evidentment, vol
1: carregar-se... És de l'extraterrestre oriental.
0: De la part oriental de fora, correcte.
2: El guionista Sant Lluís, posa el nom.
0: Bueno, aquí, així està l'atractiu. L'atractiu és que sembla ser que Mortal Kombat tenia un personatge molt volgut pels fans, que és Johnny Cage. Qui és Johnny Cage? És un actor de pel·lícules d'arts marcials, com si fos un Bruce Lee, un Jean-Claude Van Damme. Bueno, pues, okay. I això també era lluitador del Mortal Kombat. Bueno, pues, així està ja el personatge de Johnny Cage, que és una, és una, és un homenatge a Nicolas Cage, per supost.
2: Vale.
0: Sí, bueno. I l'interpreta un actor de The Boys, que és Carl Urban.
2: The Boys, que és una sèrie.
1: Ahí va.
0: És una sèrie que està prou bé, és una sèrie de superherois, sí, però políticament incorrecta, eh? Això està prou bé, està, està prou bé. ¿Se pot rescatar alguna cosa de la pel·lícula? No.
2: Bueno, anem a escoltar-la, a veure si li trobem algun...
1: un suc o
2: alguna cosa, a veure.
3: ¿Queréis saber qué te convierte en un héroe? No es el destino. Ni algo con lo que naces. Es buscar la grandeza. Johnny Cage ha sido elegido para Mortal Kombat. Para darte cuenta de que siempre ha estado dentro de ti.
4: ¡Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
5: Descuida. No lo harás.
2: Bueno, Mortal Kombat 2, correcto.
0: Sí, es que
2: solo para fans.
0: Si sucede, tenemos que hablar de ella.
1: Muy bien.
0: Bueno, va.
1: ¿Qué más?
0: Arribem a un momento ya complicado.
1: ¿Por qué?
0: Espera, cualquier periodista cinematográfico.
1: Estoy desechante.
0: Las ovejas detectives.
2: ¿Se digo así la película?
0: Sí.
2: Las ovejas detectives.
0: ¿De qué vaso? De ovelles detectives. Ya está. Ya os he contado toda la sinopsis.
1: ¿Pero es en dibujos anima?
0: Sí. No. Es animación digital de esta. Son ovelles de mentira que les animen, están animadas y les van a mover la boqueta.
2: Pero que se asemblen reals, digamos. Sí, o de dibujillo.
0: Son reals. A ver. Es una película de acción real. Porque está Hugh Jackman. Está Emma Thompson.
1: Caramba. Y
0: dirá, sí...
1: Han gastat perres.
0: Sí, claro, sí. No. Home, i el director és un dels creadors dels Minions. Mira, parlàvem dels Minions, de la Donatella.
2: Perdona, jo soc Hugh Jackman, que no seré en la vida.
1: I jo Emma Thompson.
2: I mi prima Emma Thompson.
1: Jo per què de fer les ovejas està?
2: I no llega por email el guió que el nostre agent ens ha recomanat. I ens hi pone les ovejas detectives. I a mi me cau
1: la llonganissa, la cendra... O sigui, quan no vinga al costat la xifra que me van a pagar i se me desorbiten els ulls...
0: Que no caben els ceros, no? Dius, ala...
1: D'entrar unes ovelles, com has dit? Detectives?
0: Detectius. Anem a veure...
1: Va, conta...
0: Tots sabem, i també és respectable, que tant Hugh Jackman com Emma Thompson han acceptat esta pel·lícula pels diners. És evident.
1: Clar.
0: És evident.
2: I s'alimentis i s'ha fet tot el món.
1: I a mi tot no han vingut a buscar-me. No, jo haver anat allò a les ovelles.
0: Jo haguera fet el paper d'Emma Thompson.
2: Però tu posa't en el paper del representant d'Emma Thompson, de la representant o el representant de Hugh Jackman, diguen, Hugh, tienes que algo que hacer esta tarde, pásate por el despacho que tengo un guión, que te va a encantar. Diu, ¿cómo se llama? Y Hugh llaman al teléfono, claro. Allí en Australia. ¿Y cómo se llama la película? Las ovejas detectives. Debes saberla, man. ¿Cómo convences a Hugh Jackman de esto? No, pues,
0: Hugh Jackman, todo un lobezno, el gran showman. Por favor. Los miserables. Bueno.
2: Bueno, ¿y de qué va la peli? ¿Se puede contar?
0: Sí. Ahora ya hemos comenzado, ya hemos de acabar. Hugh Jackman és un pastor. És un pastor que té una obsessió que és totes les nits li conta a les seues ovelletes una... No, llegits.
2: Llegits. Jo soy Hugh Jackman. Y me veo en el set de rodaje del pastor de unas ovejas detectives y yo no firme el contracte, yo te lo digo de verdad.
1: Has comenzado la película contándonos qué a les ovelletes.
0: Totes les nits, una novela de misteri. De Agatha Christie.
1: Això interpretativament és molt interessant.
0: I l'home no sap que té feedback. Vull dir, ell no sap que està arribant a les ovelles i està calant emocionalment.
2: Les ovelles estan entenent la història.
0: Les ovelles parlen entre si. es la típica

0: La película en els animals parlen, però els humans
1: no s'entenen,
0: no saben què estan parlant. Vale. O sigui, ell li conta les ovelles no perquè siguin superintel·ligents,
1: sinó perquè
2: per passar el rato.
0: Perquè li dona la gana.
2: No té res a veure, com és pastor de tantes hores.
1: Ho fa perquè l'home no està bé. No.
0: És el que jo anava a dir. Anem a veure, aquesta persona està perquè li facin una revisió.
1: Clar.
0: Sí.
1: Per les nens no tenen altra cosa, millor que fer que tirar les ovelles. Vinga, menú que fos... I aquelles...
0: Empomant.
1: Quin que conte... Vas a contar,
0: bueno. Bueno, això no és el principi. Per què? Perquè este home... Total, que un dia se'n va a dormir després de contar una història i algo li passa. Bueno, no vaig a dir què li passa, però és que en el tràiler ja ho conten.
2: En el tràiler ho conten?
0: Sí. Ah, bueno, pues, sí. Pues, I algo li passa a l'home, que viu en una caravana enmig de la muntanya. I què passa? Que, clar, les ovelles tenen tant de background, hi ha tant de crim ahí...
2: Estan convençudes.
0: Sense resoldre en el seu... Que diuen, nosaltres podem descobrir qui ha sigut... El assassí, anem a dir-ho, és que el maten. Escolta, pues, que no passa res. Que
2: I d'ahí que sent detectives, que és, diguem, la clar. Part del
1: títol. I ells descobrissen o intentaran descobrir
0: sí. Qui és l'assassí.
1: L'assassí del seu pastor que els conta contes de misteri per les nits.
0: Sí, a sota ho estan venent com si fora un who done it. Who done it, sabeu el que és? És un gènere. Who done it és com ajuntar les paraules who's done it, qui ho ha fet. El whodunit és el subgènere de pel·lícules de misteri on n'hi ha molts sospitosos i un mort.
2: Punyales per l'espalda.
0: Punyales per l'espalda, un cadàver a los postres, les pel·lícules este de Poirot...
2: Molt bé.
0: Això és un whodunit.
2: Muerte en el Nilo, tot allò.
0: Whodunit, sí.
2: Molt bé.
0: Fins i tot Quentin Tarantino té un whodunit que es diu Los odiosos 8, que és un western.
1: Ai, l'ha vist,
0: jo.
1: Molt guai. L'ha vist, molt guai. Sí, molt guai.
0: Sí, bueno, pues això és un whodunit de novelles.
1: És que la ratlla estan que siguin ovelles.
0: Claro.
1: Claro.
2: A mi el que me ratlla és que Hugh Jackman hagi acceptat el paper, te ho dic. No, i Emma Thompson també.
1: Jo te veo en Emma Thompson.
0: Emma Thompson...
1: Perquè ell fa del pastor este que els llits se mor pronte.
2: És una dona que...
0: No, crec que és la persona més sospitosa. És que no te vaig a dir que és la... Sí, és la xunga. Es la chunga.
2: Bueno, así va el tráiler.
0: Va.
3: A nadie se le puede acusar dos veces por el mismo delito. Sé cuándo murió Rodney Hollingshead y sé quién fue el culpable. Se acabó, marchaos. El misterio se resolverá mañana cuando os lea el final.
4: ¡Ah! ¿Por qué para justo ahí?
5: Estaba a punto de decir quién era el criminal.
6: Fue el médico, seguro. ¿Qué va?
2: ¿En serio? ¿Que no es una comedia?
0: O sea... ¿Qué es comedia, Chimó?
2: Ah, coño, vale. No, es que te juro que estabas contando amb tanta de xona.
1: Es un true crime.
2: Y Agatha Christie y toda la cosa. Pero, digo, igual, ¿la han hecho en serio?
0: Pero tú piensas que una película que digo las ovejas detectives, ¿tú te la pospendes en esa
2: mes? Yo, pero un momento estaba teniendo sudores fríos.
1: Es un destarifo.
0: ¿Qué pensabas? ¿Que era Tarkovsky? Tarkovsky.
2: Pero es que incluso como a destarifo no te encuentres ya. No,
0: pero si te di que es un descreador de Minions.
2: Ya.
0: Claro, y parle, les ovelles, parle.
2: Vale. Vale.
1: Eren dos pistes importants.
2: Vale. Sí. Que me teniu que explicar tot moment.
0: No, l'únic que no s'ha enterat eres tu, eh?
1: De los creadores de Hugh Jackman, con las ovejas está...
2: Yo es que veo Hugh Jackman y ya me lo creo.
1: El David Beckham con sus gallinas, que també t'agrada a tu.
2: Ay, por favor.
1: Hacem una cosa.
0: Bueno, igual és nano, si portes els nanos...
2: Igual és
1: un problema. Els
0: meus ara ja no. Però quan tenien 6 anys...
2: Igual passes un bon rato, té 4 acudits i tot això.
1: A temi, no hi ha una estrena nacional? Totes són de Hugh Jackman pa camunt?
0: Tenim una estrena nacional, però no penseu que la cosa millora.
1: Què me dius? Que n'hi ha en la parada.
0: Perquè a més està... Es que está Maribel Verdú de protagonista.
1: Bueno, ello está bien, ¿no?
0: Maribel Verdú, ¿eh? Maribel Verdú es... Anem a veure, si fem un Star System español, está Penélope, yo creo que el següent escaló ya está Maribel.
1: Sí, yo estoy de acuerdo.
0: Ahí estem, ahí
2: bueno,
0: estem.
2: Bueno, Screen Queen Belén Rueda.
0: Sí,
2: també.
0: Sí.
2: Bueno, sí, no, hi ha moltes...
0: Sí. Però Maribel ha rodat en Coppola... Ha rodat en Alfonso Cuarón i tu mamà també.
2: I ha registres que té Maribel Verdú.
1: Moltíssim.
2: I ha fet Espanya, absolutament de tot.
0: Bueno, què no ha fet molt Maribel Verdú? Terror.
2: Pensem. Mira, parlant d'Screen Queen.
0: No ha fet molt. Bueno, pues ja tenim una pel·lícula de terror de Maribel Verdú que es diu Bajo tus pies. Bajo tus pies. Ai, mira, avui estem en títols que no, a mi no m'encaixen.
2: Hay una tumba.
1: Bajo tus pies. No,
0: no. Clar, per favor. Bueno, va, ¿de què va la

0: pel·lícula. És una mare, una dona que s'ha separat i vol començar una nova vida en les dues criatures. Se'n va a una casa que ella diu és molt barata, però és un casoplón imponent. I diu, que barata? Bueno, pues va, aquí hi ha gato encerrado. No, n'hi ha veïnes.
1: Ocupes?
0: No, és terror, és terror.
2: Ah, que les veïnes són les xungues, a lo millor.
0: Sí, i baix, en el pis de baix, viuen tres germanes. Ah, i ahí ja penses, aquelarres, coses d'estes, sí. A quina pel·lícula vos... A veure, pel·lícula, anem a salvar les distàncies. Un clàssic, vos parlo d'un clàssic. Un edifici, una casa nova, una dona innocent, veïns que estan ahí tot el rato cridant a la porta, hola, què tal?
3: No me viene.
0: La semilla del diablo.
2: Ah, calla.
3: Ay, el Rosemary's Baby.
2: Ay, calla.
3: El Rosemary's...
2: Pero... Però això estaria bé. Si ara en aquesta línia estaria bé.
0: És que esta pel·lícula s'ha atrevit a comparar-se. El director, que és un argentí, li diuen Cristian Bernard, ha dit que això és el seu referent a la semilla del diablo.
3: Que s'ha inspirat en la semilla del diablo.
2: Però no l'he dit bé.
0: Polanski, Mia Farrow, l'edifici Dakota, aquell que estava mal. John Cassavetes.
3: Sí.
0: Bueno, pel·lícula absolutament fascinant. Pues este senyor ha dit que la seva inspiració és la semilla del diablo. És com fer una pel·lícula de la màfia i dir que la teva inspiració és El Padrino. I dir que vols fer El Padrino. Bueno, n'hi ha que tindré...
3: I no sé ni a Maribel Verdú?
0: Jo què vaig a salvar a Maribel Verdú? No, res. Ella patirà un mal son per culpa de les tres germanes.
3: Menys en un plan mollero, que està inaguantable.
2: Sí, no li agrada.
0: És que esta setmana jo...
3: Això
0: és una queixa formal des dels
3: pies.
4: Yo viví en el mismo apartamento en el que usted vive ahora. Es un lugar hermoso. ¿Cuánto paga de alquiler? Una ganga. ¿No se le hace raro? Lástima a las vecinas de abajo, ¿no? ¿Quieres saber por qué gritan toda la noche?
3: Va, vinga, que per acabar sí que tens una notícia un poquet més d'això, no?
0: Sí.
2: Toda la noche. Ai! Què vols dir-nos ara? Vinga.
3: Esta no serà comèdia, no?
0: No, esta no.
3: Ah, vale. No, és que bastant despistat avui, que...
2: Estàs desustat. No.
3: Vale.
2: Ai, senyor.
0: No, bueno, anem a acabar amb els hombres G, eh? Els hombres G.
3: Sí, tira.
0: Ahí está. Este tema es un tema inédit que es diu Los mejores años de nuestra vida, que es el tema que ells han composat per a un documental dirigit per Charlie Arnaiz i Alberto Ortega sobre la vida i miracles d'esta banda absolutament mítica que acaba de complir 40 anys de trajectòria i d'amistat, perquè sempre diuen que el secret de la seua longevitat és precisament que són molt col·legues els quatre. I és un documental interessant perquè, sobretot, és molt interessant descobrir els inicis dels Hombres G. Els Hombres G eren un fenomen... jo era molt menut, aleshores, però quan has pogut comprendre el nivell de fenomen fan que han sigut els Hombres G i tota la enveja que despertaren...
3: En front, tens a la Gemma Juan.
0: La presidenta.
3: És una fansa, però acèrrima, dels Hombres G. Acèrrima.
2: Quan pegaven tant el d'això, jo en aquell moment no estava jo per ells. Jo els he descobert una mica després, però eren de la meva època.
0: Sí.
2: Jo era de Auseron, com se diuen? Radio Futura, eren els que més m'agradaven a mi. Però estos eren... Clar, totes les meves amigues anaven boixos darrere dels Hombres G. Jo sí que sou de l'edat de viure a tot per tot aquest fenomen.
0: Bueno, pues el documental mostra imatges, això literals, d'anar darrere d'ells. D'ells fugint pel carrer i d'una horda...
2: Les xiques cocodrilo.
0: A per ells.
3: Que era David Summers, en realitat.
0: Per la Gran Via de Madrid.
3: Els altres xicons eren els que tocaven David
0: Summers. És igual, era el col·lega de David Summers.
3: El mogollón, no?
0: Sí, sobretot el David Summers, que ell va haver de parar uns anys, de dir, tio, per salut mental he de parar, perquè tot això... Sabeu que ells tingueren un parèntesi d'uns 10 anys que no estigueren tocant junts, i David Summers va fer un parell de discos en solitari, crec. I, bueno, és un documental interessant per a descobrir, jo crec, que una de les bandes més emblemàtiques de les últimes, ja, 4 dècades del pop rock nacional.
2: De Michael Jackson a Hombres G.
3: Sí. Del Musical Express a la Superpop. Així no som de estupendos. Cultura pop en estado puro. Bueno, pues escoltem aquesta cançó que se diu com? Los mejores años de nuestra vida.
0: Los mejores años de nuestra vida, igual que el documental.
3: Igual que el documental. Que fan moltes pel·lícules i moltes coses.

0: sona sintonia d'informació de l'horatge, Gemma, i tenim els sis companys preparats per a donar-nos l'última hora, que estem tots pendents del cel.
1: Tots pendents del cel, estem un poc preocupats, la cosa... Des d'ací ja he vist un poc més tranquil·la, però no sé jo en tots els llocs. Com estem?
2: Bona vesprada.
1: Joan Carles Forte i Sol, com estàs? Sol, què més?
3: Què tal? Sol Bustos.
1: Sol Bustos. Hola, Sol. Que guai. Què ens conteu? Vinga.
2: Jo vos dono les dades d'última hora. Sí. Teníem, este matí han caigut a Alzira, depenent del barri, quasi han canviat entre 30... Al CaixaCenter eren quasi 2 litres, però a Alzira en alguna part a l'Alcanense han caigut 76. O sigui que quasi dins del mateix terme d'Alzira, segons per on anaves, t'enteraves de que caia el cel o no.
1: Curiós, això.
2: Molt local. Ara en Tinyent havien caigut fa no res 54 litres. També portaven cap a la zona del Coll de la Font Roja 40. Estava plovent també amb intensitat cap a l'interior de Castelló, a la part sud, a Castelnovo i Gaibiel, ja en portaven també 27 litres per metre quadrat. I ha plogut també a Pilar de l'Horada 26 i mossèn lliurat de la supertempesta que ha deixat a la zona del Mar Menor cap a la part justeta ahí, que s'han format una mànega,
1: una
2: tempesta
1: amb... sí, sí, sí.
2: A la zona de los Alcázares han caigut 150 litres per metre quadrat amb dades de Meteo Sureste. Sí, o sea, 150 és una barra molt gran. Habéis groc a la resta perquè encara poden repetir-se aquests ruixats forts de més de, com està passant, més de 40 en una hora. I, de fet, està passant que estan caiguent més de 20 o 30 en una hora. Per tant, la vesprada continua sent entretinguda, podíem dir-ho així, precaució a la carretera, perquè si vos topeteu en el ruixat, el millor és precaució. Carreteres secundàries, si podeu, i teniu un ruixat, precaució, perquè pot baixar de cop, pot haver inundacions locals, que és el que està passant. Local, molt local, però pot passar. Per tant, una carretera secundària, un poble, anar a una urbanització, que potser veus el barranquet que porta aigua, precaució, perquè igual ha plogut prou a 4 quilòmetres d'aquest barranquet i baixa de crescut. No intenteu passar.
0: Bueno, de fet, la bici hidrològica en la Conca del Magre en algunes localitats també s'ha posat en marxa, així que no baixem la guàrdia ni molt menys.
2: En absolut.
0: Bueno, i tenim a Sol així preparada, sí, en una quantitat d'apunts per, sí, a contar-nos una història molt rebonica, que tu diràs quina és.
3: No, la previsió del cap de setmana.
0: Ah, vas a contar la previsió del, sí, cap de setmana? Sí, sí, dona, sí, no. Són tot orelles.
1: Els apunts que s'han hagut donant, n'hi ha canvis de dissabte a diumenge. O sigui, sí, no sé si continua la cosa per ahir. Conta'ns.
2: Jo tinc plans. Sol, que entonces què fem?
3: Quin dia? Clar, depèn.
2: Pues tenia un plan pel dissabte de matí i luego tenia plan també pel diumenge.
3: Pues dissabte de matí, si és a l'aire lliure...
1: Agafa paraigües.
3: Sí. Val, demà divendres hi ha pluja en l'interior de Castelló i la resta del territori és el variable, potser veiem el sol, núvols...
0: Més tranquil·la la cosa
3: de
0: demà, no?
3: Sí, però tranquil, les temperatures també es mantenen, com avui, màximes de 22-21 graus, pues, es mantenen.
0: Molt bé.
3: Dissabte, sí que arriba la pluja, arriba el front de la borrasca de l'Atlàntic, que a més es forma una altra borrasca en el Mediterrani, que ens aporta vent de gregal i de llevant, que és vent húmid. Aleshores, activa el front de la borrasca i les pluges seran més intenses.
0: I generalitzades, sol per la part litoral, per tot el territori.
3: Per tot el territori. Anirà de sud a nord i tot el territori banyat. I també les temperatures baixen un poquet, sobretot en Castelló i València. A Alacant es notarà tant el canvi, però Castelló i València màxims de 10, 20.
0: I diumenge,
3: ja el front de la nit del dissabte, ja ens oblidem de la borrasca. Diumenge ja temperatures, es notarà sobretot en Castelló i València.
0: Que ens anem a les notícies, que són les 6. Gràcies, Sol.
4: Som la veu de tots. Som APO.
5: Presentem l'únic programa

0: multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, avultades, ja són part del...

0: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Només hi ha una forma de contar-te les coses. Com són. A temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària. Estigues on estigues. A partir d'ara, a Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
0: Cada divendres, Terra de Bous. Amb Germà Estela.
3: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.

Economic.

0: vaja, quin tema. All in good time, tot el seu temps, tot en el temps que toca. Iron and Wine, en companyia de... una altra veu meravellosa com la de Fiona Apple. Tot a su tiempo, una balada realment bellíssima. Que, pues mira, no és que tinguem mal gust en la música, però no l'hem triat nosaltres.
1: No l'hem triat nosaltres, ens va suggerir el nostre segon convidat en el seu llibre i ara ens explica el per què. És un reconegut periodista i escritor, acaba de publicar un nou llibre, Lo Inesperado, una novel·la en la que, com totes les que ha escrit, és tendra, però al mateix temps tracta temes durs, emociona, no oblida l'humor i retrata la vida quotidiana amb una mirada molt personal, humana i profunda.
0: És una història de... allò de quan en la vida ja no esperes res.
1: Sí.
0: Quan te fa l'efecte que ja la vida ha repartit les teues cartes i dius...
1: Quan menys te l'esperes.
0: I dius, ostres, no és que m'arriba una carta bona o un comodín, m'arriba una baralla sencera, tio. Una baralla sencera. Bueno, All in Good Time, que a més té és un videoclip, jo no el coneixia. He descobert una bellesa de videoclip també, precisament per la recomanació de Pedro Simón, que el llibre és una autèntica delícia i el tenim així en ple tour de promoció i de mitjans de comunicació i és un plaer conèixer-lo personalment. ¿Eh?
1: ¿Cómo estás, Pedro? Aparte de Canchaico, porque has estado en la Feria del Libro de Castellón también.
2: Sí, en Cartagena también anduve la semana pasada y la que viene es Bilbao, Cádiz, venga, Zamora, un pueblo de Madrid. Aquí estamos en Valencia, felices y contentos, pero cansados. Sí, también. Bueno.

0: Pero tampoco me decís, queridos amigos, bienvenidos a las nuevas tecnologías. La persona
1: si
0: no està
1: no
0: bé.
1: Humor,
0: la persona
1: si
0: no està
1: no
0: bé i aquesta
1: alegria,
0: persona sóc jo.
1: Estem de dijous en aquest últim tram del programa. Acabem 5 minuts abans perquè tenim partit de bàsquet, tenim semifinal, bàsquet femení. València Bàsquet contra l'Espart de Girona. Ens ho compten els companys de Punta a Punta. I nosaltres en este ratet hem quedat en efecte en Javier Lacor, que és el nostre guia, anava a dir espiritual, no,
0: guia espiritual,
1: tecnològic.
0: De les noves tecnologies.
1: De les coses tecnològiques de la intel·ligència artificial. Hola, Javier, què tal?
2: Molt bona vesprada.
1: Com estàs? Bueno, avui la IA és la gran protagonista. Jo crec que va a ser...
0: La IA la tenim ja.
1: És una part de la família.
0: En diversos
1: àmbits, no? Hi ha preocupació, sí. Ho hem comentat moltes vegades, sí. De la irrupció de la IA en l'àmbit laboral, sí. No només en el sector tecnològic, especialment, però no només, com a amenaça, entre cometes, de deixar-nos sense treball. Això... O és que les empreses estan utilitzant-ho com a argúcia, com a argument per a despatxar personal i ra?
2: El treballador que se'n va al carrer inclús diu, bueno, què vaig a fer? Si és que no n'hi ha un altre. Jo entenc que l'empresa...
1: Ha sigut la IA,
2: clar. La IA estem morts, és normal. I sobretot l'inversor està molt content i se fica molt content i el preu de l'acció puja. En qualsevol empresa cotitzada, que cotitza en borsa, el deber número 1 del director de l'empresa del CEO en qüestió és fer pujar el preu de l'acció. I té igual que els ingressos vagin a més o a menys, si, inclús anant a menys, el preu de l'acció puja. Quan una empresa fa un comunicat explicant que el 14% de la nostra força laboral se'n va al carrer, això sempre s'interpreta com una mostra de debilitat, de que les coses no estan anant bé, de que els ingressos estan caigent, però si tu dius que és perquè la IA tenim que comptar amb més gent i tenim que preparar-nos per a aquest futur i prenem aquesta decisió valenta, l'inversor se fica molt content. Diu, este tio, esta tia, sap per on va el futur i s'està preparant.
1: L'empresa està reduint costos laborals, està optimitzant el rendiment, està obtenint majors beneficis. Però...
0: Tot això que se deia ja quan la industrialització ja van tindre, quan la mecanització en el camp.
1: Vols dir que ens sona ja aquesta cançó al llarg de la història, no, Gemma? Clar.
0: Sí. Que és, jo crec que d'una banda és normal certa inquietud cap a la novetat, però d'altra, igual val la pena que respirem una miqueta i deixem veure com se succeeixen les coses, no sé. Eh?
1: Perquè l'amenaça existeix.
0: Existeix.
2: L'amenaça existeix.
0: Hi ha acomiadaments
1: passant,
0: efectius.
1: No?
2: Sí, l'amenaça és real i per descomptat que la IA fa menys necessari tindre una empresa molt gran, tindre equips molt grans, i cada volta ho diuen més grans empreses inclús, de ens estem adonant de que en la quantitat de gent que abans necessitàvem per a un projecte per a tindre-ho en 6 setmanes, ara en la meitat d'aquesta gent ho tenim en 4 dies. No? Això és una... O fem moltíssim més, però algú té que pagar-ho, efectivament, o fem el mateix, però amb menys força laboral. Això és impepinable de la mateixa forma que el tractor va fer que deixaran de necessitar a 15 persones en el camp i només a uno damunt del tractor, no? Això és
0: una realitat
2: completament comprensible i no es pot negar tampoc.
1: Mm. Bueno, quin tipus d'empreses són les que estan despatxant? No dic per posar-los com a els més xungos de la pel·lícula, però de moment per on van estirs?
2: És una qüestió generalitzada, però coincidís prou les empreses que estan en rècords de beneficis. És a dir, no és una qüestió de que les empreses estiguen anant a menys, sinó que estan creixent molt, però la qüestió és anem cap a un futur en què podem fer molt menys en menys mans. Aleshores, té sentit continuar pagant nòmines? Lamentablement no, i és una qüestió comprensible i s'ha fet tota la vida, l'eficiència està ahí i no vinc a discutir això. Però sí que és de veres el que tu dius, Ximón, a l'inici, que és una qüestió de coartada molt còmoda i a nivell de relacions públiques i de comunicació és estupenda.
1: No, però si jo tinc una empresa de traducció simultània, estic mort. Bueno, no sé si estic mort, però hauré de despatxar a molta gent, no?
0: Podem posar exemples?
2: Sí, mira, Ximo, tu has parlat de traducció simultània. En una aplicació que segur que moltíssima gent que s'escolta, perquè és una qüestió emprada per gent jove, per gent major, Duolingo, aquesta empresa del mussol verd per aprendre idiomes, aquesta empresa fa uns mesos va anunciar que acomiadava moltíssima gent, principalment traductors i guionistes, diguem, dissenyadors dels textos que van per de l'aplicació. El motiu és que la IA ja fa aquest treball i, bueno, i és més o menys cert, igual... No pots tindre un...

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Queridos, es que l'altre dia, quan parlem de la Xina, volia fer la Xina i ara volia fer-me la robot.

0: redactor d'un telediari i reemplaçar-lo per l'AI directament, perquè el risc és molt alt, però en textos molt curtets, que no són crítics, que són només frases genèriques per aprendre un idioma, doncs, bueno, més o menys es pot entendre, no? El treball no és tant que desaparega com que canvia de mans. I això va molt en la línia d'un estudi que s'ha fet així en Espanya, l'ha fet Funcas, que ha explicat que anem cap a un escenari d'ací 3-4 anys de pèrdua de, crec que eren 1,7 milions de treballs, però s'afegeixen 1,3. És a dir, el remanent, el saldo neto, és de 400.000 llocs de treball de pèrdua.
1: Pèrdua efectiva, diguem.
0: No? Efectivament.
1: Els altres seria com una reestructuració, com el tipus de treball canviaria de direcció.
0: Just aquesta idea.
2: Alguna empresa més així que digues estan despatxant de manera bueno, no sé si ben argumentada o a través de la coartada.
0: Sí, les empreses de mitjans de comunicació que estan en permanent crisi des de fa 25 anys també estan acudint a eixa coartada, molt de cert i també una part de conveniència. I altra gran empresa tecnològica que és IBM, dels ordinadors, que molta gent que porta molts anys en la informàtica dels 80 als 90 la recordarà bé, també ha començat a, sobretot, pausar contractacions, perquè la EIA diu que ja fa bona part del que pot fer aquesta contractació, aleshores se l'estalvia. És una inèrcia que ve de molt enrere, és a dir, molt abans de la EIA ja estaven desitjant prendre les decisions, però ara, com tu dius, Ximo, tenen la coartada perfecta.
2: Bueno, i nosaltres, clar, si ens despatxen i ens diuen, és per la IA, com podem saber si és,
1: si és de veres,
2: si és de veres
1: o si és que no?
2: O és una argúcia.
1: Clar.
0: Molt complicat, és, no n'hi ha una auditoria contínua, no n'hi ha monitorització. A país com Espanya tenim una legislació laboral en què si ens volen fer al carrer...

0: perquè fa un any, fa dos anys, tenia esta mania de fer-ho tot tan nítid, tan claret, tan homogeni, que no colava, no?
1: No era humà, ja, no.
2: Veies que massa perfecte.
0: No som així, efectivament. Sí. I ara ha après a reproduir les imperfeccions de l'ésser humà i del món en general d'una forma, inclús a nivell fotogràfic, també d'una forma cada volta més convincent. Fa poc vaig ser un estudi, demanar a veure a una sèrie de fotògrafs que feren un test, diguem, entre imatge genuïna i real, imatge falsa, imatge generada per una IA, i intentaren encertar quina era la real i quina no. Yeah. Encertaven el 70%, això significa que fallaven el 30%. I parlem de fotògrafs, parlem de l'ull més entrenat que pot haver.
2: Ostres.
0: Si ens pregunten a nosaltres, segurament el resultat seria prou pitjor.
2: Sí.
0: Aixina, que vos he portat un xoc. Estic en el meu portàtil, així a la mà, que normalment me'l deixa a la motxilla, però avui me l'he dut, i ara mateix li estic ensenyant a Xema i a Ximo una doble foto, dues fotos, d'un got d'orxata davant d'una platja, d'un passeig marítim, alguna cosa aixina, damunt d'una taula. És una imatge ja molt apropiada, ja per a l'època que ve, i vull que me digueu quina penseu que és la real i quina penseu que és la falsa. Ja vos dic als oients, que lògicament no esteu veient el que estic ensenyant, que són molt bones i molt convincents les dos, i és realment complicat pensar quina és la falsa. Teniu alguna hipòtesi?
2: La bona, jo diria que és que la taula és de color verd.
3: La de la dreta, la taula verda.
0: Esteu parlant sí. I la dreta, la bona.
3: Sí. La dreta, la bona.
2: I la falsa, la de la nostra esquerra, que la taula és com roja.
3: Per a mi és determinant l'ombra.
2: Ara serà al revés. Jo ho he dit per
3: l'ombra. Hi ha una ombra del got i de que explicant una miqueta la imatge.
2: Però són molt paregudes les dues. Vull dir-vos que és molt difícil. Molt difícil. Són molt realistes.
3: Una miqueta tot. El color verd és reconeixible, inclús de la taula de bar.
0: Sí, veritat. De col·latge de bar. Bueno, la foto de la dreta, la de la taula verd, és falsa.
2: Hòstia, cágate.
3: La bona és la de l'esquerra.
0: La bona és la taula roja. És cert, Ximo, que has parlat de l'ombra, i és curiós perquè fins fa poquet les ombres eren una de les senyals de que això pot ser fals. Però si us fixeu, no n'hi ha molta correlació entre l'ombra superdefinida i supermarcada del plat i el got de la taula, front a l'ombra del fons difuminat del passeig marítim, que no és tan perfecta, no és tan nítida, és com si foren de hores del dia diferents, no?
3: És de veres que els pilots aquells no fan la mateixa ombra que fa el got, no estan orientades al mateix, saps?
2: Però ja he clavat la pota, però
0: vaja. Vinga, anem a la segona. Això és Peníscola, molt bé, molt reconegut, Gemma. Bueno, Peníscola és precisament el més reconeixible que tenim a la Comunitat Valenciana.
2: Sí.
0: Són dos, i una de les dues és falsa, l'altra és autèntica. Teniu ja alguna teoria? Són també molt paregudes, molt boniques.
2: Jo no ho sé, francament.
0: Molt estiuenques.
3: Jo me quedo en la de baix.
2: Com a falsa o com a autèntica?
3: Com a autèntica, perquè l'ombra de la de dalt me sembla rara. Sí, clar, jo només que me fixo en les ombres, en el sol i en les ombres.
2: No ho sé, francament no ho sé.
0: Són realment...
2: No ho sé, són dues fotografies que podrien estar perfectament en una postal o en un carrer de... No ho sé.
0: Pues, Ximo, tinc una mala notícia, has tornat a fallar.
3: Toma!
0: La de baix torna a ser la falsa. Jo que vaig molt a Peníscola, més o menys ho podria reconèixer perquè aquest passeig marítim final a la zona del port no me sona que siga exactament aixina, tan tancat el passeig, però bueno, en qualsevol cas, enganya prou bé, fins i tot el de Roques i tal, el castell del Papaluna. Val. I anem a la tercera, i esta ja li posem cara i ulls. Així tenim a la autèntica llegenda valencianista, que és David Albelda.
2: Correcte.
0: En dues fotos posant, mirant a càmera.
2: Una és verdadera i l'altra és falsa?
0: Efectivament. Una és verdadera, l'altra és falsa.
2: Ostres, pues...
0: Això és un detector de valencianistes...
2: Aferrims.
0: Absolutament aferrims, efectivament, perquè n'hi ha algun detall.
2: N'hi ha algun detall que...
0: Sí. És Albelda fa 20-22 anys, quan va anar la Lliga al València,
2: quan
0: efectivament.
2: Quan estava jugant. No ho sé.
0: Samarreta blanca, l'esponsorship de Toyota, escut del València...
3: Me colen les dues.
0: Te colen les dues, veritat.
3: Però ara apostaré per la de l'esquerra per anar a la contra de la meva intuïció. La veig més imperfecta. No?
0: L'esquerra
3: de
0: l'esquerra.
2: L'esquerra que seia...
3: la bona. La bona a l'esquerra per imperfecta.
2: La bona a l'esquerra, aquesta. És ahí subjectant una copa. I en la de la dreta està ahí amb un valor de Nike.
3: Però
2: no sé
3: en una definició i en un realisme brutal,

0: Sí, ara tinc una bona notícia, ara sí que s'ha encertat. La de l'esquerra és la bona, la de la dreta és falsa, i els detalls són
1: la
0: que...
1: De la falsa és més xula.
2: La falsa mola molt més.
1: És més xula.
2: És fotogràfica. És molta
1: belda. No? Sí. Sí, està ell com en el camp. Mm.
0: Sí. El detall és que el logo de Nike està ronxa, el València mai ha tingut una samarreta com esta, i n'hi ha un logo de Nike també antic que ha ficat ahí la IA que s'ha inventat, però este logo mai ha estat en una camiseta de València del primer equip, sí, dels entrenaments, detall també de...
3: Però de xoto,
0: De Maldini futbolístic del València.
2: De Maldini, totalment. Bueno,
0: i ara ja, per acabar esta xicota de secció, este xoc...
1: La conclusió és que és molt difícil de distingir la falsetat de la realitat.
0: Allà només vos ensenyo una més ràpidament, que no és una foto doble, és només una foto.
1: Vale.
0: I teniu que dir si és verdadera o falsa.
1: Vale. Ai, va, que sento jo.
2: Ai.
1: I saps falsa.
0: Estic ensenyat una foto de Ximo i Gemma fa
1: 24
0: o 5 anys.
1: Fa 25 anys.
2: Feia molt bona parelleta.
1: Pues, escolta, sí.
2: Mira, molt bona parelleta.
1: Molàvamos todos.
2: I alguna retransmissió hem fet. No tantes com voldríem.
1: En una retransmissió de falles també hi ha tots
2: però
1: els nostres companys.
2: Però jo no recordo que s'hem fet una foto tan romàntica en una platja darrere. Eixa il·luminació és una il·luminació molt de plató.
0: Correcte.
2: Especialment la que... La teua és més natural. La de Gemma és una il·luminació molt més bonica. La meva és molt de plató, no? No cola, no.
1: Falsa.
0: Efectivament, falsa. He agafat fotos vostres de fa...
1: Però estem molt monos,
0: de fa això, 4 o 5 anys.
1: I fem una parella ideada.
2: Això, 4 anys, sí.
0: Això, la pandèmia.
2: I després li dius a la IA que ens traga aixina com si fórem artistes de Hollywood.
1: Però és supercreïble.
0: I és supercreïble. És supercreïble. Tu l'ensenyes per ahí, jo crec que, bueno... Igual tu dius, home, Gemma tan blanqueta al costat de Ximo, tan moreno, no sé jo, però...
1: No, però podia haver passat un mes de juny, tu haver pres ja el sol i jo no, o alguna cosa d'aixes.
2: En algun programa d'estiu.
1: Ostres. T'ho imagina't, per això després en els col·legis agafen i fan en les fotos dels xiquets i les xiquetes barbaritat. I colen.
0: Eix és el tema. Que així hem passat una estona agradable, divertida, en Peníscola, en la Orxata, en el Velda, en la vostra foto, però n'hi ha gent... que aquesta forma d'usar la IA no les faces de gràcia com és normal i és el perill de que la IA siga cada volta més convincent. I ja hi ha conseqüències i, lamentablement, aquestes conseqüències aniran a més.
2: Conseqüències però legals? Per a les o sigui, anem a veure, en quant a utilitzar la imatge d'una persona que tingui els seus drets i no els hagi cedit i això, s'entén perfectament. Però... falsificar una imatge o fer-la de manera malintencionada, més enllà dels marcs, diguem, legals de cada lloc, no sé. No es podria obligar a posar un distintiu per a saber que, quina foto més bonica i més original i que borrat hem passat, i és d'IA. I ja està. I que se sàpiga. Això no és possible.
0: Es pot i es fa de diverses formes. Gemini, que és de Google, fica ahí una xicoteta marca d'aigua en un cantó, però que és molt fàcil d'esborrar o de retallar. ChatGPT ara fica una marca d'aigua invisible que sí detecta en sistemes com els de X, el que era Twitter, per a marcar automàticament a Suècia, però, novament, també és fàcil de llevar. És un problemón que va anar a més.
2: Ens quedem sense temps i te convide
1: que no s'ha donat temps de tractar.
2: Que tractem este tema, que és molt important.
1: Sí, que volem continuar. Tractant
0: continuarem.
2: El sistema de la IA en la salut...
1: I l'adaptació a la medicina.
2: En la determinació de malalties, també en el diagnòstic, especialment en diagnòstic oncològic, me sembla que és molt flipant, i com va interactuar la IA també en el sistema públic de salut. Vols que parlem d'això el
1: pròxim
2: pendent. Dia?
0: La tenim pendent. Largo y tendido.
2: Genial.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies, adeu.
2: Gràcies. Vaig a punt a punt ja preparats per a contar-vos aquesta semifinal de bàsquet, València Bàsquet femení contra l'Espar. Tota la sort per a les xiques, clar que sí.
1: I nosaltres... Sí, volem que guanyen, clar que sí. Nosaltres ara ens n'anem ja.
2: Ens preparem per a demà a partir de
1: l'Espar. Demà a les 4, sí.
2: Adéu, bonicos.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
2: Vull deixar-me portar.
1: Posem l'accent en tu. Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
1: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
7: Al mando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Ayora, 100.9.
10: De tu

0: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
1: I tu i jo.
0: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'Hora de la Cultura. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.
1: I tu i jo.
2: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
4: Només hi ha una forma, ens alcem abans que ningú, per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. Estigues on estigues. A partir d'ara, Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius d'Apunt Ràdio. De tu a tu.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
5: De tu a...

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
1: De tu a tu.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts des de Ràdio per a l'Esport, en Apunt Ràdio, amb Juan Alponte al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, cada nit, Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, ja sabeu que teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos. X o Twitter @90minuts, el 90 en xifra, en número, també per a TikTok, 90 minuts ràdio, a mi 90 en xifra, el número, i per a Instagram, també 90 minuts ràdio, però en paraula, en lletra, tot sense xifres. Si el que voleu enviar és un àudio, en la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que tractem en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: penjar una foto jugant a golf en dia lliure com ha fet Ramazzani, ho consideres intrascendent, greu o poc afortunat? Aquesta és la pregunta que vos fem i esperem les vostres respostes. Tal com vos contarem dilluns, Carlos Corberán decretà dia lliure avui dijous a falta de 4 dies per a jugar el transcendental partit de Sant Mamés. En un ambient tan carregat com el que hi ha a València en l'actualitat, en bona part generat des del propi club, certament hi ha coses que no sumen. Sembla que el dia lliure decretat per Corberán ja ha de posar-lo en el sac de la culpabilitat de la plantilla, quan en teoria és el cos tècnic qui decreta els dies lliures. No m'hauré sentit criticar massa el tema dels dies lliures i si la ja famosa gestió de càrregues indicava que calia tindre aquesta setmana 2 dies lliures, o rectifiques, no seria la primera volta que un entrenador ho fa, o els juntes més al principi, perquè posar-los o posar el dia lliure avui, dijous, no ajuda a pacificar un clima que està enrarint-se a la carrera. Mala cosa quan estàs jugant a la vida. No és pla d'establir categories de bons i roïns, però estic segur que no m'enganya molt si dic que l'aficionat estàndard haurà vist amb millors ulls el grup que avui s'ha acostat a la ciutat esportiva a treballar, que, per exemple, a Ramazzani, que no ha tingut problemes a l'hora de pujar a les seues xarxes socials una foto d'ell mateix jugant al golf. No suma. Però saben quin és el problema? El problema és que al igual que no hi ha en aquest club ningú que demani explicacions a l'entrenador sobre la gestió de la plantilla o dels dies lliures, tampoc hi ha ningú que li hagi fet arribar als jugadors quin escut defenen i la lamentable imatge que dona una foto com la del belga. A dia d'avui, i per coses que un va sabent, crec que no són conscients ahir dins de la transcendència del que s'estan jugant. Recorden esta frase de Tebas.
1: Vamos a ver, el Valencia es un club que, si descendís de categoría, como lleva tantos años en primera y ha cobrado tanto en televisión, tendría una gran ayuda al descenso. Por lo tanto, yo creo que no sería un escenario catastrófico. Bueno, catastrófico es descender deportivamente, pero económicamente. Y además, como todo el mundo hace en nuestra Liga de Sport, yo creo que el 80% de los clubes hacen escenarios en caso de descensos. Siempre. Siempre y los analizan, ¿eh? Y estoy seguro que el Valencia lo hace y lo hizo en su momento.
0: No sería un escenario catastrófico que el Valencia descendiera por los diners que le caurían por haber estado tantos en primera, diu Tebas. Crec que els que manen en el club pensen totalment igual. Crec que no són conscients que el descens pot ser la mort per al club. A 11.000 quilòmetres no saben el que significa un descens, el que dol en el cor. No ho han viscut i no saben que és una de les coses més dures per a un aficionat. A ells els hi dona igual tot, el club, l'afició, la història i el respecte. Per a ells, si se baixa, no serà un drama, perquè obtindran molts diners de la Lliga. I com que els que manen no transmeten l'imperiosa necessitat d'estar en primera, això es nota. Perquè aquestes coses se transmeten de dalt cap a baix. I si esta València de Singapur fa anys que navega a la deriva sense patró del vaixell, o pitjor, encara en mans de polissons i grumets que no tenen autoritat moral per a imposar respecte ni els interessa fer-ho. Perquè això és la segona part. Primer, que quan no està el gat, els ratolins ballen. Segon, que els futbolistes fan coses evitables quan perceben un club feble o, en este cas, inexistent. I tercer, la pregunta és qui podria entrar demà en Paterna en ese vestidor i dir-li a Ramazzani que amb l'ambient que hi ha i amb el que està jugant-se el club no són intel·ligents certs comportaments. Per a tancar, i quatre, que Ramazzani acaba d'ací un mes i marxa, quede com queda el València, el perill de dependir dels cedits. Però tornem a la qüestió plantejada. Qui li diu? Ronnie G, que la plantilla sap que va adoctrinant a gent en reunions del Tupperware per a tirar-li merda a la plantilla? L'entrenador, a qui no creu ja la majoria de futbolistes? El director general, amagat i jugant a Juego de Tronos des d'aquest estiu? Mentre a la gran majoria de l'aficionat estàndard no li arriba la camisa al cos i dubta d'on treure els punts necessaris per a guanyar, que molts diuen contra el Rayo, però el Rayo avui s'ha classificat per a una final europea, l'alarma és inexistent ahí dins, perquè no són conscients del que suposa un descens. Entrenador i futbolistes estan en el punt de mira de la gent per aquesta circumstància. Com diria aquell, no m'agrada com casa la gosseta. Postdata. En la temporada 22-23, la del Vipo, el club va pagar l'autobús per als aficionats que volgueren acompanyar l'equip a l'hora de donar-li suport per eludir el descens. S'ha interioritzat tant la misèria, importa tampoc l'aficionat, que no sols el club ja no fa menció de pagar autobusos, com si el descens no importara, sinó que damunt treballa en l'ombra per a posar a la gent en contra de la plantilla, que, t'agradi o no, és la que t'ha de salvar. Així, en lloc de fer vídeos motivadors en xarxes com la majoria d'equips que estan jugant-se la vida, avui hem tingut un altre reportatge del nom està allà. Esquizofrènia en estat pur. Les 11 de la nit i 11 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 11, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas.
0: Hola, Nid, ¿cómo estás?
1: Molt bé.
0: Fantàstic.
2: Molt bé, molt bé.
0: Escolta, ¿tú jugues a golf?
1: ¿A golf? Sí. No sé, no sé jugar.
0: No saps jugar.
1: No tinc ni idea.
0: Per tant, en un dia lliure...
1: No me llama tampoc, ¿eh?
0: No t'hi crida.
1: No me llama, igual me poso un dia a jugar i dic, mira...
0: Mira.
1: Quan la tens perdut, però de moment no me llama.
0: Bueno, per tant, en un dia lliure no te posaries a jugar a golf.
1: No, jo no. Jo faria altres coses.
0: En un dia lliure.
1: Sí.
0: Vale. I sobretot si la teua empresa no va massa bé, pues...
1: No pensaria fotos, clar, ni vídeos.
0: Evidentment.
1: M'amagaria, saps, clar.
0: Escolta, la gent diu, no, contra el Rayo se guanyarà els 3 punts. El Rayo s'acaba de clavar en la final de la Conference.
1: El Rayo està en la final, Manolo. Bueno, al final hi ha gent que diu, bueno, la Conference per a què? Que li pregunten al Rayo Vallecano.
0: Correcte. Bueno, ara parlarem de dies lliures, així en Bilbao. Parlarem de golf, però anem a parlar de moltes coses més. Així que te pregunte com venen les fotos.
1: Fotos, avui, venen de dia lliure. Totes. Dia lliure per a alguns, tot i que el tècnic Carlos Corberán havia decretat el dia d'avui com a jornada festiva. Un important grup de futbolistes ha acudit a la ciutat esportiva. Guido, Dimitrieski, Rioja, Gallà, Unai Núñez, Xomer o Jesús Vázquez han acudit a treballar, a més del grup de lesionats que ha seguit treballant en les instal·lacions de Paterna en les seues respectives recuperacions. Per contra, futbolistes com Ramazani no ha tingut cap problema a l'hora de penjar una foto en les seues xarxes socials com una final per al conjunt granota, tot i elogiar l'extra que suposa el recolzament des de la graderia, és conscient de les baixes que se li acumulen. El tècnic recupera Tunde, Dela és dubte seriós i té les baixes de Carlos Álvarez, Iván Romero, Olguezábal i Primo. Escoltem els tècnics Luis Castro i Alessio Lisi, que torna al Ciutat de València.
3: El más importante que el sistema es la dinámica. Es claro, como siempre, que queremos... que nos gustaría tener todos los jugadores al 100%, pero los que van a estar van a dar el máximo y eso es el más importante para nosotros.
4: Sí, para mí siempre es un partido diferente. Es una lástima que se dé una situación de necesidad para ambos equipos, la nuestra diferente.

0: a la de ellos, pero ambos necesitamos ganar y es una lástima que vayamos ahí en un momento tan, tan importante, sobre todo para ellos, pero es el fútbol, es el deporte y hay que dejarlo todo.
1: Cuidar la base, el Villarreal ha fet un homenatge a 12 dels futbolistes de les divisions inferiors del Club Groguet que complixen 10 anys en la cantera del Submarí. El president Fernando Roig els ha obsequiat amb un record en l'acte celebrat en l'estadi de la Ceràmica. El màxim mandatari ha destacat la importància de la formació personal a l'hora de treure també futbolistes per al primer equip.
2: Vivir una cultura d'equipo para, además de formar jugadores, que realmente es el objetivo del equipo, para tener jugadores que lleguen a lo más lejos posible, formar personas. Para mí es un orgullo.
1: Deixar-se la vida després de la derrota de l'últim cap de setmana front el Córdoba. El Castelló prepara la visita de dissabte al Ceuta amb tota la plantilla disponible i Barri recuperat després de ser baixa l'última jornada per molèsties a l'esquena. Pablo Hernández ha assegurat que van a deixar-se la vida per aconseguir l'objectiu de pujar directe o disputar el playoff d'ascens a primera divisió.
3: Los jugadores se lo van a dejarse la vida, yo me voy a dejar la vida, el staff se va a dejar la vida y disfrutemos hasta donde lleguemos y hasta lo que nos dé. Estoy seguro que con el nivel que hemos llegado a mostrar este año y de la manera que compiten estos jugadores, podemos marcarnos cualquier objetivo.
1: Forçar el quint partit és l'objectiu d'un València Bàsquet reforçat per la victòria de dimecres a l'OHK d'Atenes davant el milionari totpoderós Panathinaikos. Si els taronxes superen els grecs, igualarien a dos la sèrie i se jugaria l'accés a la final a 4 la setmana que ve al Roig Arena. En la prèvia, el tècnic Pedro Martínez ha demanat perdó als àrbitres per l'expulsió del tercer partit.
4: En un mundo ideal me hubiera gustado que no hubiera pasado. Quiero pedir excusas a los árbitros en primer lugar porque les pusimos, les puse yo, no creo que solamente yo, en una situación insostenible para ellos y tuvieron que tomar decisiones que seguro que no son cómodas para ellos.
1: Primera victòria, València Bàsquet femení supera 67-66 l'Unix Girona per un parcial de 2-11 de l'equip gironí. En els últims minuts de l'últim quart va retallar l'avantatge taronxa de fins a 10 punts en el partit d'anada de les semis de la Lliga Femenina Endesa disputat avui en el Roig Arena i deixa totalment oberta la sèrie, que es decidirà diumenge a Fontajau. Una falta no assenyalada sobre Leti Romero i una tècnica posterior a la banqueta de Burgos ha provocat la reacció del Girona, situació que ha protestat el mateix Burgos.
5: Pienso que es una falta en ataque a Leti, que la deja dañada, que se queda dolida en el suelo, el juego no se para durante 5 segundos o así, que ha estado en el suelo. Tenemos la mala fortuna de que además anotan un triple, además los servicios médicos, la gente del banquillo se levanta preocupada por Leti y un poco sobresaltada, y encima nos llevamos una técnica, wow, ha escocido. Pero ya te digo, no son jugadas complicadas, seguro que difíciles de arbitrar, han influido en ese parcial de puntos final, no en el resultado porque hemos acabado llevándonos el partido, pero sí en que nos recortaran algunos puntos.
1: En l'altra banqueta, Roberto Íñiguez s'ha queixat d'insults per part d'un sector del públic del Roig Arena.
6: Y lo que sé es que no me van a insultar, en esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto. Y además, tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito en Fontajau. Aquí sí, aquí sí. Aquí se ha insultado hoy. Esas palabras se han usado contra mí hoy, de detrás del banquillo. Para mí, un club como Valencia tiene que identificar a esas personas y echarlas. Porque delante de niños, tiene que echarlas. No, no, tú no puedes consentir tener a esa gente en el público.
1: Sevilla Atlético Deportivo Eldense, la primera final per l'ascens en apunt. La televisió autonòmica retransmetrà diumenge a partir de les 12 l'enfrontament entre el filial del Sevilla i el Club Deportivo Eldense, és a dir, el duel del QR contra el líder del grup segon de la primera ref. Serà la primera de les tres finals que li resten al conjunt de Claudio Barragán fins a fer realitat el somni de tornar un any després i de forma directa a la categoria de plata del futbol espanyol. A falta de tres jornades perquè acabi la lliga regular, l'Eldense suma 65 punts amb només 9 per disputar-se. L'equip blaugrana lidera la taula, empatat amb el Club Esportiu Sabadell, que en esta jornada visita el tercer classificat, el filial de l'Atlético de Madrid. Escoltem el central del Deportivo, Arnau Gaisas.
7: Crec que l'equip està mental i físicament preparadíssim per afrontar el que queda, i ja et dic, és una situació que tothom voldria estar-hi, així que estem més que preparats. El partit serà complicadíssim, però tot passa per guanyar diumenge. L'equip només té el cap pensant al Sevilla Atlético. Nosaltres anirem a la nostra i arribar doncs, al 68.

0: punts.
1: Pilota valenciana per a punta a punta oferirà pel web el Gran Premi de Benissa d'escala i corda diumenge a les 6:30 de la vesprada, que enfrontarà Giner i Pujol segon. És un mà a mà molt interessant entre dos dels millors pilotaris del moment, que podria ser perfectament una final avançada del campionat individual que ja està en disputa i que podria tornar a emparellar-los en el quadre.
2: Les 11 de la nit i 19 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts per a X o Twitter, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número, també en número i en xifra per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, i també 90 minuts ràdio és el perfil d'Instagram, però sense xifres, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, teniu el nostre número de WhatsApp, 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01. Pregunta que feu avui: penjar una foto jugant a golf en dia lliure com ha fet Ramazzani, ho consideres intrascendent, greu, poc afortunat? Les 11 i 19. De tot això i de moltes coses més xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Carficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
2: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
9: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: Estás escoltando 90 minutos. A Manolo Montalt y Salva Folgado.
2: Onze 22, recordadme lo mayor que soy escoltante de los Waterboys. Que esta es una grandísima canción de Hall of the Moon. Bueno, pues Folgado, en el Valencia, día lliure, no per a tots, alguns han anat a treballar, i els que no han anat a treballar, algun com Ramazzani, bueno, pues ha fet una acció que ara després parlarem de la tertúlia, però que és una foto d'ell jugant al golf.
1: Bueno, d'aquestes coses tampoc ens han sentit massa parlar esta setmana els oients, al final. I la reflexió la va fer així en esta sintonia diumenge Pepe Pla. Uh-huh. El València no té un problema de dies lliures, eh? Repetís la frase de Pepe Pla. El València té un problema de futbol. I a partir d'ahí, bueno, pues el València té un problema de gestió de vestidor, té un problema d'entrenador, té un problema de comportament de futbolistes i té un problema de club i d'estructura, perquè no hi ha club i no hi ha estructura. No té un problema de dies lliures. El que passa és que este José Manolo pues agreugen tota la problemàtica del València. Avui havia
2: no
1: marcat, estava marcat en el microcicle d'esta setmana, que ja va jornada festiva, que a més la jornada festiva d'esta setmana era doble, primer diumenge i després en el dia d'avui. I bueno, és cert que, i és habitual, moltes vegades que diferents futbolistes s'acosten a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna per a recuperar-se o simplement per a treballar o per a posar-se més dels fisios. I avui hem vist com Guido, Dimitrieski, Luis Rioja, Gallà, Unai Núñez, Xomer o Jesús Vázquez han acudit a treballar, a més del grup dels futbolistes lesionats, que, bueno, pues estos habitualment quan tenen

0: una lesió, també s'acosten a recuperar-se a les instal·lacions de Paterna, però pues este matí ha sorprès com en les seues xarxes socials, en el seu perfil d'Instagram, Ramazani, pues ha penjat una fotografia on se'l veia jugant al golf. I a partir d'ahí, Manolo, bueno, pues tot això ha encès la polèmica i les crítiques al voltant de la plantilla, de que per què ho he de lliure, de per què te'n vas a jugar al golf. Bueno, la meva opinió, després suposo que la raonarem o la xerrarem en tertúlia. Els futbolistes el dia lliure poden fer absolutament el que vulguin, perquè tenen dia lliure, però... Uh-huh. Jo crec que, conforme està el pati, Manolo, penjar aquestes coses en xarxes socials es perjudica directament. És una torpesa.
1: Absoluta.
0: Ara, en el cas de Ramazani, ho he dit moltes vegades, a dalt no pilota ningú.
1: No hi ha pilot.
0: Per això ja és de futbolista, Manolo. Quan acabe jo no me'l quedaria.
1: A banda de que, en efecte, una de les coses, com ja he dit jo en l'editorial, és que este senyor sap que en 3 setmanes se'n va. Falla el que falla.
0: Ell sí, però diu que vol quedar-se.
1: Ah, bueno, sí.
0: Pues, Largi, si vols quedar-te, pues no sigues torpe, tampoc.
1: Bueno, què vols que te diga? Escolta, hem parlat de dies lliures...
0: Clar, no, és que jo crec que lo que anem a contar ara és lo absolutament mollar d'esta història.
1: Bueno.
0: Que a molta gent va dir, ¿cómo?
1: A veure, no es justificarà uns, i més així que crec que estem siguent prou durs amb Corberán, però quina ha sigut la relació de dies lliures de l'Atleti i de l'Elba esta setmana?
0: L'Atlètic Club de Bilbao, Manolo, ha tingut 3 dies de descans esta setmana.
1: Tres.
0: Diumenge.
1: Sí.
0: Va jugar dissabte.
1: Contra l'Alavés.
0: Dimarts. I avui dijous. També ha tingut jornada de descans l'Atlètic Club de Bilbao abans de tornar a preparar divendres el partit que li espera diumenge davant el València. Recordem, previst 4:15 en Sant Mamés, corresponent a la jornada 35 de la Lliga. Va jugar dissabte. Va guanyar 2-4 a Vitoria, però, Manolo, 3 dies de descans per a l'Atlètic Club de Bilbao. Això és el que comentarem així quan va esclatar tota aquesta polèmica, que no recordes si va ser diumenge.

0: tres places que l'any passat, i a lo millor una més, perquè si el Rayo guanyarà la Conference, crec que té dret a jugar en la UEFA, sinó, bueno, en l'Europa League, si no recordes.
1: Sí.
0: Bueno, pues, per això és important saber què és el que ha ocorregut, i també és important saber que el Rayo tindrà la final de la Conference el dia 27. Per tant, així vindrà més titulars, vindrà més suplents, vindrà relaxat, no ho sabem. Però segur que en el seu dia pararem molt de tot això. Algo més que contar del València?
1: No, després en tertúlia ja parlarem més del València.
0: Bueno, pues ara parlarem del València Club de Futbol. Anem a parlar perquè demà comença la Lliga i demà hi ha un altre partit de Tanatori League, no?
1: Sí, demà hi ha partit de Tanatori League, sí.

0: formar-te en el que busquen les empreses, perquè buscar treball i trobar treball també és guanyar confiança i saber que hi ha algú al teu costat. Siguen quins siguen els teus passos, Labora està amb tu. Labora, Generalitat Valenciana, amb tu en cada pas.
1: Les 11:48, tanquem la primera part del programa, la informativa, després de pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Por la mañana café, por la tarde ron.
3: Estàs escoltant 90 minuts.
2: Tu balcón.
4: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos.
3: Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
2: D'Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
5: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
7: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
1: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 51 minuts comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi, així en el 90 minuts. Abans, vos recordem la pregunta que vos estem fent per a intercanviar opinions. X o Twitter, arroba 90 minuts, el 90 en xifra, el número. També el 90 en xifra o el número per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio i 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, per al perfil d'Instagram. Si voleu enviar un WhatsApp, un àudio, amb la vostra opinió, teniu el 6 de 9 42 18 01, el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01. Pregunta que estem fent avui: penjar una foto jugant a golf en un dia lliure com ha fet Ramazzani, ho consideres intranscendent, greu, poc afortunat? Bueno, pues d'això i de moltes coses més anem a xerrar la nostra tertúlia de dijous amb un dels habituals de dijous, com és Javi Lázaro, Radio Marca. Hola, Javi, què tal?
1: Muy buena noche, Manolo.
0: ¿Cómo está usted?
1: Estamos bien, estamos bien.
0: De categoría. I no és un habitual de dijous, però William ha fet un espai per a que vinga i diga la seua, el company Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Tinc ganes de parlar del Real Madrid. Bueno, del València.
0: Del Club de la Lucha, no.
2: Del
0: no,
2: Club de la Lucha.
1: No. Qué gran película esa.
0: Gran película, ¿eh?
1: Es un peliculón.
0: No se habla del Club de la Lucha.
1: Se debería hablar más del Club de la Lucha. Que por lo visto pasa por Valdebebas últimamente.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Creo que en breu va a traure un comunicat Dunking, pero...
1: Esa es buena, esa es buena. Me gusta.
0: Pero mentre hice el comunicat de Dunking...
2: ¿Cómo estará ese vestidor? Espera, que diumenge el Capital Clàssic va ser Vinícius, eh?
0: Pues,
2: o sigui, com estarà aquest vestidor per a que Vinícius siga capità? Clar, almenys Vinícius no va soltant colps.
0: Per bueno, als seus no, altres sí.
2: No, correcte, correcte.
1: Al final és tot, per a mi, no és el tema d'avui, imagino, però... No, però
0: aquestes coses sempre...
1: Però és al final la qüestió de l'autoritat, no? Vinícius, que ara Nacho, pues quan tu a Vinícius le permites todo, quan de repente Rüdiger un dia saca la rodilla a passear i no passa nada, quan... Bellingham tiene cuestiones evidentes que han cazado, incluso imágenes de televisión con comentarios racistas, etcétera, no pasa nada, me refiero, tienen una plantilla sobreprotegida constantemente, pues a veces puede acabar en esto, ¿no? En que al final, cuando las cosas no salen como quieren, pues que el conflicto acabe dentro, porque seguramente hay mucho ego que controlar, y cuando ese ego no puede salir con victorias, pues pasa lo que ha pasado en días como hoy en el Madrid, parece ser.
0: Sí, bueno, sembla, porque ahora Fede Valverde diu que la vida en la mañana los rusos le persiguen y que ahí simplemente se ve.
2: Y per eso el Madrid le ha abierto un espejo.
0: Claro.
2: Es la premsa, la excusa de... Es la premsa que vol dir mentides sobre mí. Ya, entonces el Madrid sobre un expediente...
0: Bueno,
2: eso es cuando iban así a Valencia,
0: també,
2: ¿no? Que es la culpa de la prensa.
0: També Baena, per accident, va pujar a l'autobús del Villarreal i li va aventar dos punyades a Baena. Vull dir,
2: va ser Baena en el pòmul i va anar al seu puny a la cara.
0: Va ser també tot...

0: final de la Conference. Què vol dir això? Que n'hi ha un joc més d'Europa, amb tot el que suposa. I atenció, perquè el Rayo Vallecano, tres dies abans de la final de Conference, juga contra l'Alavés.
1: Bueno.
0: Tic-tac.
1: No, yo tampoco... Que no le hago ninguna previsión ya a ese tipo de cosas. O sea, visto lo del Valencia este fin de semana...
0: Ya, pero
1: visto...
0: que el Alavés no es el Valencia.
1: Claro, pero he visto también el Atlético de Madrid previamente y otros... Creo que al final es todo una moneda al aire y, sinceramente, el momento en el que llegue el partido ya veremos lo que pasa ahí.
2: Y es que creo que Valencia en 39 puntos, es decir, a una victoria de la permanencia...
0: Sí, pero a la Traus.
2: No, pero eso... Ya, pero que depende... Es decir... Si tu entres en 39 punts, a falta de 4 jornades, si no m'enganye, has de mirar altres resultats.
0: Mira, les teues 3 últimes jornades són... teues 3 últimes jornades són contra el finalista de la Conference League, contra el campió...
1: Okay, sí. Hay una frase que vengo diciendo todo el año, que es que a la 36 había que llegar salvado. Porque si no... y podría terminar las piernas.
0: Pues mira...
1: Y en esta está el equipo, pues es lo que hay. Yo, al final de todo eso, es verdad que aunque no estés salvado, hay una cosa que te da un pequeño colchón, que es la cantidad de equipos que hay ahí. O sea, me refiero, esto yo creo que a lo mejor lo hemos hablado mucho, pero es una realidad
0: sumar,
1: palmaria,
0: ¿eh?
1: ¿No?
0: A
2: mí lo que más me preocupa de todo es que, por ejemplo, l'any de Baraja o l'any passat, sense anar més lluny, l'ambient era altre, és a dir, l'ambient era de crítica...
0: Sí, l'ambient ara mateix està molt enrarit.
2: Clar, perquè era de, per exemple, l'any passat, o fa 2023-2024, no, 2022-2023, la de Baraja, la primera, era de l'IM fora, no sé què, però anem a sumar, anem a tractar de salvar-nos. Ara jo ja noto que la gent està... I mira, si cau en la segona, que baixen. I si és la sensació, i no com una crítica a la gent, que quede clar.
0: Però que la gent hauria de donar-se compte que si l'haguessin va a segona, no ho va patir l'IM, ni van a patir els jugadors, ho va patir l'afició.
1: No té sentit.
2: Clar, jo, mira,
1: pensar de forma optimista en això...
2: Però jo no estic d'acord, o jo almenys com a aficionat, no tinc aquesta sensació que jo percibisc en l'ambient, però puc empatitzar i entendre la gent que està desgastada. Perquè són... Jo l'altre dia llegia per xarxes socials de, no, mireu el Sevilla, com anima... Ja, però és que el Sevilla fa 3 anys, quan el València estava lluitant per lo mateix, el Sevilla estava guanyant l'Europa League.
0: Clar.
2: Per tant, no hi ha ese procés
0: el
2: de desgaste. Clar.
0: Però mira, jo ho deia ahir... Perdona, Javi.
1: Sí.
0: Jo ho deia ahir i ho he ampliat en l'editorial. Jo crec que en el València ningú és conscient del perill que suposa un descens a segona divisió. Ningú. I, per tant, això no es transmet. I com no es transmet, passen les coses que passen en este club. Per exemple, l'any de Baraja, la 22-23, els últims 4-5, no recorde, desplaçaments, el club financia els autobusos per a que... Ara, un reportatge del Nou Mestalla. Ja, arreglando. Primer, perquè s'ha assumit la misèria ja forma part del decorat, val? I segon, perquè...
2: Li has perdut el respecte a estar on estàs.
0: Li has perdut el respecte a estar on estàs.
2: Fa 2 anys,
0: ja,
2: si
0: estaves... Ja és el teu lloc natural.
2: Exacto.
0: Clar. Val? I perquè, com deia, hi ha un problema... la famosa declaració aquella de Tebas de, bueno, si València baja no serà una catàstrofe, que és el mateix que va dir l'any de Baraja i Maibáñez. Bueno, pues si se baja tampoc serà un drama. I a la fi... com a 11.000 quilòmetres no tenen ni idea del dolor que suposa un descens, allí, i perquè aquestes coses se transmeten de dalt a baix, allí no n'hi ha qui senta ni patisca, i com això se transmet, és una cadena de mando, i se transmet de dalt a baix, i com això se transmet, doncs què se transmet? El no-res, i estem en un no-res, en què així sembla que no hi ha problema, i que si vaig a València, doncs, bueno, doncs avant del carro. I crec que no són conscients de lo que significa per a la gent, perquè ells desprecien a la gent, del que significa un descens.
1: Yo no estoy muy de acuerdo con...
0: Perfecte.
1: Con que no lo sientan, básicamente, porque he visto el mercado de invierno que ha hecho el Valencia y el dinero que se ha gastado.
0: Sí, pero eso es un tema empresarial.
1: Bueno, claro, pero ese movimiento empresarial que se hace malo se hace para que el equipo no defienda. Otra cosa es que hayan confiado en exceso, que yo creo que esa es mi lectura, hayan confiado en exceso en el director deportivo, en definitiva en el CEO. O sea, la sensación esta de que el equipo muere con la temporada con el entrenador sí o sí, es evidente que se ha demostrado que es un error de ya,
0: pero,
1: ya,

0: Ja, però assumido,
1: o sea. Més enllà d'allò, jo el que... O sigui, recordeu, crec que va ser al mes de gener, no? Una roda de premsa que va donar Ron Gurley, de que li van preguntar, no sé qui va ser, potser si era Paco Polit, o és que Paco li va donar bola i sa resposta en xarxes socials i en raó, no? Que li van preguntar si ell baixaria al vestidor, no? I Ron va dir, bueno, la carta de quan tinga que baixar al vestidor...
2: I se fragment de l'ú, el posarem sí. Així, quan s'assabentarem que havia baixat al vestidor.
1: Lo va dir, ja baixaré. Què passa? Que quan ha baixat, és que cap futbolista sabia qui era. Per què? Perquè

0: va donar un rendiment molt lluny de les seues prestacions habituals, però és que el Sevilla va eixir amb els ulls injectats en sang. Jo això no ho he vist en tot l'any de València.
1: Sí, val, però sí, jo...
2: El Sevilla, precisament.
1: Mira, el propi entrenador va reconèixer... Ja sé que diumenge ja queda lluny, però és una reflexió que jo tenia. Uh-huh. I jo sé que el propi entrenador va reconèixer que no van fer un mal partit, és una evidència, però jo crec que estem passant massa desapercebut el fet de que l'Atleti C, perquè era l'Atleti C, set futbolistes d'aquesta alineació serien titularíssims al València. Claro. Musso, Lenormand, Lenglet, Nahuel Molina, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas i Thiago Almada. Set futbolistes.
0: Sí, sí, sí.
1: De l'Atleti C, però, no del B. Perquè Baena, per exemple, és del B, però no,
0: Nacho,
1: del C.
0: Però, Nacho, això dis-li-ho a qui el 30 de maig, ja quasi fa un any, va dir volvemos a la élite europea.
1: Europa.
0: Però, no, a la élite europea, no a Europa. Europa és la conferència. La élite europea, que jo sàpiga, és la Champions.
1: Que sí, que sí, que sí. Per això, que... Que jo crec que portem un any de mala gestió d'expectatives.
0: Un
1: i
0: any?
1: Després, parlé des de que va arribar este nou equip de treball, no?
0: Sí.
1: Però jo, sobretot, a lo millor és perquè jo estava, ja no estava tant en el dia a dia, no? A l'estiu, que estava per la situació que va tancar l'Eu i tal. Però jo sí que al·lucinava per l'ambient de, una plantilla, tal, no sé què. Jo pensava una cosa. Han llevat a Mosquera, han llevat a Llarec i han portat a Copete. O sigui, un moment.
0: Que això li ho
1: han llevat a Mamardasvili i han portat a Julen. Han llevat a Barrenetxea i han portat a Santa
0: però
1: Maria.
0: Això,
1: vull dir,
0: això,
1: però què?
0: Això li ho dius a la gent i la gent l'únic que te dius que és una rata perquè se ha ido. I a la gent li vengueren aquesta història, que és lo bo
1: el
0: que té Meriton.
1: Meriton,
0: clar, Meriton ven... Són els número un venent el relat, ja sé que Javi i jo en això no estem d'acord. Són els número un venent el relat. I per això ara mitja València està encabronada en la plantilla. Perquè és una situació que ha generat el propi València. Després també han generat els jugadors en el rendiment, d'acord. Però este moviment de que la gent està farta, com deies tu, en gran part ve propiciat perquè ja al principi de Lliga i ara se li està tirant merda als futbolistes per a salvar la figura de l'entrenador.
1: Però no, això va... No recordeu...
2: Jo lo que no compro, Manolo, és que de verdad creas que el relato la gente lo compra.
0: Com? Mosquera es una rata y tenía que prendre exemple de Gallà y de Javi Guerra. Y que feia molt mal en no creure's el projecte europeu del València. Clar, entre jugar una final de Champions i jugar-te la permanència contra l'Atlético C...
1: Tot i que haguera sigut cert lo del projecte europeu i el València estiguera al lloc cinquè de la classificació, me cagué la mar. Com Mosquera no se'n va anar a l'Arsenal? És a dir, inclús en un València que haguera aspirat a Europa de veritat, però com no se va anar?
2: Me estáis dando la razón. Que es demasiado obvio que la gente no se puede tragar esta historia.
0: Pues se
2: la traga.
0: Molta gent se la traga.
2: Manolo, porque imagino lleguen mensajes, unos cuantos en redes sociales, que llegan mensajes de todos los colores, de todos los tipos, de todas las líneas.
1: Me estalla,
2: por favor. Yo no creo que el valencianismo, en su porcentaje más alto, esté en contra de Mosquera. No, yo no lo he visto eso. Yo no lo he percibido, lo siento. Yo eso no lo he visto. Yo me acuerdo de Alcácer y eso lo compro. Con Ferran, lo recuerdo. Con Carlos Soler ya vi alguna duda, ¿qué tal? Pero yo creo que la historia esta ya no se la cree nadie. Que el club la sigue promoviendo, Manolo, tienes toda la razón. Que el club cree que el relato lo puede ganar, creo que porque no sabe hacerlo de otra manera. Pero la gente no se cree, o sea, la gente no creo que hoy tenga nada que echarle en cara a Mosquera. La gente es la primera que sabe cómo está el Valencia Club de Fútbol hoy en día. ¿Qué le vas a enseñar al valencianista medio de quedarte o irte?
0: Pues mira si lo saben, que a Gallar le están chulando.
1: Claro.
2: Bueno, pero Gallá, ¿qué ha hecho?
0: Pero este tío, Gallá, se promovía que era el one club man exemple on tenían que fixarse las ratas como Mosquera que se nanaben.
2: No, pero quien dijera eso, que se lo coma, pero que no se lo cree la gente, Manolo. O sea, aceptémoslo todo. La gente no se lo cree. Trabaja en su interés. Desgraciadamente, fíjate cómo está la club para tener que perder el tiempo en esas cosas. Pero claro, tiene que justificar lo injustificable. Pero dicho eso, al final hay que ir un poco al punto en el que estamos. Y yo creo que la gente ya ha aprendido mucho, que son muchos años con Meriton. Y no todos los de la casa son ratas. Al contrario. Y luego, lo de Gallá que sacas. Lo de Gallá es un problema de Gallá. Él solo consigo mismo en un momento donde explota una bomba en un partido donde él no sabe gestionar. Él se equivoca, él se encara. Mira, yo ese partido yo estaba de baja por paternidad y me pilló allá a 25 metros. O sea, yo

0: vi la acción entera, la vi entera, vi la reacción de la gente, y evidentemente que hay gente que se excede, porque hay gente que, claro, se excede, pero joder, el capitán del Valencia, que lleva tantos años, te esperas más templanza. Y yo creo que hubiera sido muy sencillo salir ese día, explicar lo que pasó, pedir perdón, porque debía pedir perdón, y yo creo que todavía debería hacerlo, y aclarar todo esto y punto. ¿Por qué? Porque luego se ha viciado todo, ya estamos aquí media temporada o tres cuartos de temporada después, y Gaya todavía tiene ese problema. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues hombre, yo creo que también hay una responsabilidad de Gaya.
1: O sea, sí,
0: no, aquí no, ya no es una cuestión de solo del club, sino que...
1: No,
0: que...
1: son los blancos o negros, pero ya este menos matizos del gris. Folgado, que te ves muy callat.
2: A mí solo me interesa si has saludat a Toni, que está así de
1: todo. No sé si la saludat. Estaba esperando que estigueres tú.
2: No la saludat en cara.
1: No, en cara.
2: Les 12 y sed, y está lo mea así de tamaño que comenzaba el
1: programa. Que faltabes tú.
2: Qué vergüenza, Manolo.
3: Y ahí ha traído, o sea,
2: qué vergüenza, porta pas y sed.
3: Se ha ganado la plaza,
1: Ho explique. Increíble, Manolo. Tenim sempre un temps dels oients i un dels habituals.
2: Se t'havia oblidat, és lamentable.
1: Envia missatge, és Toni Torrent, a qui avui tenim el gust de tindre així. Toni, benvingut, esperem que te ho estigues passant bé. I a més, Toni, pues, ha dut uns pastissets per a que després, pues, bueno, pues, puguem tindre la panxa una miqueta més.
2: Ah, jo ja els he provat.
1: Tu ja has provat?
2: Boníssims.
4: No hi ha cafè? No hi ha cafè?
1: No.
2: Igual a portar ron.
1: Això a la màquina o a roncar-li. Bueno, escolteu, tema que ha dit abans Nacho, el tema de la foto de Ramazzani, que esperes no havies començat, i per el desgovern que n'hi ha en el club. I quan acabeu de Ramazzani, vos contaré altra.
4: Pues per a mi exemplifica l'absència d'una estructura de club, perquè jo, mira, jo pense que se li poden dir coses a l'entrenador, però pense que aquesta no va en ell, perquè no és cosa de l'entrenador estar pendent de lo que puixen o de com actuen els futbolistes. Jo crec que aquesta sensació que hi ha de desgovern, per cert, en part pareguda a lo que passa al Real Madrid, llevant les distàncies, no? Però aquesta sensació de descontrol provoca aquest tipus de situacions que els futbolistes pensen, pues bueno, que tinguen el control d'una situació que està provocant que l'afició estiga patint moltíssim. Dit això, bueno, pues a lo millor ara la gent entén per què Ramazzani no jugava en la primera volta, perquè lo fàcil, per a mi, lo fàcil és dir, és que a Carlos li està salvant qui no jugava en la primera volta. Per què Ramazzani no jugava en la primera volta? Sí, però per què Ramazzani no jugava en la primera volta? Perquè si volem parlem...
2: Perquè no hi ha nadie al volant.
4: Perquè si volem parlem de com hi sia Ramazzani de festa. Ara bé, després podem parlar de lo següent. Tu, quan portes Ramazzani, saps qui és Ramazzani. No estàs portant a un canterà de 17 anys, eh? Vull dir, estàs portant a un tio que saps com és. Per tant, és ja lo de sempre, no? Que sempre pots mirar un poquet més amunt i més amunt i més amunt.
0: Sinceramente, es absolutamente ahorrable. No creo que haya que matar al chaval, porque evidentemente uno en un día libre puede hacer lo que quiera, pero yo creo que es ahorrable esa imagen y es algo que debería evitar. Pero también creo a la vez que para mí ese tipo de análisis me importa quién sea. O sea, por ejemplo, me parece peor hace un par de semanas o hace una semana, no sé cuándo, Dan Yuma jugando a pádel y cosas así. ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque escóndete, chico.
1: Pues
0: mira, con el año que están haciendo, escóndete.
1: Ahora le mató a la parada de Anjuma, claro. Que ha pensado una historia.
0: Es que al final hay veces que hay ciertos futbolistas que, bueno, pues lo que necesitan es un asesoramiento 24 horas. No, no les vale con una cuestión externa.
1: Pero es que, ¿por qué yo va a echar Ramazzani, Sadik, Anjuma con la confraría del cable pelat?
0: No me va a ver, porque... La regularidad no es lo que les define, ¿no?
1: A la fi... Estás intentando...
4: Como no lo estoy mirando, a ver...
1: A socar Ficaro en paréntesis, perquè no sabem què és.
2: Ni quan és.
1: No, sí.
4: Sí,
1: és a
4: l'hora.
1: Sí, fa 50 minuts.
4: 23 i 12, a més, l'hora del rellotge.
1: L'11 i 12, correcte, ha penjat Dan Yuma una història en el seu Instagram conduint. A lo millor anava cap a casa, vull dir, tampoc... però, clar, la gent està dient, bueno, quines hores són estes de conduir per ahí tal i qual, és que no sabem on anava, ni d'on venia. Per tant, l'únic que sabem és que la penjada. Punt i final.
4: Ja, però és...
2: No posa res, ni és... No posa res, no, cap emoji, cap cosa, res.
4: La falta de...
1: Després de lo que ha passat, que la puxe ell...
4: Clar, i la falta d'empatia en la situació que està vivint el València. Però jo torno a la mateixa. Quan tu fitxes Sadik, fitxes Ramazzani, fitxes Dan Yuma, tu saps el tipus de futbolista que fitxes? Per exemple, quan fitxes Rioja, tu no esperes que clave 10 golaços per l'escaire, però almenys esperes un tio, pues, compromès, que córrega, que esté ahí.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: No hi ha acord. Es manté la vaga indefinida en educació prevista per al pròxim dilluns. Els docents han rebutjat l'última oferta de la conselleria de pujar-los el sou fins a 75 euros bruts al mes l'any 2029. Bon dia, són les 7, és divendres 8 de maig. Arrenquem les notícies del matí. Els sindicats diuen que l'oferta de conselleria és indignant i han lamentat que condicione la negociació a que accepten la proposta de servicis mínims. La consellera insisteix que l'avaluació dels alumnes de segon de batxillerat és innegociable i que cap alumne o família pot ser captiva d'un conflicte sindical. Les mobilitzacions ja han començat. L'Organització Mundial de la Salut confirma 5 positius més d'antivirus i n'hi ha 4 més sospitosos. El creuer continua, mentrestant, la travessia a les Canàries. En les últimes hores hem sabut que no atracarà a Tenerife. Quedarà fondejat, de manera que cap passatger arribi a tocar terra. L'alcalde d'Utiel va telefonar 10 vegades als responsables dels bombers el dia de la Dana, quan la riuada ja negava el poble. Així ho ha declarat Ricardo Gabaldón davant de la jutgessa de Catarroja. Ha assegurat que l'alert arriba tard i que no hauria salvat vides tal com estava redactat. I així com veuen, entrava ahir la Policia Nacional a l'amagatall del fugitiu de Castelló. Està condemnat a 8 anys de presó per agressió sexual i amenaces. Des de principis d'abril estava fugit de la justícia. Se'l considera un home perillós. I en els esports, esta nit tenim 2 grans partits. La jornada de Lliga arranca amb el Llevant Osasuna. Els granotes juguen al Ciutat de València la primera de les 4 finals que els queden per a mantindre's en primera divisió. A Atenes, el València Bàsquet a cara el quart partit dels play-offs de l'Eurolliga contra el Panathinaikos. Si aconsegueixen guanyar l'eliminatòria, es decidirà a València. En l'horatge ens espera un divendres de treva meteorològica, encara amb abundant nuvolositat, però amb més estones de sol i sense tempestes, excepte a l'interior nord de vesprada. Baixada en el termòmetre de matí, encara que de vesprada pujarà un poc. Demà torna la inestabilitat, però a partir de diumenge la situació canvia, amb sol i temperatures més altes. Parlant d'oratge, compte amb la boira que dificulta la visibilitat a l'A7 per Cocentaina i a l'A3 entre Villargordo del Cabriel i Minglanilla a Conca. Comença la congestió del trànsit a València per la Ronda Nord i la B30 en l'entorn de Paterna i Xirivella. Comencem. Com els avançàvem, es manté la convocatòria de vaga indefinida del professorat València. I este dijous de vesprada, molts centres educatius han preparat diversos actes per a visibilitzar els reclams i aclarir dubtes a les famílies. Xerrades, assemblees i activitats lúdiques que s'han repetit al llarg de tota la comunitat. L'última reunió entre conselleria i professorat acabava sense acord. Educació ofereix una pujada de sou de 75 euros brutos al mes el 2029, cosa que assegura situaria els docents valencians entre els millors pagats d'Espanya. Els sindicats rebutgen la proposta, diuen que és indignant.
1: No per escrit, sinó verbalment, Educació ha xifrat la seva proposta. Un increment salarial progressiu fins a 1.050 euros bruts anuals el 2029. Per a tots els sindicats, completament insuficient, i es demostra que la conselleria no ha volgut negociar mai

0: Fins i tot l'Estep, UGT i Comissions s'han alçat de la taula.
1: Irrisòria. Sense tindre en compte el que puga pujar l'IPC en aquests anys.
2: És indignant, 1.050 euros, quan la pèrdua de poder adquisitiu quantificada que tenim els docents valencians és entre 4.000 i 6.000 euros anuals.
3: Animar-los a que participem massivament en la vaga indefinida de la setmana que ve, perquè amb aquesta actitud i amb aquest bloqueig no hi ha voluntat de negociació en absolut.
0: Educació suma la seva proposta de millorar els sexenis dels quals es beneficia el 70% del cos docent i conclou.
4: La proposta situaria a gran part dels docents de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya. Tots aquests temes estiguen supeditats, com no pot ser d'una altra manera, a que el dret d'avaluació de l'alumnat que se va a presentar a les proves PAU estigui assegurat.
0: Ara Educació ha d'aprovar uns serveis mínims que els sindicats pretenen impugnar per abusius i fixen que han de treballar el 100% dels professors de batxillerat. Dilluns que ve arranca una vaga indefinida i completament inèdita.
5: I la Conselleria d'Educació, que en les últimes hores ha enviat una carta a les famílies. En la missiva, la consellera afirma que cap alumne ni família pot ser captiva d'un conflicte sindical i que l'avaluació dels alumnes de segon de batxillerat que es preparen per a l'accés a la universitat no és negociable. L'última hora de la crisi sanitària pel brot d'antivirus passa per la confirmació de 5 casos positius, entre ells dos dels evacuats a Cap Verd i el ciutadà suís. Hi ha, a més, 4 sospitosos, com el cas de l'hostessa neerlandesa. És especial perquè és el primer cas d'una persona que no ha estat al creuer. Va coincidir amb la dona que va morir després d'intentar viatjar des de Sud-àfrica als Països Baixos. A més, hi ha 7 països amb una vintena de persones aïllades i en vigilància. Formen part de 2 grups, la trentena que va desembarcar a Santa Helena i el segon, les 80 persones que van viatjar en un avió amb la dona neerlandesa entre Santa Helena i Johannesburg. Mentrestant, el creuer continua la seva travessia cap a les Illes Canàries. Està previst que diumenge arribi a Tenerife, on, segons ha anunciat el govern en les últimes hores, no atracarà, sinó que quedarà fondejat, de manera que cap passatger tocarà terra.
6: El creuer en Diondius ja es dirigís cap a Tenerife, però no hi atracarà. Quedarà fondejat i els passatgers seran evacuats en llanxes sota control sanitari estricte.
7: Creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
6: Sanitat i enviarà epidemiòlegs a bord en controls mèdics, possibles quarantenes i desinfecció del vaixell. Els 14 passatgers espanyols seran traslladats posteriorment a l'Hospital Gómez Ulla, a Madrid. Tot el dispositiu d'evacuació es farà en espais completament aïllats i sense contacte amb la població.
8: No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
6: La preocupació ve perquè es tracta de la soca dels Andes, l'única coneguda amb capacitat limitada de transmissió entre humans. Tot això, l'OMS i les autoritats espanyoles descarten una propagació massiva i situen el risc per a la població com a baix.
9: Assess the public health risk as low.
6: La principal alerta ara està fora del vaixell. El 24 d'abril, desenes de passatgers van desembarcar a Santa Helena abans de detectar-se el brot i van continuar viatjant per diversos països. L'OMS rastreja contactes en almenys 7 estats i més de 80 persones que van compartir un vol amb una passatgera infectada. De moment no hi ha transmissió comunitària confirmada. El brot és greu, però està controlat.
5: I sobre la quarantena, una vegada arriben els 14 passatgers espanyols, hem sabut que el Ministeri de Sanitat està preparant un informe jurídic perquè estiguin obligats a complir-la seguint les indicacions mèdiques.
10: L'Hospital de Defensa Gómez Ullà disposa d'unitats d'aïllament d'alt nivell on els 14 espanyols seran avaluats i previsiblement passaran la quarantena. La ministra de Sanitat confia en el sentit comú, però adverteix.
11: Tenemos las herramientas legales para proteger la salud pública, sí, claro, por supuesto. Lo hacemos en otros casos, ¿no? En otros casos de infecciones tenemos que mantener de alguna manera la estanquedad de la posible transmisión.
10: Mecanismes com la Llei Orgànica de Mesures Especials en Matèria de Seguretat Pública o la Llei General de Sanitat.
12: L'autoritat sanitària oportuna pot decretar una quarantena obligatòria. El que passa és que ha de ser proporcional i proporcional en el temps també.
10: I en el cas de l'antivirus s'estima un procés d'incubació del voltant de 45 dies. La quarantena obligatòria entraria en conflicte amb el compliment de drets fonamentals com la lliure circulació. Per això s'ha de sotmetre a un control judicial.
12: O una

0: prèvia autorització judicial o una ratificació judicial posterior.
1: I que, en cas de no voler complir-la...
0: Tindria sancions administratives, com a multes i greus, o inclús tindria un delicte, cometria un delicte contra la desobediència judicial.
2: D'altra banda, la crisi institucional entre el govern central i el Canari pesa i eficient als passatgers del creuer. Això és el que ha transcendit de la conversa telefònica que van tindre els dos ahir de vesprada. La Moncloa ha emmarcat la conversa en el marc de la lleialtat institucional. Es posaria així fi a dos dies d'acusacions entre el govern canari i el central per una falta d'informació. La pluja va descarregar amb força ahir en molts punts del territori. Emergències va arribar a activar l'alerta taronja a la província d'Alacant i el sud de València. També es va activar la preemergència hidrològica a les conques de Pego, Girona, Gorg, el riu Segura i el Magre. A Xàbia es van registrar 80 litres per metre quadrat i poblacions com Teulada, Mutxamel i Alcoi també van patir tempestes torrencials. Ha sigut el primer alcalde a fer-ho, Ricardo Gabaldón. Primer edil d'Utiel ha declarat com a testimoni al jutge de Catarroja. Li ha contat a la jutgessa que a les 8 de la vesprada del dia de la dona ja tenia notícies de víctimes mortals i que va demanar ajuda de manera insistent.
3: Una telefonada de l'empresa de transports va alertar l'alcalde d'Utiel del perill que podia suposar dur l'alumnat als centres del dia de la dana. Gabaldón va decidir aleshores suspendre les classes.
4: Yo creo que a las 7 de la mañana ya lo había decidido.
3: L'alcalde ha contat a la jutgessa que al migdia la situació era ja molt complicada i que va reclamar ajuda.
4: La avalancha que vino y a quién llame yo.
3: A les 2:30 va parlar amb l'excap de bombers, José Miguel Basset. En 3 hores arriben a parlar 7 vegades. Abans de les 3 ho fa també amb Salomé Prades i tot seguit amb Pilar Bernabé. La delegada del govern l'avisa que ha activat l'UME i ell li demana més ajuda. Diu que és urgent. Bernabé el remet a emergències de la Generalitat i és aleshores quan Gabaldón acudix a Jorge Suárez. A les 3:30 l'alcalde d'Utiel ja ha fet una desena de telefonades. Però la comunicació amb els responsables d'emergències no s'atura. Mentre es reuneixen a la sala del Secopi, alguns reben notícies de Gabaldón. Amb Basset parla 2 voltes més. Altres 2 amb el president de la Diputació, Vicent Montpó. Torna a parlar amb Prades i ja entrada la nit ho fa amb el responsable de bombers de la Diputació, Avelino Mascarell. Amb qui Gabaldón no recorda haver parlat és amb Carlos Mazón.
5: Jo no recordo hablar ese día.
3: Però l'excap de gabinet del president sí que n'estava al cas. Abans de les 3 del migdia, José Manuel Cuenca es posa en contacte amb Ricardo Gabaldón per WhatsApp. Li envia forces i li diu que si necessita alguna cosa, el telefone.
2: La Policia Nacional localitza l'amagatall del violador de Castelló que estava fugat des del passat 9 d'abril en no compareixer davant del jutjat. L'han localitzat en un xalet de Montalvo, a Conca, i l'han detingut per a posar-lo de nou en mans de la justícia. Està condemnat a 8 anys de presó per agressió sexual i amenaces. Havia sigut detingut en més de 40 ocasions i té antecedents per violència de gènere. Estava considerat un home molt perillós. La policia va confirmar que havia intentat canviar de gènere per a evitar les condemnes per violència masclista. I de l'exterior, els contem que l'Iran encara no ha contestat la proposta de pau de 14 punts presentada pels Estats Units. El règim de Teheran podria respondre en breu, tot i que encara és pront per arribar a un acord de pau definitiu. Donald Trump, per la seva part, assegura que l'alto el foc continua vigent a pesar de l'últim intercanvi d'atacs a l'estret d'Hormuz.
6: El president de l'Iran ha anunciat que s'ha reunit amb el nou líder suprem, del qual no s'ha vist una imatge en viu des del començament de la guerra. Volem diplomàcia i unitat, és el que ha anunciat. L'acord recull que el primer que hauria de passar seria l'obertura de l'estret d'Hormuz. Un informe de la CIA afirma que l'Iran és capaç de suportar un bloqueig marítim almenys durant 4 mesos més. Trump insisteix, l'acord està molt a prop i el règim de Teheran ja ha canviat.
7: And the leaders are all dead. So I think we won.
6: Els seus líders estan morts. Crec que hem guanyat. El tracte s'estendria almenys 30 dies per a negociar la tornada dels actius financers congelats a Teheran i començar les negociacions sobre la qüestió de l'urani enriquit. Els dos països volen presentar qualsevol acord com una victòria pròpia. D'altra banda, Israel ha tornat

0: de violar l'alto el foc al Líban i ha bombardejat el sud de Beirut. L'exèrcit assegura que ha matat un comandant de les forces Radwan, el cos d'elit de Hezbollah. Els atacs al Líban deixen ja més de 2.700 persones mortes i centenars de milers de desplaçats.
1: El que ell diu que no pensa invadir Cuba.
2: Donald Trump no pensa envair Cuba. Això és almenys el que ha dit el president brasiler Lula da Silva en una trobada entre els dos mandataris a la Casa Blanca. Ha sigut una reunió de perfil molt baix, la primera després de les crítiques de Lula per l'operació de captura de Nicolás Maduro a Venezuela, les pressions sobre Cuba i la guerra de l'Iran. Sobretot han parlat d'arancels, però el president brasiler s'ha posat a disposició de Trump per si vol encetar una via de diàleg amb les autoritats cubanes. I a Venezuela, la mort del pres polític Víctor Quero ha alçat una onada d'indignació. Les autoritats venezolanes acaben d'admetre que Quero va morir fa vora un any mentre estava detingut. Sa mare havia reclamat infructuosament notícies del seu fill desaparegut. Finalment li han comunicat el lloc on el van soterrar d'amagat. Segons el text oficial, va morir 10 dies després de ser detingut a causa d'una insuficiència respiratòria aguda. La Fiscalia ha anunciat que obrirà una investigació. Anem ja als esports, amb la primera de les finals per la permanència que té per davant el Llevant. Òscar Forés, bon dia.
3: Bon dia, Amàlia. Sí, moment clau per a l'equip granota, que esta nit té el primer match ball per la salvació. El Llevant necessita guanyar per a continuar viu en la lluita per la permanència. Luis Castro no podrà comptar amb Iván Romero ni Carlos Álvarez per lesió. Dela es dubte per a rebre és d'Alessio Lisi, un rival que coneix bé el Ciutat de València. En l'entrenament d'ahir, tot i ser l'aniversari del tècnic, no es van veure celebracions. L'important ara és el futur del grup.
4: Para decir la verdad, en ese momento lo menos importante de mi vida es mi cumpleaños. La cosa más importante en nuestras vidas es el partido de mañana. No, yo no quiero que ganen por mi cumpleaños. Yo quiero que ganen por la afición. Quiero que ganen por el club. Si tienen los tuyos contigo, ¿qué quieres más? Lo que te van a dar es más energía. Lo que te van a dar es más ganas de ganar. Es una final, sí. Y en ese momento no pienso en cuatro finales. Pienso solo en una. Eso es una.
3: El Rayo Vallecano jugarà la primera final de la seva història. Serà contra el Crystal Palace en la Conference League. Els madrilenys van superar ahir l'Estrasburg per 0-1. De retruc, aquesta victòria dona una plaça més per als equips espanyols en la Champions. El quint classificat ara mateix és el Betis, que anirà a la màxima competició continental. I ahir el València Bàsquet de Rubén Burgos es va imposar per la mínima al Girona en l'anada de la semifinal pel títol de Lliga. Tot es decidirà en la tornada, que es jugarà en terres catalanes diumenge a partir de les 7 de la vesprada.
5: 67-66, un marcador curt que deixa tot obert per al partit de tornada. El València Bàsquet va mostrar una vegada més les seues virtuts, però també els seus defectes. En la part positiva, el gran partit de Leo Fivich amb 16 punts i el treball d'Helena Buenavida, que li va permetre capturar 11 rebots, 6 en atac. El partit va transcórrer amb molta igualtat durant els dos primers quarts. Al descans, les catalanes, guiades per Koulibaly, i encertades en atac. Les de Rubén Burgos van arribar a guanyar per 10 punts quan només quedaven 3 minuts. Però una altra vegada van aparèixer els dubtes en el tram final. Parcial de 2-11 d'un Girona que va saber reaccionar amb dos triples consecutius. Al remat, victòria curta i gràcies. Ara toca jugar-se la classificació per a la final en la pista del Girona. Serà diumenge a les 7 de la vesprada.
3: En l'Eurolliga, l'equip taronja vol tornar a fer el miracle a Atenes. Avui intentarà igualar la sèrie contra el Panathinaikos en el quart partit del play-off. I s'espera un altre duel amb molta tensió. El de dimecres, recorden, acabar amb victòria dels de Pedro Martínez i els dos entrenadors desqualificats. El València Bàsquet ja es va entrenar ahir de vesprada i 8 de matí té previst una sessió de tir suau. A partir de les 8 i quart, els taronges juguen forçar el quinti definitiu partit al Roig Arena. Des de ja, de bon matí, creuant els dits, Amàlia, i a veure si podem jugar-hi aquí.

0: Partit.
1: Partit elèctric per a començar aquest supercap de setmana. Gràcies, Òscar. Són les 7 i 19, moment per a fer la primera ullada a les nostres carreteres. Sonia López, bon dia.
2: Hola, bon dia. Bé, doncs pel que fa a la meteorologia, dir-los que ara mateix només queda actiu i esos avisos per boira que dificulten la visibilitat a l'A3 a la zona de l'embassament de Contreras cap a Minglanilla. Pel que fa a les carreteres a València, el trànsit es concentra a la B30, CB30 i comença la pista de Silla. I un avís, atenció usuaris de la connexió ferroviària entre Castelló i Tarragona. Adif informa que s'estan registrant retards en els trens que circulen entre Vinaròs i Cambrils per un robatori de cable entre les estacions d'Ulldecona i l'Aldea Amposta.
1: Gràcies, Sònia. Moment ja de conèixer a fons les previsions de l'oratge. Les tempestes s'han descarregat amb força en les últimes hores. Fem un repàs de les principals quantitats. Antonio Sánchez, bon dia.
3: Amàlia, unes tempestes que van deixar-nos imatges com esta, no? Per exemple, de Sant Joan d'Alacant. La rotonda està en concret pràcticament inundada. I això també vam veure en altres punts, aquestes inundacions puntuals i tempestes amb llamps i amb tronades com les que van arribar a Sàvia, a la Marina Alta. Així que imatges de plena tempesta i ara sí mirem els registres de quan va caure exactament ahir i en quines comarques va ploure un poquet més. A l'Alt Palància, al voltant dels 30 cèl·litres per metre quadrat en poc de temps. També vam veure al voltant dels 40 litres per metre quadrat a la Foia de Bunyol. A València, depenent del barri, un poquet més o un poquet menys, entre els 12 i els 3 litres per metre quadrat, però on va ploure la quantitat més gran va ser a Sàvia, Fontanilla, 82 km per hora, a Alzira, a l'Alquenència, al voltant també dels 80, i al Poblenou de Benitatxell, 73. Ixa, la de Benitatxell va ser... van caure 60 litres, o 65 litres, de fet, per metre quadrat en una hora només, el que vol dir precipitació torrencial durant tota l'hora. A la resta, va ser sobretot a la Marina Alta, a la Safor, parts de la Ribera Alta, a Alzira també, com vam veure, a voltant dels 80, i a la Vall d'Albaida, en concret, a Ontinyent, on moltes parts d'aquesta localitat van rebre al voltant dels 62 litres per metre quadrat. Una jornada molt plujosa en tot el territori, per això teníem la vista d'onja activat. Avui ja no. Avui el que tenim ara mateix és estabilitat i amb tota la humitat que es va registrar ahir, trobem boires, com per exemple la que podem veure ara mateix a Canelo Roig, al Baix Maestrat, també al meu poble s'ha tapat per aquestes boires que queden un poc més altes, a Cases Bajas, al Racó de Mus, i també la mateixa situació a l'Orxa, al Comtat. A la resta no tenim boira, però sí que tenim el cel més obert i un poc més carregat.

0: també tornaran a tindre més inestabilitat. També a l'interior nord, en general, serà una jornada amb possibilitat de nou de ruixats. Per a la resta, avui no plourà i, de fet, tindrem més ambient assolellat, sobretot cap al litoral. Tot això amb temperatures que sí, avui han baixat i s'han notat. Tenim ara mateix 10 graus només, per exemple, a Vilamarxant, també a Vilanova d'Alcolea, a Traiguera, 14 a Oliva, 14 també a Teulada, a Callosa d'en Sarrià, que són les més altes i les més baixes cap a l'interior, 4 graus a Titaguas, 4 a Vilafranca o 4 a Sorita, als ports. Com veiem, avui la temperatura ha baixat este matí, però després de vesprada tornarà a pujar un poquet degut a aquestes estones de sol, però molt lleugerament. Estarem encara entre els 20 i els 23 graus, així que no arribarem avui als 25 en cap punt del territori. En les pròximes hores el que veurem serà que la inestabilitat encara es quedarà amb nosaltres. Tindrem més aires, més masses d'aire fred en capes altes de l'atmosfera visitant-nos, i això vol dir que demà dissabte tornarà a ploure amb moltíssima intensitat, sobretot cap al prelitoral. Litoral sembla que serà on més plourà, tempestes de nou. Diumenge torna l'estabilitat i dilluns es queda i s'ambient estable, assolellat i en temperatures molt més altes perquè tornarà el vent de ponent. Així que, Amàlia, ens queden encara unes jornades un poc més inestables, però a partir de diumenge la situació canvia per complet.
1: Després concretem les previsions. Gràcies, Antonio. 7 i 23, fem una breu parada. De seguida tornem.
2: Som a punt. Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
3: Torna la Fira del Llibre de València. Del 30 d'abril al 10 de maig, als Jardins del Real, Vivers. La festa del llibre per antonomàcia dels valencians i valencianes. Amb més expositors que mai, la visita d'autors i autores, més de 1.000 activitats i totes les novetats literàries de la temporada. Recorda-ho, la Fira del Llibre de València t'espera del 30 d'abril al 10 de maig.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
5: De tu a tu.
6: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un Karl Rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
11: Palmando.
12: Tu li has donat les claus.
11: Por algun lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
13: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
6: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
14: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Punt Ràdio.
15: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
16: Està de categoria.
15: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb B baixa.
17: Sí!
15: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
18: Tira-li, enxufa-li.
15: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
19: Depèn.
15: Vegem-ho.
20: Intentarem posar llum a la foscor.
15: Amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat. A sense H és preposició. A quina hora me'n vaig? A callar, a dormir. Ha viatjat, a Vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut. Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
19: Ui, em fa mala panxa i topa.
15: Hem dinat i em fa mala panxa.
19: Ui, la panxa fa mal, tio.
15: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
21: Vols dir?
15: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
22: Caso sé que nascut per ser milionària.
15: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolços

0: plat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
1: No!
0: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
2: No m'esperava això i em fa sentir trist.
0: A mac o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
3: És de veres, és de veres.
0: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta. A punt ràdio.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
7: De tu a tu.
8: La integral de conciertos para piano de Beethoven en Les Arts. La orquesta de la Comunidad Valenciana y el pianista Javier Perianes abordan los 5 conciertos en 2 jornadas consecutivas. El 14 de mayo, conciertos 2, 3 y 4. Y el 15 de mayo, los conciertos 1 y 5. Beethoven en toda su grandeza. Pack para todos los conciertos con un 25% de descuento. Les Arts, para amar a Beethoven.
5: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
9: Estem a punt d'arribar a les 7 i mitja del matí. Es manté la vaga indefinida en educació prevista per al pròxim dilluns. Els docents han rebutjat l'última oferta de la conselleria d'apujar-los el sou fins a 75 euros bruts al mes en 3 anys, fins al 2029. Els sindicats la qualifiquen d'indignant. Han lamentat que condicione la negociació a que accepten la proposta de servicis mínims. La consellera insistís que l'avaluació dels alumnes de segon de batxillerat és innegociable i que cap alumne o família pot ser captiva d'un conflicte sindical. Les mobilitzacions ja han començat. L'Organització Mundial de la Salut confirma 5 positius més d'antivirus i n'hi ha 4 més sospitosos. El creuer continua mentrestant la travessia a les Canàries. En les últimes hores hem sabut que no atracarà a Tenerife. Quedarà fondejat de manera que cap passatger arribi a tocar terra. L'alcalde d'Utiel va telefonar 10 vegades als responsables dels bombers el dia de la Dana, quan la riuada ja negava el poble. Així ho ha declarat Ricardo Gabaldón davant de la jutgessa de Catarroja. Ha assegurat que les alertes arriba tard i que no hauria salvat vides, tal com estava redactat. I així com veuen, entrava ahir la Policia Nacional a l'amagatall del fugitiu de Castelló. Està condemnat a 8 anys de presó per agressió sexual i amenaces. I des de principis d'abril estava fugit de la justícia. Se'l considera un home perillós. I a Manises calfen motors per a la Bienal Internacional de Ceràmica. Avui s'inaugura l'exposició de les obres seleccionades. 60 peces del total de 500.000 que s'han presentat. Talent i innovació arribats de totes les parts del món. L'oratge ens espera un divendres de treva meteorològica. Encara amb abundant nuvolositat, però amb més estones de sol i sense tempestes, excepte a l'interior nord de vesprada. Baixada en el termòmetre de matí, de vesprada pujarà lleugerament. Demà torna la inestabilitat, però a partir de diumenge la situació canvia, sol i temperatures més altes. Quant a les carreteres, a València hi ha retenció per la B30 i Ronda Nord, a Mislata, Paterna i Xirivella. També l'entrada per la pista de Silla a l'altura de Beniparrell. Precaució a l'A3 si circulen cap a Madrid, i a boira per l'embassament de Contreras. L'antivirus continua present avui en totes les portades de la premsa escrita i en els rotatius valencians també podem llegir titulars sobre la vaga educativa. Elena Arriego, bon dia, obrim quios de premsa.
10: Així és, Amàlia, bon dia. Estos temes tornen a ser de nou els protagonistes de la jornada. El diari Levante titula avui l'escala d'un avió enfronta el Consell amb Sánchez per l'antivirus. El govern valencià acusa l'executiu espanyol de falta d'informació sobre una parada tècnica per a repostar a l'aeroport de València. L'avió està implicat en el trasllat de persones afectades amb el virus. Levante també assenyala les negociacions fracassen i els docents aniran a la vaga. Fórmula similar la que trobem en les províncies, amb una fotografia de l'avió durant la parada a Manises. Esta que veuen, si ens seguissin per la tele. El rotatiu titula «Abocats a la vaga educativa indefinida davant de la falta total d'entesa». Els docents preparen la vaga després d'haver rebutjat els 75 euros més al mes que els oferien des de la conselleria. Així ho assenyala el diari Mediterráneo. Este diari també aposta per la detenció de l'agressor múltiple fugit de Castelló fa unes setmanes. L'han arrestat a Conca. En el diari Información, els professors preparen la vaga després de fracassar 75 euros bruts. El procés que assenta en el banc dels acusats, Julio d'Espanya, també té lloc en la portada d'Información. L'exdirigent del PP ha negat els fets davant dels pèrits. I en la premsa espanyola, titulars també sobre l'antivirus. El Mundo assenyala, els experts alerten. El contagi és més senzill del que s'ha anunciat. Està previst que el creuer arribi en les pròximes 48 hores a les Canàries. Mentrestant, tal com assenyala El País, Espanya negocia contrarrellotge la repatriació amb 22 països. El diari apunta que els Estats europeus i els Estats Units ja han pactat les recollides. L'última hora de la crisi sanitària passa per la confirmació de 5 casos positius, entre ells dos dels evacuats a Cap Verd i el ciutadà suís. Hi ha, a més, 4 sospitosos, com el cas de l'hostessa neerlandesa. És especial perquè és el primer cas d'una persona que no ha estat al creuer. Va coincidir amb la dona que va morir després d'intentar viatjar des de Sud-àfrica als Països Baixos. A més, hi ha 7 països amb una vintena de persones aïllades i en vigilància. Estos formen part de dos grups. La trentena que va desembarcar a Santa Helena de l'Ondius a qui l'OMS busca. I el segon, les 80 persones que van viatjar en un avió amb la dona neerlandesa entre Santa Helena i Johannesburg. I sobre la quarantena, una vegada arriben els 14 passatgers espanyols del vaixell, hem sabut que el Ministeri de Sanitat està preparant un informe jurídic perquè estiguen obligats a complir-la seguint les indicacions mèdiques.
1: L'Hospital de Defensa Gómez Ullà disposa d'unitats d'aïllament d'alt nivell on els 14 espanyols seran avaluats i previsiblement passaran la quarantena. La ministra de Sanitat confia en el sentit comú, però adverteix.
3: Tenemos las herramientas legales para proteger la salud pública, sí, claro, por supuesto. Lo hacemos en otros casos, ¿no? En otros casos de infecciones tenemos que mantener de alguna manera la estanquedad de la posible transmisión.
1: Mecanismes com la Llei Orgànica de Mesures Especials en Matèria de Seguretat Pública o la Llei General de Sanitat.
11: L'autoritat sanitària oportuna pot decretar una quarantena obligatòria. El que passa és que ha de ser proporcional i proporcional en el temps també.
1: I en el cas de l'antivirus s'estima un procés d'incubació del voltant de 45 dies. La quarantena obligatòria entraria en conflicte amb el compliment de drets fonamentals com la lliure circulació. Per això s'ha de sotmetre a un control judicial.
11: O una prèvia autorització judicial o una ratificació judicial posterior.
1: I que, en cas de no voler complir-la,
11: tindria sancions administratives com a multes i greus o inclús tindria un delicte, cometria un delicte contra la desobediència judicial.
10: D'altra banda, en la crisi institucional entre el govern central i el canari, Pedro Sánchez i Fernando Clavijo han acordat seguir col·laborant i coordinant-se per a donar una solució segura i eficient als passatgers del creuer. Això és el que ha transcendit de la conversa telefònica que van tindre els dos ahir de vesprada. La Moncloa ha emmarcat la conversa en el marc de la lleialtat institucional. Es posaria així fi a 2 dies d'acusacions del govern canari per una falta d'informació.
12: Esa cantidad tiene que ser muy superior.
10: La gestió per la crisi de l'antivirus també ha provocat la reacció de l'oposició. El PP parla de caos i Abascal acusa directament a Sánchez de provocar una pandèmia.
13: El Partit Popular demana la compareixença urgent i també la dimissió de la ministra de Sanitat.
14: Esto es el caos absoluto. Es la forma de gestionar las crisis y las pandemias. Es incomprensible que no estén haciendo todo de la mano del gobierno de Canarias y que no lo estén haciendo con la Comunidad de Madrid si pretenden traerlos a la Comunidad de Madrid.
13: Critiquen la falta d'informació tant al govern canari com al de la Comunitat de Madrid, però des de Moncloa defensen total transparència.
15: Está habiendo una información periódica constante que se le está dando a la Comunidad Autónoma de Canarias. La Comunidad de Madrid, pues igual en México, no tiene cobertura, la presidenta Ayuso.
13: Y Vox acusa directamente a Pedro Sánchez de la situación.

0: situació.
1: Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y que es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside.
0: D'altra banda, Sumar defensa la ministra de Sanitat i celebra que Espanya reba el creuer.
2: Segur que durant el matí hi ha més novetats sobre les circumstàncies del brot o seguirem ben de prop, Amàlia.
3: Gràcies, Helena. Mentrestant, així a la Comunitat Valenciana, els sindicats mantenen la convocatòria de vaga indefinida per a dilluns. L'última reunió entre conselleria i professorat ha acabat sense acord. Educació ofereix una pujada de sou de 75 euros al mes a partir del 2029, cosa que assegura situaria els docents valencians entre els millors pagats d'Espanya. Els sindicats rebutgen la proposta. Diuen que és indignant.
4: No per escrit, sinó verbalment, Educació ha xifrat la seva proposta. Un increment salarial progressiu fins a 1.050 euros bruts anuals el 2029. Per a tots els sindicats, completament insuficient, i es demostra que la conselleria no ha volgut negociar mai. Fins i tot, les TEP, UGT i comissions s'han alçat de la taula.
5: Irrisòria. Sense tindre en compte el que puga pujar l'IPC en aquests anys.
6: És indignant, 1.050 euros, quan la pèrdua de poder adquisitiu quantificada que tenim els docents valencians és entre 4.000 i 6.000 euros anuals.
7: Animar-los a que participen massivament en la vaga indefinida de la setmana que ve, perquè amb aquesta actitud i amb aquest bloqueig no hi ha voluntat de negociació en absolut.
4: Educació suma la seva proposta de millorar els sexenis dels quals es beneficia el 70% del cost docent i conclou.
8: Aquesta proposta situaria a gran part dels docents de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya. Tots aquests temes estiguen supeditats, com no pot ser d'una altra manera, que el dret d'avaluació de l'alumnat que se va presentar a les proves PAU estigui assegurat.
4: Ara Educació ha d'aprovar uns serveis mínims que els sindicats pretenen impugnar per abusius si fixen que han de treballar el 100% dels professors de batxillerat. Dilluns que ve arranca una vaga indefinida i completament inèdita.
3: Ahir de vesprada, molts centres educatius ja preparaven diversos actes per a visibilitzar les reivindicacions i aclarir dubtes a les famílies. Xerrades, assemblees i activitats lúdiques que s'han repetit al llarg de tota la Comunitat Valenciana.
9: La finalitat és calentar un poquet motors davant de la vaga que comença el dilluns, ja que la consellera no ha volgut donar-nos unes raons raonables per a no haver de fer vaga, que és el que ens agradaria, no fer vaga i poder atendre el nostre alumnat.
10: Molts dels meus amics, amigues que estem preparant-se els exàmens finals, sí que tenen com incertidumbre, per, sobretot la PAU. Jo, per exemple, i molta gent de la meva classe sí que estem pensant en fer vaga, en apoyar, en estar amb el professorat.
11: És important per millorar les nostres condicions laborals i les de l'alumnat. Vull dir, estem en unes situacions insostenibles realment quant a infraestructures.
12: El sistema educatiu públic, que l'hem de defensar, l'hem de millorar, i l'única manera de millorar-ho que ens ha arrinconat la conselleria és plantant-nos i dir fins aquí hem arribat.
3: Educació, per cert, ha enviat una carta a les famílies on la consellera afirma que cap alumne ni cap família pot ser captiva d'un conflicte sindical. Carmen Ortí diu que no és negociable l'avaluació dels alumnes de segon de batxillerat que es preparen per a l'accés a la universitat. I la vaga també centra el debat polític. L'oposició d'Esquerres acusa el govern valencià de criminalitzar el professorat. El president Pérez Llorca assegura que la línia roja de la vaga és garantir la preparació de la PAU.
13: La vaga educativa com a munició del debat polític.
14: Lo que está haciendo es criminalizar a los profesores y culpabilizarse de que lo único que quieren es subirse el sueldo.
15: Aquí está el acta. En 5 ocasiones los profesores le pidieron a ustedes y a ustedes que les subiesen el sueldo. Y en 5 ocasiones les dijeron que no. ¿Por qué los sindicatos no se manifestaban y callaban? ¿Y por qué sí lo van a hacer ahora?
16: Mire, no entendré enfrentar familias y profesores. Las familias saben que la educación pública necesita más inversión, més recursos i menys alumnes per aula.
17: Clar que sí, tenen tot el dret del món, però hi ha una part de la vaga que sol és una qüestió política.
13: El president posa una línia roja a la negociació, les proves d'accés a la universitat.
17: Lo que no vaig a tolerar, ni jo, ni el meu consell, ni ningú, és utilitzar els xiquets com a un xantatge. No vaig a tolerar-ho.
13: Més fluït ha sigut el debat amb Vox.

0: Lo hemos hecho bien, señor Pérez Llorca, pero no es bastante. Hay que reducir más la carga fiscal.
1: Pero la gran asignatura pendiente son los presupuestos.
2: Y hasta hoy siempre hemos sacado juntos los presupuestos de la Generalitat. Y este año lo volveremos a hacer. A mí no me cabe ninguna duda.
3: Ha sigut el primer alcalde a fer-ho. Ricardo Gabaldón, alcalde d'Utiel, ha declarat com a testimoni al jutge de Catarroja. Li ha contat a la jutgessa de la Dana que a les 8 de la vesprada ja tenia notícies de víctimes mortals i que va demanar ajuda de manera insistent.
4: Una telefonada de l'empresa de transports va alertar l'alcalde d'Utiel del perill que podia suposar dur l'alumnat als centres del dia de la Dana. Gabaldón va decidir aleshores suspendre les classes.
5: Yo creo que a las 7 de la mañana ya lo había decidido.
4: L'alcalde ha contat a la jutgessa que al migdia la situació era ja molt complicada i que va reclamar ajuda.
5: La avalancha que vino y a quién llame yo.
4: A les 2:30 va parlar amb l'excap de bombers, José Miguel Basset. En 3 hores arriben a parlar 7 vegades. Abans de les 3 ho fa també amb Salomé Prades i tot seguit amb Pilar Bernabé. La delegada del govern l'avisa que ha activat l'UME i ell li demana més ajuda. Diu que és urgent. Bernabé el remet a emergències de la Generalitat i és aleshores quan Gabaldón acudix a Jorge Suárez. A les 3:30 l'alcalde d'Utiel ja ha fet una desena de telefonades. Però la comunicació amb el responsable les d'emergències no s'atura. Mentre es reuneixen a la sala del Secopi, alguns reben notícies de Gabaldón. Amb Basset parla 2 voltes més, altres 2 amb el president de la Diputació, Vicent Montpó. Torna a parlar amb Prades i ja entrada la nit ho fa amb el responsable de bombers de la Diputació, Avelino Mascarell. Amb qui Gabaldón no recorda haver parlat és amb Carlos Mazón.
6: Yo no recuerdo hablar ese día.
4: Però l'excap de gabinet del president sí que n'estava al cas. Abans de les 3 del migdia, José Manuel Cuenca es posa en contacte amb Ricardo Gabaldón per WhatsApp, li envia forces i li diu que si necessita alguna cosa, el telefone.
3: La Policia Nacional localitza l'amagatall del violador de Castelló, que estava fugat des del passat 9 d'abril en no compareixer davant del jutjat. L'han localitzat en un xalet de Montalvo, a Conca. Està condemnat a 8 anys de presó per agressió sexual i amenaces. S'havia sigut detingut en més de 40 ocasions i té antecedents per violència de gènere. Estava considerat un home perillós. La policia ha confirmat que va intentar canviar de gènere per a evitar les condemnes per violència masclista. I sí, mal món. L'Iran encara no ha contestat la proposta de pau dels Estats Units. El règim de Teheran podria respondre en breu, tot i que encara és pront per arribar a un acord definitiu. Donald Trump, per la seva part, assegura que a pesar de l'últim intercanvi d'atacs a Hormuz, l'alto el foc continua vigent.
7: El president de l'Iran ha anunciat que s'ha reunit amb el nou líder suprem, del qual no s'ha vist una imatge en viu des del començament de la guerra. Volem diplomàcia i unitat, és el que ha anunciat. L'acord recull que el primer que hauria de passar seria l'obertura de l'estret d'Hormuz. Un informe de la CIA afirma que l'Iran és capaç de suportar un bloqueig marítim almenys durant 4 mesos més. Trump insisteix, l'acord està molt a prop i el règim de Teheran ja ha canviat.
8: And the leaders are all dead. So I think we won.
7: Els seus líders estan morts. Crec que hem guanyat. El tracte s'estendria almenys 30 dies per a negociar la tornada dels actius financers congelats a Teheran i començar les negociacions sobre la qüestió de l'urani enriquit. Els dos països volen presentar qualsevol acord com una victòria pròpia. D'altra banda, Israel ha tornat a violar l'alto el foc al Líban i ha bombardejat el sud de Beirut. L'exèrcit assegura que ha matat un comandant de les forces Radwan, el cos d'elit de Hezbollah. Els atacs al Líban deixen ja més de 2.700 persones mortes i centenars de milers de desplaçats.
9: Et dic que no pensa en invadir Cuba.
3: Donald Trump no pensa envair Cuba. Això és almenys el que ha dit el president brasiler Lula da Silva a la Casa Blanca. Ha sigut una reunió de perfil molt baix, la primera, després de les crítiques de Lula per l'operació de captura de Nicolás Maduro a Venezuela. El president brasiler, això sí, s'ha posat a disposició de Trump per si vol encetar una via de diàleg amb les autoritats cubanes. Llegó. Són les tunes universitàries oferint la tradicional ronda a la Mare de Déu dels Desemparats. Una tradició que fa més de 50 anys que se celebra la vespre del cap de setmana festiu. La pluja d'ahir de vesprada va impedir que la plaça de la Mare de Déu s'omplirà d'espectadors i

0: de ser vint, fer-la totalment dins del temple. Més d'un centenar de músics rendiren amb els seus càntics un homenatge a la patrona. I la 17, Bienal Internacional de Ceràmica, torna a convertir Manises en el gran aparador internacional de la ceràmica contemporània. Avui, a la sala Els Filtres, inaugura l'exposició de les millors obres seleccionades, entre les quals hi ha 500 presentades. Una mostra de talent i innovació arribats de tot el món.
1: Ànimes gravades en ceràmica, somnis de fang, tradició modificada en contemporaneïtat i jocs visuals de moviment i llum. Diferents formes d'entendre l'art, tantes com les 60 peces seleccionades de la 17 Bienal de Ceràmica de Manises.
2: Mostrem al món que Manises té la capacitat de continuar adaptant-se, unint el que seria la nostra història, la ceràmica contemporània actual.
1: No? La Bienal celebra l'excel·lència artística amb diferents premis i dues categories, art i disseny de producte.
3: La categoria de producte està oberta a ser un producte utilitari que es pugui reproduir industrialment. I això és la característica per la qual els artistes se presenten ahir. Presenten peces que se poden reproduir industrialment.
1: Artesania modelada amb les mans, però també oberta a nous camins tecnològics com la impressió 3D.
2: Quan entra la tecnologia en acció, els artistes el que fan normalment és adoptar-la i adaptar el seu treball, possiblement també per a donar una nova visió a la forma de creació artística.
1: Les millors propostes experimentals de les quasi 600 presentades des de diferents llocs d'Espanya, de la Xina, de Polònia o Alemanya.
0: Parlem ara de l'eclipsi del 12 d'agost. Està previst que deixi un impacte econòmic a la Comunitat Valenciana superior als 130 milions d'euros. El gasto turístic més alt de tot Espanya, que serà de 360 milions. A la Comunitat Valenciana li segueixen Madrid i Castella i Lleó.
4: Estar en la línia central de la trajectòria de l'eclipsi fa que València i Castelló siguin les zones de més impacte turístic, un turisme previsor que ja ha disparat les reserves.
5: En agosto del año pasado, o sea, hace un año, me hicieron una reserva para un apartamento que tenemos aquí en València y me dijeron que venían a ver el eclipse. Y luego enseguida, pam, pam, pam, seguido, o sea, jo tinc tot complet ja.
4: Segons l'informe d'analistes financers internacionals, l'eclipsi deixarà més de 130 milions d'euros a la Comunitat Valenciana, dels quals quasi 27 milions es generaran en lloguers turístics, més de 32 en oci i vora 18 milions en menjar.
6: S'espera l'arribada de 75.000 viatgers, el 80% procedents de l'estranger.
4: Una altra característica d'aquest boom turístic és que la visita és més curta de l'habitual.
5: Les estàncies de l'eclipsi son 2-3 dies y las normales de verano son un poco más largas, normalmente una semana.
4: El turisme d'interior viurà un impuls important. De fet, es preveu que el 47% dels municipis rurals situats al corredor de l'eclipsi no puguen satisfer tota la demanda d'allotjaments dels visitants.
0: Moment d'actualitzar ja la informació meteorològica. Després de les tempestes de les últimes hores, l'oratge es declara una treva de 24 hores. Avui, això sí, el dia comença amb boira en alguns punts. Antonio.
7: És que l'estabilitat, Amàlia, fa això i també la humitat que van tindre. Ahir, tota la pluja que va caure s'ha transformat en aquest vapor d'aigua que deixa imatges com esta. El meu poble, Cases Bajas, el Racó de Mus, tapat amb aquesta boira que es queda un poquet més alta. I aquesta mateixa situació també la tenen en altres comarques, com per exemple el Comtat, a l'Orxa. També veiem boidines cap a Gaibiel, al Palància, a Canelo Roig, el Baix Maestrat ja la boira queda menys que el que teníem fa un ratet. I el que també s'està veient a la resta, com hem dit, és aquesta situació un poc més estable, que es deixa gaudir del cel rogenc en aquest moment pels núvols alts i mitjans que s'han quedat en el nostre territori i també podem veure com s'allunyen els núvols baixos que ens afectaven en les últimes hores. Encara que això sí, al sud l'ambient encara està ben carregat, ben tapat, com per exemple a Relleu, a la Marina Baixa i pràcticament a tot el litoral sud. Encara podríem veure alguns ruixats molt a prop del delta de l'Ebre. A la resta, veurem com tindrem un ambient més assolellat en general, encara que amb núvols ancorats a les comarques centrals i també més cap a l'interior. Les boires aniran en les pròximes hores i veurem com de vesprada tindrem més sol en la primera meitat de la vesprada, però en la segona torna la inestabilitat.

0: habilitat a l'interior nord. Així que comarques com els Serrans, el Racó de Mus, l'Alt Palància, l'Alt Millars, els Ports, ahir tindrem ruixats que en principi no seran de tempesta, però que sí que poden deixar alguns acumulats importants puntualment sempre. Si veiem el termòmetre este matí, a baixa la temperatura, tenim cap a l'interior inclús 4 graus, per exemple, a Titaguas, a Vilafranca, a Sorita, 6 graus només a Jèrica, Montanejos, i ja cap al litoral, temperatures un poc més altes, però també baixes i més baixes que el que haurien de tindre en principis del mes de maig. 10 graus a Vilanova d'Alcolea, 13 a Favara, entre els 12 i els 14 cap a Alacant. Així que avui el termòmetre baixa i no pujarà molt de vesprades, que la temperatura és molt semblant a les d'ahir, fins i tot un poc més altes, en tot cas, pel sol, entre els 20 i els 23 graus, no pujaran als 25, avui no tindrem calor en el nostre territori. El que sí que veurem és els pròxims dies, tindrem encara aquestes masses d'aire fred en capes altes de l'atmosfera, que són les que produeixen les tempestes, així que este cap de setmana, en part, també estarà marcat per les tempestes. I serà demà. Demà dissabte tindrem ja de vesprada ruixats i tempestes, que sembla que es quedarà més cap al prelitoral i litoral. Això pot canviar en les pròximes hores, però ara per ara sembla que sí que serà una jornada marcada per les tempestes. Ja diumenge torna l'estabilitat, torna el sol, amb ambient un poc més carregat cap a l'interior, però al litoral sol, i dilluns sense pràcticament núvols i sense possibilitat de precipitacions, amb temperatures cada vegada més altes. I és que el dilluns, Amàlia, ja podríem estar fregant els 30 graus en alguns punts.
1: Bueno, este cada setmana, això sí, una de freda i una de calenta.
0: Exacte.
1: Gràcies, Antonio. I d'ací uns minuts parlem, atenció, de vivenda. Els mostrarem l'última moda en anuncis destinats a la venda. Una pista, no van dirigits a famílies, busquen inversors. Veurem quin és ara el comprador objectiu d'aquestes vivendes i de quina manera busquen atraure'l. També aprofitarem per analitzar l'estat d'un mercat cada vegada més tensionat. Serà de seguida. Una pausa i continuem.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
4: James Gaffigan torna per a dirigir l'orquestra de la Comunitat Valenciana en Salomé, l'òpera de Richard Strauss, amb la soprano Vida Migniewicz-Jute en l'exigent paper protagonista. Salomé, 5 úniques dates. Les arts per a estimar la música monumental.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
6: De tu a tu.
7: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. Ràdio. De tu a tu.
8: Les llengüetes de punts de llengua.
9: A Punt Ràdio.
1: Exònims! Què són els exònims? Algú sap?
10: No!
1: No, tranquils, no patiu, que ja us ho explique. Yeah. Un exònim és una adaptació tradicional d'un topònim.
10: Que diu que què?
1: És a dir, el nom propi d'un lloc en una llengua que no és la pròpia d'aquell lloc.
10: Ah, ara ho he entès.
1: Hi ha ciutats que tenim costum d'anomenar en la seva forma pròpia en valencià. Londres, Saragossa... Que ho diem així en lloc de London, Zaragoza o Córdoba. I com sabem quina forma convé utilitzar per a aquest topònim?
11: Depèn.
1: Molt fàcil. Si existeix el topònim adaptat al valencià, és recomanable que el fem servir.
11: Efectivament.
1: Però què passa amb els topònims amb doble denominació? Txan-txan! No vos
12: preocupeu, que és fàcil. En cas de tindre dos denominacions correctes, donem preferència a la

0: la forma en la llengua que estem utilitzant.
1: Molt millor.
0: És el cas de municipis del nostre territori en què quan parlem o escrivim en valencià optem per formes en valencià. Oriola, Sogorb, Xest...
2: Estupendo!
0: I si teniu dubtes, busqueu en manuals de toponímia com els de la BL o bé en el nomenclàtor toponímic valencià o bé en el nomenclàtor internacional. Això és tot per avui. Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Radio.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
5: De tu a tu.
6: La integral de concerts per a piano de Beethoven en Les Arts, l'orquestra de la Comunitat Valenciana i el pianista Javier Perianes aborden els 5 concerts en 2 jornades consecutives. El 14 de maig, concerts 2, 3 i 4, i el 15 de maig, els concerts 1 i 5. Beethoven en tota la seva grandesa. Pack per a tots els concerts amb un 25% de descompte. Les Arts, per a estimar Beethoven.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
7: Falta un minut per arribar a les 8 del matí. Es manté la vaga indefinida en educació prevista per al pròxim dilluns. Els docents han rebutjat l'última oferta de la Conselleria de pujar-los el sou fins a 75 euros bruts al mes en 3 anys, fins al 2029. Els sindicats qualifiquen l'oferta d'indignant i han lamentat que condicione la negociació a que accepten la proposta de servicis mínims. La consellera insisteix que l'avaluació dels alumnes de segon de batxillerat és innegociable i que cap alumne o família pot ser captiva d'un conflicte sindical. Les mobilitzacions ja han començat. L'Organització Mundial de la Salut confirma 5 positius més d'antivirus. N'hi ha 4 més sospitosos. El creuer continua, mentrestant, la travessia a les Canàries. En les últimes hores hem sabut que no atracarà a Tenerife. Quedarà fondejat de manera que cap passatger arribi a tocar terra. L'alcalde d'Utiel va telefonar 10 vegades als responsables dels bombers el dia de la Dana, quan la riuada ja negava el poble. Així ho ha declarat Ricardo Gabaldón davant de la jutgessa de Catarroja. Ha assegurat que les alerta arriba tard i que no hauria salvat vides tal com estava redactat. I així com veuen, entrava ahir la Policia Nacional a l'amagatall del fugitiu de Castelló. Està condemnat a 8 anys de presó per agressió sexual i amenaces. I des de principis d'abril estava a fugir de la justícia. Se'l considera un home perillós. A Manises calfen motors per a la Bienal Internacional de Ceràmica. Avui s'inaugura l'exposició de les obres seleccionades, 60 peces del total de mig miler que s'han presentat. Talent i innovació que arriben de tot el món. I en els esports, esta nit tenim 2 grans partits. La jornada de Lliga arranca amb el Llevant Osasuna. Els granotes juguen al Ciutat de València, la primera de les 4 finals que els queden per a mantindre's en primera divisió. A Atenes, el València Bàsquet encara el quart partit dels play-offs de l'Eurolliga contra el Panathinaikos. Si aconsegueixen guanyar, l'eliminatòria es decidirà a València. En l'oratge ens espera un divendres de treva meteorològica, encara amb abundant nuvolositat, però amb més estones de sol i sense tempestes, excepte a l'interior nord de vesprada. Baixarà el termòmetre de matí, encara que de vesprada pujarà un poc. Demà torna, això sí, la inestabilitat, però a partir de diumenge la situació canvia amb sol i temperatures més altes. Alacant registra congestió a la 70 pel Baccarat en direcció a Sant Joan. A València hi ha trànsit dens a la B30 i Ronda Nord, a Mislata i Paterna. També a l'entrada per la 3 i l'autovia de Torrent. Visibilitat reduïda, atenció per boira a la 7, al seu pas per Muro del Coll i a la 3 per Villargordo del Cabriel. Els sindicats mantenen la convocatòria de vaga indefinida per al pròxim dilluns. L'última reunió entre Conselleria d'Educació i Professorat ha acabat sense acord. La Conselleria ofereix una pujada de sou de 75 euros bruts al mes en 3 anys fins al 2029, cosa que assegura situaria els docents valencians entre els millors pagats d'Espanya. Els sindicats rebutgen la proposta, diuen que és indignant.
1: no per escrit, sinó verbalment, Educació ha xifrat la seva proposta. Un increment salarial progressiu fins a 1.050 euros bruts anuals el 2029. Per a tots els sindicats, completament insuficient, i es demostra que la conselleria no ha volgut negociar mai. Fins i tot l'ESTEP, UGT i Comissions s'han alçat de la taula.
2: Irrisòria. Sense tindre en compte el que puga pujar l'IPC en aquests anys.
8: És indignante, 1.050 euros, quan la pèrdua de poder adquisitivo quantificada que tenem els docentes valencianos és entre 4.000 i 6.000 euros anuals.
9: Animar-los a que participen massivament en la vaga indefinida de la setmana que ve, perquè amb aquesta actitud i amb aquest bloqueig no hi ha voluntat de negociació en absolut.
1: Educació suma la seva proposta de millorar els sexenis dels quals es beneficia el 70% del cost docent i conclou.
10: La proposta situaria a gran part dels docents de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya. Tots aquests temes estiguen supeditats, com no pot ser d'una altra manera, a que el dret d'avaluació de l'alumnat que se va presentar a les proves PAU estigui assegurat.
1: Ara, Educació ha d'aprovar uns serveis mínims que els sindicats pretenen impugnar per abusius si fixen que han de treballar el 100% dels professors de batxillerat. Dilluns que ve arranca una vaga indefinida i completament inèdita.
7: Ahir de vesprada, molts centres educatius preparaven diversos actes per a visibilitzar les reivindicacions i aclarir dubtes a les famílies. Xerrades, assemblees i activitats lúdiques que s'han repetit al llarg de tota la Comunitat Valenciana.
11: La finalitat és calentar un poquet motors davant de la vaga que comença el dilluns, ja que la consellera no ha volgut donar-nos unes raons raonables per a no haver de fer vaga, que és el que ens agradaria, no fer vaga i poder atendre el nostre alumnat.
12: Molts dels meus amics, amigues, que estem preparant-se els exàmens finals, sí que tenen com incertidumbre, per, sobretot la Pau. Jo, per exemple, i molta gent de la meva classe sí que estem pensant en fer vaga, en apoyar, en estar en el professorat.
13: És important per millorar les nostres condicions laborals i les de l'alumnat. Vull dir, estem en unes situacions insostenibles realment quant a infraestructures.
14: El sistema educatiu públic, que l'hem de defensar, l'hem de millorar, i l'única manera de millorar-ho que ens ha arrinconat la conselleria és plantant-nos i dir fins a qui hem arribat.
7: I a tot això, Educació enviava ahir una carta a les famílies on la consellera afirmava que cap alumne ni família pot ser captiva d'un conflicte sindical. Carmen Ortí diu que no és negociable l'avaluació dels alumnes de segon de batxillerat que es preparen per a l'accés a la universitat. Precisament ahir, per primera volta en la història, les educadores infantils de 0 a 3 anys anaren a la vaga en tot Espanya. Així, en manifestació a la plaça de l'Ajuntament de València. Denuncien que tenen un sou precari i unes condicions de treball impossibles. Ràtios de fins a 20 bebès i xiquets per a una sola educadora. Tornem a parlar de la vaga en educació. L'alumnat, especialment el de segon de batxillerat, se sent indefens. Unes setmanes abans de les proves de la Pau no saben què passarà amb les seues notes. Els estudiants demanen solucions a totes les parts.
15: Gorka i els companys fan avui els últims exàmens de segon de batxillerat. Les notes les haurien de tindre la setmana que ve, però no saben si les tindran.
16: Nuestras notas las publican la semana que viene, a finales. Ahora mismo lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer, porque no tenemos notas, por lo tanto no tenemos el título y no podemos hacer las pruebas PAU.
17: Sabemos si nos van a poder transmitir las notas o si esas notas van a...
15: Estudien així, ja han enviat un escrit a la Conselleria d'Educació i un altre al síndic de Greuges per a demanar que els garantitzen poder fer la PAU amb normalitat.
7: I la vaga també centra el debat polític. L'oposició d'Esquerres acusa el govern valencià de criminalitzar el professorat. El president Juanfran Pérez Llorch assegura que la línia roja de la vaga és garantir la preparació de les PAU.
18: La vaga educativa com a munició del debat polític.
19: Lo que está haciendo es criminalizar a los profesores y culpabilizarse de que lo único que quieren es subirse el sueldo.
20: Aquí está el acta. En 5 ocasiones los profesores le pidieron a ustedes y a ustedes que les subiesen el sueldo. Y en 5 ocasiones les dijeron que no. ¿Por qué los sindicatos no se manifestaban y callaban? ¿Y por qué sí lo van a hacer ahora?
21: Mire, no intentaré enfrentar familias y...

0: professors, les famílies saben que l'educació pública necessita més inversió, més recursos i menys alumnes per aula. Clar que sí, tenen tot el dret del món, però hi ha una part de la vaga que sol és una qüestió política.
1: El president posa una línia roja a la negociació, les proves d'accés a la universitat.
2: Lo que no vaig a tolerar, ni jo, ni el meu consell, ni ningú, és utilitzar els xiquets com a un xantar. No vaig a tolerar-ho.
1: Més fluït ha sigut el debat amb Vox.
3: Lo hemos hecho bien, señor Pérez Llorca, pero no es bastante. Hay que reducir más la carga fiscal.
1: Però la gran assignatura pendent són els pressupostos.
2: Y hasta hoy siempre hemos sacado juntos los presupuestos de la Generalitat y este año lo volveremos a hacer. A mí no me cabe ninguna duda.
4: I també a les Corts, polèmica per la regularització extraordinària de migrants. El PSPB acusa el Consell de boicotejar el procés en enviar als centres de salut una circular per a negar certificats sanitaris als sol·licitants. El conseller Marciano Gómez ho desmentís. Assegura que era un esborrany intern i que ja s'ha enviat una instrucció als ambulatoris.
5: Un borrador para explicarles cuáles eran los documentos que eran válidos y los que no eran válidos. Y que solamente se manda a un departamento, que es el departamento del clínico.
6: Otra mentira del conseller. Esto no es del clínico. Esto se ha enviado a los centros de salud. Ya solo por esto el conseller tendría que dimitir. Porque les ha mentido en la cara.
4: I l'última hora de la crisi sanitària pel brot d'antivirus passa per la confirmació de 5 casos positius, entre ells dos dels evacuats a Cap Verde i el ciutadà suís. Hi ha, a més, 4 sospitosos, com el cas de l'hostessa neerlandesa. Este és especial perquè és el primer cas d'una persona que no ha estat al creuer. Va coincidir amb la dona que va morir després d'intentar viatjar des de Sud-àfrica als Països Baixos. A més, hi ha 7 països amb una 20ena de persones aïllades i vigilància, entre ells la 30ena que va desembarcar a Santa Helena i les 80 persones que van viatjar en un avió amb la dona neerlandesa entre Santa Helena i Johannesburg. I mentrestant, el creuer continua la seva singladura cap a les Canàries. Està previst que diumenge arribi a l'illa de Tenerife, on no atracarà, sinó que quedarà fondejat de manera que cap passatger tocarà terra.
7: El creuer en Diondius ja es dirigís cap a Tenerife, però no hi atracarà. Quedarà fondejat i els passatgers seran evacuats en llanxes sota control sanitari estricte.
8: Creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
7: Sanitat i enviarà epidemiòlegs a bord amb controls mèdics, possibles quarantenes i desinfecció del vaixell. Els 14 passatgers espanyols seran traslladats posteriorment a l'Hospital Gómez Ulla, a Madrid. Tot el dispositiu d'evacuació es farà en espais completament aïllats i sense contacte amb la població.
9: No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
7: La preocupació ve perquè es tracta de la soca dels Andes, l'única coneguda amb capacitat limitada de transmissió entre humans. Tot això, l'OMS i les autoritats espanyoles descarten una propagació massiva i situen el risc per a la població com a baix.
10: Assesses the public health risk as low.
7: La principal alerta ara està fora del vaixell. El 24 d'abril, desenes de passatgers van desembarcar a Santa Helena abans de detectar-se el brot i van continuar viatjant per diversos països. L'OMS rastreja contactes en almenys 7 estats i més de 80 persones que van compartir un vol amb una passatgera infectada. De moment no hi ha transmissió comunitària confirmada. El brot és greu, però està controlat.
4: Per cert, un dels avions que va transportar un pacient ja evacuat del creuer ha fet una parada a l'aeroport de Manises. L'avió només estava ja a la tripulació i no ha baixat. Han parat per a carregar combustible. Ha estat poc més d'una hora. La Generalitat ha denunciat que no van ser informats mentre que el govern central ho nega.
5: Yo entiendo que tiene que haber una coordinación y comunicación, que les tengo que decir que por parte del gobierno central no ha existido. Nosotros no sabíamos que iba a parar aquí este avión.
11: Tengo una hora en contestarme.
4: I sobre la quarantena, una vegada arriben els 14 passatgers espanyols del vaixell, hem sabut que el Ministeri de Sanitat està preparant un informe jurídic perquè estiguen obligats a complir-la, seguint les indicacions mèdiques.
12: L'Hospital de Defensa Gómez Ullà disposa d'unitats d'aïllament d'alt nivell on els 14 espanyols seran avaluats i previsiblement passaran la quarantena. La ministra de Sanitat

0: universidad confía en el sentit comú, pero advertís.
1: Tenemos las herramientas legales para proteger la salud pública, sí, claro, por supuesto. Lo hacemos en otros casos, ¿no? En otros casos de infecciones tenemos que mantener de alguna manera la estanqueidad de la posible transmisión.
0: Mecanismes com la Llei Orgànica de Mesures Especials en Matèria de Seguretat Pública o la Llei General de Sanitat.
2: L'autoritat sanitària oportuna pot decretar una quarantena obligatòria. El que passa que té que ser proporcional i proporcional en el temps també.
0: I en el cas de l'antivirus s'estima un procés d'incubació del voltant de 45 dies. La quarantena obligatòria entraria en conflicte amb el compliment de drets fonamentals com la lliure circulació. Per això s'ha de sotmetre a un
2: judicial posterior.
0: I que en cas de no voler complir-la
2: tindria sancions administratives com a multes i greus o inclús tindria un delicte, cometria un delicte contra la desobediència judicial.
3: I a tot això, enmig de la crisi institucional entre el govern central i el Canari, Pedro Sánchez i Fernando Clavijo han acordat seguir col·laborant i coordinant-se per a donar una solució segura i eficient als passatgers del creuer. Això és el que ha transcendit, almenys de la conversa telefònica que van tindre els dos ahir de vesprada. La Moncloa ha emmarcat aquesta conversa en el marc de la lleialtat institucional. Es posaria, per tant, a Xifi, a dos dies d'acusacions del govern canari per una falta d'informació.
4: Esa cantidad tiene que ser muy superior porque los menores...
3: I més coses, ha sigut el primer alcalde a fer-ho. Ricardo Gabaldón, alcalde d'Utiel, ha declarat com a testimoni al jutjat de Catarroja. Li ha contat a la magistrada que a les 8 de la vesprada del dia de la Dana ja tenia notícies de víctimes mortals i que va demanar ajuda de manera insistent.
5: Una telefonada de l'empresa de transports va alertar l'alcalde d'Utiel del perill que podia suposar dur l'alumnat als centres del dia de la Dana. Gabaldón va decidir aleshores suspendre les classes.
6: Yo creo que a las 7 de la mañana ya lo había decidido.
5: L'alcalde ha contat a la jutgessa que al migdia la situació era ja molt complicada i que va reclamar ajuda.
6: La avalancha que vino y a quién llame yo.
5: A les 2:30 va parlar amb l'excap de bombers, José Miguel Basset. En 3 hores arriben a parlar 7 vegades. Abans de les 3 ho fa també amb Salomé Prades i tot seguit amb Pilar Bernabé. La delegada del govern l'avisa que ha activat l'UME i ell li demana més ajuda. Diu que és urgent. Bernabé el remet a emergències de la Generalitat i és aleshores quan Gabaldón acudís a Jorge Suárez. A les 3:30 l'alcalde d'Utiel ja ha fet una desena de telefonades. Però la comunicació amb els responsables d'emergències no s'atura. Mentre es reuneixen a la sala del Secopi, alguns reben notícies de Gabaldón. Amb Basset parla 2 voltes més. Altres 2 amb el president de la Diputació, Vicent Montpó. Torna a parlar amb Prades i ja entrada la nit ho fa amb el responsable de bombers de la Diputació, Avelino Mascarell. Amb qui Gabaldón no recorda haver parlat és amb Carlos Mazón.
7: Yo no recuerdo hablar ese día.
5: Però l'excap de gabinet del president sí que n'estava al cas. Abans de les 3 del migdia, José Manuel Cuenca es posa en contacte amb Ricardo Gabaldón per WhatsApp. Li envia forces i li diu que si necessita alguna cosa, el telefone.
3: El fiscal demana 8 anys de presó. El jutja per un delicte d'agressió sexual i 2 de tracte degradant a 2 pacients. Segons una de les denunciants d'Espanya, presumptament li va realitzar tocaments en les parts íntimes durant una exploració per una alteració gàstrica. L'expolític s'ha declarat no culpable i es justifica en una actuació mèdica correcta. El judici ha quedat ajornat fins el 21 de maig per a la lectura de les conclusions.
8: Calificamos los hechos como una violación porque ha habido penetración tanto anal como también hay sentencias que consideran que es una penetración también cuando hay tocamientos de cierta índole en la parte, o sea, las partes íntimas.
3: L'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, ha reiterat la voluntat de presentar-se a presidir el Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Considera que ja s'ha iniciat una campanya precongressual i basant-se en enquestes pròpies es reivindica com el millor candidat per aconseguir una majoria absoluta per a la formació. Assegura que té ja els 300 avals necessaris per a presentar-se al Congrés Regional del PP que confia que es convoque a finals de juny.
9: No he tenido la posibilidad de poder hacer lo que en estos momentos he visto que ya hace el presidente de la gestora, que es poner en marcha una campaña interna. Estaríamos hablando ya de un 35%.

0: 40% de los votantes de Vox que también querrían una mayoría absoluta del PP.
1: La Policia Nacional localitza l'amagatall del violador de Castelló que estava fugat des del passat 9 d'abril en no compareixer davant del jutjat. L'han localitzat en un xalet de Montalvo, a Conca. Està condemnat a 8 anys de presó per agressió sexual i amenaces. Havia sigut detingut en més de 40 ocasions i té antecedents per violència de gènere. Estava considerat un home perillós. La policia ha confirmat que va intentar canviar de gènere per evitar les condemnes per violència masclista. I a presó, el jove acusat de matar un company de faena en una discussió a la barberia, on treballaven els dos al barri de la Fonteta de Sant Lluís de València. La Policia Nacional el detingué al lloc dels fets, on també estava l'arma homicida, el ganivet amb què el va apunyalar. L'acusat ha reconegut des del principi ser l'autor de l'apunyalament. Fins i tot va intentar taponar la ferida de l'amic amb una samarreta després d'adonar-se de la gravetat de l'agressió. I en pàgina internacional, l'Iran encara no ha contestat la proposta de pau dels Estats Units. El règim de Teheran podria respondre en breu, tot i que encara és prompte per arribar a un acord definitiu. Donald Trump, per la seva part, assegura que a pesar de l'últim intercanvi d'atacs a Hormuz, l'alto el foc continua vigent.
2: El president de l'Iran ha anunciat que s'ha reunit amb el nou líder suprem, del qual no s'ha vist una imatge en viu des del començament de la guerra. Volem diplomàcia i unitat, és el que ha anunciat. L'acord recull que el primer que hauria de passar seria l'obertura de l'estret d'Hormuz. Un informe de la CIA afirma que l'Iran és capaç de suportar un bloqueig marítim almenys durant 4 mesos més. Trump insisteix, l'acord està molt a prop i el règim de Teheran ja ha canviat.
3: And the leaders are all dead. So I think we won.
2: Els seus líders estan morts. Crec que hem guanyat. El tracte s'estendria almenys 30 dies per a negociar la tornada dels actius financers congelats a Teheran i començar les negociacions sobre la qüestió de l'urani enriquit. Els dos països volen presentar qualsevol acord com una victòria pròpia. D'altra banda, Israel ha tornat a violar l'alto el foc al Líban i ha bombardejat el sud de Beirut. L'exèrcit assegura que ha matat un comandant de les forces Radwan, el cos d'elit de Hezbollah. Els atacs al Líban deixen ja més de 2.700 persones mortes i centenars de milers de desplaçats.
1: Donald Trump no pensa envair Cuba. Això és almenys el que li ha dit el president Lula da Silva a la Casa Blanca. Ha sigut una reunió de perfil molt baix, la primera després de les crítiques de Lula per l'operació de captura de Nicolás Maduro a Venezuela. El president brasiler, això sí, s'ha posat a disposició de Trump per si vol encetar una via de diàleg amb les autoritats cubanes. I a Venezuela, la mort del pres polític Víctor Quero ha alçat tota una onada d'indignació. Les autoritats veneçolanes acaben d'admetre que Quero va morir fa vora un any mentre estava detingut. Sa mare havia reclamat infructuosament notícies del seu fill desaparegut. Finalment li han comunicat el lloc on el van soterrar d'amagat. Segons el text oficial, va morir 10 dies després de ser detingut a causa d'una insuficiència respiratòria aguda. La Fiscalia ha anunciat que obrirà una investigació. Facilitar la convivència entre inquilins i buscar un pis on viure amb tranquil·litat. Això són dos dels objectius d'una app creada per estudiants d'Alcoi. Creuen, a més, que amb la seva aplicació ajudaran a resoldre el problema de la vivenda. Ara els contem com.
4: Maria i Paz són estudiants de disseny industrial. S'han convertit en inseparables, però trobar la companya perfecta no ha sigut fàcil.
5: Al final encontré la compañera perfecta. Fue un proceso muy duro, pero aquí estamos.
4: Juan i Arnau estudien també informàtica i telecomunicacions, respectivament. Han passat 7 mesos tancats a casa programant una aplicació. Un dels seus objectius, resoldre els problemes de convivència.
6: L'aplicació naix per a resoldre tots els problemes que hem vist que ocorreixen entre propietaris i inquilins. I creiem que hem fet l'aplicació que soluciona a tots.
4: L'app és Doomate. Per trobar pis i facilitar la convivència, un algoritme encreua el teu estil de vida per connectar amb les persones adequades i pot ajudar a resoldre el problema de la vivenda.
6: El problema de la vivenda és un problema de preus, però també de desconfiança, i el que volem fer és crear un ecosistema de confiança que ajudi tant l'inquilino com el propietari a elegir millor.

La veritat és que tota pedra fa paret. Esta aplicació veurà la llum el mes de juny. Cal tindre-la en compte. DoMateApp.com.

0: que se celebraran des del pròxim 28 de maig fins a l'1 de juny. I les velles del foc 2026, Maria Pastor i Leire Arellano i les seues dames d'honor, han visitat este dijous el Palau de la Generalitat. El president Juanfran Pérez Llorca els ha traslladat el suport del Consell a les Fogueres d'Alacant, una festa amb cada vegada més projecció dins i fora de la Comunitat Valenciana. A més, els ha confirmat que Generalitat renovarà l'ajuda de 32.000 euros destinada a les bandes de música que participen en l'inici de la festa. I la Bienal Internacional de Ceràmica torna a convertir Manises en el gran aparador internacional de la ceràmica contemporània. Avui s'inaugura l'exposició de les millors obres seleccionades, entre les quasi 500 presentades. Una mostra de talent i innovació arribats de tot el món.
1: Ànimes gravades en ceràmica, somnis de fang, tradició modificada en contemporaneïtat i jocs visuals de moviment i llum. Diferents formes d'entendre l'art, tantes com les 60 peces seleccionades de la 17 Bienal de Ceràmica de Manises.
2: Mostrem al món que Manises té la capacitat de continuar adaptant-se, unint el que seria la nostra història, la ceràmica contemporània actual.
1: La Bienal celebra l'excel·lència artística amb diferents premis i dues categories, art i disseny de producte.
3: La categoria de producte està oberta a ser un producte utilitari que es pugui reproduir industrialment. I això és la característica per la qual els artistes se presenten ahí. Presenten peces que es poden reproduir industrialment.
1: Artesania modelada amb les mans, però també oberta a nous camins tecnològics com la impressió 3D.
2: Quan entra la tecnologia en acció, els artistes el que fan normalment és adoptar-la i adaptar el seu treball, possiblement també per a donar una nova visió a la forma de creació artística.
1: Les millors propostes experimentals de les quasi 600 presentades des de diferents llocs d'Espanya, de la Xina, de Polònia o Alemanya.
0: Són les tunes universitàries oferint la tradicional ronda a la Mare de Déu dels Desemparats. Una tradició que fa més de 50 anys que se celebra a la vespre del cap de setmana festiu. La pluja d'ahir de vesprada, això sí, va impedir que la plaça de la Mare de Déu s'omplirà d'espectadors i, per tant, es va decidir fer-la dins del temple. Més d'un centenar de músics rendiren amb els seus càntics un homenatge a la patrona. I romàntic, Dimoni publica nou videoclip. L'artista de Pego, Carles Caselles, li posa imatge al seu disc debut Primer Moviment, un àlbum per al qual compta amb la col·laboració de la cantant de Benicàssim, Anna Millo.

0: Superar ahir l'Estrasburg per 0-1 amb gol d'Alemão en el partit de tornada de les semifinals. I així celebraven la victòria i la classificació en acabar el duel. De retruc, esta victòria dona una plaça més per als equips espanyols en la Champions. El quint classificat, ara mateix el Betis, anirà a la màxima competició continental. I ahir el València Bàsquet de Rubén Burgos es va imposar per la mínima al Girona en l'anada de la semifinal pel títol de Lliga. Tot es decidirà en la tornada, que es jugarà en terres catalanes diumenge a partir de les 7 de la vesprada.
1: 67-66, un marcador curt que deixa tot obert per al partit de tornada. El València Bàsquet va mostrar una vegada més les seues virtuts, però també els seus defectes. En la part positiva, el gran partit de Leo Fivich amb 16 punts i el treball d'Elena Buenavida, que li va permetre capturar 11 rebots, 6 en atac. El partit va transcorrer amb molta igualtat durant els dos primers quarts. Al descans, les catalanes, guiades per Koulibaly i Joixite, guanyaven per 3 punts. En la represa es va veure el millor València Bàsquet treballant en defensa i encertades en atac. Les de Rubén Burgos van arribar a guanyar per 10 punts quan només quedaven 3 minuts. Per una altra vegada van aparèixer els dubtes en el tram final. Parcial de 2-11 d'un Girona que va saber reaccionar amb dos triples consecutius. Al remat, victòria curta i gràcies. Ara toca jugar-se la classificació per a la final en la pista del Girona. Serà diumenge a les 7 de la vesprada.
0: I atenció, perquè després d'este partit, el tècnic del Girona, Roberto Íñiguez, es va queixar en sala de premsa dels insults que, segons diu, va patir al Roig Arena per alguns aficionats taronja.
2: Lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto... Y además, tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito en Fontallao. Aquí sí, aquí sí. Aquí se ha insultado hoy un club. Como Valencia tiene que identificar a esas personas y echarlas. Son una lacra. Son una lacra. Y no les deseo nada bueno. No les deseo nada bueno.
0: Bé, i en l'Eurolliga l'equip taronja vol tornar a fer el miracle a Atenes. Avui intentarà igualar la sèrie contra el Panathinaikos en el quart partit del play-off i s'espera un altre duel amb molta tensió. El de dimecres, recorden, acaba amb victòria dels de Pedro Martínez i els dos entrenadors desqualificats. El València Bàsquet ja es va entrenar ahir de vesprada i avui de matí té previst una sessió de tir suau. A partir de les 8:15, els taronges juguen forçar el quinte i definitiu partit al Roig Arena. Mentrestant, el Real Madrid ja està classificat per a la Final Four i s'espera i espera rival que eixirà de l'eliminatòria entre el València Bàsquet i el Panathinaikos. Els d'Escariolo van fer els deures contra el Hapoel de Tel Aviv en el quart partit de la sèrie disputat a Bulgària. Destacar Garuba amb 16 punts, Gessonia i Maledon n'aportaren 14 cada un en la victòria per 81-87 contra els israelians, que competiren durant els 40 minuts, però que al remat quedaren eliminats de la competició. I acabem amb tennis, perquè en el Masters de Roma hem vist el que molts ja cataloguen com un dels punts de l'any. L'autor, el nord-americà Ethan Quinn, que en el partit que ahir va disputar contra l'espanyol Pablo Llamas, era capaç de connectar pràcticament sense mirar un colp per davall de les cames per a respondre al globus que li havia enviat el seu rival. La bola anava dins i el punt, per tant, se l'emportava Quinn davant de la sorpresa de tots els espectadors. Punt molt visual, molt efectista, Amàlia, el que vulguis, però al final el nord-americà va perdre el partit contra l'espanyol.
3: Bueno, va perdre, però aquest punt no li lleva ningú. Queda ahí, eh? És una autèntica obra d'art.
0: Això que s'emporta.
3: Gràcies, Òscar, bon cada setmana.
0: Igualment.
3: Bé, són les 8:31 del matí, moment de saber com està el trànsit a aquesta hora i si hi ha alguna incidència destacable. Ho sap la nostra especialista en la matèria, Sònia López, redacció, conta'ns.
4: Bon dia de nou, Amàlia. Pel que fa a l'horatge, continuen actius, atenció, aquests avisos de visibilitat reduïda per boira a l'A7 entre Muro d'Alcoi i Albaida i també a l'A3 en el tram de connexió entre les províncies de Conca i València entre Villagordo del Cabriel i Minglanilla. Pel que fa al trànsit, a Castelló de la Plana cap problema, tampoc a Alacant i a València sí que trobem...
3: Dificultats per veure a la nostra companya Sònia. De seguida tornem amb ella. Ara actualitzem la informació meteorològica. Diuen que després de les tempestes arriba la calma, però en este cas podem dir que no del tot. Demà, dissabte, torna la pluja, Antonio.
0: La veritat és que sí, vale, m'ha fet gràcia que
3: està passant. No te rigues.
0: Pobre Sònia, pobre Sònia. Bueno, sí, és que tenim una xicota de la treva perquè, per una banda, s'allunya la borrasqueta que ens afectava ahir i que es deixava aquesta situació marcada per la inestabilitat, però, per una altra banda, tenim esta que s'apropa demà i que s'afectarà sobretot en la major part de la península, però sí, al nostre territori també. Així que entremig tenim esta calma en la que podem veure com l'ambient estable s'ha deixat algunes boires, sobretot en punts de baix i fondalades de l'interior. Això és a Llora, a l'àrea de Casarroyo, i a la resta, no tenim ja boires, estan alçant, però sí que podem veure com l'ambient encara està marcat pel sol, en part, però també per alguns núvols alts i mitjans que en alguns punts tapen el sol. Això és Almenara, a la plana baixa. Si anem més cap al sud, podem veure com Alfafar tenim mig cel tapat ja pels núvols mitjans i mig encara obert. I ja al sud podem veure com el cel està ben carregat de núvols, el cas de Relleu, de la Marina Baixa. Què ens queden les pròximes hores? Ambient encara ben carregat de núvols, sobretot més cap a l'interior i cap al sud. Comarques centrals també ara mateix tenen el cel tapat. Veurem com el sol guanyarà terreny, sobretot ja a partir de migdia. Tindrem una primera part de la vesprada més assolellada, però de vesprada ja a partir de les 3, 4, 5 augmenten els núvols, sobretot al prelitoral interior i a l'interior nord tornaran els ruixats. Ruixats que poden anar molt puntualment acompanyats de tempesta i poden ser també forts, però no tenim avisos avui. La situació no és tan complicada com el que vam viure ahir i ja diem que aquests ruixats es quedaran només cap a l'interior nord. Comarques com el Racó de Mus, els Serrans, l'Alt Palància, l'Alt Millars, l'Alt Maestrat i els Ports. Si veiem ara mateix el termòmetre, podem comprovar com la temperatura ha baixat respecte a ahir. Sobretot cap a l'interior tenim entre 5 i 10 graus i cap al litoral també s'ha notat un matí més fred. Ara entre els 12 graus i 14 de Castelló, 13-14 a València, 13-15 a Alacant, 15 de les més altes a Oliva. Esta vesprada veurem com el termòmetre es queda molt semblant al d'ahir. Entre 20 i 23 graus de màximes, cap a l'interior un poc més baixes, entre els 16 i els 19. I els pròxims dies veurem com encara les masses d'aire fred en capes altes de l'atmosfera ens visitaran i això farà que sí, que la pluja torni. I a més, esta massa d'aire fred està vinculada a la borrasca que tindrem a l'oest de la península i que es deixarà ixos ruixats, sobretot demà dissabte, que serà una jornada a final del matí, principi de la vesprada, marcada per les tempestes que començaran a aparèixer, a sorgir cap al sud i després també sorgiran en altres punts del litoral centre. Així que Alacant i València demà plourà. A la resta veurem com més cap a l'interior serà més difícil veure i sa pluja i també cap al nord. Però serà una jornada amb ambient carregat en general. Diumenge canvia la situació, se'n van els núvols, encara quedaran alguns de vesprada cap a l'interior, per la resta, sol, i el sol es mantindrà també en el principi de la setmana que ve. Si ens fixem, amb temperatures cada vegada més altes. Demà no, demà amb l'ambient tapat encara tindrem temperatures baixes entre els 18 i 22 graus de màxima, però ja diumenge puja el termòmetre, passarem dels 25 i 26 graus en molts punts i dilluns fins i tot fregant els 30 graus. I és que si veiem l'evolució per a la setmana que ve podem comprovar com el termòmetre es mantindrà amb ambient de ponentà tant en les mínimes com en les màximes, però sobretot màximes, això és el cas de Benimuslem, podem comprovar com fregaran pràcticament tots els dies els 30 graus. Així que, Amàlia, es queden dies de, sí, de temperatures més baixes i d'ambient més inestable, però ja la setmana que ve completament diferent.
3: Sí, sí, dilluns calor, però lo de demà no t'ho perdone, eh? Demà una altra vegada va ploure.
0: Ho sé moltíssim.
3: T'ho perdone perquè diumenge va fer sol.
0: Exacte.
3: Gràcies, bon cap de setmana,
0: Amàlia.
3: A pesar de la pluja.
0: Igualment.
3: Bé, són les 8:36 i estem molt pendents avui també de la declaració de 7 funcionaris com a testimonis per les presumptes irregularitats en l'adjudicació de les vivendes de protecció oficial a la platja de Sant Joan, Alacant. Pere Conca, bon dia.
5: Bon dia, Amàlia. Sí, avui és la segona jornada de compareixences ací als jutjats de Benalua davant la jutgessa. Com bé has dit, són 7 funcionaris, 4 que pertanyen a la Conselleria d'Habitatge i altres 3 els primers de l'Ajuntament d'Alacant. Entre estos estan els 2 que van denunciar en un primer moment aquestes possibles irregularitats en les adjudicacions.
3: Efectivament, Pere, això serà d'ací uns minuts. Abans, una breu pausa per a la publicitat i de seguida tornem ací a les notícies del matí. Adéu.

0: En la informació esportiva obrim amb el Llevant i el partit ara sí vital que disputarà esta nit contra Osasuna. Se juguen ni més ni menys que la permanència en primera divisió, Òscar.
1: Ai, ho has dit, Amàlia. No té marge d'errada l'equip granota, que esta nit jugarà la primera de les quatre finals que li queden per a tractar de mantindre's en primera. Contra Osasuna, el Llevant necessita guanyar per a continuar viu en la lluita per la permanència. Luis Castro no podrà comptar amb Ivan Romero ni Carlos Álvarez per lesió. Dela és dubte per a rebre els d'Alessio Lixi, un rival que coneix bé el Ciutat de València. En l'entrenament d'ahir, tot i ser l'aniversari del tècnic, no es van veure celebracions. Allò important ara és el futur del grup.
2: Para decir la verdad, en ese momento lo menos importante en mi vida es mi cumpleaños. La cosa más importante en nuestras vidas es el partido de mañana. No, yo no quiero que ganen por mi cumpleaños, yo quiero que ganen por la afición. Quiero que ganen por el club. Si tienen los tuyos contigo, ¿qué quieres más? Lo que te van a dar es más energía. Lo que te van a dar es más ganas de ganar. Es una final, sí. Y en este momento no pienso en cuatro finales. Pienso solo en una. Eso es una.
1: El Rayo Vallecano jugará la primera final de la seva història. Serà contra el Crystal Palace en la Conference League. Els madrilenys van...

0: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
1: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
5: La Dixie! No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb aquesta cara de pomes agres?
6: Quina ironia, quina cunyata!
5: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
7: Queda clar?
5: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
8: Ah, vale.
5: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
9: Home, pues clar.
5: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
10: Ah, ara ho he entès.
5: Eslògan final. La Dixie et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
8: Efectivament.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio.
11: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
12: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
13: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apple Ràdio. De tu a tu.
14: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi. Perquè amb el Pla Més a Prop, donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, farant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
4: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
15: Són les 8:41. Continuem en les notícies del matí parlant-los de la notícia més destacada de les últimes hores hacia la Comunitat Valenciana. La vaga indefinida del professorat tira avant. Els sindicats han rebutjat l'última proposta de la conselleria. Així que, en principi, avui serà l'últim dia en què les classes es faran amb normalitat. Anem al Farà del Patriarca. Sofia Riego, bon dia.
16: Bon dia, i si és en la reunió que es va mantindre ahir entre sindicats i conselleria, no es va arribar a cap acord. De fet, els sindicats van rebutjar l'oferta de la conselleria que els oferia una pujada de sou de 75 euros mensuals a partir de l'any 2029. Els sindicats no van acabar la reunió, fins i tot es van alçar de la taula de negociació perquè asseguren que la conselleria no té

0: una voluntat real de negociació. Aseguren també estar indignats perquè els servicis mínims fixats continuen per a segon de batxillerat sent del 100%. Per la seva banda, la conselleria ha enviat una carta a les famílies. La consellera en esta carta explica que cap família hauria de ser captiva d'un conflicte sindical. També diu que la preparació de l'alumnat de segon de batxillerat de cara a la presentació, a les proves de la selectivitat de les EBAU no és negociable. Per això, per estos motius i si no n'hi ha cap canvi, la vaga indefinida continua convocada per a este dilluns dia 11.
1: Bé, continuem molt pendents d'aixa vaga. Gràcies, Sofia. I el jutjat de Catarroja continua la instrucció de la Dana després d'haver escoltat ahir l'alcalde d'Utiel. Va explicar totes les telefonades que va fer per a demanar ajuda i va dir que l'Es Alert no hauria salvat les vides de les 6 persones que van morir. Ho declara el cap dels bombers forestals durant la Dana, Santi Hernández. Bon dia.
2: Sí, en concret, avui declara així Alberto Pardo, que era el cap de bombers d'Alcira, que estava exercint com cap de bombers d'Alcira el dia de la dana, el 29 d'octubre. De fet, Alberto Pardo, este cap de bombers, ja va vindre a declarar així i avui ve per segona vegada a declarar. Ho fa perquè, quan va acabar la seva declaració, va incorporar a la causa uns àudios, unes converses amb Salomé Pradas, l'exconsellera investigada en esta causa. En aquests àudios, pel que s'ha pogut sentir a l'hora de... quan s'han fet públics la transcripció, Alberto Pardo li comunica a Salomé Pradas, li dona ànims i li diu que ella no ha pogut fer res més, que han segut els seus caps el que li han tallat les ales. Diu literalment. En sentir aquestes converses, les acusacions, una d'elles va demanar que tornara a declarar així perquè la seva declaració no havia comentat res d'aquests comentaris que va tindre en la consellera Salomé Prades. I el que volen saber és a qui referia en aquests caps que li van tallar les ales a Salomé Prades, qui són i qui eren. I volen saber a qui es referien quan en aquestes converses. Per això seria tornat a citar de nou així a declarar.
1: Gràcies, Santi. I no deixem els tribunals, perquè a Alacant continua el judici per les suposades irregularitats en l'adjudicació de les vivendes de protecció oficial a la platja de Sant Joan. Com els avançàvem fa uns minuts, avui declaren com a testimonis 7 funcionaris. Pere Conca.
3: Sí, bon dia de nou. Esta segona sessió de compareixences davant la jutgessa, d'ací del jutjat de Benalua, comença a les 10 del matí i estan cridats com a testimonis 7 funcionaris, 4 de la Conselleria d'Habitatge, que són aquells que van elaborar l'informe posterior a aquestes presumptes irregularitats, i també 3 els primers de l'Ajuntament d'Alacant. Entre ells, els 2 que van denunciar en un primer moment aquestes possibles irregularitats en l'adjudicació del residencial de les funcionaris del Servei Territorial de la Conselleria d'Habitatge ací a Alacant. També la segona sessió serà el dimecres 20 de maig i la següent el divendres 5 de juny. També hem de parlar que la Generalitat ahir va demanar presentar-se com part perjudicada en la causa.
1: Gràcies, Pere. Seguirem atentament este juí. I la Policia Nacional localitza l'amagatall del violador de Castelló que estava fugat des del passat 9 d'abril en no compareixer davant del jutjat. L'ha localitzat en un xalet de Montalvo, a la província de Conca. Està condemnat a 8 anys de presó per agressió sexual i amenaces. Havia sigut detingut en més de 40 ocasions, té antecedents per violència de gènere i estava considerat un home molt perillós. La policia ha confirmat que va intentar fins i tot canviar de gènere per a evitar les condemnes per violència masclista. I operació antivirus en marxa. El creuer Hondius continua la seva singladura cap a l'illa de Tenerife, on s'espera que arribi les pròximes 48 hores. Busquem l'última hora sobre aquest assumpte. Redacció, Elpidia Weber. Bon dia.
4: Bon dia, Amàlia. Podem seguir aquest trajecte a través del web de tràfic marítim. El Hondius estaria a punt de superar aquesta frontera entre Mauritània i el Sahara Occidental.

0: accidental i, per tant, hem calculat que hauria fet ja el 40% d'aquest trajecte. Segons esta web, arribaria a les 12 del migdia a Tenerife. Al Gómez Ulla hi ha una reunió entre representants del Ministeri de Defensa, al qual està escrit este hospital, amb els treballadors per a dissenyar el protocol d'actuació, repassar tot el que s'ha fet en altres ocasions en aquestes unitats d'alt aïllament per a la rebuda dels 14 espanyols. També converses d'Espanya del Ministeri amb els 22 països de procedència dels turistes per a coordinar les evacuacions en avió. D'altra banda, a Tenerife, el govern canari informarà del protocol que activa de malalties infeccioses i a més es reunirà amb representants de l'autoritat portuària, de Sanitat Exterior i Capitania Marítima. És dia també de continuar rastrejant a la trentena de persones que van baixar abans de declarar l'emergència sanitària i també de les persones que van compartir ixe avió entre Santa Helena i Johannesburg amb la segona víctima mortal. Del moment, s'informa el ministre Ángel Víctor Torres, acaba d'informar en la cadena SER a Tenerife que el passatge continua asimptomàtic, que hi ha 60 membres de la tripulació, 80 són passatge, que la maniobra d'arribada a Tenerife es farà el més ràpida possible per a evitar riscos. El dubte que queda és com, quan i on es farà la desinfecció, dice Baixell. I sobre el confinament, diu Ángel Víctor Torres, és possible sempre que es notifica l'autoritat judicial.
1: Gràcies, Elpidia. Sobre aquesta última hora i un apunt més sobre aquest assumpte, sobre aquesta quarantena que en teoria han de fer aquests 14 passatgers espanyols del vaixell. Hem sabut que el Ministeri de Sanitat està preparant un informe jurídic perquè estiguen obligats a complir-la seguint les indicacions mèdiques.
2: L'Hospital de Defensa Gómez Ullà disposa d'unitats d'aïllament d'alt nivell on els 14 espanyols seran avaluats i previsiblement passaran la quarantena. La ministra de Sanitat confia en el sentit comú, però adverteix.
3: Tenemos las herramientas legales para proteger la salud pública, sí, claro, por supuesto. Lo hacemos en otros casos, ¿no? En otros casos de infecciones tenemos que mantener de alguna manera la estanquedad de la posible transmisión.
2: Mecanismes com la Llei Orgànica de Mesures Especials en Matèria de Seguretat Pública o la Llei General de Sanitat.
4: L'autoritat sanitària oportuna pot decretar una quarantena obligatòria. El que passa és que ha de ser proporcional i proporcional en el temps també.
2: I en el cas de l'antivirus s'estima un procés d'incubació del voltant de 45 dies. La quarantena obligatòria entraria en conflicte amb el compliment de drets fonamentals com la lliure circulació. Per això s'ha de sotmetre a un control judicial.
4: O una prèvia autorització judicial o una ratificació judicial posterior.
2: I que, en cas de no voler complir-la...
4: Tindria sancions administratives, com a multes i greus, o inclús tindria un delicte, com entraria un delicte contra la desobediència judicial.
1: I diumenge és el dia. Se celebra el trasllat de la Mare de Déu que enguany, atenció, canvia de recorregut per a evitar el carrer del Micalet en obres. Avui divendres l'ambient a la plaça poden dir que ja és festiu. Bon dia, Amparo.
5: Bon dia, Amàlia. Així és, ja és un anar i vindre des de bon matí. Així, qui passa per així immortalitza aquest tapís que ahir quedava muntat. I a més, en aquests moments, els operaris estan acabant de posar aquestes boles de flors que típicament decoren aquesta plaça per aquest cap de setmana, que està ple d'actes. I com vegeu, aquest tapís que ahir quedava acabat, són 320 quilos de flor natural i també seca. I el que volen és fer un homenatge a aquesta cúpula d'Antonio Palomino del segle XVIII. Fa ara 325 anys que van acabar de fer aquesta cúpula i per tant han volgut homenatjar en aquest tapís que ha quedat preciós. La veritat és que és molt típic fer-se la foto cada diumenge, cada dia de la Mare de Déu, així amb aquest tapís. Bé, és un cap de setmana ple d'actes. Esta mateixa vesprada començarà així la dansa de les falles infantils amb la Fira Major Infantil, la seva cor d'honor al capdavant, a les 11 de la nit ho faran les Falles Grans amb la Fira Major de València i la seva cor d'honor. I demà ja, demà dissabte,

0: començaran així els grups de dansa dels pobles del voltant. També se farà així el tradicional concert de la banda municipal de València. I recorden que hi haurà focs d'artifici a les 12 de la nit de dissabte a diumenge, perquè diumenge és el dia gran, el dia de la patrona, i per tant a les 5 del matí serà la missa de descoberta, a les 8 la missa d'infants, i ja a les 10 del matí el trasllat, que com tu ben has dit, Amalia, sí que canvia de recorregut, perquè no podrà passar pel carrer del Micalet, perquè està un poc en obres i per tant passarà pel carrer Barxeta, però sí que acabarà, com sempre, per la porta dels Ferros de la Seu. I també recorden que, tot i que el dia gran és diumenge, avui és l'efemèride, avui és el sant de totes les empars i amparos. Per tant, felicitat a totes elles.
1: I felicitats, per supost, a la nostra Amparo favorita. Bé, d'ací uns minuts tornarem amb tu per veure com van aixòs preparatius previs al trasllat de la Mare de Déu dels Desemparats. I no deixem de parlar de festa, perquè a Elda, al Vinalopó-Mig, s'ha valorat l'antiguitat, la continuïtat en el temps, el valor cultural, l'atractiu turístic, l'originalitat i la diversitat dels actes de la festa. També l'arrelament a la localitat. Elda estrenarà este reconeixement en les pròximes festes que se celebraran del 28 de maig a l'1 de juny. Una presó distòpica, governada per una intel·ligència artificial que ho controla tot. És la nova proposta del Circo de los Horrores, que torna a València amb Prisonia, el nou espectacle. Un muntatge impactant que combina acrobàcies, humor negre i estètica inquietant. Líder, el Pirel, el seu segell transgressor. Es podrà veure a València fins al 10 de maig a l'envelat instal·lat davant del bioparc. I d'ací uns minuts parlem, atenció, de vivenda. Els mostrarem l'última moda en anuncis destinats a la venda. Una pista, no van dirigits a famílies, busquen inversors. Veurem quin és ara el comprador objectiu d'aquestes vivendes i de quina manera busquen atraure'l. Aprofitarem també per analitzar l'estat d'un mercat cada vegada més tensionat. Serà de seguida. Una pausa i de seguida tornem.
2: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
4: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi, perquè amb el Pla Més a Prop donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, farant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Els matins del cap de setmana, escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
6: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
7: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
6: En A Punt Ràdio.
9: Només hi ha una forma de contar-te les coses. Com són. A temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària. Estigues on estigues. A partir d'ara, A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians.

0: Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
1: De tu a tu.
2: La integral de conciertos para piano de Beethoven en Les Arts. La orquesta de la Comunidad Valenciana y el pianista Javier Perianes abordan los 5 conciertos en 2 jornadas consecutivas. El 14 de mayo, conciertos 2, 3 y 4. Y el 15 de mayo, los conciertos 1 y 5. Beethoven en toda su grandeza. Pack para todos los conciertos con un 25% de descuento. Les Arts, para amar a Beethoven.
3: Som a punt.
4: És delegat. Falten 2 minuts per arribar a les 9 en punt. Continuem amb les notícies del matí i arriba el moment de donar la benvinguda als nostres col·laboradors d'avui. Ens acompanyen Víctor Romero, delegat del Confidencial en la Comunitat Valenciana.
5: Bon dia, Amàlia, què tal?
4: I Alberto Rayo, periodista de les províncies. Molt bon dia.
6: Bon dia,
4: Alberto, ja preparant el cap de setmana?
6: Sí, esperem que sí, perquè a més no treballa.
4: Bueno, de moment anem a començar parlant d'aquesta vaga indefinida a l'educació que està convocada sí, a la Comunitat Valenciana. Recorden que vora 78.200 estan cridats a fer aquesta vaga, encara que ara és impossible saber el seguiment que tindrà. El que sí que queda clar, en principi, és que avui és l'últim dia de curs en què les classes es desenvoluparan amb tota normalitat. Sofia Riego, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou, així és. Ahir la reunió entre els sindicats i conselleria va acabar sense acord. Els sindicats van rebutjar aquesta oferta d'una pujada de sou de 75 euros a partir de 2029 i de moment la vaga continua convocada. Estem amb el director d'un dels centres educatius que dilluns es veurà immers en esta vaga, Adam Badenes. Bon dia. Com està l'ambient, com es presenta el professorat davant el que se ve dilluns?
8: Hola, bon dia. Pues la veritat que des dels centres educatius estem veient que cada vegada la gent, al desembre la vaga va tindre un seguiment representatiu, al març va anar en augment i ara els centres educatius estem palpant que va molt a més, molt, molt a més.
7: Sobre la reunió que hi va haver ahir, el que ha transcendit als centres, als claustres, quina és l'opinió sobre el que ha passat, sobre la no acceptació de l'acord i quina seria una proposta que agradaria, potser, al sindicat?
8: Actualment, la proposta que va llançar ahir la conselleria se valora com a molt, molt pobra. Cal destacar que actualment som, a la Comunitat Valenciana, som el cos docent pitjor remunerat de tot l'Estat, de tota Espanya. La proposta que fa conselleria passaria a situar-nos en la penúltima posició i cal destacar que durant aquest curs la Generalitat Valenciana ha fet un augment directe a la inspecció educativa del 8%. Per tant, a nosaltres que l'augment estiga en un 3% i que estiga prorratejat en 3 anys ens fa veure que és molt trista, molt pobra i que la Generalitat Valenciana no respecta, no valora el nostre treball com a docents.
7: Molt bé, moltes gràcies, Adam. Veurem què passa dilluns. De moment, la conselleria el que ha fet és enviar una carta a les famílies. En aquesta carta, la consellera explica que els servicis mínims, per exemple, de segon de batxillerat, que estan al 100%, han de garantir que l'alumnat arribi preparat a l'EBAU, que això no és negociable i que les famílies no poden ser captives d'un conflicte sindical. La vaga continua convocada per este dilluns.
4: Bé, gràcies, Sofia. Ja ho han sentit. Este és l'ambient que es polsa als centres educatius, en este cas al Farà del Patriarca, quan falten, recordem, 3 dies per a l'inici d'aquesta vaga indefinida. Posem la taula a este tema, però sobre la taula a este tema, però abans d'entrar en l'anàlisi del conflicte, escoltem les últimes declaracions de les dues parts, sindicats i conselleria.
9: Ha sigut concretada en una proposta retributiva irrisòria, sense tindre en compte el que puga pujar l'IPC en aquests anys.
10: És indignant, 1.050 euros, quan la pèrdua de poder adquisitiu quantificada que tenim els docents valencians és entre 4.000 i 6.000 euros anuals.
11: Òbviament, el dilluns comença la vaga indefinida, sí o sí. Animar-los a que participem massivament en la vaga indefinida de la setmana que ve, perquè amb aquesta actitud i amb aquest bloqueig no hi ha voluntat de negociació en absolut.
12: Situaria a gran part dels docents de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya. Tots aquests temes estiguen supeditats, com no pot ser d'una altra manera,

0: el dret d'avaluació de l'alumnat que se va presentar a les proves PAU estigui assegurat.
1: Aquestes són les impressions de la consellera, per una banda, i de l'altra, dels sindicats, que rebutgen l'última proposta que els ha fet la conselleria. Estem davant d'una situació inèdita i podem dir irreversible. Què en penseu?
2: Bueno, lo que es preocupante es que s'hagi arribat, ¿no?, a esta situació. Yo creo que hi ha hagut massa poc interès, jo crec, per part de la conselleria per tractar de resoldre el problema. És veritat que la Generalitat té una caixa molt tensionada, que la reivindicació econòmica dels docents sigui legítima, perquè és veritat que tenen una situació, diguem, pitjor que altres autonomies, és legítima. La situació de la caixa autonòmica també és complicada, però jo crec que això s'hauria d'haver parlat i s'hauria d'haver engreixat, diguem, una mica el diàleg entre les dues parts. No oblidem que és una vaga que està convocada per la unanimitat dels sindicats. Vull dir, aquí no sembla que n'hi hagi un component molt polític, no?, d'intencionalitat política. Jo crec que fa bé la conselleria en protegir, diguem, l'alumnat més sensible a aquesta situació, que és el que efectivament ha de fer la PAU i ha d'avaluar-se de la PAU. Jo crec, a mi em sembla bé que s'hagi fet aquests serveis mínims, però tampoc se pot focalitzar tot ahí, no?, perquè jo crec que el col·lectiu docent és molt ample, el col·lectiu d'alumnes és molt ample, i a mi el que m'agradaria és que s'arribara a algun tipus d'acord i que n'hi hagués més flexibilitat, no?
1: I ja marxa rere, Alberto?
3: Jo coincideix en el que diu Víctor, no? Crec que això és un fracàs absolut tant de l'administració com dels sindicats, perquè cal recordar que les primeres reivindicacions van començar el mes de setembre. Vull dir, una plataforma on ja es plantejaven tots els problemes que ara han portat a aquesta situació pràcticament irreconduïble de la vaga, no? Hem tingut tot el curs escolar per establir una negociació i per anar avançant, i com sempre el que passa en aquests casos és que la Generalitat ha deixat passar el tema esperant, potser, una solució o un miracle que no ha arribat, evidentment, i que ara ens trobem en unes hores claus per a les propers mesos en l'educació. Avui n'hi ha encara, estan encara les portes obertes, n'hi ha una reunió de la conselleria i potser n'hi ha una proposta que pot ser per a salvar el proper dilluns, però jo trobo molt difícil. I també n'hi ha que destacar que estem ante una proposta de vaga dels 5 sindicats. Vull dir, és que no podem parlar tant d'una situació ideològica, sinó d'un ampli recolzament de tota la plantilla i tots els professors a les reivindicacions.
2: Jo crec que sí que és veritat també que arriba en un moment en què s'està a punt o s'està tractant de fer un pacte pressupostari, no?, al Partit Popular amb Vox, i segurament això perturba o contamina, diguem, les previsions econòmiques que tinga la Generalitat, però jo crec que precisament per això hi ha falta previsió, molta previsió, no?, en saber que aquesta situació se podia produir.
1: Volia fer també referència a la carta que ha enviat Educació com a resposta als sindicats dirigida a les famílies, en què assegura que cap alumne pot ser hostatge d'un conflicte sindical. M'agradaria saber com valoreu el contingut d'esta carta.
3: Pues és una clara reacció de la Generalitat, que a més s'ha utilitzat un vehicle que no és habitual per a aquest tipus de comunicats, que és la plataforma amb la qual es contacta amb les famílies, i és l'estratègia de la Generalitat de defendre la seva posició i també d'explicar com els professors o com la vaga dels professors pot afectar a l'educació dels seus fills. Estem parlant, en el diari comentàvem ahir, que un seguiment potser del 20 o el 30% el que fan els centres educatius és que no es puga tindre una classe normal, un dia normal, sinó que això es converteix pràcticament com si fos un exemple de guarderia, perquè cal dedicar tots els docents que participen un poc a controlar les aules, però no es pot impartir la matèria com a tal.
2: Sí, dona la sensació. És veritat que jo crec que hi ha d'haver una mica de pedagogia per part de la conselleria en els pares, perquè els pares estan preocupats del que pot passar aquest mes. També dona la sensació que la Generalitat està molt preocupada per l'impacte polític que puga tindre a la vaga i tracta de protegir-se o blindar-se enfront del que és un tema d'imatge en quant a capacitat de gestió. Però jo crec que tampoc s'ha de, d'alguna manera, no crec que ajude el parlar d'un segrest, o d'un segrest sindical. Jo crec que ja ho hem comentat abans, quan s'arriba a aquesta situació és un fracàs per a ambas parts de no saber negociar, i no crec que això ajude, no? No crec que ajude a la negociació, no crec que ajude a establir un marc de diàleg sencer, no? I que siga, diguem, adequat per a tractar d'arribar a un acord, perquè al final estàs posant molt de pressió sobre el part del col·lectiu docent, no? Com si no siguin legítimes les seues posicions, quan jo crec, efectivament, que hi ha un problema específic en el tema del segon de batxillerat i la BAU, però això no és el problema de fons. Jo crec que s'equivoca una mica també la Generalitat en tractar de posar el focus en aquest problema per a tractar d'alguna manera donar-nos a entendre que això és el problema, i això no és el problema del conflicte, és un problema de remuneració salarial i de falta de diàleg.
3: I per afegir el que dius de la clau política, no? És que això és un factor que no es pot oblidar. Estem parlant de la possibilitat de que Pérez Llorca, que està a porta 6-7 mesos de president, tinga la seva primera vaga per una gestió directa de la conselleria.
1: Precisament d'això anem a parlar, perquè la vaga ha transcendit l'àmbit estrictament educatiu i hem de dir que està monopolitzant les últimes hores el debat polític. L'oposició d'Esquerres acusa el govern valencià de criminalitzar el professorat. El president Pérez Llorca assegura que la línia roja de la vaga és garantir la preparació de la pau.
4: La vaga educativa como munición del debate político.
5: Lo que está haciendo es criminalizar a los profesores y culpabilizarse de que lo único que quieren es subirse el sueldo.
6: Aquí está el acta. En 5 ocasiones los profesores le pidieron a ustedes y a ustedes que les subiesen el sueldo. Y en 5 ocasiones les dijeron que no. ¿Por qué los sindicatos no se manifestaban y callaban? ¿Y por qué sí lo van a hacer ahora?
7: Mire, no intentaré enfrentar familias y profesores. Las familias saben que la educación pública necesita más inversión, més recursos i menys alumnes per aula.
8: Clar que sí, tenen tot el dret del món, però hi ha una part de la vaga que sol és una qüestió política.
4: El president posa una línia roja a la negociació, les proves d'accés a la universitat.
8: Lo que no vaig a tolerar, ni jo, ni el meu consell, ni ningú, és utilitzar els xiquets com a un xantatge. No vaig a tolerar.
4: Més fluït ha sigut el debat amb Vox.
9: Lo hemos hecho bien, señor Pérez Llorca, pero no es bastante. Hay que reducir más la carga fiscal.
4: Però la gran assignatura pendent són els pressupostos.
8: Y hasta hoy siempre hemos sacado juntos los presupuestos de la Generalitat y este año lo volveremos a hacer. A mí no me cabe ninguna duda.
1: Bé, la vaga de docents va centrar ahir la sessió de control a les Corts al president de la Generalitat, Pérez Llorca, que va passar com a línia roja, recordem, l'alumnat de segon de batxillerat i que va recordar a l'esquerra les voltes que sense èxit els sindicats li van demanar una pujada de sou al Botànic. Són comparables estos dos moments, Víctor?
2: Bueno, és veritat que és una reivindicació històrica dels docents i que l'anterior legislatura el Botànic no va pujar estos sous i és una acumulació, és un malestar que ve acumulat de la legislatura anterior i que li ha tocat a Pérez Llorca, diguem, el pico, no?, de malestar. De totes formes, jo sí que volia fer una reflexió una mica més ampla, perquè jo crec que aquesta situació que s'està produint és conseqüència també d'un model, no?, de quin model d'administració autonòmica volem. Quan escoltem a Vox, important que la gent sàpiga que quan se produeix aquesta situació, que pot ser acceptable per una part de la població, en una situació de caixa tensionada, com té la Generalitat, això condiciona també la negociació de poder aplicar més recursos, en aquest cas a la retribució salarial dels docents. És a dir, si jo rebaixo impostos, tinc menys ingressos i, per tant, tinc menys oportunitats, no?, de pujar el sou als professors. Al final, tot això està relacionat, encara que no vulguem, no? Igual que està relacionat també la tensió de la Caixa pel tema del finançament i la incapacitat que han tingut tant el Partit Socialista com el Partit Popular de reformar el sistema de finançament en aquests 10 anys o 15 anys, no?, que portem. Ja no tire culpes a ningú, sinó a tots, no? Perquè jo crec que ahí hi ha una responsabilitat compartida de la falta de consells de resoldre problemes que són estructurals i que al final ixen en aquests problemes concrets, com és el cas dels docents, no?
1: Tanquem molt aquest tema.
3: Sí, és que els sindicats parlen que la pèrdua de poder adquisitiu va començar el 2012. I si és veritat que el Botànic no va fer res, perquè també compartís el mateix problema que té ara el Consell del PP, que és el finançament de la comunitat. És a dir, si nosaltres volem, o la Conselleria d'Educació i la Generalitat vol resoldre una proposta de vaga dels docents amb un augment del sou de 75 euros, però no ara, o sea, o no per aplicar ara directament, sinó que s'aplicarà en el 2029, és a dir, d'ací 3 anys, crec que és una proposta ridícula i que insuficient, clarament insuficient, per a desactivar una vaga com aquesta.
1: Llavors, si hi ha...

0: Alguna novetat de cara a este cap de setmana abans de que comence dilluns, si no passa res, aquesta vaga indefinida d'educació? Són les 9 i 12 i també estem molt pendents del que passa a l'Audiència d'Alacant. Avui continua el juí per les suposades irregularitats en l'adjudicació de les vivendes protegides de la platja de Sant Joan. Hi ha 15 persones imputades per este cas. Pere Conca.
1: Sí, bon dia. Hi ha aixes 15 persones, com bé dius, imputades. Hi ha 22 persones citades. Aixes citacions van començar el 15 d'abril. Avui és esta segona jornada on el protagonisme recau en 7 funcionaris, 4 de la Conselleria d'Habitatge de València i altres 3, els primers que ho faran, 3 funcionaris de l'Ajuntament d'Alacant. Entre ells estan els dos que van començar tot aquest procés perquè van denunciar aquestes possibles irregularitats en l'adjudicació de residencial de les naus de Sant Joan. També el 15 d'abril van vindre ací 3 altres funcionaris del Servei Territorial de la Conselleria d'Habitatge per a donar el seu testimoni. Cal recordar que ahir mateixa la Generalitat Valenciana va demanar personar-se com a acusació particular en esta causa, perquè se sent també perjudicada. També en uns minuts tenia previst parlar i té previst parlar l'acusació particular defensada per Ciudadanos de la mà de l'advocat Eduardo García Ontiveros. A veure què comenta sobre la jornada d'avui davant el testimoni, com bé he dit, d'estos 7 funcionaris, quatre de la Generalitat i 3 d'ací, de l'Ajuntament d'Alacant.
0: Gràcies, Pere. Seguirem pendents de la instrucció d'este cas. I ara paren atenció a aquest anunci que s'ha publicat esta setmana sobre un pis a Leganés. Les xarxes socials s'han encès i ara entendran per què. En la descripció de l'oferta s'explica que els usufructuaris tenen 56 i 59 anys, però que pateixen diverses malalties, com diabetis, escoliosi i reben diàlisi. Fan referència al fet que això pot avançar la disponibilitat de l'immoble. Hem de dir-los que l'anunci ja l'han esborrat per tota aquesta indignació que ha despertat en les xarxes, però volem saber si així a casa nostra, a la Comunitat Valenciana, hi ha ofertes similars. És per això que hem fet una anàlisi de quina és la situació de les principals plataformes. Elena Rigo, què has trobat?
2: Doncs el que més crida l'atenció, Amàlia, és la gran quantitat d'anuncis que no van dirigits a persones que volen entrar a viure. Són publicacions que, bàsicament, estan enfocades als inversors. Així ho indiquen en les descripcions. És el cas d'anuncis com este, un pis a la venda al barri de Patrais de València amb usufructuàries de 79 i 86 anys. Una inversió a mitjà o llarg termini, indiquen. També trobem una altra modalitat d'oferta, pisos que es venen amb inquilins dins. Veiem algun exemple com este, on en tot moment es parla de rendibilitat. En el mateix anunci ja s'avisa que el contracte acaba el 2028 i que es posa a disposició del comprador un servici de gestió immobiliària per a optimitzar més la inversió. Parlem de compra, però el lloguer també es veu afectat. A Castelló i Alacant, quasi la meitat d'anuncis a les dues principals plataformes són de lloguer temporal. És a dir, el preu pot pujar sense límit cada 11 mesos i, a més, les immobiliàries poden cobrar comissió per cada nou contracte als inquilins. Una pràctica prohibida als contractes de llarga estada. Un exemple de lloguer temporal és esta habitació en un edifici convertit en un co-living a Alacant. Més de 1.000 euros al mes per 20 metres quadrats. La descripció d'aquest allotjament avisa que no és un anunci dirigit a residents locals i que és perfecte per a estudiants, emprenedors, professionals o nòmades digitals. Un panorama, ja ho veuen, complicat per a aquelles persones que busquen simplement una residència, un habitatge per a fer vida.
0: Gràcies, Elena. Així està el panorama. Són anuncis que no només evidencien les dificultats per a accedir a una vivenda. En alguns casos podem dir que traspassen tots els límits ètics i plantegen dubtes legals. Qüestions que avui li volem traslladar a Nora García, presidenta d'ASICVAL, l'Associació d'Immobiliaris de la Comunitat Valenciana, a qui donem la benvinguda a este plató. Molt bon dia, Nora.
3: Bon dia.
0: Bueno, especialment escandalós és aquest anunci que hem vist d'un pis a Leganés que fa referència a les l'estat de salut dels propietaris. Diu la plataforma idealista que publica aquest anunci que no es fa càrrec del que publiquen tercers. És això possible, que diu la legislació al respecte?

0: Bueno, en este cas és que és vergonyós. La veritat és que no feia falta donar aquesta sèrie de detalls, això ho pots informar en una conversa amb una persona que estigui ja interessada, de aixina un poquet donar alguna pista, però no pots fer això públic, és vergonyós. Idealista sí que té un control de qualitat i de fet hi ha vegades que retiren anuncis per les fotografies o perquè veuen alguna cosa que no es quadra, se'ls ha pogut escapar perquè són milers i milers d'anuncis que n'hi ha a diari. Però des de llavors, quan van tindre notícies d'això, nosaltres com a associació només puguem que denunciar aquesta pràctica perquè no és l'habitual tampoc.
1: Són dades que, insistim, vulneren el dret a la privacitat. Des de l'associació heu trobat altres casos semblants a la comunitat?
0: La veritat és que no havien tingut mai coneixement d'una cosa tan escandalosa com aquesta. Els anuncis de nuda prohibida sí, i que fiques l'edat dels usufructuaris que se van a quedar en la vivenda és lògic, perquè així el que està interessat sap quina previsió més o menys té de poder fer-se càrrec de la vivenda, de l'usufruct de la vivenda. Quan hi ha lloguers de renta antiga també se sol ficar l'edat de la persona perquè és una cosa que interessa qui se vagi a fer. Jo sempre s'enfoca per a inversionistes, però no és de veres que siguin només els inversionistes professionals els que compren aquest tipus de propietats. Hi ha persones particulars que potser no tenen una necessitat immediata de prendre possessió de la vivenda i poden recordar a aquest tipus de compres. Hi ha un poquet més un preu un poc més baix d'una altra vivenda de les mateixes característiques per aquesta circumstància, però no sols són els professionals els que compren aquest tipus de vivenda.
1: Hem fet una recerca dels últims anuncis publicats i la veritat és que alguns hem trobat que no parlen de la descripció de la casa, només parlen dels aspectes relacionats a una possible inversió. Quin percentatge representa el total de les cases que s'oferten únicament per a inversió?
0: Bueno, únicament per a inversió és que tot el que està en el mercat se pot destinar a una inversió. I ja dic, hi ha una diferència entre la inversió professional i la inversió d'un particular, no? Que no necessita viure immediatament. Un percentatge, en els anuncis serien tots, perquè tots estan subjectes a que pugui ser aquest tipus de venda, però la realitat és que nosaltres tinguem més càlculs i a més són recents.
1: Sí, referim específicament a la gent que no compra per a viure en el pis, sinó simplement per a fer negoci.
0: Un 20% i pico. Però per a fer negoci, bueno, és que sí, n'hi hauria que diferenciar entre el que fa negoci, com són els fons i tot aquest tipus de gent més professional que potser busca una rentabilitat més alta, i el particular, que és la majoria dels casos, que nosaltres des de l'associació tractem amb ells, que són els que compren per a tindre els diners pues, clavats en una propietat per al dia de demà tindre un pis per als fills o per a tindre una ajuda a la pensió. És que són diferents els tipus d'inversions.
1: I en quina mesura aquesta tendència està, diguem-ne, tensionant el mercat? Perquè veiem que els preus, lluny de baixar, cada vegada estan més elevats o almenys no baixen.
0: Bueno, el que se vagi a clavar molt d'inversionista en el mercat immobiliari és de veres que ha tensionat més el mercat, però també, per altra banda, han facilitat l'entrada en la vivenda de gent que no podia comprar i tampoc tenia accés si no haver assegut perquè hi ha gent que ha comprat per a ficar en lloguer i ses viviendes. Entonces, són com, jo diria, com mal necessari, no? Per una part, han tensionat un poc, però per l'altra han facilitat l'entrada en la vivenda a molta gent, també.
1: Moltíssima gent que no pot permetre's comprar una vivenda. El mercat immobiliari podem dir que està desconnectat de la realitat dels salaris que cobren la mitjana de la població?
0: Jo diria que en aquest moment sí. Hi ha una bretxa grandíssima entre els preus que s'oferten i el que realment pot pagar la majoria de la ciutadania.
1: És per allà de tota una generació, podem dir, expulsada del sector de la vivenda, especialment a l'hora de comprar una vivenda, especialment els més joves. Es pot revertir aquesta situació?
0: Ho tinguem complicat. El tema de la vivenda no té una situació fàcil, no una solució fàcil, perquè la situació ara és tan tensa i tan greu que no n'hi ha una vareta màgica per a dir, bueno, però aquesta és la solució. No, n'hi ha moltes mesures que es podrien prendre. Per desgràcia, ninguna d'elles de les que els professionals han anat aportant i ficant damunt de la taula, quasi que no se mos ha fet cas mai, i ara mateix estem en una situació complicada. Però bueno, se poden fer coses. De fet, sí que s'estan ficant ara vivendes en el mercat de VPO, que feia anys que no se feien, però clar, és que està tan complicat per a poder construir perquè els promotors no deixen els números. El sòl s'ha ficat tan car i el tema de la construcció tan complicada per els preus i per la mà d'obra, també. Llavors ara arriba tot un poquet tard, però bueno, confiem en que se puga revertir un poc la situació.
1: Què opines de la limitació, per exemple, dels preus del lloguer en les zones més tensionades? Podria ser una...

0: bona solució?
1: A veure, tot el món... És que és complicat. Per una banda, dius, bueno, pues si al final ho fiquen en marxa i a la força s'ha de limitar,

0: que li s'acaba el contracte i que no se'n pot anar a un altre posto. Entonces, per què no troba on anar? O el que ha deixat de pagar té un contracte, però ni se'n va ni pot recuperar la casa del propietari. O sea, són circumstàncies diferents.
1: Parlàvem, Ades, Nora, de la dificultat dels joves a l'hora d'accedir a una vivenda, i voldria parlar ara d'un altre sector de joves, els estudiants, que busquen una habitació per a passar la temporada que ve. Hi ha habitacions en aquests moments que ja estan ja per damunt dels 600 euros al mes. Has constatat aquesta problemàtica?
0: Bueno, avui en dia els pisos d'estudiants, el tradicional piso d'estudiants està ja acabant. Vull dir, a València venen moltíssims estudiants estrangers, de fet, crec que és la ciutat europea amb més números d'Erasmus, perquè els agrada molt la ciutat, i tenen unes instal·lacions en residències, per exemple, en València s'estan fent ara, que jo tinc a controlar, 5 o 6 noves, a més, algunes molt grans, i s'han ficat en marxa en els últims anys diverses també residències grans, en unes instal·lacions fabuloses, que això antes no existia. Antes estava el típic pis d'estudiants, en mobles que eren arreplegats de qualsevol casa que ja no volies i demés, però avui en dia el tipus d'estudiant no vol ser tipus de piso. Ja tenen immobles molt ben dotats, habitacions o viviendes en internet, en mobles nous. O sigui, el preu ha pujat, però és que la qualitat d'aquest pis també ha pujat.
1: Parlem d'una altra modalitat de lloguer que podem dir que està últimament molt en boga, que és la modalitat de lloguer temporal. Hem constatat que a Castelló i Alacant quasi la meitat dels anuncis en plataformes són destinades només al lloguer temporal. Creus que s'està fent un ús fraudulent o abusiu d'aquesta modalitat?
0: Sí, però això és per una falta d'informació i la falta d'assessorament d'un bon professional. Nosaltres, quan va canviar la llei en 2019, i vam passar de 3 a 5 anys, ja vam anunciar que molta gent passaria a un altre tipus de lloguer, perquè 5 anys en la vida d'una persona, si tu te dediques a això i és el teu negoci, eres un professional de l'alquiler, però si eres un particular i potser vols tindre la disponibilitat de la casa, 5 anys és un termini massa llarg. Clar, massa llarg, segons qui ho llisga, no? Però és un poc un escenari amb molt llarg termini. Entonces, n'hi ha molta gent que pensa que per fer un contracte de 11 mesos és temporal, i no. Ni 11, ni 4, ni 3. És l'ús que se li dona a aquesta vivenda. Entonces, n'hi ha gent que lloga per 8 mesos, però realment és la seva vivenda habitual. Entonces, encara que fiqui 8 mesos en el contracte, això està regulat per la LAU i són 5.
1: Ja que parles de futur, volem posar la mirada d'ací a 5 anys vista per acabar aquesta entrevista. Tal com està ara mateix el mercat immobiliari, quin model creus que tindrà la Comunitat Valenciana a mitjà termini, d'ací a 5 anys?
0: És que és molt difícil fer una previsió del que pot passar. És de veres que s'estan fent més vivenda pública, és de veres que n'hi ha obra nova, promocions en marxa, però si no baixa la demanda que està arribant a València Capital, i no parlo d'estranger només, sinó que de totes les poblacions, els joves en les poblacions xicotetes tenen poques alternatives. Entonces, si segueixen vinguent a València Capital, el problema no se va a solucionar. El que tinguem que optar és per als pobles, jo soc d'una població molt xicoteta, de la Ribera, millorar les cercanies, el transport de cercanies, per exemple, les línies de cercanies, i poder potenciar la vida en aquestes poblacions més xicotetes i que vinguin a València a treballar, però que puguen revitalitzar també tots aquests pobles. Jo crec que la solució passa per ahí, perquè a València no li queda tampoc molt de terreno per a construir.
1: Són les opinions, les impressions de Nora García, presidenta d'ASICVAL, recordem, l'Associació d'Immobiliaris de la Comunitat Valenciana, que agraïm que estigui avui present així en el plató de les notícies del matí.
0: Moltes gràcies.
1: Bon dia. Bé, són les 9 i 29, és divendres, i estem en la vespre pràcticament del multitudinari trasllat de la Mare de Déu. Avui volem saber a aquestes hores quin és l'ambient. Es viu a la plaça Epicentre, com saben, d'aquesta tradició carregada d'emocions i devoció. Amparo Martín, bon dia de nou.
2: Bon dia, Amàlia. Mira, no paren de passar per ací i posar-se a fer-se fotos davant d'aquest tapís meravellós que hi ha ja instal·lat des d'ahir. Són 320 quilos de flors i un homenatge a la cúpula de la Basílica de la Mare de Déu, obra d'Antonio Palomino del segle XVIII. Ara se fa 325 anys en què va acabar-se de pintar i, per tant, s'ha volgut fer aquest homenatge a aquesta joia pictòrica que tenim a

0: València. I per tant, tenim així aquest tapís que no paren de fotografiar i a banda d'això ja es preparen per a este cap de setmana ple d'actes. Ja comencen avui, de fet, començaren ahir amb la Tuna Universitària fent aquesta ronda a la Mare de Déu que ja complís 53 anys. I avui, a partir de les 8 de la vesprada, començarà la dansa de les falles. On se ho faran les falles grans, acompanyades de la Fallera Major de València i la seua cor d'honor. Les tanques ja estan preparades per a ells a dansar, ho hem vist este matí com estaven posant-les, i també unes rampes per a que puguen passar els balladors i que no tinguin problema amb aquestes mini-escales que té la plaça de la Mare de Déu. També estan posant tots els cossiols, totes aquestes flors que engalanen esta plaça, perquè dissabte així continuaran les dansars, seran els grups de dansa de tots els pobles que tradicionalment ballen en dissabte en honor a la patrona, i també d'aquest concert de la banda municipal de València que tots els anys ofereix així en la plaça i que ja està el cadafal preparat. I arribarà diumenge, que és el dia gran, el dia de la patrona, i per tant a les 5 del matí començarà eixa descoberta, la missa d'infants, i per la vesprada el trasllat, a les 10 del matí el trasllat a la Mare de Déu.
1: Gràcies, Amparo. Pràcticament tot preparat. Ja ho han vist per a aquest dia gran que serà diumenge, el dia de la Mare de Déu dels Desemparats. Són les 9:32. Tenim novetats sobre la situació del creuer Hondius, que, com saben, ja navega en direcció a les Illes Canàries. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acaba de dir a la cadena SER que la decisió de fondejar l'embarcació i no atracar al port de Granadilla, de l'illa de Tenerife, es va prendre des d'un primer moment. Assegura el ministre que el confinament dels viatgers és possible si es notifica a l'autoritat judicial.
2: El fondeo està decidit i el fondeo hay que hacerlo. Antes hacía la pregunta de que parece que dicen que no es posible fondear. Yo no he visto esa información oficial en ningún lado. Tanto la resolución de las Naciones Unidas como la decisión del gobierno de España y también del gobierno de Canarias, en esto no hay discrepancia, es que el barco esté el menor tiempo posible en el puerto de Granadilla. El confinamiento, entre razones epidemiológicas justificadas por las mismas, puede ser obligatorio, comunicado lógicamente a la autoridad judicial.
1: Bé, posem este tema damunt la taula. De seguida vos donaré la paraula, però mentrestant hem de dir que es prepara tot el dispositiu perquè el vaixell fondeja en aigües de les Canàries. Creix també la tensió política per la gestió d'esta crisi. El PP parla de caos i confusió i Santiago Abascal de Vox acusa directament el president del govern, Pedro Sánchez, de provocar una pandèmia.
3: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Y la realidad es que ha habido demasiada confusión.
4: Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y que es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside.
5: Está habiendo una información periódica constante que se le está dando a la Comunidad Autónoma de Canarias. La Comunidad de Madrid, pues igual en México, no tiene cobertura, la presidenta Ayuso.
1: Bé, ja ho han sentit, l'oposició ataca el govern espanyol per la gestió d'esta crisi sanitària. L'executiu, acabem d'escoltar Félix Bolaños, que insistís que estan treballant amb transparència. Però, de nou, en definitiva, enfrontament i ambient molt crispat, en este cas, per esta crisi.
6: Bueno, el debat polític una altra vegada empenyat, no?, en desacreditar-se a si mateix, no? Jo crec que en esta situació les paraules d'Abascal, pues, totalment fora de lloc, no? Acusar un president del govern de provocar una pandèmia, no?, o de voler provocar una pandèmia, em sembla el nivell d'irrealitat en el que alguns dirigents polítics estan ubicats. Dit això, jo crec que el govern el que ha de fer és ser completament transparent, no?, en la gestió d'esta situació, que és una situació que s'ha donat, que té els seus protocols sanitaris i que sembla que s'estan aplicant, no?, els protocols sanitaris en el tema del vaixell. Jo crec que el que ha de fer el govern és explicar-nos bé quin és el procediment, no?, de desembarcament de la gent que està dins del vaixell i com van a fer, diguem, el seu transport cap als seus països i la gent que siga que vaya a estar a l'estat espanyol, on se va ubicar i quin és el protocol de protecció per a...

0: ubicar per evitar possibles contagis. Jo crec que aquest és el que hem de reclamar, no?, al govern, des de la societat, que tinga una bona gestió, que siga transparent en la seva gestió i que posi la gestió en mans dels especialistes, no? Jo crec que ja tenim un expertise en el que va ser la pandèmia del Covid i com tractar aquest tipus de situacions, i jo crec que alguna cosa haurem après, no?, del que va passar fa 6 anys ara.
1: Hem après alguna cosa?
2: Sí, de nou una crisi sanitària, com va ser la del Covid, on els polítics demostren pues que no estan a l'alçada de les circumstàncies, no? Jo entenc perfectament la ciutadania quan les enquestes mostren aquesta desafecció totalment pels partits polítics, perquè és que no n'hi ha cap tema, de, inclús este com és una emergència sanitària, que es quede un poc al marge del debat polític, de la confrontació i de l'intent de obtindre una rendibilitat política d'una situació com aquesta, on s'està jugant o s'està parlant de la salut de les persones, no? I també esta crisi o aquest enfrontament a nivell nacional s'ha traslladat també així a la Comunitat Valenciana, no?, que vam viure ahir. Crec que anem a parlar d'això,
1: sí, podem... Sí, sí, sí. Sí.
2: Clar, a mi ja és que em sembla inclús un poc absurd, no?, el que va passar ahir, que la Generalitat diu que el govern no li havia comunicat l'aterratge de l'avió en l'aeroport de Manises, i després la delegada del govern contesta que és que havia cridat a Pérez Llorca, però és que el president va tardar una hora en tornar-li la crida, no? Vull dir, això és tot molt més senzill. És evident que cal fer un exercici de transparència per part de la delegació del govern, però jo és que crec que no poden estar les comunicacions entre la cap de la delegació del govern i el president de la Generalitat pendent de si ho agafa el telèfon o no. O sigui, al voltant dels presidents i dels responsables n'hi ha tot un equip, que jo crec que no costa res contactar amb el cap de gabinet o amb una altra persona del seu entorn i comentar-li aquesta situació, que a més no té més enllà ni té cap participació de la Generalitat.
0: Jo crec que sobretot és com s'inflen els temes, no? Perquè el que va passar aquí a València va ser res. O sigui, va ser un avió que va repostar, ningú va baixar de l'avió, no va haver cap risc de res, i se'n va anar l'avió. I estem fent un lío d'una cosa que realment no és un lío. Entonces, jo crec que és important que els dirigents polítics també aprenguin a no inflar-nos, no?, els temes, no?, a que siguin més arrelats a la realitat del que passa.
1: Veurem si avui Juanfran Pérez Llorca fa referència a aquest tema. Avui està, recordem, a Castelló de la Plana, perquè se celebra allí el ple del Consell. Pérez Llorca, a més, ha dit que farà una declaració institucional pel Dia d'Europa. Connectem amb el nostre company Jordi Fuentes. Bon dia, Jordi.
3: Bon dia. Sí, el present Consell es reuneix avui a Castelló de la Plana, sí, a la Casa dels Caragols, a partir de les 10 del matí. No ha transcendit l'ordre del dia, però l'actualitat ve marcada per aquesta vaga educativa indefinida que, si res no ho evita, començarà dilluns. En el present Consell participarà la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, abans de tornar a València per a reunir-se amb els alts càrrecs de la seva conselleria. Amb el diputat Juanfran Pérez Llorca participarà del Dia d'Europa en la Diputació de Castelló i farà una declaració institucional per motiu del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea.
1: Bé, molts temes damunt la taula. Gràcies, Jordi. Veurem quines declaracions fa el president de la Generalitat. 9:39. Fem l'última pausa per a la publicitat del programa. De seguida tornem. Fins ara.
4: Som Apo. Atenció, famílies curioses. Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i fins i tot transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació. Una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
5: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Nova temporada de Terra de Bous, l'actualitat del món del bou a la plaça i el

0: Carrer.
1: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
2: Presentador de la Safor.
3: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
2: Gemma Juan. Animal de companyia.
3: La ràdio.
4: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
5: La vesprada de punt, on tot pot passar.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A.Ràdio. De tu a tu.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: Són les 9:41 i enfilem la recta final de les notícies del matí parlant-los dels efectes de les fortes tempestes que s'han produït en les últimes hores. Les fortes pluges van provocar una solsida en la cimera del sol en Benitatxell que ha obligat a desallotjar un xalet. Connectem amb la nostra companya Pilar Llorca. Bon dia, quin és el perill?
1: Sí, molt bon dia. La veritat és que sí, a la Marina Alta, eixa tromba d'aigua que va caure en només una hora va deixar entre 70 i 80 litres per metre quadrat, i així a Poblenou de Benitatxell les conseqüències les tenim així en esta solsida de tot un mur de pedra en esta urbanització, que fins i tot van tindre que desallotjar els veïns d'este xalet perquè ha quedat suspès en l'aire tota la terrassa. Altres conseqüències són camins tallats que es van convertir en rius, no només així, també a Dénia o a Xàbia, on es van superar els 80 litres per metre quadrat. Va ser una tempesta també amb molt d'aparell elèctric i fins i tot una mànega marina que es va formar sobre el Puig de la Llorença. Els bombers del Consorci de la Diputació d'Alacant van fer fins a una trentena d'intervencions, sobretot buidatge de baixos i també cotxes atrapats.
0: Ja veuen els efectes de la forta pluja. Gràcies, Pilar. I a Castelló resulta cada dia més complicat passar la inspecció tècnica de vehicles. De les 3 estacions que hi ha operatives, actualment 2 només donen cita i a partir del mes d'agost. Mònica Artana, què més en sabem?
2: Sí, Amàlia, aconseguir cita prèvia per a passar l'ITV dels vehicles tant a l'estació de l'ITV de Castelló de la Plana, on es pot demanar esta cita online, només hi ha disponibilitat a partir del mes d'agost. I això fa que els usuaris el que fan és anar-se'n a altres províncies, com ara Terol o Tarragona, perquè si tenen la ITV caducada o a punt de fer-ho, si els pararà la Guàrdia Civil, els podria multar en multes de fins a 200 euros. L'altra opció és vindre ací, per exemple, a l'estació de l'ITV de Castelló de la Plana i fer cua per tal d'aconseguir una d'eixes cites sense cita prèvia, una d'eixes revisions sense cita prèvia que ens comenten els usuaris que només ens solen donar una desena al dia. Una situació que sembla que apunta que té data de caducitat perquè l'empresa pública Sidval, que depèn de la Conselleria de Transport, va a contractar a personal que farà que en unes 2 setmanes puguen començar a funcionar altres estacions d'ITV, 2 a la província de Castelló en concret, a Onda i a Segorbé, i una altra a València, a la ciutat de Torrent. Tot això a punt, en una situació de que estarà a punt de començar la campanya de vacances d'estiu, on és on més cites d'ITV es demanen.
3: Como que era demasiado lejos. Y en fin, me he arriesgado a venir sin cita porque sé que en algunas ocasiones te cogen.
4: No hay cita, miras hasta julio y no hay ya en julio. Aquí a lo mejor te dan para agosto y yo vengo día sí día también sin cita para pasar ITVs. Y depende el día, hay días que a lo mejor la pasas, día que no la pasas. Ayer pasaron 10 o 12 sin cita.
0: Bé, són les 10:45 del matí, canviem radicalment d'assumpte i parlem ara del sector energètic.

0: Parlem ara de la instrucció de la Dana, que ha entrat en una nova fase. Ara és el moment d'escoltar a tots els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats. Ahir va testificar l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón. Va assegurar davant la jutgessa de Catarroja que les...
1: Una telefonada de l'empresa de transports va alertar l'alcalde d'Utiel del perill que podia suposar dur l'alumnat als centres del dia de la Dana. Gabaldón va decidir aleshores suspendre les classes.
2: Yo creo que a las 7 de la mañana ya lo había decidido.
1: L'alcalde ha contat a la jutgessa que al migdia la situació era ja molt complicada i que va reclamar ajuda.
2: La avalancha que vino y a quién llame yo.
1: A les 2:30 va parlar amb l'excap de bombers, José Miguel Basset. En 3 hores arriben a parlar 7 vegades. Abans de les 3 ho fa també amb Salomé Prades i tot seguit amb Pilar Bernabé. La delegada del govern l'avisa que ha activat l'UME i ell li demana més ajuda. Diu que és urgent. Bernabé el remet a emergències de la Generalitat i és aleshores quan Gabaldón acudís a Jorge Suárez. A les 3:30 l'alcalde d'Utiel ja ha fet una desena de telefonades. Però la comunicació amb els responsables d'emergències no s'atura. Mentre es reuneixen a la sala del Secopi, alguns reben notícies de Gabaldón. Amb Basset parla 2 voltes més, altres 2 amb el president de la Diputació, Vicent Montpó. Torna a parlar amb Prades i ja entrada la nit ho fa amb el responsable de bombers de la Diputació, Avelino Mascarell. Amb qui Gabaldón no recorda haver parlat és amb Carlos Mazón.
3: Yo no recuerdo hablar ese día.
1: Però l'excap de gabinet del president sí que n'estava al cas. Abans de les 3 del migdia, José Manuel Cuenca es posa en contacte amb Ricardo Gabaldón per WhatsApp. Li envia forces i li diu que si necessita alguna cosa, el telefone.
0: Recordem que a l'alcalde d'Utiel se li atribueix el gran encert d'haver suspès les classes aquell dia. Com valoreu el seu testimoni ahir als jutjats de Catarroja?
4: Jo crec que va ser molt interessant, no? Des de la perspectiva de que va, en certa mesura, retractar sobretot el retras en la capacitat de reacció que va tindre el Departament d'Emergències aquell dia, no? Jo crec que ahir una persona que sí que estava al seu ajuntament, que sí que va prendre decisions des del primer moment, que sí que va suspendre les classes, i va ser molt a iniciativa pròpia, no? Perquè ningú des de l'administració autonòmica, que és al final la que tenia la competència en la gestió de l'emergència, li va anticipar què és el que podia passar. Jo crec que això és el valor que posa de relleu, diguem, el caos que va ser aquest dia, no? I la demora en què se va gestionar l'emergència. És veritat que hem posat una mica el focus en el tema de l'ESALER. Jo crec que és una obvietat el que diu de l'ESALER, perquè quasi tots les morts d'Utiel van ser abans de que se convocara el Secopi, i quan Jorge Suárez va recomendar enviar l'ESALER, que va ser quan va començar la reunió del Secopi a les 5 de la vesprada, la riada a Utiel pràcticament havia arrasat ja una part del Magre, ja s'havia desbordat i havia arrasat una part del poble. Jo crec que va retratar molt bé el que va passar aquest dia. Jo crec que és una persona que sí que confirma, diguem, que ell sí que va estar damunt del que estava passant, i en certa mesura confirma també que no tot el món estava damunt de la situació, no?
0: Alberto.
5: Sí, a veure, jo crec que és veritat que va ser un encert la gestió que va fer, però també de la declaració es desprèn que va haver certa improvisació per la seva part, que perquè portava, ell va dir que portava 6 mesos al capdavant de l'Ajuntament i que no sabia molt bé com actuar. És veritat que no va rebre cap instrucció per part de per part de la Generalitat. Ell va suspendre les classes perquè l'empresa dels autobusos li va dir que no tenien moltes dificultats, i és quan va decidir suspendre les classes, però després es troba en un moment de molta indefinició, que no sap què fer, i posa un missatge. Això és que és molt greu, vull dir, estem davant d'una emergència d'un alcalde que no té massa ajuda per part de la Generalitat ni per part de l'administració central, que no sap què fer i que posa un missatge en un grup de la Diputació per a si algú li pot dir què s'ha de fer en una situació com aquesta, no? I crec que és l'alcaldessa de Torrent la que li diu que ella va convocar el CECOPAL, i és quan ell decidís convocar aquesta reunió, no? Vull dir, va ser un encert, però no va ser un encert del seguiment d'un pla d'actuació, sinó més allà, més de la seva improvisació o de la seva intuïció, no? I és veritat que també va defendre la gestió que va fer la consellera Prades, perquè va dir que ell no es va sentir a soles, no? Com si ho havia dit en el Congrés, que va sentir un poc d'eixar de la mà de Déu, però que sempre que va cridar a les autoritats li van atendre.
0: Seguim parlant en clau de tribunals. Hem de fer parada a l'audiència d'Alacant, on...

0: I com saben, estan declarant 7 funcionaris per la instrucció del cas de les vivendes de protecció pública de la platja de Sant Joan. Pere Conca, endavant.
1: Sí, Amàlia, en uns minuts comença esta segona jornada de compareixences. Estan cridats com a testimonis 7 funcionaris, 4 de la Conselleria d'Habitatge, 3 de l'Ajuntament d'Alacant, i seran estos, segons l'acusació particular de Ciudadanos, encapçalada per Eduardo García Ontiveros, els més importants, ja que 2 d'estos funcionaris locals van ser els primers en detectar aquestes possibles irregularitats en l'adjudicació de la vivenda pública de les naus a Sant Joan. Ell ha comentat que serà molt important saber quines seran les claus de la seva intervenció. Per exemple, saber quan van detectar aquestes possibles irregularitats, a qui van informar i com ho van fer. L'escoltem.
2: Yo creo que lo más importante de hoy es la declaración de los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, que hay que recordar que algunos de ellos fueron citados a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Alicante sobre este escándalo del Snaus, rechazaron su asistencia. Bueno, les preguntaremos, sobre todo por mi parte, que cuándo detectaron eso, si se lo notificaron a alguien, a quién se lo notificaron, cuándo se lo notificaron, cómo se lo notificaron. Si alguien más sabía esto por ellos, todas estas cosas van a tener que responderlas hoy.
0: Estarem pendents de tots aquests testimonis per veure quina és, perquè donen llum a aquest cas. I tenim una última hora en relació amb la crisi de l'antivirus. I és que l'hostessa neerlandesa sospitosa de tindre la malaltia ha donat negatiu. Redacció, Sònia López.
3: ¿Vas a escuchar?
4: Sí, yo te escucho.
3: Vale.
4: Yo te estoy escuchando todo el rato.
3: Vale.
5: Aquí,
3: yo cuando dije...
5: Salud. Los recordem que va coincidir amb la passatgera que va morir després d'intentar viatjar des de Sud-àfrica als Països Baixos. Hi havia una especial atenció sobre el cas d'esta hostessa perquè, en cas d'haver donat positiu, hagués sigut el primer cas d'una persona que no anava en el creuer, però, com hem dit, ha donat negatiu a la prova. Per altra banda, vos hem de contar que el govern britànic acaba d'informar que un tercer ciutadà del seu país també presenta símptomes compatibles amb l'antivirus. És un pacient que a hores d'ara està a una illa de l'Atlàntic, Tristan de Cunha, que seria l'escala anterior a Santa Helena, on va baixar aquest grup més nombrós del vaixell. A hores d'ara, per tant, tindríem 5 casos positius confirmats, tornaríem a tindre 4 sospitosos i recordem que hi ha una vintena de persones aïllades i en vigilància que ve pertanyent, per una banda, al grup que va baixar a Santa Helena i també les persones que viatjaven en l'avió amb la dona neerlandesa.
0: La cosa sembla que va per allà. Gràcies, Sònia. I última parada, a la plaça de la Mare de Déu de València, on està tot a punt per a un cada setmana ple d'actes. Amparo Martín.
3: Sí, Amàlia, i tant. La plaça ja està plena d'espectadors que volen veure aquest espectacular tapís que cada any posen així i que enguany és un homenatge a aquesta cúpula d'Antonio Palomino, que ja fa 325 anys que va acabar aquesta pintura, una joia. Però el que volem parlar és sobretot del diumenge, el dia de la patrona, el dia de la Mare de Déu de Sant Barats. A les 5 del matí, missa d'infants, a les 8, a les 5, descoberta, a les 8, missa d'infants, i a partir de les 10, el trasllat, que enguany canvia itinerari. La plaça de Mare de Déu, sí, la Mare de Déu sí que hi serà per esta plaça, farà tot el que és la volta, que com vegeu ja està ple de gent, i acabarà en... normalment passava per este carrer del Micalet, però està en obres i, per tant, per a evitar qualsevol incident en aquesta massiva afluència de devots, el que farà és passar per ací, per este passatge que recorrerà la plaça de l'Almoina i entrarà per la Porta dels Ferros, com sempre, de la Seu.
0: Gràcies, Amparo. No tenim temps per a més. Gràcies, Víctor Romero, Alberto Rayo. Clar, les notícies del matí. Torna dilluns amb nou horari. Estarem amb tots vostès a partir de les 8:30 del matí. El relat informatiu del dia començarà, això sí, abans, a la ràdio, de la mà d'Alba Requejo, a partir de les 7 del matí. Res més per la nostra part. Que passen un bon cada setmana. Adéu.
6: A punt. Notícies.
7: Els jutjats d'Alacant de la magistrada que instruís el procediment per les suposades irregularitats en l'adjudicació de vivendes de protecció pública a persones vinculades a l'Ajuntament i al Partit Popular continua prenent declaracions. Pere Conca.
4: Bon dia. Fa uns minuts que ha començat esta segona jornada de compareixences davant la jutgessa ací, als jutjats de Benalua d'Alacant. Per ací passaran avui 7 funcionaris més, 4 que pertanyen a la Conselleria d'Habitatge i que són aquells que van elaborar l'informe posterior sobre les presumptes irregularitats i que actuaran com a testimonis, i també altres 3, els primers de part de l'Ajuntament d'Alacant. 2 d'ells van ser els primers que van denunciar aquestes possibles irregularitats en aquesta adjudicació de vivenda pública. També hem pogut parlar amb Eduardo García Ontiveros, advocat de l'acusació particular que té Ciudadanos en el procés. L'escoltem.
2: Yo creo que lo más importante de hoy es la declaración de los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, que hay que recordar que algunos de ellos fueron citados a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Alicante sobre si se lo notificaron a alguien, a quién se lo notificaron, cuándo se lo notificaron, cómo se lo notificaron, si alguien más sabía esto por ellos.
7: I del jutge d'Alacant al de Catarroja, on també continua l'instrucció per la investigació de la gestió de la Dana. Santi Hernández ja ha començat a declarar el cap dels bombers forestals.
8: Sí, fa uns minuts que ha començat a declarar Alberto Pardo, cap dels bombers forestals, a Sira el 29 d'octubre. La seva compareixença arriba després que s'hagin incorporat a la causa àudios enviats a la exconsellera Salomé Pradas, que està investigada en esta causa. En aquestes gravacions, Pardo afirma que Pradas va fer fins on la van deixar i assegura en estos àudios que tenien caps per damunt d'ells que es tallaven les ales. Els advocats li han preguntat només començar l'interrogatori a què es referís, a quins caps es referís, i ell ha dit que aquestes converses estan tretes de context i que no es referia a ningú en concret.
7: Gràcies, Santi Hernández. 48 hores perquè el creuer Hondius arribi a Tenerife, a Madrid, a l'Hospital Gómez Tuya. Representants del Ministeri de Defensa, al qual està escrit, es reuniran amb els treballadors per actualitzar el protocol de rebuda dels 14 espanyols del creuer. D'altra banda, el Ministeri d'Afers Estrangers té previst mantindre converses avui amb els 22 països de procedència dels turistes que viatgen en el creuer per a coordinar les evacuacions en avions. D'altra banda, a Tenerife, el govern canari informarà del protocol que s'activa de malalties infeccioses, mantindrà reunions amb representants de l'autoritat portuària, sanitat exterior i capitania marítima. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la cadena SER a les Canàries, ha informat que al vaixell hi ha 60 tripulants i 80 passatgers i ha aclarit l'operació de fondeig i també el confinament dels espanyols.
9: És una final, sí. Es más importante que el sistema es la dinámica. Nos gustaría tener todos los jugadores al 100%, pero los que van a estar van a dar el máximo y eso es el más importante para nosotros.
7: Encara no s'han donat detalls de com, quan i on es desinfectarà el vaixell. En els esports tenim dos cites clau. Gonzalo López.
10: El Llevant rep l'Osasuna a les 9 en el primer match ball per la salvació. Queden 12 punts en xoc i els granotes han de sumar-ne 8 o 9 per a quedar-se en primera. Els navarresos lluiten per posicions europees i el seu tècnic, Alessio Lecci, coneix bé el Ciutat de València. L'afició ha preparat una rebuda per a motivar l'equip. Castro no podrà comptar amb Arriaga per sanció, ni Ivan Romero i Carlos Álvarez per lesió. De les dubte i així analitza el partit del tècnic.
9: És una final, sí. I en aquest moment no penso en 4 finals. Penso solo en una. Eso es una y tienes que hacer el mejor posible para ganarle. Es más importante que el sistema es la dinámica. Nos gustaría tener todos los jugadores al 100%, pero los que van a estar van a dar el máximo y eso es el más importante para nosotros.
10: D'altra banda, el València Bàsquet buscarà a Atenes el miracle de guanyar de nou el Panathinaikos per a tornar a la sèrie de quarts al Roig Arena. Després de les desqualificacions dels dos tècnics en l'enfrontament anterior, s'espera un duel tens.
7: Gonzalo, l'altre dia els vam desitjar sort en este nou partit. A Atenes també els desitgem. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita a les 11. Es deixem ara en la primera hora del programa Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians.

0: valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
1: De tu a tu.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2.
6: I ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
7: Palmando.
5: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
8: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Continuem complint amb el nostre Apunt Ràdio. De tu a tu.
9: Què tal? Bon dia. 7 minuts sobre les 10 del matí d'este divendres. Lo de bon dia és amb major intenció perquè és divendres 8 de març de 2026. Dia Barack Obama, als que molts tiren en falta, que els nostres fills no tindran temps per a discutir sobre el canvi climàtic. Només tindran que conviure amb els seus efectes.
0: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall. Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
9: Aquesta frase l'expresident dels Estats Units la pronunciava per advertir precisament de les conseqüències de la contaminació global. Ho va fer en un moment en el que no passaven tantes coses com estan passant avui en dia i les conseqüències no eren tan patents com estem adonant-nos des de ja fa almenys més que mesos, anys. Bé, com esteu tots els que escolteu cada dia a la ràdio? És que formeu part d'esta gran família matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana, Apunt Ràdio. Ràdio és una paraula que sona molt tots els dies i a tota hora perquè este és el nostre mitjà de comunicació i és el vincle que tenim entre vosaltres i nosaltres.
0: I avall, Apunt Ràdio, Sergi Olcina.
9: El dilluns també tenim nou horari, començarem a les 8 del matí i acabarem el nostre programa a les 2 de la vesprada, com és habitual, però ampliem per baix aquestes hores extra de programació que vos oferim a través d'esta casa. Però d'això parlarem més avant i al llarg d'aquestes 4 hores de ràdio, que és l'últim dia, que són 4 de moment. Bé, la reunió en la taula sectorial, ahir dijous, entre els sindicats majoritaris de l'ensenyament públic i la cúpula de la Conselleria d'Educació, que es plantejava com l'última oportunitat d'evitar la vaga indefinida en el sector, acabava sense acord i amb els representants dels professionals docents, segons ells, indignats i decebuts. La parada general en l'educació pública no universitària, sense data de finalització, es manté com estava previst des del pròxim dilluns, també 11 de maig, fins al final del curs lectiu. El departament que encapçala la consellera Carmen Ortí, que ha estat present en la trobada, posava damunt una proposta retributiva que contempla un increment salarial progressiu per a tots els cossos de mestres i docents de secundària fins a 1.050 euros bruts anuals. La intenció de l'administració autonòmica és començar a aplicar en un horitzó de 3 anys a partir de l'1 de gener de l'any que ve, 2027, de manera que el primer any el sou s'incrementaria en 25 euros mensuals, el segon en 50 i en 2029 arribarien als 75 euros mensuals compromesos. Però els 5 sindicats representants en la taula sectorial coincidien en eixir que el plantejament és insuficient, segons ells, poc ambiciós. Per això es reafirmen en el suport a la vaga indefinida que continua en ferm quan falten només 4 dies, per cert, i això farà que el curs acabi, de moment, si és indefinida, de forma anticipada.
10: Irrisòria. Sense tindre en compte el que puga pujar l'IPC en aquests anys.
11: És indignant, 1.050 euros, quan la pèrdua de poder adquisitiu quantificada que tenemos los docentes valencianos es entre 4.000 y 6.000 euros anuales.
12: Y Marlos, a que participa.

0: participem massivament en la vaga indefinida de la setmana que ve, perquè amb aquesta actitud i amb aquest bloqueig no hi ha voluntat de negociació en absolut.
1: La vespre d'aquesta nova reunió en la taula sectorial, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, anticipava que la proposta d'educació abasta tots els temes que reivindiquen, però també va afirmar en el ple de les Corts este dijous el president Llorca que és perfectament compatible exercir el dret de vaga amb garantir el dret dels estudiants, especialment dels qui d'ací a unes setmanes s'enfronten a una de les proves més exigents de la seva vida, la selectivitat.
2: Lo que no vaig a tolerar, ni jo, ni el meu consell, ni ningú, és utilitzar els xiquets com a un xantatge. No vaig a tolerar-ho. Que volen manifestar-se els mestres en parell raonable. Que hi ha que respectar els mestres, claro que respetem, per això hem fet un decret de protecció al mestre que vostès tampoc van fer res en 8 anys. Si xantajean con eso, no habrá negociación por parte de la Generalitat. És compatible el derecho de huelga, el derecho que tiene un padre y una madre y unos hijos a tener las notas que merecen. Per lo tanto, respecte al professor, sí. Millorar mesures, acabar en la burocràcia, millorar el salari, sí. Però això sí, garantir que els xiquets, i especialment els que van entrar a la universitat, tinguin l'evolució objectiva com la mereixen, perquè els pares i les mares paguin impostos per a tindre l'educació que mereixen. Moltes gràcies.
1: Per la seva banda, la consellera d'Educació defensava la proposta retributiva traslladada als representants dels treballadors en la taula sectorial i que, segons els càlculs de la Generalitat, situarà gran part dels docents de la Comunitat Valenciana entre els més ben pagats d'Espanya. Ortiu justificava recordant que al sou base cal afegir els sexenis corresponents a la carrera professional, dels quals es beneficien el 70% del cos docent valencià, i que després d'afegir els 1.050 euros anuals que ofereix la conselleria, pujarien considerablement en el rànquing comparatiu de les comunitats autònomes.
3: La proposta situaria a gran part dels docents de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya. Tots aquests temes estiguen supeditats, com no pot ser d'una altra manera, a que el dret d'avaluació de l'alumnat que se va presentar a les proves PAU estigui assegurat.
1: Això sí, el meló dels servicis mínims de cara a la vaga s'ha convertit també, més enllà de les retribucions, en un altre cavall de batalla de la majoria dels sindicats que la secunden. Per això la Conselleria d'Educació ha remès una carta per correu electrònic a les famílies amb fills o filles que estudien als centres educatius públics valencians arran d'eixa vaga indefinida de l'ensenyament no universitari que comença el dilluns 11 de maig. Està signada per la consellera Ortí. Deixa clar que l'objectiu és garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat i que cap alumne ni família pot ser captiu d'un conflicte sindical. En concret, la missiva remarca que la línia roja de les negociacions amb els sindicats majoritaris de l'ensenyament públic és l'avaluació de l'estudiant de segon de batxillerat. D'aquesta forma diuen que la seva prioritat és que l'alumnat d'este curs no veja perjudicades les seues opcions en les proves d'accés a la universitat, la PAU, la qual cosa comprometria el seu futur professional. També la consellera ha recordat en la carta que durant l'última legislatura han augmentat la plantilla en 8.000 mestres. Han reduït un 60% els casos de ciberassetjament, han implantat 22 unitats de detecció precoç de problemes de salut mental i han simplificat els processos administratius. Així i tot, també la plataforma d'escoles infantils 03 de la Comunitat Valenciana es concentrava ahir dijous davant de les Corts en una jornada de vaga en què reclamen mesures com la reducció de ràtios, més recursos educatius i un salari digne.
4: De una plantilla de 10 que som actualment en aquesta escola, hem vingut 4.
1: El panorama educatiu està, per tant, prou rebolicat. La plataforma d'escoles infantils 03 no ha parlat d'una quantitat concreta de ràtios, sinó que ha demanat que s'igualen a la resta de països de la Unió Europea.
4: Dos professionals per aula. Actualment som una tutora i un apoyo. Però l'apoyo és compartit amb altra aula. Una baixada de la ràtio.
5: El que marca Europa.
1: Les que hi ha ara són massa elevades per a poder brindar a les criatures l'atenció individualitzada que marca la llei. A més, així ho han explicat en declaracions als companys d'informatius Laura Tomàs, que és educadora infantil, que dijous no ha fet vaga perquè era decretada servici mínim. Uns servicis mínims que consideren excessius perquè moltes famílies donaven suport a la vaga i no duien les criatures a l'escola.
6: Mucha responsabilidad. Son niños pequeños dependientes que hay que cambiarles el pañal, darles de comer muchas veces.
7: Es insostenible el número d'alumnes per aula que hi ha per a una sola educadora. Es insuficiente para poder vivir dignamente.
1: La consellera d'Educació ha informat que vora les 12 el seguiment de la vaga en els centres públics valencians era ahir d'un 0,9%, mentre que els

0: convocants no facilitaven les seues dades fins a última hora. Per cert, parlant d'avanços i de coses més positives, l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes de la Comunitat Valenciana ha rebut per primera vegada l'acreditació d'excel·lència Severo Ochoa. Això va anunciar, almenys ahir, l'Agència Estatal d'Investigació depenent del Ministeri de Ciència i Innovació i Universitats, que resol que aquest institut mixt en el que participen el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, i la Universitat Politècnica de València siga un dels 64 centres espanyols que compte amb este reconeixement. L'activitat investigadora està centrada en els processos de desenvolupament i adaptació d'organismes vegetals, però amb una vocació pràctica, convertir els resultats d'estos estudis en transferència tecnològica. Entre altres objectius, segons l'Institut, persegueixen solucions pràctiques per augmentar el valor nutricional de les plantes, usar material vegetal per a la producció de medicaments o implementar estratègies de sostenibilitat i qualitat en els cultius. Un nou reconeixement que es traduirà en una inversió de 4 milions i mig d'euros per actuacions estratègiques en 4 anys. En total, el Ministeri concedeix 77 milions i mig d'euros de fons nacionals per a finançar l'activitat a llarg termini de 10 centres, però també 6 unitats d'excel·lència. L'objectiu és consolidar les seues capacitats i contribuir al lideratge i la visibilitat internacional de la investigació espanyola. El Centre d'Investigació Mèdica Aplicada de Navarra ha sigut també altra nova incorporació d'esta edició a este grup d'èlit investigadora espanyola.
1: Característiques, així com la fase en què es troba cada projecte. De fet, quan aquestes promocions comencen a comercialitzar-se, els interessats s'hi podran inscriure a través d'este web. L'objectiu reforça la transparència.
2: Tener un hogar no debería ser una meta lejana. Es el punto de partida de muchos proyectos de vida. En la Comunitat Valenciana, ese objetivo ha empezado a hacerse realidad gracias al Plan Vive de impulso a la construcción de 10.000 viviendas, de las que muchas ya están en marcha. Y para que acceder a una vivienda sea más sencillo, hemos reunido toda la información en un solo lugar. Una plataforma digital, clara y abierta, pensada para dar a conocer todas las promociones y cómo acceder a ellas. Un único punto de acceso a la oferta de vivienda protegida. Aquí puedes consultar, de forma ágil y accesible, dónde están, cuáles son sus características y qué requisitos necesitas cumplir. Información pública, actualizada y pensada para las personas. Todo el proceso se realiza desde un único canal oficial, un sistema transparente en igualdad de condiciones que permite inscribirse de forma digital, ágil y segura, sin intermediarios ni complicaciones. Una herramienta que ayuda a construir una política pública más cercana, más justa y más eficaz. Nueva web del Plan Vive. Más claridad, más confianza, más oportunidades. Plan Vive. Generalitat Valenciana.
0: Com escoltàveu, la Generalitat posava en marxa el dilluns el web del Pla Viu, una plataforma que centralitza tota la informació sobre la vivenda protegida impulsada per l'administració autonòmica i que permetrà a les persones interessades inscriure's directament en aquelles promocions que ja estiguen en fase de comercialització. Així almenys també ho anunciava la consellera de Vivenda, Susana Camarero, durant una visita a Benidorm, a les obres de construcció de 117 pisos de protecció pública inclosos en este Pla Viu, dels quals el 40% es destinarán a jóvenes.
3: Permitir esa inscripción y, por lo tanto, eso aumenta la transparencia en el proceso también. Permitir esa facilidad a los valencianos, a los ciudadanos de la comunidad que puedan conocer, por lo tanto, podrán elegir y se podrán inscribir en la página web.
0: El Pla Viu de la Comunitat Valenciana és una iniciativa de la Generalitat que pretén impulsar la construcció de 10.000 vivendes de protecció pública durant esta legislatura. I actualment hi ha 1.187 pisos en licitació, 1.505 adjudicats, 1.237 en construcció i 192 ja finalitzats. Un programa que busca fomentar la promoció de vivenda protegida tant des del sector públic com privat, així com mitjançant fórmules de col·laboració público-privada. Per una altra banda, contar-vos també que la Universitat Politècnica de València obria fa dos dies el seu Fòrum d'Ocupació 2026, que reuneix 225 empreses i es consolida com la fira d'ocupació universitària més gran d'Espanya. Parlem de necessitats de vivenda, però també de treball. La cita té lloc als Jardins Nexus del campus de Vera, en horari de 10 a 18 hores. I és precisament una de les fires que no han estat només obertes a l'alumnat de la UPB, sinó també a estudiants i titulats arreu de l'Estat.
4: Busquem tant programadors com més en l'àrea d'integració de software.
5: Ofertes en el departament tècnic, tant com a director d'obra.
6: Per a l'àrea de producció, sobretot enginyeria, industrial, elèctrica, electromecànica.
0: El fòrum és per a posar en contacte directe el talent universitari amb empreses de primer nivell, tant valencianes com multinacionals.

0: nacionals que busquen perfils qualificats per a reforçar la seva competitivitat. En la passada edició es van arreplegar més de 41.000 currículums i el 95% de les empreses participants van mostrar interès en repetir.
1: Somos un perfil que está buscando empleo.
2: Bajar, salir y hacer prácticas.
3: Y busco, pues, unas prácticas.
4: Estoy buscando una especialidad.
0: Anem a parlar un poquet de territori. Són les 10 i 20 del matí. La construcció de la variant ferroviària de Torrellano, que permetrà anar des de l'aeroport Miguel Hernández fins a Alacant i Elx, i per la qual la DIF, administrador d'infraestructures ferroviàries, ja ha aprovat el projecte. Menys mal, ha sigut una de les principals reivindicacions dels màxims representants d'aquestes dues ciutats, però també de l'administració autonòmica i la provincial, a més de la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, OSBEC, que celebrava ahir dijous l'Assemblea General a l'aeròdrom alacantí.
5: Des de 2019, nuestra aportación a la balanza fiscal de ingresos se ha duplicado.
0: La consellera de Turisme, Marian Cano, es referia a esta reivindicació en el seu discurs, mentre que l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, deia que la connectivitat queda coixa si no és amb un tren a l'aeroport. També argumenten que la variant de Torrellano és la que permetrà la connexió ferroviària de la infraestructura amb les dues ciutats, un projecte que ja està aprovat, de moment, per part d'Adif.
6: Lo que aporta el sector turístico, pero es lo que aporta esta comunidad. Esa financiación justa no puede esperar más.
0: L'alcalde d'Elx, Pablo Ruz, també insistia que la connexió ferroviària fa falta i que és una anomalia institucional que el Ministeri de Transports encara no hagi explicat res sobre el projecte que discorre, en bona part, pel terme d'Elx.
7: Llevamos 20 años hablando de la variante de Torrellano y la variante de Torrellano sigue sin llegar.
8: No puedo adelantar fechas, pero dentro de poco tiempo el convenio donde se fija los plazos de ejecución para que esa variante de Torrellano sea una realidad, cuyo proyecto ya está aprobado.
0: En clau d'infraestructures, des de OSBEC es reclama que s'acaben les obres del corredor mediterrani, una infraestructura eterna que veu necessària també per afavorir la competitivitat de la Comunitat Valenciana, i es demana reforçar l'aposta per l'aeroport de Castelló, concretament per desestacionalitzar i internacionalitzar ixa oferta a la seua.
5: Mientras que nuestros principales destinos competidores, esto ya está resuelto, aquí seguimos esperando.
0: Venim a la ciutat de València, perquè el tapís de la Mare de Déu dels Desemparats ja està en la plaça de la Mare de Déu. Veïnat i turistes ja han vist com al llarg d'ahir anava creixent esta obra floral i aromàtica. Els frescos de Palomino enguany ixen a la plaça en forma de flor gràcies a l'homenatge que li ha fet el tapís a la Geperudeta. Són 350 quilos de flors que es poden contemplar amb tot el seu esplendor i que són testimoni també del programa d'activitats que es prepara per a este cap de setmana.
9: Que es la presentación de la Virgen con los dos inocentes abajo ante la Santísima Trinidad.

0: D'engalanar la plaça i els carrers pels quals transcorre la processó des de fa més d'una dècada. Amb aquest disseny, explicaven, han intentat buscar la perspectiva i crear línies de fuga per a, com haveu escoltat, enganyar l'ull i causar aquesta sensació de profunditat que tenen els frescos de Palomino. Ara, una altra coseta. L'eclipsi és la gran notícia, almenys d'entreteniment i científica de l'any. I una travessia marina a bord d'un vaixell escola permetrà als navegants observar aquest eclipsi solar total del 12 d'agost en contorns de les Illes Columbretes, en aigües de Castelló. Un esdeveniment que serà també un dels punts amb millors condicions d'observació d'este fenomen astronòmic realment insòlit i que fa més d'un segle que no es produeix. La Universitat Camilo José Cela i la Fundació Oceanogràfica han presentat ahir mateix a València, a bord d'eixe vaixell escola Cervantes Saavedra, la sexta edició de la proposta nàutica i divulgativa anomenada Travessia Planeta Blau, que, dirigida al públic general, combina navegació tradicional, sensibilització ambiental i aprenentatge en la mar. La travessia està orientada a persones interessades en la conservació de l'entorn marí i l'experiència de convivència a bord d'un veler clàssic. Durant la navegació, els participants recorren la Mediterrània i les Illes Balears mentre participen en tallers d'observació i identificació de cetacis i aus marines, d'estudi de microplàstics i anàlisi de mostres. Navegació activa i també vida a bord i, en el cas d'esta travessia, l'eclipsi 360 d'astronomia. Bé, tornem a Alacant perquè la ciutat celebra l'any Varela pel 75 aniversari de la mort del mestre. Així, el Museu de Belles Arts d'Alacant, el MUBAG, es suma a la celebració amb un projecte expositiu que exhibirà fins a setembre una trentena de peces, majoritàriament retrats. En l'exposició hi haurà algunes obres inèdites procedents de fons privats dels descendents del pintor Emilio Varela, així com també l'obra del Museu Nacional del Prado i de fons del mateix espai cultural alacantí.
1: Entonces es una manera de acercarse a ese momento un poco de relajación del autor ensimismado cerca de los suyos.
0: Els tres conjunts se sumen a altres agrupacions amb què es creen jocs visuals. La pintura inèdita de l'anciana s'exposa juntament amb una fotografia, l'original de la qual es conserva a l'arxiu de la Fundació Mediterrani, en la que apareix un jove Varela a l'escola de pintura de Joaquín Sorolla en Madrid.
2: El artista empleaba el recurso del cuadro dentro del cuadro en sus propios interiores. De ahí surgió la idea y empezamos a ver que había, mira, por ejemplo, en este vimos que había retratos, tanto masculinos como femeninos, bodegones y floreros. Entonces dijimos, pues elegimos ese tipo de temática.
0: No deixem la província, perquè el Ministeri d'Indústria i Turisme ha declarat els moros i cristians d'Elda festa d'interès turístic internacional en reconeixement de la seva antiguitat, la continuïtat en el temps, el valor cultural, l'abast com a atractiu turístic, l'originalitat i diversitat dels actes que la componen, com també l'arrelament de la festa en la localitat. La secretaria d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez Grau, resolia favorablement la concessió de la distinció i agraïa a tota la ciutadania del municipi la implicació en una celebració única que atrau cada any milers de visitants per a viure en primera persona uns actes emocionants que són bona mostra de la riquesa cultural que n'hi ha a Espanya. Amb aquesta declaració, els moros i cristians d'Elda es converteixen en la 16a festa d'interès turístic internacional de la nostra comunitat autònoma i en la número 89 en el conjunt del país, segons el Ministeri en un comunicat. L'administració central recalca que Elda també ha consolidat aquestes festes com una de les celebracions més destacades de la nostra comunitat i apunten que els orígens es remunten al segle XIX, quan van sorgir com a evolució d'antigues milícies locals que rendien honors al patró mitjançant salves d'arcabusseria. Després de desaparèixer, a tot això, a la fi d'este segle, les celebracions van ressorgir. Va ser en 1944 i han crescut fins a convertir-se en una festa multitudinària i de gran rellevància. De fet, compten amb més de 7.000 participants dividits entre 9 comparses, alguna de més de 1.000 persones. En esta celebració, més de la meitat de les components, per cert, de les comparses, són dones. I una cosa, de nou tornem a Alacant. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, rebia les Vellers del Foc 2026, Maria Pastor, de la Foguera Esplanada, i l'Eire Arellano, de la Foguera Plaça del Mediterrani, i les seues dames d'honor, que estaven acompanyades pel president també de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares.
3: Viví la elección muy, muy rápida. Además, yo no fui bella infantil y nunca supe lo que significaba estar ahí detrás. Y se me pasó súper rápido. Fue como vivirlo en 10 o 15 minutos y muchísimos nervios.

0: nervios, pero al final también muchísima ilusión y aún no puedo creer lo que pasó después de vivirla. Yo cuando escuché mi nombre por primera vez no me lo podía creer, pero cuando lo escuché por segunda vez, yo miraba a mis compañeras y pensaba, es que esto no puede ser real. Los aplausos, las caras de ilusión, fue absolutamente inolvidable.
1: També Leire Arellano, vella del foc infantil de les Fogueres de Sant Joan 2026, estava emocionada de veure com ha viscut aquest moment de la seva elecció i l'exercici que té per davant.
2: Pues ha sido inolvidable, ha sido mágica porque nos lo hemos pasado genial y nunca la voy a olvidar. Yo creo que la proclamación va a ser súper guay porque es cuando nos ponen la banda y tengo muchas ganas.
1: Durant la trobada, el president de l'Executiu valencià reiterava el suport del Consell a les Fogueres amb la renovació de l'acord que destinarà 32.000 euros a la vintena de bandes de música que participaran en l'inici de la festa, l'acte previ al pregó, a què se sumen la resta de programes de suport de la Generalitat a esta festa, les Fogueres. També el president subratllava la importància i cada vegada més creixent de les Fogueres en el panorama nacional i internacional, així com el paper que exercixen les vellers com a ambaixadores de la cultura i de les tradicions d'Alacant. Unes noves vellers que enceten un any que afronten amb emoció, responsabilitat i moltes ganes de representar Alacant de les seues festes més emblemàtiques. Parlant de dones i de festa, per primera vegada en la història, una dona ha portat la bandera de la rogativa de Catí a Sant Pere de Castellfort, un peregrinatge de dos dies que conserva, com és habitual, una litúrgia de fa molts segles.
3: Ha sigut molt emocionant, ho he disfrutat, però vamos, al màxim.
1: El peregrinatge que feia al costat dels seus companys i companyes consta de 52 quilòmetres. I sumat al repte inicial, també, com estos dies està sent protagonista, la pluja i la boira feien que els adeptes agregaren un extra de dedicació. Tot i esta fita, no és la primera vegada que Vanessa Selma obri camí en la tradició. En 2022 ja va ser la primera cantadora en la romeria, amb més de 700 anys d'història.
3: Crec que la bandera és gran i és difícil de manejar, i el pes de l'aigua pues, ha sigut una miqueta més dur de lo que esperàvem.
1: Tot i així, l'entrada de les dones en alguns dels papers més simbòlics de la rogativa també ha generat opinions oposades dins del poble, clar.
3: Va ser molts anys d'esperar, antes que van aprovar que pogueren anar les dones, i només ho van aprovar, vaig anar de cap. I la gent major li va costar molt, però moltíssim. Va haver debat, però ara ja, des de que vam començar, jo no he tornat a sentir a ningú que digui absolutament res.
1: Este nou canvi en la litúrgia de la romeria estableix un exemple de cara a les futures generacions de xiquetes que, com és lògic, ja es plantegen formar part activa.
3: I ara de sentir les meves filles que també me diuen, jo vull ser cantadora, jo vull portar la bandera, uf, se me fica la pell de gallina.
1: Maria José Collada està al front de l'aspecte tècnic, com és habitual, coordinant tots els sons del directe fins les 2, hora en què acabarà este programa, mentre Ruth Martínez s'encarrega dels contactes, convidats i els devenirs de tots els que passen per ací. Avui, precisament, serà un dia assolejat al migdia amb intervals de núvols i probables ruixats a l'interior de Castelló i al litoral d'Alacant. Però esta informació, com sempre, n'hi ha que ampliar-la i prestar-li molta atenció, és l'oratge que ens envolta. Pel que fa a la Direcció General de Trànsit, també s'ha activat avui divendres avisos per visibilitat reduïda en dos trams de dos autovies importants a la nostra comunitat, l'A3 i l'A7. El primer punt estava en la connexió de les províncies de Conca i València per l'A3 i l'autovia de Madrid, que afecta el tram entre Minglanilla i Villagordo del Cabriel. Vora 12 quilòmetres estem parlant. El segon més al sud estava a l'A7, entre Albaida i Muro, i abastava 11 quilòmetres. La DGT també demana preocupació als conductors que circulen per aquestes carreteres i pel que fa al trànsit en general, poques complicacions a València per l'A3, la CB36 o l'autovia de Torrent i la pista de Silla. També, com és habitual, la B31. Però anem a ampliar i a refrescar tota aquesta informació, com sempre, de la mà dels nostres companys de la DGT. Darío Carnicero, bon dia.
4: Bon dia, està la situació tranquil·la en la red de carreteres de la Comunitat Valenciana. Tan sols encontraran complicacions en la AP7 a l'altura de Peníscola i en direcció a Castelló de la Plana i tràfic en augment en la A7 entre Paterna i Manises, tot això en direcció a Tarragona, mentre que en el resto de red de carreteres principals i secundàries se circula sin complicacions.
5: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: Pues sí, això és el nostre número de WhatsApp per a qualsevol cosa que necessiteu, sobretot també. Màxim, a partir del dilluns en què vos tornem a recordar, començarem a les 8 del matí i tindrem cada dia 6 hores de programa per davant per a compartir amb vosaltres, o sigui, tot un torn de treball per als que comenceu pràcticament a la mateixa hora que la gent del programa. Són les 10:34. Lucy, bon dia.
1: Bon dia.
0: Abril, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Marina, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Ja és cap de setmana.
1: Ja és divendres.
0: Veus? Sense adonar-se compte han passat 5 dies.
1: Així volant.
0: I això és la realitat. Bé, bueno, els protagonistes d'avui són relatius perquè podem començar parlant abril del detingut a Tarancón i que no és altre que l'agressor sexual múltiple de Castelló, que estava en parador desconegut des del mes passat.
1: Sí, la Policia Nacional ha detingut este dijous, ahir dijous, a la província de Conca, en concret a Tarancón, l'agressor sexual múltiple de Castelló de la Plana, que estava en parador desconegut, com diem, des del passat 8 d'abril i que havia portat les forces de seguretat a dictar una ordre de detenció internacional. L'agressor, de 45 anys, és considerat com altament perillós. En concret, pesen sobre ell més de 40 denúncies per coaccions i amenaces a les víctimes, a més d'antecedents per violència de gènere i altres delictes relacionats. Recentment havia canviat de gènere per intentar eludir les condemnes per delictes contra la llibertat sexual comeses, un canvi que es va fer efectiu en el registre civil, però que no havia dut a terme cap canvi a nivell físic.
0: Veurem com acaba això. Bé, tenim que tornar a parlar de la crisi de l'antivirus perquè els passatgers del Ondius es traslladaran a terra, però ho faran en una barcassa i baixaran per torns d'ixe creuer de luxe. Veritat, Lucy?
4: Sí, ho ha explicat fa uns minuts el president de l'autoritat portuària de Tenerife, Pedro Suárez. En concret, ho ha fet en una entrevista en La Hora de Televisió Espanyola. En esta entrevista ha tractat de calmar els ànims assegurant que els passatgers del creuer eixiran del mateix en la mar cap a una barcassa i, com deia Sergi, per torns. A partir d'ací, ha agregat, una vegada arriben a terra, es pujaran al càntic del moll immediatament al mitjà que s'ha triat per a traslladar-los a l'aeroport del sud i ha assumit que el vehicle, presumiblement un autobús, els portaran directament a peu d'escaleta de l'avió que ja està preparat i que deixarà els passatgers en els seus respectius països.
0: Resumint, que ací tot el món vol escampar el poll i no tocar a cap dels malalts ni apropar-se ni per casualitat. I això és la realitat pura i dura. Bé, Mònica García donarà explicacions en el Congrés i ho farà per la crisi precisament de l'antivirus, com li demana l'oposició, no?
4: Sí, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha confirmat que donarà explicacions en el Congrés dels Diputats sobre esta crisi de l'antivirus, com li ha demanat l'oposició per a donar a dir totes les explicacions de les reunions i decisions adoptades a nivell nacional i internacional. García creu que hi ha cert interès en que es difonga certa por, per la qual cosa ha assenyalat s'ha de prioritzar donar missatges de tranquil·litat a la població. D'altra banda, ha assegurat que no entrarà en les polèmiques estèrils del Partit Popular, ha dit, perquè ara no toca i que estaran al que han d'estar, que ha de ser treballar i tirar endavant, no solament la gestió sanitària, sinó també, ha dit, la gestió logística de com fer este operatiu.
0: Bé, nosaltres, i com tots els mitjans de comunicació, ho seguirem de prop per la part que ens toca. Vols dir, Abril, que el culebró eurovisiu no s'ha acabat i continua?
1: Continua. Si acabem este repàs informatiu amb una notícia eurovisiva, i és que només una setmana abans de l'inici d'Eurovisió, en el que enguany, recordem, no participen ni Espanya ni altres països com a protesta per permetre que Israel sí estigui en el festival, els treballadors de la televisió pública portuguesa han demanat boicotejar Eurovisió. En concret, han enviat una carta al president del Consell d'Administració, al ministre d'Exteriors i a la ministra de Cultura, en la qual demanen este boicot del festival. Recalquen, i cite paraules textuals, que no és un acte de censura cultural, sinó un acte de responsabilitat moral davant les polítiques genocides comeses per l'Estat d'Israel.
0: Ara m'he quedat molt intrigat. Quin tipus de boicot serà això que proposen els portuguesos? Perquè és, a veure, és tot un complot, no?, el que pot muntar-se ahí al voltant de...
1: Bueno, ja s'ha muntat una miqueta amb la no participació d'alguns països, entre altres Espanya.
0: Ara n'hi haurà que veure quina és l'audiència que té, tot i poder veure-lo mitjançant internet i no la televisió pública estatal. Marina, no sé si mires al cel perquè tens por de que ploga o perquè la cosa està posant-se cada volta més complicada.
3: Perquè la cosa està posant-se cada volta més complicada, tot i que de vegades se'ns oblida, continua passant i el canvi climàtic continua alimentant els rècords meteorològics al voltant del planeta. Un exemple és el que va ocórrer el passat mes d'abril. Ha sigut el mes més càlid des que arrencaren els registres oficials de l'Agència Estatal de Meteorologia en 1964. Però no només és això. Dels 10 mesos d'abril més càlids al país, 8 s'han registrat al segle XXI. Són dades que arreplega avui l'informe anual de l'evolució del canvi climàtic.

0: climàtic elaborat pel sistema Copernicus de la Unió Europea i l'Organització Meteorològica Mundial. En aquesta anàlisi es recorda que el continent europeu s'està escalfant al doble del ritme que la mitjana global i que en abril, que hauria de ser aigües mil, valga la redundància, va tindre unes pluges que no assolien ni el 60% del seu valor normal. Una falta de precipitacions que va arribar tot i això després d'un principi d'any històric, però just pel contrari, gener i febrer van ser els mesos amb més precipitació acumulada en els últims 47 anys. Així les coses, les projeccions científiques de l'impacte pel canvi climàtic que s'inclouen en l'article exposen que les precipitacions seran cada vegada més torrencials quan es donen, però alimentaran a la vegada la severitat de les sequeres.
1: Pues en això mos quedem. Anem a veure i anem a deixar que caiguen, perquè realment no tampoc podem fer massa cosa. Gràcies, xiques. Al llarg del programa xerrarem. Ara són les 10:40. Anem ja a caminet de les 11.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Radio.

0: Anem a fer repàs també del que porten els nostres companys en les diferents portades locals i comarcals, tant en format digital com imprès. Començant per Infotúria. Allí està Gemma Alexandre. Gemma, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. El regidor socialista de Nàquera, Víctor Navarro, ha presentat la seva dimissió després de patir diversos episodis d'estrès elevat, segons ha explicat en un comunicat. La dimissió va arribar després de que el regidor passara un control policial d'alcohol i drogues en la matinada del dia anterior. El seu lloc serà ocupat per Imma Ibáñez Baisaulí, número 4 en la llista electoral socialista. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha visitat la Pobla de Vallbona i s'ha reunit amb l'alcalde per avançar en els tràmits del projecte del nou centre de salut. La Generalitat preveu iniciar les obres en 2027 després de rebre una parcel·la municipal. El futur centre sanitari comptarà amb una superfície de més de 4.000 metres quadrats distribuïts en dues plantes i disposarà d'una àrea de medicina familiar amb 18 consultes per a metges i 15 per a infermeria, una àrea de pediatria amb 5 consultes per a pediatres i 3 per a infermeria pediàtrica i una àrea d'extraccions i tractaments amb cirurgia menor, entre altres. A Bétera, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 42 anys per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa, després d'agredir amb una destral a un altre home a la matinada del 15 d'abril. L'agressor va ser localitzat en un edifici abandonat pròxim i va ser detingut amb la col·laboració de la policia local. Lliri ha acollit al pavelló Pla de l'Arc una jornada d'esport inclusiu emmarcat en el projecte Eibol al Poble, amb el suport de la Universitat Politècnica de València i la Generalitat Valenciana per donar a conèixer el futbol en cadira de rodes com a esport d'integració. La iniciativa recorrerà diferents municipis de la Comunitat Valenciana. En cultura, la Unió Musical de Benaguasil ha guanyat el 49è certamen de bandes de la Diputació de València amb el primer premi en secció primera, menció d'honor i el premi a la millor interpretació de l'obra obligada. I en agenda, l'Eliana acull del 8 al 10 de maig la desena edició de la Mostra d'Arts de Carrer, Marcel, que estarà dedicada a la memòria de Joan Raga, director artístic de la mostra.
0: Anem a veure com estan les coses en el 7.es. Cecília Roca, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Continuem una setmana més repassant les notícies de portada de la Plana Alta i el Baix Maestrat. La costa torna a ser protagonista a l'anunci de les banderes blaves, un distintiu que reconeix la qualitat i l'excel·lència del nostre litoral. En el cas de Torreblanca, el municipi ha revalidat les banderes de Torrenostra i Platja Nord, a més de renovar per segon any consecutiu la bandera del Centre Blau per a l'Espai Natura. Per la seva part, el Cossebre, dins del municipi d'Alcalà de Xivert, torna a posicionar-se com a referent de qualitat turística amb quatre banderes blaves per a les platges de Carregador, Romana, Moro i Manyetes, a les quals se suma com a novetat el reconeixement al port esportiu de les Fonts, un nou impuls que reforça l'atractiu del litoral i situa com a un dels més destacats de la comarca. D'altra banda, tornem a tornar el dia 9 de maig en la plaça de l'Església. Una jornada que combinarà la literatura, activitats participatives i dinamització comercial, amb la presència de llibreries i autors locals, així com espais dedicats al públic infantil, presentacions i trobades de lectors. Una clara aposta que torna a situar la cultura en el centre de la vida social del municipi i fomentar l'hàbit lector al mateix temps que dona suport al comerç local.
0: València Extra no només s'encarrega de la capital, del Cap i Casal, sinó també de Castelló i Alacant. Allí està Tània López. Tània, bon dia.

0: Hola, bon dia. Avui a València Extra donem tots els detalls del nou corredor d'autobús Madrid-València que ha aprovat el govern. Es tracta d'una reorganització que unifica rutes i afix connexions amb tarifes més baixes i millores tecnològiques. El pla, que donarà servici a més de 6 milions de persones en 8 províncies, entra ara en fase de licitació mentre avança el nou mapa estatal de transport interurbà. A més, detallem tota la programació de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats que viu este cap de setmana els dies grans, amb actes tan tradicionals com les dansades a la plaça de la Verge, el trasllat de la Mare de Déu o la pirotècnia que es dispararà este dissabte i diumenge a la plaça de l'Ajuntament de València. Finalment, al web de València Extra pots informar-te de la nova protesta del sector del taxi a la capital del Túria. La convocatòria d'avui busca pressionar la Generalitat en ple procés d'elaboració del decret que regularà l'activitat del taxi des BTC a la Comunitat Valenciana. A l'edició de Castelló Extra, la capital de la Plana serà la protagonista de l'All-Star de Champions Burger, que se celebrarà del 7 al 17 de maig. Este format reuneix les receptes més premiades del festival en el recinte de Mascleta Madalena. L'esdeveniment aterra a Castelló com a única parada del tour. D'altra banda, Castelló de la Plana està de celebració amb la tornada del Serradal al llistat de platges amb bandera blava després de 6 anys. A més, se sumen noves incorporacions com la platja Pla de la Torre d'Almassora. Finalment, a Alicante Extra, més de 150 autors participen en la Fira del Llibre de la capital. La literatura pren l'espai escènica amb 28 casetes, presentacions de llibres, actuacions musicals i una carpa infantil amb programació especial. A més, Alacant també està d'enhorabona perquè la platja de Sant Joan és una de les 7 platges del món que compten amb bandera blava des de fa 40 anys. En total, la província lidera el rànquing a la Comunitat Valenciana amb un total de 77 platges amb este distintiu.
1: Maria Larte és qui està en Horta Notícies i també la podem saludar per veure què porten des d'aquesta capçalera. Maria, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Sergi. Què tal? Així Maria Larte per part d'HortaNoticias.com per a fer un repàs dels principals titulars de la comarca de l'Horta. Comencem amb Patrimoni Cultural autoritza la restauració de la Torre Moruna de Paterna amb la conservació de la seva emblemàtica escala. L'Ajuntament de Paterna ha obtingut el vistiplau definitiu de la Direcció General de Patrimoni Cultural per executar la restauració de la seva emblemàtica torre, mantenint la històrica escala, un element arquitectònic singular i representatiu del monument. També trobem 18 beatboxers se citen a Puçol el 16 de maig per al campionat de beatbox de la Comunitat Valenciana. Puçol acollirà el pròxim 16 de maig a partir de les 5:30 de la vesprada el campionat de beatbox de la Comunitat Valenciana. Una cita d'entrada gratuïta que es celebrarà en la sala d'actes de la Casa de la Cultura i que reunirà 18 participants procedents de diferents punts del territori autonòmic. D'altra banda, tenim Benetússer registra un descens del 13% en la delinqüència en el primer trimestre del 2026. Després de la impossibilitat de realitzar una comparativa de les dades del 2024 i 2025 a causa de la riuada, la Junta del Treball i Coordinació va procedir a analitzar les dades estadístiques de delinqüència registrats en el municipi amb uns resultats del 2026 que llancen una xifra descendent en el seu primer trimestre de fins a un 13% en termes globals, segons la Guàrdia Civil. I finalment, la Generalitat licita pantalles acústiques en la CV33 a Albal i en la CV31 a Paterna per a reduir el soroll. La Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació ha tret a licitació l'instal·lació de pantalles acústiques en la CV33 al seu pas per Albal i en la CV31 en Terramelar Paterna, amb l'objectiu de reduir l'impacte del soroll generat pel trànsit en l'entorn. I això és tot de moment. Gràcies per deixar-nos repassar estos titulars i no deixeu de seguir hortanoticias.com per estar informats sobre tot el que passa a la comarca de l'Horta. Bon dia i bon cap de setmana.
1: I per últim, Maria Reig de l'Oclar, què tal? Com estan les coses per la Vall d'Albaida? Bon dia.
3: Molt bon dia des d'Ontinyent. L'Oclar ja està una setmana més esquivascós. Obrim l'edició amb l'entrevista amb el president de la Generalitat Valenciana, qui va rebre dimarts l'Associació de la Premsa Comarcal Valenciana per tractar distints temes que afecten a les comarques de la nostra comunitat. Fet que fa Ontinyent i la Vall d'Albaida, el cap del Consell explicava que està previst que el nou hospital d'Ontinyent estigui a ple rendiment abans d'estiu. A més, respecte a altre important projecte per a la ciutat, com és la implantació de veterinària, Juanfran Pérez Llorca reiterava el seu compromís en fer realitat aquests estudis al campus Ontinyent. Sense eixir de l'àmbit sanitari, es contem que la Conselleria de Sanitat ha fet oficial el nomenament d'Àngel Torregrossa com a nou director mèdic de l'Hospital d'Ontinyent. D'esta manera, el facultatiu ontinyentí serà l'encarregat de dirigir l'hospital de la seva ciutat

0: i de la gestió de la posada en marxa del nou hospital i del trasllat dels pacients des de l'antic al nou hospital. A més, també ens hem resolt del projecte que ha eixit a licitació esta setmana per a instal·lar 31 càmeres i dispositius de control d'entrada al poliesportiu d'Ontinyent, una actuació que té un pressupost de 100.000 euros. A l'edició d'esta setmana, també portem a les nostres pàgines un nou projecte nascut a Ontinyent, The Go, empresa de repartiment a domicili promoguda per dos joves emprenedors. Totes aquestes i moltes altres notícies a l'edició d'esta setmana de l'Oclar. Molt bon dia!
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
2: Victòria, bon dia. Bon Has dia, pogut Sergi. Vindre en les boires, tu?
3: Sí, sí.
2: Però eren avui relativament protagonistes, no?, de la majoria d'algunes de les complicacions.
3: Sí, depèn de les zones, sí, sí, però vaja, boires i núvols són presents a hores d'ara en bona part del territori, sí, després d'aixes tronades d'ahir que van ser molt cridaneres per la seva intensitat, perquè a més hem de dir que tenim un maig molt atípic fins ara. Hem començat un maig en què pràcticament tots els dies hi ha hagut algun punt, no han sigut generals, però hi ha hagut algun punt en què hi ha hagut tronades fortes que no semblen de primavera, perquè des d'Alzira en altres punts també va ploure amb intensitat torrencial i van ser tronades més generals que en altres jornades.
2: Una altra cosa que s'ha notat és la temperatura, perquè la gent dels ports, parlava ahir amb les meves amigues que estan allí de l'ensolita, sí, dient s'havien posat ja d'estiu, però sí, ha tornat el fred de repent.
3: Sí, el maig encara és un mes que pot haver eixa variabilitat de temperatures i de fet ho notarem perquè este cap de setmana encara continuem en uns valors un poc més baixos del que és normal. Avui de fet també feia fresc este matí, les mínimes han baixat ja fa uns dies i fins a la setmana vinent tindrem un ambient relativament fresc.
2: Sí, perquè si no m'enganyi, plourà demà, però no el diumenge.
3: Així és, el dissabte tornem a tindre un dia semblant al d'ahir, podíem dir, en tronades que començaran abans, és a dir, que ja de matí tindrem un dia ennuvolat com avui, però avui és un dia que podem dir és el més tranquil de la setmana, tot i l'aspecte del cel. Els ruixats que avui es puguen registrar seran de caràcter dèbil, però demà és una altra situació i, de fet, tenim probabilitat de tronades més intenses que, a més, puguen afectar sobretot el litoral prelitoral. Per tant, des de bon matí podem estar esperant pluges que poden anar acompanyades de tempesta, també de granís, com va passar ahir, acompanyament elèctric, tempestes que poden deixar el dissabte molt deslluït, perquè, tot i que a partir de mitja vesprada passaran, és un pas ràpid i, de fet, com dic, és més la primera part del dia que la segona, diguem que ja el dia se te queda amb aquesta situació d'inestabilitat garantida. La bona notícia és, com bé has dit, que el diumenge ja està tot passat i tenim un ambient prou més estable amb domini del sol.
2: Ens quedarem en això. Pues que tinguis bon cap de setmana.
3: Igualment.
2: Adéu, bon fins ara.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
4: De tu a tu.
5: Descansa la vista.
6: Què és la inspiració per a tu?
7: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
8: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
5: Obri la ment. Eres creient?
9: Depèn de l'estació de l'any.
10: Con les carxofes.
8: Sí, sí, sí.
1: A punt podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que me l'espera.
11: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
12: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
13: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
11: En A Punt Ràdio. L'economia per a totes i tots.
14: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
11: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
14: Presentador de la Safor.
15: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
14: Gemma Juan. Animal de companyia.
15: La ràdio.
16: Vinga, va, acceptem ràdio com a animal de companyia. Ja.
17: La vesprada de punt on tot pot passar.
11: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: quedarse con lo que estamos hablando, la gente que entendemos un poquito y tranquilizar, están echando más leña al fuego. Entonces, llevo, fíjate, en 3 días 40 entrevistas. Y hay medios en los que me he sentido fatal porque se estaba incendiando en la conversación. Entonces, yo creo que hay miedo, por supuesto, y el miedo es libre de tenerlo y es lógico
1: Sí.
0: además. Pero lo que tenemos que intentar es hacer una lectura, pues no, pues desde la evidencia científica que la tenemos, porque no hay un gran histórico de esto, de esta enfermedad, pero por lo menos hay mucha más información que del COVID.
1: Claro, bueno, y que como medios de comunicación tenemos que ser un poquito prudentes y racionales. En fin, Alfredo Corell, ha
0: Efectivamente.
1: sido poco el tiempo que hemos podido hablar, pero creo que ha sido suficiente también como para aclarar algunas cosas y no ponernos nerviosos en demasía. Como siempre, un placer, que tenga buen fin de semana.
0: Muchísimas gracias, un placer. Hasta
1: Hasta
0: luego.
1: luego, buenos días. Ja veus tu, la pobra persona que diu que estan acribillant-lo a telefonades, perquè sí que és de veres, i ho haureu vist, que estem reaccionant de formes molt diferents. Anem al butlletí de les 11 i tornem.
2: Són les 11 del matí.
3: A punt. Notícies.
2: Quan falten 3 dies que comença el Porsche, la Plataforma per l'Ensenyament Públic té previst anunciar a hores d'ara que fa costat a la protesta convocada per exigir al Consell millores en l'educació pública i millores dels salaris dels docents. Mentrestant, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, té previst compareixer en una roda de premsa en 45 minuts per explicar l'estat de les negociacions amb els sindicats convocants de la vaga, que ahir les van donar per trencades en rebutjar l'última proposta d'educació. Este divendres pot ser l'últim dia de classe normal del curs i pares i mares es plantegen si dur o no l'alumnat a l'escola dilluns.
4: Considero que si es deixa en casa, pues, realment no estic col·laborant a que se visibilitzi la situació que hi ha en els centres.
5: Sí, sí, yo lo entiendo, sí, sí, todo eso sí que lo entiendo, ¿sabes? Pero yo creo que los chiquillos no tienen por qué faltar al colegio, a la escuela.
6: El Santén, sí, y el Santén. Pasa que moltes vagues, la veritat, aquest any, pero bueno, en solidarice.
7: Pues seguramente sí, no lo sé, pero dependiendo. Si no hay profes, veré lo que pasa el lunes, y si luego no hay profes, pues no lo traeré el martes.
8: O es lo que hay, porque como las profesores quieren ganar un poco más y todo eso, pues y tener más servicio, pues lo entiendo bastante, la verdad.
2: Canviem d'assumpte. Els passatgers estrangers del vaixell Hondius, on s'ha detectat el brot d'antivirus, seran repatriats als seus països d'origen quan arriben este diumenge a Canàries, encara que tinguin símptomes de la malaltia. Ho ha assegurat la ministra de Sanitat, Mònica García, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Los extranjeros van a ser evacuados y van a ser repatriados por el dispositivo que estamos haciendo. Hay que tener en cuenta que son 23 países y los extranjeros con síntomas, si no necesitan una atención urgente médica, van a ser evacuados con sus respectivos dispositivos y con sus respectivos países a sus países.
2: A hores d'ara, tots els passatgers de l'embarcació estan, això sí, asimptomàtics. Els contem que un 25% dels compradors de les vivendes són inversors. De fet, els últims anuncis destinats a la venda d'immobles no van dirigits a les famílies, sinó a este grup. Així ho ha explicat este matí Nora García, presidenta de Asicval, l'associació que agrupa les immobiliàries. Ha estat a les notícies del matí.
10: És que sí, n'hi hauria que diferenciar entre el que fa negoci, com són els fons i tot aquest tipus de gent més professional que potser busca una rentabilitat més alta, i el particular, que és la majoria dels casos, que nosaltres des de l'associació tractem amb ells, que són els que compren per a tindre els diners pues, clavats en una propietat per al dia de demà tindre un pis per als fills o per a tindre una ajuda a la pensió.
2: A més, afirma que el problema de l'ocupació afecta quasi al complet propietats de bancs i fons no particulars, i ho explica.
10: És gent que viu de lloguer, que li s'acaba el contracte i que no se'n pot anar a un altre lloc. Entonces, per què no troba on anar?
2: Una última hora en relació amb l'antivirus, amb el brot d'antivirus. Sanitat acaba d'assegurar que després d'estar en contacte amb els 14 espanyols que viatgen en el creuer, cap d'ells ha manifestat una oposició a entrar en quarantena. En esports, primera roda de premsa de Marcelino García Toral després de fer-se públic que no continuarà en el Villarreal. Gonzalo López.
11: El tècnic ha explicat que la decisió es va prendre a finals del 2025, però no es va fer pública per a mantindre l'atenció de l'equip. Agraeix el suport i respecte que han mantingut des del club i que els jugadors hagin seguit les seues directrius. Està orgullós d'haver aconseguit els objectius, com ara repetir Champions per segon any consecutiu per primera vegada en la història del club groguet.
12: El club siempre nos planteó una posibilidad de un año y nosotros solo contemplábamos una en la que lo mínimo era dos. Y entonces pues no hubo un acuerdo. Yo no he pedido ni dinero, no ha sido un tema de poder, de no saber yo quién era el propietario y cuál era mi responsabilidad. No ha sido un tema de proyecto, es muy claro. Diferentes posiciones, desde la cordialidad absoluta, no siguen nuestros caminos juntos. Y no ha habido nada más.
11: Diumenge visita el Mallorca amb l'objectiu de continuar guanyant per a mantindre la tercera plaça.
2: Gràcies, Gonzalo. Això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en ràdio, en les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. La pròxima cita, com sempre, a les 12 del migdia. Els deixem amb la segona hora del programa Amunt i Avall.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
13: De tu a tu.
14: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana, amb tu en cada pas.
15: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
16: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
16: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
16: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
17: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
18: Apunt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
3: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Xiques, jo vaig anar el dilluns al dentista i jo que era dels que tenia autèntic pànic, però pànic de irracional, jo vaig al dentista com si... Ara el que més em preocupa és tindre que estar en la boca oberta tot el temps. Sí. Perquè a aquestes altures ja no es porta també això des del rato, quan te diu, si quieres algo, levanta la mano. I jo, claro, a veure, a voltes les manos no saps ni on les tens. Bueno, les manos no ho sé, però la llengua, depèn de l'anestèsia que el posen, tampoc saps on la tens. Bueno, les 11 i 8 del matí d'este divendres, 8 de maig de 2026, Maria Hernández Reynoso, què tal? Com estàs? Bon dia.
19: Molt bé. Arribada ara mateix del
1: de viatge.
19: Dentista.
1: Ah, del dentista.
19: Sí, sí,
1: bueno, el dentista a voltes és un viatge.
19: Sí. A més, el meu dentista és meravellós, perquè sí, tens davant de tu mentre estan fent les mil i una...
1: Quan dieu el meu dentista és meravellós, a voltes també bueno, em sona a mi butanero,
19: no,
1: me
19: bueno, la sube. No, la clínica en general, perquè avui el meu dentista no l'ha vist, ha vist a l'higienista. Però tens davant de tu una tele superxula que te van posant imatges d'animalitos...

0: Hi ha vegades que aquestes 50 persones, cada un de son pare i de sa mare, i cada un pensa que és el seu viatge i... però sí que és cert que la turismofòbia que hi ha, jo sempre dic, quan nosaltres aixim fora, i això ho recalque molt quan se n'anem fora en els grups, ara nosaltres som turistes. I quan tornem a València pensem que la gent també ve a veure la nostra ciutat i tenim que estar... jo diria orgullosos perquè València està cada dia més guapa, cada dia més xula i cada dia més interessant, i el preu que tenim que pagar és tindre molta gent per el centre, que els guies oficials de turisme, que són molt responsables i parlem molt d'aquestes coses, tractem de portar-los no només al centre, sinó deslocalitzar i anar a barris, anar a altres llocs, anar a pobles... anem a Xelva, anem a Xàtiva, anem a Bocairent, anem a molts pobles per a que València no siga només el centre històric de catedral, mercat, llotja i... Però sí que és cert que cada viatge és, cada dia és un món, cada dia és una aventura. Normalment la gent se'n va a l'oficina i ja sap en qui treballa. Nosaltres cada dia no sabem en qui treballem. Hola, bon dia, soc Maria, soc la vostra guia, i de repente pues, tens 50 persones en les seues particularitats que té l'estes que...
1: I Maria, te suelen dejar buenas reseñas?
0: A ver, yo no juego con reseñas. Hay gente que sí que deja reseñas. La gente... a ver, quan tu vas a
1: avisar... O sea, ¿somos generosos a la hora
0: no,
1: de...?
0: No.
2: ¿De las reseñas?
0: No.
2: No, no, la gent és molt xunga per
0: la
2: fer gent, reseñes.
0: La gent dona reseñes quan té roïns.
1: Pues no. Quan a algú me gusta, jo...
2: Jo dic perquè jo soc dels que posa reseñes xungues.
0: Sí, normalment la gent posa reseñes quan són xungues.
2: Claro.
0: Perquè lo bo...
1: Però quan
2: te gusta
1: algo, hay que también decirlo.
2: Jo ho poso, però me posa més cachondo posar reseñes
0: xungues. Lo bo se suposa.
2: Sí, a veure, perquè una persona que ho fa bé,
0: que
2: ho fa bé i és lo que toca.
1: Però algú que ho fa mal,
2: n'hi ha que dir que ho fa mal.
1: No, perquè hay que hacer el afianzamiento positivo.
0: No, mira, esto, ya en Vegas...
1: Porque
2: está.
1: Si lo haces muy bien... Claro, si
3: yo
1: lo haces
3: no,
1: bien...
3: Yo estoy con Mar, ¿eh?
1: Si lo haces bien, sí. Jolín, qué a bien ver, que te digas... Oye, me ha encantado este guía... Ver, mira, el último guía con el que yo he estado en Milán, Semana Santa, maravilloso, o sea, es que lo vivía, no, o sea, te tenía tan absorta que no podías dejar de escucharlo.
2: A ver, maletín, que pues yo he hecho un patch y además la última experiencia...
1: Pero tengo que decir que no le he
2: puesto
1: aún la reseña.
2: Bueno, yo sí. Tú sabes que la última experiencia la tinc, per exemple... Con los ojos.
1: Luego hay que encontrar el
2: i
1: momento.
2: Ho vaig posar, que a mi este home bueno, m'ha tornat a la vida, com aquell que diu, i és el primer que vaig fer.
0: Sí que n'hi ha ressenyes bones.
2: Però sol...
0: Però les majors són les negatives.
2: Sí, sol tirar més per les... Però si tenen motiu, a veure, això que fa la gent d'encabronar-se per encabronar-se i voler fotre al personal, que jo crec que el senyor
1: Google... Que també
2: los
1: hay,
2: Sí. Bueno, n'hi ha professionals que se dediquen a això.
0: Claro,
2: el senyor Google deuria d'obrir ahí un
0: melón,
2: capítol a part.
0: Un melón important.
2: I que les ressenyes no
1: se
2: puguen
1: que,
2: ser...
1: Tendria que poner una IA a
2: home, no,
1: a
2: no
1: encontrar
2: vindre.
1: De ser, detective para saber que son
2: directe. No por, falsos, no por vindre, el primer tonto
1: reseñas.
2: O la primera tonta que perquè te tinga manía, perquè te conega, perquè no t'ha agradat, no, te posa una reseña que t'afona en la misèria. Perquè,
0: i no te la lleven, eh?
2: Claro,
0: no te la lleven.
2: Es que no te la lleven, ese es el problema. Com de
1: sí,
2: les
1: hay
2: reseñas,
1: gente con mala pata.
2: T'arrastren. Mm. Però això el dic, que jo sí la poso xungas perquè la experiència ha sigut xunga, però si ha sigut molt bona també, encara que n'hi ha gent realment tòxica que es dedica a d'això.
1: Sí.
2: I que una ressenya de les 5 estreletes pot fer-te baixar mitja o una i quedar-te en 4 o en 4-9 i que te la jugues. Sí. Te la jugues en 4 tontos i tontes que es dediquen a posar ressenyes sin ton ni son. Ressenyes, per molt que m'agrade, caca.
0: Sí, n'hi ha vegades que a mi la gent me diu i vamos a este hotel, pues este hotel té unes ressenyes horroroses en Instagram o no
2: sí,
0: sé què.
2: Sí.
0: I quan arribes a l'hotel la gent te diu, ah, pues no està tan mal.
1: Ja, hay de todo.
0: I tu dius, és que la gent...
1: Te puedes fiar, però a veces
0: ha tingut una experiència
1: no
0: negativa. I l'experiència negativa pot ser que, i ho vaig a dir així molt clar, que la senyora o el senyor que estan dins de l'habitació, que evidentment entrar en una habitació d'hotel és bussejar entre a veure quina claueta apaga una llum o quina claueta encén l'altra perquè no està a casa. I ara els hotels tenen la claueta de no, do not disturb, no molestar, i a lo millor l'has tocat sense donar-te compte, i la governanta, quan passa per la teva habitació, tu li has posat el no molestar i no entra, evidentment. I a lo millor quan tu entres per la nit diu, no m'han fet el llit, socorro. Sí. Clar, tu li has posat que no entre.
2: Claro.
0: Això ja és una ressenya.
1: Bueno, pues os preguntava claro, o sea, com os llevabais con los servicios de atención al cliente, porque hasta el Papa...
0: Pobre meu.
1: Debe lidiar con atención al cliente.
2: ¿Ah, sí?
1: Sí.
0: Qué mono.
1: Eres papa, pero la atención al cliente
2: bueno,
1: es
2: eres
1: la atención
2: papa, pero eres mortal.
1: Pues es una noticia del New York Times que la verdad es que es muy curiosa. Porque poco después de que Robert Prevost

0: si se quedan sin viaje de estudios, y ahí sí que, más que una queja, yo no sé qué habría hecho. Sí. No, pero bueno, pensemos en los de segundo de bachillerato, por
1: pero
0: ejemplo.
1: Pero tú sabes que si me estás cada día volen menys a anar de viatge, perquè tenen uns problemes que te mueres.
2: Ja, és que ara es pillen en una edat
0: difícil. Sí, però ara què passa? I ara què passa? I ara com... Perquè otra cosa, claro, como soy madre afectada, como todas las madres y padres, me he leído las dos cartas, las del centro... ¿Vale? Que me, bueno, lo que están reclamando y tal, que bueno, que
2: y la del
0: es lícito,
2: ¿no? Sí.
0: Y la de la consellera. Y yo ni en una ni en otra al final me dicen qué tengo que hacer con mi hija. No sé si la tengo que llevar, si no. Dicen que sí, pero que se les va a atender, pero que no se les va a atender, que no, que, o sea, es un politiqueo todo, pero estamos a viernes y el lunes yo no sé qué voy a hacer con mi hija.
1: La vagas un día soles.
0: ¿Cómo?
1: La vaga es un día, la huelga es un día solo.
0: No, no, es indefinida. Es indefinida.
2: No,
0: me lo he
2: no,
0: perdido
2: no.
0: Yo.
2: La vaga vol dir que com és indefinida, el dilluns pot haver-se acabat el curs.
0: És indefinida.
1: Ah, és que jo no estic en el món.
2: Que és una mandanga.
1: Dels estudiants.
0: No, Maria, por un día yo no dedico este tiempo. Es que es indefinida. Olé. Y claro, como tengo una está en cuarto de la ESO, que al final dices, sí,
1: por
0: eso, ya han hecho los exámenes.
1: Por
0: no
1: eso
0: me preocupa.
1: Yo escuché ayer que los de
0: segundo de bachillerato...
1: Los de segundo de bachillerato...
3: Anunciaban algunos profesores que iban a poner un 10.
1: No,
2: però això no pot ser. Això és com la idea esta de fer los passats de curs havent-se estat tocant la flauta tot l'any mentre altres han estat deixant-se els colzes i que tot el món es medisca pel mateix
0: rasero.
2: És a dir, perquè jo vaig a fer huelga, resulta que vaig a provar-los a tots i així
1: no...
2: Estan fent-li un flaco favor als... Ho has vist, això, en sèrio?
3: Sí, sí, l'he escoltat.
2: Bueno, em pareix molt fort.
1: I també estaven dient que els serveis mínims de segon de batxillerat per el tema de la pau que anaven a ser molt alts. Lo que pasa es que yo no sabía si era un día, dos o tres. O sea,
0: ellos tienen reivindicaciones. Yo solo digo una cosa por ser abogada del diablo y por meter un poco, bueno, por quejarnos, ¿no? Un poquito. Yo lo he leído, a mí todo me parece bastante razonable. Ahora bien, están pidiendo un aumento salarial porque dicen que no se les sube el salario desde 2017. Hombre, yo creo que este gobierno está desde 2023, ¿no?
3: Exacto.
0: O es que me falla un poquito la memoria porque antes era socialista. ¿Y qué pasa? O sea, los sindicatos no hacen huelga cuando el gobierno es socialista. Que eso,
2: bueno,
0: también,
2: això va dir ahir Pérez Llorca en la sessió de control, que fins ara ningú s'havia manifestat i s'havien esperat.
0: Mira, no
2: ho va dir
0: Pérez Llorca,
2: ahir ho va dir en la sessió de control. Això és de veres. Les coses estan ahí.
3: Además, había voces de estas que dicen están haciendo carrerilla para cuando cambie el gobierno, ¿no? Los sindicatos. Bueno, pues entonces ya hacer todas las huelgas.
2: Que tenía un missatge así. Lo que pasa que amigo, hermano, era molt llarg, entonces tot no puc llegir-lo. Tenia que veure en el tema de l'antivirus, que hem estat parlant d'ell, sobretot, que mos ha dit, a més, Alfredo Corell, que la gent estem molt histèrica i no deuríem, i ha assenyalat sobretot una cosa, que és el paper dels mitjans de comunicació, que entre la xufla que estan fent alguns, sobretot ho comentàvem ahir, en el moment que va eixir Fernando Simón, que ha sigut la cuchufleta de tot el país, en l'altra n'hi ha gent que està dedicant-se a atemorir a la gent. Bueno, este oient que m'ha enviat i que m'envia uns missatges, mos envia uns missatges a voltes, no vull dir que siguin llargs, no el sàpiga mal, però que no puc llegir-los tot sencer, plantejava un debat sobre el tema del brot d'este virus, que, en definitiva... M'imagine que anava per ahir el missatge. Sí, no hem de pres res o, per contra, estem excessivament alarmats pel que va passar en un fet inusual com va ser la pandèmia del DNU.
1: Jo crec que les dues coses.
2: Ell diu, ja que l'altre dia vaig fer una analogia amb Doraemon, ja no sé si agarrar i buscar-me un gorrocòpter per anar-me'n per si de cas. La veritat és que n'hi ha que ser molt racional i cotejar molt bé tot el que escoltem i el que mos posen davant per a tindre una miqueta de seny. Estan passant moltes coses. Una d'elles, doncs, per exemple, els de Canàries, que estàvem fent la broma nosaltres, clar, allí no volen veure aquesta gent ni en pintura, estan dient, no, és que no van a tocar ni terra.
1: Però la van a tocar.
2: Però realment serà com si, jo què sé, com si foren caixes de taronges, van a menjar-los i van dur...
1: Però ixa caixa de taronges, accepto pulpo com a símil, què més te dona que vinga d'un bar que està fondejat a... X metres a dins,
2: sí,
1: que estiga
2: una
1: de la
2: vora.
1: O sea,
3: no, però no da lo mismo.
1: No da lo,
3: no
1: mismo.
3: Da lo mismo, porque...
1: Si lo van a sacar igual y va a pisar tierra.
3: No, la cuestión está porque si el barco fondea o el barco atraca, si el barco atraca y hay mercancías y hay de todo, el tema de los animalitos, de las ratas o lo que sea, con que se te escape una...

0: Empiezan a salir los coches, los contenedores. Mis barcos han sido muy rápidos.
1: Tardan mucho.
0: Y estaré pendiente la arribada.
2: ¿Tú qué venías? ¿En una Zodia? Pero a un mini ferry que agarres de así. Yo qué sé, Málaga, Melilla o una cosa de este, Eufan. O sea, es Aixina.
3: Pendés tu diumenge, Sergi, a veure de com és ese moment de l'arribada.
2: El diumenge.
3: El diumenge.
2: Jo el diumenge treballo, estic en la Mare de Déu.
3: Pues jo estaré pendent per vosaltres.
1: Jo estaré en França.
3: I vos ho contaré com és ese moment de l'arribada, perquè sí que han dit també l'autoritat portuària que si no s'assegura que es van a complir totes les mesures de seguretat per als més de 100 treballadors que estan encarregats de fer ese moment de desembarc, que no es produirà. Per tant, anem a veure que estiga tot ben gestionat.
2: Pues allí vestits com si anaren a rebre encuentros en la tercera fase.
3: I després, mira, vostè és cap allà, vostè és cap allà. Estos són d'ací, els altres espanyols que van cap a Madrid. I aquest tema, anem a seguir-lo.
2: Ahir serà quan s'escamparà tot i el que diem abans. Les portades internacionals cantant.
3: A veure què diuen. I que no vaig ser ninguna rata, per favor. Jo vaig estar ahí.
1: No vas a mirar les rates.
2: Com diu Manolo Montalt, pronto eixirà la rata, ja veureu. Per algun lloc eixirà la rata. En fi, i a banda d'això, què? El senyor Naranja, no?
3: És que és una cosa... Però mira, vaig a fer aixina, ràpid. Lo primer, i ràpid, perquè ja...
2: Així és com deurien de fer-li a ell.
3: Indolor, és indolor. Que ja sabeu que, bueno, que continua la tensió i que Estats Units ha atacat per primera vegada centres de comandament iranians des que va anunciar la treva i l'alto al foc ara fa un mes, que avui es complix un mes, avui, justament, 8 d'abril, 8 de maig, és el dia que es complix ese mes de l'alto al foc, encara que sabeu que ha sigut un alto al foc molt relatiu i molt selectiu, que la resposta directa ha sigut que Iran ha llançat diversos atacs també contra interessos que hi ha d'Estats Units a l'estret d'Hormuz, i que, què ha dit Trump? Com sempre, que no se preocupeu, que encara que hagi passat això, la pau està més a prop que mai. I que únicament, és que això m'ha agradat, li ha dit a la ABC que ha sigut un golpecito de amor.
1: Ai, chico.
3: Una caricia. Una caricia de amor, comparat amb el que vindrà després, si no n'hi ha imminentment un acord que es faci arribar, pues això, arribar a la pau tan, tan ansiada. I que com Trump no descansa, pues, també ha rebut a Washington el president de Brasil, Lula da Silva, que ja sabeu que no tenen molt que veure perquè Trump fa una hora d'exercici al dia i Lula da Silva, ja l'heu vist, que ell els ha banc de dominar, espècies, ell és un... però que, bueno, que tot i que no tenen sintonia política, pues sí que han tingut sintonia en qüestions econòmiques de seguretat i de cooperació perquè d'alguna manera volen millorar la relació que ha hagut en els últims temps, sobretot rebaixar la tensió, i els dos han donat per bona i per productiva esta reunió que han tingut, com dia, a Washington. També contar-vos del Papa Lleó i del secretari nord-americà Marco Rubio, que s'han reunit al Vaticà i que esta trobada, pues, també han qualificat com a cordial i constructiva. Ja sabeu que hi havia unes quantes, com dir-ho...
2: Espera, que si n'hi ha divergències respecte a la funcionalitat
3: de què?
2: I professionalitat del Papa i les coses en les que s'ha d'ocupar el Santo Father.
3: No vos pareix bé que s'ha reunit amb Marco Rubio?
2: No, no, diu que això és el que ell té que fer. No anar a demanar-se... No anar a demanar-se una napolitana ni comprar-se unes sabates de per si mateix.
0: No canviar su nombre en la cuenta bancària.
1: Un poco de foco, por favor. Jo crec que té tres coses més importants en el sí de la seva demarcació que anar a reunir-se amb Marco Rubio. Pense.
3: Bueno, doncs diuen que ha sigut molt constructiu perquè s'han arreglat algunes cosetes que n'hi havia, algunes tensions, perquè a més Marco Rubio l'ha dit que ell és superpracticant i que van a treballar...
4: Marco Rubio és cristiano. No sé si és catòlico,
3: crec que sí,
4: però cristiano seguro.
3: Crec que sí, i ha dit que van a fer tot el possible per anar en consonància en tot el que té a veure amb la pau.
2: Però
3: veu
2: les coses com canvien. Faria dècades el Vaticà, a banda d'intocable, el que diguera mai millor dit anava a missa, no? Ara realment és la bufa a tots els nivells. El Papa, pues, ai, deixa-lo.
1: Però és que està perdent fidels cada dia.
2: Sí, sí, és una cosa molt curiosa. Perquè era intocable, tenia immunitat total, etcètera, etcètera.
3: I que avui fa un any, sabeu que avui fa un any, no?
2: Sí, sí.
3: El balanç, bueno, de tot el que ha passat, que...
2: Bueno, li renovem el contrat, no?
3: Renovat, sí, automàticament. No fa falta ni que el firme.
4: Però que és poco mediático, no? Porque no se le oye.
2: Pareix mentira, perquè pareixia una altra cosa.
4: Igual és más gestor interno que comunicador externo.
0: És discreto, és discreto.
2: Jo crec que este diu... Jo vaig a quedar-me quietet, así, aguantar...
4: Però, claro, si està haciendo todas esas gestiones, nos hemos enterado de la cuenta bancaria. Però si se está dedicando al menudeo, pues claro, no puede estar ni a comunicar,

0: no,
1: Mónica, ni a reunirse. Esto era una anécdota, perdón.
2: Ella se ha quedado en la anécdota. Es que, claro.
3: Sí. No le ha sentado gens bé que el papa.
2: Killer, digo una cosa, ¿no os habéis dado cuenta de que no ha parado? Ha viajado un montón. Ha viajado a algún país que creo que no había llegado todavía a ninguna. Es la primera vez que llega un papa.
4: Y que inicialmente el seu mandat va estar més discret, però ara, en els últims temps, almenys ha sigut, jo crec que almenys ha sigut valent, fent algunes declaracions en favor de la pau i en contra de la guerra. Jo crec que això se li ha de reconèixer.
0: Se li suposa.
4: Bueno, se li però suposa, però no, tampoc s'havia pronunciat, no, i verbalitzar sempre és important, que no s'ha de suposar tot.
3: Pues
4: s'ha
3: mira,
4: de dir.
3: Jo si fora papa, no estaria més per això, d'anar a fer coses normals que de la diplomàcia i tal. Fa una volta que trobe un bon puesto en la meva vida i puc estar... Puc es que... estar tranquil perquè a mi no me tus ni el tato.
4: Sergi, jo tu en la diplomàcia no sé jo, eh?
3: Paciència i diplomàcia no estan en el
2: mateix. Conociendo tu actividad.
4: Podríem intentar-ho, igual
3: pero,
4: se sorprendria.
3: Conociendo tu actividad. Allí, bueno, primer, ser una seta que t'ho facin tot, ja sabeu que no podries.
2: No podries. Després... El Vaticano de patas arriba claro, se quedava sí, los sí, dos sí, días sí, sí. de llegar.
0: Te vaig a portar una setmaneta en mi en un viatge.
3: Al Vaticano?
0: No, al Vaticano no. Ah. Mira, Roma, que Roma és complicada.
4: On el portaries, a Sergi, Maria?
0: A Sergi me l'emportaria a Roma. Sí, sí, perquè Roma és complicada. Complicada. Bueno, toda Italia es muy complicada.
2: ¿Complicada por qué?
0: Pues porque hay mucha gente, porque no hay entradas suficientes para la gente que quiere entrar en los sitios, porque entrar en el Vaticano es... Yo un día me fui allí y dije, Dios mío, si Cristo levantara la cabeza, esto, el mercado, aquello del mercado de los mercaderes del templo, claro, se volvería loco y tiraría a todo el mundo fuera, o sea... O sea, Roma és difícil, és molt complicat.
3: Però en aquest estament és tot difícil. Jo l'altre dia va vindre el meu nebot en un amiguet, li vaig pegar una volta pel centre i tal.
0: Us ha enviat una foto de la cola.
3: Van passar pel Palacio Arquebisbal i li vaig dir, pues mireu, tot això és perquè visca un senyor així. Si vos pareix normal...
0: I damunt no pots entrar.
3: Claro, si vos pareix normal, els nanos d'avui en dia, en 16 anys o en 15 anys, al·lucinen de contar-los això, de dir-los, claro. Bueno, que un senyor viu així, en el seu servici i tal, i dius... Ostres, i al·lucina. Jo crec que està anacrònicament fora de lloc.
0: I en el convent de la Trinitat crec que viuen 7 o 8 monges i ahí estan, claro. Que no deixen veure el meravellós espai que és el convent de la Trinitat,
3: no
0: el
3: Panteó
0: Real
3: papa.
0: De la si Reina María, que no es pot veure.
3: Pues donaria molta guerra, sí.
2: Portes abiertes.
0: Jo haria portes abiertes.
3: Bueno, portes abiertes i després fer-me-ho jo tot, jo què sé, estar ahí i tot el món sempre darrere mirant què fas, què no
0: però
3: fas.
0: Però això t'ha passat també si eres rei, eh?
3: Ja, pues també, si igual d'agobiant.
4: Pues m'ho puc posar a una reina.
3: No puc tindre mòbil.
4: És que, Mònica, no anàvem a posar música, però...
3: Perquè, una coseta, tu imagina que és el papa, i dius, jo vull tindre un mòbil, això que el papa.
4: El papa mòbil?
3: És que com tot teu fan és de més, què tindràs? No, què tindràs? Un contacte només en el teu mòbil. Perquè no tens amics, no tens a ningú que tingui en el mòbil. El teu WhatsApp, WhatsApp de papa.
0: L'agenda del papa.
3: No, el
0: WhatsApp...
3: L'agenda del papa com a papa. Que té que tindre ja tot el món. Ui, i l'altre... En qui dirà el papa? I l'altre és el teu mòbil de papa persona. O sea,
0: el grup de WhatsApp del teu...
4: El de abans de ser Diego... Vull dir, el nombre de pila.
3: No,
4: el de després.
3: Papa, este mòbil és pa vostè, pa que el gaste vostè.
4: Sí.
3: No tindràs a ningú.
4: No el vol.
2: No, perquè llamaràs i diràs, soy el León, soy el papa i te colgaran.
0: No, però tu no diràs, soy León, o sea...
3: No, i que no tindràs amics ni res, perquè eres el papa, ja.
4: Se queda Mònica sense cantar avui. Ella volia música, i jo tinc que posar-li música, no sé si haurà encertat, però és que avui està cantant, que no és internacional, perquè és espanyola, però amb projecció internacional, avui complís 60 anys, Marta Sánchez.
0: Molt bé.
4: Pues ole
3: esta
4: por
3: es
4: ella.
3: La cançó Marta Sánchez por excelencia.
4: Que no sé si le agrada a Mónica.
5: Sí, a mí me agrada porque es una persona valiente que se ha reinventado continuamente y está ahí con 60 años estupenda y al pie del cañón.
3: Bueno, pero la piña también le dicen a per moments a voltes, ¿eh?
0: Sí,
4: bueno, aquí no.
5: ¿Y a quién no?
4: Aquí no.
3: Pero tín que dimos no? que...
2: Oye, pobre, que intentó poner letra al himno.
5: ¿Es verdad?
3: Pues si això vos no pareix poca nada de piña...
2: Pero como a bon artista, els artistes no podemos seguir sin una letra en el himno, por Dios.
3: Pensar esta era la va padrinar Alfredo Kraus, si no m'enganye, no? Sí, a Nina, per exemple, Cugat, Xavier Cugat, sí, a ella sí. Alfredo bueno, Kraus.
0: Nina, que té una veu espectacular.
4: Un Soldados del Amor se podia marcar ara i en Irán.
3: La Marta Sánchez, això?
0: T'imagines el Donald Trump en Marta Sánchez cantant Soldados del Amor?
3: Tenim que anar que ve el butlletí, però això de els Soldados del Amor que se va fer,
4: avui
3: en dia era impensable, enviar una dona florero allí a... Hola!
0: Vengo a cantar.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Sanitat assegura que cap dels 14 passatgers espanyols que estan en el creuer Ondius ha manifestat oposició a guardar quarantena voluntària a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per a minimitzar els riscos d'expansió de la malaltia, ho ha confirmat.
2: Entendemos que el sentido común que parece que impera allí y la racionalidad haga que así vaya a ser. Ninguno me ha manifestado ninguna oposición a ese respecto. O sea, nosotros confiamos en que lo harán de manera voluntaria. Sabemos que puede ser largo, que puede ser tedioso, pero también sabemos que después de lo que han debido pasar en esa embarcación, nadie está más interesado que ellos y que ellas en que esto tenga, sin ningún tipo de lugar a duda, un desenlace lo más apacible posible.
3: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat també que de moment hi ha 5 casos confirmats d'antivirus i 3 sospitosos. L'hostessa de vol holandesa, que va estar en contacte amb una de les víctimes del creuer, ha donat negatiu, per la qual cosa no hi ha en estos moments cap cas positiu confirmat fora del passatge del vaixell. Tot i això, el Regne Unit ha informat d'un cas sospitós en un ciutadà britànic que va estar a l'illa de Tristau da Cunha, una de les escales que va fer el creuer. Sobre el contagi, el viròleg Alfredo Corell acaba de dir en el programa Amunt i Avall que la capacitat de transmissió del virus és considerablement menor a la de la Covid.
4: És un virus muy torpe a la hora de infectar. Fíjate que llevamos un mes, desde que aparece el primer caso el 6 de abril hasta el último que ha sido el varón de Suiza el 6 de mayo, y en un mes hay 8 personas afectadas. Si esto hubiera sido el COVID, ese barco estaría entero y los 30 que se bajaron habrían infectado a otros 20. Estamos hablando de una situación radicalmente distinta. Es un virus que se autolimita muy rápidamente.
0: Més coses. Parlem del Dia d'Europa. El president de la Generalitat acaba de fer una declaració institucional per la celebració demà del Dia d'Europa, quan se complissin 40 anys de l'edició d'Espanya. Des de Castelló de la Plana, on s'ha reunit avui el ple del Consell, Pere Llorca ha posat en valor els valors de la integració i ha reivindicat que s'escolte la veu del sector agrari.
5: Gràcies a Europa, ara tenim una economia més oberta. El nostre PIB per càpita, l'ocupació, les exportacions i el turisme s'han multiplicat durant aquests anys de manera molt significativa. Apostamos per l'Europa del diàlogo frente a la de la confrontació. Reclamem que Europa escolte la veu dels nostres agricultors, ramaders i pescadors, que tenen dret a continuar vivint de la seva feina sense que perilli el seu futur per les normatives que resten competitivitat. És imprescindible que a Brussel·les escolte la veu del sud i del Mediterrani, sempre amenaçat per les sequeres, i facilita que es pugui garantir l'aigua per a tots.
0: I els jutjats de Menalua, els jutjats d'Alacant, avui havien de declarar 7 funcionaris de la Conselleria, també de l'Ajuntament d'Alacant, en relació a les vivendes de protecció pública de les naus, les irregularitats al seu voltant, però alguns d'aquests funcionaris, Maria Bravo, Alacant, no s'han presentat. Bona vesprada.
6: Bona vesprada, així és, Patricia. Finalment, els 3 funcionaris de l'Ajuntament d'Alacant que estaven citats avui a declarar en qualitat de testimonis no s'han presentat i la jutge del jutjat d'instrucció número 5 els haurà de citar a declarar un altre dia. Així que han declarat els 4 tècnics de la Conselleria de Vivenda encarregats de supervisar els 140 expedients i fer aquest informe sobre les irregularitats, una vegada ja s'havia conegut la polèmica del residencial Les Naus. Esta és la segona de les sessions, la següent serà el dia 20 i en aquest cas els que declararan seran ja alguns dels investigats.
0: Gràcies, Maria. I FAMPA València, la Federació d'Associacions de Mares i Pares, fa costat als sindicats que han convocat una vaga indefinida en l'educació pública no universitària des de dilluns, dia 11, per exigir a la Conselleria d'Educació millores en l'ensenyament i els salaris del professorat.
3: FAMPA València ha fet este matí una crida als docents a secundar la protesta per a defendre l'educació pública i en València, que en la seva opinió ha fet malbé la política del Consell. Elisabet García n'és la presidenta.
7: No hi ha negociació i els motius s'enquisten. La conselleria es burla de tota la comunitat educativa, cada vegada que seu a la taula a negociar. L'última de les burles, ahir, amb la proposta de pagament de 75 euros bruts en 3 anys al professorat i o cap concreció respecte als punts de negociació restants. La plataforma crida a tota la comunitat educativa a secundar la vaga indefinida i motiva a participar en totes les mobilitzacions.
0: La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, acaba d'anunciar que a final de l'estiu estarà finalitzada la primera fase de les obres del canal d'accés a València del corredor mediterrani, la que arriba al pont de Pere Galdós.
3: Sí, Bernabé ha explicat que el conjunt de les obres del canal d'accés està previst que acaben al voltant de l'any 2029, però vol ser prudent perquè el termini d'una gran obra com esta pot variar. No obstant això, la delegada del govern central ha afirmat que l'esforç inversor de l'executiu de Pedro Sánchez és incontestable.
8: Estamos ejecutando una media de medio millón de euros al día. Más de 450 personas están trabajando diariamente en la obra del canal de acceso de la ciudad de Valencia. Medio millón de euros al día que se está ejecutando, una media de 12 millones de euros al mes. Ese es el ritmo inversor del Gobierno de España en el corredor mediterráneo.
0: I l'agressor sexual múltiple de Castelló de la Plana continua a la comissaria de Conca després que la policia el detinguera ahir al municipi de Montalvo després de 28 dies fugit. Està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores. Redacció de Castelló, Paco Huguet.
9: El depredador sexual Vicente López ha passat la nit als calabossos de la comissaria de policia de Conca i passarà a disposició judicial pròximament després de capturar-lo ahir en un adossat. Estava considerat el delinqüent més perillós de Castelló dels últims anys, amb més de 40 denúncies, 6 detencions i 2 condemnes. Continua en llibertat, l'hauria ajudat a amagar-se.
0: En els esports tenim jornada ben intensa en moltes disciplines. Avui, Eva Cassany, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Patricia. El Levante es concentra en una hora per a preparar la nova final per la permanència contra l'Osasuna, mentre el València Basquet només li val guanyar esta vesprada al Panathinaikos per a continuar viu en l'Eurolliga. En handbol, l'Elda Prestigio s'enfrontarà a les 4 a l'Sporting La Rioja en els quarts de la Copa de la Reina. En temporada regular ja han guanyat dos voltes este rival. Lucía García és la capitana.
11: Creo que la competición de la Copa de la Reina es algo muy, muy especial en la Liga. Pues con esos nervios, pero también con muchas ganas y creo que hemos entrenado y a Logroño creo que lo conocemos bastante.
10: En la Lliga Sobal, León Alacant rep el Pitiu Rochelle, l'històrica de Marrión, el de Roy Sánchez, volen retrobar-se en la victòria i certificar la permanència matemàtica. I en futbol, Sala Family Cast, un nou assalt cap a la permanència, ha de guanyar-lo per Rulo Ferrol i esperar que demà punxe l'Osasuna Magna.
0: Gràcies, acabem les 12:07 minuts, continua amunt i avall, nosaltres actualitzem a la 1. Fins ara.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
12: De tu a tu.
13: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
14: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
15: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
16: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
15: fem banda
16: amb el millor repertori de músics valencians.
15: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
16: Desfilarem al costat dels nostres músics.
15: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
17: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
15: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
18: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva.

0: l'economia per a totes i tots.
1: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
0: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
2: Descansa la vista.
3: Què és la inspiració per a tu?
4: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
5: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment. Eres creient?
6: Depèn de l'estació de l'any.
7: Con les carxofes.
2: Sí. A.Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
8: Què t'ha paregut?
9: Molt bona.
10: Ara sí que me les pega.
11: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
12: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
0: Som la veu de tots. Som A.Punt.
13: Tot ja i 26, el temps poquet a poquet va passant. En este matí en el que ja mos ho contava Victòria Rosselló, la cosa podia anar variant pel que fa a la nuvolositat, encara que, tot i que vegem els cels coberts, avui no serà un dia precisament d'estos en què, bueno, plourà excessivament. Un dia molt paregut al d'ahir, això és el resum, encara que demà sí, demà canviarà completament la situació. Este és el programa produït per uns, vos recordem, guanya en 2 hores pel matí, per tant, començarem a les 8 i acabarem a les 2, és a dir, que tindrem tot un matí per a poder parlar de tot el que vulgueu i compartir totes aquelles coses que vos interessen, com sempre, en ixa finestra oberta, que és el nostre número de WhatsApp, el 660-78-39-80, mitjançant el qual, si voleu fer alguna aportació o fer-nos arribar qualsevol cosa que interesse i que vulgueu que tractem, depenent del lloc on estigueu, podeu fer-ho. Com fem, sobretot quan dediquem el nostre temps a les diferents portades locals i comarcals o a les emissores de ràdio. En este cas, saludant a Miguel Ángel Canet, de Guadassuar Ràdio. Miguel Ángel, què tal? Bon dia.
14: Bon dia, companys, companyes, damunt, ja avall. Des de Guadassuar Ràdio vos contem que en el dia d'ahir activarem l'alerta hidrològica groga al riu Magre. Poblacions com Carlet i Utiel vigilaren els seus cabdals i zones inundables i activaren mesures de prevenció. I les fortes pluges també feren acte de presència a Alzira, on en menys d'una hora deixaren 72 litres per metre quadrat. I ens quedem a Carlet, perquè Carlet posa en valor la seva història i tradicions amb la presentació del llibre Els mantons de Carlet. El teatre El Siglo va acollir la presentació de l'obra de Maria José García dedicada al patrimoni tèxtil i cultural vinculat als mantons de Manila. Carlet va viure una vesprada dedicada a la recuperació i difusió del patrimoni cultural local amb la presentació del llibre Els mantons de Carlet, una obra de la carletina Maria José García que aprofundeix en la història, la tradició i el valor identitari dels mantons de Manila a la ciutat de Carlet. L'acte es va celebrar al teatre on reuní nombroses persones interessades en conèixer de prop el treball d'investigació i documentació desenvolupament al voltant d'una de les peces més representatives de la indumentària tradicional i de la memòria col·lectiva de Carlet. I estem d'enhorabona perquè el Club de Gimnàstica Rítmica Guadassuar destaca al Campionat d'Espanya celebrat a Oviedo. Irene Fuertes i Lorenzo Lozano situen al Club de Guadassuar entre els millors del panorama estatal. El Club de Gimnàstica Rítmica Guadassuar torna a demostrar el seu nivell competitiu en el Campionat d'Espanya, en esta ocasió celebrat a Oviedo, on les seues gimnastes Irene Fuertes i Lorenzo Lozano aconseguiren resultats molt prometedors i destacats a nivell nacional. I això és tot el que vos podem contar. Bon cap de setmana.
0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: És que estem riem-nos perquè...
1: Ens la, que ens lleva la sabem.
0: Ja, però és que resulta que la lletra ens la sabem en japonès.
1: Sí,
0: sí, sí. I clar, a mi em poses la cançó de Heidi en castellà i no la sabria en absolut, però la canta en japonès, com tu, com Mariajo i com tots. Cosa que no passava en Marco, que ja la cantaven directament.
1: Sí,
0: en,
1: solo en, ella en castellano, sí.
0: Tanqueu els ulls i escolteu, perquè segurament inclús va. Vegeu les cabretes i tot.
1: Y también vemos el las letras en japonés impresas,
0: sí,
1: que pasaban
0: que veiem,
1: por la pantalla.
0: Japonés, sí. Sí, sí. Que les capçaleres vienen a ser pràcticament totes igual. Sobretot, les capçaleres no tant, però els crèdits sí que venien a ser tots així. En un quadre, en dibuixos que es manejaven, tots...
1: Esos jeroglíficos dos... para nosotros. ¿No?
0: Exacte, sí, sí. Però lo més curiós d'esta gent és... claro, jo com soc friqui de soci que tinc alguns llibres... I un d'ells, que és Antes de mi vecino Miyazaki, que és un dels llibres que se va traure posterior a mi vecino Miyazaki, és en el que parlen de tota la documentació visual que ells feien, perquè, clar, són japonesos, però realment, en el cas de Heidi, se'n van a...

0: als
1: Alps, no? I entonces tot això per ells és una cultura totalment diferent, com ho era Itàlia, com ho era Argentina en el cas de Marco, etc, etc. I és molt curiós això, no? Com els dibuixos, que encara que no ho pareguen, tenen rasgos japonesos, estan en altres llocs.
0: Sí, i luego que és una història universal, no?
1: Sí, que
0: llega a tot el món.
1: I no, perdàs, no estem traumatitzats. O sea,
0: bueno, la senyorita Rottenmeier te traumatitzava un poco, ¿eh?
1: ¿A quantes persones en la vida li
0: hemos dicho, esta es una senyorita Rottenmeier? Wow, como la senyora Rottenmeier.
1: ¿A quantes persones
0: sí,
1: li
0: vol dir? Nos dejó marcadísimos sí, la senyora Rottenmeier.
1: Sí, la qüestió és que sí. Però bueno, jo crec que era més trauma el xic este que no trobava mai a sa mare.
0: Uf, lo de Marco fue terrible.
1: Que se'l deixa tirat en, sí, un mono pollós, pobret, sí, que clar, tots ja haguem volgut en aquella època tindre un mono
0: com
1: este,
0: però
1: bueno, la criatura... Sí.

0: magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Marina, què tal? Com estàs?
2: Molt bé. Vinc a canviar radicalment d'estil.
1: Està bé, estos programes són així, no?
2: Molt tranquil·les, equilibri, totes aquestes coses.
1: Sí.
2: Però ara, canvi radical, perquè vull que escoltes Sergi, això.

0: Bueno, això és molt estiuenc, molt esportiu, diria jo, no?
1: És la teua amiga Shakira, que va anunciar ahir que serà ella qui cantarà l'himne oficial del Mundial de Futbol que es disputarà entre l'11 de juny i el 9 de juliol.
0: Altra volta?
1: Altra volta.
0: Però si és que esta xica és molt cansina, ja ha segut banda sonora del Mundial més d'una volta, no?
1: Efectivament, efectivament. L'himne d'enguany està titulat Dai Dai i l'interpretarà juntament amb el nigerià Burna Boy. De moment només hem pogut escoltar este xicotet tas de la cançó que es llançarà completa el pròxim 14 de maig. Però decidí que era un bon moment per a recuperar algunes de les cançons més sonades dels mundials dels últims anys.
0: Val, sí, perquè si no serà tot Shakira.
1: Efectivament. I si parlem de mundial i de Shakira, és fonamental, Sergi, que fem un viatge en el temps, concretament a 2010,
0: sí.
1: I a aquest estiu que va portar una banda sonora per excel·lència.
0: El Waka Waka, no?
1: Efectivament. Buah.
0: Va néixer any, és de veres, sí, sí.
1: El tema va ser himne oficial del Mundial de Sud-àfrica i és, atenent a les dades, una de les cançons més exitoses de la història dels mundials. Va ser Premi Platino en 18 països, combina ritmes afrocolombians i soca, i en 2025 va destacar com un dels vídeos amb més reproduccions de YouTube. Com a curiositat, va ser composta i produïda per Shakira i, gràcies a aquesta cançó, va conèixer a Gerard Piqué.
0: Ja veus tu. Pues la té que tindre poca avorrida la cançó, no?
1: Segurament ja no se la posarà més.
0: Ja no l'escoltarà, és de veres. Ja l'escoltarà
1: de Les Mujeres Facturen.
0: Estarà borrada de la seu playlist, de la seva pròpia playlist.
1: Ella és el típic que li se dispara en la ràdio o algo i canvia d'emissora perquè...
0: Exacte.
1: No ara està escoltant-ho i ha canviat, perquè ha dit, ja no puc.
0: És de veres, de tota la raó, sí.
1: És molt curiós perquè la història de les cançons del Mundial en realitat va començar molt abans, concretament en Xile l'any 1962 amb el rock del Mundial de Los Rambles, que va establir una tradició d'himnes dels mundials.

0: clar, en el 62, què podies esperar, això?
1: Bueno, molt de guateques.
0: No, no, però està molt guai, la gent...
1: Sense haver estat jo ningú
0: guateque... Com si tu hagués anat tota la vida als guateques. Igual que jo, que no, per l'edat tampoc, ja veus
1: com
0: tu.
1: Com si m'ho haver entrat a ballar al guateque.
0: Exacte, sí, sí.
1: Però el que més m'ha sorprès de tot no és només este tipus de cançons, sinó saber que també Ennio Morricone, compositor de bandes sonores com Cinema Paradiso, també va composar un himne per a un mundial. Va ser el del Mundial d'Argentina de 1978 i el tema estava titulat El Mundial.
0: Ah, pues pareix més Barrio Sésamo que...
1: Els dibujos animados.
0: Sí, és rotllo, sí, sí, és rotllo això. Ara mateix hi ha ahí, jo que sé, un Muppet o algú. Hola.
1: Sí, o de... en este espacio vamos a enseñarte, ¿no? Un
0: poquito sí, sí. ¿Dónde está la izquierda y dónde está la derecha? És de veres.
1: Querréis la miqui herramienta de tip pimienta.
0: Exacte, mare meua. Tu això sí que... A tu t'ha pillat de ple, això. A mi em va pillar en la mua.

0: neboda que anda que no traga dio lunes.
1: Mickey herramientas.
0: Mickey herramientas i estos Teletubbies,
1: també,
0: que eren desesperants.
1: M'encantaven. Es tracta d'una peça instrumental de poc més de 3 minuts, llançada apenes 20 dies abans de l'inici del torneig, i hem de reconèixer que no massa famosa, jo no tenia ni idea. Però una cosa bonica dels mundials és que amb cada cançó podem viatjar fins a una part del món. I ara marxem fins a Itàlia i als anys 90.

0: Es tracta de la cançó Un estate italiana, que va ser composada pel músic italià Giorgio Moroder i el lletrista estatunidenc Tom Whitlow. En diverses enquestes està considerada com una de les millors cançons de la història dels mundials.
1: Pues escolta, és més per altres coses, jo què sé, per fer-se tocaments en el cotxe que pel Mundial, eh?
0: Sí, no, és més romàntica, sí, va plorar, si s'han deixat...
1: Sí, sí, sí, de no, rotllo Sandro Jacobi i totes aquestes coses, de Mundial, de Mundial...
0: No és. Més de Mundial és esta següent que et porti, que per a mi ocupa el top 1 de cançons del Mundial.
1: Estic
0: la de França de 1998, que cantava Ricky Martin.
1: Això sí que és una cançó de Mundial. Per cert,
0: mundial,
1: l'altre dia Ricky Martin em va fer feliç.
0: Per què?
1: Perquè està ja quasi igual de gordo o més que jo. I això em va fer sentir que tots els altres són igual de mortals. I dic, si Ricky Martin és d'aixina,
0: sí,
1: ja qualsevol. Ai, veus, és que això és... És impossible escoltar esta cançó.

0: Notícies.
1: En aquests moments està intervenint la consellera d'Educació, la consellera Ortí, Mari Carmen Ortí, per explicar els detalls de la pròxima vaga indefinida i com van les negociacions. L'escoltem.
2: Perquè el que va passar en les seues vides en aquests dies va ser un condicionant per al llarg de tota la seva vida. A més, no hem d'oblidar que en aquest mateix grup n'hi ha alumnes que en primer van sofrir pues les conseqüències de la riuada i que pues bueno, han tingut un batxillerat amb dificultats per arribar al final. Aleshores, els que van decidir precisament la data per a començar esta vaga indefinida van ser els propis sindicats sabedors de que estos alumnes pues seren, podrien ser greument perjudicats. Jo sí que volguera pues apel·lar a la responsabilitat, perquè al fi i al cap així tota la gent som educadors i crec que aquestes situacions específiques que sí que se consideren quan s'acompanyen als alumnes pues que en aquests moments també s'haurien de tindre en compte. De la mateixa manera que pues també sol·licite que repensen el tornar a les meses de negociació, perquè precisament és ahí on podem trobar pues punts d'encontre molt més fàcil que en el carrer.
1: Bé, està parlant la consellera, està parlant d'aixòs servicis mínims. Ja saben que són servicis mínims de màxims en el cas del estudiantat de segon de batxillerat que està preparant-se per a la Pau, un extrem que els sindicats rebutgen, per la qual cosa ahir trencarem palletes. La consellera deia, feia una apel·lació a que tornen a seure a la taula de negociacions. Ja saben també que els oferien ahir, se va posar sobre la taula una oferta d'augment salarial de 75 euros al mes progressivament en els pròxims 3 anys, un augment que també han rebutjat els sindicats. Per tant, previsiblement la vaga indefinida començarà este dilluns dia 11. Estarem molt pendents. Ara parlem d'altres assumptes, actualitzem la informació de l'antivirus, perquè el Ministeri de l'Interior, que és Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que el procés del desembarcament del passatge del creuer amb persones infectades d'antivirus que arribarà diumenge a les Canàries, en estos moments ja saben que totes aquestes persones són asimptomàtiques, seguirà totes les garanties de seguretat.
3: Va a haber un criterio de aislamiento absoluto en todo momento de los pasajeros que se encuentran en el buque. No va a salir ningún pasajero del buque hasta y en condiciones de aislamiento totales, hasta que esté preparado y dispuesto el avión que lo va a trasladar a su destino final y con todas las garantías. Va a haber una inspección previa tanto del buque como de las condiciones físicas de los pasajeros. Es decir, todo en control y totalmente aislados y sin ningún contacto con la población.
4: El Ministeri de Sanitat ha confirmat este matí que cap dels 14 ciutadans espanyols que estan en el vaixell es negaran a complir la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla a Madrid, que està preparat per allotjar-los en règim d'aïllament. Els passatgers estrangers amb símptomes seran traslladats directament als seus països d'origen, només desembarquen de l'MV Ondius.
1: I el PSPB activa el compte enrere i reuneix demà el Comitè Nacional per a preparar el partit per a les eleccions autonòmiques previstes, en principi per a maig de l'any que ve, però també prendré l'apunt per si s'avançaren.
4: En el Comitè Nacional és el màxim òrgan del partit entre congressos, s'escoltarà la veu de diversos col·lectius que es consideren perjudicats per la política del Consell que presidís Juanfran Pérez Llorca, perquè compartisquen les reivindicacions amb el principal partit de l'oposició que vol ser l'alternativa al Partit Popular. Vicent Mascarell és el secretari d'organització del PSPB.
5: Per primera vegada, el nostre màxim òrgan del partit s'obri a la societat civil. I ho fem amb l'objectiu d'escoltar, dialogar i construir un futur nou i esperançador per a la comunitat valenciana. Falta un any per a les eleccions i estem preparats per a donar aquesta batalla. Tenim el millor instrument, el Partit Socialista, i la millor líder, Diana Morant.
1: Bé, l'alcaldessa de València ha dit este matí que l'avinguda de Pérez Galdós, una de les principals artèries de comunicació de la ciutat, estarà oberta completament al trànsit en principi en setembre, coincidint...
6: Importante que se ha hecho en las últimas décadas, tiene mucha complejidad y, por tanto, bueno, pues vamos a facilitar al máximo posible aquí que adelante la obra. Ahora mismo hay días que hay 150 trabajadores con un objetivo. El primer objetivo es que pueda abrir el tránsito rodado. Queremos que...

0: pueda abrirse el tránsito rodado después de verano, en septiembre, la vuelta al cole.
1: L'Ajuntament ha invertit 24 milions d'euros en la reurbanització de l'avinguda en què s'han ampliat les voreres, s'han fet més passos de vianants i que reduirà el trànsit privat i augmentarà la freqüència dels autobusos de l'MT. L'alcaldessa ha agraït la paciència del veïnat i dels botiguers, ha assegurat que l'Ajuntament posarà en marxa una campanya de bo comerç per a dinamitzar la zona.
2: I l'Audiència de Salamanca ha estimat el recurs de la Fiscalia, ha denegat el permís penitenciari de 4 dies concedit pel jutge de vigilància penitenciària Alfonso Basterra, condemnat, com saben, a 18 anys per l'assassinat de la seva filla Assumpta a Galícia el 2013.
1: El condemnat complix la pena a la presó de Topas a Salamanca segons la resolució de l'audiència. En este moment no concorren en el penat les condicions mínimes exigibles per a beneficiar-se d'un permís ordinari d'eixida.
2: El Llevant rep a l'Osasuna a les 9 en el primer match ball per a la salvació. Eva Cassany.
3: Queden 12 punts en joc i els granotes han de sumar-ne 8 o 9 per a quedar-se en primera, però els navarresos estan lluitant per posicions europees i no els ho posaran fàcil. L'equip es concentra ara i l'afició ha preparat una rebuda especial per a l'entrada de l'equip al camp a les 7. Castro no podrà comptar amb Arriaga per sanció, ni Ivan Romero i Carlos Álvarez per lesió. A més de la, és dubte. Així analitza el partit el tècnic.
4: És una final, sí. I en aquest moment no penso en 4 finals. Penso solo en una. Eso es una y tienes que hacer el mejor posible para ganarle. Es más importante que el sistema es la dinámica. Nos gustaría tener todos los jugadores al 100%, pero los que van a estar van a dar el máximo y eso es el más importante para nosotros.
3: D'altra banda, el València Bàsquet busca a Atenes el miracle de guanyar de nou el Panathinaikos per a tornar la sèrie de quarts al Roig Arena. Després de les desqualificacions dels dos tècnics en l'enfrontament anterior, s'espera un duel tens.
2: Acabem la 1:07. Continua l'última hora d'amunt i avall amb Sergi Olcina. Nosaltres actualitzem a les 3. Fins ara.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
6: De tu a tu.
7: Sostenibilitat ve de llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat. I els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: Presentador de la Safor.
11: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
10: Gemma Juan. Animal de companyia.
11: La ràdio.
12: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia, eh?
13: La vesprada de punt, on tot pot passar.
14: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
15: Atenció, famílies curioses. Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i fins i tot transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació. Una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
5: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
16: Una i nou, després del butlletí de notícies, ara ja no torna la informació fins les 3 de la vesprada. Avui és divendres i és dia de poder donar-vos opcions per a entretindre-vos i, sobretot, desemboirar-vos una miqueta en uns dies de boira com estos. I anem a parlar ara d'unes pel·lícules més visionàries del cinema espanyol. Ho fem dins d'este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que es posa tots els dies en antena a través de

0: disfrutan, se ríen, juegan con la, con, bueno, bromean con la vida cotidiana de las cosas populares, pero los directores van alcanzando puntos de crispación, de cabreo monumental, que deriva en una visión profundamente esperpéntica. Esta es como una modulación intermedia, porque los personajes siguen siendo personajes populares, afables, buenos, con los que nos podemos identificar, rodeados de elementos astracanescos, grotescos, farsescos, casi casi esperpénticos. El esperpento completo estallará cuando la distancia ya de la crítica sea tal que el propio personaje sea, como dijo en su momento Salvador de Madariaga, en la dictadura acabó pudriendo a todos los españoles, desde el pardo al último de los mendigos. Ese paso aquí no se ha dado, pero estamos en esa obra intermedia absolutamente clave para entender esta transformación que estoy intentando explicar.
1: Y una de las grandes películas de los años 50. José Luis Castro de Paz, muchísimas gracias por habernos atendido. Que vaya muy bien. Y bueno,
0: Muchísimas gracias a vosotros, ¿verdad?
1: ha
0: Me
1: sido
0: encantado de estar aquí para que podamos disfrutar de esta peli.
1: un placer.
0: Buen
1: Hasta
0: día.
1: luego, buen fin de semana.
0: Hasta luego, buenos días.
1: Adiós. Recordeme El inquilino de José Antonio Nieves Conde, de 1957, es proyecta a les 7 de la vesprada en l'Aula Magna del Centre Cultural Anau de València, si voleu acudir.
2: Bueno, y con todo esto ya nos darán el pisito, ¿eh?
3: Pero señor, con todo esto le abriremos una ficha. Bueno, pero del piso que hay. ¿El piso? ¿Qué piso? Ustedes rellenan todo eso y después entran en nuestros ficheros, que son todos estos que aquí ven. Los pisos se entregan por riguroso turno.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
5: De tu a tu.
6: La integral de concerts per a piano de Beethoven en Les Arts. L'orquestra de la Comunitat Valenciana i el pianista Javier Perianes aborden els 5 concerts en 2 jornades consecutives. El 14 de maig, concerts 2, 3 i 4. I el 15 de maig, els concerts 1 i 5. Beethoven en tota la seva grandesa. Pack per a tots els concerts amb un 25% de descompte. Les Arts, per a estimar Beethoven.
7: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
8: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
4: Gracias por sintonizarnos. Son Apple.
1: Per no perdre el temps, com està la nostra professora d'Educació Vial? Veig que està oscurint-se, si fora, una miqueta més, si cal. I directora de l'Autoescola Túria de València, Mari Carmen García, com vas? Jo tinc que preguntar perquè és interessant, a més de cortes, saber com està la persona, entre altres coses.
9: També és de veres, també és de veres. Bueno, pues no vos ho vaig a contar i així és més fàcil. Fenomenal.
1: Fenomenal. Bé, per parlar de temàtiques, ja sé que a voltes diran alguns, que cansino eres. Bueno, jo soc cansino,
9: és cansino
1: en moltes ocasions.
9: És cansino, senyor.
1: Però una de les notícies d'esta setmana és que les dades són esgarrifadores, sobretot quan parlem, bueno, recordareu que la gent ja estava advertida des de febrer, si no m'enganya i em falla la memòria, de que la qüestió sobre els patinets anava a posar-se més que dura en matèria de prevenció, de seguretat i, sobretot, de legalitat, que era un dels aspectes fonamentals a l'hora d'identificar-los i a l'hora de tindre-los assegurats. Bueno, pues ahir vaig conèixer les dades. Fa un temps en conèixer les de Castelló, que ja eren minines, en gent, bueno, a la que trincaven que anava quasi a 100 o 110 per hora, entre 90 i 110 per hora, que això és anar més ràpid del que vaig jo en la meva moto de 125, sí, i de lo que van alguns cotxes de fa unes dècades. Però ara en València, que és un dels llocs on principalment més problemes n'hi ha en els patinets, m'imagino que també es tindran en Elx, es tindran en els Ires, es tindran en llocs on principalment n'hi ha més superfície plana que en altres llocs, i estem parlant de que 4 de cada 5 patinets són com a mínim retirats per no complir la normativa. I en normativa parlem. Tindre segur, anar com toca i sobretot haver-lo donat d'alta com més bé.

0: exigir des de la DGT des de fa un temps.
1: A veure, jo és que sempre he dit que no sé si és menys mal o no, però no tenim dades sobre este tipus d'aparell. Perquè, clar, no sé com dir-li, bueno, vehículo de mobilitat personal, però és un aparell que té unes normes que, per cert, claro, és que conduixen este tipus de vehícul, no les coneixen, i com cap ningú li ha tingut que ensenyar, ni ha tingut que examinar-se, ni ha tingut que demostrar que les sabien, pues van un poquet aixina com a norma informal, esto es lo que me han dicho, esto es lo que parece, nadie lleva casco, no sé si tengo que llevarlo, etcétera, etcétera. El últim cacareo ha sigut la obligatorietat, que sí que és de veres, que van fer una campanya important, impressionant, intensíssima, però que conforme acaba la campanya, el más absoluto de los silencios, i jo crec que si alguno estava aixòs dies al voltant de les informacions de les dates, pues ha passat el temps i s'han quedat com si això haguera passat. Des del 27 de gener, la obligació de registrar els patinets és vigent. Ja vam dir així que n'hi han dos possibilitats. Una, que el teu vehicle complisca en la legalitat, tinga una fitxa tècnica, tinga una homologació, aleshores entraràs al registre i en eixa documentació te donaran una matrícula, anem a dir-ho entre cometes, i en això tindràs que assegurar el patinet. Després està la segon part, que seria aquells que tinguen un patinet que no està homologat, no té eixa documentació, i que té que registrar-lo igualment, repetisc, té que entrar a registrar-lo igualment i sols podrà anar en eixe patinet fins a 27 de gener de 2027. És a dir, és un patinet que té data de caducitat. Això és el que es refereix a la documentació. En el que es refereix a les normes és que està claríssim que esta gent suposa que no sap ni quina és la seva velocitat màxima, 25 km per hora, ni que està prohibit que circulen per cap via interurbana, és a dir, no poden agafar carreteres, ni arcenes, ni carriles, i per supost no poden ni anar per la vorera, ni utilitzar el carril bici que té una marca vial...

0: ocasiona lo de les bandejes, el senyor del patinet.
1: Lo de les bandejes dels bars, criatures, quan tixen els cambrers a servir a terrassa, això és, vamos, és el típic, típic, típic, lo que tu estàs dient, i si és del pati, bueno, o simplement la mala educació de que se te creuen de qualsevol manera, els conductors estem patint-los, venen per un costat, per l'altre, en sentit contrari, per la vorera, creuen pels pas peatonals, van per carrils bici, o sea, són els amos del món.
0: A banda de la nova moda esta, bueno, si parles dels missatgers i de les personetes que van repartint, que bueno, no tenen ells la culpa, sinó les exigències d'esclavitud a les que estan sometos, que van per on els dona la gana per guanyar temps, sinó esta nova moda de creuar pels passos de vianants, perquè vull fer així un parèntesi. En els passos de vianants, on hi ha carril bici, les bicis tenen que passar pel carril bici.
1: Per el pas... paso para ciclos, que está en paral·lel normalment, claro, al pas.
0: Pel pas de peatons no poden passar muntatge en la bicicleta.
1: No, no, claro que no.
0: Els patinetistes, per
1: idem,
0: tant...
1: Idem de idem.
0: Tendrien que anar baixats del patinet i no damunt del patinet, com creuen, per la mateixa zona que els peatons, que se mos emporten també a tots per davant en els passos de peatons.
1: Tenint en compte que deurien transitar per la calçada, no per el carril reservat als ciclos ni per la vorera. Jo, ja te dic, puc dir-ho més vegades, però més clar, no puc dir-ho.
0: Sí, sí, no, jo vos ho dia per això.
1: Qui controla això? Pues controla això, pues, dins de la, dels poblats, de la policia local, i fora, pues, el que tinga competència, que normalment serà la Guàrdia Civil. És competència dels serveis de vigilància de l'Estat, de vials de l'Estat, i claro, si passa i n'hi ha un policia i el policia se n'adona i li dona el alto, li ho explicarà i li ho farà saber en una sanció, però si no el pillen, si no n'hi ha policia, si no n'hi ha Guàrdia Civil, pues fins que no tinga un accident i aparega com un número més dels damnificats en seguretat vial, pues arribarà i tornarà totes les vegades que vulga fins que no el pillen.
0: Ja, per això t'ho comentava, perquè em pareix que obtindré xifres, i a més, inclús, és que no només ho contava la policia local, en este cas sí que en deixaran permís per a parlar de València, sinó també que la pròpia alcaldessa publicava un vídeo en el que donava aquests resultats.
1: Home!
0: 4 de cada 5 patinets.
1: Sí, sí.
0: És que això és...
1: No, no, i hem estrenat una colla de policia local a València, la ciutat de València, que es va presentar per l'alcaldessa i per la comissió de policia local que corresponia, presentant a eixe destacament de policies locals destinats i equipats per a este tipus d'usuari. Unos equipajes preciosos y unos patinetes perfectos.
0: Per cert, no n'hi ha edat en això, eh?
1: Jo no els he vist.
0: Senyors de més edat que jo, i també gent menuda, molt menudets, per cert, els que els pares estan incitant ja els patinets en parcs infantils i coses d'estes, en el que la cosa està diversificant-se molt, eh?
1: Des del moment en el que està establit que eixe vehícul està considerat vehícul de mobilitat personal, no pot conduir-se fins que no tingues els 16 anys. I quantes vegades vegem a xiquets, són xiconets, de dos en dos, ojo, en el patinete, bueno, que esa és una altra, para una única plaza. És que, claro, sí, és que sí, sí, claro, claro.
0: En el patinet deuria ser estrangera, perquè de totes les burrais que li vaig dir ni tan sols es va immutar. Jo haguera parat el patinet i m'haguera esclafit la cara directament, però no, aquella no va fer ni cas. Dic, pues esta serà guiri.
1: No tragué ni la maneta passejant.
0: No, li va donar absolutament igual i quasi s'emporta dos senyors més per davant, però és que, a veure, al final estan convertint els pobles i les ciutats en ciutats sin ley,
1: o
0: només per a ells.
1: O sigui, que eren mare i criatura.
0: Sí, sí, mare, una criatura no tendria més de 5 anys.
1: Perquè cada vegada, clar, sí, sí, per llevar-lo al col·le. Claro. Per llevar-lo al col·le, com ho ves?
0: I recordo que pues, vaig contar aquella volta també, molt mal per la meva part, una altra mare i una xiqueta que es van tonyar en el riu, que anaven, però lijadíssimes, en el patinet les dos. Clar, com anaven pel carril bici del riu, però on circula tot el món, sobretot, especialment les bicicletes, que van molt ràpides i els patinets, aquella li se'n va anar un poquet de la mà el tema del patinet i se van pegar una tonya guapíssima.
1: Increïble.
0: I clar, jo quan vaig veure que ja hi havia gent que es va posar allà i dic, pues mira, al mateix temps vaig pensar dins de mi, dic, pues te la mereixies, i a l'altre dic, deuria d'ajudar-te, però bueno, com no, és no, d'anar...

0: ayudarla me
1: si ya
0: anar.
1: Estaba atendido el accidente,
0: sí,
1: mejor
0: sí, ya
1: no
0: estaba
1: quedar.
0: Atendido, pero telita, ¿eh?
1: Es, o sea, increíble, es un mon en
0: yo a la nueva criatura no me la jugaría ante un patinete en dos.
1: Un caos, la circulación malauradamente está, vamos, sofrint. Y claro, mira, yo es que damunt estic a un estic y estic veient la dificultat que tenen els alumnes, que pobres meus, pa dependre com se fa una maniobra, pa situar-se, pa que no el suspenguen per posició inadequada en la calçada, en un, en una plaça en sentido giratorio, no pisar una línia. Tenen que fer uns esforços increïbles, total, pa lo que estan veient. O sea,
0: per cert, atenció a lo que estem parlant, entre altres coses, perquè les senyalitzacions són molt diverses. Torneu a permitir-me que torne a parlar de València, però també en la majoria de les ciutats i pobles on
1: hi
0: viu.
1: Mateix,
0: la quantitat de senyals i semàfors que n'hi ha són abrumadores. Així, qui va inventar allò del carril bici, que a mi em pareix molt bé que es vagi en bici, que no tinc ningú problema, però tot n'hi ha que racionalitzar-ho i ordenar-ho d'una forma lògica. N'hi han llocs on els semàfors coincideixen pràcticament en els dels vehicles, en els dels cotxes, i tu ja no saps si el semàfor en roig o verd és teu, o és de la bicicleta, o és de qui és. Jo no sé això qui ho va pensar, però massa ben cavilat no està.
1: A més, fixeu-se...
0: I les preferències, Mari Carmen.
1: Fixeu-se que quan girem, per anar a un altre carrer, abans, girant, teníem un espai per a poder detindre's fins a la línia de detenció,
0: sí,
1: esperar el semàfor. Clar, al tindre que pintar junta al pas peatonal el pas per a ciclistes, s'ha tingut que repintar tot, de mena que el que va girar queda enmig del carrer, que continuaria recte, sent un obstacle, perquè pues perquè sí, perquè s'ha tingut que pintar així. En els demés puestos, no ho sé, en la ciutat de València sé que depèn d'una subvenció
0: europea.
1: Se va, n'hi ha un plaç.
0: Bueno, per no mencionar els carrers on s'ha llevat completament un carril per als cotxes i s'ha fet un carril per a les bicicletes amb la consiguient encara congestió augmentada de la circulació.
1: Més,
0: si era una estratègia perquè no agarrarem el cotxe, només en no deixar-nos aparcar, bonicos, ja teníeu
1: més
0: suficient.
1: Més el carril bus, sí, més les voreres més amples, que jo n'hi ha puestos que estic absolutament d'acord en que el peató necessita una vorera ampla, però n'hi ha puestos on jo veig ixes voreres tan meravellosament lliures de gent i un carril, ojo, un carril pa tots,
0: sí,
1: pel
0: sí,
1: bus, les bicis, pa mi, pa tu i pa la bruja Pirulí, i no hi ha ni zona d'estacionament, però això sí, unes voreres absolutament despoblades. Repetís, jo d'urbanisme poc, l'únic que conec és la normativa, i de fet pense que l'aprofitament de l'espai, almenys en les ciutats que estan redissenyant-se, no està tenint-se en compte.
0: Per cert, dime una cosa, què n'hi ha de veritat o de mentira? Perquè jo ho vaig veure publicat en La Razón, o sigui, no ho vaig veure en la gaceta del tio Bartolo, ni és un meme d'internet, que a lo millor podia ser o no ho sé, però pareix ser que n'hi ha, que està obrint-se una bretxa en el tema de les balitzes i la DGT podia estar pensant o plantejar-se recular i tornar als xupetins i als triangles en detriment de les balisses i la pasta que mos hem gastat tots els propietaris de vehicles en les llumenetes estes dels Minion.
1: Te vaig a contar dos, ¿vale? Una, reproduzco literalmente las últimas palabras de nuestro director general esta mateixa setmana.
0: Este que mos la té jurat a tots, ¿no?
1: Esta mateixa setmana ha manifestado públicamente la V16 ha venido para quedarse. Jo tinc que dir que és deberes...
0: Bueno, però la V16 també són els xalecos i també són els triangles.
1: No, però ell es referia a la nova V16. Actual, sí. No nova, no. Actual V16 ha venit per a quedar-se. Eixa és la primera. La segona està clar que l'únic que poden comprovar en aquest moment fins 1 de gener de 2026 és que en els accidents per carretera o en els problemes de mecànics per carretera no ha minvat el número de víctimes. És més, estem igual o inclús superem les víctimes. S'aferren a la identificació, al posicionament, és a dir, a marcar la ubicació de l'obstacle, i sí que és de veres que funciona molt bé quan tenim el GPS activat, que ens diu quan, on hi ha un obstacle. Per a mi és l'única novetat.

0: De respecte a lo que estaves comentant, també te diria que el 2 era te dia puc contar una anècdota en l'examen pràctic. Sabeu que poden els examinadors demanar, pues jo que sé, mil coses, no? I l'examinador li va demandar en comprovacions prèvies a l'alumne,
1: sí,
0: si por favor podia ensenyar-li la baliza V16. A lo que el professor digué que no la duia. I com no la duia, no examinava l'alumne, si no estava al vehicle. Què va fer el professor? Pues anar a comprar una i la dugué al cotxe. Mare. O sigui que estem en que, ojito, perquè la obligatorietat existe des del 1 d'enero.
1: Sí, la obligatorietat està, però una altra és que el senyor Ventoleras no, li pegue després per dir que no.
0: Fins poder no examinar-se un alumne en mesos d'espera per
1: no
0: l'examen,
1: portar la sirena,
0: perquè al vehicle no estava la B7.
1: En fi, jo crec que encara donarà que parlar, sobretot que...
0: Jo, sin pelos en la lengua, ja ho sabeu.
1: Ai, que tinc un missatge de fa unes setmanes, ara me n'ha recordat.
0: No me puc creure.
1: Les persones majors tenim això, i ja tinc així a Mireia, a Mària, tots esperant.
0: Sí, sí, però que guapa, busque, Mireia.
1: Te'l busque ràpidament, perquè això, bueno, no voldria que es quedara així. A veure, quan més ganes tinc de que les coses vagin ràpid, més espai et van, i no troben...
0: No, hi ha problema. No, Mireia s'ha llevat hasta les ulleres per a esperar a veure què trobes, carinyo.
1: No, ho trobaré enseguida.
0: I ara, quan la pregunta siga difícil, igual ni me la sé, però...
1: Enseguida. No, era fàcil i tenia que veure una cosa molt habitual que havíem parlat, però estava intentant buscar-la, a veure, assista. Diu, des de que comentaste con la professora de autoescuela que si has tomado la hora de la ITV antes de que te caducara, no te pueden multar, ya que no se tiene culpa de que las ITVs estén colapsadas. He preguntado a varios policías locales sobre el tema y me dicen que estoy mal informado, que hay que preverlo con tiempo y si te pasa un día y tienes la ITV 2 días más tarde, pueden multarte. ¿Podrías volver a preguntárselo a la profe? Que no saque de dudas, por favor.
0: Por favor, pregúntamelo. No seas tímido.
1: Ahora está la cosa de la ITV. Yo tenía antes que si tú prens la ITV, el torn, abans de que el vença, i tens ese dia ja pres ahí, si te paren els...
0: Si un agent de l'autoritat,
1: sí,
0: abans de que caduque la data de la ITV, tu li pots mostrar que abans d'eixa data tu tenies la reserva i la tenies pagada i la reserva era justetament per a un poc després, si te sanciona, per l'amor de Déu, o sigui, és per a donar-li de menjar a banda. És a dir, no te dic que si caduca avui la prengues demà i la dugues. No. Te caduca avui i tu fa una setmana, dues setmanes, un mes...
1: Que la vas prendre, no passa res.
0: A veure, si te sanciona... Però vas prendre fa dues setmanes... És que, a veure, sols n'hi ha que tindre el que tot el món tenim, que és el calendari de les estacions d'ITV, que ara mateixa no hi ha cap data fins a juny. I el que ja està mirant o du mirant-ho des de fa uns dies no la va trobar.
1: Bueno, pues ha quedat clar. O sigui que,
0: molt bé, xic.
1: Almenys espero que s'hagi aclarit aquesta qüestió.
0: La pregunta no era difícil.
1: Que tinga vostè bon cap de setmana.
0: Me'n vaig que sigui massa xica guapa i jo ja s'obre. Ens vegem si tot va bé. Bueno, ens vegem. Ens sentim el divendres que ve, xiques.
1: Molt bé, cuida.
0: Bon cap de setmana.
1: Bueno, en 10 minuts seran pràcticament les 2 de la vesprada. Abans d'entrar en matèria d'agenda, sí que voldria parlar d'una cita solidària molt especial que tindrà lloc a València este cap de setmana, no, Mireia?
2: Efectivament, Sergi, València torna a convertir-se este 10 de maig en una de les capitals mundials de l'esport solidari amb la celebració de la Wings for Life World Run, una carrera única que es disputa de manera simultània en 170 països i que té un objectiu molt concret, finançar l'investigació per trobar una cura per a les lesions de mèdula espinal. La cita arriba, a més, amb un retorn molt especial, és el de l'atleta Chema Martínez, que torna 10 anys després d'aquella històrica participació en què va superar els 66 quilòmetres. Parlem d'una carrera diferent perquè té moltíssimes peculiaritats. No hi ha línia de meta, tampoc hi ha recorregut tradicional tancat. En la Wings for Life World Run els corredors competeixen contra un catcher car, un cotxe virtual que arranca 30 minuts després de l'eixida i que va augmentant progressivament la velocitat fins a atrapar

0: Contemporani de Castelló, el Museu de Belles Arts, el Mercat Central o el Parc de Gualta. Espais que s'ompliran de cultura, creativitat i espectacles en directe, convertint la ciutat en un gran escenari artístic amb exposicions, música, dansa i art contemporani per a tots els públics. Els artistes locals i internacionals comparteixen el seu treball en una cita plena de llum, emoció i expressió cultural. El viatge creatiu d'esta edició comença mirant cap a la mar, en el Grau, amb un espectacle de dansa colors, una exposició col·lectiva, Art a la mar, i també es farà un mural en viu. Això tot, avui. Però a partir d'ahir, un ampli catàleg d'activitats plenaran la ciutat de vida i convidem a consultar l'ampli catàleg d'activitats tant de carrer com dels principals espais culturals de Castelló als nostres oients.
1: I una exposició ben interessant dins del Festival Cabanyal Íntim, que també està en marxa, Mar.
2: Sí, bajo el lema Vulnerables, arrancava ayer la 14ª edición de este festival con la exposición fotográfica del doble premio Pulitzer Michael Robinson Chávez, que a través de Geografía del Alma Cotidiana inauguraba una retrospectiva de 3 décadas de fotoperiodismo guiada por el propio autor. A través de sus imágenes, el autor recorre fragmentos de vida en lugares como India, Liberia, Senegal, Siberia, Venezuela, Cuba o España, y documenta la vulnerabilidad y la resiliencia humana frente a conflictos y crisis sociales, migraciones o cambio climático. La muestra se puede visitar hasta el domingo, al igual que las diferentes propuestas del festival, eso sí, con una entrada única.
1: I tornem al Roig Arena, perquè esta nit el Roig Arena de València acull un dels concerts més esperats de la temporada, amb l'actuació de Dani Martín.
3: 20 años si Laura sonríe.
0: Sí, la gira dels 25 anys de Dani Martín és una celebració de la seva trajectòria. Cantarà tots els seus èxits i farà un complet recorregut pels temes més icònics d'estos 25 anys, des de la seva etapa al capdavant de la històrica banda, El Canto del Loco, fins al seu present, amb 15 anys de carrera en solitari. Dani Martín és un dels artistes més reconeguts del pop espanyol contemporani. Va saltar a la fama com a vocalista, compositor i líder del grup El Canto del Loco, format en el 94, i considerat una de les bandes més importants del pop rock en espanyol dels anys 2000. El grup va vendre més d'un milió de discos i va marcar tota una generació. El repertori de Wii incluirà cançons emblemàtiques com Zapatillas, Peter Pan o 16 añitos, en una nit molt especial per al sexar.
1: Clar que sí. Bueno, pues mos quedem en ixa visita d'esta nit al Roig Arena de Dani Martín, que qui vulga, pues, bueno, ja sap que pot acudir allí. Que tingueu un bocat de setmana, xiques.
2: Igualment.
1: Adeu.
2: Adeu.
1: Mos quedem almenys respirant un poquet de Dani Martín abans d'arribar a un altre Dani, l'Hermosilla, que entre altres coses és qui ens porta tota la crònica esportiva. Més tard arribarà Patricia Orts i els informatius. I com no, la gent que comporta tota la economia, l'entreteniment i la cultura, com, bueno, Javi, Ximo, Gemma i la nostra companya Reis. Nosaltres tornem el dilluns, recordeu, no a les 10, sinó a les 8 del matí, en el nou horari d'este programa. També a les 7 tindrem edició informativa especial de Notícies del Matí, però per a la ràdio només. Que ho passeu bé, bon cap de setmana, adeu.

0: club siempre nos planteó una posibilidad de un año y nosotros solo contemplábamos una en la que lo mínimo era dos. No hubo cambio por ninguna de las partes de esas posiciones iniciales y entonces pues no hubo un acuerdo. Yo no he pedido ni dinero, o no ha sido un tema de dinero, no ha sido un tema de poder, no ha sido un tema de no saber yo quién era el propietario y cuál era mi responsabilidad, no ha sido un tema de proyecto, no. Aquí todo es muy claro. Un posicionamiento, una aspiración, diferentes formas de pensar, diferentes posiciones, desde la cordialidad absoluta, pues no siguen nuestros caminos juntos.
1: Què tal, com esteu? Són les 2:01 de la vesprada. Marcelino ha parlat per primera vegada des que s'anuncia dilluns que no continuava al Villarreal. L'explicació llarga i tranquil·la revelant les causes del desacord. El club li oferia, com acabeu d'escoltar, un any més i ell en volia dos. Punt i final. Ni projecte, ni diferències amb el Roig, ni res de res. A Marcel l'única cosa que li preocupava era eixir bé del Villarreal. Esta vegada sí. Com ja li va dir al nostre Xavi Robert a finals d'any, en una excel·lent entrevista personal amb el tècnic asturià. Tant que des d'eixe moment tots pensàvem que hi havia alguna cosa que no anava bé entre el club i el tècnic. I avui Marcelino ho ha confirmat, però sempre des de la calma. Ara de seguida anirem a Villarreal, on s'espera Robert, i també li preguntarem a Pep Serer, a qui avui hem convocat per a la prèvia de la final que el Llevant té esta nit contra l'Osasuna al Ciutat. Resten 12 punts i el Llevant ha de sumar-ne 8 o 9 per a salvar-se. I tot depèn de sumar-ne avui els 3 primers. A més de Marcel, avui ha parlat Eder Sarabia. La que ha muntat a Elche per a la final de demà contra l'Alavés és tremenda, enorme. El que passa és que molts dels esdeveniments previs s'han hagut d'ajornar per la possibilitat de pluja. Final o no tant? Es del Sarabia.
2: Es un partido muy importante, no absolutamente determinante, pero para el cual estamos preparados y sobre todo por lo que digo, porque el equipo en partidos decisivos pues ha dado la cara y ha conseguido ganar.
1: A l'Overbooking de X de la zona baixa s'afitxarà la confirmació que la Lliga Espanyola tindrà 5 equips en la pròxima Champions després de la victòria del Rayo a ir a Estrasburg. I clar, X con l'Osasuna, l'Atlètic, Osasuna rival del Llevant, i Atlètic rival del València, a més del Celta i el Betis, que ara mateix ocupa eixa quinta plaça, s'enfronten a una gran lluita per totes les places europees. I algun que altre equip més que no hem dit. I és ara quan pensem en el València i l'oportunitat perduda per haver mantingut la bona línia de l'inici de la segona volta per apuntalar un objectiu més ambiciós. Ara, per contra, el valencianisme mira amb preocupació per a no perdre la categoria. La visita a Sant Mamés amb un Atlètic rellançat sembla una plaça poc propícia per a pescar punts. I la visita del Rayo, el flamant finalista de la Conference, apareix com la taula de salvació al Mestalla per a no patir en les dues últimes jornades. Però això és vora. Avui juga València Bàsquet, eh? Juga el quart partit dels quarts de final de l'Eurolliga, sense Josep Puerto, però amb la moral i la confiança en el joc que els ha portat fins a sí. Fer tornar la sèrie al Roig Arena serà un èxit mayúscul i, a més, de justícia. És divendres i tenim la nostra tertúlia de llegendes amb Fernando Gómez Colomer i Nacho Rodilla, amb qui farem la prèvia del bàsquet i també d'aquesta victòria de València Bàsquet de les xiques en les semifinals de la lluita pel títol en el partit d'anada. Patricia Valero està en la realització tècnica del programa, a la redacció i la producció Eva Casany. Hola, Eva, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
1: Al micro un dia més, Dani Hermosilla, uns consells.
4: La emoció del rally Ciudad de Utiel. Los mejores pilotos de España competirán en las pistas de tierra de Utiel Requena, el circuit Ricardo Tormo y el recinto ferial de Utiel serán las asistencias del rally, puntuable para el supercampeonato de España de rally. Infórmate en rallyutiel.com.
5: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. Elabora, t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa sigui...

0: siga part d'esta experiència.
1: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
3: Esports a punt.
4: Comencem el repàs de la nostra agenda aquest cap de setmana. Com diem, arriba farcideta. Abans d'entrar en detall, vos anunciem les retransmissions esportives que podreu veure per la nostra televisió, per la televisió de Punteva.
5: Diumenge a les 12 del migdia, partit importantíssim del líder de Primera Federació, l'Eldense, que juga al camp del Sevilla Atlètic. Cuer de la categoria ja descendit. Des de Claudio Barragán són líders i depenen d'ells mateix per a tornar al futbol professional. Escoltem el defensa blaugrana Arnau Gaixas.
6: Crec que l'equip està mental i físicament preparadíssim per afrontar el que queda, i ja et dic, és una situació que tothom voldria estar-hi, així que estem més que preparats. El partit serà complicadíssim, però tot passa per guanyar diumenge. Nosaltres...
4: També retransmissió de pilota, però per streaming.
5: Ens oferirem pel web i les nostres aplicacions el Gran Premi de Benissa d'Escala i Corda. Serà diumenge a les 6:30 i s'enfrontaran Giner i Puigol segon. És un mama molt interessant entre dos dels millors pilotaris del moment, que podria ser perfectament una final avançada del campionat individual, que ja està en marxa i podria tornar a emparellar-los en el quadre. Recordeu que la programació esportiva del cap de setmana, pel que fa al nostre esport, es completa amb una nova edició d'Apunts de Pilota diumenge a les 11.
4: Completada l'agenda televisiva de la nostra tele, anem ja amb el futbol a la nostra agenda habitual. En Primera Divisió, jornada 35, avui a les 9 de la nit, llevant-nos a Osasuna.
5: Demà a les 12, el Xalabés, diumenge

0: Contra Sporting La Rioja, un equip al que ha guanyat a Elda en els dos partits de la Lliga Regular. La competició es juga a Jumbe, a Sant Sebastià, la casa del Vera Vera. Escoltem Lucía García.
1: Creo que la competición de la Copa de la Reina es algo muy, muy especial en la Liga. Pues con esos nervios, pero también con muchas ganas, y creo que hemos entrenado y a Logroño creo que lo conocemos bastante.
2: En la Lliga Sobal León Alacant rep el Pitu Rochell. L'històric Ademar Lleó és de Roi Sánchez Valent retrobar-se amb la victòria a casa i de pas certificar la permanència matemàtica abans de centrar-se en la Copa del Rei. Escoltem el tècnic.
3: Puede ser decisivo, ¿no? Si lo ganamos, para ya no depender de lo que pase el fin de semana, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para dejarlo zanjado, sobre todo porque jugamos en casa, jugamos contra el Ademar de León, ¿no? Uno de los equipos históricos de la Liga. Creo que es una cita que puede ser muy bonita.
0: Una cita preciosa. En futbol sala, el Family Cas Alzira té una altra final en la lluita per la permanència.
2: Juguen a casa contra l'Oparrulo Ferro, l'equip de la zona mitjana de la classificació, i hauran de guanyar i esperar a més que perga l'Osasuna Magna demà, que juga a la pista del Jaén. Braulio Correal.
4: Todo lo que no sea ganar nos envía a la segunda división esta noche. 40 minutos en el Palau, ojalá pasen muy lento para que los podamos disfrutar y saborear al máximo, independientemente de la adversidad que vamos a tener. Tenemos un gran equipo delante.
2: El Peñíscola rebrà demà les 5 el Rivera Navarra. El club anuncia que Santi Valladares no continuarà com a tècnic perquè es retira en acabar la temporada després de 22 anys com a professional. Els últims 5 al club castellonenc serà recordat per la consecució de la Copa d'Espanya en 2025.
0: I per una gran temporada, la passada i també esta. I acabem amb l'agenda de rugby, però també amb dos notes poliesportives. Acabem amb el rugby perquè el Huesitos La Vila juga els quarts de final de la fase pel títol de la divisió d'honor i ho farà Diportius. Continua el Màster 1000 de Roma avui amb la victòria de Rafa Jodar per 2-0 contra el portuguès Borges. I també en la volta femenina, parlem de ciclisme, avui primer final en alt aperitiu de l'Angliru i final de la volta de demà. Ascens al Dur, les Praeres, i tot canviarà en la general que lidera Lotte Kopecky. Per últim, avui comença el Giro d'Itàlia amb una etapa plana que es disputa a Bulgària, un Giro amb Jonas Vingegaard com a gran favorit i Adam Yates com a principal rival, amb altres corredors com Michael Storer, Félix Gall, Egan Bernal, Ben O'Connor, Giulio Ciccone o Jai Hindley, guanyador del Giro. Enric Mas serà l'aposta espanyola. Anem ja amb el futbol. Comencem per Europa, perquè el Rayo Vallecano va fer història i es va classificar per la seva primera final europea en la Conference League. No només va fer valer la victòria en l'anada per 1-0, sinó que també va guanyar a l'Estrasburg a França amb un gol d'Alemão en la primera part. La victòria permet a la Lliga Espanyola confirmar el que te diem en la portada, que matemàticament ja té la quinta plaça de Champions assegurada, el que li posa una altra velocitat a la lluita per Europa en la Lliga. El Rayo s'enfrontarà al Crystal Palace en la final que es disputa a Leipzig, Alemanya. En l'Europa League, un altre èxit per a Unai Emery, Eva.
2: Que disputa la sexta final de l'Europa League en la seva trajectòria professional, i és que l'Aston Villa jugarà ixa final després de golejar 4-0 al Nottingham Forest. Emery s'enfrontarà al Friburg alemany, Bochy de Celta, que es va defer del Braga portuguès, Bochy del Betis. Per cert, que en la roda de premsa Marcelino li ha dit al rival d'Emery que ni es presente, que veig en la trajectòria que té, no cal.
0: Curiosament, dos tècnics que són Unai Emery i passat i amb èxit com a guanyador en l'Europa League per als groguets, i Íñigo Pérez, aquí tots apunten com a tècnic del Villarreal, la pròxima temporada estaran en dos de les tres finals europees d'enguany. A banda d'aquesta quinta plaça

0: per al partit per Lluís Castro. Ahir no ho assegurava el tècnic portuguès, encara que sí que és possible que entri en la citació. Per contra, si no hi ha contratemps d'última hora, sí que estarà Karen Tundé, que recordeu, s'hagué de retirar, només eixirà al camp de la Ceràmica el dissabte passat. Recordeu que hi ha rebuda l'equip, des de les 7 estan convocades en les rodalies de l'estadi els aficionats, i també a les 7 i mitja està prevista el moment culminant de l'arribada de l'autobús de l'equip del Llevant a la ciutat de València, que una vegada més presentarà una gran entrada. Anem amb l'àrbitre. Munuera Montero, al bar Valentín Pizarro. Munuera amb el Llevant, 18 partits. Estes són bones dades, per a l'optimisme. 8 victòries del Llevant, 4 empats, 6 derrotes. Enguany, els dos bons precedents. 2 victòries del Llevant en els dos partits que ha dirigit. A Oviedo, al Tartiere 0-2, con favorable al Llevant. I també aquest partit, importantíssim, del Llevant contra l'Elche, 3-2 al Ciutat del València. Dels últims 4 partits, al Llevant 3 victòries i una derrota, la última en la temporada 21-22 contra el Barça. Pep Serer, bona vesprada.
1: Bona vesprada, què tal? Com esteu?
0: Bueno, molt bé. Primer, esta nit, bueno, ja toca, no? El sí o sí, parlàvem d'aixòs 3 partits, no? 3 victòries de 4 que ha d'aconseguir el Llevant per assegurar-se, sí, sense dependre de ningú, no?
1: És que és això, Penses, fas càbales per a veure el que queda, com estan els altres equips, sobretot, i tu has de saber que si guanyes 3 partits, jo pense, confio que te vas a salvar. I bueno, ja comença per avui, és un partit difícil, però és que portem així allà els partits, no?
0: Sí.
1: Sempre són finals i l'equip està, sobretot a casa, està responent bé. Anem a veure, hi ha lesions, ja ho sabem, ja ho hem dit, i això te va mermar, no? Però has de creure i jo estic convençut de que si guanyes avui te vas a salvar, fixa el que dic.
0: I com sempre, l'aportació defensiva després de l'accident, que jo crec que és més un accident a la Ceràmica, d'aixòs gols, sobretot en la part final del partit, avui una altra vegada intentar aixa porteria zero per a construir la victòria, no?
1: Sí, és molt important, és molt important no encaixar. No encaixar perquè segur que vas a tindre algú. A zero, estic segur que vas a traure alguna cosa positiva, segur.
0: Molt bé, t'estindrem la pròxima setmana, te preguntarem per ixe adeu de Marcelino García Toral, fia una època, però bueno, parlarem la pròxima setmana ja amb més temps i més deteniment. Pep, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Adeu, adeu.
2: Sabemos lo que nos jugamos, venimos demostrándolo, venimos en una racha muy buena, de 6 hemos ganado 4, de los 2 últimos fuera hemos ganado 1, entonces estamos muy preparados.
0: Molt preparats a ells per a la final de demà contra l'Alavés. Escoltàvem en la portada, no és una final, però és important, també ho va dir Quique Sánchez Flores ahir, passe el que passe, ni qui guanya se salvarà, ni qui perda estarà sentenciat. Al final, l'alerta per pluges, ja ho havíem dit, i tormentes ha fet que tots els actes previstos, previst per al partit, queden anul·lats, però Sarabia, que ha dit que havia comprat fins i tot ja els impermeables per a la seva filla ante la decisió del club i, per tant, la precaució, i està segur que, com ha passat en estos 2 anys, l'afició i el Martínez Valero seran igualment fonamentals.
2: Que guarden la energía para los 90 y pico, 100 minutos que va a durar el partido. La sensación que tengo es eso, que vuelva a ser otro día mágico, como vengo diciendo en el Martínez Valero. Llevamos 2 años, 2 temporadas absolutamente históricas en nuestro estadio. Hemos vivido muchísimas cosas en estos 2 años, se me ponen los pelos de punta. Estamos dentro tremendamente agradecidos, fuera sé que también.
0: Raúl Pina, bona vesprada.
3: Hola, què tal? Molt bona estada, Dani.
0: Bueno, al final un poquet desjuït, no? Tota la festa que havia muntat l'Elx, però en tot cas, partit amb sabor a, jo diria que fins i tot a permanència, no? Encara que han dit que no és un partit decisiu, jo crec que qui guanya va ser molt reforçat.
3: Està clar, no? Si guanyes este partit, en cas de l'Elx, et donaria un pas, sí, de gegant importantíssim de cara a la classificació, de cara a la permanència, sobretot per posar terra pel mig amb l'Alavés, veurem què fan la resta de rivals, però tu ja hauries donat un pas important, no? Però l'Elx, recordem que en té 38 punts pels 36 de l'Alavés, 5 quedant, sí, per davant, 9 punts en joc, home, seria no definitiu, però sí que jo crec que ja enviaries un missatge important a la resta de rivals i encara tindrà

0: diese otra oportunidad a casa contra el Getafe, era tancar definitivamente la permanencia. Así que yo no digo que sea una final, pero claramente es un partido que puede marcar un avance després en el devenir de la competició per a l'Elche, per a tindre un poc de tranquil·litat i de pau, també.
1: Mm-hmm. Creus que el partit del Celta va ser un accident o pot marcar, diríem, un punt d'inflexió negatiu en la trajectòria de l'Elche?
0: No, jo crec que va ser un accident. He mirat diverses vegades el mecanisme de producció dels gols del Celta i hi ha una clara feblesa defensiva de contundència de l'Elche, errades com la Fengruber, que és una errada infantil, no? Molt semblant a la que s'havia produït el dia anterior en el partit entre el Villarreal i el Levant a la Ceràmica. O sigui, no, jo crec que simplement va ser un accident, i si mirem els últims partits en casa de l'Elche, jo crec que hi ha una regularitat important de l'equip de les Palmeres amb les victòries que va bastar contra el Mallorca, el València i l'Atlètic de Madrid. O sigui, jo crec que l'equip a casa ha tornat a recobrar eixa força. De fet, darrere dels que estan en Europa, en la Champions, classificats com el Madrid, Barça, Villarreal i l'Atlètic de Madrid, el cinquè, quin millor equip de la Lliga a casa és l'Elche. O sigui que ahir jo crec que l'Elche té una regularitat total i absoluta.
1: Un Eder Sarabia que ha incidit novament en què s'han de fixar en ells mateix, que evidentment depenen també del que faça el rival, però ha marcat d'esta manera com se li ha de guanyar este partit al Deportivo Alavés.
2: Del partido que se dé, tenemos que superarles y porque además tenemos argumentos y porque estamos bien. Ese es el mensaje y eso es lo que voy a acabar de transmitirles hoy a los jugadores. Que se dé el partido que se dé, tenemos que superarles.
1: Són les paraules de Sarabia un poc en la línia de sempre, no? L'Elche ha de fixar-se en si mateix, recupera Germán Valero, recordem que són baixa, les ha confirmat avui Adam, Rafa Mir i Yago, la de Yago ja era coneguda, i Héctor i Bubá en principi arriben. Raúl, t'atrevis amb un 11, possible 11?
0: Sí, jo crec que amb ditura en porteria això és segur inamovible, ja no hi ha rotacions en la porteria de l'Elche. Tornaria en principi Bubá Sangaré a la defensa juntament amb Mafén Gruber i Pedro Vigas, perfil dret per a Tete Morente, costat esquerre per a l'esmentat Germán Valera, que torna després de complir el partit de sanció, expulsió, recordem a Oviedo, no va estar a Balaídos, mig camp per a Marc Aguado, per a Gonzalo Villar i per a Aleix Sebas, i en punta el golejador de temporada, el referent de l'equip Andrés Silva, acompanyat d'Álvaro Rodríguez el Torito. Hi ha una baixa important en l'Alavés, l'ex-franjaver Lucas Boyer, per a mi, fuerza capital per aquí que Sánchez Flores, i també la de l'Alenya per sanció. Així que si l'Elche té la baixa de Rafa Mir, important en atac, l'Alavés també està condicionat sense Lucas Boyer.
1: Sí, sí, Lucas Boyer, que crec que se perd el que resta de temporada. Raúl, ha anunciat l'Elche que se suspenen els actes de previs al partit contra l'Alavés, però que es traslladen al partit de dissabte. Recordem que n'hi ha jornada intersemanal, que l'Elche juga fora, es traslladaran al pròxim partit que jugui l'Elche contra el Getafe,
0: sí,
1: que serà diumenge. Sí, una llàstima,
0: Dani, perquè aquest clima que es genera, l'ambient de previ d'un partit, per a la rebuda de l'equip, per que la gent ja fa convoi, no? Abans, 3-4 hores abans que comenci el duel, sempre és una qüestió interessant, no? Per a que la gent es clave ja en el paper del que es juga l'equip, però no estan d'això. La climatologia, l'horatge mana, i sí que contra el Getafe viurem aquesta festa, sí o sí, perquè hi ha una jornada intersemanal, com bé dius, que l'Elche haurà de jugar a la Cartuja contra el Betis, que ahí també hi ha
1: polèmica, sí, sí.
0: Hi ha
1: polèmica, no ha volgut entrar Eder Sarabia i ha volgut confirmar si és de veres que el Sevilla havia presentat, diríem, una protesta per les possibilitats d'eixe partit o perquè es produirà alguna circumstància en eixe partit. Però bueno, és habitual del final de Lliga. Raúl, amic, gràcies.
0: Una abraçada, amic, Dani. Adéu.
3: Nos vamos orgullosos del trabajo realizado, con el corazón absolutamente lleno del agradecimiento, muy orgullosos de esta maravillosa, yo diría, etapa y exitosa etapa, y de cómo finaliza.
1: Primera compareixença, com diem al principi del programa, de Marcelino, després que club i tècnic avançaren dilluns passat la seva marxa de l'equip a final de temporada. Per a no sorpresa de ningú, un acord o un no acord

0: Juan Costa, que ahir es va quedar al gimnàs, el tècnic, davant una setmana amb tres partits, ha dit que davant les possibles suspicàcies ha avançat que farà canvis però que no seran desmesurats. Gerard, Comesaña o PP podrien descansar i entrar Tani, Parejo o Buchanan. El partit, diumenge a les 2 del migdia.
1: Anem a veure si és en este primer partit o en el segon. Gràcies, Xavi. Ara de seguida tornem amb tu per a parlar del Castelló.

0: gente es consciente, ¿no?, de la dificultad que tiene lo que estamos haciendo, la dificultad que tiene si nos metemos en playoff, y hay que disfrutarlo y hay que vivirlo como lo que es, ¿no? Un playoff a primera división, que se dice pronto, ¿no? Hay que valorar lo que están haciendo estos jugadores, estos chicos, así que vamos a disfrutarlo, vamos a pelearlo.
1: És Pablo Hernández, ja estem en la informació del Club Esportiu Castelló, amb més realisme, ja parla obertament de promoció d'ascens i no d'ascens directe, que encara que matemàticament pot ser, ja té a 6 punts. En tot cas, final a Ceuta, un equip incòmode que ho ha fet, que ho té tot, absolutament tot fet.
0: En casa, pues, ha sido capaz de ganar muchos partidos, que es valiente con balón, un delantero Marcos que ha hecho bastantes goles, un equipo que aunque no se juegue nada, como has dicho, estoy seguro que quieren ganar y brindar una victoria a su afición y que van a plantear un partido muy complicado.
1: Un Castelló que viatja avui i en què Pablo té la totalitat de la plantilla a la seva disposició, Xavi.
2: Sí, d'ací a uns minuts volarà el Castelló des de Manises cap a Tetuán, al Marroc, des d'on es desplaçarà a Ceuta, com tu bé dies, tota la plantilla disponible.
1: Molt bé, Xavi, anem amb un possible 11 de Pablo demà.
2: Matis en porteria, Mellot, Alberto Brignani, Alcázar en defensa, doble pivot per a Barri i Grenabarrena, bandes per a Chipenga i Pablo Santiago o Jacobsen, ahir tinc el dubte, i Cala i Camarà en atac. El partit es juga a les 2, àrbitre Lax Franco, 3 victòries per al Castelló, 2 empats i 4 derrotes. L'última per 1-3 contra el Racing a Castalia.
1: Molt bé, bon cap de setmana, Xavi.
2: Adeu, igualment.
1: Acabem la nostra ronda de futbol amb el València, que torna avui als entrenaments per a preparar el partit de Sant Mamés. La primera reflexió, com li ha passat al Llevant en Posasuna, és que la victòria del Rayo incrementa les socios de l'Atlètic de lluitar fins i tot per la Europa League, que a hores d'ara té el Celta. José Luis Sánchez, bona vesprada, ja ho diem ahir, eh?
3: Així és, Dani, com està de boig a la Lliga, que sí. L'Atlètic Club certifica la permanència la setmana passada i en esta ja aspira a jugar Europa League, que la té a 3 punts.
1: Exactament.
3: Així de comprimit està tot. El que ens importa a nosaltres, el València, com deies, ha fet avui el penúltim entrenament de la setmana abans de disputar aquest duel diumenge 4:15 a la Catedral de Sant Mamés. Per cert, serà el partit número 100 com a visitant en la Catedral del conjunt valencianista. Tractarà de revertir la mala dinàmica en les últimes temporades, ja que dels últims 15 partits allí només n'ha guanyat 3, n'ha empatat 7, n'ha perdut 5, per tant, ha tret 16 punts de 45. Necessita sumar per a no patir en els últims 3 partits i no dependre del que facin els molts equips que n'hi ha darrere d'ell, però amb molts poquets punts. En la sessió d'avui, la bona notícia per a Corberán és que comença a buidar-se la infermeria. Lucas Beltrán i Julen Aguirre Zabala han començat la sessió amb els seus companys, però no l'han acabat. Podria fins i tot entrar en la convocatòria el porter, encara que no està per a jugar, però per ser un partit especial per a ell contra el seu ex-equip, no hi ha clàusula de la por, tal volta també per a que li revisen el genoll, podria viatjar a Sant Mamés per a enfrontar-se a l'Atlètic Club, tot i que la titularitat està confirmadíssima, sí, per a Dimitrievski.
1: Anem amb una imatge que teníem d'ahir, que la vam tractar en la tertúlia, i és aquesta foto que ha sentat molt malament entre l'afició del València, la foto de Ramazani jugant al golf, no?
3: Sí, jo crec que és un tema que podríeu tractar després, sí, en la tertúlia amb les dues llegendes exprofessionals de si cal exposar-se o no en les xarxes socials quan l'ambient està calent. Posem en context. Saps que en el València hi ha una certa polèmica en els últims dies, setmanes, pel tema dels dies lliures. Ahir lliurava la plantilla. Molts futbolistes anaven a Paterna a entrenar pel seu compte. Altres tinguen els seus plans privats. I Ramazani va penjar una història en les seues xarxes socials jugant a golf. Li ho posa fàcil al nostre company Òscar Forés, sí, que saps que té molta retranca, sí, i de seguida ja va fer el meme de John Ram a

0: Dani.
1: Val? I jo crec que no calia, no calia exposar-se. Si te pillen jugant a golf, pues mira, estàs en el teu dia lliure, però tu, personalment, exposar-te a Aixina crec que no era el millor moment. Tot i això, jo crec que serà titular diumenge.
0: Sí. No te vas a demanar el 11, però sí, quins canvis preveus?
1: Jo crec que en defensa farà canvis. La desfeta de l'Atlètic de Madrid no ha generat una bona dinàmica en els últims dies allà a Paterna i jo crec que tornaran a l'eix de la defensa tant Unai Núñez com Eray Sommer.
0: Molt bé, i ja, claro, que és que queden encara 48 hores, és el diumenge el partit, queda moltíssim.
1: Demà últim entrenament i parlarà Corberán a la 1:30 al Media Center de la Ciutat Esportiva de Paterna.
0: Tornarem al frontó?
1: Pues segurament. Anirà en l'escut protector perquè n'hi ha motius per a pegar-li un poquet de canya, la veritat, en roda de premsa al míster.
0: Bueno, l'escoltarem i sobretot nosaltres parlarem d'aquest partit que el València esperem que puga almenys puntuar en Samamés. Gràcies, José.
1: Adeu.
2: Teica, el bon vending els oferís la informació de l'esport femení.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
4: Dona empoderat, el microcrema.
0: Comencem el nostre, bueno, panell de bàsquet. Comencem per el València Bàsquet de les xiques, que s'emporta l'anada de les semifinals de la Lliga superant el Girona per un punt. Diumenge la tornada a Fontajau, Eva.
5: Les taronja havien d'aconseguir la màxima renda i la victòria s'ha papat, però cal posar en valor que no havien pogut guanyar les catalanes esta temporada. Va ser un partit d'alternances, amb moments de solidesa taronja que van suportar un alt ritme, sobretot gràcies a les jugades del quintet inicial, Anderson i Fibic, que lideraren l'atac, la lluita constant de Buena Vida i el treball interior de Carrera i Fam, i arribaren a la recta final amb un avantatge de 10 punts que Colibali i companyia s'encarregaren de desfer. Així que Anderson acaba amb 14 punts, Buena Vida amb 9, Fibic amb 16. Són bones xifres individuals, però l'equip continua fallant-li alguna cosa. A més, hi hagué polèmica per una acció sobre Letícia, que els àrbitres no van xiular, la deixaren dolorida a terra mentre el joc continuava i el rival va anotar. La banqueta protestà i va ser castigada. Rubén també va rebre una altra durant el duel.
6: Pienso que es una falta en ataque a Leti, que la deja dañada, que se queda dolida en el suelo, el juego no se para, además anotan un triple. Los servicios médicos, la gente del banquillo se levanta preocupada por Leti y un poco sobresaltada, y encima nos llevamos una técnica, wow, ha escocido. Este año no habíamos podido imponernos a Girona, hoy lo hemos conseguido. Esas son nuestras sensaciones y las que queremos tener y quiero que tengamos. Tenemos que estar bien mentalmente porque eso es lo que te hace superarte físicamente.
5: Estar bé per a aquesta tornada, que serà diumenge a l'Esat a Fontajau. L'atenció que es va viure es va traslladar a la graderia. El tècnic del Girona, Roberto Íñiguez, criticant roda de premsa, haver rebut insults per part de l'afició.
7: Con las que estén haremos lo que podamos, que es un poco el lema mío de este playoff, y lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Tampoco se va a insultar a nadie, porque hay que identificar a esas personas y echarlas.
0: Nacho Rodilla, bona vesprada.
8: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno,
8: es que no hicimos una y entremos
0: en una. Y entremos en una otra, pero bueno, Roberto es especialista también en estas polémicas, ¿no?
8: Mira, yo voy a
0: decir... Y te rago.
8: No, toda la rago. O sea, estas cosas, no, si les he ficado damunt de la taula cuando les fa el energúmeno este de Panathinaikos, también les tenía que ficar cuando ocurrisen en la nuestra casa. Si han pasado de esta forma que redactáis. El que tampoco... O sigui, això va per una banda, això va lo primer, val? O sigui, això hi ha que erradicar-ho i que se té que frenar, perquè sí, perquè si s'ha produït d'aquesta manera, no trasllada el sentiment de l'esport i menys el del bàsquet, que jo en el bàsquet aquestes coses he viscut cada vegada que ha patit una historieta de vaqueros en un pavelló, el delega de cap, l'àrbit, ha parat el partit i ha fet usted y usted a la calle. Vull dir que això en el bàsquet normalment se sol reconduir i n'hi haurà que si s'ha fet així, plasmar-ho. I per l'altra, Roberto tampoc pot estar donant lliçons contínuament. O sigui, alguna vegada t'has que fer mirar tu també les teues situacions, perquè històricament s'han produït coses en contra de la figura de València Bàsquet com a entitat, de Rubén com a entrenador. És a dir, tot el que tu has traslladat també afecta als altres, per tant se sent agredit perquè ha sigut agredit, però altres vegades també s'han pogut sentir entrenadors de València Bàsquet, directius, la institució en si, per tant cada cosa en el seu lloc, una per davant de l'altra, però que cadascú també hem de reflexionar moltes vegades el que fiquem damunt de exposem, que després té conseqüències que no estan justificades, però que en l'esport passa

0: passa això, no? Que la teua actitud repercutix en situacions que no se tenen direcció de donar.
1: Molt breu, Nacho. Un punt és suficient per a la millor versió de València Bàsquet?
0: No. No, perquè regales la final. Bueno, anem a veure com va això, perquè... No, és que tu ara...
1: No.
0: Ara tens que jugar el partit a guanyar-lo.
1: Sí.
0: Sempre tens que jugar a guanyar, però quan en esta igualtat d'equips arribes a un tram final d'un partit, no és el mateix portar un més 7, un més 8, que te pot fer mesurar els dos últims minuts de partit i controlar i buscar...
1: Has de guanyar el partit.
0: Has d'anar a buscar victòria. Però és que crec que l'has regalat tu. O sigui, Rubén se queixa perquè l'equip entra en un poquet una voràgine en aquests últims 3 minuts, ells s'engatillen dos triples, però tu caus un poquet en una trampa que és la de poca gestió, la de un poquet de desconcert en aquest tram final, quan te ho tenies... Jo crec que tens el més 10, però tens diverses situacions per a poder estirar un poquet més. Acabes errant i ells te penalitzen en dos triples consecutius, se fiquen a 3-4 punts i ahí ja t'entra la poreta del tram final. Però s'ha regalat un pas de creure a este Girona, que tampoc està per a tirar coeix, però l'obligació de València Bàsquet ara no és altra que jugar allí per a guanyar el partit. Que algú dirà, ostres, sempre se juga per a guanyar, però mesurar, no pots mesurar perquè portes tan sols un puntet.
1: És un puntet, sí. Acabem el bàsquet femení. Eva, notícia sobre Alicia Flores.
2: Sí, perquè ha firmat un contracte de desenvolupament en la franquícia de la Women NBA, és Washington Mystics, pot jugar 12 partits allí, no alterar el contracte que mantindrà l'entitat taronja fins a 2027, i Sandra Igueraví, de la nostra valenciana, que ha fet la primera llista com a seleccionadora nacional femenina del 3x3, són 7 jugadores que este mes ja treballaran en València per a preparar la Copa del Món de Varsovia del mes que ve.
3: Teika, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
4: Ganamos todos.
3: Juguen elles, guanyem tots.
5: En València Bàsquet, camí de la Final Four. Esports a punt.
1: I avui una altra final per a València Bàsquet, a l'OACA, Atenes, n'hi ha que guanyar per a forçar el quint, Eva.
2: Sí, l'infern es queda curt per a l'ambient que els espera, la veritat, este matí sessió de tir i vídeo per a tractar de corregir els detalls, i en Puerto Fora per estes crosses estarà una o dues setmanes fora de l'equip. Pedro està pendent de veure què s'inventa avui Ataman, i en declaracions a la cadena COPE des d'Atenes ha lamentat l'expulsió, però diu que està orgullós perquè l'equip ha sabut adaptar-se als ambients hostils i és part del creixement de l'equip.
6: No es nada preparado, hay muchísima tensión, hay muchísimo juego, todo el mundo defiende sus posibilidades. En un mundo ideal me hubiera gustado que no hubiera pasado. Quiero pedir excusas a los árbitros en primer lugar porque les pusimos en una situación insostenible para ellos. Tenemos que estar preparados para jugar en estos ambientes. Ellos son los favoritos, estamos obligados a ganar. Ellos también, pero ellos tendrían un quinto partido, ¿no? Nosotros, en cambio, si perdemos, pues acabamos la competición.
1: Nacho. Bueno, que hem parlat ja tota la setmana molt del que de València Bàsquet. Parlarem ahir d'aquest quart partit, un tot o res.
0: Avui ja és el dia de la veritat. Avui ja és l'hora de la veritat. Per què? Perquè avui sí que va estar tot en el límite, no? En el límite del bien i del mal. O sigui, va estar per damunt de tot això, perquè ells l'altre dia sempre tenien el pensament de tenim el pròxim partit, tenim el quart, anem a perdre el partit, però si estos estan massa bé, tampoc passa res, però avui tot això se va embotxir, tot se va ficar en un llistó molt alt. Cuidao ara el tema dels àrbits, perquè sí que s'ha triat bé per a que Panathinaikos i tinga un poc més de tranquil·litat, però davant el nivell de bàsquet dels nostres, jo en això és en el que confio, en aquesta dinàmica, en aquesta forma d'entendre el bàsquet que sembla que és impossible per arribar moltes vegades quan estan en esta desgràcia frenar-los, i a això se tenen que agafar, a la inèrcia de l'equip, a este també saber estar de Pedro Martínez, que després de tot l'embolic, la gresca, parlarem i ho comentarem, però fora va ser prou més intensa de lo que s'ha remarcat.
2: Sí.
0: I Pedro ho xala tot, ho calma tot, ho porta a la tessitura de anem al camp i el camp que dictamine, que dicte sentència, i a això s'anem a agafar, al que València Bàsquet és capaç de plasmar en la pista, i anem a veure si Panathinaikos té arguments individuals, sabem que este.
1: Lídia Samuel l'altre dia que en els tres partits anteriors el que ha començat el partit l'ha acabat guanyant.
0: És que és molt important. Te dona molta tranquil·litat, te fa estar un poc en el sentiment de que lo teu funciona, de que te sents còmode. arrencar per a mi l'encontre seriós. No fa falta anar-se'n com se n'anarem de més.

0: Això l'obra és d'Òscar Forés, del nostre company Òscar Forés. Ram Asani, però tampoc se li veu en un par. Vull dir, no. és un detall que en este final de temporada i tal i com estan les coses en el València, la veritat és que no ajuda.
1: Claro.
2: La situació de demostrar-la és un despropòsit per part del jugador. O sigui, tu ara si analitzes on estàs com a equip, el moment de temporada i la situació en la que estàs, què tindràs que fer més? Mostrar-te o tapar-te. O sigui, què tindràs que posar-te o amagar-te? Amaga, xato, perquè te ho està marcant la situació de l'aficionat que ho està patint, de que estàs mirant cap avall i que la cosa està molt apretada. Que vagis, dins de lo això, tens el dret, si tens lliure, de poder anar. Però quina necessitat d'ensenyar-ho. I jo després també, els dies lliures hi ha que tindre-los.
0: Home, que pressupost.
2: Sí, però que tu pots fer... Vull dir, li pots otorgar també moltes vegades a estos dies que els entrenadors tenen el seu planning i pensen que tenen que donar un dia a l'altre, perquè no otorgues també sessions, bueno, sessions no, però que vagin simplement a fer treball de fisios, perquè ara tot el que es poses al jugador
0: grup
2: en l'exterior, claro, millor.
3: Això seria mejor.
2: Claro, tu dius a un jugador, un dia, què va fer? Si són xavals joves que tenen guanyen pasta, que va fer eixir a on siga. Jo no dic que no isques, però en esta situació, claro, sigues més pillo com a entrenador, es cites per a tu que estàs un poc carregat, vens i fas un poc de massatge, de no sé què, i otorgues una sessió, com si digueres de anar a passar un ratet i xuntes al grup d'alguna manera.
0: Això és com fer els canvis només per una pàgina Excel o per els números que te marquen, no? Vull dir, és que jo crec que l'esport del futbol, el bàsquet, té igual, va més enllà de lo que marquen els números, no? T'ho dic per la sessió, vull dir, vale, que tenen dos dies, que per el conveni, que a lo millor han de descansar, però és que poden fer-lo qualsevol altra setmana que no siga esta.
3: No, además es que lo que sí que me parece raro es que hayan sido dos días, ¿ves?
0: Claro.
3: Pues nosotros teníamos uno.
0: Uno.
3: Yo creo que poquísimas semanas, yo no recuerdo haber tenido dos días de descanso, casi nunca. Yeah. Bueno, si la situación iba más o menos bien y estábamos contentos, pues, juegas un sábado y vea, pues lunes por la tarde o martes. Pero yo no recuerdo haber tenido semanas de dos días.
2: Dos días imposible.
3: Y no se medían las cargas, o sea, no existían los GPS y todas estas cosas, no existían. Simplemente por dar un día de descanso, ¿no? Después de haber jugado, normalmente el segundo día después de haber jugado, pero cada entrenador lo hacía de una manera, pero más de un día era muy difícil tener. Y luego sí, por el hecho de poder acercarte, incluso teniendo un día, pues eso, todo el mundo está tocado. Ahora además ahora, por ejemplo, el tema del gimnasio está muy bien controlado, se mide todo muy bien. Es decir, nosotros antes íbamos al gimnasio y cada vez que nos decían hoy gimnasio, decían no, por favor, o sea, estabas cuatro días baldado, no, de verdad, o sea, sí. Ni se medían las cargas allí, todo lo que
2: era
3: pudieses,
2: saco, sí.
3: el máximo peso que pudieses, el máximo de repeticiones que pudieses, y claro, decía, joder, al gimnasio iba cuatro días baldados. Ahora es que mi hijo va al gimnasio todos los días y jamás tiene agujetas.
2: No. Sí, perquè és un treball molt específic.
0: Es la continuïtat.
3: Pues, exacto, pues el jugador professional de la misma manera, el fisio, un poquito de fuerza, algo de no sé qué, de tratamiento y ya está, sí.
2: Es que ahí,
3: claro,
2: hay Corberán que ser també més pillo, claro, en aquesta situació.
0: Jo, a mi me da la impressió de que està, com diu algú,
3: bueno, y
0: superat
3: si tienes tu día de descanso, no publicites lo que hagas, sobretot si puede herir a los aficionados. Bé,
2: sembla bueno. Que ho tenien el seu planning, no? Que con Wiss te to marca desde
3: sí, el principi. Sí.
2: Ja, però és que això no és. O sigui, la competició te marca unes coses. També hi ha jugadors que acaparen més minuts i altres que no tenen minuts o poquets.
3: Claro.
2: No és la mateixa situació i que tens que ser el sabedor del moment, del moment en el que estàs.
0: Bé, n'hi ha molts temes. Tenia el tema dels quatre entrenadors de les finals europees, quatre entrenadors espanyols, però no és habitual que parlem. Tenim un minut i mig.
2: I les galletes del Madrid.
0: Ahí anava. Bueno, vosaltres heu estat en un vestidor professional.
2: Ya te.
0: Impressionant, lo del Madrid.
3: Sí.
0: No,
3: la verdad es... No, impresionante, no. Increíble.
0: Increíble.
2: Increíble.
3: Increíble porque discusiones hay, pero llegar a las manos. Y dos veces, dos días seguidos.

0: No, no recordes, ¿no?
1: No, alguna mala patada, un poquito
0: en
1: de,
0: un entrenamiento, sí.
1: Un poquito de te encaras, pero nada más, No, no llegar a las manos y dos días seguidos y uno tener que ir al hospital, que creo que he leído.
0: Sí, sí, Valverde, cosas, el FDF de Valverde.
1: Esto en mi vida lo he visto. Discusión, alguna discusión sí, pero llegar a tanto. Es que yo creo que el Real Madrid tiene un problema grave.
0: Enorme.
1: Un problema grave y grande.
0: Crear per el seu president, entre altres.
1: Es que, bueno, yo creo que es muy largo, ¿no?
0: Sí.
1: Y es para responsabilidad de otros. Pero creo que el Real Madrid, como tiene que esforzarse tanto para ganar, no es como el Barça, que disfruta jugando, pues elige los partidos y luego, pues eso, cuando no corres no ganas y te cuesta mucho más y vienen los problemas y mucho jugador importante. Bueno, es largo de analizar, pero sí, llegar a este punto, yo en mi vida, tanto en mi vida.
2: Jo he vist, a veure, no d'este nivell, perquè és quasi, han sigut agressions, però en un entrenament que n'hi ha moltes sí. mans, molt de contacte, i algú se li escapa un sopar, ha passat, però, no, però queda, la cosa se neteja i queda ahí.
1: Sí,
2: lo que no és comprensible és tot això que s'arrastra. Què vull dir? Que no hi ha ningú que domini ixe barco. És que ixe barco, el entrenador, en este cas Arbeloa, no s'atreveix a res. L'únic que podia haver ficat algo era Xavi Alonso quan comença, però li llevaren els galons, per tant, bueno, pues els jugadors fan el que volen, però sí, està sobrepassant tots els límits, evidentment.
0: Bueno, hem arribat al final, que avui juga el Llevant, no hem pogut parlar tampoc de el Llevant, ja ho hem fet en Pep Serer, i tenim un Giri a Mix Castelló, eh?
2: També,
0: este cap
2: també.
0: De setmana i l'altre.
2: El Giri en la lluita de possible ascens a primera Pep.
0: I l'Amix també.
2: I l'Amix també, sí, i ese derbi també, en el Pla de l'Arc.
0: En el Pla de l'Arc.
2: Que viu un ambientazo primer en el Pla de l'Arc, la setmana següent allí en Castelló.
0: Molt bé, parlem el dilluns i la pròxima setmana. Gràcies, Fernando.
1: Perfecto, buenas tardes.
0: Gràcies, Nacho. Vinga, a tots vosaltres. Dilluns tornarem a Esports a Punt i vos deixem en tota la programació d'esta casa amb les notícies primera. Adéu.
3: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
4: No sabía nada, la verdad. No sabía absolutamente nada. Lo iba a traer igualmente.
5: Estoy a favor totalmente de la huelga, porque es que es verdad, los ratios no pueden ser. Las condiciones que están son fatal.
6: Y sí, todo eso sí que lo entiendo, ¿sabes? Pero yo creo que los chiquillos no tienen por qué faltar al colegio.
7: La plataforma crida a toda la comunidad educativa a secundar la vaga indefinida y motiva a participar en todas las movilizaciones.
8: Yo es que francamente no puc entendre que no estiguen de acuerdo en protegir a este alumnat per la circunstancia que acabé de explicar.
9: No va a salir ningún pasajero del buque hasta y en condiciones de aislamiento totales hasta que esté preparado y dispuesto el avión que lo va a trasladar a su destino final.
10: Ellos ya saben que van a tener que hacer una cuarentena. Entendemos que el sentido común que parece que impera allí y la racionalidad haga que así vaya a ser.
11: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
12: Hola, com estan? Hi ha novetats importants pel que fa al brot d'antivirus. Segons ha confirmat fa uns minuts el secretari d'Estat de Sanitat del Ministeri, Javier Padilla, una dona de 32 anys, d'Alacant, està en estos moments ingressada en aïllament a l'Hospital d'Alacant amb símptomes lleus que podrien ser compatibles amb el virus, amb l'antivirus. Esta dona hauria mantingut un contacte amb la passatgera holandesa que va morir a finals d'abril després de baixar-se del creuer. En principi, segons ha explicat el secretari d'Estat, seria una de les passatgeres que viatjava asseguda prop cap als Països Baixos, va baixar-se de l'avió perquè el seu estat de salut no li ho permetia ja viatjar i va morir finalment l'endemà, el 26 d'abril. Bé, Padilla ha dit que tota esta operació, este trasllat a l'Hospital d'Alacant d'esta pacient de 32 anys amb símptomes compatibles amb l'antivirus, està fent-se amb la col·laboració de la Conselleria de Sanitat, que també ha dit que informarà en breu sobre tots els passos a seguir. Ara se li ha practicat una prova PCR per a determinar si és o no positiva, els resultats entre 24 i 48 hores. Escoltem a Padilla.
10: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un

0: un hospital. Es trasladada al hospital por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Allí se le mete en una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones que sean necesarias, y se le toma una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda, y esperamos tener en las primeras 24 horas los resultados a ese respecto. Aquí se abren varios árboles de decisión.
1: I aquests arbres de decisió són els següents, són diferents escenaris. Si la prova és positiva, anirà directament a la unitat Huatán, una de les unitats de les 17 que hi ha a tot Espanya. Recorden que hi ha una a l'Hospital La Fe de València. Si és negativa la prova, però continuen els símptomes, com és una persona de contacte, Padilla ha dit que anirà junt a la resta de passatgers del creuer a l'Hospital Madrileny Gómez Ullà. De seguida els ampliem esta informació. Són les 3 i 3 minuts. Patricia Valero està a la tècnica. Anem a altres assumptes d'este divendres.
2: Les notícies del migdia.
1: I el gran tema del dia també, altre tema del dia, sí, a la Comunitat Valenciana, és aquesta vaga indefinida prevista per al pròxim dilluns. Tres dies abans, les dues parts, la Conselleria d'Educació i els sindicats convocants, continuem amb les posicions enfrontades. De moment va avant la vaga, les negociacions estan trencades després que els sindicats rebutjaren ahir l'oferta de pujada salarial de 75 euros al mes de manera progressiva en els pròxims tres anys. Òscar Martínez, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. Els sindicats convocants, tots els de l'àmbit educatiu, han sumat avui el suport de la Federació de Mares i Pares FAMPA València, la majoritària, a una vaga per defendre l'educació pública i en valencià, que en la seva opinió ha fet malbé la política del Consell. Els sindicats i la presidenta de FAMPA València han criticat este matí a Educació per voler enfrontar la comunitat educativa per la carta enviada a ir a les famílies. Elisabet García.
4: No hi ha negociació i els motius s'enquisten. La conselleria es burla de tota la comunitat educativa. L'última de les burles amb la proposta de pagament de 75 euros bruts en 3 anys o cap concreció respecte als punts de negociació restants. La plataforma crida a tota la comunitat educativa a secundar la vaga indefinida.
3: La consellera d'Educació ha assegurat este migdia que està oberta a negociar i que no entén per què els sindicats no pensen en el perjuís que al seu entendre causaran en l'alumnat, una part del qual també va ser perjudicat en la dana, ha dit Carmen Ortí.
5: Jo és que francament no puc entendre que no estiguem d'acord en protegir a este alumnat per la circumstància que acabé d'explicar. Són alumnes que necessiten esta protecció perquè el que va passar en les seues vides en aquests dies va ser un condicionant per al llarg de tota la seva vida.
3: I mentrestant, mares i pares decideixen què faran dilluns amb l'alumnat.
6: Considero que si es deixen a casa, pues, realment no estic col·laborant a que se visibilitzi la situació que hi ha en els centres.
7: Sí, sí, yo lo entiendo, sí, sí, todo eso sí que lo entiendo, ¿sabes? Pero yo creo que los chiquillos no tienen por qué faltar al colegio, a la escuela.
1: Bé, i els jutjats d'Alacant, segon dia de declaracions en el cas del residencial Les Naus, avui estaven citats a declarar en qualitat de testimonis quatre tècnics de la conselleria, tres de l'Ajuntament, però estos últims no s'han presentat. Maria Bravo.
8: Sí, finalment només han declarat avui els quatre tècnics de la Conselleria d'Habitatge, autors de la revisió i l'informe sobre les possibles irregularitats en el residencial Les Naus. Els tres tècnics de l'Ajuntament d'Alacant no han acudit a la citació. El motiu es desconeix. La titular del jutge d'instrucció número 5, que és qui porta el cas, els tornarà a citar. Citació que els farà arribar a través de la policia per assegurar-se que els arribe. El calendari de citacions continua el dimecres 20 de maig amb els 5 primers investigats. Entre ells, l'exregidora Rocío Gómez i la cap de...
1: Terrible, un terrible accident al mar en una operació de la Guàrdia Civil contra el narcotràfic.
3: Un agent ha mort, altres dos estan ferits greus en xocar dos patrulleres del Servei Marítim de l'Institut Armat mentre perseguien una narcollanxa a unes 80 milles de la costa de Huelva. Per ara no s'ha fet públic si els ocupants de la narcollanxa han aconseguit escapar o si estan arrestats. Precisament avui, la Guàrdia Civil havia informat de la confiscació de més de 41 tones de cocaïna en dues operacions contra el narcotràfic en alta mar.
1: Anem ja les 3 i 7 minuts amb la previsió de l'horatge. Antonio Sánchez, bona vesprada.
9: Molt bona vesprada. Ens espera una jornada marcada pels núvols en pràcticament tot el territori. Això sí, ja en les pròximes hores veurem com eixirà el sol en el litoral, però esperem tempestes cap a l'interior nord, sobretot el Racó de Mus, els Serrans, l'Alt Palància, l'Alt Millars, l'Alt Maestrat i els Ports. En aquestes comarques és més probable veure ruixats puntuals i també acompanyats de tronades. Els pròxims dies tindrem ambient inestable, sobretot demà, serà una jornada marcada per la pluja. Ja tenim avisos activats grocs en pràcticament tota la Comunitat Valenciana per intensitat de 20 litres per metre quadrat en una hora, i serà a últimes hores del matí, primeres de la vesprada, quan arribarà una línia de tempestes ben activa, que deixarà sobretot tronades cap al sud, acompanyades de ratxes de vent i també possibilitat de granís. El diumenge torna l'estabilitat amb sol en la major part del territori, amb temperatures avui que es quedaran entre els 20-22 graus de màxima. Demà baixen les màximes, pugen les mínimes, i diumenge serà una jornada un poquet més fresca per matí, però això sí, de vesprada el termòmetre passarà dels 25 graus en molts punts de la nostra comunitat.
1: Les 3 i 8 minuts, xicoteta pausa, i de seguida anem amb tota aquesta informació que els hem avançat i ser possible cas d'antivirus en una xica de 36 anys que va tindre contacte amb una de les víctimes del creuer.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
10: Torna la Fira del Llibre de València. Del 30 d'abril al 10 de maig, als Jardins del Real, Vivers. La festa del llibre per antonomàcia dels valencians i valencianes. Amb més expositors que mai, la visita d'autors i autores, més de 1.000 activitats i totes les novetats literàries de la temporada. Recorda-ho, la Fira del Llibre de València t'espera del 30 d'abril al 10 de maig.
11: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Les 3 i 9. Ja saben que el secretari d'Estat ha confirmat fa uns minuts en la compareixença que ha fet en el Ministeri sobre el cas, possible cas, d'un possible contagi d'antivirus d'una xica de 32 anys a la cantina que va viatjar, va tindre contacte amb una de les víctimes mortals d'eixe creuer en un dels vols que anava a agafar. De moment, esta persona, esta xica, està aïllada en un hospital de la província d'Alacant, segons diu la conselleria, també ha confirmat el Ministeri. Seguint esta compareixença del secretari d'Estat, ha estat...
12: Ho ha dit el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, una dona de 32 anys que presenta símptomes compatibles amb els de l'antivirus i que va estar, com bé has dit, en contacte en un vol comercial amb la persona que va venir a Johannesburg, a Sud-àfrica. Ho ha explicat així Javier Padilla.
0: A través del Sistema Europeo de Alerta Temprana y Respuesta Rápida, el Early Warning and Response System, España ha tenido conocimiento de que dos de esas personas tenían como destino final nuestro país en ese viaje. Tras contactar con una de ellas, ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante.
12: Això seré en els símptomes, ho explicava Javier Padilla, el secretari d'Estat de Sanitat. Esta persona està aïllada ara mateix a l'Hospital General d'Alacant, complint amb tot el protocol de proves que, si donen positiu, es traslladaria a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on, recordem, seran traslladats durant el cap de setmana els 14 espanyols del creuer. Sanitat es troba a l'espera del resultat de les proves. Tornem a escoltar a Javier Padilla.
0: Si la prova és negativa i continua con símptomes, se repetirà a les 24 hores. Si continúa siendo negativa y no hay un diagnóstico alternativo, continuará en aislamiento repitiendo la prueba diagnóstica cada 48 horas. Es decir, va a imperar el criterio clínico conjuntamente con las pruebas de laboratorio para determinar si siguen siendo negativas, en qué momento esta paciente deja de ser un caso sospechoso y pasa a ser un contacto. En el momento en el que pase a ser un contacto, esta persona será trasladada al Hospital Gómez Ulla, cosa que ya ha sido comunicado al Hospital Gómez Ulla.
12: Tot això, Patricia, Javier Padilla assegura que la probabilitat que esté contagiada esta dona de 32 anys és baixa, ja que en la bio estava dos files per darrere de la persona que ha mort.
1: Gràcies, Lorena. També recordem que en este mateix avió també viatjava a eixa hostessa, que en un principi presentava també símptomes i que finalment eixa hostessa ha donat negatiu. Amb la qual cosa seguirem mirant, esperem. El secretari d'Estat ha dit que 48 hores hi haurà una PCR positiva o negativa. Seguim sobre la investigació d'este antivirus, perquè el cas és que un ciutadà britànic ingressat a una illa on va fer escala al creuer és un altre possible cas de contagi, mentre que, com dèiem, i si hostessa de vol que era sospitosa, ha donat negatiu. A bord del creuer, tots continuen asimptomàtics. Carme Pastor.
13: El creuer Patricia ja ha fet més de la meitat de la travessia de Cap Verd a les

0: Canàries i tantes passatgers com la tripulació continuen sense cap símptoma compatible amb l'antivirus i segons un viatger la majoria ha reaccionat amb calma. L'Organització Mundial de la Salut ha informat que ha donat negatiu en antivirus l'hostessa de vol que havia tingut contacte amb la dona contagiada que va morir a Sud-àfrica en el mateix vol del cas que ara s'investiga a Alacant. Tested negative. Però l'alerta va evolucionar i el govern britànic ha informat d'un altre possible cas. Un ciutadà del Regne Unit ingressat a l'illa de Tristão da Cunha, una de les escales del creuer. Sota vigilància continuen també la trentena de passatgers que desembarcaren a Santa Helena i els quatre contagiats en el creuer ingressats en hospitals dels Països Baixos, Alemanya i Sud-àfrica.
1: Bé, i a 48 hores d'aquest desembarcament de l'Ondius a Espanya es coneixen més detalls d'aquest operatiu complex perquè implica més de 23 nacionalitats. Lourdes Espinosa.
2: Diumenge al migdia el creuer arribarà a les Canàries i fondejarà davant del port de Granadilla a l'illa de Tenerife, però sense tocar terra. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
3: Todo en control y totalmente aislados y sin ningún contacto con la población.
2: El primer serà una revisió mèdica en el creuer per a comprovar que els passatgers continuen sense símptomes d'antiganxes de 5 en 5 al port on es esperen uns vehicles supervisats que es traslladaran a l'aeroport sud de Tenerife i pujaran directament als avions que estaran esperant-los per a tornar als seus països.
3: No va a salir ningún pasajero del buque hasta que esté preparado y dispuesto el avión que lo va a trasladar a su destino final.
2: Els 15 espanyols es traslladaran en un avió militar a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on s'ha habilitat tota una planta aïllada de la resta del centre i on es sometran a quarantena. Segons han explicat fons del Ministeri de Sanitat, cap d'ells s'ha oposat. El problema sorgeix en la resta de passatgers provenen de 22 països diferents amb els quals s'ha de negociar un a un. De moment s'ha arribat a acords amb els Estats Units o la Gran Bretanya que enviaran avions, però i la resta? Perquè hi ha passatgers de llocs dispars i llunyans com el Japó, Rússia, Ucraïna, l'Índia o Guatemala. Queden 48 hores frenètiques per arribar a acords.
4: A punt, les notícies del migdia.
1: Les 3 i quart, a més de 72 hores, ja ho sabem, perquè comença aquesta vaga indefinida en l'educació pública no universitària. La consellera ha assegurat este matí que està oberta a negociar amb els sindicats i ha criticat que ahir, a la primera de canvi, diu, abandonaran la negociació. Demana que pensen en l'alumnat i insisteixen que els servicis mínims són inamovibles. Avui s'ha reunit amb el seu equip per a valorar la situació. Maria Poveda.
5: Sí, bona vesprada. Les negociacions continuen paralitzades de moment. Després que ahir els sindicats s'alçaren de la taula, no estar d'acord ni amb la proposta de pujada salarial ni amb la dels servicis mínims. Des de la conselleria donen per fet que dilluns començarà ixa vaga indefinida, però recorden que estan oberts a continuar negociant per acostar postures. També diuen sobre el tema salarial. En el que no canvien d'opinió és en la proposta de servicis mínims. Recorden que és fonamental que l'alumnat de segon de batxillerat no isca perjudicat i per això estableixen que el 100% del professorat d'ixe curs estiga els dies d'avaluació. De moment, el CESIF ja ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia contra esta proposta i en les pròximes hores ho farà la resta de sindicats. Escoltem Carmen Ortí, consellera d'Educació.
6: Hi ha condicions que per a nosaltres són importants i esta és la protecció de l'alumnat, però nosaltres continuem en la nostra postura de diàleg, d'escoltar, d'arribar a millores. Estem oberts a negociació i a poder parlar, clar que sí.
1: Bé, la consellera que es mostra oberta encara al diàleg pensa que hi ha marge d'actuació. En tot cas, la vaga, l'11, és vaga indefinida. Recordem que aquesta vaga seria la primera en quasi 30 anys, per l'última de les vagues indefinides de l'ensenyament data de 1988. En cas, el cas és que si no hi ha un acord d'última hora, avui serà assegut l'últim dia de classe sense vaga a la porta de l'escola. Este matí les famílies entenien les raons del professorat, però també posen damunt la taula les dificultats per a conciliar de pares i mares. Des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares, de FAMPA, València, han fet una crida per a deixar buits els centres educatius. Carme Domingo.
7: Incertesa i reorganització d'última hora. La vaga educativa planteja dubtes a les famílies.
8: De moment, en els primers dies, teletreballaré.
9: No me gusta mucho lo de la huelga porque va a haber el mínimo servicio y estoy un poco preocupada si van a comer bien o van a estar bien atendidos.
10: Aules de 30 alumnes, en moltes necessitats.
11: Comprensible lo que...

0: Lo están haciendo los profesores.
1: Pero conciliar resulta complicado.
2: Hay familias que encara que buiguen que seus xiquets i xiquetes se queden a casa, pues no poden pels seus treballs.
1: Des de les associacions de pares i mares, la consigna és clara.
3: Recolzem la vaga i recomanem a les famílies que se cuiden els centres educatius.
1: Preocupa sobretot la situació de l'alumnat que s'ha d'enfrontar a l'ESPAU.
3: El professorat va velar per el dret de l'alumnat. Evidentment, hi ha preocupació, però confiem en els nostres docents.
1: Des de FAMPA demanen una negociació real i efectiva per a poder tornar a les aules amb normalitat.
4: I els sindicats aniran dilluns a la vaga. Entre les reivindicacions està la baixada de ràtios, més inversions en infraestructures educatives o una major aposta pel valencià.
5: Sí, però el punt de major fricció és la recuperació del poder adquisitiu, que diuen no s'ha tocat en quasi 20 anys.
4: Pau Ibars, la Generalitat ha proposat una pujada progressiva de 1.050 euros a l'any, però els sindicats ho consideren insuficient.
6: Bona vesprada. Veiem en números de què estem parlant i on està la discrepància. En la pujada retributiva proposada per la Conselleria i rebutjada pels sindicats per considerar-la insuficient, un mestre de primària cobraria un salari mitjà brut de 2.000 cenis, que situa els professors de la Comunitat Valenciana en la posició 9 d'un rànquing retributiu dels professors. Però, si sumem els sexenis, i segons la Conselleria, prop del 80% de la plantilla en té, la cosa canvia molt, ja que este complement es paga millor així que en altres comunitats. Veiem dos exemples. Amb dos i amb cinc sexenis. Amb dos sexenis, els professors valencians cobrarien 2.880 euros en primària i 3.211 en secundària. Se situarien en sèptima posició en un rànquing de retribucions. A mesura que van sumant trienis i sexenis, retallen posicions respecte a la resta. I així, amb cinc sexenis, pugen sis posicions. Cobrarien 3.304 euros bruts en primària i 3.635 en secundària, i serien els quarts millor pagats d'Espanya.
7: Les notícies del migdia. Patricia Hort.
4: 3 de la vesprada, 20 minuts. El ple del Consell s'ha celebrat avui a la capital de la Plana, a la Casa dels Caragols. La vaga convocada pel professorat és un dels temes que ha estat damunt de la taula. Jordi Fuentes, quins altres temes ha tractat el Consell?
8: Sí, entre els temes tractats avui a Castelló, a la Casa dels Caragols, ha destacat eixa convocatòria de vaga indefinida en l'ensenyament. El portaveu, Miguel Barrachina, ha reconegut la legitimitat de les protestes i ha demanat al professorat que les mobilitzacions no afecten l'alumnat de segon de batxillerat. També ha instat l'oposició a no fer un ús partidista d'esta qüestió i ha anunciat 7 milions d'euros d'ajudes per a continuar amb els lloguers en la zona de la Dana. En paral·lel, el president Juan Fraz Pérez Llorca ha participat en un acte de la Diputació de Castelló pel Dia d'Europa. En una declaració institucional, el president ha defès que la Comunitat Valenciana ha de tindre veu a Europa i ha reclamat a la Unió Europea que remi a favor dels interessos valencians.
4: Bé, com dèiem, des de Castelló també el president de la Generalitat ha fet una declaració institucional amb motiu del Dia d'Europa, que demà celebra aquests 40 anys de l'entrada d'Espanya en la Unió Europea. El president ha lloat els valors de la Unió, però reclama que respecten els interessos de la Comunitat Valenciana també els seus sectors productius. Pau Huguet.
9: El cap del Consell ha defensat la importància de la Unió Europea com a espai de cooperació, però ha advertit que les decisions comunitàries han de respectar la realitat econòmica del territori. En aquest sentit, ha reclamat que Brussel·les escolte la veu dels agricultors, ramaders i pescadors valencians per tal de poder mantindre la seva activitat sense perdre competitivitat. També ha subratllat la necessitat que la Comunitat Valenciana estiga present en la presa de decisions per defensar la indústria, el camp i la cultura. L'escoltem.
10: Reclamem que Europa escolte la veu dels nostres agricultors, ramaders i pescadors, que tenen dret a continuar vivint de la seva feina sense que perilli el seu futur per les normatives que resten competitivitat i afavoreixen una competència deslleial. Cal que la Comunitat Valenciana estiga present per a defensar la nostra indústria, el nostre camp, el nostre talent, la nostra cultura.
4: La informació era de Paco Huguet. Més coses. Els jutjats d'Alacant continuen avui les declaracions per les suposades irregularitats en les adjudicacions del residencial Les Naus. Avui estaven citats 7 tècnics, 4 de la Conselleria d'Habitatge i 3 de l'Ajuntament. Estos últims no s'han presentat. Maria Bravo.
11: Sí, finalment només han declarat els 4 tècnics de la Conselleria d'Habitatge que revisaren els expedients de les 140 vivendes del residencial Les Naus i elaboraren un informe amb les possibles irregularitats. Els de l'Ajuntament es desconeix perquè no han comparegut. Fernando Cazorla és advocat de l'acusació popular exercida pel PSOE.
12: La comunicació se hizo a través de...
11: Les d'avui han sigut unes declaracions molt tècniques. Els advocats

0: s'han insistit en saber si es pot adjudicar una vivenda quan es detecta que falta i es reclama part de la documentació. Eduardo García Ontiveros és advocat de l'acusació popular exercida per Ciutadans.
1: Hubo gente que a la que se le requirió documentación, más documentación para ello, hicieron caso omiso y aún así fueron beneficiados con la adjudicación de una vivienda. Por lo tanto, pues bueno, tenemos un problema.
0: Les declaracions continuaran el pròxim dimecres dia 20 amb 5 dels investigats.
2: Més coses. L'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comunicat avui a la jutgessa de Catarroja que es plantejarà entregar els seus missatges del Dia de la Dona quan l'audiència resolga si és testimoni o investigat en la causa.
3: Sí, la jutgessa de la Dana havia sol·licitat Mazón que aportarà de forma voluntària els missatges. Este matí, la representació legal de l'expresident ha presentat un escrit en què diu que fins que l'Audiència de València no es pronuncie, no estudiarà la possibilitat d'entregar els missatges. També avui, el jutjat de Catarroja ha declarat el cap de bombers forestals del CIRA, que s'ha reafirmat en el fet que a l'exconsellera Salomé Prades li van tallar les ales el dia de la Dana, el 29 d'octubre de l'any 24. És el comentari que va fer en un àudio que li va enviar a Prades, investigada en la causa, juntament amb el secretari autonòmic. L'exsecretari d'Emergències, Emilio Orgüeso. La jutgessa l'ha tornat a citar perquè ho aclarisca. Avui el bomber, a preguntes de les parts, ha matisat que no es referia a ningú en concret ni a cap superior de Prades. Segons ha declarat en el jutjat, el comentari és només una opinió personal perquè és lliure, diu, de pensar que li van tallar les ales i els bombers forestals també. Diu perquè a les 6:30, des del Consorci de Bombers, els van enviar a casa o van deixar molts bombers en les unitats quan podien haver sigut d'utilitat, ha dit el testimoni.
2: I el jutjat de València ha rebutjat reobrir la investigació sobre l'incendi de l'edifici de Campanar, que el febrer del 24, recordaran, va causar 10 víctimes mortals.
3: El jutge considera que l'informe pericial presentat pels afectats no aporta cap element nou que justifiqui reprendre la causa. La decisió coincideix amb el criteri de la Fiscalia, que també s'ha oposat a la reobertura de la investigació. Segons la resolució, el projecte de l'edifici complia la normativa vigent en el moment en què l'Ajuntament va concedir la llicència d'obra.
2: De l'economia, 3:25. Sobre el nou model que es fabricarà al Musafes, hi ha novetats que passarien per possibles retards en la fabricació i això en la mateixa setmana que Ford ha arribat a un acord amb un grup xinès per a vendre una part de la factoria. Lorena Caballero.
4: Sí, segons mitjans especialitzats en el sector, els nous plans de Ford per al Musafes passen per un retard en la producció del vehicle multienergia, que no començarà fins al 2028 i no en 2027. També baixarà la producció d'unitats. Es fabricaran al voltant de 180.000 vehicles en compte dels 300.000 previstos. Aquest escenari exigeix noves solucions laborals. Cal recordar que a la factoria hi ha un ERTO vigent des de gener de 2025 que afecta 900 treballadors. Daniel Portillo, portaveu de STM Intersindical Valenciana.
5: Recibiremos con mucha satisfacción que por fin, de manera oficiosa, la empresa comunique qué vehículos vamos a hacer, que dé claridad y certidumbre a los trabajadores y trabajadoras de Ford Musafes y podamos saber cuál es nuestro futuro. No entrar dentro de nuestra hoja de ruta, entrar en ese imaginario de tener que volver a reducir la plantilla, que recordemos ha reducido ya un 50%.
2: El càncer d'ovari és un dels més agressius i difícils de detectar. En la Comunitat Valenciana se detecten a l'any una mitjana de 370 casos. Per a millorar el pronòstic, el gran repte és el diagnòstic precoç. Victòria Masso.
6: La dificultat i el retard en el diagnòstic radica en que els símptomes es confonen amb malalties comunes. Escoltem Cristina Díaz, és metgessa adjunta del Servici de Ginecologia de l'IVO, i Sara Martínez ha sigut pacient oncològica i és coordinadora del grup de suport de SACO, que és l'Associació de Pacients amb este càncer a València.
7: Principalmente molestias abdominales,

0: d'abril. No hi ha ferits i, segons Washington, el bloqueig segueix amb normalitat. L'Iran acusa Trump de posar en perill la via diplomàtica.
1: Why they decided to attack us?
0: Estem davant de l'episodi més greu des del 8 d'abril, quan es va decretar l'alto el foc que avui complix un mes. Donald Trump trau ferro al que ha passat i diu que la treva està en vigor. Les converses van molt bé. L'Iran ha d'entendre que si no signa ho passarà malament. Els últims atacs, ha dit, són una carícia d'amor, però si es trenca l'alto el foc, l'Iran volarà per l'aire. Washington espera la resposta de Teheran a l'última proposta per a posar fi a la guerra. Seria un acord marc en què els dos països desbloquejarien immediatament l'estret d'Hormuz i deixarien per als 30 dies següents les qüestions més espinoses, com ara el programa nuclear.
2: I ara fa un any de que el cardenal nord-americà Robert Prevost era elegit papa amb el nom de Lleó XIV. 12 mesos després ha volgut celebrar l'aniversari amb una visita a Pompeia i Nàpols, a Sud-Itàlia, on ha llançat una nova súplica per la pau. Eva Terol.
3: La continuïtat amb el predecessor, el papa Francesc, i les embestides amb el seu compatriota Donald Trump han marcat el primer any de Lleó XIV.
4: Hi ha una continuïtat en el pensament i en la manera de fer del papa Francesc, però també la novetat de tindre primer un nou papa en el seu estil propi.
3: Un estil caracteritzat per la discreció.
4: És un papa tímid i es nota la seva timidesa, però també és un papa que no té por d'expressar els seus sentiments en públic. L'hem vist emocionar-se, l'hem vist inclús estar al bord de les llàgrimes.
3: En estos 12 mesos, Robert Prevost ha fet 7 viatges apostòlics.
4: El primer a Turquia i al Líbano, un lloc que està patint la guerra, que està patint la violència, i el papa ha volgut fer-se present precisament en els llocs on hi ha un patiment més gran. I després el viatge a Àfrica, que ha estat un grandíssim èxit.
3: I la seva primera encíclica està al caure.
4: El 15 de maig serà a prop. Una encíclica on hi parlarà de la intel·ligència artificial, parlarà de la globalització.
3: Després d'este primer any de transició, en un món convuls, tres són els seus grans reptes.
4: Primer, la unitat de l'Església. El segon, el donar una paraula per a tot el món canviant de globalització, d'intel·ligència artificial. I el tercer repte seria clarament una paraula des de l'Església en favor de la pau en el món.
2: Acabem, no tenim temps per a més. A les 4 actualitzem tota la informació, especialment sobre aquesta última hora que es donàvem al principi d'este temps de notícies, i ser possible, només possible cas, del virus, de l'antivirus, d'una dona d'Alacant, de 32 anys, que està en aquests moments ingressada en aïllament a l'Hospital d'Alacant amb símptomes lleus que serien compatibles. La dona ha mantingut un contacte amb la passatgera holandesa que va morir a finals d'abril després de baixar-se del creuer. La Conselleria de Sanitat està duent en col·laboració amb el Ministeri tot el protocol. Estan a l'espera d'una PCR. Actualitzarem la informació a les 4. Nosaltres tornem dilluns més i millor. Adeu.
5: Som a punt.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: La Lliga i l'Eurolliga es donen la mà al Punt a Punt. Este divendres, des de les 8 de la vesprada, quart partit del play-off entre Panathinaikos i València Bàsquet, i el partit clau per la permanència entre el Llevant i Osasuna. A més, Copa de la Reina d'handbol, tenis taula, futbol sala amb el Family Cash Alzira, Opa Rulo i Lliga Asobal amb l'Orneo Eon Alacant, Ademar de Lleó. Viu este superdivendres al Punt a Punt de Punt Ràdio.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Hola, com estan? 3 minuts passa de les 3:30, així que és moment de que parlem de...

0: Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És divendres, és 8 de maig i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació vespertina de la Ràdio Pública Valenciana. Anem a per l'últim programa sent al mes de març, després de dos mesos de caigudes a nivell autonòmic. També creix, però de forma més discreta. De seguida comentarem les xifres. Per altra banda, sembla que el mercat immobiliari de la Comunitat Valenciana comença a relaxar-se. En concret, les compravendes han caigut un 8,2% interanual, les operacions ja no es tanquen tan ràpid i els propietaris comencen a baixar alguns preus. La clau de tot això és els preus han pujat tant que els compradors valencians ja no poden accedir als pisos, a les vivendes. Avui parlarem amb l'Associació d'Immobiliaris de la Comunitat Valenciana per saber si ells estan notant o no esta relaxació i per saber també si aquestes xifres són un xicotet descens momentani o la nova realitat. En paral·lel, mentre ens preocupa si algun dia podrem o no comprar un pis, també mirem amb preocupació si la intel·ligència artificial ens llevarà en un futur el nostre treball. Ui, veurem si la intel·ligència artificial, al contrari, no és una amenaça, sinó que és una oportunitat que pot crear més llocs de treball que destruir. Serà possible? En uns anys? Ho veurem de seguida. I per acabar, entre molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica d'avui.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa i com cada dia per a fer-ho, tinc així a Arturo Rico. Com estàs?
2: Hola, Javi. Molt bona vesprada. Així estem per a tancar la setmana, tancar l'últim repàs a l'actualitat econòmica d'avui. I ho fem fent una ullada a aquestes xifres de l'índex de producció industrial.
1: L'índex de producció industrial mesura, ja ho saben, bàsicament, quan fabriquen les nostres factories, les nostres fàbriques. La bona notícia és que la Comunitat Valenciana ha tornat al terreny positiu durant el mes de març amb un lleuger creixement del 0,6%, trencant una seguida de caigudes en els dos mesos previs.
2: Així és, Javi. No obstant això, si mirem la foto completa, hi ha marge de millora. Mentre que la mitjana a Espanya va pujar un 2,1%, la nostra autonomia es queda en 1,5 punts per baix. De fet, si sumem el que portem d'any, la producció valenciana arrossega un descens del 2,8%. Això ens indica que, encara que hi ha símptomes de recuperació, el ritme és més lent que en la resta del país.
1: Hem de tindre en compte que la indústria és el motor que crea ocupacions estables i, sobretot, de qualitat. Les dades mostren que els béns de consum i l'energia encapçalen el creixement, però preocupa la caiguda del 7% en béns d'equip, és a dir, maquinària, i això el que suggereix és que les empreses estan invertint menys de cara al futur. Ara hem de veure si este xicotet repunt del mes de març es converteix en una tendència sòlida.
2: I parlem ara de vivenda, perquè després d'un període alcista el sector immobiliari sembla que es refreda. Les compravendes han caigut un 8,2% interanual i el temps per a tancar una operació s'ha duplicat, passant de 2 a 6 mesos de mitjana. Esta relaxació es deu principalment al fet que molts propietaris mantenen preus fora de lògica amb sobrecostos de fins al 20%.
1: Per això, la realitat del mercat està obligant a aplicar descomptes, en alguns casos molt agressius, en alguns casos de fins a 50.000 euros en algunes operacions molt concretes, també, ja que el comprador local no pot assumir les pretensions actuals, deixant l'obra nova quasi exclusivament en mans del capital estranger. Una realitat que volem analitzar amb la presidenta de l'Associació d'Immobiliaris de la Comunitat Valenciana, Nora García. Com estàs, Nora?
3: Bona vesprada.
1: Nora, volem comentar amb tu aquest escenari. La febre per comprar a qualsevol preu ha desaparegut. Estem davant d'un mercat més sa o simplement és una falta de capacitat financera de les famílies? Què està passant?
3: Bueno, lo que venim notant de fa uns mesos cap a si, les immobiliàries de Sitval en general, és que s'ha parat un poc i s'ha locura que n'hi ha desenfrenar per la compra de pisos i que està un poc més relaxada la situació. Les dades oficials respalden aquesta percepció que teníem nosaltres de fa uns mesos, de després de l'estiu que vam començar a notar un descens en els contactes. I bueno, per a nosaltres no és una situació alarmant, perquè és de veres que l'any passat va ser un any històric. Entonces, bueno, diguem que estem tornant

0: tornant un poc a la normalitat.
1: Clar, veníem d'un any extraordinari, històric, com estaves comentant, és normal, aquestes xifres de rectificació una miqueta. Clar, al voltant del 44% de les agències nota menys clients, ho estaves comentant tu també, hi ha pisos amb un 20% de sobrecost. Això és així, Nora?
0: Bueno, n'hi ha, en general, això és la mitja, però n'hi ha que està molt més per damunt d'aquest 20%. Després, bueno, depèn de les necessitats i la realitat i la situació de cada vendedor, n'hi ha qui s'ajusta més al mercat i n'hi ha qui se'n passa molt al fixar el preu d'eixida i després, bueno, el mercat no assumís aquests preus i el que tenen que anar fent és reposicionant. Si passen els mesos i no venen, pues realment tenen que vendre, pues no tenen més remei que baixar el preu. I això ja s'aprecia, pues, si entres en els portals immobiliaris i fiques les vivendes que han baixat de preu, ja es comença a veure de fer del 10, del 12, del 15, del 20... va notant-se que... Però més que una baixa, jo ho titularia com un aterrissatge, no? Estan, bueno, pues estan ficant els peus en terra i veient que les pretensions que tenien no eren assumibles per als compradors i que, bueno, tenen que ficar-se a la mitja. Sí, és que és així, eh?
1: I, clar, en València el metre quadrat arriba a superar els 4.000 euros. Nora, creus que València corre el risc de construir vivendes que només puguen pagar capital estranger expulsant al comprador local?
0: A veure, el capital estranger representa en la mitja de tota la comunitat valenciana un 25% de les compraventes, entonces no poden assumir tota l'obra nova que s'està fent des d'estrangers. N'hi ha gent en València que està comprant obra nova a preus, bueno, pues un poc de locura, però és que els números i no eixen d'una altra manera per als promotors. Els costos són altíssims, els terrenys es compren a preus d'or i és que no, i així i tot, no té un altre remei, però és que així i tot està dificultós el tema de l'obra nova perquè tampoc n'hi ha mà d'obra. Vull dir, és complicat.
1: Clar,
0: però, bueno, com és... tampoc és...
1: No, que esta setmana vèiem com la Generalitat i els constructors plantejaven una pujada de fins a 15.000 euros en el cas de les vivendes d'obra pública. O sigui que els números no eixen.
0: No, però no eixen, però que realment, bueno, jo que vinc de família promotor, ho sé realment el que és. O sigui, els promotors, per tot el que tenen que arriscar, en tal com estan les coses... I si després n'hi ha situacions... Clar, és que des que tu penses que vas a fer una promoció en un solar fins que aconseguis entregar les claus,
1: no,
0: poden passar dos anys i mig, tres anys, i mentre mira com està el món, tot el que passa pel mig.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, es cometen a pujar... pues no sé, l'altre dia vaig anar per un pressupost d'una cuina i m'han dit, no, aquesta setmana puja jo un 12% el material. Pues si és que així no pot ser un número. Entonces, para que se pugui fer obra pública, si no n'hi ha... els plans que estan posant en marxa ara de que la Generalitat posa el terreny i els promotors construïsquen, és que no, ningú va arriesgar-se perquè no deixen els números.
1: Eix és un dels problemes, l'altre és el preu al que s'arriba també en l'obra de en la vivenda de segona mà. Clar, Nora, davant la diferència entre el preu que veiem en els portals immobiliaris i el que finalment s'acaba assignant, com de fiable és avui dia la informació que pot manejar el ciutadà mitjà per saber si està pagant el preu just o ha d'intentar rebaixar ixe preu que li demana de primeres?
0: És que saps què passa? Que avui dia hi ha tanta informació que moltes voltes desinforma els vendedors, els compradors, a tot, no? En internet, que quan parlem de mitges d'una zona... és la mitja, però això no vol dir que el teu piso valga 3.825 euros del metro quadrat o 4.600. La mitja, perquè ahir s'ha clavat tot i se clava obra nova, pisos de l'ascensor, reformar sense ascensor, en reformes a estrenar... Vull dir, el millor és deixar-se assessorar per un bon professional i que te diga ta casa realment en quin preu pot eixir. I després nosaltres tinguem accés als preus reals de la compra, perquè el que vegeu en els portals, hi ha vegades que sí, que publiques una propietat en un preu i s'acaba tancant en ixe, perquè no, potser perquè està en un carrer o perquè la vivenda és molt agolosa, per lo que siga, però la majoria de vegades no se tanquen en el preu d'eixida, se va baixant, i moltes vegades del preu que té en descuento en el portal encara se tanca en un 5, un 10, un 15% menys, entonces l'únic que usa de deberes és l'immobiliari que l'ha venut, per quan s'ha venut això. Però això sempre és lo recomanable assessorar-se per un bon professional.

0: Molt important.
1: I al final estem formats, claro, per a fer valoracions, perquè quan un particular diu, a nosaltres moltes vegades ens venen propietaris que diuen, no, és que avisen, dic el portal, en Idealista, sí, sí, sí, i me diuen que val això, ja, però tu com has fet aquesta valoració? Ah, jo he ficat 3 metres la direcció, ja no, és que una valoració no se fa aixina, perquè tens que comparar peres en peres i pomes en pomes. I
0: totalment,
1: fer una valoració en comparables homogènios que siga pues, una vivienda de les mateixes característiques lo més pareguda possible a lo que tu estàs venent. El preu de referència que té el catastre tampoc és un preu real, perquè uh-huh, el catastre trau la mitja persona, però tampoc té en compte si aquesta vivienda té ascensor, si no neteja, si està reformada, si no està... El mateix edifici, tu fiques la direcció d'un pis i de l'altre, que està a la porta d'en front, i te diu el mateix valor, perquè van per metros. Però a lo millor uno estava per entrar en una pala i tirar-lo tot avall i l'altre la reforma estrenar.
0: Clar.
1: I els dos tenen el mateix preu, o sigui que tampoc és fiable.
0: No, i ahí està la importància que comentaves, Nora, de deixar-se assessorar per experts com vosaltres. Nora García, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Uh-huh. Gràcies a vosaltres.
0: Bona esperada. Adeu.
1: Adeu.
0: I el mercat de la vivenda es relaxa, el dels combustibles no, perquè la guerra a l'Iran ha disparat la facturació de les gasolineres espanyoles fins als 68 milions d'euros diaris al mes de març, una xifra que no es veia des de l'inici de la crisi a Ucraïna. Este augment d'ingressos es deu principalment a l'encariment del cru.
2: Així és, Javi, per a mitigar este colp el govern ha intervingut baixant l'IVA dels carburants al 10% i reduint altres impostos específics. Encara que aquestes mesures van ajudar a frenar aquesta escalada inicial, esta setmana els preus han tornat a repuntar. La gasolina ha pujat un 1,66% i el dièsel ho fa quasi un 0,5%. És important recordar que els preus en la sortidor no baixen tan ràpid com el petroli degut als costos de logística i els marges comercials de les petrolieres.
0: A nivell europeu, la situació és crítica. La Unió Europea ha assumit un sobrecost de 500 milions d'euros diaris sense rebre ni una gota extra de combustible, la qual cosa demostra la gran dependència energètica. Mentre la CNMC vigila que no hi hagi abusos de preus en Espanya, Brussel·les mira cap a models com el suec per accelerar aquesta transició cap a les renovables i nuclears, buscant reduir la dependència de la inestabilitat a l'Orient Mitjà. Escoltem ara les notícies internacionals que ens apropa Mar Hernández.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha advertit els riscos que poden comportar les stablecoins per a l'estabilitat financera i la política monetària europea. Lagarde considera que Europa no ha de copiar el model dels Estats Units i alerta que aquestes criptomonedes podrien debilitar el sistema bancari i dificultar la transmissió dels tipus d'interès a l'economia real. Per això, defensa reforçar la integració financera i els mercats de capitals com a millor via per a impulsar el paper internacional de l'euro. Donald Trump ha donat de termini fins al 4 de juliol a la Unió Europea perquè complisca l'acord comercial pactat l'any passat, advertint que si no ho fa, els aranzels nord-americans augmentaran de manera immediata. El president dels Estats Units assegura haver mantingut una conversa excel·lent amb Ursula von der Leyen, que també ha confirmat avanços en la reducció d'aranzels. Tots dos líders han coincidit, a més, en rebutjar que l'Iran pugui arribar a disposar d'armes nuclears. Els Estats Units investiguen operacions sospitoses al mercat del petroli per valor de més de 2.200 milions d'euros relacionades amb la guerra amb l'Iran. Les autoritats analitzen diverses transaccions realitzades just abans d'anuncis polítics que van provocar fortes caigudes en el preu del cru i importants beneficis per als inversors. La investigació tracta d'aclarir si es va utilitzar informació privilegiada vinculada al conflicte i als moviments de l'administració nord-americana.
4: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
0: I parlem ara d'una de les grans ports de l'oficina del Cens dels Estats Units mostren que solament el 2% de les empreses que utilitzen la IA han reduït plantilla, mentre que el 2,3% l'han augmentat, demostrant així que avui en dia es contracta més del que s'acomiada per la intel·ligència artificial.
2: Així és, Javi. La clau per entendre aquest fenomen és la paradoxa de Jevons. Quan una tecnologia fa que una tasca siga més barata i eficient, la demanda d'aquest servei no cau, sinó al contrari, que explota.

0: Igual que la màquina de vapor va disparar l'ús del carbó en el segle de neu, la IA permet que serveis com la compatibilitat o la consultoria siguin més accessibles. Això el que està fent és crear un mercat molt més gran on empreses que abans no podien permetre's estos serveis ara contracten més professionals.
1: Reflexionem sobre tot això amb el director general de Valgrai, Vicent Botí. Bona vesprada, Vicent.
2: Hola, bona vesprada.
1: Vicent, es diu que la intel·ligència artificial no substituís llocs de treball, sinó tasques específiques. Com pot un treballador reconvertir el temps que li estalvia la intel·ligència artificial per a tornar-se indispensable en la seva empresa?
2: Bueno, jo crec que es fent-se més productiu. La intel·ligència artificial sí que permet automatitzar cert tipus de tasques. Últimament, en el 25, no ha explotat la quantitat de ferramentes que n'hi ha de lo que cridem intel·ligència artificial agentiva, que és la tecnologia d'agents autònoms i sistemes multiagents que duguem treballant en ella més de 30 anys. I això sí que permet, en l'evolució també dels LLMs, pues automatitzar moltes tasques. Entonces, això permet que una persona siga més productiva, no? Pot ser més eficient. I entonces, pues, fer-se més indispensable.
1: Claro,
2: és el que comentàveu, no? A l'anunciar, és dir, una empresa, si se fa més productiva, si és més eficient, té dues opcions, no? És dir, o intentar tindre més clients perquè pot millorar els preus i en la mateixa plantilla, no? Accedir a més clients i tindre més beneficis, o poden disminuir la plantilla si no augmenten els clients. El que està passant, sobretot en empreses que són més innovadores, és que estan contractant més gent.
1: I en aquest sentit, si els serveis professionals s'abaraticen gràcies a la intel·ligència artificial, com estàvem comentat, veurem el naixement de nous sectors econòmics que avui en dia costa imaginar?
2: Estan passant ja, anem a veure. És cert que n'hi ha puestos de... algun tipus de tasques, no? Que si n'hi ha puestos de treball que són monotasca, pues que l'automatitzar podrien desaparèixer d'aquest perfil de treballadors. És una evidència i segurament va passar. Ha passat ja, com comentàveu abans, al implantar-se la màquina del vapor,
1: sí,
2: o altres tecnologies, això ha passat. Però és cert també que les noves tecnologies estan creant també nous perfils professionals. És una evidència que pareixen creixent que siga capaç d'utilitzar adequadament la intel·ligència artificial generativa o la part de prompting, de fer prompts, estan tenint demanda, és a dir, se demana gent que sigui capaç, sense tindre un perfil professional d'intel·ligència artificial, sinó d'usuari de cert tipus d'intel·ligència artificial, pues estan demanades perquè permeten, no?, utilitzar adequadament les ferramentes. Entonces, jo crec que això és algo que ha passat en altres tecnologies. Van eixir nous perfils, no?, de treball, i alguns, evidentment, poden disminuir.
1: I per últim, que solament el 18% de les empreses utilitzen la intel·ligència artificial. Existeix el risc de que les empreses que no assumissin la intel·ligència artificial siguin aquelles que acaben destruint ocupació per deixar de ser competitives?
2: Jo estic convençut que sí. És a dir, no és que la IA vagi a fer desaparèixer d'empreses, és que les empreses que no adopten la intel·ligència artificial deixaran de ser menys competitives que altres empreses. I entonces possiblement puguen entrar en crisi i els llocs de treball que estiguen associats a aquestes empreses. Per tant, jo crec que el que ha que fer és apuntar-se i formar-se i adquirir experiència en IA i formar a la gent en IA, la forma que tenen les empreses de millorar.
1: Molt important això que estàs comentant, Vicent, i la importància de la formació.

0: en este moment que pot ser clau. Moltes gràcies, Vicent Botti, per atendre'ns.
1: Adéu a
0: una abraçada, adéu.
1: Una abraçada.
2: Demà serà notícia.
0: Falten 7 minuts per a les 4 de la vesprada. Moment de mirar l'agenda. Parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
3: Anys.
0: Doncs, a veure, Pere, perdona,
3: si
0: que
3: repassem,
0: sí, digues.
3: N'hi ha dos fites importants. Uh-huh. Per una banda, és el Dia d'Europa, en un moment en el que es reclama o es espera del continent que n'hi hagi cohesió i unitat un poquet per a donar resposta, sobretot en clau econòmica, sí, i geopolítica. Però, per altra banda, també és el Dia Mundial del Comerç Just, i és que jo crec que aquests xicotets productors i comerciants necessiten un suport i al mateix temps un respecte, no?, per competir en el que puguen ser grans monopolis. No?
0: Totalment, és així. Sí.
3: Si repassem agenda, caldria revisar que és l'últim cap de setmana de la 61a edició de la Fira del Llibre. No perdeu temps i aneu fins al diumenge.
0: Correcte, important també.
3: Aixina és, tenim a Llombai, per exemple, igual que ahir parlàvem de Bunyol, tenim la segona Fira Rural, també un poquet per aquesta cohesió també econòmica a nivell comarcal. I des d'avui fins al diumenge, recordar que a Fira Alacant acull el Saló del Vehicle Industrial. Uh-huh. Si vols, en clau global, molt ràpid, dilluns coneixerem l'índex de preus al consumidor que publica l'Oficina Nacional d'Estadístiques de Xina. Cal dir que en març l'IPC, la inflació, estava en un negatiu 0,7%. Imagina't com és la pujança o la força d'un país com Xina,
0: sí, sí,
3: que té la inflació quasi en zero. Uh-huh. I el dimarts, per exemple, coneixerem l'índex harmonitzat de preus al consum del nostre país, de la Unió Europea, que és Alemanya. Àustria, per exemple, publica el seu pla de pressupostari per enguany, que també dona un poquet d'enveja que n'hi ha que en països que presenten pressupostos i nosaltres ahí estem ahí aguantant, no?
0: Sí, la veritat que
3: o
0: sí.
3: O prorrogant, per dir-ho d'alguna manera.
0: Exacte.
3: I Estats Units el dimarts té el seu torn per a conèixer l'IPC. I si abans vos apuntava el de Xina, que estava en un 0,7, el d'Estats Units el mes anterior estava en el 3,3. Ahí es veu la diferència a nivell potència, no? A nivell econòmic, no? Podríem dir.
0: Sí, sí.
3: Sí?
0: Pere Ferrer,
3: digues. No sé si me dona temps a repassar un poquet. Heu comentat els preus del combustible. La gasolina la podem trobar este cap de setmana entre un 52, un 53 euros el litre. Ha pujat més en proporció que el gasoil, i el gasoil encara està en 1,59, 1,60 euros el litre de mitjana. Tot això és el que tenim i podem continuar comentant tot la setmana que ve.
0: Correcte. Pere Ferrer, moltes gràcies. Bon cap de setmana, ara sí. Descansa.
3: Bona vesprada.
0: Adéu.
3: Adéu, company.
0: I ja tenim així en la taula també a Ximo Rovira, que ve en el programa ja Ingestit, de la vesprada punt, que comença així no res. Com estàs, Ximo?
4: Desvenit i en ganes de posar-nos a mans a l'obra per a aquestes dues hores en l'edició de divendres fins a les 6 de la vesprada de punt. Uh-huh. Atenció, pregunta. De 0 a 10,
0: sí,
4: com sou vosaltres de Jim Bros?
0: Home, jo crec que, clar, és que així el nivell està molt baixet.
5: Dos i mig.
4: Dos i mig.
0: Dos i
4: home,
0: mig.
4: Jo vos veig fornidos,
0: sí,
4: i hermosos.
0: Sí, però
4: una
0: no,
4: cosa... És de natural que sou així.
0: Clar,
4: no és
0: sí,
4: una cosa...
0: La
4: perxa.
0: La perxa.
4: És el que n'hi ha. A veure, pues mireu, conforme aneu... Vosaltres sou molt joves, però...
0: Bueno.
4: Igual ja no tant. Però conforme anem complint edat, els geriatres i els metges que s'encarreguen de la longevitat i de la senectut, en el millor sentit de la paraula, aconsellen molt els exercicis de força. Perquè aixina els vuelos no anem pegant bacs per a ir trencant-nos la cadera i tot això. Bueno, i per al tema de que tinguem independència. Uh-huh. I d'això, i de moltes altres coses, va la fira del fitness, que mola, i el wellness. Wellness mola.
0: Wellness és increïble.
4: Wellness mola molt.
0: Sí, claro que consigue.
4: Com a terme, en general.
0: Per això, o sigui, wellness.
4: Què fas? Wellness.
0: Benestar.
4: És guai. Mal Hernández s'hi ha anat allà per contar-nos les últimes novetats al voltant de fer esport, que sempre mola. Agafeu l'esport que més vos agrada, sí, però feu-ho.

0: exercici de força.
1: Més que siga pàdel, eh?
0: I no feu cas d'esta gent jove, que no són... A veure, és que, clar, Sergi Imbró
2: és
0: un
2: altre nivell. És un altre nivell.
0: No cal anar aixina com si fos l'Increïble Hulk.
1: No, exacte.
0: Bueno, més coses. Este cap de setmana tenim l'agenda preparada per contar-vos què és el que hi ha i el que hi ha a València, sobretot la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats, en misses, de la descoberta, la d'infants, el trasllat, la processó... En fi, que tenim un cap de setmana dedicat a la Mare de Déu. Que la Mare de Déu, en realitat, és Mare de Déu.
1: Això és aixina.
0: És aixina. Hi ha coses que s'han de dir...
1: Com és?
0: Cosa popular.
1: Sí, sí.
0: Més de festes. A Alacant ja estan arrencant pràcticament... ja en el trampolí dels dies grans. Sant Joan està només girant el cantó. Parlem amb les velles recentment proclamades velles del foc d'Alacant. A Castelló hi ha una iniciativa molt interessant, que és Art al carrer, però art de tota classe i condició. I parlant d'art, Míriam Vilaplana, Irene Pérez, que conformen, entre altres músics valencians, l'Espurna, ens presenten en acústic Quan tot acabe.
1: Mira quina merda.
0: Que va dir que la cosa està molt apocalíptica i si faltava alguna cosa, l'antivirus.
1: No, és que està el panorama que dona gust. Però és divendres, així que una miqueta d'alegre i bon humor. Exacte, Ximo Rovira.
0: Música, per favor.
1: Gràcies, de seguida t'escoltem. Bon programa. Nosaltres acabem així. Tornem dilluns, Arturo.
3: Així és, Javi. Nosaltres anem de cap de setmana i dilluns a les 3:30 de la vesprada. Així estarem.
1: Adéu, bon cap de setmana.
3: Adéu.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Una a la cantina podria estar infectada amb l'antivirus. Només falta per saber els resultats de les anàlisis que s'esperen per a les pròximes hores. Alejandro Molés.
2: La cantina de 32 anys va coincidir en el mateix avió que va viatjar una passatgera que havia sigut evacuada del creuer afectat pel brot i que més tard va morir. Així ho ha anunciat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
3: Ha referido símptomes compatibles, principalmente símptomes relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Es trasladada a los precauciones que sean necesarias y se le toma una muestra de PCR, muestra de PCR que será enviada al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda y esperamos tener en las primeras 24 horas los resultados a ese respecto.
2: I segons acaba de confirmar a punt, hores d'ara la cantina es troba aïllada en una habitació de l'Hospital de Sant Joan, a l'espera de saber, com hem dit, els resultats. El que es dona quasi per segur és que serà traslladada a Madrid, a l'hospital on també ingressaran els 14 espanyols que van a bord del creuer afectat. Escoltem de nou el secretari d'Estat de Sanitat.
3: La primera possibilitat és que sigui negativa, però siga con símptomes. En ese caso, se volvería a repetir a las 24 horas. También puede ser que la PCR sea negativa y ya no tenga síntomas. En ese caso sería considerada un contacto y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla, cosa que ya se ha comunicado y de la que son perfectamente conscientes. Y el otro caso sería que fuera positiva. Hemos de decir que este es un caso bastante improbable. Se encuentra es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro de la nave.
2: Per la seva part, la consellera de Sanitat ha emès un comunicat en què assegura que informarà de l'evolució de la pacient davant l'interès que ha despertat en la població per un tema de salut pública que ha transcendit a nivell internacional.
0: Mentrestant, continuen les reaccions a l'arribada a les Canàries del creuer afectat pel brot d'antivirus, una arribada prevista per a diumenge.
2: Des del govern espanyol, el ministre de l'Interior, Francisco Grande de Marlaska, torna a assegurar que el procés de desembarcament dels passatgers del vaixell afectats amb persones infectades seguirà totes les garanties de seguretat.
4: No va a salir ningún pasajero del buque hasta y en condiciones de aislamiento totales, hasta que esté preparado y dispuesto el avión que lo va a trasladar a su destino final y con todas las garantías. Es decir, todo en control y totalmente aislados y sin ningún contacto con la población.
2: El govern ha contactat amb els 14 ciutadans espanyols i cap d'ells s'ha negat a estar en quarantena. Només arriben a l'Hospital de Madrid. Escoltem el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
5: Hemos contactado con los españoles que van en ese barco. Están deseando llegar a España. Están bien, están asintomáticos y estoy convencido y seguro

0: que cualquier persona que estuviese en ese barco, un familiar, alguien que conociera, no estaría deseando ni más ni menos que le podamos socorrer, que lo podamos socorrer con seguridad.
1: El jutjat de València ha rebutjat reobrir la investigació sobre l'incendi de l'edifici de Campanar que el febrer de 2024, com recorden, va causar 10 víctimes mortals. Xavier García del Valle.
2: Sí, el magistrat considera que l'informe pericial presentat pels afectats no aporta cap element nou que justifique reprendre la causa. La decisió coincidís amb el criteri de la Fiscalia, que també s'ha oposat a la reobertura de la investigació. Segons la resolució judicial, el projecte de l'edifici complia la normativa vigent en el moment en què l'Ajuntament va concedir la llicència d'obres.
1: I també en tribunals, segon dia de declaracions en el cas del residencial Les Naus d'Alacant.
2: Avui estaven citats a declarar, en qualitat de testimonis, 4 tècnics de la Conselleria d'Habitatge i 3 més de l'Ajuntament, però estos últims no han acudit i la jutgessa, que porta el cas, els ha tornat a citar. Els 4 tècnics que han comparegut avui davant la justícia són els que van revisar els expedients de les 140 vivendes del residencial Les Naus i que van elaborar l'informe amb les possibles irregularitats. Els advocats de les parts han insistit en saber si es pot adjudicar una vivenda quan es detecta que no s'ha aportat la documentació requerida. Així ho ha destacat l'advocat de l'acusació popular exercida per Ciutadans, Eduardo García Ontiveros.
3: Hubo gente que a la que se le requirió documentación, más documentación para ello, y hicieron caso omiso y aún así fueron beneficiados con la adjudicación de una vivienda. Por lo tanto, pues bueno, tenemos un problema.
1: Hi ha 3 dies perquè dilluns comença la vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari. Avui la Federació d'Associacions de Mares i Pares han fet costat als sindicats i a les seues reivindicacions, com ara millor salari i menys alumnes per aula.
4: I esta és la crida que ha fet la presidenta de FAMPA València, Elisabet García.
5: La plataforma crida a tota la comunitat educativa a secundar la vaga indefinida i motiva a participar en totes les mobilitzacions.
4: I la presidenta de FAMPA València deixa clar que seran vigilants perquè la vaga no perjudique l'avaluació de l'alumnat. Segons Elisabet García, això és compatible amb el dret del professorat perquè secunden la protesta.
6: Jo és que francament no puc entendre que no estiguen d'acord en protegir a este alumnat. Són alumnes que necessiten esta protecció, perquè el que va passar en les seues vides en aquests dies va ser un condicionant per al llarg de tota la seva vida.
4: Hem escoltat la consellera d'Educació, que ha posat el focus en l'alumnat de segon de batxillerat, aquell que ha de preparar els exàmens per entrar en la universitat i que, segons assegura, seran els grans perjudicats per aquesta vaga indefinida. Per cert, que el sindicat CESIF ha ja presentat recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en considerar que els serveis mínims decretats per la Generalitat són abusius.
1: En successos, 2 agents de la Guàrdia Civil han mort en el xoc de 2 embarcacions mentre perseguien una narcollanxa a Huelva.
4: El succés ha tingut lloc aquest matí a 80 milles nàutiques de la costa de Huelva quan 2 patrullers del cos han xocat mentre perseguien una narcolanxa.
1: I la justícia ha enviat a un centre penitenciari de Conca l'agressor sexual condemnat per l'Audiència Provincial de Castelló a 8 anys de presó.
4: El delinqüent sexual va ser detingut ahir a Tarancón, a Conca, en virtut de l'ordre de crida i cerca dictada contra ell després de no compareixer en una vista programada per al passat 9 d'abril.
1: És tot de moment. Fins ací l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Apunt Ràdio.
7: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt. Tot comença amb un pas. El de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
8: Només hi ha una forma de contar-te les coses. Com són. A temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària. Estigues on estigues. A partir d'ara, Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí.

0: Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. Ràdio. De tu a tu. De tu a tu.
1: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Que ja són les 4 de la vesprada i 9 minuts, és divendres. I, bueno, tots i ruixats estem feliços perquè ens enxissin els caps de setmana. Sí. I fer comboig en la família, Gemma i els amics. Però abans, un altre bon comboi, les dues horetes que tenim per davant.
4: Sí, senyor. Salutacions de tots els membres de l'equip. Avui especialment volem enviar una forta abraçada al nostre company Tono Escribano. Vinga, va, comencem.
3: Tira-li.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Tota la quadrilla, estem així en directe per compartir aquestes dos horetes de ràdio i l'ambient, una abraçada al gran Tono. S'ha notat, s'ha notat la baixada de temperatures. Este divendres ja el tenim més fresquet i de moment el dia ens ha donat una treva pel que fa a les pluges, però la cosa canviarà de cara a demà, que pinta sobretot a la vesprada. Tindrem bona cosa de ruixats i de tempesta de xina, que al lloro dissabte plovedor, atents als avisos, però diumenge la cosa torna a canviar i podrem disfrutar del solet, el que té la primavera. Tenim un maig que sembla que s'ha disfressat d'abril.
2: Cert que sí. Vinga, ploga o no, atenció, amics i amigues de l'esport, que devem ser tots, perquè l'esport és salut, bona salut, diuen que... Per què vos dic això d'atenció? Perquè a València està produint-se unes... I nosaltres, que som... No som professionals, però som aficionats. Estem pendents de marcar múscul i anirem allí per veure què passa.
1: Salut, en efecte. Jo salut. I wellness. Serà bonic, això. Serà... I més enllà de ser gym bro o gym sister, que no ho som gens, però hem de fer esport, som gent conscienciada en lo necessari que és fer exercici. El que més vos agrada, però no descuideu la força i la musculació. És molt important, sobretot de cara a fer-nos majors.
2: Persones sí. Que esteu... Una amiga.
1: Exacte, això. Però fer-nos amics.
2: Sí, és així.
1: Bueno, ja hem comentat que diumenge tindrem bon solet per disfrutar d'una jornada molt especial. Gemma, amics, dedicada a la Mare de Déu des de Sant Parats.
2: I que, tant que
1: la
2: sí.
1: Mare de Déu de Sant Parats, no, Mare de Déu.
2: Mare
1: de
2: Déu.
1: La Mare de Déu de Sant Parats.
2: Oye, perudeta, és de veres. I a més, gran part d'estos actes sabeu que se retransmeten per a Punt Televisió. Missa descoberta, missa d'infants, el trasllat, la processó... Una jornada festiva, la de diumenge, estimada i emotiva, de la que parlarem ara de seguida a la nostra agenda del cap de setmana, que també ens durà a Castelló a viure un dia molt especial. És quan l'art ix al carrer, de dia i de nit. Que xulo.
1: Que guai. I seguim de festa al programa, perquè avui tenim el gust de parlar amb les flamants recentment elegides Bellers del Foc d'Alacant, Maria Pastor i Leire Arellano. Ens contaran com estan vivint aquests primers dies de regnat, ja de cara als dies grans, de Sant Joan a Alacant. I la música avui la posa la banda valenciana L'Espurna, que ens presenten nou treball, 8 noves cançons, el títol Quan tot acabe. L'Espurna, a més, ens acompanyaran a l'estudi, serà un goig. Ens interpretaran en directe alguns dels temes nous i anem
2: Quin
1: a disfrutar-los.
2: Que xulos, el programa d'avui. Sí que vos convidem a quedar-vos i comencem amb molta energia, perquè València estos dies es converteix en la capital de l'esport.

0: curiós.
1: Com esta cançó, com estos acords. Xan, xan, xan. Dius això i ja està. I estàs com en marxa.
2: Te poses...
1: Fent esport, eh?
2: En ganes.
1: Este tema de Survivor, de la banda sonora del primer rock inoblidable. Sí, perquè, clar, hi ha molts aficionats, però diria milers, i aficionades al món del gimnàs, dels entrenos, del fitness en general, es reuneixen este cap de setmana a Fira València.
2: On està celebrant-se Soma Fitness and Wellness Show, una trobada que reuneix a professionals i amants del món de l'exercici, la nutrició i tot el que engloba el món de l'esport. I val a dir que és un sector que ha

0: crescut moltíssim en els últims anys, i a mi, que tinc una xiqueta que estudia per d'això, em va molt bé.
1: Això va molt...
0: Bona notícia, bona notícia.
1: Molt bé. Si parànim a pensar la quantitat de gimnasos que hi ha ara, qualsevol localitat valenciana, o les capitals i això, i les que hi havia fa, que hi havia fa, què sé jo, 15, 20 anys, ha tingut un creixement enorme. Sí, esta fira també serveix per al sector, la indústria, compartir impressions sobre el creixement, les tendències que n'hi ha, què s'estila més. Tu eres més de crossfit o de yoga? De running o de pilates?
0: Jo soc de pilates.
1: Però de pilates tota la vida.
0: I a més, crec que ja em passes de prova de tots els esports. Que si zumba... Zumba també m'agrada a mi.
1: Zumba, sí, senyor. Sí, senyor. És divertit.
0: Entrenament de força, que també ho ha fet, perquè...
1: S'ha de fer.
0: Pel bé dels músculs que van a menys. Irox, se diu Irox o Irox? Bueno, això de...
1: I si l'ho preguntem a Marc, que està allà, sí. No?
0: Man Hernández, tu t'has apuntat a alguna classe... Com està la cosa,
2: mireu,
0: per ahir?
2: Jo estic en una classe, de fet, ara mateixa. Estic en una classe de calistènia. Oh. Així hi ha unes 10-20 persones al mig de Fira València, d'un dels fòrums. Calistènia, que és allò que fas força amb només el teu propi cos. És a dir, que no necessites ni peces ni res d'això. Molt complicat,
1: això, però això, fer les dominades, que és allò que sí, enganxar-se en una barra i tirar del teu cos pa camunt...
0: Vaja, per davant, la meva
2: admiració. Ara mateix estan fent flexions, eh? Ara mateix estan...
1: És de veres que amb el cos també se poden fer allò, push-ups, no? Flexions, i que se pot fer, diguem, un exercici més moderat. Però, clar, la màxima extensió és veure com en el gym hi ha alguns gimbros i gimsisters, que hi ha unes xicones que van més que meló, i xim-xam, i xim-xam, i les veus allà, quina cosa.
2: Gimbros i gimsis, molta gimsis, he de dir, que hi ha per ací, eh?
0: Oh, que guai.
2: En aquesta classe de calistènia, i també al enfront, és que no sé si ho escoltareu, hi ha una música ahí, tecno, fortota, com si estigués a barraca, però no, estàs en una classe de pilates amb reformes.
1: Te ho volia dir.
2: És una barbaritat.
1: Te ho volia dir. Això passa en tots els gimnasos? Perquè és que en el meu és una cosa de veres per de més. Xica, que no estem en barraca, o no estem en l'espuc, i allà...
2: En xocolata, de cor,
1: posen alguna guapeta de quan en quan, però...
0: Però hi ha altres que costen una mica igual.
1: Què me fa al cap? Com un bombó, estic allà, vinga, amunt i avall. També és de veres que motiva.
0: Clar,
2: això dona moltíssima energia.
1: Veus el Jim Bro, que té una esquena com si fos un transatlàntic al costat, i me desmotiva un poquet. Però bueno, bé, però és l'ambient del gimnàs, que també mola.
2: Sí, és un ambient molt xulo, i així, en esta fira, al final, en el Soma Final Wellness Show, n'hi ha un ambient espectacular. Ja vos dic que tota Fira València s'ha convertit en un gimnàs gegant. Hi ha esports per a tots els gustos, per a tots els públics, per a tots els nivells, també, perquè n'hi ha classes d'iniciació. De fet, esta de calistènia, per exemple, és d'iniciació, però també esports que jo no havia conegut mai. Per exemple, està el barre, que és eixe esport que barreja, per exemple, el ball amb el pilates, una cosa aixina curiosa. N'hi ha moltíssim gent, fins i tot, Gemma, que comentaves del món educatiu, per exemple, així tinc unes mestres, no?, d'educació física també, del món de l'esport, que han vingut així a veure una miqueta les noves tendències. Bona vesprada, xiques.
3: Hola, bona tarda.
1: Hola.
2: A veure, com aneu? Vosaltres heu vingut així per investigar una miqueta o com?
3: Bueno, vam veure la publicitat del Soma i van dir, ostres, és una bona opció pels alumnes perquè vinguin a veure el que es trobaran d'aquí a uns mesos que sortiran a treballar. Llavors, nosaltres som d'un cicle formatiu de grau superior, de condicionament físic, llavors no venir aquí ens semblava una bogeria, perquè ens semblava que tocava tots els pals, que ells es trobaran a l'hora de seleccionar quina línia de treball volen fer en el seu futur.
2: I vosaltres també heu aprofitat? Heu anat a alguna classe? Perquè des d'este matí fins al final d'esta vesprada hi ha classes, no sé si heu tingut l'oportunitat ja d'anar a alguna.
3: Nosaltres hem vingut dos grups, un grup va arribar ahir, i un grup ha arribat avui, llavors des d'ahir vam començar fent tota la part de força, hem provat totes les màquines que hem pogut. Avui des del matí, des de les 10 del matí, anem provant diferents activitats dirigides, hem fet pilates... Bueno, vam fer un croquis d'activitats, li vam demanar als nois que fessin...
2: Vau haver de fer un planning, no?
4: Clar, un croquis, sí.
3: Era impossible, n'hi ha tantes coses per fer que s'assolapen. Llavors no et dona la vida per poder provar-lo tot. N'hi ha coses molt guais i n'hi ha moltes coses que als nens no els hi dona temps a provar. Llavors és molt guai que vinguin aquí, ho vegin i ho provin. Que d'aquesta manera sabran, potser surt una nova sortida professional que no comptaven amb ella.
2: Que xulo també fer esta proposta també dels centres educatius. Doncs moltíssimes gràcies, que vaja molt bé, que sé que estàveu molt pendent.
3: Me tinguin un record del que estan fent aquí.
2: Que guai, doncs que vaja molt bé, gràcies.

0: tarde ya cuando consiga poner todo en
1: marcha. Cuando lo tengas ya en orden.
0: Bueno, ahora tengo que estar para arriba, para abajo y bueno, estoy más en la gestión que en el disfrute.
1: Pero de momento enhorabuena porque está siendo un éxito. Hay muchísima gente, muchísimas actividades, moltíssimes activitats per a gent de totes les edats. Uh-huh. Moltíssima gent jove, vos he de dir, però també gent gran. Així que este pla és magnífic per a també este cap de setmana. Escolteu, per a provar pot ser algun esport que mai heu provat. Andrés, moltíssimes gràcies.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Que vaja molt
0: bé. Un gusto.
1: Gràcies.
2: A què t'apuntes tu, Mar? Què t'ha fet goig?
1: Vull descobrir-ho tot. Escolteu, que vos imagineu que em posa ahí el pole dance, que ja sí a l'entrada, és que...
2: Entén-me, pues, ho faries de categoria, jo confio plenament en tu i en les teves possibilitats. Endavant, Mar. Ara vull una foto o un vídeo.
3: Foto o vídeo, per a l'Insta. Sí, sí.
1: Això a reportatge sencer hi hauria fotogràfic, ja vos ho dic jo.
3: Mola molt, està en creixement, a més. Jo crec que ho parlaves amb Mar i l'Andrés, a dir, fa uns anys teníem un poc tots la mirada de dir, no, això és una cosa de gimbrós, que van a posar-se catxes i allò, i prenen substàncies d'eixes per a posar el musculató i allò. Però trobo que cada volta més estem tots conscienciats que, en fi, tindre un bon to muscular i, en general, claro, fer activitat esportiva és fonamental.
2: I adaptar-la a les teues condicions, característiques i necessitats. Mar Hernández, moltes gràcies per la dolça.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Que vaja bé.
4: Adéu.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Voleu idees per fer coses ben xules este cap de setmana, a banda de poder anar a la fira de mostres i agafar una bona classe de zumba? Hem confeccionat una agenda variada.
2: Variada i que recorre amunt i avall el territori de la Comunitat Valenciana. I si vos pareix, comencem per Cocentaina, perquè hi ha una molt interessant exposició.
1: De fet, escolteu, hem començat per Alacant, concret de Cocentaina, i estem escoltant una marxa cristiana que es diu Soler Cardona. Per què? Perquè vos convidem a visitar l'exposició Soler Cardona, Cocentaina, Llum, Color i Festa, ubicada a la Sala d'Armes del Palau Comtal de Cocentaina des de Despús-Ahir fins al 30 de juny. Teniu temps, però no vos adormiu.
2: Bueno, ens trobarem en esta cita en el marc de molts actes commemoratius que estan fent-se a Cocentaina, perquè és el primer centenari del naixement del canonge i artista Soler Cardona, 1926-2026, que va faltar. Ha celebrat la seva figura com a sacerdot, com a fester també, i com a pintor, però un home molt arrelat en el poble i molt estimat.
1: I les pintures, a més, tenen moltes coses a veure amb la festa. El contingut de l'exposició destaca l'obra artística de l'autor, la connexió amb la Villa Comda, la presentació de peces inèdites, que inclouen algunes relacionades amb la tradició dels nanos. Dels nanos i gegants, els nanos. L'homenatge més s'allarga al llarg de tot 2027, així que estigueu ben atents, perquè hi haurà molts actes a Cocentaina que paga la pena seguir. I de Cocentaina al Teatre Principal d'Alacant, perquè a les 20 hores podrem veure avui en acció l'actriu Anabel Alonso en una peça que ha rebut unes crítiques immillorables, La mujer rota de Simone de Beauvoir.
3: Toda mi vida serán las 2 de la tarde de un martes de junio.
4: No hay justicia en este mundo. Eso es lo que me vuelve loca.
5: Si es que me tienen que estar ahí. ¡Shh! ¡Imbéciles! No podrán conmigo. Tengo una naturaleza fuerte. Estoy sola y me consumo.
2: A més, posa a prova les dots com a intèrpret d'Anabel Alonso, que estem més acostumats potser a veure-la en clau de comèdia, però així viatja també, no?, de la comèdia al drama, que sí. També per a fer un monòleg d'esta categoria s'ha de ser molt bona actriu, com ho és, Anabel.
1: Bueno, les crítiques han sigut fabuloses i conta una nit de Cap d'Any, de Muriel, que és el personatge que interpreta Anabel. Estàs a casa, estàs a soles, els sorolls del carrer, els crits dels veïns celebrant no la deixen dormir, per això l'escoltem cridar, i desperta com està, s'enfronta al seu desolador present, un futur poc prometedor, allò que ha perdut, el que ha furtat, fracassos, soledat... Vaig, aquest debat entre la supervivència i la mort. I la seva tragèdia, que consta que també és comèdia, també hi ha pinzellades còmiques, perquè, bueno,

0: la seva autoestimada a les 8 en Alacant.
1: Altament recomanable, Anabel, l'11 en la mujer rota de Beauvoir, al principal d'Alacant. I l'endemà, al mateix teatre, Les Mines del Flamenco Tour de la Fundació Cante de las Minas, un referent important del flamenc.

0: És un boig, el Cante de las Minas, és d'una
1: intensitat
0: de flamenc brutal des de fa moltíssimes dècades.
1: Com del més pur, no? Com la de l'essència en ball, en cant, en música, en tot.
0: Agarra espals, diguem, més autèntics. Pot ser algú pugui dir més secs també del flamenc, però en un nivell d'autenticitat, de màgia, de sentiment brutal.
1: Pues tenen un tour, Las Minas Flamenco Tour, que és la que fa parada demà, dissabte, al Teatre Principal d'Alacant. I ens anem ara, si vos sembla bé, a Castelló, en concret a la Vall d'Uxó, perquè treuen la cultura al carrer en la primera edició del festival Arts Urbanes.

0: iniciativa més xula. Gemma, ara ens donarà els detalls. Traure al carrer iniciatives artístiques de tota classe i arreu en diferents llocs de la ciutat de Castelló.
1: De Valldoxó, en aquest moment.
0: Perdó, de la Valldoxó.
1: Castelló també... És que s'assembla el que ve després a Castelló, té raó.
0: Té també una semblança en un altre que també se celebra a Castelló. Aquesta
1: iniciativa descentralitza els espectacles, se succeeixen per diferents llocs del municipi de la Vall, reivindica la dansa, les arts escèniques, com a espai de comunitat, l'expressió col·lectiva i tot això. És dies, comença avui, demà i després demà. Apunteu-se perquè trobem dansa contemporània, dansa urbana, música electrònica, poesia i espectacles al carrer. Vos dic alguns noms per si vos fan goig. Cucai Dansa, Anna Confetti, The Concept Dance Company, Iron Schools, Kiko López, My Mother, i també n'hi ha batalles de hip-hop, que a mi sembla això una fantasia sense igual. Tu parlaves de Castelló, pues hem parlat de la Valluxó, ens anem a Castelló de la Plana a la nit de l'art.
0: Anem allà. Yep.

0: de Cambuí.
1: Caram, és que estem parlant de...
0: Xerrant de Castella?
1: Molts espais. Molts 80, espais. Concretament. És un model molt obert, a més de bades, multidisciplinar. Estarà en marxa els dies 8 i 9 de maig.
0: Sí.
1: Trobem especialitats artístiques de tota classe.
0: 130 propostes, quasi res. Aquesta és la seva edició número 18, ja està molt assolit en la ciutat de Castelló. Hi ha dansa, teatres, performance, poesia, música, circ, tallers, rutes guiades, instal·lacions o exposicions. Organitza l'Associació d'Art Contemporani de Castelló, ja molt famosa, i ocupa espais. Vaig a posar vos exemples, perquè hi ha carrers, places, estudis, però aquí està, per exemple, el Mercat Central, o l'hotel Guantelier, o l'espai d'actuacions per diferents punts de la ciutat de Castelló. I al Grau es du a terme l'acte inaugural esta vesprada a les 8 amb dansa i exposició col·lectiva. I pareu atenció, perquè 50 exposicions de ceràmica, pintura, tradició marinera, dibuix, còmics, fotografia, tallers infinits, passacarrers, desfilades de moda, recitals poètics, teatre, titelles, què més voleu? Mercades també n'hi ha, o sigui que feu cas que paga molt la pena. Diverses accions que configuren un ecosistema cultural de convivència de la cosa amateur, i està a guard de dia i de nit, per això es diu la nit de l'art i té un ganxo estupendo. Una marxa, n'hi ha per la nit en cas de una marxa artístico-cultural, que això no us ho podeu perdre.
1: Traure l'art al carrer i fer-ho de manera participativa. Una genial idea, edició número 18, que se celebra, sí, a Castelló amb moltíssim èxit. Més coses.
0: També a Castelló.
1: Seguim a Castelló. Seguim, en este cas, en la UGI, la UGI de Castelló, la 24a edició d'un festival de fotografia que es diu Imaginària, l'edició d'enguany 2026.
0: Una proposta de mirar amb temps, llegir les vores de la imatge, entendre la fotografia com a forma de pensament. Des d'este cap de setmana fins al 28 de juny hi ha temps, però hi ha, esteu atentes perquè hi ha coses que succeeixen este cap de setmana. 8 exposicions, 10 artistes, prop de 40 activitats repartides entre Castelló, Benicàssim, Segorbe i Vilafranca. Fotografies, gente sonriendo, aunque por dentro no haya alegría. Un parell de tastets és una experiència emocional i serena. Opteu per...

0: cosa emocional i serena? La revisió de Paco Llop a la Llotja del Cànem de Castelló. Imprescindible. Si vols una cosa més de reflexió sobre l'arxiu, el muntatge i la construcció de l'imaginari de la fotografia, la proposta de Carlos Chavarría al Menador. És una parada natural. I per a qui vulgui entrar en una fotografia, jo que sé, que dialogui amb la precarietat de les coses d'avui en dia, l'afitatge, seguiu les xarxes d'Imaginària 2026 de la UGI a Castelló. Què vols, València? Vols, algo de... vols una coseta de València xula?
1: Vinga,
0: vols coseta de València xula?
1: Què tenim per València? Conta'ns.

0: Ha hagut arranc de l'himne a la Mare de Déu, perquè la Mare de Déu dels Desemparats és un símbol estimat.
1: Tot per
0: descomptat, des de l'arquebisbat i des de l'Ajuntament han preparat un programa d'actes. És difícil acudir a tot, més tard d'organitzar.
2: Sí, organitzem. Home, jo, que recomanem tot, però, per exemple, el concert de la banda municipal és important, a més crec que s'estrena una marxa processal, atenció al canvi d'itinerari del trasllat i després les misses o visita al tapís floral. Anem a fer un repasset. Bueno, i després la processó. La processó de diumenge per la vesprada, caen els pètals de la Mare de Déu des dels balcons. Això és una bellesa extraordinària.
0: I de quants pobles que se fa aquest pelegrinatge per anar a la missa descoberta, que és una missa també molt bonica. Les danses. La emoció de la missa d'infants, que és una autèntica meravella. El trasllat mateix, que és explosió de
2: sentiment,
0: de fervor popular.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues anem a parlar de tot això amb el nostre estimat Baltasar Bueno, que és, vaig a dir, un especialista en la matèria. Ui, tot el que sigui la nostra història i la història devocional en concret i en particular. Hola, Baltasar.
0: Què tal, Baltasar?
3: Hola, molt bona vespre.
2: No sé per on has començat.
3: M'he fet un enamorat de la història de la Mare de Sant Brat.
2: Sí.
3: I en realitat és història viva de València.
2: Sí.
3: Hi ha moltes coses de la història de València que no s'entenen sense ella i moltes coses d'ella que no s'entenen si no anem a veure què passava en aquest moment de la seva història en la ciutat de València.
0: Que manera de definir-ho tan bonica. És de veres que no, tantes coses de la nostra essència no s'entén. El nostre patrimoni sentimental, tradicional, històric, de manera de ser, el que més destacaries vinculat a la Mare de Déu, quin seria?
3: Pues són molts actes. La programació d'aquest any, per exemple, s'allarga fins al 6 de juny. Des d'avui, fins al 6 de juny, tots els dies a la Basílica passa alguna cosa. Però alguna cosa amb el motiu de les festes patronals, de les festes de la Mare de Déu, no? I hauria d'anar dia per dia no sé, se faria molt llarg destacant-ho, per exemple. Un acte que és molt curiós, molt bonic, que pràcticament ningú coneix, és el que n'hi haurà demà, perdó, el dissabte, el dissabte, el 8 de la vespre, en dins de la Basílica, la salve
2: de la Basílica.
3: Solemníssima que se fa dins de la Basílica, en la que el cabildo de la catedral va en ple a rezar els vespres i a cantar els vespres en la Basílica, i ahí junt en el clero basilical fan un acte preciós on l'escolania disfruta cantant, i és el que antes seria la sabatina, no? I és algo deliciós que no se coneix i se deuria de conèixer demà dissabte a les 8 de la vespre. Sí. I ahí ja se dispara ja tot. O sigui, la nit del dissabte ja és locura. Està el concert de la banda municipal, que parlava la Gemma, sempre de música valenciana, de compositors valencians, en eixa àgora, que és la plaça de la Mare de Déu, on ja se fa de tot, tots els dies, que és plaça no sols civil, sinó eclesiàstica. Una plaça que, per cert, jo recordo que en una retransmissió Ximo Rovira la bateja, molt ben bateja, diguem, la plaça de les emocions. Sols que jo diré referida en una retransmissió de l'ofrena de flors de la Mare de Déu en Falles.
0: Que ne tinguem unes quantes compartides, eh, Baltasar? Però com eixa plaça és un lloc... Jo trobo que deu ser algun lloc d'aquells que diuen on hi ha una màgia, on hi ha una força telúrica, o vés a saber què.

0: És indescriptible. I la quantitat de coses, per exemple, el trasllat, que, clar, això condensa un nivell d'emotivitat d'altíssim voltatge. Jo crec que aquests moments de major emotivitat del poble que allà se cita, no? Però a mi m'agrada també especialment aquest moment de la recepció de pelegrins que venen de tantíssims pobles en tantíssima il·lusió, que s'han pegat una bona part de la nit, quan no tota la nit, a caminar en xinoxano per arribar a esa missa descoberta. Me sembla que, no sé, té un component també familiar, també molt bonic, no?
1: I de romeria. Que...
2: I venen de tots els pobles, no sols dels pobles que rodegen la ciutat, els pobles d'Arta, a mi venen de pobles llum, com Sueca, sí. Per exemple,
1: sí.
2: John Valle, Alborache, sí. Jatova, Catalau, sí. Alfaro, venen de molts pobles, i a més venen una il·lusió enorme, i a més, fíjate tu, a les 6 del matí se fa per a tots els que venen a peu des dels pobles una recepció. Uh-huh. Els pelegrins que venen dels pobles tenen una recepció en la plaça on se fa un acte de benvinguda especial. Bueno, i ahí ja és tot una concatenació d'emocions. Sí. Després de la banda municipal del concert s'ha tingut o se tindrà la dansa.
1: La dansa també és un moment molt bonic. Sí.
2: I ja, perdó, hem d'arribar ja a les 8 del matí.
1: De diumenge, sí.
2: Se tanca la basílica i van prendre la missa d'infants. Uh-huh. Que és també una meravella, perquè és un moment de quietud, de pau, de música. Uh-huh. La missa d'infants és un concert.
1: Sí,
2: independentment de que siga una missa, uh-huh, els cors, la banda, l'orquestra sinfònica del Conservatori Municipal, el cor Bautista Gómez, fan una gran manifestació de concertística, mm-hmm, musical, que dona gust. Molta gent que inclús que no crega en la iglesia, en les coses de la iglesia i tal, disfruta d'aquest moment, bé per presència, mm-hmm, bé per retransmissió, d'aquell acte que almenys és un acte cultural, emotiu, sí, i molt identitari dels valencians.
1: Jo vull recordar que enguany, una altra de les imatges que acompanya aquesta estampa és el tapís floral de 80 metres quadrats, que enguany commemora el 325 aniversari de la finalització de les pintures de la bóveda de la Basílica, aquelles pintures d'Antonio Palomino, una de les joies del barroc valencià, que és una altra de les coses que és un gust per al sentit, a banda de per a la devoció, i conta bé, i després de la missa, que és tan important, automàticament va el trasllat o n'hi ha un peronet?
2: No, n'hi ha un peronet perquè
0: s'han d'arribar les cadires i preparar la plaça, també.
2: Les cadires, les moquetes, tot el que s'ha muntat per a la celebració.
1: Per a la missa, n'acabant, ha de despejar-se el camí per al trasllat, que a més enguany el camí té alguna modificació per obres.
2: Sí, va ser un camí un poc estrany. No sé com quedarà el recorregut, però és molt, molt estrany, no? Mm. És a dir, no podrà enfilar el carrer del Micalet. Ja, ja. Jo crec que no han tingut precaució, no han sigut previnguts. En unes obretes que tenen que fer, sí, en un jardiniu que n'hi ha al costat de la paret de la catedral,
1: sí,
2: no se s'ocorri altra cosa que mantenir-les abans de la festa de la Mare de Déu.
1: Són
2: obretes tontes que tenen que fer una xiveta de canalització, però que no afecta al carrer, sinó al jardiner. Uh-huh. Hagueren pogut esperar-se que passava la festa de la Mare de Déu.
1: Ja, ja.
2: Entonces, eixa visió de la Mare de Déu pel carrer del Micalet i les càmeres immediatament connectaven en el Micalet, no anem a tindre-ho.
1: Ja.
2: La Mare de Déu pegarà la volta a la font, pegarà la volta a la plaça, passarà per baix del

0: balcó de la casa vestuari i s'entornarà al carrer del Padre Emilio María Aparicionos, que és el del puentet, el del balconet que connecta la basílica en la catedral, a passar a la plaça de l'Almoina. I per l'altre carreroné, que té un altre passadís que connecta el Palau Arquebisbal en la catedral, ja se n'anirà a buscar la Porta dels Ferros. No sí. tindrà la gràcia del Miquel ja. que ha tingut.
1: Bueno, però si aconsegueix, les càmeres i els operadors i operadores i els realitzadors de punt vos donaran la imatge per descomptat, això sí.
2: Sí.
1: Això sí. I després, a les 5:30, la processó general, que també té uns ingredients...
2: És impactant, de bonica.
1: Més enllà de la qüestió, sí. diguem, de fe o religiosa, també és una processó d'una bellesa també enorme. Mm.
0: Sí, perquè és un despliegue, és a dir, els valencians són molt d'estètica, molt de morts cristians del coll, per exemple, no?
2: Sí.
0: Entonces, en la processó de l'Ambre Déu també tenim aquesta manifestació identitària nostra antropològica, perquè abans de que m'emprenga la creu, el que és la processó exacta, eixen totes les comissions falleres de València, la representació de cada una de les comissions de falleres de València. De fet, les comissions falleres m'emprenen a les 5:30 de la vesprà i la processó exacta m'emprèn a les 7 en punt de la vesprà. És a dir, que és un desfile continu que al final la Mare de Déu no és hasta a les 8 de
1: no, però passa com en la frena, Baltasar, tot el món molestar. Perquè
2: clar, és que s'ha d'estar.
1: El dia de la presó general és un dia també molt, molt, molt especial. Bueno, doncs, pues, Baltasar, hem repassat una pincellada d'algun dels actes més importants i també, en fi, la seva vinculació històrica, tradicional, també en el poble valencià, perquè diumenge és un dia gran, és el dia de la Mare de Déu. Vaja per davant, que tinguis un molt bon diumenge, bueno, que tinguis un bon cap de setmana i següents també, el que faça falta.
2: Baltasar, gràcies.
1: Sempre gràcies per estar amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ara són les 5 en punt, actualitzem la informació i de cara a la segona hora del programa d'avui ens espera bona música.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: Demà dissabte, o com a molt tard, diumenge, està previst que es coneguin els resultats de les proves realitzades a una alacantina que podria donar positiu en antivirus. Alejandro Molés.
3: Es tracta d'una dona de 32 anys que va coincidir en el mateix avió en què va viatjar una passatgera holandesa que havia sigut evacuada del creuer afectat pel brot i que finalment va morir. Així ho ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat del Ministeri, Javier Padilla, que considera molt improbable que la alacantina done positivo.
4: Y el otro caso sería que fuera positiva. Hemos de decir que este es un caso bastante improbable. Se encuentra es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
3: Així les coses, la previsió és que les anàlisis donen negatiu. De tota manera, es dona per segur que l'alacantina, que segons ha pogut confirmar a punt, es troba aïllada en una habitació de l'Hospital Sant Joan, siga traslladada a l'Hospital de Madrid, on seran ingressats els 14 espanyols que continuen en el vaixell afectat pel brot d'antivirus. Escoltem de nou el secretari d'Estat de Sanitat.
4: La primera possibilitat és que sigui negativa, però siga con símptomes. En aquest cas, se volveria a repetir a les 24 hores. També pot ser que la PCR sigui negativa i ja no tinga símptomes. En aquest cas, seria considerada un contacte i seria trasladada a l'Hospital Gómez Ulla, cosa que ja s'ha comunicat i de la que són perfectament conscients.
3: A més, el secretari d'Estat de Sanitat.
4: Y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital. Es trasladada al hospital.

0: por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Allí se le mete en una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones que sean necesarias, y se le toma una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda, y esperamos tener en las primeras 24 horas los resultados a ese respecto.
1: Doncs com hem dit i ha confirmat a punt, la dona es troba aïllada en una habitació de l'Hospital de Sant Joan d'Alacant.
2: Si la dona ingressada a Alacant acaba sent traslladada a Madrid, formarà part del grup de viatgers que passaran allí la quarantena. Sanitat ha explicat avui que no espera negatives als ingressos, però que en tot cas la quarantena serà obligatòria. Xavier García del Valle.
3: Sí, el mateix secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha explicat que els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla, a estos ingressats el Ministeri de Defensa els passarà un escrit amb les condicions del seu ingrés i l'estada. El govern ha parlat tuia amb els espanyols del creuer i en principi no ha trobat cap negativa a la quarantena. Javier Padilla.
0: Estamos abordando en todo momento a las personas, a los pasajeros y pasajeras que van en el barco, desde la idea de que ellos son y ellas son las más interesados en llevar a cabo las recomendaciones que vamos a llevar a cabo desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad, y esperamos que ese sea el marco en el que se lleve a cabo.
3: Quan aquestes persones firmen l'escrit de defensa amb les condicions del trasllat i l'ingrés, no estaran firmant l'habitual autorització que molts de nosaltres hem signat en ingressar a un hospital. Ells no tindran l'opció de l'alta voluntària.
0: En este caso, esto no existe. Estamos hablando de unas medidas que son obligatorias, que aunque sean obligatorias, queremos que se produzcan en un marco de confianza y de voluntariedad, pero que en el caso de que esa voluntariedad no concurriera, sin ningún tipo de lugar a dudas, entraría la obligatoriedad a formar parte, obligatoriedad de la cual uno o una no se puede dar el alta voluntaria.
2: El sindicat CESIF ha presentat avui recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la Generalitat en considerar que els servicis mínims decretats en la vaga indefinida d'educació, que comença dilluns que ve, són abusius, sobretot pel que fa al professorat que dona classe a segon de batxiller.
1: I és que el seu alumnat ha de preparar-se per a fer els exàmens d'ingrés a la universitat. Escoltem la queixa de la consellera d'Educació, de Carmen Ortí, que diu no entendre l'actitud del sindicat.
4: Jo és que francament no puc entendre que no estiguen d'acord en protegir a este alumnat. Són alumnes que necessiten esta protecció, perquè el que va passar en les seues vides en estos dies va ser un condicionant per al llarg de tota la seua vida.
1: I mentrestant, pares i mares hauran de decidir què faran dilluns que ve amb els seus fills.
5: Considero que si es deixa en casa, pues realment no estic col·laborant a que se visibilitzi la situació que hi ha en els centres.
6: Sí, sí, yo lo entiendo, sí, todo eso sí que lo entiendo, ¿sabes? Pero yo creo que los chiquillos no tienen por qué faltar al colegio, a la escuela.
2: Més assumptes, la seu de la Generalitat a Castelló de la Plana, la Casa dels Caragols, ha acollit avui el ple del Consell. En acabar, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha fet una declaració institucional amb motiu del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea.
1: Un discurs en què, entre d'altres, ha destacat els beneficis que ha tingut esta integració per al nostre territori amb l'arribada dels fons europeus, tot i que, segons ha dit, cal estar en tot moment a l'aguait per tal de defensar els interessos del camp, la indústria i la llengua.
7: 40 anys després, Europa està definint el nou rumb i cal que la Comunitat Valenciana estigui present per a defensar la nostra indústria, el nostre camp, el nostre talent, la nostra cultura, la nostra llengua i els nostres interessos. Des de la Generalitat reclamem que Europa escolte la veu dels nostres agricultors, ramaders i pescadors, que tenen dret a continuar vivint de la seva feina sense que perilli el seu futur per les normatives que resten competitivitat i afavoreixen una competència deslleial.
2: El PSBB activa el compte arrere de cara a les eleccions autonòmiques de l'any que ve i reuneix demà el Comitè Nacional per a preparar el partit a tindre-ho tot enllestit.
3: En esta ocasió, el Comitè Nacional, que és el màxim òrgan entre congressos del PSBB, escoltarà la veu de diversos col·lectius que es consideren perjudicats per la política del Consell que presidís Juanfran Pérez Llorca. Escoltem el secretari d'Organització del Partit Socialista del País Valencià, Vicent Mascarell.
8: Per primera vegada, el nostre màxim òrgan del partit s'obri a la societat civil. I ho fem amb l'objectiu d'escoltar, dialogar i construir un futur nou i esperançador per a la comunitat valenciana. Falta un any per a les eleccions i estem preparats per a donar aquesta batalla. Tenim el millor instrument, el Partit Socialista, i la millor líder, Diana Morant.
2: En tribunals, l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comunicat avui a la jutgessa de

0: Catarroja, que es plantejarà entregar els seus missatges del Dia de la Dona quan l'audiència resolga si és testimoni o investigat en la causa de la dona.
1: Recordem que la jutgessa de la dona havia sol·licitat a Amazon que aportara de forma voluntària els missatges i este matí la representació legal de l'expresident ha presentat un escrit en el que diu que fins que l'Audiència de València no es pronuncie, no estudiarà la possibilitat d'entregar aquests missatges.
0: Més coses en l'àmbit festiu. Els moros i cristians de Muro d'Alcoi, que comencen este cap de setmana, no tindran pirotècnia per evitar l'estrès dels animals.
2: És una de les novetats de la festa d'enguany. S'ha acordat no disparar el castell de focs artificials per evitar episodis d'estrès entre els animals que participen en les entrades i també per a reforçar la seguretat del públic. En les festes de moros i cristians de Muro d'Alcoi, que comencen demà i acabaran dilluns, participaran unes 4.000 persones.
0: I en els esports parlem de ciclisme. Ho fem amb el nostre company Paco Cerdán. Bona vesprada, Paco.
3: Hola, Gustavo.
0: Ja ha acabat la primera etapa del Giro d'Italia.
3: Sí, amb la victòria del francès Paul Magnier en un caòtic final a l'esprint que ha acabat en un amuntonament on han caigut una trentena de corredors a falta de 600 metres de la meta. Així que Magnier es converteix en la primera maglia rosa d'este Giro. El primer espanyol és Diego Pablo Sevilla, quint a la general, a 6 segons del líder. Més arrere, però sense perdre temps, els favorits Yates, Arensmans i Vingegaard i també l'espanyol del Movistar, Enric Mas. Demà, segona etapa de les tres que es disputen a Bulgària, el primer contra en la muntanya amb tres ports de tercera i 221 quilòmetres.
0: Gràcies, Paco. I nosaltres ens posem a roda de Ximo Rovira i Gemma Juan en la vesprada. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
4: Som la veu de tots. Som a Punt.
5: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
4: La vesprada da punt.
0: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la comunitat.
4: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Més queda que llenya cremada és el títol del tema que estem escoltant i anem a passar un bon rato en part de la banda de rock valencià L'Espurna, que presenta este nou disc Quan tot s'acabe. Gemma, quin títol tan potent.
1: Quin títol tan potent.
0: I que s'ha, a més, aplicable a molts moments de la vida.
1: I a més, escoltant el que estaven dient, no sé, llenya cremada també, no?, per a pensar. És un dels 8 temes que formen part d'este nou treball. Avui és un dia especial per a tots ells, així en tenim a dos, perquè fan el llançament i avui les cançons ja estan a les plataformes. Hem de dir que han treballat 6 músics valencians des de fa molt de temps. Fan una barreja de distints estils que ara després ens contaran. Uns temes molt potents, però sobretot unes lletres també, jo què sé, què diem, reivindicatives, profundes,
0: sí,
1: que te toquen, bueno, toquen, te fan pensar, no?
0: Sí.
1: Molta força.
0: Crec que són històries també de veres que van de l'emocional també a lo quotidià
1: i
0: que qualsevol es pot veure representat. I en quant a la música, podem trobar melodies com esta, no sé, de tan sincopada, tan personal també, i de vegades també quan s'arrena a enganxar-se, a tirar de
1: power,
0: de guitarra elèctrica,
1: de tope de power, pues
0: i arren també molt fort, i de vegades pot semblar o escoltar una miqueta més com a rock alternatiu, però bueno, és que posar etiquetes a la música sempre és complicat.
1: Sí, no és just.
0: Escolteu-la i si vos mola...
1: I disfruteu-la.
0: Segur que sí que vos mola, fan uns temes molt, molt potents, en efecte. Les cançons tenen molta força. I avui podrem escoltar algun d'estos temes en directe perquè part de la banda, conforme estem comentant, ens visita esta vesprada. Presenten oficialment el disc este cap de setmana, tan lluny com diumenge. Diumenge que és
1: després demà.
0: El dia 10 de maig. Ui, el 10 de maig serà d'ací 2 setmanes. No sabem ni quin dia.
1: Després demà.
0: Espai Rambleta. Espai Rambleta.
1: Dins del cicle Ram Sessions. I com us diem, tenim ací a dos dels membres de la banda. Tenim a Míriam Vilaplana, veu i lletrista, Irene Pérez, guitarra. Com esteu, xiquets?
2: Molt bé. Molt bé, encantades.
3: Bona vesprada.
0: Benvingudes.
1: Què me diu? Me diu un pardalet. I són les dos del coi. Tot el que és del coi és bo?
0: Això és l'àvia de la Serra Mariola.
1: O
0: el Fishplay, no sé.
2: Fishplay, la mentireta.
0: Però sou molt artista, ja ho t'ha dit.
2: En general, sí, hi ha molta gent que hi hagi d'allí.
0: I en moltes, al llarg de la història, i moltes branques també, i en la música també, especialment. I a més de tocar pals també molt diferents.
2: Sí, totalment.
1: Vinga, anem a presentar Quan tot s'acabe, sí, el nostre programa. Un dia especial per al grup després de mesos de treball, com diem adés. Va, com són estos moments?
2: Molts nervis, però també moltíssima, moltíssima il·lusió. Al final, en la música també passa que fins que llances alguna cosa passes durant per moltes etapes i passa sobretot molt temps.
1: És un procés i molt de temps.
2: Sí, i a lo millor estàs super emocional al principi i després baixes un poc, no sabem si això eixirà, si no...
1: Canvies d'intensitat,
2: sí,
1: vols dir?
2: Sí, li canvies de l'estil o li pegues 10.000 voltes a la cançó. Després quan vas a l'estudi el productor el diu igual això ja que canvia, tornes a canviar i passen els mesos i res, ja...
1: Però ara ja està la criatura.
2: Sí, sí,
1: ara
2: ja està,
3: sí,
2: ja
3: sí.
2: Està fora.
3: A més, a mi m'ha passat que sí, que com que vam escoltar moltíssim les cançons quan les vam gravar i quan les vam produir, i com que al final ja les entrevistes tant que les veus com normals o com que no... com algo quotidià de la teva vida, i l'haver deixat passar uns mesos d'un poc de guaret de la música i ara llançar-ho, el tornar-ho a escoltar tot com fresc en les plataformes, ha sigut com... la il·lusió altra vegada del primer moment que te torna.
1: Que interessant això, que interessant això. Parar un temps i el tornar a escoltar a veure què ens remou. I després estem els que els escoltem per primera volta,
3: clar,
1: que
3: clar.
1: També tindreu ganes de convollar.
2: Sí.
1: Què ens diu o com les processem nosaltres, perquè després cada un fa seu a la cançó, encara
2: sí.
1: Que la cantes tu. Entens?
2: No? I per gustos també dius, a nosaltres ens agrada molt una, però després o passes al grup d'amics o algo, a mi m'ha encantat esta, a mi m'ha agradat molt esta, i dius, ostres...
1: Ah, però és molt interessant.
0: Són vives, les cançons, en realitat, també.
2: Sí,
0: I també és xulo, de repente, soltar-les, deixar-les en un calaix i després tornar-les a revisar. Ara les esteu revisant, però per a fer el directe, perquè, clar, és una banda nombrosa, 6 músics en escena, això significa... en fi, molta feina, molta coordinació, com estàvem contant a
2: l'est.
0: Moltes hores d'assaig preparant la presentació per a diumenge. Com és el show? Com és la posada en directe?
2: Molta energia sobre...

0: de tot, que és la que tenim dins i tenim ganes
1: soltar,
0: de,
1: sí,
0: de soltar. I res, un directe molt, molt enèrgic. També repassarem cançons antigues i que ja se les saben i les canten i les criden i tot.
2: Les compartiu en
0: sí,
2: el públic, clar.
0: I res, que això.
1: Sí, l'hem treballat prou i hem preparat també una intro cuidada per al concert, hem preparat una posta en escena i, bueno, també hem estat treballant en tècnics de so i d'il·luminació per a fer un show un poc complet, no? Per
3: a la gent que l'arrencada del concert...
0: Sí, intentar fer-la gran.
3: Doncs esteu corrent una posada en escena,
0: sí,
3: també, de que comencen a entrar igual instruments sí, diferents o moments diferents. Bueno, no anem
1: sense
3: a desvelar res,
1: spoiler,
3: però esteu ahí.
0: Sí.
3: Esteu ahí en això. Bueno, hem escoltat d'entrada Llenya Cremada,
0: sí, i,
3: bueno, diguem que és... És que és un crisol, les coses que feu. És de veres que també quan s'arrenqueu, quan parlàveu de l'energia, i entenc que a l'hora de fer allò que és la llista de cançons i com voleu que el concert vagi anant o vagi connectant, les heu col·locat en quin ordre? Perquè, clar,
0: sí,
3: estan en el mateix ordre, diguem, que estan en la plataforma, diguem, en l'EP, per així
0: no
3: dir-ho?
0: No, hem anat un poc per energia. També començar amb dos molt potents.
2: Sí.
0: Després baixarem un poquet, farem una acústica que no tenim... bueno, sí, la vam...
1: Està en YouTube.
0: Està en YouTube, però sí que ens agradaria gravar-la més... amb més carinyo,
3: bueno,
0: i baixarem la intensitat i després ja al final, la part final ja amb tots els...
1: Amb tota la força.
0: Sí.
3: Està guai també que presenteu les cançons en acústic, que hi ha un moment també acústic en el concert, i vos agraïm molt que us heu portat la guitarra, la voluntat i el talent per a fer després una acústica. Estàvem escoltant Llenya Cremada, una història... de un poc de revisió també de vida, no? De tornar a la infància, no?
0: Que, sí.
3: De qui és la idea? És una lletra també molt xula, no?
0: Sobretot de la nostàlgia. Àlex, que és el guitarrista, em va passar un text que parlava això de quedar-te un poc a viure en la infantesa, en el passat, en un moment on el senties molt cuidat, i ho vam fer com si fos una no ajuda, i al final acabes congelant en el present perquè en el passat soles n'hi ha cendres i llenya cremada. Entonces un poc això comença, la cançó comença molt onírica, amb aquests records, i després va avançant i va obrint-se per a donar-se compte que no podem viure de records.
2: Mm-hmm. I tots tenim Llenya Cremada.
0: Exacte.
3: I tots són xiquets o xiquetes.
2: Que la podem revisar, no? O veure de reull, però no pot paralitzar-nos. Exacte. Quina potència.
0: Sí, algun olor, algo, en este cas era l'olor a Llenya Cremada, que transporta a la infantesa en un moment on el senties molt cuidat i molt volgut.
2: Clar.
0: Tampoc.
2: Estic jo llegint, perquè heu passat de Mal en calma, que ja té força també de títol, a Quan tot s'acabe, que és el que tenim ara. Però a mi sí que m'agradaria que enviéreu el missatge. Què voleu transmetre en el Quan tot s'acabe? Per la sensació de Quan tot s'acabe, què tenim? Un buit, res, o un tornar a començar? En quina filosofia és el vostre Quan tot s'acabe?
1: És un poc el tornar a començar, no?
2: El
1: que a vegades fa falta ser un fènix i que tot desaparega per a que puga brotar la vida altra vegada. Entonces jo crec que un poc la filosofia del disc és eixa, no? Acceptar que les coses tenen un fi i que aquest fi no té per què ser roïn sempre. I si és roïn, igual hem d'afrontar-lo amb força per a poder continuar endavant.
2: I en què vos inspireu? Què vos inspira? Què vos conduís a escriure i a dir? Esto es... l'actualitat.
0: Bueno, l'actualitat està super present. Les visites a la psicòloga també ajuden moltíssim.
2: Això és un pou de creativitat.
0: Sí, no, totalment.
2: Sí,
0: és molt actual, sí.
3: Perquè teniu la sensació, aquesta generació, de viure en una incertesa.
0: Totalment.
1: Contínua i un frenesí d'incerteses que van apareixent i van regenerant-se una darrere l'altra.
3: Teniu tant de valor, aquesta generació, de veres, no, certament és admirable. Viure en esta terra movedissa, que és el no se sap mai, i a més com estem...
2: Sí, això és diferent a quan nosaltres tenim la seva edat, eh? Això és de veres que sí.
3: No és que no hi haguera incertesa, general. Bueno,
2: sí,
3: tu eres insultantment jove. Jo era jove en els 70 o en els 80, i clar que hi havia incerteses, però que no hi havia ara aquest bombardeig del minut, al segon,
0: informació,
3: que està passant en tot el planeta... Hòstia, és que és una angoixa viure això.
2: Sí, dona moltíssima ansietat.

0: No mos fa res de, a la vostra generació de pegar-li un xut a la... Sí, a la hiperconnectivitat, tu.
1: Jo porto 2 o 3 setmanes que si no fora per el disc m'he llevat Instagram perquè no puc ja
2: de
1: més.
2: De l'obvio, no?
1: Sí, en saber te crec. Què passa en cada moment, a cada persona. És que és algo que jo crec que per, com a éssers humans no estem preparats per a tindre aquesta quantitat d'informació.
2: Que hem d'aprendre a gestionar on s'ha sobrevingut abans de saber-ho com conduir. Bueno, Atenem-me que són 8 els temes que nous que heu fet. Ferides, quan tot acabe, escapar, niña cremada, verí cadenes, allò que fórem, i nothing. Què aneu a interpretar-nos? És que van a interpretar-nos en directe. Què aneu a fer?
3: Doncs pues anem a fer primer, crec que, ferides, que és el primer tema del disc, i la segona serà verí.
2: Va, presenteu-nos un poc de ferides, va.
1: Pues ferides parla un poc de... Bueno, la cançó va eixir sobretot... perquè en Instagram justament vam veure una intervenció de Consolación Barroso, que és una filla d'una víctima del franquisme, i parlava un poc de la importància de netejar bé les ferides i no tancar-les sense haver-les netejat, no? I allò em va aparèixer com una imatge super clara, va ser com... És que em pareix una idea molt bona de desenvolupar tota aquesta idea de parlar de les coses... que encara que siguin del passat, com és en aquest cas de la memòria històrica, està molt actual. I, per exemple, en la tornada és ara els fills ja són avis. O sea, la història, o sea, el temps ha passat. Uh-huh. Aquestes persones que eren fills i ho van vindre com a fills, ara són avis. I encara que ha passat molt de temps, és algo molt present i que pot tornar en qualsevol moment i que està tornant, i aleshores... reivindicar això.
2: De les lletres t'encarregues tu? Sí. I què és primer, la lletra? I ahir li poso música, és un suggeriment de melodia, és tal del qual extrae una lletra? Totes les respostes són correctes?
1: Totes les respostes són correctes. En el tema de la música i tot...
2: És creació, clar.
3: Sí, hi ha hagut vegades que ja ha portat una lletra i s'ha suggerit alguna cosa, ja ha començat a sorgir, i hi ha hagut vegades que m'ha arribat, ah, doncs pues mira, tinc això en la guitarra que m'agrada, pues m'agrada la vibra que porta per aquesta lletra que tinc, i a partir d'ahir anem construint.
1: Intentar no tallar, exacte, no tallar i ser...
0: Que guai. Bueno, pues anem a aquest acústic de ferides, que tenim així preparada, ja les companys han fet la sonorització, i anem en ferides, una història inspirada en aquelles ferides no tancades, no ben tancades, de la nostra història ben recent, i que poguera ser aplicable també a qualsevol història de vida, també, no?
2: Amb la veu de Míriam Vilaplana, amb la guitarra d'Irene Pérez, elles són l'Espurna. L'Espurna, una paraula tota junta, després us ho preguntaré. No és l'apòstrofe Espurna, és l'Espurna, tot junt. Això és important també que ens quede clar. Recordem que diumenge estan l'Espec Rambleta presentant este nou treball acompanyat del que són cançons ja conegudes d'elles. Anem allà? Vinga. Vinga.

0: Uau, quina bellesa poder-les escoltar així en directe. Són les Spurna. L'Spurna tot junt, elles venen d'Alcoi. En aquesta ocasió són dos dels components del grup que han pogut acostar-se esta vesprada al nostre programa i fer-nos un tast del que és la presentació. 2021?
1: Sí.
0: I com? I de quina manera van aixer?
1: Justament després de la pandèmia, no? Quan es van tornar a juntar als locals d'assaig i vam decidir fer un projecte nou perquè veníem ja d'un altre, amb altres components, alguns estaven, altres no, i res, es van juntar altra volta i vam dir, doncs anem a fer un projecte nou.
2: Projecte nou batejat de l'Spurna, així sense l'apòstrof, que pot cridar l'atenció, se'ls ha oblidat, no. Està fet apostes, i per què, quin significat té en el nom?
1: Jo crec que, crec que l'Spurna o Spurna és una paraula com molt valenciana i a part amb una sonoritat superbonica,
0: sí,
1: que jo crec que a tots ens agradava moltíssim. A més, és una paraula molt utilitzada en grups referents com La Gossa, Obrimpas, Espencat, sempre estàvem parlant d'Spurnes, i crec que ens va agradar molt la idea, la sonoritat, i a part vam dir, pues anem a juntar-ho tot i anem a fer-ho com un nom propi. I res, el que passa és que moltes vegades, bueno, molta gent ho escriu, però no passa res, no passa res.
2: Però és de veres, és una força poètica molt potent, no? d'origen, no? Sí. de rang, de començament, no? I en quant als ritmes, als gèneres, a la diferent manera d'enfocar les cançons, sou molt...
3: És un poc variat.
2: Molt obert, molt eclèctica la banda.
3: Però no? També és un poc el que diu abans, no? Que és complicat ficar etiquetes en la música i a vegades tampoc és just. Aleshores, moltes vegades fem coses que poden encaixar en moltes etiquetes però no són ninguna, exactament. I també això ve de que tenim influències molt variades també nosaltres i bevem de molt tipus de música, no? Des de pop clàssic hasta heavy metal, se menegen per tot. I un poc és la música que fem, és la música que ens agrada fer a nosaltres, la que ens naix i la que gaudim tocant. Si...
0: Ui, com m'agrada que has dit! Ole!
3: Gràcies.
0: No perquè estàs dins d'un gènere, és allò que vos sabeu fer, que de fet coses en comú, o sea, n'hi ha un setxell, l'Spurna, però al mateix temps cada una és un món, és un missatge.
3: Sí, està viva també la seva forma i ha evolucionat de la seva forma.
0: Que guai, que guai, que guai, que guai.
2: Bueno, durant estos anys, com... Què vos ha passat així de moments? No sé si la Dana vos va tocar...
1: Sí.
2: Moments així que han suposat o moments de parada...
0: També.
2: Efectivament.
0: Coses bones i coses...
2: O moments d'impuls, també, no?
1: Sí, per exemple, els Premis Ovidi es va fer moltíssima il·lusió estar nominats a millor disc de rock. Vam tocar també al Festioc, que ens feia moltíssima il·lusió, sí, perquè era un festival que des de ben jovenetes...
0: Sí, havíeu participat.
1: Sí, hi ha de col·laboradors allí i tal, i sempre això va ser super, super guai. I res, també la Dana sí que teníem el local a Massanassa i ens va agafar de ple.
3: Sí, també part del grup viu en aquella zona, que també es va afectar a nivell personal i bueno, van ser uns mesos un poc complicats vam estar a punt de tirar el tot per la borda.
2: Ah,
3: un
2: sí?
3: Poc.
0: Ostres, sí?
1: Sí, claro, és que assajàvem el dia d'abans, allí el dilluns, i això va ser un dimarts, es van deixar tots els instruments.
3: Sí, perquè just el dimecres tenien que anar a un podcast o algo, crec, i van deixar tots els instruments allí, el dimecres i assajem i ja ho tenim.
1: A 2 metres d'aigua va pujar, és que va ser... I res, també, per exemple, el col·lectiu Ovidi Montllor es va ajudar moltíssim, després altres grups també ens han ajudat moltíssim, en seguida quan ho vam anunciar molts grups i companys van dir que si necessitaven qualsevol cosa, o sigui que molt agraïts també.
0: Mira, en un moment en el que podíeu pensar, quan tot acabe, resulta que no va acabar.

0: Comentaven que més enllà de que el títol poguera semblar o no apocalíptic, que el que reflectís és una realitat que estem vivint tots i que d'alguna manera la vostra generació està compilmos, no?, d'una manera especial. Com que avui ja les cançons estan llançades, és una cançó... Entenc que la heu agarrat també d'interessant. Ja la cançó està llançada, allà el personal escoltant-la, més enllà del vostre cercle del voltant. Què us diu el personal que rep d'esta cançó concretament?
1: Els està agradant molt, a més han fet col·laboració amb Sociologia Animal, sí. Que també el seu toc va ser... Estaven un poc preocupats ells perquè solen fer rap més pur, i en esta cançó es demanàvem un poc certa melodia.
0: Perquè es pegaren un toc des de la quadrilla,
1: sí,
0: o què?
1: I van dir, ai, no sabem tal, no sé què, però vam escoltar l'estudi i ens va encantar, saben perfecte i ho fan molt bé. I també amb la lletra ens van ajudar i ha sigut molt guai col·laborar amb ells.
2: Han sumat molt, jo crec, a la cançó.
0: El que estàvem parlant d'adés, no? Que cenyir-se, diguem, a un gènere o a una línia, i per què si tens uns col·legues com els Animal i dius, bueno, per què no ens rapegeu?
1: I provem a veure.
0: I a veure també, Xare, va veure què passava en l'estudi o què?
1: Ho van portar ells.
0: Ells.
1: Sí, vam estava a la nostra part i vam dir, aquesta estrofa tota per a vosaltres. I així no va ser.
3: Quin encaix més fantàstic.
0: Mira, sí. Que diu José que t'he preparat el
3: escapar?
0: El trosset de...
3: Ah, no.
0: Ahí està el repetxat.
3: Vale.

0: Sí, pues una chulada, què voleu que us diga? Molt xulo.
1: Dona temps a escoltar un
0: fragment d'escapar, que està parla de l'or dels records.
1: Vale, vinga, escapar.

0: Per Ràdio Abadés estem amb Míriam Vilaplana, Irene Pérez, guitarra, veu i lletrista dels components de l'Espurna, que estan presentant-nos este nou treball recent arribat a les plataformes quan tot s'acabe. Estàvem parlant de les sessions de psicòleg, també d'això de fer teràpia. Sí. Terapia en comú, d'alguna manera, també en les cançons, en la música.
1: De soltar també un poc tota la ràbia i res, al final no va cap persona en concret, sinó en general.
2: A tots ens va bé.
1: Sí, sí.
2: A tots ens va bé.
1: Totalment.
2: I vaig a dir-vos una cosa, la música és molt terapèutica, eh?
1: Moltíssim.
2: Vosaltres, sí. O sigui, a nivell de creació, suposo que també, però jo t'he dit com a seguidora, com a oient, com a persona que consumís música, és molt terapèutica, trobes aquella melodia o aquella lletra que te va bé en segons quin moment i que t'ajuda a voltes a treure la llàgrima que no és, o la ràbia, o la risa, o el ballar, o el que siga, no?
1: Sí, és molt important. I el ballar, i el saltar, el cantar, escoltant cançons, és el millor.
2: I compartir, bueno, que elles van a compartir, elles i, bueno, tot el grup, elles perquè en tenim dos així, diumenge, en la Rambleta, amb tots els seguidors, que tindreu les cançons que heu seguit d'elles sempre, d'ells sempre, però és que, a més, tens noves propostes.
0: Pues rematem la xerrada amb una altra cançoneta, en un altre acústic.
2: Que anem a fer, no? Que anem a interpretar.
0: Quina serà?
1: Verí.
0: Ah, Verí, ja ens ho havia
2: comentat. Què ens dieu de Verí?
3: Verí parla un poc també, no, de tu mateixa com al teu propi enemic,
1: sí.
3: I de superar això, no, i acceptar les coses de

0: tu que t'estan fent malbé, intentar també pegar-les la volta i, i continuar endavant, no?
1: I les versions de tu que canvien al final durant la teua vida, tens moltes versions de tu i és com despedir-te d'aquestes.
2: Clar, perquè jo dic, claro, com si me conegueren a mi de tot, però jo sóc vella i són jovenetes quan coneixen mentre en aquestes persones a banda de capacitat creativa que és pa flipar.
3: I tan joves ja han canviat de pell moltes vegades, ja, també.
1: Ja,
3: i de...
1: Unes quantes.
2: Quin got,
3: per favor. Bueno, doncs anem a saber-hi. Gràcies, xiques, per acompanyar-nos. Diumenge 10 de maig en l'espai Rambleta ens trobarem amb tota la banda i la posada en escena de Quan tot s'acabe, esta cançó dedicada a quan nosaltres som el nostre pitjor enemic i
2: el nostre propi verí que l'hem de transitar, aprendre i tirar endavant. L'Espurna.

0: Gràcies, Espurna. A la resta de la banda també, sí, parabéns i enhorabona per este nou treball quan tot s'acabe. Diumenge a l'Espai Rambleta. Gràcies per acompanyar-nos i per l'acústic, xiques. La sort que mereixeu.
1: Com adeu. Ha segut este verí, eh? Ah, com nos l'hemos gozado con la guitarra a tope de power.
0: Gràcies, Espurna.
1: Guardem la clau d'un altre pany. Van dir que amb esforç tot es paga. Era sols un conte per no pensar.
2: La vesprada da punt.
3: La Lliga i l'Eurolliga es donen la mà al punt a punt. Este divendres, des de les 8 de la vesprada, quart partit del play-off entre Panathinaikos i València Bàsquet i el partit clau per la permanència entre el Llevant i Osasuna. A més, Copa de la Reina d'handbol, tenis taula, futbol sala amb el Family Cash Alzira, Opa Rulo i Lliga a Sobal amb l'Orneo Eon Alacant a Demar de Lleó. Viu este superdivendres al punt a punt de Punt Ràdio.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.

0: però abans de les fogueres tenim este cap de setmana la Mare Déu dels Desemparats. Jo tinc una coseta en Benit Andús i voldria saber si... Perquè la tinc demà justet a les 5 de les praques quan està previst. Malament estarà la cosa,
1: està,
0: no?
1: Demà està mal. Mm-hmm. Mal. Diumenge està... Demà ens entra una banda de precipitació que agranarà el territori de sud a nord. Començarà a ploure a primera hora del matí per les comarques d'Alacant. Hi ha avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia perquè es preveu també alguna tronada acompanyada de granis. I esta banda de precipitació anirà avançant cap al nord. Les hores centrals del dia són les hores en què, diguem-ne, la precipitació agafarà més comarques. Ja de vesprada s'obriran clarianes pel sud, però justament de vesprada és quan aplegarà al nord. Independentment, també, demà de vesprada tindrem alguns ruixats que entraran independents d'esta banda de precipitació que agrana el territori de sud a nord. Tindrem ruixats que entraran per la zona de Castella, cap a la Serrania, cap a la Plana Utiel-Requena. A última hora del dia, ja en la matinada de diumenge, tot ja quedarà molt més tranquil, la precipitació escamparà i diumenge tindrem un dia de sol i amb temperatures que diumenge aplegaran els 25-26 graus. Per tant, un dissabte més insegur, no plourà tot el dia. Serà esta situació de demà de vesprada a Alacant ja no plourà. Demà al matí a Castelló podem tindre algunes pluges dèbils perquè tindrem molts núvols, però el gruix de la precipitació arribarà demà de vesprada. I a última hora del dia ja no... Demà al migdia, a veure, esta... bàsicament demà al migdia seria tot el litoral del Golf de València la zona més afectada per aquestes tronades. Serà una banda de precipitació que avançarà de sud a nord. Demà les temperatures màximes un poquet més baixes que avui. Avui fins i tot
2: avui s'ha notat fresqueta,
1: però bueno, com que a partir de migdia s'ha eixit el sol, hem arribat fins als 23 graus a Elche, 23 a Sumacàrcer, també a Orihuela, 22 graus i mig abans que parlàveu d'Alacant. Mm-hmm.

0: al voltant de 20 a València, 21 a Castelló, i de les més baixes avui, al voltant de 12, per exemple, a Castellfort, 14 a Morella. Les temperatures demà paregudes a les d'avui, diumenge sí que tenen tendència a pujar, perquè diumenge de vesprada sí que podem tindre alguna gota a l'interior de Castelló, però vaja, ja no serà un dia tan inestable com el de demà. I els pròxims dies, veig, amb la qual cosa tindrem poca precipitació i tindrem temperatures elevades, de més de 25 graus en alguns.
1: Ah, a partir de dilluns tenim entrada de ponent.
0: Però serà ponent fluix, eh? Serà ponent fluix, o sigui, no estem parlant d'una ponentada, però tampoc estem parlant d'aquestes temperatures fresquetes que hem tingut aquests últims dies. A veure com evoluciona la pròxima setmana, eh? Jo et dic, la primera calorà tampoc.
2: Caloreta.
1: Va, molt bé.
0: Caloreta.
1: I el diumenge a disfrutar del sol.
0: El diumenge a disfrutar del sol.
2: I demà paraigües, demà passi demà.
0: Sí, paraigua, però ja et dic, seran ruixats que avançaran ràpid. O sigui, que a gran part del dia es podrà aprofitar. El que passa que sol, en veurem poc.
1: Moltes gràcies, Lluís Obiols. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.
2: Igualment.
1: Gràcies.
2: Cap de setmana, Lluís Obiols, a tots aquells que ens escolten, i a tu i a mi, però dilluns sí, eh? Joaquí!
1: Molt bon cap de setmana per a tots i totes. Disfruteu molt. Dilluns ho tornem a veure a les 4. Adéu!
3: Són les 6.
4: A punt. Notícies.
5: Les autoritats sanitàries confien que les anàlisis fetes a l'alacantina que podria estar infectada amb l'antivirus donen negatiu, Alejandro Molés.
6: Sí, així ho ha pronosticat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, sense poder descartar el positiu. Recordem que es tracta d'una dona de 32 anys que va coincidir en el mateix avió en què va viatjar la turista holandesa que havia sigut evacuada del creuer afectat pel brot i que finalment va morir. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat.
7: La primera posibilidad es que sea negativa, pero siga con síntomas. En ese caso, se volvería a repetir a las 24 horas. También puede ser que la PCR sea negativa y ya no tenga síntomas. En ese caso, sería considerada un contacto y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla, cosa que ya se ha comunicado y de la que son perfectamente conscientes. Y el otro caso sería que fuera positiva. Hemos de decir que este es un caso bastante improbable, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave.
6: Mentre estan ja a l'espera de rebre durant este cap de setmana els resultats de les proves, l'alacantina afectada continua aïllada en una habitació de l'Hospital Sant Joan d'Alacant. Escoltem de nou el secretari d'Estat de Sanitat.
7: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. Es trasladada al hospital, allí se le mete en una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones que sean necesarias y se le toma una muestra de PCR que será enviada al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda y esperamos tener en las primeras 24 horas los resultados a ese respecto.
5: A menys de 72 hores perquè dilluns comença la vaga indefinida en l'educació pública no universitària, la consellera del RAM assegura estar oberta a negociar amb els sindicats i ha criticat que ahir, a primera de canvi, al seu parer, abandonaren la negociació. Xavier García del Valle.
8: Sí, la consellera demana que pensen en l'alumnat, sobretot en el que ha de preparar-se per a fer les proves d'accés a la universitat, i insistís que els servicis mínims són inamovibles. I respecte a esta qüestió, el sindicat SESIF ha presentat un recurs davant la justícia en considerar-los abusius. Escolten ara la consellera.
9: Lo principal es garantir els serveis mínims, però no és incompatible en tornar a parlar. Nosaltres sempre estem oberts a parlar i a reconduir la situació. Tota aquesta negociació està supeditada a que, efectivament, pues, l'alumnat de segon de batxillerat siga avaluat en condicions òptimes.
8: Recordem que els sindicats de l'ensenyament demanen, entre altres, un increment salarial. A hores d'ara, tots els sindicats convocants mantenen una assemblea telemàtica per a coordinar les mobilitzacions que acompanyen.

0: Banyaran la Bagà.
1: I a l'exterior, els Estats Units i l'Iran han intercanviat atacs directes en la que suposa la major escalada en l'últim mes. Remei Blasco.
2: Els Estats Units han tornat a bombardejar Teheran i altres ciutats del sud de l'Iran. L'objectiu, els centres militars que havien participat en un atac previ de la Guàrdia Revolucionària a l'estret d'Hormuz. Una pluja de drons i míssils contra els tres destructors dels Estats Units que patrullen el corredor marítim des del 13 d'abril. No hi ha ferits i, segons Washington, el bloqueig segueix amb normalitat. L'Iran acusa Trump de posar en perill la via diplomàtica.
3: Why they decided to attack us?
2: Estem davant de l'episodi més greu des del 8 d'abril, quan es va decretar l'alto el foc que avui complix un mes. Donald Trump trau ferro al que ha passat i diu que la treva està en vigor. Les converses van molt bé. L'Iran ha d'entendre que si no signa ho passarà malament. Els últims atacs, ha dit, són una carícia d'amor, però si es trenca l'alto el foc, l'Iran volarà per l'aire. Washington espera la resposta de Teheran a l'última proposta per a posar fi a la guerra. Seria un acord marc en què els dos països desbloquejarien immediatament l'estret d'Hormuz i deixarien per als 30 dies següents les qüestions més espinoses, com ara el programa nuclear.
1: A este respecte, la borsa espanyola ha caigut avui un 0,95% i ha perdut la cota dels 18.000 punts. Xavi.
0: Sí, al tancament de les negociacions, l'índex de referència espanyol, l'IBEX 35 de Madrid, ha perdut 171,4 punts, 0,95%. I ha tancat la primera setmana de maig en els 17.889,4 punts. Malgrat aquesta caiguda, el selectiu es revaloritza un 3,36% en el que va d'any.
1: Y en los sports, pendent del Gran Premi de França, Paco Cerdán.
4: Hola, Gustavo. Marc Márquez no ha aconseguit entrar entre els 10 primers en la pràctica d'esta vesprada a Le Mans i li tocarà demà fer la Q1. El seu germà Àlex, guanyador de l'últim Gran Premi a Jerez, sí que ha aconseguit entrar a la Q2 de manera directa amb els espanyols Jorge Martín, Joan Mir, Àlex Rins i Pedro Acosta.
1: Es queden en la companyia de Germán Estela.
5: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
6: Todo empieza con un paso. El de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana. Contigo en cada paso.
7: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
8: L'actualitat té un nom propi i ese nom torna a ser el mateix de les últimes setmanes, Morante de la Puebla. Fa unes hores ha conegut la notícia que s'ha fet pública i que parla de la reaparició, de la tornada a Rogles de Morante de la Puebla. Segons ha dit el periodista Jesús Bayor, serà en Jerez. Això què vol dir? Evidentment, si Morante finalment està en Jerez, també ha d'estar en les fires que venen després, per exemple, la fira de Fogueres d'Alac. Morante estarà quasi al 100% en Alacant. És una de les grans notícies. Estarem en este programa i parlarem amb el responsable de la plaça de Bous de Jerez per a qui ens aclarisca i ens confirme també si Morante efectivament tornarà a reaparèixer en Jerez. També estarà així el director general d'Interior, Vicent Huet, per a fer un balanç de tot el que s'ha viscut en esta temporada en el 2025 i també en l'inici del 2026. També parlant del bou al carrer, d'eixa renovació en els estatuts, en el reglament, per a que tot estiga al 100% escoltant a totes les parts i sobretot als aficionats. També en Màlaga té notícies, titulars importants, perquè la policia està investigant ara eixa mort, com saben, del que fora matador de bous, Ricardo Ortiz, dins dels corrals en la Setmana Santa. Ara s'investiga si ha pogut haver algun tipus de negligència per eixe accident.

0: dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'Hora de la Cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
2: Hola, soy Román y quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Terra de Bous, en Apunt Radio.
3: Ja els hem dit al començament que avui tindríem un protagonista d'excepció. És habitual la seva presència en este programa perquè és amic del programa i per descomptat que també és amic de la gent del Bou. Per la manera de parlar amb la gent, per la facilitat que tenen els aficionats també d'arribar al director general d'Interior, a don Vicente Huet. Vicente, molt bona vesprada.
4: Molt bona vesprada, Germán.
3: Gràcies. Enhorabona per tota la gestió. Jo crec que és un bon moment per a fer també balanç i mirar, no?, cap al 2025 del que les coses que s'han fet bé i sobretot valorar el que s'està fent en 2026, no? Estem a meitat de la temporada taurina, ara comença la part més forta i quin balanç, Vicent, podem fer del que s'ha fet fins ara?
4: Pues jo crec que és un balanç molt positiu. Jo crec que estem en un moment molt dolç. Prova d'això és este programa, el programa Terra de Bous i el programa de la plaça, també d'esta casa, que fa 2 anys no existien i s'han recuperat, i és l'aposta de la Ràdio Televisió Valenciana. No és una aposta dèbil, és una aposta forta, perquè és un sector, el món de la tauromàquia i del bou al carrer, que és molt important a la nostra comunitat, a la comunitat valenciana. I jo crec que els dades, ara parlarem d'ells, reflegen el bon moment. Jo crec que hem passat un batxe, ha estat molt qüestionat aquest sector, però jo crec que ha eixit amb molta més força que abans.
3: El que sí que està clar és que, evidentment, no se pot amagar, no se pot anar per un altre camí que no siga el de la veritat, no? I el de respondre també a, bueno, les necessitats del públic o de l'audiència. No s'entén la comunitat valenciana sense una festivitat, sense una celebració en la que no estiga el bou al costat d'una o una altra manera, no? Això, no parlar d'això, és no parlar de la realitat.
4: Sí, jo com a director general intento sempre parlar sobre dades objectius, no sobre el que jo penso. Si em pregunten què penso jo com a Vicente Huet, com a aficionat, pues, dona la meva opinió. Però com a director general i en nom de la Generalitat me tinc que cenyir sempre a dades objectius i a estadístiques. I les dades, com tu has dit, estan ahí. És a dir, és una de les festes més importants junt a les falles i els moros cristians més arraigades a nivell tradicional, a nivell històric, a nivell cultural, a nivell social i a nivell econòmic en la nostra terra, en la comunitat valenciana. I com bé has dit tu, pràcticament a la meitat dels pobles de la comunitat valenciana no s'entenen les festes patronals, les festes del poble, sense que n'hi hagi festejos de vol al carrer.
3: Ser director general d'Interior suposa una gran responsabilitat en moltes facetes, no? Evidentment, també tu has fet teua i, home, jo no sé si dir que has fet com no prioritari al màxim 100%, però indispensable, no?, el tema del bou a la comunitat valenciana.
4: Bueno, entre les meves competències, com tu has dit, n'hi ha moltes. Però una és el tema de la tauromàquia. El president de la Generalitat, quan me va cridar per a que entrara així, me va dir que l'objectiu, un dels objectius més prioritaris era el sector taurí, perquè era un sector que ha estat molts anys desangelat, és un sector que ha estat sempre deixat de la mà, i les institucions han estat, no els ajuntaments, perquè la majoria d'ajuntaments han suportat, però les institucions més grans sempre han estat d'esquenes a aquest sector i en un poc de complexe. Entonces, era un objectiu en normalitzar una cosa que és normal, que abans se normalitzava una cosa que era normal. Entonces, jo crec que això era el més simple, però el més difícil, que era normalitzar la relació en les institucions, en tot el sector taurí. Com tu havies dit antes, que la gent s'alegra d'això, jo me sorprenc encara que vaig a moltíssims municipis i inclús alcaldes que no són del meu partit, jo vaig com a director general, m'agraeixen, de dir, me conviden a anar al festeig, me conviden a dinar, me donen un regal i me donen les gràcies encara, i diu, no, gràcies a vosaltres. Per això, perquè mai he entendut que les institucions, una institució important com la Generalitat Valenciana, estiga allí a peu de carrer, a banda de treballar al despatx, que estiga a peu de carrer en la majoria de municipis.
3: Home, en el teu cas, a més, és que tu eres aficionat. Vull dir, tenim ahí esa qüestió

0: afegida de que tu eres aficionat al bou, no? I que estàs en contacte directe no només amb la gent del bou al carrer, sinó també amb la gent del bou a la plaça i de més. En conjunt, els aficionats. I que, a més, com hem comentat, s'apropen a tu i te diuen, director, Vicent, els que te coneixen més, no? Volien fer això. Això s'ha de mirar perquè no està bé del tot i tal. I tu us escoltes a tot. Vull dir que la teua manera de funcionar sempre ha sigut eixa, no? Obrir les portes per a que la gent parle i així a saber com està la situació real, no?
1: Sí, pel primer que has dit, jo dic que el meu empenyo i la meva dedicació a este món no és cap virtut, perquè a mi m'agrada. És a dir, jo antes ho feia a nivell personal, ara també ho faig a nivell polític i a nivell institucional. I com tu ho has dit, jo he sigut alcalde, he estat a la Diputació i ara estic a la Generalitat. I sempre m'he regit per això. De dir, hi ha que escoltar a tots, perquè de tots se pot aprendre. Aprendre a què se pot fer i aprendre a què no se pot fer. Mm-hmm. Però escoltar, hi ha que escoltar a tots. Després les reivindicacions se podran dur a terme o no, estarem d'acord o no, però per almenys escoltar. Jo crec que aquesta premissa l'he complit i l'estic complint. Jo no sé si queda algú que ha volgut parlar amb mi i no l'ha escoltat. Jo crec que no, però bueno, ja ens el missatge que si algú queda parlar amb mi, ara està temps de fer-ho.
0: Si fem una pregunta, no una divisió, però si parlem de la gent del bou al carrer i de la gent dels aficionats al bou a la plaça, no sé si n'hi ha diferència, si en moltes ocasions els dos estan relacionats i són els mateixos, o sí que és de veres que n'hi ha una diferència a l'hora de demanar qüestions o a l'hora de proposar també millores?
1: Jo sempre he sentit esto, i jo no ho he vist mai. Germán, te ho dic en confiança, jo no he vist mai que hi hagi una divisió entre el bou al carrer i el bou de plaça. És més, jo vaig a la plaça de bous, a la que vaig ja, i veig molta gent de bou al carrer. I vaig a festejos de bou al carrer i veig gent que va a la plaça. Jo crec que és un món que és únic, però que cadascú té les seues preferències i les seues prioritats. En el bou al carrer també hi ha aquesta diferència de prioritats, perquè n'hi ha gent que li agrada més el bou en cordó, n'hi ha gent que li agrada més el bou a la mar, n'hi ha gent que li agrada el bou envolat per la nit, però això no significa que estiguin en contra. Jo crec que és un món que va unit i crec que cada vegada més. Jo, com t'he dit, cada vegada veig en actes, en festejos, que s'entremescla esta gent. Evidentment,
0: això és bona notícia, això, no?
1: Molt bona notícia, per això t'he dit.
0: O sigui, no anar en dos camins paral·lels, sinó que siga un mateix camí d'unió, no?
1: Exacte. Aquest era el missatge que volia llançar, que jo crec que els dos sectors, el món del bou a la plaça i del bou al carrer, que som germans, som de la mateixa família, crec que tenim que defendre aquesta família, que és la família de la tauromàquia, perquè enfront ja n'hi ha prou gent que està en contra. Entonces, el que estem a favor, hem de ser una veu única, una força única i anar tots pel mateix camí, independentment de que després cadascú li agrada disfrutar el bou i la tauromàquia d'una manera.
0: Això és de veres. I tu penses que la gent del bou, en general, parlem de la comunitat valenciana, no? Si vols de València, de Castelló, que té més presència també i més importància en el bou al carrer, està unida de veritat? N'hi ha unió de veres?
1: Mira, esto és una pregunta molt subjectiva. Perquè ahir no te vaig a parlar com a director general, te parlé com a Vicent Huet. Jo conec moltíssima gent i he recorregut moltíssim territori i tinc que dir-te que al final esto és com una família. És a dir, se porten bé els germans o no se porten bé?
0: A vegades sí.
1: A vegades no. Uh-huh. Se tenen diferències, però jo crec que deu de primar és l'amor a la família. En este cas, l'amor o la passió o l'afició a la tauromàquia. Sí que n'hi ha alguns sectors, algunes persones que han estat enfrontades o han tingut conflictes, però com tot en la vida. Però jo crec que en general no n'hi ha aquesta divisió. Jo crec que cada un defèn el que té que defendre i cada un prioritza o fica èmfasi en aquella modalitat, siga la que siga, que li agrada més. Però jo estic convençut que a nivell general no n'hi ha aquesta divisió. És més, jo crec que la tauromàquia és un camí únic i, com t'he dit abans, tu vas, per exemple, a Pamplona i bou de plaça i la gran majoria de la plaça és gent de bou al carrer.
0: Bou al carrer, correcte.
1: No és bou de plaça.
0: Sí. És de veres, de veres.
1: Entonces, jo crec que és un món... Crec que Pamplona reflexa la plaça que millor reflexa i aquest sentiment de que la gent del bou al carrer va a la plaça i que la gent de la plaça va al bou al carrer.

Estàvem parlant amb Vicent Huet de tota l'actualitat ara mateix a la Comunitat Valenciana i n'hi ha un nom, hem començat de fet de deixa manera, Vicent, un nom propi

0: Que vostès no ho han notat, però jo estic així rodejat de xiquets i xiquetes d'un col·legi que han vingut a veure la ràdio avui, han entrat en el programa, i jo vull donar-li les gràcies a tots perquè han estat en silenci, eh? De quin col·legi sou?
1: Buenavista Mariner!
0: Ha quedat clar, no? Vos agrava la ràdio?
1: Sí!
0: Tornareu a la ràdio?
1: Sí!
0: Bueno, moltes gràcies, eh? Fins ara, a Terra de Bous.

0: terra de bous. Germà Estela.
1: Continuem endavant. Ja s'han anat els xiquets, eh? Ja... Però ha sigut molt bonic. De veres que sí, han estat molt atents a lo que se feia així, la ràdio, la telefonada, i bueno, és una meravella veure la il·lusió dels xiquets sempre, sempre. Dimarts passat se va fer celebrar, Vicent, la gala del pregó taurí d'Alacant, no? La que, en teoria, havia de anunciar a lo gran la fila de fogueres, els cartells de la fila de fogueres. No se va poder fer això, les combinacions, perquè no està rematada la fira, no està confirmada. Algunes coses sí, la jonegada, que ho hem comentat, la de Rejones, la jonegada sense cavalls, que arriba a Alacant després de 13 anys, sense jonegada, sense

0: ser cavalls de llum, de llums. És important, no? Però la part central de la fira no està feta. Està ideada i està confeccionada, però no està confirmada. És a dir, Morante de la Puebla, Quantes Vesprades, Ander Rocarrey, José María Manzanares i més toreros, no? Però tu que vas a estar en la gala també, Vicent, què te va semblar, què te va pareixer el que se va fer en Alacant en aquest teatre principal?
1: Bueno, te dic que el dia de la gala del Pregó Taurí jo no havia anat mai, no sabia què tipus de gala ni què tipus d'acte era, i també anava amb l'expectativa de saber també més que res el cartell de la foguera. Al final no se va saber, però jo crec que la gala va estar tan bé que no se va tirar de menys el cartell.
0: M'alegre.
1: Perquè jo me vaig quedar impressionat. És un acte simbòlic i singular que fan a Alacant. No ho havia vist mai, no té molts anys, però me vaig quedar molt sorprès. I el pregoner va ser Romain Amont.
0: Sí, senyor.
1: Tinc que dir que va fer una hora i un poc de pregó, però jo crec que va fer un pregó magistral que... No sé si ho vas dir tu com a presentador o qui ho va dir, que, o l'alcalde, que no se deu, només se deuria sentir, se deuria estudiar sí, ese pregó, sí, perquè va fer un pregó.
0: Una dissecció, no? De la figura d'Esplà.
1: Entorn a la figura d'Esplà, rodejada de tauromàquia, de cultura, d'art, de música, jo crec que va ser, vamos, brillant.
0: En eixa gala se va presentar, això sí, la imatge del cartell de Fogueres 2026 que s'ha encarregat expressament i en exclusiva al pintor mallorquín Miquel Barceló. Miquel Barceló ha fet la imatge del cartell, evidentment és una imatge que evoca també al seu amic Luis Francisco Esplà. És a dir, que la Fira de Fogueres 2026 té tots els elements per a que siga, i de fet ja ho és, un aconteixement social, més enllà de lo taurí, social, perquè envolta i afecta, crida tota la ciutat, als visitants de fora de la ciutat, perquè és una part més de tot el que ofereix Alacant en l'estiu i concretament en el mes de juny, no? Que això és important també, per això la gala del teatre principal, per a que la tauromàquia no només es quede en els jocs habituals, sinó que també transcendisca com sempre ha sigut, no? O com hauria de ser sempre, a la societat. Acte social, events socials.
1: Sí, mira, jo crec que estem parlant d'Alacant, però crec que és un exemple i és un referent per a totes les places arreu de tota Espanya. Més per a nosaltres que diguem que la tauromàquia no és sols un bou, és cultura, és un aconteixement social, cultural, històric i tradicional. Que dir, a banda que la tauromàquia no és sols veure un bou o veure un torero, és altres coses. El pregó és l'exemple. Però així tot, jo reivindico la tauromàquia com a event social, la pròpia tauromàquia, perquè a cada plaça té la seva idiosincràsia. Mm-hmm. Antes estem parlant de Pamplona, com té les ventes, com és València amb Falles, pues, l'aconteciment social que comporta la Fira de Falles és brutal, perquè la gent queda per anar a veure el Mascletà, per anar a dinar, per anar a veure el bol i per anar a veure Falles. I jo crec que això no diguem de denostar-ho. Jo no sóc tan purista. Jo crec que tot el món que envolta la tauromàquia cap dins de la tauromàquia i no se té que quedar la tauromàquia soles.
0: Parlem d'estadístiques, de dades, director general, del que s'ha viscut, com te dic, de la participació tant al bou a la plaça com al bou al carrer, i aquestes dades, aquestes estadístiques ens donen també pistes, còdics de per on s'ha d'anar i les coses que s'han fet bé, reforçar-les, no? I les coses que no han funcionat tant, canviar i millorar, no? Que ese és l'objectiu, no?
1: Sí, jo tinc una premissa de que va néixer, que és millora contínua. Sempre hem d'estar en millora contínua, estiguem on estiguem. I en aquest cas, en el món de la tauromàquia, la societat en general evoluciona i la tauromàquia està evolucionant molt i molt bé. Les dades, com he dit abans, són el millor reflexe. Si parlem de bou de plaça, en la Fira de Falles van passar més de 85.000 espectadors. És una xifra molt important.
0: És impressionant.
1: Molt important.
0: És impressionant.
1: Si parlem de les ventes, que comença demà, n'hi ha un 78% d'abonats. N'hi ha 18.500 abonats. Molt més que molts camps de futbol.
0: Les ventes, que són ja 10 anuncia Sant Isidre, 10 no bitllets.
1: Cartells.
0: Ja, per davant. Eh?
1: Que no n'hi ha bitllets. Però jo crec que la xifra d'abonats és el compromís d'anar de gastar-te molt diners, perquè un abono per a totes les... per a tota la temporada val molt diners, i el compromís d'anar quasi tots els dies. Jo crec que refleja el moment que vivim.

0: Parlem en la Comunitat Valenciana, així un 30% de la gent participa d'alguna manera en els bous, en la carrer, en la plaça, que és més d'un milió i mig de persones. I jo crec que això no depèn de ningú, però les institucions haguem de recolzar això. Uh-huh. I que el primer que tinc que dir és que les institucions no deuen molestar a l'abans de totes les coses i deuen d'estar en companyia i anar en la inèrcia. I nosaltres, des de la Generalitat Valenciana, des del Departament d'Interior, estem en ello. He portat la modificació del reglament de bous al carrer per anar millorant. N'hi ha que actualitzar i modernitzar tot, perquè tota la vida evoluciona i la festa també evoluciona. Evoluciona a nivell quantitatiu a passos agigantats, perquè enguany hem fet, des que n'hi ha xifres i n'hi ha registres, la major de tots els temps, que són 9.542 festejos taurins.
1: O sigui, s'ha batut un rècord.
0: S'ha batut un rècord. Però la meva alegria no és aquest rècord, és la xifra de seguretat. És a dir, han baixat les incidències, i sobretot han baixat les morts. L'any passat van haver dos persones que van morir. Una ja és molt, dos és moltíssim. Uh-huh. El risc zero és difícil d'aplegar, però no haguem mai de deixar de treballar per a poder aplegar. I jo crec que la xifra de festejos i d'aconteciments puja i les incidències al mateix temps baixen, jo crec que és denota la bona salut que té el bo al carrer i lo bé que ho estem fent tots, perquè és una responsabilitat
1: de tots,
0: civil col·lectiva.
1: Sí, sí, no només de les institucions, evidentment, també de la conscienciació dels aficionats, no?
0: Evidentment. El mèrit és dels aficionats, Germán, perquè les institucions poden regular la normativa, posar tot allò que vulguin en la normativa, però després, a peu de carrer, en l'acte, estan els aficionats, estan les penyes, i el mèrit és de tots ells i elles.
1: Que bo. Donar-li veu, no?, i protagonisme a les penyes que el tenen. Hem començat parlant d'elles, Vicente, de la, bueno, de l'aposta d'esta casa d'apunt per les bous, no?, la ràdio, la televisió. Ja saben vostès que cada diumenge el programa La Plaça arriba també a la televisió i apropa

0: també aprofiten perquè serà una experiència única. Jorge, que moltíssimes gràcies per tot, com sempre, i estem molt atents a la plaça diumenge.
1: Gràcies a vosaltres. Me sap molt de mal demà no estar en la plaça de Bous de València, però ja sabeu que a punt debuta en les ventes, sí, tant demà com el diumenge, a les 7 de la vespre, en directe, amb aquestes dos corregudes de Bous, i bueno, cada cap de setmana.
0: Molta sort, que vagi molt bé, i estem en contacte, estem seguint-nos.
1: Moltes gràcies, un abraç.
0: Un abraç molt fort. Temps del bou al carrer, estem ja arribant al final. Estarà Vicente Huet en eixe tentador de l'inclusero el diumenge, no? L'Alacant?
2: Possiblement no.
0: Possiblement no, pots.
2: Són les comunions del meu poble.
0: Ah, bueno, no, però no, això no pot ser. Jo t'ho contaré. Jo només que espere que les vagues servisquen. Això és el que se demana, perquè l'inclusero, ojo, 80 anys, eh?
2: Però
0: ja en té, eh?
2: És un event que ho facin bé o ho facin mal, l'event és, vamos, brillant. Jo quan vaig sentir en la prova d'Alacant, sí, me va sorprendre moltíssim.
0: Fíjate que s'ajunten dos efemèrides importants. 60 anys de l'Inclusero, 50 anys d'Esplà, el mateix any 2026, en el 66, i en el 76, no, respectivament. Això, bueno, pues són coses que passen una vegada a l'any. La Fira de Fogueres, per cert, que estarà envoltada en l'aroma d'Esplà, evidentment, ja ho hem dit en el cartell de Miquel Barceló. N'hi ha una correguda molt especial, Victorino Martín, el dia 27, si no m'enganye, mano a mano, Manuel Escribano i el Cid, en Victorino Martín, que també retrà aquest homenatge a la figura d'Esplà. El bou al carrer protagonista, Daniel Meseguer, vicepresident de la Federació Valenciana de Penyes de Bou al Carrer. Molt bona vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada, Germán, què tal?
0: Molt bé, gràcies per entrar, encara que sigui al final del programa. Conta'ns l'agenda, el que se preveu, el que s'ha fet en este, per este cap de setmana i per lo que ha de vindre.
3: Pues la veritat és que l'agenda ve repleta, ve completa, perquè avui ja tenim actes i el fin de setmana pues, ve carregat. Pues, esta nit pues, tenim en Benimamet, tenim en Cabanes, tenim en Font de la Figuera, Massamagrell, Pedralba, Poblenou de Benitatxell, Senija... O sea, n'hi ha moltíssims pobles que este fin de setmana fan les seues festes taurines. I la veritat és que podem dir que la temporada ja està començant de pleno.
0: Bueno, és una molt bona notícia, la veritat. I ara ja sembla que repetís, però cada divendres parlem de paregut, no?, de sensacions. Paregudes és que tot arriba, no junt, però tot arriba molt carregat en cada cap de setmana. Se fragmenta aixina en caps de setmana, però l'activitat és màxima, no?
3: Sí, la veritat és que sí que és de veres que n'hi ha molts pobles que sí que fan les setmanes taurines, que són les festes patronals, que sí que és tota la setmana. Però normalment la majoria dels pobles que fan les festes taurines, la penya taurina, sí que és de veres que arreplega tot el fin de setmana. I aixina, pues, sí que és de veres que els penyistes pues, no estan treballant i tenen molt més fàcil l'organització de l'event.
0: Fíjate, no, destaques tu algun dia el cap de setmana especialment intens o especialment fort?
3: Pues mira, com la setmana passada que vam parlar...
0: Està Vicent Huet, que m'estava dient que sí, home, que clar, que n'hi ha un dia molt especial, no? Quin és?
2: Si ho preguntes a Dani, segur que sabe Benimamet.
0: Exactament.
3: Sí. No, això és el que anava a dir Vicent. Al final, pues, esta nit, nosaltres en la meua penya, en Benimamet, pues fem un especial de la ganaderia de la Paloma i, pues, què te vaig a dir jo?
0: Claro, que tu és part de... Jutge i part, no? Que ho fas tot ahí de tota aquesta agenda. Has de vindre i has de portar algun personatge dels bons, del bo al carrer, que són molts, perfils, vale, més històrics, que això ens agrada molt i sempre que han vingut han tingut una resposta d'audiència magnífica, no? Jo te convide a que anem a rebuscar, no?, en aquests perfils dels
3: perfecte
0: històrics del bo al carrer, perquè són molts i mereixen també que tingui un altaveu així en esta ràdio pública valenciana. Te pareix?
3: Perfecte, agarre el testic i un salut a Vicent i a tu.
0: Moltes gràcies, Dani. Gràcies.
2: Un vale abraç, Dani.
0: Una broma fort, adeu. Gràcies.
3: Pues
0: estem en la part final, Vicent. Jo te pregunte, esa gestió de tot el que s'ha viscut en 2025, no?, i en la part de 2026 que portem, per la teua part,

0: de d'aquesta Direcció General d'Interior de la Generalitat Valenciana, n'hi ha satisfacció, pel treball que s'ha fet, encara que tot està per fer, el treball no para mai, però jo te dic, en el procés que s'ha fet, en el que portem, és satisfactori?
1: Sí, jo a nivell personal estic molt satisfet, el conseller també està satisfet i el president també ens va transmetre, és a dir, al final l'objectiu prioritari era estar al costat del món del bou al carrer i del món del bou de plaça, i aquest objectiu l'hem complit des del primer dia, la premissa que ens vam marcar. Hem avançat moltíssim, de fet el reglament ja està en el Consell Jurídic Consultiu, estem a l'espera de que en pocs dies ens contente i ja per a que entre en marxa no sé quan, però pronte. I també estem treballant perquè hem parlat amb totes les federacions, associacions, penyes, hem escoltat a tots i estem perfilant uns pressupostos que creguem que són la resposta a la demanda dels penyistes i de la gent, no d'institucions, ni de grans penyes, ni de res, de la gent, del carrer, del dia a dia, què necessiten i quin és el punt dèbil que els agradaria reforçar.
0: No, ara això és la part més complicada, jo crec, no? Escoltar a tots, que cadascú te digui una cosa i arribar a un consens no és fàcil.
1: Lo difícil no és escoltar a tots, lo difícil és contentar a tots. Sí, és a dir, perquè escoltar és escoltar. Després, com he dit, contentar, sempre n'hi ha coses que no se poden fer, després n'hi ha coses que potser des de la conselleria no estem d'acord, tenim un altre punt de vista. Però bueno, jo en general crec que estem guardant aquest equilibri i estem conjugant opinions i qüestions i punts de vista en comú, i crec que anem al final tots pel mateix camí.
0: El fet que tu hagis sigut alcalde abans del càrrec que ara tens, te faig, jo estava pensant abans, com ho has dit, conèixer més la mentalitat dels ajuntaments, encara que siguin del signe que siguin, no? De la necessitat dels alcaldes de poblacions més xicotetes que volen contentar però que no tenen recursos, no? No sé, és...
1: Sí, jo sempre ho he dit, que el més difícil que n'hi ha en política serà alcalde d'un poble xicotet, perquè un poble gran al final té molt més recursos tècnics, de personal i altres qüestions, però el poble xicotet l'alcalde, l'alcaldessa, ho té que fer quasi tot en companyia dels concejals, la majoria de vegades sense cobrar, és a dir, tenen la seva feina i després fan aquesta feina, i jo és molt difícil, i al final estàs obligat a escoltar a tota la gent, perquè la gent te para, te va a buscar a ta casa, a ta mare, al bar on estàs amb amics.
0: Te coneixen, clar.
1: Per supost. I sa proximitat fa que la gent tinga més confiança, s'atrevisca més a parar-te, a preguntar-te, a queixar-se o a proposar-te.
0: I clar, d'aquesta experiència és bona, perquè després arriben càrrecs com el d'ara, primer en la Diputació i ara també en la Generalitat, com dius, i evidentment tens els recursos i els mecanismes per a solventar, no? Que és conèixer més cada estament, que és important.
1: Sí, jo no soc perfecte ni ho pretenc ser, però en política sí que lluita contra el síndrome de la Moncloa, que diguem, que és tancar-te dins d'un palau i no eixir. Jo procuro eixir totes les dies del despatx i procuro ficar-me actes totes les setmanes, 4 o 5 actes, per estar en contacte permanent.
0: Això és un fet, i això puc donar jo fe, perquè l'últim ha sigut el pregó, la fira, la gala del pregó d'Alacant, però estigueres també la presentació de la correguda sorollana dels germans Martí a Bocairent, i en tots els carrerons que pots, ahí estàs, sempre, sempre. Això vol dir contacte directe amb la gent del bou.
1: Sí, per supost. Arribé on puc arribar, perquè per fortuna n'hi ha tants actes.
0: Claro,
1: ja no sols de bou.
0: Tu treballes de dilluns a diumenge, perquè si de dilluns a divendres estàs en la Direcció General i diumenge i dissabte estàs en els carrerons, en els actes, en el tal, evidentment, això no para, no para.
1: Bueno, sí, però al final no me queixo d'això. Estic content en la feina que tinc i en el càrrec que tinc i no me molesta. Encara que treballi dissabte o diumenge, no me molesta.
0: Home, és un càrrec molt il·lusionant, és un càrrec molt bonic, i sobretot quan les coses ixen bé, és molt satisfactori, dic jo, ha de ser, no? Això jo crec que per a un polític, per a un gestor, no té preu. Aixina que, Vicent, enhorabona, de nou, perquè les coses estan fent bé i el camí és el correcte, i jo m'alegre molt.
1: Te ho agraïs, Germán. Si em permetisses dir una última cosa, que molta gent me pregunta per informació i per altres qüestions, hem creat un canal de WhatsApp que se diu Infobou, que és obert, se pot seguir, i ahir seguiran l'actualitat no sols de la Generalitat, del bou al carrer, cartells de Benimame, de tots els aficionats que me pregunten, jo ho penge.
0: Infobou, en canal de WhatsApp.

0: de WhatsApp.
1: Obert.
0: Obert.
1: Per a que tot el món s'afegisca, seguís i rebre informació, no?
0: Ja som 800 i pico seguidors i espero que se vagi sumant més gent.
1: Oui, me sumo jo, però jo no el coneixia. Ara m'afegís. Vicent Huet, director general d'Interior, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Germán.
1: Enhorabona i continuem endavant, que és el més important.
0: Enhorabona a vosaltres pel programa i espero que este programa dure moltíssim més que dure jo en el càrrec.
1: No, que durem tots, molt. Vostè i nosaltres, gràcies. I a vostès també, moltíssimes gràcies. Avui hem tingut un programa, ja ho veuen, que hem contingut, i amb moltíssima actualitat propera, amb més continguts i més protagonistes. Així, en la Ràdio Pública Valenciana, a punt, en Terra de Bous. Adeu.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: La Conselleria de Sanitat està localitzant els contactes estrets de l'alacantina que podria estar infectada amb l'antivirus. De moment, caldrà esperar a demà dissabte o com a molt tard diumenge perquè es coneguen els resultats de les proves que li han realitzat. Alejandro Molés.
2: Sí, es tracta d'una dona de 32 anys que va coincidir en el mateix avió que va viatjar la turista holandesa que havia sigut evacuada del creuer afectat pel brot i que finalment va morir. Així ho ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, el Javier Padilla, que considera molt improbable que l'alacantí...
3: Bastante improbable, se encuentra de... Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave...
2: Així les coses, la previsió és que les anàlisis donen negatiu. De tota manera, es dona per segur que la cantina, que es troba aïllada en una habitació de l'Hospital Sant Joan, siga traslladada finalment a l'Hospital de Madrid, on seran ingressats els 14 espanyols que continuen en el vaixell afectat pel brot. Escoltem de nou el secretari d'Estat de Sanitat.
3: La primera posibilidad es que sea negativa, pero siga con síntomas. En ese caso, se volvería a repetir a las 24 horas. También puede ser que la PCR sea negativa y ya no tenga síntomas. En ese caso, sería considerada un contacto y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla, cosa que ya se ha comunicado y de la que son perfectamente conscientes.
0: En tot cas, l'arribada d'esta pacient a l'Hospital Sant Joan ha provocat que isca altra pacient que estava ingressada en eixa habitació.
2: Un fet que ha provocat la indignació de la filla.
4: Cuando mi madre lleva 10 días en una cama con una fibrosis pulmonar avanzada, le han hecho levantarse de la cama, metiéndonos prisa con que saliéramos muy rápido, porque había una emergencia. Yo entiendo que hay una emergencia, pero ni mi madre está en situación de ir caminando por los pasillos, ni se le puede... presionar ni meter esa tensión a una persona que no se puede alterar porque no puede respirar y la trasladan andando y sin mascarilla.
0: I els 14 espanyols que, juntament amb la resta de passatgers del creuer afectat pel brot, es dirigissin en estos moments a les Canàries, on s'espera que arribin per ser diumenge, s'ha referit avui el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: I ho va fer per a confirmar que cap d'ells s'ha negat a estar en quarantena només arriben a l'Hospital de Madrid.
5: Hemos contactado con los españoles que van en ese barco, están deseando llegar a España, están bien, están asintomáticos y estoy convencido y seguro que cualquier persona que tuviese en ese barco, un familiar, alguien que conociera, no estaría deseando ni más ni menos que lo podamos socorrer, que lo podamos socorrer con seguridad.
0: Tres dies abans que dilluns comenci la vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari, avui la Federació d'Associacions de Mares i Pares ha fet costat als sindicats i a les seues reivindicacions, com ara un millor salari i menys alumnes per aula. Xavier García del Valle.
6: Sí, i també la presidenta de FAMPA València, Elisabet García.

0: Sí, ha deixat clar que estaran vigilants, ha dit, perquè la vaga no perjudique l'avaluació de l'alumnat. Segons Elisabet García, això és compatible amb el dret del professorat perquè secunden la protesta.
1: La plataforma crida a tota la comunitat educativa a secundar la vaga indefinida i motiva a participar en totes les mobilitzacions. Velarem junta a la plataforma sindical perquè el dilluns la vaga no perjudique a l'alumnat, al que cal garantir el seu dret de ser avaluat. Al igual que defensarem el dret del professorat a fer vaga i a reivindicar unes condicions laborals dignes.
0: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, per la seva banda, confirma a tu i la seva voluntat de continuar negociant amb els sindicats, tot i que veu pràcticament impossible arribar a un acord abans de dilluns.
2: Nosaltres sí que tenim previst tornar a emplaçar-los en properes ocasions, però, clar, de moment l'urgència que tenim és que el dilluns va haver una vaga plantejada i tenim molts fronts oberts perquè hem d'intentar pues, que els alumnes que assistisquen a les escoles i als instituts pues, que estiguen atesos i que puguen exercir els serveis, usar els serveis complementaris de menjador, de transport i que tot funcioni amb normalitat. Això per a nosaltres és molta feina també.
0: El sindicat CESIFA ja ha presentat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana perquè considera que els servicis mínims decretats per la Generalitat són abusius. Ara mateix, tots els sindicats convocants continus aplicarien aquests servicis mínims.
3: Més assumptes, el president de la Generalitat ha fet una declaració institucional amb motiu del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea.
4: Un discurs en què, entre altres, ha destacat els beneficis que ha tingut aquesta integració per al nostre territori amb l'arribada dels fons europeus, tot i que, segons ha dit, cal estar en tot moment a l'aguait per a defensar els nostres interessos.
5: La nostra comunitat també s'ha vist molt beneficiada per la integració. Gràcies a Europa, ara tenim una economia més oberta. La nostra població, el nostre PIB per càpita, l'ocupació, les exportacions i el turisme s'han multiplicat durant aquests anys de manera molt significativa. Gràcies als fons europeus s'han dut a terme infraestructures imprescindibles com la xarxa de Metro València o el tram d'Alacant. 40 anys després, Europa està definint el nou rumb i cal que la comunitat valenciana estigui present per a defensar la nostra indústria, el nostre camp, el nostre talent, la nostra cultura, la nostra llengua i els nostres interessos.
3: En tribunals, avui ha comparegut davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana, el cap de bombers forestals de la unitat d'Alzira, Ricardo Prado.
0: Sí, ho ha fet per a mantenir una versió que ja havia donat en el seu dia, segons la qual tant ell com l'exconsellera i imputada en la causa Salomé Prades va ser... Els seus superiors els van tallar les ales, segons ha dit literalment. Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comunicat avui a la jutgessa de Catarroja que es plantejarà entregar els seus missatges del dia de la Dana quan l'Audiència Provincial de València resolga si finalment és testimoni o investigat en la causa de la Dana.
3: I més tribunals, el jutjat de València ha rebutjat reobrir la investigació sobre l'incendi de l'edifici de Campanar que el febrer del 24 va provocar la mort de 10 persones.
0: El magistrat considera que l'informe pericial presentat pels afectats no aporta cap element nou que justifiqui reprendre la causa.
3: I dins l'àmbit municipal de la ciutat de València, l'alcaldessa Maria José Català confia en que l'avinguda de Pérez Galdós, una de les principals artèries de comunicació de la ciutat, estigui oberta completament al trànsit en setembre.
4: Sí, i serà coincidint amb l'inici del curs escolar, tot i que el final de tota l'obra s'espera que estigui acabada per al mes de desembre.
6: La obra más importante que se ha hecho en las últimas décadas tiene mucha complejidad y, por tanto, bueno, pues vamos a facilitar al máximo posible aquí que adelante la obra. Ahora mismo hay días que hay 150 trabajadores con un objetivo. El primer objetivo es que pueda abrir el tránsito rodado. Queremos que pueda abrirse el tránsito rodado después de verano, en septiembre, la vuelta al cole.
4: Per això parla la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha anunciat una altra data, la que fa referència a la primera fase de les obres del canal d'accés a València. Alero, diu Pilar Bernabé que seran acabades abans que acabe el mes de setembre.
7: Estamos ejecutando una media de 500.000 de euros al día. Más de 450 personas están trabajando diariamente en la obra del canal de acceso de la ciudad de València.
3: I avui ha passat per a Punt Ràdio la presentació.

0: presidenta de l'associació que agrupa les immobiliàries de la Comunitat Valenciana, Nora García.
1: Sí, i entre altres coses s'ha destacat que en l'actualitat el 25% dels compradors de les vivendes ho fan per a invertir, no per a viure. Però ha fet una distinció entre les compres que fan professionals i les que fan particulars, famílies que també inverteixen com a estalvi personal en la compra d'un habitatge.
2: És que sí, n'hi hauria que diferenciar entre el que fa negoci, com són els fons i tot aquest tipus de gent més professional que potser busquen una rentabilitat més alta, i el particular, que és la majoria dels casos que nosaltres des de l'associació tractem amb ells, que són els que compren per a tindre els diners pues, clavats en una propietat per al dia de demà tindre un pis per als fills o per a tindre una ajuda a la pensió.
0: En els esports, en poc més d'una hora, el València Bàsquet es juga el seu futur en l'Eurolliga. Paco Cerdán.
3: Hola, Gustavo. Sense marxa de Radals, afronten el quart partit de la sèrie Atenes contra Coria i forçar el quin partit a la Fonteta.
0: També, d'ací a dues hores, el Llevant Unió Esportiva s'enfronta a la seua primera final per la permanència.
3: A les 9, en el Ciutat contra Osasuna, a 4 punts de la salvació, els de Castro només els val la victòria per a seguir amb esperança. S'enfronten contra el seu exentrenador, Alessio Lisi. L'equip de Pamplona ha arribat este migdia a València amb l'única baixa de Víctor Muñoz. Per part del Llevant, les baixes més importants són les de Kervin Arriaga per acumulació de targetes i Ivan Romero i Carlos Álvarez per lesió.
0: Escoltarem els dos partits en el punt a punt a partir de les 8 i 5 de la vesprada. A continuació es queden en la companyia de Reis Joan. Nosaltres tornem a les 8 en una versió breu de Contrapunt. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
4: A la mar, senyores...
5: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu. Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
6: ¿Vols que la teua marca arribe més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Vull fa sol.
5: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
7: I corre l'oratge.
5: En A Punt Ràdio, de tu a tu.

Demà, dissabte, és el Dia d'Europa. Es celebra cada 9 de maig recordant la declaració de Schuman, quan el ministre francès Robert Schuman va proposar que el carbó i l'acer de la República Federal d'Alemanya i França es someteren a una administració conjunta, impulsant així la primera comunitat europea, la del carbó i l'acer. Sí, és molt poc romàntic. En l'origen estan els diners i, tot i que després hem escoltat parlar i escoltem parlar molt de l'Europa dels pobles i de la pau. Val a dir que quan es posa en marxa la primera Unió, la Unió Europea que coneixem ara, feia 5 anys de la Segona Guerra Mundial i posant en una única administració aquests dos materials amb els quals es feien les armes, els impulsors van pensar que seria molt més fàcil impedir una nova guerra, si més no entre aquests dos països històrics enemics, França i Alemanya. Hi ha qui afirma que els orígens d'Europa estan en l'Imperi Romà, qui amb la Pax Romana va sentar les bases de la unitat administrativa capaç de conviure en pau. Això queda molt bonic en els llibres d'història, però no sé què dir-vos.

0: També Bizanci va fer ullets a la unitat d'Europa. Això sí, des de l'absolutisme, que no sé què dir-vos, no acabava de... Però ja tenien una idea de monarquia paneuropea que es va trencar amb la baralla entre catòlics i protestants. Sempre és la història de tantíssimes baralles. Enric IV, el primer Borbó francès, va planificar una reordenació d'Europa amb una confederació de 15 estats que estarien dirigits per un Consell Europeu. Això ja comença a sonar-nos, no? Al llarg del segle XVII va haver prou voluntaris que feren propostes en la línia d'una confederació d'estats europeus. És el cas del filòsof Leibniz, qui proposava una mena de senat europeu amb representants de tots els estats. El britànic William Penn proposava crear els Estats Units d'Europa, amb un parlament on estarien representats els estats en proporció a la seva població. I aquesta idea dels Estats Units d'Europa apareix al llarg de la història. Montesquieu i Immanuel Kant són alguns dels noms que defensaren la idea d'Europa. O Víctor Hugo, qui va fer un discurs davant el Congrés Internacional de la Pau del 1849, on proposava la creació dels Estats Units d'Europa, una volta més, junt amb Giuseppe Garibaldi, Mikhail Bakunin o John Stuart Mill. Tots ells veien en la idea d'Europa la possibilitat d'evitar els conflictes bèl·lics. De fet, va ser després d'eixa Segona Guerra Mundial que va començar a caminar l'Europa que ha esdevingut en el que és ara, no? En un moment de polarització ideològica, on no ho oblidem, Occident va instaurar la por al comunisme, qui sap si va ser eixa por a que el socialisme posara en marxa el projecte europeu el que va fer que es posara en marxa l'Europa econòmica. Jo no ho sé, però és un bon tema per a reflexionar. És curiós com ara existeix la Unió Europea i continua havent intel·lectuals que demanen una Europa menys econòmica i més social, que treballe per la pau, o, si més no, menys somesa al dòlar, per dir-ho clarament, i més ocupada en les persones que vivim en ella. Siga com siga, quan repassem la història de l'europeisme, descobrim novament el paper dels intel·lectuals que jugaren al llarg de la història. Finalment, tindrà raó aquell que diu que la cultura mou el món. Són les 7:15 i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: complicidad de los genocidas que están sueltos.
1: Estem escoltant La memòria del cantautor argentí León Gieco. I és que parem atenció avui a una estrena teatral que esperem de fa mesos, Epílogo, de Txema Cardenya, que arriba a la Sala Russafa dijous que ve, dia 14 de maig. I té molt a veure amb la memòria. Esperem l'estrena per molts motius, perquè Cardenya és un autor, sempre esperem que estrene, no? És un autor que sap furgar-nos. Siga fent-nos riure o plorar, sempre furga allà on provoca la reflexió, el pensament crític, posant-nos davant d'espills que no sempre ens resulten còmodes, no? Ens envia a casa sempre donant-li voltes allò que ens envolta, no? Donant-li voltes al cap. Però, a més, Epílogo tanca un cicle de 10 anys i 4 funcions. Un cicle dedicat a la memòria històrica que canta León Gieco. La memòria històrica, bueno, un cicle de Txema Cardenya i la companyia

0: Arden, que va començar l'any 2016 amb Shakespeare en Berlín, va seguir amb La invasió dels bàrbars, que ara vos sona molt com a cine perquè efectivament ha estat portada al cinema, i acabava amb El perfume del tiempo. Però el que anava a ser una trilogia, segons tinc entès, es converteix de moment en tetralogia amb epílogo. El nazisme alemany, el franquisme i els assassinats que encara estan en les fosses comunes o els desapareguts a Argentina han sigut focus per a Cardenya en un repàs a les grans misèries morals del segle XX. Això fins ara. Però el segle XXI avança i ho fa, ho fem, com si no haguem après massa de l'anterior, no creieu? En epílogo, per la informació que tenim, Cardenya ens du a través de quatre generacions, des del 1936 fins als nostres dies, per diferents països, per mostrar-nos els efectes del feixisme. Xema Cardenya és autor, actor, director i docent de teatre. Com a autor ha publicat més de 30 obres, entre les quals Anoche fue Valentino, Mentirosas, La estancia, La puta enamorada, El idiota en Versalles, El banquete, Sueña Casanova, Ocho reinas, Las rameras de Shakespeare, Susan y el diablo, i així seguiríem. Ha rebut, entre d'altres, el Premi de la Crítica Literària Valenciana en dues ocasions, el de l'Associació d'Espectadors d'Alacant al millor text, el de la Crítica de Barcelona, i parem, perquè el que volem és parlar amb ell. Xema Cardenya, molt bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: I benvingut a l'Hora de la Cultura. Que necessari, no?, parlar de la memòria. M'imagine, fa 10 anys tu te planteges parlar-nos del nazisme alemany. En aquell moment, i ens corprens a tots, no?, perquè és molt dur, però és algo que ha passat i que està molt llunyà. En aquell moment tu ja tenies en ment fer la trilogia, fer aquestes tres funcions dedicades al nazisme, el franquisme i la dictadura argentina?
1: A veure, sí, en principi sí que ho pensava, perquè fa 10 anys, com tu dius, jo pensava que era una manera de recordar i una manera d'analitzar, no, el passat per a comparar-ho amb el futur. I, òbviament, l'ascensió dels nazis a Alemanya va ser molt peculiar i, bé, jo pensava que seria una obra de reflexió, no? I després vaig decidir fer La invasió dels bàrbaros, que ara, com tu has dit, està al cinema.
0: Que demà es projecta, perdona, demà a les 5 i mitja en Bocairent, que no se li oblida a ningú.
1: Pues vinga, que vagin. I després també la dictadura argentina, perquè pensaven que eren tres punts de reflexió de coses que van passar. El que jo no sabia quan per exemple, estaven a Barcelona, que Shakespeare en Berlín i La invasió es va estrenar a Barcelona, jo pensava que les paraules eren paraules per a reflexionar sobre l'ara, no sobre el passat. Però què passa? Que la funció de Shakespeare en Berlín va durar 6 anys, sí, i en aquests 6 anys les paraules dels personatges van agafar una actualitat,
0: sí,
1: una realitat que a mi em va fer por, molta por, perquè vaig adonar-me de que realment aquelles paraules i aquells fets estaven tornant. Jo mai vaig pensar que aquesta trilogia, que com dic, era una qüestió de record, de memòria, d'avís, no? D'alarma o d'alerta, jo no pensava mai que anava a viure el que estic vivint ara. No? I aleshores va ser tot molt estrany. I jo pensava acabar en El perfume del tiempo, que per cert, avui està a Canàries, que estan fent funció encara, i jo pensava que acabaria la història. Però jo vaig, no sé, jo tenia la necessitat de tornar a dir no, jo no estic parlant del passat, estic parlant del present. I em faltava, diguem-ne, una via més, que és la d'avui. Aleshores, Epílogo es presenta com un viatge de quasi 7 anys, 100 anys, vull dir, dels 90 realment, del 36 al 2026, per a recórrer ixe temps, ixa aventura que acaba el 21 d'abril de 2026 i que comença el 13 de juliol de 1936. Aleshores, jo necessitava

0: guiar una miqueta la meva història, la meva trilogia, per a que la gent s'adonara realment que estàvem parlant d'ara. Que tot el que jo he contat i que sí que ha causat reflexió i polèmica i que està molt bé, però que, insistís, jo no estava fent història, jo no estava fent un argumentari de Once Upon a Time, que diuen els ingleses. Sí. No? Vull dir, jo estava parlant d'ara i em vaig veure la necessitat de tancar, i de tancar, ui, perquè, com t'he dit, la funció acaba el 21 d'abril.
1: Escolta'm, això té una història que jo vull que me la contes. Jo l'únic que sé és que el 21 d'abril de 2026 és una data molt important i és una data assenyalada per a tu personalment, a títol personal, veritat? Complia 100 anys la teua mare, pot ser?
0: Exacte. El dia 21 d'abril va complir 100 anys ja, que són molts.
1: Vull dir, tu li fas un homenatge en esta última funció de la tetralogia. D'alguna manera rets homenatge a ta mare.
0: Totalment, perquè ma mare va ser una dona que ha viscut molt. Clar, és que 100 anys donen molt, no? És una dona que va créixer a Marroc, que li va agafar la guerra, la postguerra, li va agafar moltes coses, no? com tanta gent i tantes mares, no? que era una generació increïble, a la que jo admire tant, perquè són dones que han passat per coses que nosaltres no hem passat i que a ningú desitja que passi.
1: Clar.
0: I que han sobreviscut d'una manera increïble.
1: Són dones, a més, que han perdut moltes guerres, no? Al·ludint al títol d'un llibre de Francesc Bodí, no? De guerres perdudes, no? Dones que no han perdut tantes guerres que mereixen aquest homenatge, no?
0: Sí, ma mare es va quedar viuda als 38 anys, en 6 fills, i una vida molt dura, no? I ja t'he dit que una dona que ha viatjat per tota Espanya, perquè ella la maleta sempre la tenia, i la té encara, la té, perquè ella viatja encara.
1: Viatja en 100 anys?
0: Sí, ella se munta el cotxe i on vulguis, no? Ella no té problemes. Afortunadament, no té problemes de mobilitat, no té problemes de cap. Ella escriu molt, escriu tots els dies, i té una visió de la vida que sempre... Ella deia coses molt boniques, per exemple, deia sempre: no se llora, se soluciona, no se lamenta, se corrige. I aquestes paraules de ma mare sempre les tinc ahí, perquè és veritat, vull dir, que han sigut un poc un referent per a mi, no? De dir, abans de lamentar res, i si ja està mal fet, has de corregir-ho, no? Una dona molt, que té un món molt especial i que conta molt bé les històries.
1: Escolta'm, i ta mare haurà vist la trilogia, m'imagino, no?
0: Sí, clar.
1: I com ho viu? Com ho viu una persona que ha passat pràcticament... Vaja, que coneix perfectament el que estàs contant en les funcions?
0: Pues malament, perquè ella sempre em diu... per a molta gent és teatre, o per a molta gent només és una història, però ella sempre diu, perquè aquestes coses estan molt vívides encara, no? Vull dir que ella no ha oblidat, ella ha passat per moltes coses, vull dir que, bueno, el franquisme va ser terrible a ma casa, no? Van tindre un germà detingut i desaparegut fins que va aparèixer, vull dir, ha passat moltes coses que són molt llargues de contar, no? Però que ella sap molt bé de què estic parlant jo, no? Ara, després, quan ja se li passa el botó, per dir-ho d'alguna manera, sempre diu: és necessari. És molt necessari,
1: clar.
0: Ella diu, perquè si jo ho conte, són històries de velles, i són històries d'abuelos, i són històries de pesades, no? Diu, però si ho contes tu, la gent ho mira d'una altra manera,
1: sí,
0: em diu
1: ella. I a més, avui, mentre preparàvem l'entrevista, sempre parlem del perill de la deshumanització, no? Aquells centenars de milers de jueus que passaren pel forn de gas, no? O els milers i milers de republicans que estan en fosses comunes. Vull dir, en la mesura en què tu poses dempeus tota aquesta fusteria escènica, i la cara d'aquestes persones, per exemple, és ja tenen cara, ja tenen cos, ja personifiques d'alguna manera, no? En històries que ningú pot dir que no coneix, però que és com si les oblidàrem de tant en tant, no?
0: Sí. Perquè jo estava molt, molt capficat en que les històries foren sempre de gent anònima, de gent normal, perquè les coses li passen a la gent normal. No passa no parlar de Hitler, no parlar de Franco, ni de Mussolini, ni de qui siga, no. Estem parlant d'una...

la élite, ¿no? Que sempre és la que ho controla tot, no, no, les històries passen, com es diu en la funció, al començar la funció, només començar, que es diu històries de persones que atravessa la història, no? Pues és això. Mm. I després, a mi, en 10 anys, jo he après tant, jo he canviat tant com a persona, perquè tota la documentació, tots els testimonis que he hagut d'escoltar, perquè aquesta funció també jo la vull dedicar a Leia Sayak, que és una jueva que va sobreviure a Auschwitz i que enguany complís 100 anys també, igual que ma mare. Oh. I que va anar a l'Argentina i que el seu fill també va ser desaparegut per la

0: que s'havien trobat després de que els seus pares, les seues mares realment van ser assassinades, i que van descobrir, com parla el perfume del tiempo,
1: sí,
0: que la seua família no era la seua família. A mi, tots aquests testimonis, totes aquestes vides, després vas tindre la invasió dels bàrbaros, la sort de conèixer a Maruja Badia, la filla del soterrador de Paterna, que va cuidar tant als afusellats, que posava sí, el nom en un paperet per a que les famílies sí, sapigueren on eren, no? Mm. Tota aquesta gent anònima, tota aquesta gent meravellosa, a mi m'ha donat una lliçó de vida.
1: T'han canviat.
0: Que completament, però m'ha canviat molt tot. Jo crec que ara la política, la vida, el teatre, tot ho veig d'una altra manera, no? El dia 21 d'abril, que celebrant l'aniversari de ma mare, jo pensava que havia arribat a la fi d'un moment de ma vida important, no? Havia acabat ja el test, estava engasatjant, i jo a mi em feia molta por perquè, clar, la funció acaba el 21 d'abril i jo no sabia què anava a fer Trump, perquè segons el que fera Trump, jo havia de canviar el final de la funció.
1: Uau.
0: Perquè, clar, estem parlant d'avui.
1: Clar, és que és molt agosarat, això. Vull dir,
0: molt.
1: Parlem de quan diem acaba el 21 d'abril. És que l'acció que hi ha en l'escenari està passant 21 d'abril de 2026. És a dir, fa menys d'un mes, no? Vull dir...
0: Exacte.
1: I arranca... Atenció, que estem en el... arrenca en el 36, i a sí, més passem per Palestina, passem per Israel... O sigui,
0: no. Però sí, és un viatge de... És un viatge que comença amb una persona, un navarro, un home navarro, que va perdre la guerra, estava en el penal de Sant Cristòbal, que també la seva història està inspirada en la realitat, perquè van ser uns presos que van fugir de la presó, i que de 150 o quasi 200 només van sobreviure 3. I ell va sobreviure i es va anar a viure a Argentina, i d'una polaca, que es deia Zayac, que va aconseguir arribar a Argentina després de passar per Auschwitz, i es van conèixer i es van casar. I ahí comença la història. Després tenen un fill, ese fill també es casa, ese fill és segrestat i la seva dona per Videla. Després tenen una filla, decideixen anar-se a Israel a viure, i la filla es fa militar, i ahí coneix la primera intifada del 2005 i després, òbviament, del 7 d'octubre del 23, amb tot el que allò suposa, i que finalment acaba vivint als Estats Units amb el seu fill i comença la guerra d'Iran. Vull dir, i la gent diu, ui, quantes coses li... No, és que a la gent que viu li passen coses.
1: És que pot semblar que siga que t'hagis inventat absolutament aquests personatges, que no partisques de testimonis reals, però això ens, d'alguna manera, i no sé si això t'ho planteges com a autor en epílogo, mira, Palestina està molt lluny i tots es solidaritzem, però que lluny està, això no m'afecta. Argentina estava molt lluny quan estaven llançant cossos al mar des dels avions, etcètera, etcètera. Al final, aquesta història que estàs contant-nos ens diu que l'atzar, la vida, pot fer que tot estigui interrelacionat. No estem tan lluny els uns dels altres, no?
0: No, i sobretot que és molt fàcil, que hi ha una paraula que es repeteix molt, bueno, n'hi ha... tres frases que es repeteixen molt al llarg de la història de l'obra de teatre, i una d'elles és a dónde ir, on anar, perquè són gent migrant d'una migració forçosa, com tants espanyols que se'n van anar a Mèxic o a Argentina o a França o a Alemanya, no? Com tants jueus que es van anar a Amèrica, no? Argentina, i és una història també de migrants. De fet, la funció comença amb un xic de 20 anys i la bisàvia, que té 100 anys, que ell seria complice també, no? I comença la història ahir. Ell ve d'Estats Units, ella viu a Argentina, i han passat 90 anys de, com diu un personatge, de crims, però per la codícia, en nom de Déu i en nom de la llibertat.
1: Uau! Quines ganes de veure-la. A veure, no podem acabar sense parlar d'una cosa que a mi, no ho sé, no sé com ho...

0: heu fet, perquè a més d'autor, Txema Cardenya et dirigeix, no? I tot això que està contant-nos, Txema Cardenya, tota aquesta història, que ja m'imagino que tindreu les mateixes ganes que nosaltres de veure-la, epílogo, dos actors, recorren eixos 90 anys, fan els 7 personatges, passen per tots eixos conflictes. Txema, quin tour de force, no?
1: Sí, ha sigut un... Jo sempre dic que ha sigut un puzzle absolut, tant del text, tant de la interpretació, fins i tot de la il·luminació, de l'audiovisual que acompanya tota la funció, que és molt precís i que ha costat molt que sigui l'adequat, i pels actors ha sigut un repte absolut, perquè Juan Carlos comença amb 20 anys i iria en 100, i han de passar per totes les edats, i el públic veurà els mateixos actors sense caracteritzar.
0: Sense caracteritzar, davant del públic. Vull dir, no hi ha cap efecte especial, vull dir, d'una nuesa espectacular.
1: Total. És una jaqueta, o és un xal, o és un mocador al cap, però no hi ha res. Vull dir, hem fet una mediació en públic, no?, amb 10 o 12 persones, que vam assistir a la lectura en primer lloc, després vam veure un primer assaig. Esta setmana veurem el primer passe amb llums i amb tot, i després veurem la funció. I la prova va ser amb ells, no?, de dir, s'entén? La gent va dir, perfectament.
0: Sí, el públic entrava en el joc.
1: Totalment, és increïble com te creus que este xic té 20 anys i que esta senyora té l'edat que té, i després és un altre personatge, perquè a mi m'obsessionava molt que això quedara clar, no?, perquè, clar, és el resultat final. I la veritat és que estic molt content, perquè ha sigut molt dur per a Iria i per a Juan Carlos fer la funció.
0: Ja m'imagino, molt.
1: És una funció molt, molt precisa, que has d'estar sempre... És molt fàcil equivocar-se, perquè es repeteix constantment les mateixes històries. Es repeteixen frases, es repeteixen quasi moments idèntics. I, clar, quan estàs ahí, hi ha un moment que no saps si això ja ho has dit o no ho has dit, i després donar el punt a cada personatge, perquè no és fàcil, i s'ha de diferenciar, i el públic ha de saber que, no? Clar,
0: és cert
1: que l'audiovisual ajuda. L'audiovisual ajuda, imagine, perquè sempre n'hi ha una introducció, però no és fàcil. I després també perquè són famílies, són 4 generacions, però també apareix un germà desaparegut després, no?, al que també hem de ficar dins de la història, que és un personatge que m'encanta, perquè és un personatge que ve a donar una miqueta d'esperança al final. Perquè al públic, al final, sí que se'l fa una oferta, no?, d'una cosa que es diu constantment, que és, vamos, cuéntalo. I això crec que és el punt més bonic de la funció. És una funció molt, molt, molt, molt petita, molt, molt xicotigua, però jo crec que, per el que he vist en el públic, el poquet de públic que hem tingut de mediació, el públic, una dona em va dir, bueno, daréis papel clines, no, a l'entrada? Dic, no, dona, no, espere que no. Perquè és molt emotiva i també té el punt, també té la seva part divertida, però bueno, jo... Per a mi és un epílogo, jo espero que realment sigui un epílogo, perquè jo ja he acabat, vull dir, jo ja són molts anys
0: per favor, en aquesta història. Que els mandataris internacionals deixen de fer animalades, exacte, perquè si no Txema Cardenya no pot parar d'escriure.
1: No puc.
0: Haurà de seguir denunciant i posant-nos eixes pill davant, és el que dèiem, no? De vegades no és l'espill que ens agrada, ja ens agradaria que fora un altre, però l'espill del món que vivim és el que és. I aixos dos valents són Iria Márquez i Juan Carlos Garés. Són aixos dos actors que ens faran aixes recorregut. Txema, en una setmana estem en la sala Russafa. Agafarem Kleenex, per si de cas. Estarà a la sala Russafa del 14 al 31 de maig i no vos ho podeu perdre. Txema Cardenya, una abraçada immensa i moltes gràcies.
1: Igualment, Reis, moltíssimes gràcies.

Estàs en l'Hora de la Cultura. En l'Hora de la Cultura, músiques emergents amb Arturo Rico.

0: Doncs hem parlat de quasi anar-nos-en a plorar al cel, Eric Clapton, i ara parlem de somnis. De fet, es diu així, esta cançó. I és que, bueno, el món és un poc així, no, Arturo?
1: Així és, Reis. Mm-hmm. Una bona manera, no?
0: Músiques emergents, ui, que bonic.
1: Ui, música urbana.
0: Conta'ns.
1: Ja,
0: sí, música urbana.
1: De música urbana, sí, sí, amb músiques emergents i amb una cançó que obrim somnis. Una bona filosofia de cara al cap de setmana, també. Ens està agradant això d'acabar la setmana el dia divendres amb música.
0: Clar, no, bueno, mal, és dimecres, és dimarts, és divendres, és dijous, el diumenge no, perquè no tenim programa, però ja t'he dit.
1: I avui anem a fer una... No anem a desvelar el nom encara.
0: Va,
1: un minutet
0: va,
1: més,
0: va, va.
1: Un minutet més per va, mantindre
0: si
1: ahí...
0: Ja sabreu qui són. És que...
1: Hi ha projectes musicals que és que no fan cançons, sinó el que estan fent és construir una identitat. I ho hem vist d'una banda que porta més d'una dècada, que es diu Ben Pronte, en la indústria de la música, demostrant que la música urbana també es pot fer amb arrels, amb personalitat pròpia i amb una mirada oberta al món. Es tracta d'un projecte que ha sabut mesclar el rap més clàssic amb sonoritats actuals com el trap, el dancehall o el reggaeton, i sempre amb el valencià, com a llengua d'expressió i amb una energia molt potent damunt dels escenaris.
0: És curiós, saps què estava pensant? Que quan ells arrencaven, Chema arrencava en eixa tetralogia de la memòria històrica, no?
1: Tot s'ha unit.
0: Que gran és la cultura, si és que jo
1: has
0: no sé
1: vist.
0: Per què no... Va, sí, perdona, que t'he tallat,
1: No, te preocupes. Han estat uns anys de silenci i tornen ara amb un treball que parla de reconstrucció, de cicatrius i de renaixer. Es tracta d'un disc que pren el nom d'una tècnica japonesa de la que hem parlat al pretext. Una que ens encanta, que és algo trencat, es converteix en una peça encara més valuosa.
0: Valuosa, justament per les ferides.
1: Efectivament. És una tècnica japonesa que consisteix en reparar allò que s'ha trencat, ressaltant precisament això, amb or les seues marques. És un àlbum amb vocació interna sense perdre mai la seva essència. El que estem parlant és d'un grup pioner dins del rap en valencià, guanyadors del Sona la Dipu, amb premis d'Ovidi Montllor, nominacions al Carles Santos i presència en festivals com el Viñarrock, l'Arenal Sound o el Festivern. Avui ens acompanyen per presentar el seu nou disc, Kintsugi, Frida.
0: Uau! Hola, Frida.
2: Hola. Hola, bona vesprada.
0: Hola, Frida, és hola, Josep, i hola, Verònica. Perquè Frida no... Vull dir...
1: Tenim a dos integrants de la banda.
0: Dos
1: avui,
0: membres de la banda.
1: Efectivament.
2: Exacte.
0: Molt benvinguts. Moltes gràcies. Quin nom tan bonic.
2: I quina presentació.
0: Que som fans del Kintsugi.
1: Sí, molt.
0: No sé el per què, però... és recurrent, no? De tant en tant apareix en el programa.
1: Sí.
0: Perquè ens sembla tan bonic... en un món posat a llançar-ho tot, no? Sí. Fer donar-li el valor a allò que s'ha trencat justament perquè s'ha trencat, no?
2: I és una filosofia també molt valenciana. Allò de renaixer de les cendres, no?
0: Sí.
2: Quina presentació més xula mos heu fet, eh? A mi se m'ha posat...
0: Home, pues podríem rebre-vos, no sé... És el mínim.
1: El mínim, efectivament.
2: Gràcies, que guai.
0: I és molt valencià també això... Clar,

0: Clar, vosaltres sou molt joves. Jo recordo sempre la meva iaia dient mentre es puga arreglar, eixa peça fa paper, no? I, eixa, i és necessària, no? Mm. Que sí que és una mentalitat molt... Mira, no sabia jo que érem... teníem alguna cosa en comú amb els japonesos.
1: Sí,
0: artistes. Has vist?
1: Sí.
2: Sí, parlant del vostre projecte de Frida, 6 anys de silenci. Quin ha sigut el moment en el que sentiu que és hora de tornar?
1: Nosaltres... sempre hem dit que clar, que Frida, quan vam decidir parar, mai vam dir que s'acabava. Però sí que vam notar que en aquest moment estàvem com en el, un dels nostres millors moments, veníem de fer tot allò que heu contat ara mateix. I...
0: Però saturats, m'imagine, també,
1: saturats,
0: no?
1: Saturats, sí. I, bueno, sabeu que esta indústria o este, una qüestió personal de sentir-nos millor emocionalment, i sabeu com d'exigent és això, estar sempre publicant sí. coses, sempre llançant coses, i van dir, hem de parar un poquet. Però sempre hem estat fent música en estos 6 anys, encara que no l'hem compartida fins ara, però
0: no hem parat. Uau, que xulo.
1: Sí.
0: Però això que tu dius, és possible viure, fer cultura i o fer música, penseu, a un altre ritme? Perquè ahir, per exemple, Guille Galván ens deia que justament això, que trau disc però que vol anar poquet a poquet, que
2: sí,
0: vol...
2: No tenia pressa per fer concerts, per exemple.
0: Gaudir de cada instant, de cada sala...
3: Yo creo que depende de las expectativas que tengas tú del trabajo que estás haciendo. O sea, ahora mismo, tal y como está la industria, la rapidez con la que tienes que hacerlo todo, bueno, el eterno tema del mainstream, de que te vean, de tal... si tú quieres eso... pues entonces vas a estar sometido al máximo. Si tú lo que quieres es, como creo que estamos nosotros en este punto de hacer música, disfrutarlo sin presiones, volver a disfrutarnos en el escenario, en el local de ensayos, volver a disfrutar de lo que estamos haciendo sin pensar en visualizaciones. Si queremos esto, yo creo que por lo menos para nosotros va a ser más sano. No, a lo mejor no nos forramos, ¿no? Pero...
0: de paciencia.
1: Exacto,
3: pero
1: de paciencia, sí.
3: Mientras nosotros disfrutemos con esto, todos lo vais a disfrutar, seguro.
0: Claro, es que a mí siempre pasa, si tú disfrutes, seguramente a mí me farás disfrutar, ¿no? Cuando escolte, cuando vaya a un concert, etcétera, ¿no?
2: Efectivamente, es que es una cosa que va un poco en esa idea que tenemos preconcebida también de la industria, ¿no? La industria ya no sols fer cançons, que crec que és pel que digueu és el que voleu vosaltres, fer cançons i dures al directe. La indústria és un packaging, no?, que és molt gran, que la cançó està enmig, però després hi ha moltíssimes més coses que pot ser les que pesen més, no?, les que són més dures.
1: Sí, nosaltres sempre hem sentit que el que fèiem és aportar a la cultura, no?, aportar a la música feta en València, aportar a la nostra cultura valenciana, també a la cultura hip-hop, que és les nostres dues cultures, no? I amb el pas del temps és com deia Vero, no? És com us volem sentir, que estem fent coses per nosaltres, perquè ho sentim, i també per aportar a nivell cultural. Després de, jolín, portem mogolló d'anys, volíem dir, bueno, anem a fer un disc sense ninguna pressió, sense pensar en rànquings, visualitzacions, és que això fa mal a molts grups acaben deixant-ho per aquesta pressió, no? He d'estar en aquest nivell de seguidors, he d'estar en aquest nivell d'oients, no? I se'ns oblida que crear també és algo per a tu primer, no? Però també per als demés, i no és pensar en números, en visites. Clar, és molt fàcil dir-ho, no? Però després tot t'arrossega a aquest punt. Nosaltres ens trobem també en una situació que amb el pas del temps crec que li passa als molts músics, no? Tu fas música però tens el teu treball, perquè en el moment en què això que li anomenem indústria t'exigís dedicar-ho tot, estàs estudiant normalment o estàs treballant, i nosaltres ja, pues, anem, molts de nosaltres estem en els 40 o camí dels 40 i ara estem en un altre moment. Volem disfrutar, volem fer música i, òbviament, si sent concerts bé i tots on us vulguin estarem, però no anem a ratllar-se per anem a estar allí o allà o tal. Crec que aquest moment ja l'hem passat.
0: El que es tracta és de disfrutar. Quina meravella, no?, pegar-li un viatge a totes aquestes normes absurdes de la indústria i anar a l'origen del que és efectivament la creació, l'art, la cultura, no? Que és aquesta expressió que has dit de volem disfrutar-nos. Eixe nos, quina meravella. Perquè si vos disfruteu, probablement acabem disfrutant tots.

0: vosaltres.
1: És que com no funcione un... Somos muchos. És que si no funciona d'una manera sana... Es muy difícil.
0: Paga la pena no seguir, claro.
1: Son muchas horas en un local muy pequeño de ensayo. Tiene que fluir bien, tiene que ser sano y tiene... Pues, es que también nosotros llevamos tantos años que es como una familia. Y en la familia ya se sabe, a veces hay roces.
0: D'ahí ve ese concepte de tot això que esteu dient del el títol del disc...
2: Kintsugi.
0: Sí. O Kintsugi.
2: Sí, és un poc ixe reflex d'estos anys, no? De nosaltres, les nostres vivències, com diu Vero, són com una família, a vegades un poc disfuncional, però una família...
0: Com tantíssimes, eh? Com
2: que també, tantíssimes. Que no n'hi ha una única família en el
0: efectivament.
2: Món.
0: Efectivament.
2: I totes aquestes vivències, aquestes vides dins del grup, el que ens ha passat en estos 6 anys, hem passat una pandèmia, una dana, un bla, bla, bla, mogolló de coses...
0: Sí. I que no passem més coses, si pot ser.
2: Per favor, no, ja està bé. Coses bones, però males ja només. I, bueno, volíem plasmar, i també la gent que ens escolta en estos 6 anys també li hauran passat coses, no? I el que diem de anem a disfrutar-nos, anem a disfrutar en la gent que...
0: Ja posar en comú.
2: Ens ha esperat també molta gent durant este temps de ei, on esteu? Per què no traieu coses? I ara hem vist que era el moment de tornar a compartir-ho. Ens han passat coses bones. Tom, per exemple, que és la tercera veu del grup, ha sigut pare fa poquet, per això avui tampoc està així, per segona vegada.
0: Molt bé, perquè és un pare responsable.
2: Exacte.
0: I està cuidant a la criatura.
2: Exacte.
0: Ai, Tom, quina meravella. Molt bé.
2: Molt bonic. Li enviem un beset a ell i a Ros.
0: Ros és la criatura?
2: Ros és la parella i la criatura és del Mau.
0: Del Mau. Doncs els tres, abraçades des d'ací.
3: Ara que esteu parlant d'aquest període, no, de silenci, sempre heu defensat el valencià dins de la música urbana. Creieu que l'escena ara, després d'aquests 6 anys, està més preparada per escoltar propostes, per exemple, com la vostra?
2: Sí, jo penso que sí. Nosaltres sempre ens hem sentit una miqueta els rarers de la classe, no? Nosaltres quan començàrem érem ahí com... ja no adolescents, però érem molt jovenets i érem, ostres, els rapers, no? Els rapers... i en valencià. Entonces, per al món dels raperos érem raros perquè fèiem en valencià i per al món del valencià érem raros perquè érem raperos. Entonces, clar, sempre hem estat com ahí, no? Però afortunadament, amb el temps, ara hi ha propostes de música urbana que diuen ara en valencià, en euskera, que per exemple tenim en el disc, o en qualsevol llengua del món, i ja tocava, no? Que tenim propostes com, per exemple, Quinto, que fa poquet va ser el seu concert de presentació i vaig estar i vaig flipar. N'hi ha moltes propostes de música urbana fetes en valencià, en català, que són increïbles. O sigui, ja tocava que... Pues això, nosaltres sempre hem defensat que la música en valencià com a tal no és un gènere. Ni a rock, ni a pop, ni a reggae, ni a rap. I això nosaltres ho portem dient des de fa molts anys i ara pareix que ja s'ha assumit, que ja tocava, no? De que podem fer reggaeton, trap o el que siga en valencià i sona brutal.
0: Les llengües són vehicles, no? Mai gèneres, no? Si no, arribaríem a la conclusió qui és esta dona del govern de Trump que dia que la Bíblia s'escriu en anglès. I dius, mare de Déu, senyora.
2: La ignorància...
0: És atrevida, molt atrevida. Molt atrevida. Doncs no, les llengües sempre són això, vehicles, no? De fet, vosaltres fusioneu llengües en el disc, en este nou disc, Kintsugi, no?
2: Que t'ho diga Vero, que va acabar cantant un estribillo en quechua.
1: Yes.
0: Què?
1: Yes, very well. Sí.
0: En quechua.
1: En quechua.
0: Però això és molt difícil, eh?
1: I, de hecho...
0: Estaria al nivell de l'euskera.
1: Pues no, és más difícil que l'euskera. És que la pronunciació és... Kachka, así, aprenderse lo que yo quiero aprenderme, que es toda la estrofa de Renata Flores, que es la que colaboró en esta canción, que es una pedazo de artista con un pedazo de equipo. Y bueno, pues nada, me toca estudiar mucho.
0: El disc vos ayudará a aprender quichua. No se li pot demanar més a la música.
1: Y euskera.
0: Y euskera.
1: ¿Qué más quieres?
0: Uau!
1: És que lo tenemos todo.
2: I ens adonem, a més, quan fem aquestes coses és com pensem precioso. Que el valencià estem perduts en el món o claro. Som una rara avis i te xontes amb algú que parla quichua i dius, ah, tenim coses en comú.
0: Claro.
2: O algú que parla en euskera o en una cultura diferent, un país diferent, i dius, no, si tenim problemàtiques similars, claro. Ens entenem superbé i fem una cançó en quichua en valencià i funciona, que flipes.
0: Oh, quina meravella, no? Quina meravella.
3: Mira, jo, aquesta fusió de llengües, al final, la música no deixa de ser un vehicle, també, d'expressió. I aquest tipus de fusió, com per exemple la cançó que estàvem parlant abans, que teniu en Kainakai, si no m'equivoque, no? Que es diu Huracán. I veure com

0: és més que ni ses llengües, com poden crear i ses cançons, és meravellós. A més, és un disc que barreja molts estils, no? No sols s'esteu limitant al rap o al reggaeton. És, per exemple, hi havia com cançons com La Yaya, que són cançons un poquet més tendres, no? Més personals. O altres, per exemple, com la de Try Again, no? Que escoltarem ara de seguida. Volíem saber, abans d'escoltar-vos en directe, i sa tornada als escenaris, com la plantegeu? Com plantegeu el show en directe de Frida?
1: Doncs el nostre show sempre ha sigut atípic, pel que comentàvem, de que som rappers atípics també. I este concert de tornada el plantegem com molt festiu, però també de repàs d'estos anys, no? Anem a tindre les nostres cançons com La Yaya o Somnis, que són més ixe rap més tranquil·let, més elegant, per dir-ho d'alguna forma, i anem a tindre moments de ballar i de perreo i de disfrutón. O sea, volem que el concert siga un concert festiu. Ens anem a retrobar després de 7 anys sense tocar els escenaris, aixina que s'ho mereix.
2: Quan serà això?
1: 29 de maig en la sala Jerusalem, en València.
0: 29 de maig a la Jerusalem.
2: Ens ho apuntem. Nosaltres ja ens ho hem apuntat
0: en l'agenda. Sí, sí, directe.
3: Claro.
2: Luxe. I
0: vos anem a acomiadar previa a escoltar-vos amb este Try Again.
2: Perfecte.
0: I ara desvelarem quina cançó els van a interpretar.
2: Va.
0: Mil gràcies.
1: A vosaltres.

0: A veure, deixem d'escoltar Try Again, que és la cançó gravada per escoltar en directe Frida. Diem el títol de la cançó? El diem, o, però podem dir-lo ja?
1: Per amor a l'art.
0: Per amor a l'art. No es podem anar més. Per amor a l'art en l'hora de la cultura.

0: Bona vesprada. Una dona de 32 anys continua ingressada a Alacant com a possible primer cas sospitós d'antivirus detectat a Espanya. Una paraula, antivirus, que fins fa 4 dies semblava reservada a documentals, a mapes llunyans o a pel·lícules amb científics mirant pantalles amb cara greu, però ja saben com funciona això. Un nom estrany apareix als titulars i de seguida tots busquem si tenim febre, tos o massa memòria de la pandèmia. Les autoritats demanen calma i fan bé. Prudència, seguiment mèdic i esperar confirmacions. Però també és veritat que vivim en una època en què qualsevol sospita sanitària activa automàticament aquell ressort col·lectiu entre la preocupació legítima i el sobresalt preventiu. Hem après paraules noves massa de pressa estos últims anys. I mentre la salut ocupa titulars, l'educació prepara els seus. Dilluns hi haurà vaga de professors valencians. Una altra jornada de protesta que posa damunt la taula el desgast d'un sistema que demana excel·lència mentre sovint treballa amb salaris baixos, manca de recursos, sobrecàrrega i promeses eternament en estudi. L'administració parla d'estar oberts a fer una nova proposta. I al mig, com sempre, famílies fent encaixos d'horaris i alumnes aprenent una lliçó involuntària, que el conflicte també forma part del currículum. Dues notícies diferents, sí, però amb un punt en comú discret. Totes dues ens recorden que la normalitat és un equilibri fràgil i que de vegades només ens anodem quan algú la posa en dubte.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A.Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Dissabte passat per aigua a la comunitat, Lluís Obiols?
2: Especialment durant les hores centrals del dia. És un pas ràpid d'una banda de precipitació que entrarà a primera hora del matí pel sud i s'allunyarà poqueta nit pel nord. Així les coses, ens espera una jornada insegura. No plourà tot el dia. Seran ruixats i tronades que es donaran sobretot al litoral i al prelitoral durant les hores centrals del dia. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia avisa de la possibilitat de registrar 20 litres per metre quadrat en una hora, precipitacions que poden anar acompanyades de granís menut. Ja de vesprada s'obriran clarianes per les comarques d'Alacant, les precipitacions es concentraran al nord i també entraran algunes tempestes des de Castella cap a l'interior central. Les temperatures demà un poquet més baixes que avui i a partir de diumenge situació molt més tranquil·la, entra una circulació de ponent amb la qual cosa tindrem un diumenge de sol, algun ruixat a l'interior nord de vesprada i un ascens molt clar de les temperatures.
0: Gràcies, Lluís. Bon cap de setmana. Continuem pendents, com dèiem, de la dona ingressada a Alacant amb símptomes que podrien ser compatibles amb l'antivirus. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana acaba de detallar les opcions que es plantegen, tant si es confirma un cas positiu com si queda en simple sospita. Mentrestant, la Conselleria de Sanitat rastreja possibles contactes. Xavier García del Valle.
3: Sí, la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha explicat que la dona ingressada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant ja està a l'espera de resultats de les proves realitzades i ara fa front a aquestes opcions.
4: Que se someterá a las pruebas para determinar si hay contagio. Si hubiera contagio, iría a una unidad de aislamiento de alto nivel, que como bien saben hay 16 en toda España, 2 en la Comunidad Valenciana, por lo tanto dentro del sistema sanitario de la Comunidad Valenciana sería atendida y en el caso de que fuera negativo, pues entonces sería trasladada al Hospital Gómez Ulla para que pudiera someterse a la cuarentena.
3: Mentrestant, la Conselleria de Sanitat ha començat ja a localitzar possibles contactes, ho explicava el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
5: Durante este periodo, una de las cosas que sí que se está haciendo por parte de la gente de salud pública de la Comunidad Valenciana es empezar a ponerse en contacto con los contactos que ha tenido esta persona que puede ser considerada como caso sospechoso.
3: El cas d'este possible cas s'ha conegut este migdia. Recordem, el creuer on s'ha produït el brot d'antivirus continua, mentrestant, navegant cap a les Canàries. Des d'allí, els 14 espanyols que viatgen a bord seran traslladats també a un hospital de Madrid per a seguir una quarantena que, segons el govern, ara ja tots han acceptat.
0: I d'altra banda, a menys de 72 hores perquè comença la vaga indefinida del professorat no universitari, ni els sindicats ni la Conselleria

0: Conselleria consideren ja que siga possible evitar el conflicte. Les reivindicacions salarials i els servicis mínims continuen sent obstacles de moment insalvables.
1: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha insistit que el seu departament no ha tancat cap porta a seguir negociant, no troba possible que es pugui fer abans de dilluns, abans que comenci la vaga, i insistís que la prioritat és garantir els drets de l'alumnat, per això els servicis mínims són innegociables.
2: Tota aquesta negociació està supeditada a que efectivament pues, l'alumnat de segon de batxillerat siga avaluat en condicions òptimes. Lo principal és garantir els serveis mínims, però no és incompatible en tornar a parlar. Nosaltres sempre estem oberts a parlar i a reconduir la situació.
1: Els sindicats consideren aquests servicis mínims inassumibles i abusius, contraris als interessos laborals, i per això centrals com la CESIF ja han presentat un recurs contra ells en el Tribunal Superior. Esta vesprada, tots els convocants han debatut l'aplicació dels servicis mínims en una assemblea telemàtica que encara continua.
0: Doncs fins així, l'última hora de la informació general. Es queden ara amb els companys del Punt a Punt per a viure el Panathinaikos València Bàsquet i el Llevant Osasuna. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
3: Contrapunt, amb Gustavo Clemente. Som a punt.
4: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
10: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
6: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
11: Salutacions, què tal? Molt bona vesprada. Són les 8 de la vesprada i 8 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Per davant una jornada de divendres plena d'esport, avui de carrereta des d'ara fins les 12 i mitja de la nit. Al lío, avui hi ha pilota valenciana, dos partits importats d'handbol i de futsal per a Eon Orneo Alacant i Family Casa Alzira, i dos matchballs que hem d'alçar sí o sí. Panathinaikos València Bàsquet i des de les 9, Llevant Unió Esportiva Osasuna. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio. Són les 8 de la vesprada i 9 minuts i així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el Punt a Punt. Com deia, ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip a la intro del programa, afegint, com sempre, a tot l'equip de tècnics d'esta casa.

casa de A.Punt Radio Wii, que estan així davant representats per el grandíssim José Navas. Ja sabeu, a la conducció de l'espai, encantat de fer-ho, servidor Paco Polit. I ràpidament obrim línies perquè està a punt d'encetar-se 6 minuts per a començar el bàsquet d'Eurolliga.

0: Arribem al quart partit, al Game 4 d'esta sèrie de play-offs entre Panathinaikos i València Bàsquet. I en Atenes, avui se juga moltíssim. Se juga a tornar la sèrie a València i ho farem en un ambient infernal en eixe Oaka Indoor Hall, en un partit que va comentar el gran Nacho Rodilla i ens va narrar Luis Urrutia. Hola, Luis, bona vesprada.
1: Hola, Paco, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Benvinguts a l'episodi 4 d'esta batalla campal que ens estan regalant Panathinaikos i València Bàsquet. En lluita per classificar l'equip grec per a la Final Four, que jugarà en este mateix escenari, en lluita perquè jugue el ja baixa de Josep Puerto, que es va tot el turmell en l'últim partit. Per tant, acompanya a Jankuba Sima i Xavi López Arostegui en la llista de baixes. Això provoca que Omari Mur, qui va ser baix en el tercer partit, estiga en el roster d'este quart encontre. El primer partit el va guanyar Panathinaikos per 1, el segon també Panathinaikos per 2, el tercer València Bàsquet per 4, així que ens esperen fortes emocions per este partit que xiulen Radovic, perill de mort el francès Difala i l'eslové Petek.
0: Nacho Rodilla, bona vesprada.
2: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Bàsicament, pregunte per sensacions a 4 minuts del partit.
2: Jo tinc bones sensacions, però això avui sí que se va portar al límit. Això se va ficar, evidentment, és un partit més, és el, però diguem, per a Panathinaikos, jo crec que han focalitzat en este quart partit perquè així heu determinat l'eliminatòria i l'ambient va estar com l'altre dia, però molt ficadís del partit, els jugadors també molt clavats, però les sensacions respecte als nostres són positives, perquè en quant al xoc, València Bàsquet és més coral que Panathinaikos, és més consistent en la seva defensa, té més continuïtat per a mi també en el xoc elaborat, i això fa que li doni opcions a este València Bàsquet.
0: Pues ja sabeu, d'ací a 3 minuts estem ràpidament en eixe Oaka Arena, ja està en marxa la presentació, ja sabeu que tenim esta vesprada, com no, futsal, també el partit de León Orneo Alacant, parlarem de pilota valenciana de seguida, però a 48 minuts d'encetar el partit en la Ciutat de València, també una altra final, un altre match ball per un altre dels nostres equips, el Llevant Unió Esportiva, que se la juga en casa davant Club Atlético Osasuna, en un partit que van a comentar Juan Luis Mora, també Vicente Latorre, amb el micro sense fils de Carlos Urrutia i amb la narració ja en alineacions confirmades de Manolo Montalt. Hola, Manolo, molt bona vesprada.
3: Salutacions, Pago, per la sintonia a punt en Apunt Ràdio. En efecte, ja tenim els 11 confirmats d'este partit de la jornada 35 de Lliga, este partit que també pertany a el que hem denominat la Tanatori League, que va enfrontar al Llevant Unió Esportiva i Osasuna. Per part del Llevant Unió Esportiva, Luis Castro, que posarà en el seu inicial a Matt Ryan en porteria. Defensa de 4 per a Tolian Dela, Matías Moreno i Manu Sánchez. Doble pivot, Oriol Rey, Olasa. Dreta, Víctor García. Esquerra, Karim Tundé. Mitja punta per a Pablo Martínez. Dalt estarà Carlos Espí. Per part d'Osasuna, Alessio Licci, l'exentrenador del Llevant, que posarà en línia de combat a Sergio Herrera en porteria. Defensa de 4 per a Rosier, Boyomo, Catena i Àlex Bretones. Doble pivot, Iker Muñoz, Moncayola. Dreta, l'ex del Llevant, de Xàtiva, Rubén García. A l'esquerra, Raúl Moro. En la mitja punta, Emar Oroz. I en la punta d'atac, el golejador, Ante Budimir.
0: Pues amb les alineacions faltava per preguntar també la seva opinió a, com deia, 47 minuts del partit, molt ràpidament, Juan Luis Mora. Hola, Juan Lu, què tal, com estem?
4: Hola, què tal, com estamos?
0: Lo mateix te pregunte que a Nacho Rodilla. Sensacions a poc menys d'una hora d'esta finalíssima per al teu Llevant.
4: Bueno, como tú has dicho antes, es un otro más ball que tiene que enfrentar el Levante de aquí a que termine la temporada. Y ojalá que pueda salir con vida, pero salir con vida significa los 3 puntos. Yo creo que por debajo de esa medida de 3 puntos, yo creo que va a ser muy complicado que el Levante pueda aspirar a salvar la categoría. Pero bueno, ya te digo, las sensaciones, sobre todo en casa, de los últimos partidos son buenas y veremos a ver cómo empieza el partido.
0: Top, prepárate en el Ciutat de València, línies obertes, y ahora de seguida estamos de encetar el partido en el Oaka Arena. Pedro.
5: También una cierta

0: distancia y pensando en lo siguiente, ver qué pequeños ajustes, porque no hay ni tiempo ni hemos tenido entrenamientos como para hacer grandes cambios, y ya está, ya hablando con los jugadores también para saber un poquito qué idea tienen y qué creen que podemos hacer diferente, y ya está, con mucha normalidad.
1: ¿Cómo de necesario es minimizar a Kendrick Nunn, que el otro día fue clave, ¿no?, para vosotros, con dos contra uno, con forzando las pérdidas, malos lanzamientos, o a veces ni siquiera podía llegar a tirar?
0: Bueno, es muy importante, pero también es muy difícil, ¿no? El otro día hubo algo de factor sorpresa, hoy evidentemente eso no está. Entonces, pues lo que hay que intentar es, si haces lo mismo, hacerlo mejor, ¿no? Porque él también, él y su equipo, van a tener también seguro una mejor respuesta.
1: Has dicho que has hablado con vuestros jugadores. ¿Cómo de clave es llevar la iniciativa desde el primer minuto, ¿no? Que algo que sí sucedió el otro día.
0: Bueno, digamos que es lo ideal, pero a lo mejor no es lo que pasa. Entonces hay que tener una buena respuesta a cómo vaya el partido, ¿no? Tampoco podemos estar esperando que el partido vaya como nos gustaría o que nos vengan las cosas de cara, ¿no? Hay que tener que estar preparado para todos los escenarios. Si las cosas no empiezan bien, pues hay que intentar cambiar la situación, y si van bien, pues hay que aguantar, ¿no?
2: Bueno, les paroles de Pedro Martínez, que veiem así... quin ambient, de mare meva, quin ambient.
3: I... La primera de totes és que Atamán no ha anat a donar-li la mà a Pedro Martínez abans de que començara el partit. Ha anat el segon entrenador de Panathinaikos, però no l'entrenador. El partit acaba de començar. Baló a l'aire. València Bàsquet repeteix cinc inicial amb Branco Badio, Cam Taylor, Jan Montero, junta Matt Costello i Nil Sacco. Primera possessió per a l'equip taronja. Allà va el crac, Jan Montero, que comença a ballar, entrega el baló interior, Costello la trau, la pilota amb l'extrapàs que aplega per a Cam Taylor, llançament de 4 metres, Cistella. Primer atac de València Bàsquet, i com l'altre dia, Rodilla, comença el partit amb cistella de Cameron Taylor.
4: Comença en cistella i comença en una elaboració quasi perfecta, portant-la a l'extrem, rescatant-la cap a fora, i dos vegades extrapàs, i ixa finteta també de Cameron Taylor per a fer l'acció de dos punts.
3: Ara ataca Panathinaikos, és Kendrick Nunn, la pressió defensiva per part de València Bàsquet, el 2 contra 1, fa que recupera el baló. De nou l'equip taronja, la mà de el Dominica, recupera la pilota Montero. Montero busca el bloqueig, pilota interior per a Nil Sacco, cistella. Des de la pintura nota Nil Sacco, no pot començar millor el partit en l'Oaca, Rodilla 0-4.
4: Sí, lo que estàs generant des del pick and roll, i se bloqueix directe també les caigudes de Nil Sacco, que el descuiden una micoteta per a trobar-lo ahí baix, i la veritat és que en la parcel·la ofensiva facilitat per a València Bàsquet.
3: Altra volta anant, Panathinaikos tractant d'obrir el marcador, juga a baló interior per a l'Esor, este juga cap al cantó, l'extrapàs per al Turc, el llançament d'Osman llarg, hi ha falta personal de Nil Sacco en el rebot, comença a aparèixer el factor arbitral en el minut i mig.
4: Quina falta, és que se'n va cap endarrere ja, cap al balanç defensiu Matías L'Esor, estan contactant els dos, és el que manté un poquet Nil Sacco la mà quan no té necessitat, perquè el baló...
3: Juga Hayes Davis, el tir de 3 no entra, rebot i l'atac per a Panathinaikos, el baló per a Grant, amaga amb el triple, però juga baló interior per a Osman, de nou la defensa 2 contra 1 de València, que aplega a Nan, la penetració de Nan i l'esclafa. En l'anella de València Bàsquet, per a fer rebentar l'Oaca.
4: Sí, sobre una acció de 2 contra 1, ahí baix, ara Montero que tracta de respondre i respon, i se tira curtet.
3: El llançament des de la llarga distància per a Jan Montero. Això ha començat a tota velocitat. 2 minuts de partit. Panathinaikos 2, València Bàsquet 6. Baló en atac de nou per a l'equip local. Per als verds d'Ataman, que no ha volgut saludar Pedro Martínez a l'inici de la lliga. Se'n va a terra el jugador de Panathinaikos. De nou recupera la pilota a la defensa de València Bàsquet, i la falta tàctica d'Osman farà que torni a atacar amb 24 segons de possessió València Bàsquet.
4: La defensa és perfecta també, és aquesta última de Kendrick Nunn, i és perquè va ser el 2 contra 1, Osman volia jugar d'esquenes, se voltejava la defensa de València Bàsquet sobre ell, i circulació per fora, circulaven cap a 45 graus d'allà a capçalera, i pillava contrapeu Kendrick Nunn, penetrava, però després ara recuperació de nou.
3: Torna a tindre baló València Bàsquet en atac, Jan Montero se'n va de 2 i perd el baló, pèrdua de Jan Montero, tracta de recuperar-la i la recupera València Bàsquet, de nou Jan Montero, penetra, falta personal en la persecució que li feia

0: Kendrick Nunn, jo crec que és la primera de Nunn i torna a fer-la molt pronte, Rodillo.
1: Sí, sí, i l'altre dia, a part de que l'esfera pronte va estar fora, no?
0: Està
1: de
0: l'ESOR.
1: Està de l'ESOR, sí. Li tiraràs el paper darrere, quan ja també està rebassat per complet Matías Lesort, però estan, jo crec que analitzant-la, no? Perquè, si, bueno, si és acció de tir.
0: Si és, si és acció de tir, no, sí. Així que suposo que tindrem el primer instant review, 2 minuts i mig de la primera meitat en l'Oaca. Això comença bé, Panathinaikos 2, València Bàsquet 6.
2: Anem a aprofitar la primera revisió per a fer aquesta primera comunicació en el partidàs que s'enceta d'ací a 10 minuts en eixe pavelló Pitiu Rochelle. Parlem d'handbol masculí. Eon Orneo Alacant, Ademar León en la jornada 28a de la Lliga Asobal. Un partit que ens va contar el nostre Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, molt bona vesprada.
3: ¿Qué tal? Salutacions punt a punt, Paco, desde el Pitiu Rochelle. Història de l'handbol nacional, Alacant i Lleó, Lleó i Alacant per al conjunt local. Avui és certificar la permanència, que la té pràcticament virtual, però per què no? Pot ser matemàtica, guanyant a un gran com l'Ademar Lleó i a més de la il·lusió de la Copa que arribarà en el mes de juny i on el Orneo Alacant somnia en gran. Es disputarà, sí, en Alacant. Els jugadors ja estan en vestidors, tot preparat al Pitiu Rochelle per a certificar la permanència matemàtica del projecte en la Lliga Sobal. En 9 minuts s'enceta el partit entre l'Orneo Alacant i l'Ademar Lleó.
2: De seguida estem novament en el handbol, però ja tenim decisió en l'Oaca, Luis.
0: Sí, són tirs lliures per a València Bàsquet. Així que el crack va de nou a la línia. Primer tir lliure per a Montero dins. Torna a augmentar la distància en el marcador València Bàsquet. Segona opció de tir lliure per a Jan Montero. València Bàsquet sap que avui els tirs lliures són importantíssims. El segon tir lliure per a Montero, també València Bàsquet guanya per 6. Nacho, 2 minuts i mig, 2-8.
1: Sí, i el que tu dius és tota la raó, no? En el tema del tir lliure, que València Bàsquet ha de ser un poc més sòlid de lo habitual, perquè avui pot determinar molt en un partit apretat.
0: Tracta de recuperar, o sea, no, a punt de fer-ho.
1: La tira gran, eh? La tira gran. Si la demana revisió, jo crec que és per a València Bàsquet.
0: I la careta de gran, tu diu, eh? Oye, oye, que no demanen revisió, que està el tio aquí la tirada fora.
1: Ui, ui, pues, no pues després ja pues tinc no més dubtes, sí, eh? Sí, sí, tinc més dubtes.
0: La pilota espera Panathinaikos. 3 minuts d'encontre, 2-8 en el marcador. Com està l'Oaca? Baló interior per al llançament que no entra. El rebot no. Tampoc. Segona lluita pel rebot i la guanya València. Quina lluita en este partit, eh? Que es té que guanyar pam a pam en cada una de les accions. Allà va Cam Taylor. Taylor, baló interior per a Nil Sacco. No encerta.
2: No, hi ha un palo important.
1: Bueno,
2: eh?
1: Ja, però baix de l'anella, a tauler, sí, sense ningú jugador per davant d'ell. Hostes, que no pots fallar això. I ara, mira, la resposta facilíssima per a Nigel Hayes-Davis.
0: Que ha guanyat bé el bloqueig i que ha pogut llançar des de línia de fons a 3 metres. La resposta per a València Bàsquet, el triple que no va, però el rebot és en atac. L'ha guanyat fantàstic Branco Badio. Queda sol el crack. Triple, triple, triple.
1: El rebot ofensiu, que València Bàsquet penalitza moltíssimes vegades, però no tan sols en els interiors, és xicoteig. En este cas, Branco Badio sobre el seu propi tir. Està mirant cap a un cau, agafa aquest rebot i després allibera ja en la passada cap a fora per a que l'enxufe Montero.
0: 4-11 al marcador de l'Oaca, minut 4 de partit. València Bàsquet guanya per 7. La penetració de l'equip grec i el llançament molt afortunat de Jerian Grant, el nord-americà, per a que torni a protestar. Falta l'Oaca. Allà altra volta. Allà va altra volta. Por la mañana café, por la tarde ron. Triple de Jan Montero, 6-14. És un crack este tío.
1: Que barbaritat, tío. Que no espera la defensa. Panathinaikos va com a apretar-li, a veure si li la furta, no? Rebassa això i sense esperar la defensa, la engatilla del triple. La resposta buscava des de la línia exterior també. Panathinaikos que no encerta.
0: Les ordena el rebot d'atac. Torna a entregar per a Heisistella.
1: El rebot, eh? Ja en porten 2 o 3 ells en la passada també d'atac incidint molt.
0: Mira Branco Badio, no va, el llançament de 3 punts. Ha tocat el rebot, però massa força. Cam Taylor se la avaló des de la banda per a Panathinaikos. 5-10 per a que concloa este magnífic primer quart que està jugant València Bàsquet en l'Oaca.
2: Vaig a aprofitar també per a posar al dia resultats de la vesprada. Per exemple, en handbol estem molt pendents de la Copa de la Reina i en els quarts de final l'Elda Prestigio, parlem de la Copa de la Reina, evidentment del bon femení, li ha guanyat a La Rioja per 23-18. Demà jugarà a les 7 menys quart de la vesprada les semifinals. Encara estem a l'espera de conèixer el rival. Recordem que a les 8:30 se disputa ixe Vera Vera

0: Aula Valladolid. El guanyador serà el rival del conjunt eldenc. I a banda de tot això, estem molt pendents també del tenis taula esta vesprada, i en este cas hem vist la derrota de l'Hortitec Alzira per 4-0 davant l'Arteal Santiago. Santiago, l'altre partit de l'Alacant, s'està jugant ara mateix davant el Capdevila Permar. Tira-li.
1: Mentre recupera la pilota en defensa València Bàsquet, el contraatac de Cameron Taylor, i no sé si l'ha fregada amb l'ungla. Qui, per a fer la cistella després de rebot d'atac, 8-16 en el marcador. Sí. Doblant València Bàsquet, Nacho, a Panathinaikos.
2: Doblant, i acompanyava aquí, que la palmetja, i ve tot d'una defensa d'ixe 2 contra 1, ixe fuego, no? Ixa defensa fuego que utilitza València Bàsquet per anar contra Kendrick Nunn. Ara incidís ahí baix de primeres... Davis era, no?, el que intentava percutir, i la resposta de Matías Lesor que l'esclafava.
1: Bueno, quina força, la d'Estome, el contraatac per a València. Cameron Taylor l'ha safat amb quina elegància, amb quina clarividència. València Bàsquet en 6 minuts ha fet 18 punts.
0: Ojo als percentatges d'encert,
2: Sí, és que València Bàsquet en atac està pues, còmode, coral, no esperant a la defensa de Panathinaikos a que estiga formada, sinó pillar-la un poquet a contrapeu, i ahí està patint l'equip d'Ataman.
1: València està anotant 3 punts per minut. I això és una autèntica barbaritat.
2: I ahí es costa, en atac.
1: Ha tingut que traure a short al terreny de joc Ataman per a fer la penetració. No entra.
2: No entra.
1: El rebot i l'atac no el poden agafar. Sí. I la pilota espera el nano, que acaba de girar a canxa. Ballava de la rea, entrega per aquí. Quique marxa del seu parell i força la falta personal.
0: És penal.
2: És targeta groga,
1: Són tirs lliures.
0: Mira el peu.
2: Sí, sí, l'ha donat. L'ha donat perquè quan ja marques passos ja ha recollit el valor, i de fet, quan encara no havia executat la finalització, Braston Key, l'àrbit, ja estava fent el signe de dos tirs lliures, però bueno.
1: Ells estan anotant amb un to des de baix de l'anell, però València Bàsquet està defendent bé. Tenim temps mort en la canxa, en l'equador del primer quart, 10-18, València Bàsquet, de moment forçaria el quin partit al Roig Arena.
0: És un més 8 per al conjunt valencià, i faltava un punt de comunicació per obrir, i després parlarem de pilota, evidentment, l'últim també pendent, però abans, d'ací a 4 minuts, tenim partides en el Palau d'Esports d'Alzira entre Family Casa Alzira i Oparrulo Ferrol. Estem en la jornada 29 de la primera divisió de futsal, i ens va contar el partit David Jordà. Hola, David, Alzira, bona vesprada.
3: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Sí, estem en este penúltim partit de la temporada, últim en el Palau d'Esports d'esta campanya 25-26. Dos finals són les que li queden al Family Casa Alzira Futbol Sala, dos partits que ha de guanyar, tant així com la setmana que ve a la canxa de Manzanares, i esperar que Osasuna Magna Xota caiga derrotat a Jaén a l'Olivo Arena demà a les 7:30, i sobretot la setmana que ve, que juga a Naitasuna a casa davant del Córdoba. Derrota que es veu com més imprevisible. Els ànims estan, ahí, pues, a l'esperança del miracle. Menys gent la que estem veient avui en el pavelló per a animar a l'equip, però bueno, almenys per a acomiadar la temporada. De fet, s'ha convocat als aficionats al final del partit a estar en la tribuna gran per a fer-se una foto de família amb jugadors, cos tècnic i directiva. I així el que s'ha de fer és disfrutar davant d'un Oparrulo de Ferrol que està completament salvat, que les opcions de jugar play-off són minimíssimes, ja que té 35 punts, queden 6 en disputa, i n'hi ha 3 equips amb 40, per tant, les condicions són ínfimes perquè Oparrulo pugui aconseguir un lloc en play-off d'ascens. Per la qual cosa, sí, a disfrutar i a tractar també de refer la imatge de la primera jornada de Lliga en què a Ferrol caigué l'equip al Sireny per 8-3.
0: Sí, de seguida estem en el partit. Per ser avui, Santi Valladares, el tècnic del Servigrup Peñíscola, que és l'altre representant valencià en la màxima categoria de futsal, ha anunciat que a final de temporada es retirarà, que no continuarà més enllà de les 5 temporades que ha estat en el conjunt castellonenc. Tornem a l'OACA, tirs per a València Bàsquet, que els ha clavat, però Panathinaikos reacciona, Luis.
1: Amb un triple de short, València Bàsquet guanyava 10-20. Retalla short 13-20 en el marcador. Falten 3 minuts perquè concloga este primer quart d'encontre. Baló en atac per a Darius Thompson, pilota interior que rescata short. Bona ajuda defensiva, i després la falta clara per part de Braxton Key, que brama a l'OACA com si siguera una falta antiesportiva quan ells porten fetes 3 aixina.
2: Sí, i TJ Short demana com si tinguera continuïtat, no?, de 3 llançaments, si s'ha falta en mitja pista, no acaba ni d'executar el tir, per tant, bueno, treta de banda, i ja està, i l'última passada, la de Darius Thompson allà en la caiguda de Reubers, que és massa avançada, i apareix TJ Short per a tallar aquest baló.

0: El segon robatori del venut base nord-americà de Panathinaikos, qui entrega per a que busque el llançament l'heroi del partit passat per a d'ells. I finalment hi ha falta personal de Reuvers. Ui, Panathinaikos està exigint moltíssim físicament rodilla a València.
1: Sí, està exigint molt, està apretant les tecletes i damunt de la passada ofensiva, quan veuen que no troben situació d'elaboració per fora, focalitzen ahir en Matías Lesort, en alguna de Osman també, però Matías Lesort, evidentment, tirant de múscul per a atacar i que tu tingues que anar a dos contra uns i d'ahir ja poden alliberar llançaments exteriors.
0: Valor en atac per a Panathinaikos, 15-20 en el marcador. Estem en els últims dos minuts d'este primer tram d'encontre. Penetra, sort, el tap, però també hi ha rebot en el tap.
1: Dos taps.
0: I el tap, el segon tap consecutiu contraatac per a València Basket.
1: És que este tio, quan va en transició, és imparable, eh? Ha esperat molt bé també Montero, perquè la podia donar a un costat i a l'altre, i ha dit, no, li ha donat a Omari Murke,
2: que la va esclafar
1: i va cap amunt com una bèstia, però dos taps en la parcel·la defensiva.
0: 15-22 al marcador, més 7 per a València Bàsquet. Juga Panathinaikos en atac, va buscar de nou el llançament, que no entra per part de Hayes Davis. La pilota espera Montero, que no ha descansat en este quart. Montero busca la passada de retorn per al llançament de 3 punts, que no entra, per el rebot està per a Braxton Key. Cistella! Cistella per a Braxton Key. València Bàsquet donant una lliçó magistral en l'Oaca.
2: No és màxima renda, han estat més 10 abans en els tirs lliures, però ojo, un minut, més 9 per a València Bàsquet.
1: Sí. I donant una lliçó de bàsquet, de bàsquet col·lectiu, de situacions d'arribar i soltar la pilota per a que després la pugui tornar a rebre, penalitzant el balanç defensiu de València Bàsquet, i ara una caiguda ahí de Costello, no?, que estava en terra, acaba atropellant a TJ Shorts. Que hi ha un poc d'efecte també de TJ Shorts en Panathinaikos, quan ell està en pista, dinamita ritme, troba frescura també en quant a penetracions, bueno. Ara frena temps.
2: Profite un segon en la falta per a dir, per exemple, que en Alacant Gonzalo Benet ja està en marxa el partit.
3: Efectivament, ja ha començat el partit. Estem en 30 segons de joc, la primera bona defensa del conjunt alacantí. De moment, empat a 0 entre el Orneo i el Leo.
2: Tornem a Grècia, Luis.
0: Perquè hi ha valor per a Panathinaikos. València Bàsquet ha comès la quarta falta per cita, sí, bonus, però només resten 40 segons. TJ Shorts es para 4 metres, llança, erra, el rebot de Costello en defensa. Comença a córrer Omari Burr per a València Bàsquet, el contraatac de València, la pilota per a Jaime, sí.
2: Espectacle.
0: Pradilla, maravilla, 15-26 al marcador. Més 11 per a València Bàsquet, és màxim avantatge. Últim atac d'este primer quart per a Panathinaikos. Quin recital que està donant València en l'Oaca. TJ Shorts en l'atac per a Panathinaikos. Va a buscar la presència en atac de Mitoglou. El baló per al llançament, que no entra, per part de Rocavopoulos. Final. Conclou el primer quart en l'Oaca. València Bàsquet donant un recital. Guanya per 11. No se ho creu el públic de l'Oaca. 15-26.
1: Escaretos són per a fer-se un mirar, eh?
2: Bàsquet xampany, eh?
1: Bàsquet xampany, bàsquet d'un nivellàs. I jo deia, en tots els factors que van a jugar avui, tens que ratllar en l'excel·lència. Pues el primer quart de València Bàsquet està en aquest nivell, eh? De quasi perfecció, de dinamisme, de trobar situacions en el camp obert, no esperar a la defensa formada allà de Panathinaikos, i ells a base més d'individualitats. Has frenat molt bé també la primera arrencada en el partit que te podia donar Kendrick Nunn, anant a això dos contra un, no?, per a que soltara la pilota, i després en la rotació d'uns i altres, València Bàsquet, que troba continuïtat per a pegar este primer colp en el partit en el primer quart.
2: 15-26 al final del primer quart, va guanyant València Bàsquet. Espectacle en Atenes. Aprofite per a obrir línies novament, per exemple, en Alzira, perquè David Jordà ja està en marxa al futsal.
4: Efectivament, i ara la passada de la mort de Rubi, que ha tret a córner Nico Bukmir. Ha començat amb Pereira, Joan Miguel, Rubi, Pablo García, Ibi com a quintet titular del Family Cast. Mati Estarna, Novoa, el campió d'Europa. També amb Gonzalo Santa Cruz, el jove però grandíssim pivot internacional, Rubén Orzaz, el capità, i Nico Bukmir, l'equip entrenat per Pol Cuairán, Braulio Correal, míster del Family Cast, i un baló que s'ha passejat ara per la línia de gol d'Oparrulo. 0-0 en el marcador, 45 segons de joc.
2: I aprofite també el Ciutat de València, perquè no l'havia saludat encara, Carlos Urrutia. Bona vesprada. Quin és l'ambient? Només 25 minuts del gran partit entre Llevant i Osasuna.

0: Espectacular per fora, encara no tant per dins. Recordem que els aficionats i la Federació de Penyes del Llevant havia organitzat una rebuda calorosíssima que hem, a la que s'ha assistit, hem gravat i ja la tenim penjada en les nostres xarxes socials del punt a punt, i la veritat és que ha sigut molt emotiu. Els jugadors del Llevant, que ara calfen sobre l'herba del Ciutat de València, s'han sentit acompanyats i arropats. Ara falta veure què és el que fan, perquè sí, ens dona molta enveja el que estem sentint des de Grècia, i el que volem és que el Llevant avui ho faci tan bé com ho està fent València Bàsquet.
1: Tornem de seguida en Carlos, en Montalt, en Juan Lumora, però ara mateix en Atenes és València Bàsquet el que està donant càtedra, Luis.
2: Acaba de començar el segon quart, ja fa llançament exterior errat per Nigel Hayes-Davis. Primer atac d'este segon quart per a València Bàsquet, però ja faltos que avui de segur que no tindrà l'encert del primer partit. La rotació és massiva, Fura, sí, per part de... Sí. De Panathinaikos.
3: Jo crec que està també un poc desbocat, en la rotació, ha sentat pràcticament a totes les estrelles, ha tingut que ficar a Kendrick Nunn, però sense referències claríssimes, i València Bàsquet, que llàstima, la valor penjat ahir a Nil Sacco.
2: Són els primers minuts en la sèrie per a Vasilis Toliopoulos, que juga en l'encontre mentre guanya la línia de fons.
1: Porta enrere.
2: El menor del Hernán Gómez i es baixa l'anella de València. 17-26, cal tornar a agafar el ritme ofensiu per part de València. La pilota per a Cam Taylor, busca línia de fons, però rebutja la pilota com si siguera el central del Betis, Juancho Hernán Gómez, i envia la pilota pel costat. I lo del Betis perquè van de verd, no per altra cosa.
3: Se l'està jugant a un quintet també a Tamman, més aguerrit, no? Més defensiu, amb més talent, diguem, però més de treball darrere.
2: El baló torna a ser per a València Bàsquet. Allà va jugar l'equip taronja, la penetració de Branco Badio, es queda sense espai, la trau per a Jaime. Pradilla, extra pas per al crack. No entra el triple de Jan Montero, triple alliberat, triple dels que Jan Montero hauria d'anotar.
3: I de manual també la passada extra de Pradilla. De Jaime, sí.
2: Ataca Panathinaikos, el baló de Toliopoulos per al llançament exterior que no entra. Torna a rebotejar Jaime, encara sense punts en este segon quart, i ha transcorregut ja minut i mig quan hi ha falta personal sobre el crack. Anirà cap a la línia del tir lliure Jan Montero, el dominicà de València Bàsquet.
3: En el 1 contra 1 no poden suportar a Montero. I tu sí que tens un entramat defensiu que sobre referents com Kendrick Nunn planteges alternatives, no? D'anar a fintar, d'anar a 2 contra 1, d'incomodar, i ese treball més d'equip, ese treball més tàctic defensiu, no tenen altre argument que la responsabilitat en el 1 contra 1 o el canvi defensiu, i ahir Montero ho aprofita cada vegada.
2: Primer llançament des del tir lliure per a Montero, dins. Anota de nou el dominicà.
3: Està ficat en el partit Montero o no? Molt, quina cara de confiança.
2: Està jugant la minutada, avui ha canviat per complet el ritme de canvis l'entrenador de València Bàsquet. El segon tir lliure de Montero també. Torna en el més 11, que ha estat el màxim avantatge per a València Bàsquet, 17-28. Ha transcorregut ja, Paco, minut i mig d'este segon quart.
1: Aprofite també per a preguntar Gonzalo Blanes l'inici del partit. Pareix que la de Mar Leo ha començat en força en Alacant.
4: Sí, està defensant molt bé, el seu porter també espectacular, és Álvaro Pérez. De moment 2-4, és més 2 per a l'equip visitant, que està millor en l'inici. Portem 7 minuts, el parcial 2-4 per a Demar.
1: Tornem a Grècia, Luis.
2: El triple de València Bàsquet que no entra, però el rebot torna sent en atac, la penetració de Cameron Taylor, la trau per a Jaime, el triple que tampoc va a rebot, en atac per a Sacco. Sacco que la deixa per a Cam Taylor, tercer triple, tampoc. A 3 rebots en atac per a València Bàsquet. El baló palmejat, la plega per a Charles Montero. Últims 12 segons de possessió, Brama Loaca. Però el que té que dir-nos els seus jugadors és que agafen el rebot. Cam Taylor, quart triple, tampoc entra. Quatre triples en el mateix atac, Rodilla.
3: Ara estàs ballant-los, Van desesperar, escapar el baló sense ningú tipus de control, un poc... embotxix en aquesta intentona d'apretar o d'ofegar el baló, però això és el que fa València Bàsquet, és a través de passades trobar tirs alliberats, i una altra vegada, com estan mal col·locats, es pilles a contrapeu en el rebot, no? I ahir València Bàsquet ha tingut 3 i aquesta última 4 oportunitats per a castigar.
2: Me dóna la sensació que acaba de veure la estadística de rebots d'atac, 9-5.
3: Sí.
2: Han agafat 9 rebots en atac els jugadors de Panathinaikos. Em sembla una barbaritat.
3: Han rebotejat molt,
2: Em sembla una barbaritat.

0: Dos minuts i mig d'este segon quart. 17-28.
1: S'ha agarrat tots el mateix.
0: Sí. Guanyant per 11. Està jugant en atac l'equip de Tamán. Va a buscar la penetració, la pilota cap al costat de Rocavopoulos.
1: És que no estan encertant.
0: Si se les té que jugar Rocavopoulos de l'altre dia, va ser una miqueta un miracle.
2: Correcte. Nosaltres volem això, que troben a este jugador.
0: Montero al cantó.
1: Ara sí.
0: Pradilla triple.
1: Caja.
0: 10-31 més 14.
2: Això ja no és una broma, eh? El col que està pegant en l'anímic també València Bàsquet és importantíssim. Ells estan tocats, no troben solucions a la parcel·la ofensiva i ara també un poc forçat, no ho troba i reboteja Matías Lesor. Intenta bé,
0: Benau, la passada picada cap al pivot, el baló tret, el torna a jugar cap a dins, salta pilota fora, llançament de 3 punts, triple. El triple que acaba de fer Vasilis Toliopoulos.
2: Apareix també en l'eliminatòria, atamant un poquet, buscant algun tipus de revulsiu i des d'aquesta situació interior alliberen cap a fora per enganxar-la des del triple.
1: 4 assistències de l'Esort, baix l'anella.
0: Jan Montero en atac per a València, entrega per al senegalès i la safata que es queda una miqueta curta,
2: altra vegada,
0: però torna a rebotejar València.
1: Estan desquiciats.
2: Estan desquiciats, sí. Van tot endarrerit, van un poc com si digués a que la pilota a matar un poc l'essència de l'atac. És la pilota, però l'altre arriben tard. Ara s'equivoca també Nil Sacco soltant-la en l'esquerra.
0: Mal tir de Sacco, rebot en defensa per a Panathinaikos. La penetració amb el llançament i la cistella. Anotació senzilla per a Toliopoulos, protagonista dels últims 5 punts de Panathinaikos que baixen de la barrera dels 10. Es col·loquen a 9 els jugadors grecs quan hi ha una falta molt dura de Hernán Gómez. Falten 6 minuts, una miqueta menys, perquè conclogui este segon quart. València Bàsquet ja no guanya, per tant, però continua 9 amunt.
1: També volíem aprofitar David Jordà per a preguntar com ha començat el partit en Alzira.
3: Doncs així estem amb 4 minuts de joc, però les millors oportunitats estan sent per a Family Casa, Alzira Futbol Sala. Una perfecta jugada de Juni que ha parat Mati Estarna, on xuta creuat d'Ivi, que s'ha anat a córner. Ell està atacant el conjunt avui de blau del Family Casa, Alzira Futbol Sala, 0-0, minut 4 de joc.
1: Oaca, Luis.
0: Triple per a Branco Badio, primer encert des dels 3 punts per al base senegalès. 22-34, més 12 per a València. Això és un festival, Rodríguez.
2: És un festival. I Kendrick Nunn sí que apareix, un poc per a clavar-se i baix en aquesta execució i llançament de Branco Badio, però li dona igual. I defensivament, mira el que fa, tapes la pilota, redueixes molt poquet l'espai per a tornar a eixir ara en línia de passada ahir. Braston Key, la llàstima és que no acaba recuperant, encara tindrà uns segons, 10 segons de la possessió per a Panathinaikos.
0: La pregunta és, se'n recordeu qui va quedar segon en la lliga regular?
2: El que està pegant el recital, no?
0: Faltaria.
2: Però ja està.
0: És que, però sembla que en el 2-0 estava oblidat. Hernán Gómez, falta en defensa de Braston Key, que ha buscat el contacte. Per tant, serà pilota a la banda per a l'equip d'Ataman.
2: Es costa molt, es costa molt. Sobre l'1 contra 1 no trobem massa avantatges. Damunt València Bàsquet, que en els jugadors importants el que fa és obligar-los a soltar la pilota i la resta té que prendre iniciativa, no? I en aquesta iniciativa pues, te'n poden fer alguna, però no són referents clars. Un poc ara és que estan en pista i això fa que també estiguin un poquet col·lapsats en l'atac.
0: Quants minuts falten per a la tècnica de Tamán?
2: Pues la provocarà, pues si no és ara serà el començament del
1: tercer quart. Si te claves en un més 15 no tardarà massa.
0: Ara estem en més 12, 5 minuts finals d'este segon quart, el punt a punt de punt ràdio des de l'Oaca, vivint este quart episodi, la penetració i la cistella magnífica que veu està fent este Toliopoulos.
2: Lo que està fent, mare meua.
0: Són 7 punts ja per a Dei, màxim anotador de l'equip grec. El contraatac ràpid de València Bàsquet, el llançament des de la pintura que no entra per part de Braxton, qui reboteja Panathinaikos. De nou la torna a tindre Toliopoulos, va a buscar el tir de 3, ara no entra, no. Rebot en defensa per a Branco Badio.
2: Se ha venido arriba,
1: Sí,
2: Está acaparant i...
1: Está calentet.
0: Hi ha falta sobre Branco Badio, que anirà cap a la línia del tir lliure. 4 i mig perquè concloca el segon quart. Més 10 per a València en l'Oaca.
1: Tirs per a València, ja està Luis Castro amb la nostra companya Cristina Bea, a veure què comenta el tècnic del Levante.
4: Como concentración posible, como estamos siempre, pero sabemos que es muy

0: importante para la vida del club. Sabemos que es muy importante para los aficionados que están con nosotros siempre. Una vez más hoy han estado fantásticos en la recepción. Estoy cierto que el estadio va a estar pleno. Entonces es ahí que tenemos que quedarnos, luchar hasta el último momento por el escudo.
1: Hablas de luchar, hablas de...
2: Las paraules del tècnic del Joventut Unió Esportiva, Juan Lumora, Manolo Montal, Carlos Urrutia en el Ciutat de València. 15 minuts per al partit, te pregunte per l'ambient i sobretot per això homenatge en la prèvia que va tindre lloc per al groundkeeper, per al mític Raymond.
3: I que serà molt sentit i molt emotiu. A més, ha triat 5 capitans llegendaris, entre els que estan també Vicent La Torre, el nostre comentarista, juntament amb Ballesteros, amb Morales, molta gent tan mítica com Juan Lumora. I la veritat és que Raymond, que es jubila a final de temporada, avui té el seu homenatge, que el que desitgem tots és que vagi acompanyat per una victòria que li permetisca a Llevant continuar amb l'aigua al coll, però no més amunt.
2: Juan Lu, molt important, este és un home etern, tot i que se jubila, però pareixia impossible això.
4: Mira, ahora mismo estoy viendo al mítico Jim también, a Juan Ignacio. También está ahí en la hierba. Sí.
3: Ballesteros. Sí,
4: bueno, esto yo creo que una persona de club, una persona que bueno, sabe todos los entresijos y más del Levante Unión Deportiva, de cuando eran blanco y negro, ahora que es en color. Y bueno, hemos vivido mil y una con él y bueno, ya lo conocéis todos. Al final es un tío entrañable, un tío que dice las verdades y bueno, y no se corta ni un pelo,
3: Pues... Dijérem en el punt a punt una entrevista, Mora se'n recordarà, Paco.
2: Sí, sí,
3: la veritat, sí. Molt bona, però millor l'esmorzar del sendemà, sí, que se pegarem el Raymond.
4: Sí, bueno, ya, yo he estado con él ya en la entrada y ya me ha dicho, dice, oye, tenemos que liar alguna, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes, Raymond. Bueno, ya te digo, ha sido una persona que aparte de cuidar el césped ha sido confesor, ha sido amigo, ha sido... Bueno, yo creo que aparte de esa vitola de, como dice el greenkeeper de cuidador de campo, ha sido más que, bueno, un hombre de club y más que una persona dedicada... Al césped, bueno, lo que montó el Raconet, un sitio emblemático y bueno, y lo lógico, lo normal es que se le venere como se le va a venerar y se haga este homenaje tan merecido como el que se le va a hacer.
2: Pues va a ser un dels grans moments en la prèvia del partit. 12 minuts per a encetar, ara de seguida tornarem en les alineacions novament, però estàvem en Atenes, està posant la cosa més bronca. I s'està calfant ara mateix, Luis
5: Ara
2: Pavelló.
5: Hi ha dubtes al voltant de qui havia tocat el baló amb el peu, si havia estat Lesor, el jugador de Panathinaikos, o havia estat el jugador de València, Branco Badio. És cert que havia estat Lesor, és cert, però s'havia embolicat en la pilota Badio.
6: Sí, s'havia embolicat perquè li ha de que soltar ahí a De la Rea, al xaval, perquè ja ha apurat ell un poc la possessió, ja ha estirat massa aquesta situació seva individual. I bueno, té que soltar la pilota perquè l'ofegaven i ara sí, tècnica ja arriba,
2: tècnica,
6: la que pensaven que arribaria, pues mira, pues i quasi sense provocar-la, perquè com està el contínuament, sí, sí. Fent coses, ja, a tirar la vista que s'ha casat.
2: La FIBA està passant factures de l'altre dia, sí, i l'Eurolliga sí. També. Pues, l'espectacle va ser dantesc,
5: Des
2: lamentable.
5: De que t'ho he dit han tardat 2 minuts en assenyalar la tècnica a la banqueta de Panathinaikos.
6: En el tema d'arbitratges no podem dir res, L'altre dia... Dígame en la línea del que tocaba.
2: Seriosos.
6: Seriosos, aguantante les embestides que pega Ataman y el ambiente también de Loaca.
5: Falten 4 minuts per al descans. València Bàsquet està guanyant per 12. Forçaria el quin partit. Reubers, triple! Triple de Reubers, és màxim avantatge. València guanya per 15. València Bàsquet a Panathinaikos. El baló que torna a jugar l'equip taronja. Allà va Nan, que avui no està brillant gens. Baló interior per a Lesor. El trau per a que el puga jugar Osman, que força la falta personal de la Rea. Hi haurà tirs lliures per a l'Aler Turk. En Loaca, València Bàsquet, jo de veres rodia. Ui, no esperava un recital així.
6: Jo tampoc. Este nivell de bàsquet, però sobretot també de convicció, perquè tu veus a València Bàsquet que està, és a dir, cregut en lo seu, en lo que fa en la pista, i que... pues és empoderós en aquest aspecte i ara trobava també l'última situació a Reubes obert, que estava faltant un poc la punteria

0: al jugador interior de València Bàsquet, però en ixe triple te'n vas al més 15 i la sensació d'estar aplastant a Panathinaikos.
1: I jo, per damunt, és que Panathinaikos ha fet 24 punts en 17 minuts. És una xifra realment baixa de notació.
0: Has matat hasta l'ambient. Has calmat, sí, és que està ben embotxís. Fixa't i s'agrada que està visquent el partit dret. És que estan callats per a lo que és este públic de Panathinaikos.
2: El tema és que si tu tens un avantatge tan gran, has de mantindre eixa línia per a desactivar-lo de a la segona part.
1: Ha entrat el primer tir lliure, des d'Osman en el segon, no, però agafa rebot d'atac Panathinaikos. De nou, Osman busca el bloqueig d'Erlesor. Li tapa la carrera, Reuvers. Apareix Jeremy Grant per a buscar el llançament. Falta personal.
0: És un atac de Grant, sí.
1: Falta de Grant en atac.
2: A veure.
0: Sí, per protegir-se en el braç. Munt, és que solta el braç, eh?
2: Molt valenta, i Reuvers se l'emporta en la cara.
0: Sí, se l'emporta en la cara, però sobretot el tema defensiu, que el fa perfecte, perquè en volta d'anar a baixar els braços, se'n va cap amunt en la seva vertical.
2: A Tamán li han tallat les ales, eh?
1: No li està agradant gens el que està veient.
2: En eixa primera tècnica ja te lleven una ferramenta. ¡Ojo!
1: Allà va buscar de nou el tir de 3, però el rebot és en defensa per a Panathinaikos. 3 minuts per al descans. 14 amunt per a València Bàsquet, 25 per 39. Juancho Gómez finta amb el triple, penetra i anota una gran cistella. Ara de Juancho, de l'únic jugador espanyol que hi ha en Panathinaikos.
2: Ui, ui, ui.
1: A terra Costello. Ells augmenten el seu ritme defensiu. Costello cap al costat. Reuvers, no va el triple.
2: Hi ha que castigar ahí.
1: El rebot en defensa torna a ser per a Panathinaikos. Jugant-la Jerian Grant, penetra Grant, la trau per a Juancho, amaga amb el triple, torna a buscar la zona.
0: L'atac
1: de Juancho Hernán Gómez.
2: Colzada.
1: Colze dret contra la zona de la gola del crack.
0: I antiesportiva, podria ser.
2: Molt lletja, molt lletja.
1: Per a mi, això és antiesportiva.
0: És antiesportiva. Esta situació és antiesportiva, perquè no... No és que protegisca, és que separa el braç, colpeja, diguem, en el coll. Jo diria que és en el coll de,
2: sí,
0: de Montero. I ahí no sé si van a... I
1: falta tècnica. Sí. Tècnica també a Juancho. És la quarta. La falta era la tercera, la tècnica la quarta. I es senta amb quatre faltes personals. El jugador espanyol, que és qui se'n va endur la bronca més important en el... Encontre 2 al Roig Arena.
2: Anem a aprofitar els tics per a València Bàsquet. Són 7 minuts per encetar el partit en el Ciutat de València. Hem de recordar les alineacions d'este Llevant Unió Esportiva Osasuna.
3: Estos són els 11 per a este partit entre Llevant i Osasuna. Mentre eix al camp Raymond i està abraçant-se amb tota la gent que està. Extraordinari, com sempre, l'homenatge del Llevant. En això ho fan molt bé i recordem els que ho han de fer bé són els futbolistes. I estos són els 11 del Llevant. Matt Ryan en porteria. Defensa de 4. Tolian a la dreta. Manu Sánchez a l'esquerra. Dela i Matías Moreno seran els centrals. Doble pivot. Oriol Rey. Olasa. A la dreta, Víctor García. A l'esquerra, Karim Tundé. En la mitja punta, Pablo Martínez. Dalt estarà Carlos Espí. Per part del conjunt Osasuna, d'Alessio Lisi. Sergio Herrera en porteria. Defensa de 4 per a Rosier, Boyomo, Catena i Alex Betones. Doble pivot, Moncayola, Iker Muñoz. Dreta, Rubén García. Esquerra, Raúl Moro. Mitja punta, Imar Oroz. En la punta de l'atac, ante Budimir. Xiularà Munuera Montero, ajudat o no des del VAR per Valentín Pizarro Gómez.
2: Tot preparat en el Ciutat de València per a encetar el partit. Ara de seguida demaneu pas, companys, amb aquest homenatge, però estem ja a la recta final, últims 2 minuts del segon quart en Atenes. Lluís.
1: 27-40, guanyant per 13 València Bàsquet, que té la pilota. Va Cameron Taylor a penetrar davant d'Osman, busca el llançament, però finalment hi ha tap del jugador Tuc de Panathinaikos. El baló ha donat en el jugador de València i serà que recuperació de baló per a l'equip d'Otamar.
0: Però està en el límit de la falta o algo més, perquè li aguanta primer Osman en l'avantbraç quan anava cap a dins Cameron Taylor i després ja se li fica lateral en la finalització baixant-li la mà, toca pilota però possiblement algo més.
1: 27-40 el marcador, el baló per a de nou Panathinaikos, el llançament i la cistella de Cedi Osman. Rebaixen la distància a 11, 29-40. Ells

0: imparat la fertilitat ofensiva de València. Recuperarà més la pilota, se'n va al contraatac, el llançament que no entra, però ja rebot en atac. Dosman, 2-1. 2-1 per a Osman.
1: N'hi ha que ser més llestos.
2: Sí, n'hi ha que ser més llisto. Ara toca, som tram final, estaves en ixe més 13, te toca estirar, pausar, un poc jugar a rebre faltes, un poquet i anar al tir lliure. És cert que València Bàsquet, la seva forma d'entendre el xoc és ixa, no? Que si se descuida la defensa d'engatilles, però ells estan pujant línies, estan apretant molt més la pilota i d'ahí que te toque soltar més el valor, circular un poquet més 3-4 passades i a partir d'ahí començar a atacar.
3: Ha parat el partit Pedro Martínez, és un mes nou per a València Bàsquet en la recta final d'este segon quart, aprofita per a fer una mini ronda, per exemple, en Alacant, Gonzalo Blanes, Pere Dambol.
4: Ha reaccionat l'Orneo, que guanya per un gol, estava 3 a baix, ha estat 2 per amunt, ara estem en el minut 21, està guanyant l'equip alacantí, Orneo 12, Ademar Lleó 11.
3: De l'embol passarà amb el futsal, al Gira David.
5: Així estem en el minut 11 d'encontre, continua el 0-0, encara que els xuts del Family Casal Sira Futbol Sala són continus, també les parades de Mati Starn, anem a veure Roque Santa Cruz, que es planta ahí en el frontal del gol. Quina classe té este jugador, que s'ha tret una xuta amb el taló per sorprendre Adrián Pereira i posar el 0-1 en el marcador.
3: S'avança el conjunt visitant i faltava per fer el repàs Montal, Carlos i Mora per aquest homenatge en el Ciutat de València.
6: Preciós l'homenatge, la veritat, molt sentit, més de 50 jugadors quan ara mateix ja ixen els protagonistes, ixen els 11 herois del llevant, tot l'estadi canta l'himne.

0: Bueno, pues ambient de gran final en el Ciutat de València. En Oriol, tot preparat per al partit. Torna el bàsquet ja a Atenes, Lluís.
1: Un minut i 20 segons per a que conclogui aquesta primera meitat. València que guanya per 8. Després de que anote el tir lliure també l'equip de Panathinaikos, mentre Jan Montero se la juga de 3 i fa un triple descomunal. Buah. Fa un triple monumental. Jan Montero botant a una cama més enllà de l'arc de 3 punts per a fer una cistella brutal i col·locar l'altra volta el més 11. Mentre hi ha 2-1, altra volta per a Panathinaikos, altra volta Zedi Osman busca el contacte, guanya la posició, Cam Taylor fa la falta i anota una cistella molt afortunada.
2: Sí, afortunada. Està incidint ara Osman, Panathinaikos està un poc buscant això, situacions de físiques, d'anar cap a dins, percutir, però el triplàs de Montero, increïble, apurava ell mateix a la possessió, tota la possessió el balón les mans de Montero per a fer ese triple, estil la bomba Navarro, enlairant-se en una cameta, engatillant-la des del triple, la resposta de Osman també, fent el 2-1.
1: 35-43, més 8 per a València Bàsquet, últims 45 segons de la primera meitat. En tot cas, el balanç és magnífic, per a l'equip taronja. Allà va Badio, penetra, la deixa per a Cam Taylor des de la pintura, busca el llançament. Uau, falta, home, falta.
3: Falta, no, faltó.
1: Falta, home, falta. Hi haurà tirs lliures per a València Bàsquet a 36 segons per al descans.
3: Si li arrenca el braç.
2: És Nigel Hayes-Davis, que no és que intenti tocar la pilota, és que li va la sarpada al braç per complet.
3: És el que es diu, col·loquialment, un palo.
2: Un palo, un palo total.
1: És el que
2: total.
1: Es diu, li fas la falta i li tornes el braç per a que fas el tir lliure, no?
2: Perdona, que m'he quedat en el braç en les mans.
1: Erra, el primer tir lliure.
2: Hem parlat del tema tirs lliures, sí.
1: En este hi van dos errats.
2: Per això, estaven molt seriosos, Montero molt fiable, però ara deixant-se l'equip algun tir lliure.
3: Bueno, pues un segon, perquè està en aquest moment Carlos Montalte Mora, tot en el Ciutat de València, però està l'àrbit parlant en... Sí, està parlant en ell i va fer la treta d'honor també.
4: I tant que la va fer, pues clar que sí, la veritat és que... L'homenatge és senzill, és emotiu, i Raimon...
3: Don Raimon de Sousa.
4: Vocació de jefe, que és la veritat. Perquè ja li diu a l'àrbitre, ell, el que té que fer. Li aplaudixen tot l'estadi, els exjugadors i exjugadors, i ara mateix fa en la cama dreta la treta d'honor. I des de la posició de comentarista de la cabina de Punt Ràdio, en el Ciutat de València, Juan Luis Mora, filmar-lo tot des del seu
3: filmar-lo
4: mòbil.
3: Tot. Última acció en Atenes.
1: Quan hi ha tap en el llançament de 3 punts, en la que ha estat última acció d'este se'n va al descans, 7 amunt, que jo ho haguera signat abans de començar l'encontre.
3: És una cosa rara ahir, no?, en l'última acció.
2: És falta a Montero. Passa davant de la banqueta. Fixa't, la rotació... Bueno... Estan reclamant, jo crec que la segona, no? Esta, que és una mà de gran. La primera sí que saps que és un tapó de Nigel Hayes-Davis, li arriba prou bé. En la segona li toca fer pues, un poc ahí una situació d'allargar un poc la mecànica de tira a Costello, però la realitat és que este més 7, si haguérem parlat al principi, és una situació de algo que tots podíem pensar que era possible, però el mereixement de xoc per part d'uns i altres és per a poder tindre un poc més de ventatgeta.
3: A veure, ara de seguida està Montero. Montero.
5: In the second quarter, what do you have to do from now on?
6: Just keep the energy up, play aggressive defense, and control the tempo of the game.
3: Mantindre la energia, ser agressius en defensa, mantindre el tempo del partit.
1: Serà Raimon el jardiner més famós del futbol espanyol.
3: Un dels més famosos, sense cap
2: un
3: tipus
2: crack,
3: de dubte.
2: Raimon.
3: Al descans, guanya València Bàsquet 37-44, 22-18 ha estat el segon quart. En si el Ciutat de València, Manolo Montalto preparat, comença el partit, vital per al Llevant.
7: I ja ha començat, ja roda la pilota, ja la té el Llevant Unió Esportiva, pilota per a Pablo Martínez, banda, és esquerra de la tarda, Llevant Unió Esportiva, combina amb Matías Moreno, que busca el capi, Adela, ahí va Adela, amb pilota, rasetxant novament per a Matías Moreno, passada de seguretat, juga des de la cova, des del central, el Llevant Unió Esportiva, Matías Moreno per a Adela, s'oferís per dins Oriol Rey, no la té clara Adela, i la torna a passar a Matías Moreno, jugant el Llevant, Matías Moreno, guanya metres, toca, a l'esquerra en està Pablo Martínez, que juga novament per Adela. Adela amb pilota, baló per a Víctor García. Víctor García amb el baló, que l'aguanta a canxa 2-1. Ahí està Karim Tundé, que para. I la juga novament per a un Llevant que comença contemporitzant i sense voler cometre errades de consideració. Juanlu.
8: Sí, bueno, a ver, a ganar, a estar en campo contrario, sobre todo que que el Osasuna sepa y sienta que el que quiere ganar el partido es el Levante.
7: A ver, la central de la Sabaloca, el segundo palo, el remate de Víctor García, la parada a Baix de Sergio Herrera. Primer tir entre pals, Carlos Orrutia del Levante, Unió Esportiva de Víctor García, no se va a pensar. Ya está, anava la pilota, obriguense poco a poco, ha tingut que estirarse Sergio Herrera.
4: I la reacció de Luis Castro, mirant i fent força des de la banda, per tal d'ajudar a que la pilota entrara, però anava molt molla, parlant de banquetes, innovació també s'ha dut per part del públic del Ciutat, Alessio Lisi, entrenador d'Osasuna i ex-tècnic de Noto.
7: La pilota que l'està jugant o l'està retenint en l'àrea gran, Sergio Herrera, no va ningú, la gent xiula. Ara s'acosta i Olaza per a la pressió, jugant amb Boyomo.
4: Era per a pitar passivitat, eh?
7: Sí, en bolsa gratxulat.
8: Parecía que alguien había pitado como que era falta, que no se jugaba, eh?
7: Exacte. Bueno, la falta del Levant Unió Esportiva en la eixida de pilota de Osasuna, que jugarà ja, pilota per a Boyomo. Boyomo que juga novament per a Sergio Herrera. Sergio Herrera que té a prop a Catena. Valor per a Catena, per a l'ex del Rayo, que va jugar novament a l'altre costat, on juga l'ex Bretones, que la baixa, la intenta jugar per enmig, la pilota per a Aymar Oroz. Aymar Oroz que juga amb el valor, veu la putxada, atenció, al perill, és Moncayola, que va entrar en l'àrea, Moncayola, la creu, i un home de Osasuna, sol és el segon pal, l'autogol. L'autogol de Tolian, que s'acaba de marcar en pròpia porta, en pròpia porta, minut 2:47, l'arribada per la dreta, per el perfil dreta, encara que pel carril central de Moncayola, la centrada al segon pal. Uah. No ha arribat el primer davanter, el segon és Tolian en pròpia porta.
8: Yo creo que ha sido una jugada que nadie se lo ha creído. Yo creo que ha habido un silencio general porque sí, nadie se lo cree. O sea, yo creo que no ha sido ni un balón
7: es que no peligroso. No anaba tan forzado tampoco Tolian.
8: No llegaba nadie de Osasuna y Tolian parece como que se ha querido meter el gol porque ya te digo, no había ningún tipo de peligro, incluso ni tirarse a por el balón como se ha tirado. Yo creo que bueno, ha sido una jugada un poco rara y bueno, y empezamos con déficit, minuto 3 y 0-1.
4: Un pastre de jugada y a

0: Es el calentó del entrenador de Llevant, perquè ninguno se ho explica. I si voleu tirar del tòpic, pues des de poalada d'aigua freda hasta lo que li agrada tant dir a Luis de la primera cullera, mosca.
1: Y aunque bueno, no tenía peligro, pero la verdad se ha pillado descolocada la defensa, porque bueno, la jugada no había nadie en banda izquierda, ha entrado solo, creo que ha sido Moncayola, le ha puesto mal y bueno, y es lo que no entiendo, esa, bueno, tirarse ahí como, bueno, para salvar
2: la
1: un balón.
2: La transició ha sigut molt ràpida, en efecte, sí. Però ja ha agafat descol·locada la defensa, però jo crec que hi havia moltes més solucions que el que ha fet Tolian, sí, que ha acabat
1: totalmente,
2: introduint.
1: Totalmente. Incluso se lo hubiese dejado pasar, no hubiese pasado nada.
2: Bueno, pues ya tenia la primera de Sergio Herrera. Topetant amb Carlos Espí per a perdre temps. Me parece que s'apunta en l'ambient show de Sergio Herrera.
1: Se ha encontrado Osasuna con un inicio de partido que no se
3: esperaba. Regal.
2: Va el Joker, va Rubén García, perdona Juanlu per banda dreta, li dobla Moncayola, baló per a Moncayola, línia de fons, la va centrar, el baló que topetava en Manu Sánchez, serà pilota treta lateral per la dreta, segons ataca Club Atlètic Osasuna, que recorden, des del minut 2 va guanyant 0-1 amb el gol en pròpia porta de Jeremy Tolian, de l'alemany, pilota per a Rubén García, va el Joker, va el de Xàtiva, va l'ex de Llevant, arribant a línia de fons, la va centrar molt passada, segon pal, la pilota que va de lateral a lateral, i serà per altra banda, serà treta de banda, en defensa per al Llevant, segons defensa per la seva dreta.
3: Hem de fer un xicotet de paroneta, aprofita per a fer una mini ronda, primer en el Ciutat de València, minut i marcador.
2: Estem en el 5-20, des del 2, val el autogol de Tolian, per al Llevant 0, Osasuna 1.
3: Andón, Gonzalo Blanes en Alacant.
4: Impresionante el Orneo Alacant, que havia començat en dubtes, però ara està fent un festival. Estem a 15 segons per arribar al descans i guanya de 5, 18-13, Eon Alacant, avui pot certificar la permanència. El conjunt d'Alacantí està fent un gran partit. 3-2-1, descans en Alacant. L'avantatge és de 18-13, ens anem a 22 en 5 gols per a l'Orneo.
3: Més 5 per al conjunt alacantí i faltava en el gira David Jordà el futsal.
5: 3 i mig resten per arribar al temps de descans. Continua guanyant Toparrulo per 0-1. I és que l'Alcira està trobant un autèntic mur en Mati Estarna. Ho intenta, però no és capaç de perforar la porteria del conjunt ferrolà.
3: I a la tornada, pilota.
6: Tot l'esport a punt a punt.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just.
6: Punt a punt.
3: 9 de la nit i 9 minuts, i faltava, com no, en este punt a punt que està en marxa des de les 8 i 5 de la vesprada, conèixer com ha acabat la partida del campionat individual d'escala i corda en els octaus de final que han tingut joc esta vesprada en el Trinquet de Villamarchant. Matías Oliver, bona vesprada.
12: Molt bona vesprada, Paco. Doncs hem tingut la primera campanada en este campionat individual d'escala i corda, perquè Julio Palau ha eliminat el 3 vegades finalista Prerroc segon amb un resultat ajustat 60-50 en un partit on Prerroc segon ha pogut situar el 55-40 aprofitant un enredo, una polèmica que s'ha generat al voltant d'una pilota parada. Ha tingut una ratxa de 9-1, 15

0: Cesc, però a partir d'ací Julio Palau ha reviscolat, ha recuperat el xoc en el rest i ha situat els 55 iguals per a acabar la partida des del Dau amb un Balinet aconseguida aquesta classificació en una partida amb poques pilotes a la galeria en principi perquè eren dos jugadors amb molta trompa i molts gestos per evitar que l'altre tinguera pilota bona fins a la meitat de la partida quan el desgast físic ja ha fet que no funcionarà tant el cap. Així Julio Palau classifica a la fase de grups de quarts de final on jugarà amb Puchol, amb Marc i amb el guanyador de la partida del diumenge a Borriana, José Salvador contra Diego, i també dir que Amasar Fasar també ha estrenat els octaus de final, en este cas de l'individual de Rafael femení, on Mireia Badia ha guanyat 25-15 a Marian Guix i s'enfrontarà als quarts de final, en este cas eliminatòria, contra Amparo.
1: Pues la victòria de Julio Palau, 50-60, van Pere Roque segon. Gràcies, Matías.
0: Moltes gràcies, adeu.
1: En el individual d'escala i corda. També estàvem molt pendents, com no, del bàsquet, perquè esta vesprada juga el Caja Rural Zamora davant el Lucentum d'Alacant. Estem molt pendents d'aquest partit perquè si Lucentum perd per menys de 8 a Zamora, es classifica per als play-offs. En aquest escenari jugaria al millor de 5 partits davant Estudiantes en primera ronda, encara que no siga el segon en la classificació perquè ha estat el campió de la Copa. Estava pendent i ara sí actualitzem el marcador, però sobretot el que deia el Lucentum d'Alacant, que està ja en marxa jugant el partit des de fa 11 minuts, i ara mateix en la jornada unificada està caigent per 10 punts, és a dir, que no seria suficient. Zamora 14, Lucentum d'Alacant 4. De seguida estarem en Atenes, però tornem al Ciutat de València per a veure si reacciona Montalt el Llevant després del terrorisme de Tolla en el primer gol, en autogol.
2: Pues de moment hi ha un córner que trau Rubén García, com ha pogut, primer amb el puny de Matt Ryan i després amb el rebuig de Dela, la pilota així de l'àrea i se'n va concretament a l'altra àrea on ja la té Sergio Herrera, que la posa amb el peu, el baló a canxa del Llevant, bota Rubén García, la deixa pel centre, ojo que entra Budimir a soles, Budimir dins de l'àrea, atenció Budimir, Matt Ryan, Budimir, la toca darrere, el baló per Aymar Oroz, ja s'ha tancat la jugada, menys mal, perquè Budimir ha pogut fer el 0-2, pilota per a Bretones, la dins de l'àrea, el baló segon pal, Budimir al pal gol. Gol de Budimir.
3: La defensa hoy del Levante creo que todavía no ha salido a jugar.
2: Uf.
3: Yo creo que...
2: Es un Manuel de nervios, ¿eh?
3: Sí, no, pero además se ve que está... Hay está la defensa descolocada, están por la banda izquierda del Levante, está sufriendo mucho y da la sensación de que por poco que haga Osasuna, le va a crear peligro en este caso. Ha llegado dos veces y dos goles.
1: Dramático
3: porque te está jugando todo, es un partido a vida o muerte como de los que quedan de aquí a final de liga y bueno, y yo creo que el Levante todavía no ha salido a jugar, es que no se le ve con esa intensidad y esa alegría que se le ha visto estos partidos pasados en casa y ya te digo, sobre todo lo que yo veo es un poco descolocada la defensa, no sabe muy bien, ¿no? Díaz Moreno tiene el balón, no sabe qué hacer, Dela. Bueno, son situaciones complicadas que no tienen explicación, pero bueno, al final yo siempre he dicho que el 2-0 es un resultado muy engañoso, porque en el momento que metas un gol te metes en el partido y piensas que puedes estar ahí, pero... Pero ya te digo, yo veo ahora mismo los dos equipos.
2: La sensación no es buena.
3: Y la sensación no es nada buena cómo ha empezado el partido el Levante en este momento. Y además,
1: sí,
3: es que llevamos 12 minutos y van 0-2.
2: Pues no. Ya falta a favor del Levant. En ataque, per la dreta, según se ataca el conjunto de Luis Castro, que de moment per 0-2. El autogol de Tolian en el 2 y en el 10. El gol de Budimir, el balón que vola, hi ha un rebuig dins de l'àrea, demana per el públic, però jo crec que no hi ha hagut res, atenció que pot dir el Llevant, Rubén García, no, ha ficat el cap Manu Sánchez, la jugava en un costat per al seu company, per a Víctor García, que és qui finalment recula per a jugar amb Matt Ryan, per ser a nivell de números globals de la Lliga, gol número 17, Dante Budimir, en la present campanya, una volta més... L'home franquícia gol del conjunt d'Osasuna, pilota per a Matías Moreno.

0: No, que juga, intenta jugar a Itacó, balón para Pablo Martínez, que arriba a la lateral del área, va perseguido por dos hombres. Pablo Martínez intenta traer la pilota entre Rubén García y Catena, entre la pilota, el balón perdal, va ante Budimir, lluitando a Matías Moreno, es de la que rebucha la pilota de voleo, el balón que va a caer a pro del área. Però és, en este cas, el Apoyomo qui ha tret la pilota. La juga per a Rosier. Rosier, que retalla sobre Carlos Espí, juga per a Sergio Herrera. Ara xicoteta Sergio Herrera, que amb el peu posa la pilota en joc. Baló a la banda. La toca novamente el joc. La toca Rubén García. El baló per a Llevant una esportiva, però venia la jugada precedida
1: fora de joc.
0: De fora de joc, Carlos.
1: Sí, i la veritat és que m'ha sorprès molt. Luis Castro, en rebre el 0-2, se ha quedat igual. La defensa del Llevant encara no s'ha activat, però l'entrenador tampoc, eh?
2: Bueno, la defensa, l'entrenador, el públic fred després de el que ha passat. Tot preparat en Atenes perquè se va a reprendre Luis Urrutia, Nacho Rodilla, este partit, tercer quart ja, a punt de posar-se en marxa, i València Bàsquet, que està a 20 minuts de fer història i forçar el quint partit o d'acabar la seva temporada en Eurolliga, Luis.
3: Està guanyant per 7 València Bàsquet, mentre veiem que hi ha pròrroga en el Žalgiris Fenerbahçe. Empat a 80, Rodilla, després dels primers 40 minuts de partit.
4: Sí, també ha estat dominant, Fenerbahçe, con l'altre dia, però al final té eixa espenta Žalgiris en la segona part per a igualar-lo i forçar la pròrroga.
3: Esta sèrie està 2-1, no?
4: Está 2-1 para Fenerbahçe.
3: 2-1 para Fenerbahçe. El primer ataque de Panathinaikos Res, el primer ataque de Valencia Basket, tampoco en primera instancia, pero Cam Taylor, después de rebote, ataca, anota. Per cert, Panathinaikos en la primera meitat, més rebots en ataque, en defensa. Recupera Valencia Basket. Quina bona recuperació de Cameron Taylor després de fer la cistella. La està jugant Valencia Basket en atac. Allà va Branco Badio, pilota de nou per a Cam Taylor des de línia de fons, i a falta personal en defensa. Dosman, el turc de Panathinaikos. Així que ja tenim en marxa la segona meitat. Està guanyant per 9 València Bàsquet en l'Oaca del Pireu.
4: Bueno, arranca de serios València Bàsquet, perquè fixa també, després de l'acció de Cameron Taylor, que percutia allí en el rebot ofensiu, en volta d'anar-se en darrereix en la defensa, busques la pressió alta per a recuperar de nou i pegar una altra vegada l'arrencada en el marcador.
3: 37-46 al marcador. Branco Badio llança de 3, se queda curt, el rebot serà per a Panathinaikos, perquè ha fregat amb la seua mà esquerra, saco, pilota per a Panathinaikos. 37-46 a l'Oaca.
2: És un més nou per a València Bàsquet. Aprofite per a preguntar David Jordà pel descans en Alzira.
5: Així hem arribat al temps de descans, jugadors a vestidors, i molta hora de canviar l'encontre, sobretot que puguen perforar la porteria de Mati Starna, que està parant absolutament tot. És el gran problema que està tenint el Family Cas durant tota la temporada, encara que és el màxim, el nou màxim golejador, però li costa molt perforar les porteries de primera divisió, i el pitjor encara, que encaixa gols amb massa facilitat, que això sí, cal dir que ha sigut un golaç de taló de Gonzalo Santa Cruz per posar el 0-1 en el marcador.
2: Gonzalo Lancer a la canta, a punt de començar la segona part també en l'handbol.
6: I estem a 30 minuts, si tot va bé, per a dir que recordem més 5 gran primer temps del conjunt local. 18 el Orneo, 13 a de Margeo.
2: En el Ciutat de València n'hi ha reacció del Llevant després del segon gol 2-1.
0: Ho intenta, Paco, ho intenta Llevant Unió Esportiva, però no és capaç de trobar amb claredat la porteria de Sergio Herrera. Ara hi ha un baló sol precisament en la zona central que juga Catena per a combinar amb Rosier, que entra per banda dreta. El baló que toca darrere Rubén García, novament Catena i Sergio Herrera. El Llevant li costa moltíssim, està pagant molt car el primer gol, i per això estem ja en el minut 17 de la primera part, i el resultat és de Llevant 0, Osasuna 2.
2: Tornem al bàsquet, Luis.
3: Baló per a Panathinaikos, que ha augmentat, Rodilla, el seu nivell defensiu.
4: Sí, jo diria que nosaltres hem pujàvem o manteníem, no?, aquesta intenció de buscar a tres quarts de pista o a tota la pista a Panathinaikos, però ells també un poquet el mateix, l'última de Gran tocant la pilota, i ara busca el triple ahí Kendrick Nant, que fa un triple, la veritat.
3: I que deixa la distància en 4. València Bàsquet ha
4: pegat un colp ahí,
3: a guanyar per 17. Baló interior per al crac. Sí, Jan Montero cistella. La victòria de València avui té que vindre del jugador dominicà, que ja se'n va fins als 18 punts. Ara ataquen en un 5-4 els jugadors de Panathinaikos. Osman en la penetració fa una cistella de moltíssima qualitat.
4: Sí, també la

0: Morant ara millor, eh? Panathinaikos, circulant la pilota, i això va de qualitat, evidentment, que apareix, o està apareguent Montero de manera diferencial, i ara es falta també, bueno, la marca en baix, però no sé jo, eh? Estava quasi recollint la pilota també Montero, que indignant en la protesta seua. Bueno, sí, és abans, eh? És abans de que recupere la pilota en la finalització, serà treta de banda per a València Bàsquet.
1: 44-48 al marcador d'este Telecom Center d'Atenes, on es juga este quart episodi d'este playoff d'accés a la Final Four. Ataca València Bàsquet, pilota al pal baix per a que Cameron Taylor busque entregar per al llançament de 3 que no entra, però el rebot d'atac torna a ser per a València Bàsquet. Allà va Cam Taylor. El valor de Taylor, llançament de 6 metres, queda curt. El rebot és en defensa per a Panathinaikos i a falta de Nils Sacco. Com està apretant la graderia de l'Oaca. Han transcorregut 2 minuts i mig d'este segon temps. València Bàsquet guanya per 4.
2: Trepitjant ahí també
0: la
2: línia.
0: Protesta la falta, perquè la falta de Nils Sacco existeix, però no sé què se produeix abans, si la xafada de la línia de fons de Matías Lesort o la falta, eh? Però sí, està pujant tot en intensitat la defensa de Panathinaikos en eixa agressivitat sobre el baló, i l'agrada també connectant-se València Bàsquet ara que té que sostindre's en l'avantatge per davant del marcador.
2: Que important Osman en este inici també de tercer quart.
0: I tirant, com si digueres, de caràcter, no? Perquè és més un jugador a base de ser aguerrí que de talent, però incidint molt en la defensa de València Bàsquet.
1: Ataca para Tiricós, no. Lesort, errada, però agafa el rebot en atac, la tropa a Hayes Davis, l'extrapàs per anant, la penetració, penetració. La pilota, el dominicà, allà va el crack, no entra el contraatac de Jan Montero. Bona defensa, bon balanç defensiu el que acaba de fer Jerian Grant.
0: Jo crec que s'ha confiat també un poc Montero, perquè sí. Grant arribava lateral, no arribava frontal per a incomodar-lo de veritat.
1: Ataca Panathinaikos, guanyant per 4 València. Osman, últims 6 segons de possessió, té que llançar, la safata Cistella. Es col·loquen a 2, 6 i mig perquè conclou el tercer quart. A més, recuperen la pilota. Pot empatar el partit Panathinaikos. El valor per a Hayes Davis. Se la juga de 3. No! El rebot és en defensa.
2: Important que no se posen per davant.
0: Correcte.
2: És molt important.
0: Sí, és l'efecte ixe mental, de que no s'acaben de ficar per davant. Més mal que raba el tir. I ara Montero que torna a buscar cap a dins, però...
1: I perd el valor.
2: Ja no xiulen,
1: Ja no xiulen res.
0: Ja no xiulen res. Ara també les accions individuals. Encara que, que penses que...
2: Falta.
0: Sí, però ara n'hi ha que tindre molta consciència també de que se van a tragar el xiu, de quan en quan. Per tant, quan vagis a incidir, si no trobes l'avantatge claríssima, per a mi més alliberar, descarregar, encara que siga Montero i la puga fer, perquè en la baixada de mans ahir se veu que hi ha contacte, però no la van assenyalar.
1: 46-48 al marcador. València, que tenia 15 punts d'avantatge, en té només 2. Sacco tombat en terra. Joc interromput a l'Oaca. Més 2 per a l'equip taronja.
2: Que van a revisar alguna cosa també.
0: Sí, alguna colçada o algo, no? Perquè se queixa en el pit també Nils Sacco, tombat en terra, el Salvi se'n va anar a revisió. Pues, bueno, anem a veure.
2: Anem a veure.
0: Qualsevol situació ara també que mos afavorisca en el sentit de xelar l'ambient, un poc que t'otorguen una falta que no esperaves, pues te pot donar un poc de aire.
2: Mentre se ho pensen, en el Ciutat de València n'hi ha falta perillosa per a Llevant.
3: Que ja treia rebutjat Osasuna, intenta recuperar-ho, Olaso ho fa perfectament per a Oriol Rey, en canxa d'Osasuna, sobre Víctor García, però acaba de rectificar Oriol Rey i a tirar la pilota cap a la seva esquerra, cap a la seva dreta, ja per a Stolian, a treure la pilota, pot arribar a la línia de fons, la deixa darrere, el valor queda mort, arriba Carlos Espí per a lluitar amb Rosier, el rebuig del jugador Iker Muñoz ha estat a punt de ser un autogol, serà treta de cantó per al Llevant Unió Esportiva. Per la dreta, segon s'ataca l'equip de Luis Castro, allà estan Olaza i Pablo Martínez a treure la pilota, a veure qui des dos ho trau. Al remat els centrals també Oriol Rey, també Víctor García, a veure finalment de Pablo Martínez qui la posa, el valor rebutjat cap al segon pal, arriba ahí Manu Sánchez que la pot posar, Piqué de l'àrea, la posa Manu Sánchez de valor per dins, els punts de Sergio Herrera, li cau Pablo Martínez que va llançar a porta fora. El remata li com li caia, bot pronte de Pablo Martínez, el valor que se'n va per dalt del travesser, i ara Munuera Montero, Caro Sorrotia, que li queda l'atenció a Sergio Herrera, que comença a fer el seu show.
4: i a perdre temps, mentre que li crida l'atenció Lluís Castro, l'entrenador del Llevant, al quart àrbitre

0: I el jutge de línia, els dos alhora, estampa també molt habitual, eh?
1: Sí. Yo creo que ahora, bueno, con alguna jugada de uy por parte del Levante, yo creo que el equipo, a ver si espabila, la gente también espabila un poco, porque yo creo que la gente está un poco noqueada, como el boxeador que te acaban de pegar un puñetazo, y la gente yo creo que no se está creyendo el 0-2.
2: O con Valverde. Pilota para Víctor García, que la juega para Oriol Rey. Oriol Rey para Adela. Juga Origen per a Tolian. Per fora està Tundé, per dins estava Oriol Rey, però finalment no va amb la pilota, espera Dela. Dela amb la pilota, la va posar en canxa del Llevant, corre per ella Víctor García, massa llarga la pilota, es perde per línia de fons, 24 de la primera, s'ha avançat dos voltes, l'Osasuna en la ciutat de València, Llevant 0, Osasuna, Tolian en primera porta i Budimir 2.
3: En Grècia se posa per davant Panathinaikos.
4: Per primera volta en tot el partit tanquen un parcial de 25-9 en 7 minuts. Els jugadors de Taman per a col·locar-se per primera volta en el partit per davant amb este 49-48 que reflecteix el marcador. Temps mort demanat per Pedro, el tècnic de València Bàsquet, Pedro Martínez.
3: Dos coses importants en Alacant. La primera, que està caient el Lucentum 29-14, és a dir que no seria suficient el desavantatge per a garantir la seva plaça en els play-offs. I Gonzalo Blanes també volien conèixer l'inici de la segona part en l'handbol.
5: És un festival, així crec que en camí de la permanència matemàtica, més 8 per a l'Orneo, ha parat el tècnic de Ademarqueo en temps mort perquè el seu equip està fora del partit. Atenció al resultat, minut 34, 37 segons, en el Pitiu Rochel, Orneo 23, Ademarqueo 15.
3: Braxton Key posa per davant a València.
4: 49-50 el marcador, ataca per a Tiricos, la pilota oberta cap al costat, Hendrik Danke penetra i l'esposa. Quina força de la natura, este Kendrick Dan. Vol respondre ràpidament València Bàsquet, 51-50. Està perdent per un punt València Bàsquet. Valor interior de nou per a Braxton Key, a punt de perdre la pilota, però li ha tocat a Nan en l'esquena, ja, clarament. Sí, sí.
3: No, però no poden revisar totes les accions del partit?
6: No, i si volen revisió, que la demanen, però en este cas li cau a l'esquena,
4: sí, li toca...
6: de Kendrick Dan.
3: És claríssim, que es vol a València.
4: Encara que la pot tocar en el peu,
6: El peu. No sé si... Qui? De primeres és Kendrick Nan, però després hi ha un peuet ahí que colpeja, lo que no sé si la mà de Kendrick Nan torna a tocar ese baló, però l'acció d'abans de Kendrick Nan espectacular, eh? Penetració en l'aire, fa una espècie de rectificat per acabar esca...
4: Tenim revisió de vídeo, 51-50 per un València Bàsquet.
3: David Jordà, el Gira comença o no la segona part en el futsal?
7: Ara mateix acaba de començar l'encontre, 0-1 en el marcador. Haurà de remuntar l'equip de Braulio Correal si vol seguir somiant amb la permanència en primera divisió.
3: En el Ciutat de València, Montalt, el Llevant, que té tot en la seva contra.
2: Sí, tot absolutament en la seva contra. I a més ara acaba de fer una falta perillosa a la vora de l'àrea després d'una conducció de molts metres, Carlos Urrutia, de Raúl Moro.
0: La veritat és que sí, a la vora d'elles, a la vora del riu Mare, perquè és que només tres pisellades i no sembla que el Llevant avui, després de tres grans partits a la ciutat de València, s'estiga jugant la vida com se l'està jugant.
1: Sí. Tiene mala pinta. Yo creo que hoy el partido, primero el equipo no entra bien en el partido, luego tienes esa jugada desgraciada, después de esa jugada desgraciada te vuelven a pillar otra vez y te hacen el 0-2, y bueno, yo creo que todavía el Levante no se ha levantado de lo que decíamos antes, del golpe de primero un gol y luego el segundo gol. Es que es difícil de decir después de estos partidos en casa que vamos en el minuto 27 con 0-2 en contra. Es complicado.
2: Ahora la pilota es perillosa, perfilada a la izquierda, segon s'ataca a los Osuna, valor segon pal, el remate de Budimir y la parada.
1: Catena.
2: El remate de Catena y la parada de Matt Ryan a Baix.
1: No tiene. Hay mucha precipitación, no tiene, las ideas no están claras.
2: La sensación, Juan Luis, es que cuando arriba Osasuna no te prácticamente no. Oposición para trobar a Matt Ryan.
1: Poco. La sensación es haciendo poco, genera Bolt. Esa inquietud y ese peligro que a la postre, pues bueno, te ha llevado a los dos goles.
2: La pilota para Boyomo. El balón que intenta baixar Raúl Moro, perdís, no arriba Budimir, sigue arriba a furtar Rubén García, la pilota en este caso para Iger Muñoz, que intentaba jugar, la ha recuperado Oriol Rey, la pilota para Pablo Martínez, jugant para Manu Sánchez.

0: Intenta el Llevant, però de moment no l'ix. 28 de la primera, recorden, Llevant 0, Osasuna 2.
1: La cosa pinta fea en Orriols, pinta, bueno, anava a dir lletja,

0: És que perquè torna a tindre el baló en les mans, se volteja la defensa sobre ell, dos contra un, la passada lateral que a punt està de recuperar-la Cameron Taylor, però la tocava, se li escapava, encara tindrà l'atac ara Panathinaikos.
1: I a temps mort en la canxa, anem a veure si algun jugador pot acompanyar Montero, sobretot en l'anotació, eh? És ahí on s'ha parat València.
0: Sí, ha parat ahí, en aquesta parcel·la ofensiva, Montero, que continua en el seu recital, però té que afegir-se, com tu sí. dius, Luis, més jugadors, eh? Aixa situació, aixa elaboració en atac.
2: Ha acabat el segon dels partits de tenis taula en Olot, el Olot Capdevila per Marc, que li ha guanyat per 4-1 al Alacant tenis taula. Recordem que abans ja havia caigut l'Orditec Alzira en esta última jornada de temporada regular de la Superliga per 4-0 davant el Arteal Santiago.
1: I tenim segon equip classificat per a la Final Four després del Real Madrid, és Fenerbahçe.
0: Ja està, que l'equip de Sara es clavat ahí dins.
1: Acaba de guanyar en la pròrroga 90-94 en Kaunas davant de Zalgiris.
0: Ajudes.
1: Es reprèn el partit mentre en Loaca hi ha falta
0: passos,
1: personal.
0: Passos de Matías Lesor.
1: Passos de Matías Lesor, recupera el baló València Bàsquet.
0: Per a mi clars també, eh? Fa l'intento cap a un costat, veu que el tanca bé, reubes cap a aquest costat, percutix ahí i ara després fa el ballet d'eixos de baix de saló, eh? Tres passos ahí de Matías Lesor, li ho assenyalen i se tirava les mans al cap, però són clars.
2: Per set al descans, l'únic partit que n'hi ha en segona divisió sense gols, Cádiz 0, Deportivo de la Coruña 0, el Depor, un dels equips que lluita per la zona alta, el Cádiz que lluita per no caure de categoria. Tornem al bàsquet.
1: El joc està parat, hi ha un canvi en l'equip taronja, torna un discretíssim Darius Thompson per a que es senti en problemes físics Branco Badio.
0: Sí, té problemes, eh?
1: Recordem que José Puerto ja va caure en acte de batalla en el tercer partit d'esta sèrie. Cameron Taylor rep després d'un gran bloqueig de Reuvers. Penetra Cameron Taylor, assistís per a Braxton. Qui falta?
2: Buah, per darrere.
1: La falta clara, dos man, hi haurà tirs lliures per a que València Bàsquet es torni a col·locar per davant en el marcador. Demana falta antiesportiva per darrere. Pedro Martínez.
0: És que li pega en el cap, a Braxton Qui. Sí, i no pot fer res tampoc Osman. Vull dir, en el sentit de no està frontal, està per darrere, li solta una brancada que colpeja en la mà i en el cap de Braxton Key.
2: L'Osman és molt clara, eh?
0: I la demana clarament Pedro, però no li fa ni cas, eh?
1: El primer tir lliure de Key empata el partit a 51.
0: Key mos està donant també, eh? En este moment ha fet aquella penetració, ara una altra vegada acompanyant molt bé cap a dins.
1: Per aquí són 7 punts, per a Taylor 9, Montero 18. Són els 3 màxims anotadors de València Bàsquet. Aquí li falten punts, eh? El segon tir lliure també entra. Torna a col·locar-se per davant València Bàsquet en el marcador. Esperem que hagi sigut un mirall, només la situació de Panathinaikos per davant en el marcador.
2: Portés 8 punts només en este quart.
1: 4 i mig per a que concloga este tram d'encontre. És el quin canvi de lideratge en el partit. Tots en este tercer quart. Baló en atac per a Panathinaikos. Kendrick Dunn busca el llançament de 3. Assistís per al llançament des de la pintura. Cistelló, el que acaba de fer l'esor.
0: Sí, la troba bé també, eh? El seu company ahí, Kendrick Dunn. Cuidado, que al nano li apreten.
1: De la Rea ha perdut la possessió. Se n'ha eixit el peu esquerre de la pista.
0: Li té que explicar a algú, Luis, a De la Rea, que no vulga fer l'acció, diguem, d'anar a Cistella, que té que, ara té que protegir el baló, passar la mitja pista i quedar-se en la part central.
2: I està pesant la inexperiència molt a Larry en esta sèrie.
0: Sí, però és que esta dinàmica de joc és la que imposa València Bàsquet i Pedro Martínez, però ara al nano, que li van a, és que li estan achuchant, és que estan anant un poquet a per ell. No passa res, passes la mitja pista, la soltes fàcil i a partir d'ahí comencem a jugar.
1: Atac per a Panathinaikos, Kendrick Nunn, encarant Cameron Taylor, la busca Osman davant de la pressió de Reuvers. El baló cap al cantó, busquen el llançament de 3 que no entra, el rebot és en defensa.
2: Vinga.
1: Per a Darius Thompson, contraatac per a València Bàsquet. El nano la dona Cam Taylor, el tir de 3 no entra, el rebot és en defensa per a Panathinaikos. Que ningú es queixi, València Bàsquet juga així. 53-52, la penetració de Kendrick Nunn, que bé que li ha tancat ara Braxton Key, pilota interior.
2: Bona mà!
1: Recupera València Bàsquet, el baló per a que es produïsca la falta tàctica de l'equip grec. 3-23 perquè concloga este quart. Més un per a Panathinaikos.
2: Rebassem la mitja hora en el Ciutat de València, continua el Llevant en una situació límit.
3: Sí, ha tingut ja la primera, Carlos Espíde cau, la pilota se n'ha anat fregant el travesser de la porta de Sergio Herrera, té balón per a Carlos Espíde, remata fora, demana, treta de cantó, li la concedissen, Carlos.
4: Sí, és córner,

0: Ho han intentat de totes les maneres i a la fi amb un xut des de 15 metres d'Ibi ha superat a Mati Esterna aconseguint l'empat a 1 quan portem 4 minuts de joc de la segona part.
1: Està apretant també el Family Casa Alcira buscant una victòria clau per a la permanència, també com deia molt pendents d'un partit de handbol Gonzalo Blanes en Alacant on el Orneo Alacant està fent una exhibició en casa.
2: Así han en camí de certificar la permanencia. Resten 14 minuts. No olviden que además yo es un desgrans y así el gran es el Orneo que guanya de set. El parcial es molt clar. Minut 46, 29-23, ara més 6 per al conjunt de Roy Sánchez.
1: Tornem al bàsquet, Luis.
3: Últim minut del tercer quart, 53-58, després del temps mort. Torna a agafar el comandament, era el Panathinaikos, Gerian Grant.
1: Bueno.
0: La pispada de cartera del Cullerenc Joan, la passada per a Juni, que ha batut de nou a Mati Esterna, pegant-li la volta a l'Electrònic. 2-1.
1: 2-1 per al Family Casa, el Sira Luis.
3: Hem tingut triple de Kendrick Nan. Últims 15 segons d'este quart. Guanya per 2 València Bàsquet. Pilota per a Jan Montero. 11 segons per a la fi. Busca el bloqueig de Costello. Continua Montero botant la pilota. Penetra. La deixa per a Jaime. El llançament lateral de Pradilla. No entra. Rebot en atac per a el llançament que no entra. I en el palmeig. I en el palmeig torna a aparèixer Jan Montero per a anotar. Final del tercer quart en l'Oaca. València guanya per 4. Jan Montero és un crack. 56-60 al marcador.
4: Apareix davant de tots els grans, davant de tots els pivots, de Matías Lesort ahí, pega i se bot per enlairar-se per damunt de qualsevol jugador i en el palmeig la deixa dins i València Bàsquet que se sosté per davant. Ha passat el pitjor momentet en este tercer quart quan ha agafat ese punter de diferència Panathinaikos, però després serietat, torna a refer el quintet, evidentment Pedro Martínez, i de la mà d'un Montero espectacular, pues tornes a tindre el més 4.
1: Més 4 en Atenes, de 9-16 en este parcial. Tornem a Ciutat de València, l'està liant en la banda. Luis Castro, com acaba la cosa, Carlos?
5: Com el Valle Torrent, com té que acabar? Si és que al final l'únic que li falta a l'àrbitre és agarrar del cop, perquè no sap com fer-li callar a l'entrenador del Llevant, que protestarà tant que al final, veurà tercer, recordem que en 4 mesos ja ha tingut un partit de suspensió per grogues, i ara torna.
6: Espera.
5: Mare meva. Quin personatge.
7: Pues és una falta favorable a Osasuna en el mig del camp, després d'una patada de Víctor García i Mar Oroz, que li ha valgut la primera groga del partit al jugador que està acumulant tot en el Llevant Unió Esportiva, els gols i la groga. A veure, ahí està Moncayola. També està Rubén García, finalment la toca per a que la penxe Moncayola. Baloca per l'àrea, la trau ahí perfectament. En este cas era Matías Morena, novament la pilota espera Osasuna. Baló per a Bretones, que la penxa, Manraya en la xicoteta. Isperdall ja atrapa. Intentava traure el contracol, però no ha trobat ningú. Ara sí, baló per a Manu Sánchez, que puja metres. Recorden, 42 de la primera. El Llevant que anava perdent, 0-2, i que en un minut, en el 35 i en el 36, Víctor García ha igualat el partit. Baló per a Pablo Martínez. Para en el mig del camp, cercle central. Pilota per a Matías Moreno. Frena Matías Moreno, demana d'ela. Pilota per dins per a Oriol Rey. Gira Oriol Rey. Toca cap a Manu Sánchez. Mano per banda, perfecta la incorporació. Ahí està de Pablo Martínez. Controla Pablo, va al lateral de l'àrea. La pot penjar. El baló per dins. Apareix a la línia de fora. Toca darrere per a Víctor García. El rebuig en primera porta de Rosier, està a punt de recuperar-lo i de fer-lo amb Víctor García. Finalment atrapat Sergio Herrera. Estem ja en el 43 de la primera i de moment el partit que semblava sentenciat ha embogit, gràcies a Déu, i els dos gols de Víctor García Llevant Unió Esportiva 2 Osasuna 2.
1: Tot empatat en Orriols, tot per decidir en Atenes, Luis.
3: Últim quart que comença amb cistella de Darius Thompson per al 56-62. València Bàsquet guanyant per 6. Està de fer en zona l'equip taronja?
4: No, és una situació de sonejar quan té el baló Matías Lesort en la pintura, no? És a dir, te fiques en posició i ja busques si se trapa per línia de fons. Era Darius Thompson qui buscava ahir anar al 2 contra 1, però ho fa també Berreuvers. Per què? Perquè li farà falta abans de que busque finalitzar Matías Lesort.
3: En esta posició

0: que busques és col·lapsar la zona.
1: Correcte, sí. El que busques és que la primera acció no se produïsca, que la primera passada interior tampoc, alliberar la tercera passada.
2: Se va expulsat Sergio Herrera. Oh. Expulsió en el ciutat. Pilota penjada per a Carlos Espí. Li guanya l'esquena a la defensa. I Sergio Herrera, no sé a què,
3: ¿qué es
2: fet? Queda curta en la eixida. Té que pegar-li en la mà. Targeta roja de Mugura, Carles Urrutia. Osasuna, que es queda en 10 i que tindrà que fer un canvi per atraure el porter suplent.
4: Quina liada, com si li ha de camp. Mira, cosa de loco. Mora, que tu ara és el porter, eh?
5: Además, és un balón que puede ir con el pie, va con la cabeza. Bueno.
3: El bot. Se engaña pel però, bot, se pasa de frenada.
5: Yo te comento, a ver, este portero a mí siempre... Nosotros valoramos este portero para jugar, para traerlo en su día.
4: Al Levante.
5: Creo que estaba en el Baracaldo, sí. Por ahí, para traerlo al Levante, al filial. Pero este portero tiene algunas veces cortocircuitos y yo creo que este ha sido...
3: Cortocircuitos.
4: Cable roche en el cable. Blau, Amfet, chispa.
5: De cortocircuito porque al
3: segundo,
5: final...
3: Un segundo, Juanlu.
5: Sí.
6: ¡Gol de Pablito García! Gol del exjugador del Levant. Ahí en 10 metres. A Mati Estarna aconseguint el 3-1 en el marcador i la bogeria que està ja en el Palau d'Esports. 13-46 per a la conclusió. Family Cas 3, Oparrulo 1.
3: Dos gols d'avantatge en el Cira. Montal, Tenorriols, al carrer Sergio Herrera i se prepara un altre ex del Levant per a posar-se baix els pals.
2: Sí, en efecte, serà Aitor Fernández qui tindrà que incidir al terreny de joc. Se'n va del terreny de joc, li costa la liada de Sergio Herrera, li costa el joc a Aymar Oroz, sí. I per tant serà Aitor Fernández, Carlos Urrutia, que sí. Ocuparà la meta i el Osasuna, qui se quedarà amb 10.
4: Exacte, Aitor Fernández, l'ex porter de Llevant, jo ho leia tots els dies, passejat del gos a costat de ma casa, i 5 minuts n'hi haurà d'afegit, 5.
2: 5 d'afegit. Habitualment diuen que els porters tenen un cable pelat.
4: A perdigonar és.
5: Este partido, la verdad que es un poco atípico.
2: Jo tinc un amic en Pamplona que diu que per a Braulio, per a fitxar centrals i que juguen amb Sergio Herrera, es fa mínim tindre dos cursos de psicologia. Dos anys de psicologia mínim per a jugar amb Sergio Herrera. La calidad. Bueno, i damunt falta per al Levant. Ahí va Pablo Martínez. A pinchar la pilota. També està Olasa. A vore. Finalment passa per davant la pilota que pinxa Olasa. El valor rebutjat per la defensa. Este partit ganava 0-2 i que ara ja va 2-2. I això és una qui està amb 10, sí. Per l'expulsió del seu porter, de Sergio Herrera. Estem en el 47 i en l'afegit. El que digues, Paco, si vols, continuem o si us anem al bàsquet.
3: Si anem al bàsquet, han donat 5. De seguida estem de tornada. Com ha començat este últim quart en Atenes, Lluís?
0: Amb reacció de Panathinaikos, que talla ara des de la pintura Jaime Pradilla per a tornar a col·locar més 2 a València Bàsquet. L'encontre estava empatant a 65. Falten encara 7 minuts perquè conclogui l'encontre. Això està superemocionant. Tornen a jugar els dos un bon partit, Rodilla.
1: Sí, un gran partit per part d'uns i altres. Ara també flotava un poc la defensa de València Bàsquet a Grant, oferint-li el llançament perquè no la tingui a Kendrick Grant. I acaba errant, apareix també ara la circulació. Extrapàs 2-3 vegades per encatillar-la. Branco Badio, no, llàstima.
0: No és el dia de Branco Badio, que erra amb el llançament. Després hi ha falta personal en defensa de Panathinaikos. Així que encara falta molta sí en Atenes. 6:38 per a concloure el partit. València Bàsquet guanya per 2. Com està patint l'afició taronja? Què vol dimecres el quin partit al Roig Arena?
3: Patiment en Atenes, patiment en Orriols. Després de l'expulsió, recordem, Osasuna, que té un home menys. Estem en l'afegit, Montal.
2: Estem en l'afegit, estem ja en el 48. Resten 2 del 5 afegit. Benoit Montero, després de l'expulsió de Sergio Herrera. I el partit està empatat a 2 amb superioritat numèrica del Levant, una esportiva que jo crec, Juanlu, que el que ha de fer és esperar a que ve la primera part i amb la segona intentar cuinar la foment del partit. A veure, que està Olasa dins de l'àrea. Cau, Olasa, diu, ara vindré que no hi ha res.
5: Sí, jo crec que ara hay que reestructurar todo.
2: Es 45 minuts per a cuinar-lo.
5: Sí, resetear y bueno, ahora tienes 45 minutos para empezar bien la segunda parte, no como la primera y bueno, conseguir un gol. Yo creo que metiendo un gol más ahora, yo creo que ya el partido...
3: Abans del descans, ojo,
4: Es que a este partido no más le falta que la niña...

0: Exorcista.
1: Sí. Sí, sí.
2: Però ho va dir en el vídeo, Raimon deia, així no juguen només 11, així juguen molts més, i avui estan passant coses molt rares en els Riols.
3: Ahora Carlos Speaker remata el balón rebuchado desde el área. Intenta recuperarlo llevando. Dio el árbitro, dio Munuera. Tenía falta de Karim Tunde, Sabrante, Budimir. Xoc parat. Estem en els últims 30 segons de la primera part. Quin partit estem veient en els Riols. Recordar que en el minut 2 se feia un autogol Tolian. Que en el minut 11 Budimir feia el 0-2. Que en el minut 35 Víctor García. I en el 36 Víctor García empatava a 2. I que en el 40, Sergio Herrera fa la liada de la jornada, s'autoexpulsa per una creuada de cables increïble i Cosasuna ara està amb 10, empatant a 2, però amb 10 sobre el terreny de joc i amb una segona part per davant per al Llevant Unió Esportiva. La posa Aitor Fernández d'alt, la va rebutjar el Llevant, és Víctor García qui la posa en canxa del conjunt de Cosasuna, la baixa Carlos Espíxel i queda darrere, apareix Rosier, la juga amb Aitor Fernández, imagina que Munuera... Hace un segons va xurar la fi de la primera part, pilota per Àlex Bretones. Des de lateral esquerre la posa Àlex Bretones, buscant Rubén García, la trau de la pilota per a Tolian. Tolian per a Dela, Dela en la banda, intenta jugar amb el seu porter, amb Ryan. Ryan, diu l'àrbitre que hi ha hagut falta de Rubén García sobre Tolian i jo crec que ahí va a morir la primera part. Pues no, és Matthew Ryan el que la posa. Mira el rellotge Munuera, però deixa seguir. Pilota per a Manu Sánchez. S'ha caigut Víctor García, ay, llàstima, intentava passar-li la pilota, pésame en Manu Sánchez, estava la pilota, en banda la pilota que ja té ràpidament a Llevant Unió Esportiva.
0: Però on va Luis Castro, que està xuat?
3: En efecte, pilota per a Tolian, Tolian al centre.
1: Ja està acabat.
3: Ja està, sí, baló per a Dela, Dela que la posa per a Tolian, la té que posar ja Tolian, la juga per a Olaza, Olaza en l'esquerra per a Tolian, que entra dins de l'àrea. Que entra dins de l'àrea, diu l'àrbitre que és córner, córner per a Llevant Unió Esportiva.
1: Última.
3: Última de la primera part, que n'hi ha una segona. El Llevant està amb 11 i Osasuna amb 10. A veure el córner. Ahí va Olaza a posar la pilota en moviment. Recordem que d'una teta de cantó vingué el primer gol del Llevant Unió Esportiva en el partit. A veure Olaza que va a treure la pilota. Alça els dos braços en moviment dins de l'àrea. A veure que Munuera girda l'atenció d'Oriol Rey i de Rubén García. A veure, ahí va Olaza, alça els dos braços, espera el moviment dins de l'àrea. A veure el baló que vola punt de penal, atrau la defensa, el baló que li arriba a Tolian.
0: Sí.
3: Ahí diu l'àrbitre que s'ha acabat, sí. Que no hi ha temps per a més. En efecte, s'acaba una primera part absolutament boja en els Riols, espectacular. En el 1 i en el 11, Tolian en pròpia porta i Budimir feien el 0-2. En el 35 i en el 36, Víctor García empatava el partit amb dos gols. Després, 4 minuts després, Sergio Herrera se n'anava al carrer. Osuna es queda amb 10 i al descans arribem amb este Llevant Unió Esportiva 2, Osasuna 2.
2: Ara de seguida preguntarem als nostres especialistes, a Manolo Montalt, a Carlos Urrutia, també a Juan Lumora i com no a Vicente La Torre. Però primer, hi ha hagut un gol en Alcira. David.
4: Efectivament, Oparrulo que ha aconseguit el 3-2. Nico Buchmir ha trobat una espatlla entre un fum de cames per a obtindre el 3-2 quan faltaven 8, quan portaven 8 minuts. Ara estem a punt d'arribar a l'Equador del descans, 10-23 per a la conclusió. 3-2 guanya encara Family Cash.
2: Més un per al conjunt algireny. També volia última comunicació abans del final del partit en Alacant, perquè s'està apretant el marcador davant l'alemán León.
5: Sí, està reaccionant l'equip visitant, però guanyem de 4. Toca patir per a tancar la permanència. 4 minuts per a la fi, 4 gols de ventatge, 32-28 per a l'Orneo.
2: En Atenes, Luis Urrutia, Nacho Rodilla, estem en la recta final perquè València Basket ha fet un triple, una mandarina espectacular i s'ha posat més 5.
0: Te'n recordes la que va fer Panathinaikos en el primer partit de la sèrie? Aquell tir desequilibrat de 3 punts contra Tauler? Pues ho ha repetit Darius Thompson en l'altra cistella. El triple de Darius Thompson que pot ser clau en este partit. Falten 5 minuts, València guanya per 5. 67-72, encara que la pilota espera d'ells, Nacho.
6: Sí, i esta sí que en clau, Darius Thompson, perquè i se triple, però també altres situacions de tios xelat, de tios de dins d'existint, no? De cara a cistella per a penalitzar la defensa de Panathinaikos, que torna a trobar dificultats en l'elaboració, si no troba la figura de Kendrick Dunn, la resta frenats i calmats per l'agressivitat nostra. I anem a veure, perquè estem davant una defensa en el més 5, pot ser una defensa importantíssima en cas de recuperar-la.
0: Ha aparegut també Pradilla, que porta 10 punts amb dos triples. I per suposat, Jan Montero, que porta 23.
2: Els últims 5 minuts de partit en Atenes i hem de fer el resum de la primera part en el Ciutat de València. Està Pere i Juan Lumora, també Carlos Urrutia, Vicente La Torre.
1: Hola, bona nit.
2: Hola, Lato, com estem?
1: Molt bé, molt bé. Molt emocionat perquè avui és una nit emocionant. Ves en compte
2: en el cor avui, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que... A veure, no m'havia sentat en cas, no havia entrat en el camp perquè per el que ha passat antes el primer, antes del partit i anaven 0-1 i dic, ostres, i m'he sentat 0-2 i mare meva, mal es comença. Menos mal que el Levante ha reaccionat en garra, perquè la veritat és que en dos vegades que ha arribat l'Osasuna mos ha fet dos gols i bueno, a base de garra i d'empuje, pues al final s'ha empatat en un gol un poquet estrany, jo crec que bueno, ha tirat a centrar, però l'ha eixit molt bé, molt forta, molt alta, i ha caigut molt ràpid el baló i se l'ha menjat el porter, i això mos ha donat vida. I després no hem fet el tercer perquè bueno, pues, ha tingut que expulsar el porter, i jo crec que el Levante ara ha posat el partit per acabar, la segona part ha que acabar-lo. Este partit n'hi ha que guanyar-lo, consiga, per lo civil o per lo penal, però n'hi ha que guanyar, perquè si perd avui estàs en segona divisió. I el guanyar te pot donar un poquet d'alient i veure els resultats que se puguen donar esta setmana.
2: Pues ja ho has dit tot pràcticament, m'ha deixat sense preguntes, i a banda estem en el bàsquet també. Un abraç, Lato, parlem al final, vale, a veure si tenim un poquet més de sort per al tercer. I Juan Lumora, resum de la primera part també, en el teu cas.
7: Bueno, pues un partido extraño esta primera parte porque cuando ninguno de los equipos había entrado en el partido prácticamente ya llevábamos 0-2. Creo que el Levante, pues bueno, se ha rehecho poco a poco de ese golpe. Creo que Sergio Herrera ha sido un amigo para Levante, y creo que bueno, que en los dos goles creo que ha podido hacer bastante más, y sobre todo en la jugada atípica de la expulsión, que bueno, que es un balón para ir con el pie fácil, se ha tirado y bueno, y dado con la mano y ni protestar la expulsión.
2: Sí.
7: Ahora queda una segunda parte por delante que bueno, en la que el Levante tiene que demostrar que tiene que ir a por el partido para, como decía Lato, que al final hay que sumar de tres, si no hay escapatoria posible.
2: Carlos, Manolo, ¿alguna cosa a ir de la primera parte?
8: Que guay el Valencia Basket, ya está.
2: Manolo.
3: No, lo mateix, tío. El bàsquet està també molt emocionat.
2: Perfecte, pues 4:46 per arribar al final del partit. Recordem, el descans en el Ciutat de València continua el 2-2 i el Levante, que té un home més, és l'expulsió de Sergio Herrera. I en Atenes estem més 5 ara mateix en el marcador.
0: Guanyant per 5 València Bàsquet, falten 5 minuts. Cal parar a Osman, que porta ja 20 punts, i a Nan, que en du 17. Així que, ahí la té, Nan. 69-74.
6: Ve la defensa.
0: Nan, ben defensat. Entrega per a Hayes. Allà va Osman, el tir de 3 punts. No,
6: rebot.
0: El rebot és nostre. Ve Costello agafant i aquest rebot per a València, que té pilota per al més 7, que podria ser definitiu. Jan Montero en zona d'atac. Així ja no corre cap equip, eh?
6: No, ara se pausa, se allarga, però estàs davant una bola que pot ser mig partit, eh? La vol ell, la vol ell, la vol Montero.
0: Jan Montero la trau per a Branco Badio. Falta. Falta personal de Lesort. Hi haurà tirs lliures per a València Bàsquet.
2: Informava Gonzalo Blanes de que acaba el partit en victòria per a León Orneo Alacant. Gonzalo.
5: I estan fent una pinya tots els jugadors en el centre del pavelló. Es queda el Orneo Alacant en la Lliga Sobal. Permanència matemàtica, gran partit. El públic posat en peu, festejant amb el conjunt de Roy Sánchez. Resultat final 35-32, és a dir, més 3 per Alacant, que avui certifica la permanència en la Lliga Sobal.
2: Aprofitit de preguntar per als millors del partit i sobretot un resum de la campanya de Leonor Alacant fins a arribar a esta permanència.
5: Sí, David Fail del porter ha estat espectacular i avui anotem a Hamza, un jugador que ha arribat en el mercat ibèric, ha estat també molt bé, 6 gols. La temporada amb l'arribada de Roy Sánchez a la banqueta ha sigut molt bona. Hem fet els deures, però ara tenim un somni i és la Copa. La primera eliminatòria pinta bé perquè és davant l'Osca, que està en zona de descens, i això pot ser estar en semifinals, i recordem que es juguen a Alacant. Per tant, notable alt en la Lliga, i ara llega la Copa del
4: Rey. De Cristian Povea! Fantàstic! fantàstica contra del conjunt del Sirei per posar la tranquil·litat en el Palau d'Esports, perquè estava apretant Toparrulo i el jugador sevillà que ha tornat a col·locar el baló a la dreta de Mati Estarna per baix i obté a falta de 7 minuts el 4-2 en l'electrònic.
2: 4-2 per a l'Algira, tanquem en Alacant, gràcies Gonzalo, molt pendents també del Lucentum, un abraç.
5: Un abraç.
2: Que està perdent de 43 a 32. No seria suficient per a classificar-se per als play-offs. I tenim cistella en Atenes.
0: Per a pràcticament sentenciar el partit per a València Bàsquet. Reorganitzant l'agenda per a dimecres. 69-78. València guanya per 9. Cal no liar-la en estos últims 3 minuts d'encontre. Pilota en atac per Anant, llança de 3, no va. El rebot és en atac, la té Osman. De nou, Nan penetra el nord-americà i anota.
6: Sí, el dicen per a no fer-li falta, que sigui una acció de 2-1. Però bé, de repente va deixar bàsquet a cada acció, a cada situació d'atac de Panathinaikos, que no troba massa xoc elaborat. Ara l'acció individual de Kendrick Nan.
0: 71-78, Darius Thompson. Thompson que penetra. Fata i cistella per a Jerian Grant. Bueno, cal no liar-la, sí. 73-78.
6: I aguantar les possessions, és a dir, que tingui este tio, el Montero, la pilota en les mans, allargue, que finalment decidisca ell.
0: Falten 2 minuts i mig. Jan Montero, 2 contra 1, la pilota en línia de fons, Reuvers, l'esmaixa! Cistella per a Reuvers, més 7 València.
6: En passades, ells van, com si digueres, creuats cap al tema de Montero i si solta el baló troba aquestes accions claríssimes a l'esquena de la defensa a punt de recuperar València Bàsquet.
0: Falten 2 minuts, València guanya per 7. La pilota d'Osman busca el bloqueig, penetra Osman, Safata, Cistella. Entre Osman i Nan, la resta són absoluts complements per a ells. Es posen a 5, minut 55 per a que acabi el partit. 75-80, votant-la en zona d'atac València. La pilota per aquí, penetra Braxton Key, un contra un, llança i anota! Contra tauler, Braxton Key, cistella, 10 punts per a d'ell.
6: Espectacular Braxton Key, quan pitjor estava l'equip, necessitava un poc d'ajuda i també a col·laborar, Pradilla, apareguent també en este moment decisiu del partit.
0: València guanya per 7, falta minut i mig.
6: Sí, ha de ser antislliure. Se apreta també per a que Nigel Hayes-Davis no pugui llançar. Braxton Key és una bona falta, el portarà al tir lliure, però l'acció d'abans és que en aquestes situacions d'encarar de fora cap a dins, a homes més grans, Braxton Key li fa molt de mal. Per què? Perquè marca els passos, un poc es desequilibra defensivament i ahir no aguantava bé Matías de Sort. Les caretes en la grada són curioses.
0: I en tirs lliures per a Hayes-Davis.
2: La personalitat és espectacular. És
6: espectacular, sí. Davant este ambient hostil davant d'aquest equip també que igual no és un treball defensiu de tàctic, no, d'equip, però sí que és agressiu sobre el baló i tu estàs tenint la paciència i esa tranquil·litat per a sostindre't en l'avantatge en el marcador.
0: Hayes Davis, 5 punts sí, en 23 minuts.
6: Desaparegut, eh?
0: Només ha fet 2 de 9 en llançaments de camp. Va amb el segon tir lliure, Hayes.
2: Sí. Estàs a un atac i a una bona defensa.
0: Una miqueta més.
2: De donar la campanada.
0: Sí, 77-82, guanyem per 5.
6: Estàs en bola, jo crec, de pegar el colp.
0: Falta minut i mig. Allà va Camp Taylor, la deixa per... Oh! Que la rebente Braxton Key!
6: Que bèstia aquí, que bèstia aquí. I ara li fica un tal Cameron Taylor.
0: Ara sí, València Bàsquet pot rebentar el partit i allà està el crac. Sí, sí, sí, sí, sí. Jan Montero, cistella. Tindrem quin partit. La sèrie tornarà. Si no es revisa, jo crec que serà així del camp, però jo crec que no estava amb la pilota. Allà va Juancho, el tir de 3, taponat. Rebot en atac per a Hayes Cistella. 53 segons per a la fi. La té Camp Taylor, ja no. Se queda curt. El rebot espera Juancho.
6: Sí, no pot faltar.
2: Però fer-la llarga.
0: 42 segons per a la fi. Guanyem per 7. El baló per a Hayes, el tir de 3, no. Rebot en atac per a Juancho. La trau per a que la
2: sense pugui falta.
0: Jugar Grant.
2: Sense falta.
0: Grant, pilot interior per a Hayes. Dos més un. 2-1 per a Hayes. La falta de Camp Taylor. Falta.

0: 28 segons, guanyem per 5.
1: Però t'has d'apartar. Cameron Taylor, encara que diga que no l'ha tocat, que pot ser que no... Però l'apropar-se és una situació d'oferir-li un xicot de contacte, no? Deixa-lo, finalitza, i després tu l'únic que t'has de fer és aguantar les possessions. Bueno, en el més 5 encara de marcador i tir lliure per a Michael Hayes-Davis.
0: 28 segons per a la filla. Alguna revisió? Dóna la sensació de que no. Encara que hi ha moviments en les banquetes. Tindrà llançament de tir lliure adicional Panathinaikos.
2: Què van a fer, Nacho?
0: Però vaja, sembla fet, eh?
1: No, ho t'has fet, ho t'has fet. Sols t'has que aguantar possessió. No t'has que ni buscar cistella, ni res. T'has que protegir el valor i ja està.
2: Faran falta lliure ràpida.
1: Cuidao, que...
0: Cameron Taylor està molt enfadat.
1: Està desquiciat.
0: Un jugador dels clau en l'encontre d'avui, com Darius Thompson.
1: Ha anat a la tècnica, jugat, sí. A Cameron Taylor. Com pot caure Cameron Taylor també en esta situació, no? Un poc de...
0: El primer tir lliure que entra, deu de ser el tir lliure de la tècnica, i ara tindrà el tir lliure addicional. Sí que pot ser una jugada de 4 punts per a Panathinaikos. 28.4 per a que concloga este tercer partit d'esta batalla campal que ens estan oferint Panathinaikos i València Bàsquet. El segon tir lliure per a Nigel Hayes-Davis. L'aler nord-americà que també entra, es posen a 3.
1: Sí,
0: falten 28 segons.
1: Tens els 24 segons, per atacar. Tenen que
0: la pilota és nostra.
1: I ara aguantar, perquè tenen que fer falta.
0: Darius Thompson la trau molt bé per a Braxton Key, que la juga cap al cantó, la té Costello.
1: Aguanta.
0: 4 cantons per a València fins que aplega la falta personal. Comença sobre el crack, que se'n va cap a la línia del tir lliure. 27 punts ja per a Jan Montero. Avui en el tir lliure està en 5 de 5.
1: Sí, és que ho ha fet perfecte. Primer passa a la mitja pista davant d'aquesta intentona de trampejar dos contra uns de Panathinaikos. I després que li caiga la pilota aquí, a Montero.
0: 83-86, dos tirs lliures per a València. El primer de Jan Montero, sí, més 4. Falten 19.6 per a que concloga l'encontre. València Bàsquet deu de tindre-ho fet, però això és bàsquet i qualsevol cosa pot ocórrer. Segon llançament des del tir lliure per al jugador nascut a la República Dominicana. És Jan Montero qui va buscar el llançament des del 4-60. El baló de Montero dins. 83-88. Guanyem per 5. Falten 10 segons. I Ataman demana temps mort.
1: Sí, demanat és mort per a preparar jugada, per a tractar de buscar, entenc, un tir ràpid des de la línia de 3 punts. València Bàsquet té que eixir en les persecucions, no fer ni regalar ninguna falteta en la finalització i protegir aquest rebot defensiu. Bueno, en cas de que entrara, li toca també a Panathinaikos apretar i forçar una altra vegada la falta, per tant, deu-te tot en les teues mans.
0: Finalment, fora 90 punts per a València.
1: Sí, molt de mèrit la forma en la que aconseguissis la victòria,
2: Un segon instruccions en Atenes. Comença Manolo la segona part. La pregunta és en canvis en Orriols.
3: Amb un canvi, Carlos Sorotia.
4: Se'n va Tunde, ha entrat Roger Bruque.
2: El canvi en el Llevant Unió Esportiva. Allà estan les instruccions i està tot en l'aire ara mateix. València Bàsquet que té el partit i el quin partit que, per cert, Nacho Luis està en pendents de ser dimarts o dimecres, no? Bàsicament, han de posar...
0: Oficialment és dimecres, però per a aquest dia ja ha programat un partit de Lliga.
1: Pues,
2: bueno, per cert, aprofite
1: igual i envie... Igual el canje.
2: Que m'han enviat un parell de missatges a tota la gent que ha anat al Roig Arena, que avui n'hi ha concert de Dani Martín, però han obert també l'auditori per a veure el partit i estaran també en el pinganillo posat del punt a punt.
0: I després es queden per al concert de Dani.
2: Pues algú se te va tractar de colar, segur, per l'altra porta, però em pareix que no n'hi ha manera. N'hi ha teta de canto favorable al Llevant, ara seguia estem, però és que estem en l'última acció pràcticament
0: segons.
2: En Atenes.
0: 20 segons per a que concloga el partit. València guanya per 5, la pilota espera Panathinaikos, que treurà des del costat. Preparat Jenny Angran, rep Nan, busca el llançament, tira de 3, Nan, no, rebot en atac, Juancho que la trau, Hayes-Davis de 3, no, rebot en atac per a ells, busca Osman el llançament de 3 punts, i ara sí, anota el triple, 86-88, a la tercera anoten, falten 7 segons.
1: Ay. El rebot ofensiu, l'has tingut dos vegades, t'han rebotejat, inclús en l'última jo crec que la tenies més tu que ells, i apareix Gran ficant una maneta, una sarpa, que és la que allibera en la passada ahir a Osman Obert, que l'enxufa. I, bueno, ho tens també a la treta de banda o de fons, que buscarà Pedro Martínez per a protegir el baló.
2: Segon, mentre n'hi ha temps mort...

0: Atenes, n'hi ha gol en el Girà.
1: Gol de Juni! Gran robatori el que ha fet! I per baix ha batut Mati Esterna per aconseguir el 5-2 a falta de 3 minuts 16 segons per a la conclusió de l'encontre.
0: Escoltem en Atenes a Pedro Martínez. O tractem d'escoltar-lo.
2: No, no se sent massa bé.
0: No se sent massa bé. Pareix que li han furtat a Tamán la pèrtiga al del so. Però bueno, què n'hi ha que fer, Nacho? No, a ver, possessió.
3: Jo, tens que ficar el baló en pista.
0: Que van a fer falta, no?
2: Sí, no perdre la
3: pilota. Primer van anar a trampejar-te al 2 contra 1. Per a mi, quedar-te la pilota en les mans. Per què? Perquè en lo que queda van a tindre l'obligació pràcticament de fer-te falta. I si no, en volta de buscar la passada lateral, buscar-la més, diguem, més a la cantonada, més cap a la línia de fons, no? Perquè ahí, encara que recuperaren, li quedaria molts metres encara per a buscar aquesta acció final. Però, sobretot, rebre i protegir el baló perquè està obligat pràcticament per a Nidaikos a fer-te falta.
2: Recapitulem 7 segons perquè controla el partit. València guanya per 2 i té el baló. A més, traurà des de camp contrari. Ha triat aquesta opció. I jo crec que amb bon criteri, Pedro Martínez,
3: i buscant de Montero,
2: preparat per a treure Darius Thompson. Advertís als espectadors que cal no deixar treure el futbolista.
3: És que també defensen, eh? Aquesta primera línia també defensa.
2: L'àrbitre li diu a l'espectador, això no es fa. A saber la que haurà fet aquest espectador.
0: Ho haurà agarrat del pantaló o alguna cosa. Sí.

0: pues dos tirs lliures per a pegar ja el col definitiu al partit.
1: Volem que fa el llançament des de la línia del pivot. Tirs lliures clau per a Costello, que està amb 0 punts en este partit. Ha errat els 4 tirs de camp que ha llançat. És la seva primera visita al tir lliure. El primer llançament de Costello, sí. Vinga, vinga, vinga, vinga. Anota el tir lliure, Costello. Que important.
0: El primer ja està dins.
1: 86-89, falten 7.1.
2: Me va donar algo, eh?
1: Segon tir lliure per a Costello. Super emocionant este final de partit. Com tots el de la sèrie, per altra banda.
0: Sí. Partidassos tots, resposta increïble de València Bàsquet.
1: I el segon tir lliure de Jan Costello. Oh. No, el rebot per a Deix. Cal fer falta que no llancen el triple. Falten 3 segons. El baló per a Hayes en la juga del mig del camp. Perra! Final, final, final, final! València Bàsquet acaba de guanyar el partit. 86-89. És el marcador final. La sèrie empatada 2-2. Hi haurà quint i definitiu partit al Rocha Arena per resoldre esta batalla campal entre Panathinaikos i València.
2: Quasi des del seu camp, si clava aquest triple, espera tirar-se per la finestra.
0: No, aquest triple, que era, per favor. Acció forçada, ben defensada, aguantant bé, sense ficar-li la mà, perquè jo crec que Nigel Hayes-Davis el que buscava era falta, no? Per això busca marcar els passos, perquè si algú de València Bàsquet li solta la mà, finalitzar i que pugui ser interpretada com a, com a falta i tres tirs lliures, no? Però aguanta bé València Bàsquet, té els braços d'alts i te l'enxufa des de mitja pista, pues, què vols que te diga? Pues, el felicites, però València Bàsquet més dominador, més seriós, més contundent, més xoc de, diguem, d'equip, de veritat, i apareix un jugador, apareixen molts, perquè han aparegut en la segona part també molts jugadors per a sumar-se a l'aportació inicial de Montero. S'ha sumat ahir Pradilla, el moment increïble de Braxton Key, que ha estat diferencial, i que, quan arriba l'hora de la veritat, Montero, se tira l'equip a les esquenes per a pegar el gol definitiu en este enfrontament i portar l'eliminatòria. No podem jugar el quin partit així?
2: Pues te digo una cosa, ¿eh? Anem a veure qui guanya dos consecutius en Atenes.
1: Perquè són 4 victòries visitants en esta sèrie.
0: Sí, sí, és que és tot... És com aquella eliminatòria,
2: sí,
0: que juga el Madrid contra Partizan,
2: sí.
0: que li robaren un poquet a Partizan, era 0-2, empataren a 2 i després acabaven portant-se-lo el Madrid. Ara té l'opció, ¿eh? També València Bàsquet tornant l'eliminatòria així al Rocha Arena.
2: Només ha fet això el Madrid en Eurolliga, tota la història, alçar una eliminatòria.
0: I de quina manera, ¿eh? Que va ser aquella gresca que expulsen a jugadors.
2: Sí, sí, bueno, se va liar.
0: Aquella...
2: Anem a tancar ràpidament, ara sí que escoltem protagonistes, però Nacho i Luis, de la victòria de València Bàsquet, que comentem primer, que no tenim horaris encara, en quan València Bàsquet faça oficial tot, ho donarem esta nit o en el 90, amb Salva Folgado en A Punt Ràdio, però Nacho, per a tancar...
0: No, que jo crec que és una altra exhibició, de València Bàsquet, en quant a plantejament, en la dinàmica habitual del xoc de València Bàsquet, però crec que això va de mentalitat, de refer-se a situacions superadverses. En la pista demostra València Bàsquet que té més arguments per a mi que Panathinaikos, que té més arguments Pedro Martínez que Ataman, així ho ha plasmat al llarg d'estos dos encontres, i que davant un ambient hostil, València Bàsquet té un espírit supercompetidor, de no pensar que li va otorgar res al rival, i aquesta mentalitat feia així el gest un poquet Montero de dir, així estem nosaltres, no apareguem en este partit per a mostrar esta ambició màxima de València Bàsquet, que no descuida res i que vol plantar-se en una Final Four per primera vegada.
2: Luis.
1: Jan Montero és un crac, ens sentim dimecres i ara tots amb el Llevant.
2: Clar que sí, la victòria de València Bàsquet per 86-89, que li dona el Game 5, que serà d'ací uns dies en el Rocha Arena. Un abraç, Nacho.
0: Vinga, adeu.
2: Un abraç, Luis.
1: Fins demà.
2: Tornem al Ciutat de València, Montalte, l'inici de la segona part, recordem, i els canvis, un segon en el Ciutat de València, perquè acaba el partit, has dit, al Girau, què ha passat? David.
3: Sí, disculpa. Pues atenció, el gol de Oparrulo i la parada del porter jugador del Oparrulo, de Joia, que havia ocupat aquesta posició. S'ha posat amb el 5-3, però el marcador, que ho hem dit, està pràcticament acabat. 5-3, 40 segons resten per a finalitzar l'encontre. Anem a veure com acaba. Estos 3 punts, com dèiem, importantíssims, perquè fa falta guanyar els dos partits i que Osasuna perda els seus dos per a que el miracle s'obre la capital de la Ribera Alta.
2: Ara sí, al Ciutat de València, Manolo.

0: Autogol en el 2 de Toljan y en el 11, gol de Budimir. En el 35 y en el 36, dos gols de Víctor García han donat l'empat. En el 40, ahí sí te expulsat el porter, 2-1, Sergio Herrera, després d'una creuada de cables considerable.
1: Mentre Luis Castro aguanta el canvi, sí, per a no fer una substitució en ABP de defensa, en substitució... En situació d'atac a pilota parada del rival.
2: Estaban pidiendo algo más que la amarilla, pero sí, ya el árbitro ha dicho que no.
0: Está preparado en efecto, como diría Carlos Urrutia, Maturro y Eta Ellong.
1: El árbitro que torna a hacer el grafiti.
0: Flita l'herba. Y ahí va la pilota en el lateral, pero Osasuna en falta. Tres cuas de cancha. Está Rubén García y está Moncayola. Alzas vasos Rubén García, pero será probablemente Moncayola o no. O el mateix Rubén García aquí execute. Finalmente será Rubén García. Y le pega la pilota a la frontal. No, arriba Bollón, el valor rebuchat. Ahí está Rosier, Abores. Arriba Bamtot, el jugador de Osasuna, que ha guanyat la pilota. El valor per al conjunt navarrès. Buscaven Rubén García, si en la banda se le va llarg el control. Intenta Isir Bruguis, llança Rubén García. Llàstima que davant estava Morales a soles. No l'ha vist Brugui, però bueno, ha recuperat ese valor. I hi haurà treta lateral per al llevant davant la banqueta que ocupa Luis Castro. Ahí va el doble canvi, Carlos.
1: Van els canvis, a veure si confista ja que els bessons este en la nuca.
0: Ya no son besos, ya son trillizos.
1: Exacto. Y se'n va.
3: Doble.
1: També. Anem a veure qui és el sustituït. Pablo Martínez, capità. Sí.
0: Amb dos puntes,
1: i sobretot el simbolisme, la part icònica del canvi, Juan Luis de Morales, que està fent-lo molt bé per a no haver rascat bola en els últims 6 mesos.
2: Sí, bueno, además ahora está en su posición en banda izquierda. Vamos a ver si le llega algún balón y puede hacer alguna de las suyas, porque ya te digo, es una cosa y derribo. Ahora
0: hay que tener cuidado. Eso que posició es una contra Isco Mayure, Matt Ryan. Ryan que reventa la pilota, la envía a cancha de Osasuna. Ahí votaba Eta Young, ha votado Mer Rosier. La pilota perdins, intentaba arribar nuevamente, llevando la pilota per a Eta Young. Eta Young per l'esquerra, a veure que fa, tira, porta. Aitor Fernández, que ha dubtat una miqueta en el bot i se davant. Juanlu, però a la fi acaba bloca.
2: Sí, sí, es un tiro lejano y bueno, sin mucho peligro el bote, pero nada más.
1: Y sin molde sentir, porque es que entra como un bow.
4: Absolutamente.
1: El torero te espera a Porta Galoya y tú vas...
4: Els canvis de Luis Castro, que juguen dos puntes, recta final, queda un quart d'hora, i teníem que recordar també un consell molt, molt important, és que tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. Buscar treball no és només enviar currículums, és decidir avançar i moltes vegades tornar a començar. En la vora no estàs sols, t'ofereixen orientació personalitzada, formació gratuïta i accés a milers d'ofertes d'ocupació. T'ajuden a millorar el currículum, a preparar-te per a entrevistes i a trobar noves oportunitats. I si necessites canviar de rumb, t'acompanyen per a formar-te en el que busquen les empreses. Perquè trobar treball també és guanyar confiança i saber que hi ha algú al teu costat. Siguen quins siguen els teus passos, la Vora està amb tu. La Vora, Generalitat Valenciana, amb tu en cada pas. I de la Vora és molta tasca, molt de la Vora també. El de Llevant tractant de buscar el tercer.
0: Morales l'ha tingut en el mà a mà, se li ha anat alt, serà córner, Carlos, altre córner favorable al Llevant.
1: I a punt d'estar també de marcar Morales, ara tota l'afició volcada i els 11 que van de granota també.
0: A veure que hi va novament el córner per al Llevant, Unió Esportiva, 77 de partit, 12 més el descontre, el valor per dalt. El trau Raúl García de Oro, últimament Toljan en el centre, jugant però molt en 17 en canxa del conjunt d'Osasuna, pilota de Morales. Morales per a Manu Sánchez, va Manu, entra dins de l'àrea, la posa Manu, el valor rebotat en el taló d'un defensor, nou córner.
1: Fa un quart d'hora que s'ha jugat com si quedaren dos minuts.
2: Sí, sí, yo creo que los córners tienen que sacarlo en corto porque ya están sacándolos muchos ahí colgando y no les está dando resultado. Ahora ese 2 contra 1 yo creo que sería interesante.
0: A veure el valor per dalt, rebutjat la pilota per Oriol Rey, 3 quarts de canxa, juga amb el car, retarda per a Toljan novament per Oriol Rey, totes es una en la frontal, Oriol Rey se va anant cap a la dreta, ahí apareix Brugui amb pilota, li doble a Oriol Rey, però continua Brugui per el centre, Brugui que va fer-se un espai, es llança per terra.

0: Moyomo, la pilota la recuperarà el Llevant Unió Esportiva. Ahí está novament la pilota per a Manu Sánchez, pilota per a Oriol Rey, que se l'inicia de Moncayola. Moncayola li farà falta, pilota parada per a Llevant.
1: Se le está haciendo demasiado largo el partido a Osasuna.
2: Sí, que sí.
1: Sí. Muy largo.
2: Muy largo. Longo.
0: Y está cuidando bien Llevant, Morales, per a Etayón, en la frontal de Etayón, dissava la pilota per a Brugui, per a Etayón. El remate y la parada, la chilena.
1: No. Ahí
0: el remate de Brugui, la parada de Aitor Fernández, la chilena final que se embáfara, está rondando el Llevant Unió Esportiva.
1: Yo creo que es muy bonita, pero yo creo que tiene que pararla, sí, descargarla y que para uno que esté mejor colocado.
0: Correcto. Ahí va Aitor Fernández, 79. Quasi 80, té un més de l'afegit, toca Osasuna, molt bé ara, Maturro llançant-se per terra en un baló que caia en la frontal de l'ara del Llevant, on estava Raúl García de Aro, novament Maturro de cap per a Morales, que la toca per a Olasa, gran partit d'Olasa una volta més, i on de l'Olasa Gasti, que és de la pressió d'Osasuna, toca darrere, pilota per a Maturro, sí, per a Maturro, Maturro per a Manu Sánchez. Manu Sánchez novament per a Maturro, Maturro per a Matías Moreno. En la banda està obert esperant Tolian, en l'esquerra està Morales esperant-la. Dobla per fora Brugui, però la pilota de Tolian va cap al centre. Pilota per a Maturro, ja en canxa 2-1, li dobla Manu Sánchez, pilota a l'esquerra. Baló per a Manu, li dobla Morales, baló per a Morales. Va per a Rosier en el lateral de l'àrea. Continua Morales, va el comandante, fa el primer regal, Rosier que li tapa, toca fora per a Manu, Manu per a Olasa, en el piquet de l'àrea Olasa, en l'esquerra segon s'ataca Llevant, la juga al front, al centre, per a Matías Moreno, Matías que se va al regat, li pega Matías fora!
1: Es complicado atacar una defensa como está de nueve tíos, sí, en el borde área. Defensa.
2: Sí, pero ahora tenía chus, ¿eh? Chus, claro, ¿eh? Tenía.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, es un central. no lo olvides.
2: Ay, que se cambia les botes, les ha ficat la dreta a l'esquerra, l'esquerra a la dreta.
3: Perguent el temps d'una forma exagerada. Per cert, en segona federació li està clavant 4-1 l'Atlético Madrileño al Sabadell. Com he dit abans, si este cap de setmana guanya el Dense al Sevilla Atlético, que és un equip de la zona baixa, setmana que ve el Dense Atlético Madrileño, en dos victòries, el Dense és equip de segona divisió. Ojo, cuidado, que el té molt a prop.
2: Entran Benito i Javi Galán en Osasuna, se'n van Rubén García.
1: Sí. Bueno, más madera en defensiva.
2: Aplaudiments cap a Rubén, exllevantinista.
3: Ai, Carlos, si Alessio Puguera trauria als centrals del cadet que entrenava ell fa 6 anys en l'escola de Llevant, com qual l'humor sap perfectament.
2: I els porters del filial.
3: També. Tres porters.
1: I adelantaria un poquito el reloj,
2: clar,
1: no?
2: Que sí. I ficaria una porteria de hockey.
3: El tema és que per a nosaltres no queda tant. Per a ells sí, per a nosaltres sí. Se fa molt curt.
0: 82. Empatada 2 el Llevant.
2: I se n'anà en Moro també.
0: Sí. Cuinant a foc lent el partit. Intentant-ho. Volcant-se sobre la meta d'Aitor Fernández. De moment no hi ha hagut premi. Per al conjunt de Luis Castro. El baló que vola. La lluita Espí. Al qual ha agarrat per totes les parts possibles del cos. Lucas Torró ha assenyalat la falta amb Manuel Montero. Ahí reteix la pilota Boyomo. I se lia a meta de Jong. Is d'ahí que no vas a guanyar reseta. Pilota per a Matías Moreno. Matías Moreno obre la dreta per a Tolian, davant de la banqueta ocupa l'Ixi. Tolian novament al centre per a Matías Moreno. Matías Moreno amb la pilota i dobla novament Tolian, a veure si el veu. Continua Matías Moreno, va guanyant metres. Està Tolian a la dreta, continua Matías Moreno. Falta de Raúl García de Aro. Falta favorable al Llevant, a prop del piqué de l'àrea per la dreta, segons ataca el Llevant Unió Esportiva.
1: Pues yo creo que le ha hecho un favor a Matías Moreno, sí, porque se le estaba apagando la... se estaba bajando la persiana.
0: Sí, señor.
2: Y sí, estaba complicado el tema.
1: Estaba buscando, sí, y diciéndole, hazme falta, hazme falta.
0: Estaba tancant sessió ya.
2: Estaba ya en modo, ara que faig, ara que faig.
0: Había aparegut ya el reloj de Windows, pero ya me falta. Falta favorable al Llevant desde la dreta.
1: Estas faltas son peligrosas porque si va bien lanzada, Morales, cualquiera
0: no,
1: que toque...
0: Olasa, que la pincha,
1: está muy alto. No, muy alto, muy alto, muy alto.
0: Será treta de porta para Aitor Fernández.
1: Esas faltas siempre hay que pegar a portería no muy elevada, media altura, y que se cruce la gente para un portero muy complicada. Incluso el mismo defensa te la puede meter, son complicadas.
0: Bueno, pues ahí está la teta de Porta, 84, bola al crono.
1: Hay partido, pero ahora ya está donde quiere el Levante. Pero es complicado, y a medida que van pasando los minutos también te pones nervioso, quieres llegar, quieres meter, y al final no te salen las cosas.
2: Pero a partir del empate a dos, el Levant perfía si gut el Levant.
0: Sí. Y eso suena a desdibuixat. Queda ese empar con Dejem a la creuada de cables de Sergio Herrera, pilota. Pero Matías Moreno, que la pincha molt, pasada a París Morales en el área. La avisa, pero malament, la va a recuperar en el área. En este cascatén, la que intenta tocar para Moncayola, aquí está la contra, no, arriba Benito. Será pilota para el Levante en banda. En defensa, pilota para Maturro, balón Maturro, jugan para Manu Sánchez. Manu Sánchez tocando la pilota, aprieta el Ciutat y anima a 15 Levante, pilota para Matías Moreno. A la derecha está Brugui, como extrem Brugui, desde la derecha, de la banqueta, ocupa Lichi, continúa guanyant metres, pilota para Brugui, Brugui al centro, balón para Tolian en el área, Tolian que la posa, el balón a la frontal, el remate de Olaza, la parada de Aitor Fernández.
2: Quina parada.
0: Sí, quina parada de Aitor Fernández. Que está
1: Aitor lleva tres o cuatro ya.
0: Sí.
1: Que yo creo que va a terminar la liga con Osasuna jugando de titular.
2: Y va Tail israelià preparat per a entrar al terreny de joc. Ai, un jugador mare. Al que li té molta fe d'entrenador.
0: Sí. Ah, bona pilota per a Manu Sánchez, juga per a Oriol Rey. En el cercle central rep Matías Moreno. Matías Moreno cau a la dreta, pilota per a Tolian. Des de la dreta Tolian ja les calces baixes. La bateria en reserva, pilota per a Tolian. Intenta entrar Tolian des de la lateral de l'àrea. La penja Tolian, molt passada. La intenta jugar a Osasuna i una topetada en l'àrea. El balón que li cau a Rosier, que intenta eixir. Rosier amb pilota, lluitant amb Eta de Jong. La deixa per a Osambela que l'envia llarga.
2: Apareix,
0: en este cas, Matthew Ryan, y se fa la pilota, ya la juga era Maturro, anima el Ciutat, pilota per Olaza, balón per Oriol Rey, juga el Levant, cancha propia en cara, balón per Tolian, en la línea que divide los tres de joc, a la derecha, pegadita a la línea de Cal Brugui, que es qui rep la pilota, tres quarts de cancha, Brugui per el centre, per Olaza, Olaza, per a Matías Moreno, juga este per a Maturro, va Maturro amb la pilota, la juga a l'esquerra per a Manu Sánchez, intenta la desmarcada, este Morales no l'ha vist, Manu Sánchez, pilota novament per a Maturro per a Matías Moreno, carril central, el baló a la dreta per a Olaza, la pot penjar Olaza, que està en lateral, en la dreta, la juga al centre per a Oriol Rey a prop de l'àrea, fa un regat a Oriol Rey, li pega a porta, la trau, en este cas, el central, 2-1, la pilota se n'anirà a banda per a Levant, i ahí està el canvi en el Levant, Carlos.
2: Així és, l'israelià Tai està a punt d'entrar al territori, però si és per Oriol, sembla que sí, però no ho sé. No. Un l'entrenador, l'altre el seu perruquer, perquè vaya tela. I estava també preparat per entrar Nacho Pérez, però al final s'ha penedit l'entrenador de Levant.
0: A veure la pilota per Olaza, que intenta anar a banda. Jo és que de moños no puc parlar perquè semblaria en veig en qualsevol cas. Pilota per al Levant Unió Esportiva, en banda, però molt a prop del cantó. El balón para Oriol Rey, Oriol Kerrep, que toca el bando donde está Tolian, fa un buen quiebro Tolian, la va a posar al centro, Oriol Rey, según pal, alta arriba.
1: O sea, son fáciles para el portero, sí, son fáciles para el portero, además con una línea hacia portería y a media altura. Bueno.
2: Y va en línea neta, no se te creo a cap defensa ni cap davanter.
0: 88, la esperanza son los dos que queden més en la fechit. A vore, lateral para el Levant. La banda de la banqueta que ocupa Luis Castro. Ahí está Tolian, pero atrás de la pilota. No te clava la treta.
1: Yo creo que ahora está todo el mundo de pie. Yo creo que ahora tienen que estar todos sentados, dando tranquilidad, porque eso te genera incertidumbre, te genera inquietud.
0: Te refieres a la acción de la banqueta.
2: N'hi ha molt d'estrès ara mateix.
3: Es que s'acaba el temps, Juanlu.
2: I transmitint-lo.
3: Que portes sí, tota la segona part en superioritat i no has traduït en res.
1: El tiempo y la vida. Claro.
0: Claro. Per a Brugui, des de la dreta, va Brugui. El piqué de l'ara, la deixa dins, per a Morales, no pot controlar. El balón per a Tallón, que llança. Aitor Fernández, que la rebutja. Li torna a caure el rebutja de Tallón. La deixa per a Tolian. Tolian a la línia de fons, intentarà centrar el balón, que rebota en Montcayola.

0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Bueno, pues el cántaro, tanto dirá la fuente que al final se rompió.
0: Prolongació, palo al segon pal, estira en planxa, amb el cap, pilota que vola, està Young, la pia a la cassola, fa el tercer en llevant, està protestant cosa sobre fora de joc, diu Munguera que no hi ha fora de joc i que el gol puja al marcador, este gol pot ser la vida per al llevant d'una esportiva, llevant, està Young 3, Osasuna 2.
2: És moment d'escoltar la ciutat. És que no n'hi ha paraules, eh?
3: És impressionant.
2: Quina imatge. Quina imatge.
3: Impressionant, sí. La veritat és que sí.
4: Ara el
3: sí.
4: que no volem és que la fitxa sigui
3: Gallard. Ja. I no, Morales demana cap. I si algun dia en la història Llevant guanya la Champions i ho guanya en penals, ja sabem com ho celebraran. Tots a...
4: Es que
3: s'aixina. Ja ho sabem, ja ho sabem.
4: Tota la banqueta s'ha tornat a Llotxa. Baló per a Llevant. Llevant s'aixina, perdó. La penxarà Rosier. Baló a la frontal. Ahí bota Tolian, que s'acaba bé. Endur per davant.
3: 5 minuts Manolo de afegit.
4: A catena. Que ha caigut en l'àrea. A veure, Carlos Espique pot marcar. Se li va. Havia errat en la eixida Àlex. L'havia recuperat Carlos Espique. Estava fora de l'àrea. A veure, qui s'ha caiguda. Abans, en este cas, de Catena. Ha demanat que se pare el joc l'àrbitre.
3: Sí.
4: Ojo, que pot ser penal. Mm. Paco, des de la tele, perquè en el barri estan dient algo l'àrbitre.
5: No, yo creo... A ver...
2: Abore...
5: Bueno.
3: Ay.
2: Abore...
5: Ay. No, no eres.
2: No, ni a res.
4: Diu-me, no era que no ni a res.
3: Pues menys mal.
4: Diu-me, no era que no passa res i que si passa, se li saluda.
3: Jo crec que els 4 equips de la Comunitat Valenciana en primera divisió en guany tenen pocs motius per a queixar-se dels arbitratges.
4: Sí. Baló per Àlex Betones, a punt de furtar l'Eta Young. El baló per Aitor Fernández, que pegarà des de darrere i la posa Aitor Fernández en canxa de llevant. La lluitarà Espi, la toca de cap. També la lluita Morales, tocava Lucas Torró. El baló que se n'anirà a la banda. No arriba Rol. García de Aro, s'han afegit 5 i ja s'han consumit 3. I resten 2 minuts al llevant. El bufandeo en Orriols sona d'esta manera. En la sintonía del Punta a Punta por Radio.
2: No hi ha paraules,
4: A posar la pilota en moviment. El baló que cau en canxa de Llevant. El baló que li cau a Maturro. Maturro que li pega. El baló que cau entre Rosier i Boyomo. La deixen botar. És Rosier qui l'envia de Puntelló a canxa de Llevant. Unió Esportiva intentava baixar-la. Ahí Benito. El baló per a Oriol Rey. Perdó, per a... Cai Abed, que l'ha jugada. Per aquí. Per a ningú per aquí. Es clava novament. El Llevant contemporitzant la pilota per a Brugui, que la pot penjar a Buri. El baló penjat. Hi ha un penal, eh? Per a mi hi ha un penal. Morales la tira fora, però hi havia un possible penal en àrea d'Osasuna, per a mi.
3: Senyal en porta.
4: 94-18, 40 segons per a l'esperança. 40 segons per a viure, per a creure en el Llevant Unió Esportiva. Tot el camp de peu i xulant. Va treballar Aitor Fernández, ha de defensar amb ungues i dents. Li va la vida al Llevant Unió Esportiva. Serà Aitor Fernández qui traga de porteria. El Llevant ha remuntat un partit absolutament boig. En el jo creo, diu l'àrbitre que no va deixar teta d'Aitor Fernández i que té que tornar a traure de porta.
3: Però suposa que no afegirà sobre l'afegir.
4: Quin homenatge!
0: homenatge per a Raimon. Quin homenatge per a Raimon. El valor per dalt. Oriol Rey que la toca. El valor que li cau. Morales que la rebenta. A cansa dos a zona. El temps està complet. Deman al final. La graderia. Rosier que va jugar per Aitor Fernández. Quin homenatge per a Raimon. Merescudíssim. El homenatge per a Raimon del seu equip. Ha alçat un partit que semblava impossible. A veure el valor per a Sassuna. La rebenta talla bé. I va jugar al final Monera. Diu que se va acabar. Diu que se va acabar.
3: Encara no, encara no.
0: A veure que encara no va a molestar. Jo crec que a tota la banqueta del Llevant.
3: Està dient, tot es veus al corral. Tot per que diguis, tingueu cap.
0: Va traure Moncayola.
3: Trellat, calma.
0: Va traure Moncayola.
2: Els veus al corral.
3: Que estem ja en 96,
0: A veure Moncayola, la pilota darrere. La corre Espí. Té que eixir Aitor Fernández. Que va posar la pilota, va a la pressió, Eta Young, el valor per a Boidomo, que la penja, la pilota a la frontal, molt bé, Matías Moreno, el valor per dalt.
1: Ahora sí.
0: Se va acabar. Guanya el Llevant, 3-2, en un partit absolutament boig, que al minut 11 perdia per 0-2, increïble. Després el dos gols de Víctor García, en l'últim minut, el gol de Tallón, el Llevant respira, el Llevant creu, el Llevant continua remant, increïble, el partit en Orriols, final, quin homenatge per a Raimon, el Llevant que guanya, Llevant 3, Osasuna 2, Orriols és una festa, Carlos Orrutia.
3: I d'ací no se va ningú, perquè tots els jugadors, els protagonistes, els suplents, els que han jugat estan en total comunió amb l'afició. Els abraços de tots els aficionats, en el company de Sallent, en la dona, el nòvio, el que siga. I la veritat és que s'ho mereixien en un partit raríssim. I ara mateix, les peces del que fan és que tenen que jugar encara demà. Com per exemple l'Alavés, estàs empatat a punt.
2: I el Sevilla.
3: Amb ell i a un punt només del Sevilla.
0: Perfecte. Bueno, pues ahí está todo el estadio, que no es Benecha, así no se Benecha ninguno. La nit va a ser llarga per als llevantinistes, perquè la espoleta de Isida per a la festa esta nit ha sigut ese gol de Tallón, que va a errar lo infalible en Cornellà al Prat, però que avui sí, avui s'ha congraciat, tirant-se en planxa per a cabotejar esa pilota al fons de la porteria d'Aitor Fernández. 15-3 punts per a que el Llevant, Juan Lomora, continue y molt viu en la lluita per la permanència.
1: Sí, bueno, ya se ve más cerca un punto, a ver que, cómo termina esta jornada, pero la verdad que lo que está haciendo el Levante en este tramo, en este último tramo de temporada, la verdad que, bueno, es de alabar y bueno, y al final empiezas mal, pero buscas y al final, pues bueno, lo encuentras a dos minutos para el final del partido.
0: Ahí veiem Aitor Fernández, que està abraçant-se amb molts dels components del Xerreix, per així, absolutament radiant Vicent Latorre, el qual ara sentirem. Quin final de partit, quina festa és la que n'hi ha ara mateix. Sona la cançó de los secretos, Carlos.
3: Però a tu lado, exacte.
0: En efecte.
1: Està en la canció del centenari.
3: Sí, sí, de veritat.
0: I ahí

0: Està l'equip que va, jo crec que a saludar als quatre cantons.
1: Exacte, igual que quan ha eixit Raimon en l'homenatge. Al principi del partit ha sonat la d'esta serà mi casa de Nino Bravo. Ja està, sí, el mestre de la torre.
0: Sí, sí, ara en seguida li donem pas. Paco, ja t'escolta Vicent la torre.
2: Lato, bona nit.
3: Bona nit.
2: Espera creure, eh? Per a creure molt en aquest equip.
3: Per a creure, perquè el Llevant ha posat tot el que tenia que posar avui. I s'ha anat un partit merescut, perquè la segona part ha sigut molt superior a Osasuna. També és cert que l'Osasuna jugava en un jugador menys, però sí que és cert que ha vingut moltes ocasions, molts corners. O la Sagasti s'ha tornat loco jugant, no sé. Jo crec que l'equip ha estat... Té que fer el que ha fet avui. Si vol salvar-se, té que fer això. I ara té que anar a Vigo i igual a mossegar i a veure el que passa. I esperar també resultats des de més. Però bueno, si anem a Aixina, anem a tenir il·lusió i hasta el final de temporada. I bueno, Manolo, tots han vist com està el públic en l'equip. No?
2: Entregadíssim.
3: Està entregat totalment, no? I bueno, a seguir patint i a seguir lluitant, que és el que toca. I jo crec que havent donat un passet més a la possible salvació.
2: Te repregunte molt ràpid, perquè estem fora de temps. Sí. Què destaquem d'avui? Perquè n'hi ha moltes coses, però si has de quedar-te només en una...
3: Jo me quedaria en el treball d'Ola Sagasti i de Pablo Martínez. Jo crec que han corregut, han fet molts quilòmetres, han donat passes importants i la segona part, sobretot, han sigut dominadors del centre del camp.
2: Me conten per ací per línia interna que vas escriure en el seu dia un paperet amb els resultats que havien de donar-se, que no sé si el tens tu, se'l vas donar a Luis Urrutia.
3: Crec que se'l queda a Luis.
2: Se'l va quedar ell, no? Però s'estan complint les travesses?
3: Me falta, perquè empataren un partit en casa. Si l'haveren guanyat estaríem més desahogats. Però així no i tot, anem a guanyar uno fora i el que mos queda en Mallorca i se sabe.
2: I ja estaria. Bueno, pues ja està. Ja, si Vicent la torre diu això...
3: Jo sumo molt ràpid.
2: Ja estaria. Els números ja estan fets.
3: Me dien Pitagorín quan era xicot.
2: Un abraç, Lato.
3: Igualment. Bona nit.
2: Juan Luis Mora, també hem de tancar en la teva opinió, la teva, la de Manolo y la de Carlos, abans de tancar el Ciutat.
4: Sí, aquí estoy con el doctor Nebot, que también ha venido por aquí y tal, estamos todos por aquí. Bueno, la verdad que, mira, se ha empezado mal el partido y al final, pues lo que, bueno, yo creo que la magia del Ciutat en estos últimos partidos, pues está dictando sentencia y al final... lo que buscas al final no lo encuentras, pero en este caso pues el Levante lo ha buscado hasta el último momento y lo encuentras. Y lo que decíamos, ya bueno, ves un poquito la orilla, vas a un punto a ver qué pasa con... Porque bueno, ahora hay resultados muy, muy raros en este último tramo, pero por el equipo que no quede y sobre todo por estar ahí a punto de salir del pozo de la segunda.
2: Te repetís molt ràpidament. Bueno, primera, acomiada a Carlos Urrutia, que se baixa a la zona de baix. Un abraç, Carlos, t'escoltem després en el 90.
0: Està ja muntada la part tècnica.
2: Perfecte. Per als dos, molt ràpid. Números del partit, és que són molt flipants, abans de tancar en els dos. Possessió 67% per al Llevant, 33% per a Osasuna. Tirs en total, 35% per al Llevant, 5% per a Osasuna, 12% entre pals del Llevant, 3% per a Osasuna. I tretes de cantó, era la pregunta del partit, 15% per al Llevant. I un només per a Osasuna. Pues ahí el tens. Últim comentari, Juanlu, i abans de seguida en Manolo.
4: Bueno, nada, pues que quedan todavía tres finales. Y bueno, y hay que luchar hasta el final, porque bueno, esto va a ser hasta el final. Y bueno, y el equipo ahora mismo está con una inercia positiva. Está pues bueno, con una confianza pues bueno, como debe ser por todo lo alto y bueno, veremos el siguiente partido en Vigo y luego pues yo creo que va a ser toda una final el Mallorca aquí.
2: Manolo, la última.
0: Qué bonito es el fútbol cuando se guanya.
2: En una nit com esta, jo crec que Orriols a molta gent li va costar anar-se'n al llit. Divendres han fet la seva tasca i ara queda esperar els resultats de cara al cap de setmana. Un abraç, Manolo, un abraç, Juanlu, un abraç, Charlie, un abraç als tres. Tanquem des del Ciutat de València, des de la zona de comentaristes. Ara de seguida estarem en protagonistes, de seguida estarem en Salva Folgado en este 90 minuts de divendres. I per cert, comentaris. Esta vesprada en contat la victòria de León Orneo Alacant, 35-32 davant la de Mar de León. La victòria en futsal del Family Casa Alzira, 5-3 davant el

Parrulo. També hem comptat la victòria del València Bàsquet en la seva visita a Grècia, 86-89, força el quint partit. I per últim, faltava pendent així, el Lucentum, que ha caigut per 7, se classifica per un punt de diferència per als play-offs, jugarà davant Estudiantes en la postemporada. Les 11:07, tanquem este tram del punt a punt, tanquem una retransmissió que ha estat espectacular i de seguida estem en Salva Folgado, tertulians i protagonistes, Pedro Martínez, jugadors en el Ciutat de València, amb el 90 minuts de divendres que ve carregat. Adeu!

0: L'esport per a tots a Punt a Punt.
1: De dilluns a divendres ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En A Punt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
0: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb partits clau en totes les categories. En primera divisió, des del Martínez Valero, el Xalabés. En segona, Ceuta Castelló. L'última jornada en tercera. I el derbi de l'hoquei femení entre València i Giner de los Ríos. A més, handbol, futbol sala i pilota valenciana. Tot en directe, tot en el Punt a Punt. Este dissabte, des de les 12 del matí.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Donís Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: L'economia per a totes i tots.
6: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
2: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
7: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
2: ...90 minuts, en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado,

Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts, este temps de ràdio per a l'esport. En Apunt Ràdio està Juan Alpuente, el control de so, i avui, esta nit, vos saluda Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos en X o en Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en TikTok, 90 Minuts Ràdio, el 90 en xifra, i en Instagram, 90 Minuts Ràdio, el 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el

0: 619-421-801. 619-421-801. Ahir podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és, no és una pregunta, simplement vos hem preguntat, és complicada d'encertar, vos hem deixat en les nostres xarxes socials que omplireu la vostra quiniela, la vostra travessa amb l'1x2 per a la Tanatori League i per a els 7 partits on es juga esta Tanatori League a falta de 4 jornades per a la conclusió del campionat. Recordeu que la pròxima és la intersemanal i que les dues últimes jornades es disputaran el cap de setmana en horari unificat. Vos hem deixat que marqueu amb un 1, una X i un 2. Ara podeu fer trampa, si voleu, ja està la cosa clara. Llevant Osasuna seria un 1, clar. Afortunadament ha superat el Llevant Osasuna després d'alçar un 0-2 en contra per acabar guanyant 3-2 en el Ciutat de València. A partir d'ahir, que deixeu la vostra travessa per a l'Elx Alavés, per al Sevilla Espanyol, per al Mallorca Villarreal, per a l'Atlètic Club València, per al Real Oviedo Getafe i per al Rayo Vallecano Girona, eh? Deixeu-nos la vostra travessa 1x2 per a la Tanatori League. Llevant Osasuna, Elx Alavés, Sevilla Espanyol, Mallorca Villarreal, Atlètic Club València, Real Oviedo Getafe i Rayo Vallecano Girona. Com està, eh? La Tanatori League este cap de setmana. Com s'anima la cosa? Afortunadament, després del que acabem de viure en el Ciutat de València amb el partit que acaba de concloure, ara de seguida s'acostarem al Fortí d'Orriols per a que Carlos Urrutia ens conte com estan els ànims després d'una victòria que era necessària i que pot ser decisiva, no definitiva, perquè el Llevant supera, això sí, al Deportivo Alavés pel gol averatge, però encara no abandona la zona de descens a la segona divisió. Necessita una victòria més, que esperen que arribi la pròxima setmana, dimarts, en esta jornada intersemanal, on jugarà Baleidos davant el Celta de Vigo. De seguida, s'acostarem al Ciutat de València, escoltarem protagonistes, escoltarem el que ens conta Carlos Urrutia i també el tècnic en sala de premsa, Luis Castro. Aquí sí que podem escoltar ja, en declaracions per a la tele del partit, és a Víctor García, el futbolista del Llevant Unió Esportiva, que ha sigut providencial, guanyava Osasuna 0-2 i ha sigut capaç d'igualar i de posar 2-2 el marcador per al seu equip abans de que es tancara la primera part. Víctor García, anem a veure si podem escoltar en el flash interview per a la tele Víctor García, el granota.
1: Lo de difícil lo veíais vosotros porque habéis empezado con ese autogol en el minuto 3 y en el 11, ese mazazo en el 0-2 con un Levante noqueado.
2: Sí, la verdad es que ha sido un inicio dramático, sabíamos lo que nos jugábamos hoy, muestra mucha capacidad, creo, mental del equipo. Creo que es algo que hemos demostrado todo el año, que es un equipo que no se va a rendir, que va a pelear hasta el final. Y es verdad que se han puesto 0-2, pero era minuto 11, quedaba todo el partido por delante y creo que a base de empuje, trabajo con la gente, creo que lo hemos sacado y muy orgulloso del equipo.
1: 20 minutos después ha llegado tu primer gol, a los 2 minutos el segundo, tus primeros goles con el Levante, tu segundo y tercer gol en primera. ¿Eres consciente de lo importantes que pueden ser en esta lucha por la permanencia?
2: Sí, creo que al final todo lo que sea ganar, sea como sea, para nosotros en las circunstancias que estamos ahora es vital y muy contento en lo personal también por ayudar al equipo.
1: Sácanos de dudas porque teníamos casi una porra con tu gol. ¿Ha sido a propósito? ¿Era un centro chuto? ¿Has levantado la cabeza? ¿Has visto a Sergio Herrera un poco adelantado y lo has puesto ahí donde querías?
2: No, la verdad es que he buscado el centro fuerte. No puedo mentir porque si no mi madre luego me va a regañar. Entonces prefiero decir que ha sido un centro que por suerte ha caído en el segundo palo y muy contento por ello.
1: Buscábamos tu sinceridad, la tenemos. ¿Cómo de sincero vas a ser también en esta pregunta? ¿Cuánto cree este equipo y más después de este partido, de esta remontada en la permanencia? Os ponéis a un punto del Sevilla, quedan 9 puntos, 3 finales. ¿El Levante seguirá siendo equipo de primera? ¿Qué dice este vestuario?
2: Sí, el equipo está totalmente convencido, vamos a trabajar para ello. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande y también darle las gracias a la gente. ha estado con nosotros toda la temporada en un año complicado y queremos darle esa alegría final de temporada.
1: Pues enhorabuena y suerte. Gracias, Víctor.
2: Muchas gracias.
0: Les paraules de Víctor García. Ha sigut honest, Víctor García. La veritat és que la sensació que donava és que havia tirat a centrar. És una pilota que s'enverina i que, bueno, pues afortunadament és una centrada a xut que finalment ha entrat, i de quina manera, dins de la porteria de Sergio Herrera, el porter d'Osasuna, que posteriorment era expulsat, i amb 10, encara que a última hora hi ha moltíssima emoció, el Levante ha sigut capaç de vèncer Osasuna, de completar la remuntada a missa gol de Taeyong. Li feia molta falta també un gol com este al bo de Taeyong. Són les 11:18, ara de seguida comencem amb la nostra bateria de titulars, perquè avui és un dia important per a l'esport valencià. No volem oblidar-nos de la gesta heroica que ha fet també València Bàsquet, que ha gelat la caldera grega del OAK i que ha sigut capaç de forçar el quint i definitiu partit al Roig Arena. Se jugarà la pròxima setmana i li podia donar el passaport a València Bàsquet camí de la Final Four, que es disputarà en este mateix pavelló, l'OAK grec, on ha sigut capaç esta setmana d'igualar el 0-2 advers que portava des del començament de la sèrie en el Roig Arena. Anem a parlar-vos molt de bàsquet i d'esta victòria extraordinària, sense esgoten els adjectius, de València Bàsquet, però abans tornem al Ciutat de València per a saludar primer a Carlos Urrutia. Hola, Carlos, bona nit.
3: Què tal, Salva? Com estàs?
0: Bé, pues no sé com van els nervis, esteus, els de la graderia. Supose que el vestidor serà una autèntica festa, perquè avui el que s'ha viscut en el Ciutat de València, Carlos, ha sigut també extraordinari,
3: Molta gent en la grada demanava un tranqui macín, Bueno, moltíssima gent, la veritat és que sí. Per mi no te preocupes, que està tot controlat. I estic en un punt en la zona mixta ara mateix on tinc tir de vista el túnel de vestidors. Ara veig a Héctor Rodas, que està parlant en Morales, estava també en Matiu Raya en passat, ara està en les crosses també el xiquet Carlos Álvarez, estava parlant del president de Llevant, Amalesio Lichi, l'entrenador d'Osasuna, està felicitant-se ara Iborra amb Héctor el director esportiu del Levant, i la veritat és que ara és el moment un poquet del baixó després de tots els nervis i tot el patiment.
0: De la bajona, efectivament.
3: Sí, és que és veritat. I m'ha fet molta gràcia ara sentir en la zona mixta quan ha pujat l'entrevista, quan Víctor ha dit, no, és que si no ma mare me renyi, si dic catxo. Sí, jo ja t'he dit, l'altre dia...
0: Estava en la llotja i el que ha viscut.
3: Farà un parell de mesos i, clar, li va a cridar a Moreta immediatament per al sendemà anar-nos d'esmorzar al costat de Mestalla, curiosament. I la veritat és que és un tio que... Jo quan es comencí allà per l'any 87-89, m'ajudava un to i estava molt jove. Entonces, la veritat és que m'alegra molt per ell, per més de 50 exjugadors que l'han acompanyat en l'homenatge, a més de Jim, per suposat, i de llegendes com en Los de la Torre, con Ballesteros. La veritat és que ha sigut emocionant i la millor manera de rendir-li tribut a mixa victòria d'avui.
0: Que avui es retira, l'històric jardiner del Levante Unió Esportiva, Raimon Ferrer, que és molt bruto, però que també és molt bon tipus i segur que ha plorat quan Eta Eijong ha fet el 3-2 definitiu per al Levante Unió Esportiva. Estem de seguida per ahí per escoltar novament des del Ciutat de València Carlos, a Luis Castro, i crec que algun protagonista que podrem escoltar esta nit en la sintonia del 90 sí. Minuts, gràcies al treball i en son amista de Carlos Urrutia. Així que, Carlos, en el moment tingués qualsevol protagonista o comença Luis Castro, ens avises, val?
3: Jo te va siguent.
0: Bueno, pues este és un punt de connexió. L'altre, pues el tenim en el OAK grec. A donar la seva roda de premsa, com és habitual, en anglès i per a l'Eurolliga, Pedro Martínez, però per a Movistar crec que podem escoltar ja en espanyol, en castellà, Pedro Martínez, que ha d'estar exultant.
4: Hemos sido capaces del tercer cuarto, ellos han salido con una agresividad defensiva tremenda, hemos tenido muchísimos problemas para incluso para mandar los sistemas, han estado increíbles ahí. Muchas acciones de mucha personalidad de los jugadores, de Jaime Pradilla, de Montero, de Darius Thompson, ¿no? O sea, bueno, muy bien pues la mentalidad de los chicos, y ya está, nos hemos ganado la oportunidad de jugar un quinto partido, que yo creo que ya de por sí es histórico, y si lo ganamos, pues más histórico todavía.
5: ¿Cómo se calman ahora un poco los ánimos para en algún momento a lo largo de las próximas horas decidir a los

Montero i València Bàsquet silencien de nou l'OHK grec i el Roig Arena viurà el quint i definitiu partit abans de la final a 4 després d'haver perdut com a local els dos primers partits de la sèrie. Els tarons han guanyat dues vegades en la Caldera Verda de Panathinaikos, una doble gesta que confirma que pot asseure's en la taula dels més grans del bàsquet continental. Amb el 86-89 d'avui, València Bàsquet és el segon equip en la història de la competició que alça un 0-2 a Panathinaikos després que ho fer al Real Madrid en 2023. El Llevant alça un 0-2 i guanya un partit històric i definitiu. El Granota primer han sigut capaços d'alçar un 0-2 en contra i després de pegar-li la volta definitiva al marcador amb un 3-2, obra de Eta i John Camel Cap, que ha fet esclatar l'eufòria en el Ciutat de València. Lucas Beltrán vol estar a San Mamés. L'Argentí ha completat una part de la sessió al costat de la resta dels seus companys després d'estar tota la setmana sense entrenar amb el València. El davanter argentí continua avançant en la seva recuperació, però és encara dubte. Marcelino dona la seva versió. El tècnic del Villarreal ha explicat els motius pels quals no continuarà sent l'entrenador.

0: que la racha continúe.
1: Lo que nos hemos preparado durante toda la temporada, pues precisamente para afrontar con las máximas garantías este tipo de partidos, ¿no? Sabemos que son partidos igualados, que son partidos donde los detalles pues marcan las diferencias, y el tú estar mentalmente fuerte pues hace que al final esos momentos de juego pues sepas aprovecharlos.
2: L'Elda Prestigio, semifinals de la Copa de la Reina. L'Elda Prestigio ha accedit a les semis de la Copa d'Handbol després de derrotar Ver 23-18 amb un gran partit de Malena Valls a un Sporting La Rioja penalitzat pels errors que van eclipsar l'excel·lent actuació de la seva portera, Giandra Rodríguez. L'equip alacantí jugarà demà a les 4 i quart les semis. L'Orneo Alacant tanca la permanència. L'equip alacantí ha aconseguit la permanència matemàtica en la Lliga Sobal, categoria en la qual debutava esta temporada després de superar la de Mar de Lleó 35-32. L'Orneo, molt més necessitat de punts, ha sentenciat el partit en l'inici del segon temps gràcies a la seva solidesa defensiva i a l'actuació del seu porter Failde. Adeu a Santi Valladares, l'entrenador del Peníscola de futbol sala. Santi Valladares ha anunciat que es retira a final de temporada. El tècnic gallec que ha entrenat l'equip del Baix Maestrat durant els últims 5 anys sempre serà recordat per la consecució de la Copa d'Espanya de 2025. Les 11:33, un alto en el camí, la primera pausa. Esta nit de divendres en 90 minuts. Tornem de seguida ja.
3: Vigosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
10: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Estàs escoltant 90 minuts amb Salva Folgado.
13: La maldad y el terror Coyi puede dominar y con él su robot Mazinger.
2: Són les 11:36 i ara de seguida escolta Luis Castro en roda de premsa des del Ciutat de València, però com que els tenim per ací, pues anem a explotar-lo una miqueta més. Vos han contat el partit fantàstic que ha tornat a fer València Bàsquet en el pavelló OHK de Grècia d'Atenes, l'escenari, on esperem que també estiga present València Bàsquet, perquè allí va disputar-se la Final Four d'esta temporada. Els tenim per ací i anem a aprofitar. Espero que hagin baixat les pulsacions, perquè vaig a partit. Bé, doncs ens han contat el partit Luis Urrutia i Nacho Rodilla, que encara estan per ací, jo crec que gaudint d'una victòria absolutament inesperada. Nacho, Luis, jo no és que no confiara en el joc de València Bàsquet, però temia un arbitratge hostil, temia un públic hostil i temia fins i tot que aquesta pressió

0: Acció ambiental podia passar-li factura al conjunt de Pedro Martínez i no ha passat en absolut i afortunadament el que jo preveia, Nacho.
1: Sí, confiança jo crec que teníem total en el xoc de València-Bàsquet, però clar, era un factor important era aparèixer bé en el partit, no? I ahir València-Bàsquet ha tingut la claretat d'idees al començament, situacions de generar moltes avantatges en eixes o transicions, o arribar jugant, i ahir en el balanç defensiu arribava no ben emparellat Panathinaikos, o un poc endarrerit sobre la inèrcia ofensiva de València-Bàsquet, i ha penalitzat de manera molt clara. Aquesta inèrcia inicial jo crec que ja ha plasmat que València-Bàsquet tenia més arguments en pista i te tenies que refer o suportar a l'ambient hostil, a tota esta situació, a l'arbitratge, que no has deixat ni que apareguera, no? Perquè has tingut el domini en el marcador pues, pràcticament quasi tot el partit, però és un València-Bàsquet coral, que apareixen jugadors, parlàvem al llarg de l'eliminatòria que Darius Thompson se tenia que sumar, s'ha sumat, ha aparegut també Pradilla, Braston Key, increïble, i tens un tio que està per damunt de la resta, però de la resta de tota l'Eurolliga, que és Montero, que porta en volandes a l'equip i quan més necessita té tenen els teus, apareix d'una manera diferencial. Has passat un moment delicat, que ha sigut aquest moment que se fica Panathinaikos en el mesú dos o tres accions i té diversos atacs també per a penalitzar-te, no ho fa, i València-Bàsquet torna a comandar, torna a tindre eixa situació de facilitat o fer, que va ser, si això ha sigut un infern, però el que li espera Panathinaikos així també va ser-ho.
0: Parlem, Luis, al llarg de tota la temporada utilitzem adjectius com fantàstic, meravellós, magnífic, increïble, però és que avui també se'ns esgoten els adjectius després del joc de València-Bàsquet. És que ha tornat a guanyar en Grècia. És que ha guanyat tres vegades esta temporada.
2: El partit acaba de concloure fa una estoneta i no tinc les dades, però quants equips hauran guanyat dos partits seguits en un play-off en casa de Panathinaikos? Pues segur que hi ha algú, però no seran molts els que hagin aconseguit.
0: Però històricament, ho hem comentat al llarg de la retransmissió, en el tram final, solament havia sigut capaç de fer el Real Madrid.
1: La remuntada que ja
2: sí,
1: contra Partizan, se va produir d'una manera també curiosa, que va ser aquell moment que
2: moltes expulsions, moltes baixes conflictes, dels seus equips,
1: I jo crec que avui València-Bàsquet ho fa per la via del bàsquet, de bones solucions, inclús quan ells volen aquest nivell, aquest plus d'agressivitat sobre la pilota, és que València-Bàsquet no s'ofusca, al contrari, facilitat, passades de més, dos, tres passades extra per a trobar situacions a l'esquena de la defensa, situacions obertes, bueno, un València-Bàsquet molt complet, diferencial, i que no li has donat pràcticament, sí, ha tingut sensacions de tornar per caràcter al partit, Panathinaikos, de tindre aquest espíritu competidor que també té l'equip d'Ataman, però en quant a solidesa i en quant a arguments els nostres han sigut molt millors.
2: I tot és de recursos de bàsquet, no? Perquè sí. Recordem que València-Bàsquet en el segon quart guanyava per 15, que d'estar 15 amunt a passar a un avall, estava perdent 49-48 en el marcador, l'equip no perd la cara, torna a ressorgir i guanya el partit en un final molt apretat, on Montero encerta els tirs lliures, on hi ha molt d'encert també en el tir de 3 punts de Panathinaikos, però no és prou, no? Per a el que està considerat el millor equip d'Europa, o un dels millors equips d'Europa per a estar, és que organitzen la seua Final Four. I en eixa Final Four ja està Olympiacos, que és el seu gran rival. Avui, a més, s'ha classificat Fenerbahçe. També està el Real Madrid. És l'única sèrie d'este playoff que va al quin partit per a mi el que està fent València-Bàsquet, per a mi, Salva, se m'esgoten els adjectius.
0: Sí, a mi m'ho corre igual.
2: És una cosa bàrbara.
0: A més de tot el que comenta Luis, que li dona a Nacho més importància a la victòria, és que esta és una plantilla que té, crec que, 26,5 o 27 milions de pressupost contra els 9,5 que té València-Bàsquet. Te triplica en el pressupost.
1: Sí, és que ells tenen jugadors que estan en un nivell de pasta bestial. Són els jugadors que més cobren d'ell. No és prou això, és a dir, una vegada que tu o t'equipares en quant a que tens també la teua capacitat econòmica, que tens una plantilla llarga, que tens jugadors que se sacrifiquen per l'equip, pues tot això i aquests arguments valen més, no? El de pensar abans en l'equip que en el teu, de sumar-te de diferents maneres en un partit al millor en el que no estàs encertat, i ahir València-Bàsquet té molts jugadors d'aquest espírit, d'aparèixer en el partit per a sumar en una defensa, per a aparèixer i agafar un rebot. Fixa que València-Bàsquet moltes vegades es xicoteixen els que sumen el rebot ofensiu, no? Són

0: coses que València Bàsquet té per damunt de, del nivell de pasta que faci un equip o un altre, d'este nivell de pasta de Panathinaikos, i després crec que també el que hi ha que otorgar-li és esta mentalitat. Este equip és guanyador a tope. És guanyador a tope perquè apareix en els pitjors escenaris i no és tan sols que guanya en agonia, perquè ha guanyat apretat, és que mostres un una superioritat en ese bàsquet total que els nostres implanten al llarg pues, pràcticament dels 40 minuts. Anem a veure, ara tot torna així, ara València Bàsquet crec que té una espenteta per davant de Panathinaikos perquè este colp en l'anímica a l'equip d'Ataman crec que el deixa fotut, i a veure si pega el col definitiu en el Roig Arena per a establir-se per primera vegada en una possible Final Four. I este equip no té meta, se planteja cada encontre com si fos una finalíssima i en aquesta mentalitat afronta els dos partits d'allí.
1: Vale, Sebasquet encara no ho ha comunicat, diu que ho comunicarà pronte, Luis. Se va disputar el quint partit, però s'han de solucionar també moltes coses a nivell organitzatiu, perquè estava previst també, crec, per a la mateixa data, un partit de Lliga.
2: Sí, ha programat un Saragossa-València-Bàsquet per eixe dimecres. Veurem si el partit es juga en dimecres, si s'avança alguna jornada, però ara la CB deu de reprogramar eixe encontre entre el Casa de Mont-Saragossa i València-Bàsquet. El calendari està tan apretat que mira com es produeix un partit d'Eurolliga mateix dia que partit de Lliga CB. Això el bàsquet ho té que resoldre.
0: No li van a cabre, els partits. I en una possible Final Four crec que és l'enfrontament contra el Barça que està establit en aquest cap de setmana. O sigui, tindries que recol·locar el de Saragossa i si accedires a la Final Four, un altre partit. S'acumularien previ a jugar els play-offs de la Lliga CB. Però bueno,
1: una cosa, que s'acumulen.
2: Sí. Que pensen els que tenen que pensar i ja està. Però per a València Bàsquet, en su dia, fa una setmana que tens l'opció de quin partit en el Roig Arena s'obri el cel, no? El cel esportiu per a continuar aplaudint. És que no pararíem d'aplaudir a este València Bàsquet de Pedro Martí.
0: És per a ficar-se en peu i aplaudir de manera continuada al xoc de l'equip, a lo que fa València Bàsquet en pista. I damunt crec que l'Eurolliga ja estava aprofitant-ho, però està donant-li una estirada a esta eliminatòria que està siguent bestial, en quant a nivell de bàsquet, en quant a nivell de... No,
1: probablement la millor eliminatòria.
0: En molta diferència, ratllant l'excel·lència, fixa't al final, encara que avui domines tu, però fixa't en quines diferències han acabat tots els partits, no? I cadascú guanyant fora de casa. Bueno, anem a veure. No sé si se queda de mena Atenas per a jugar a quin partit, perquè s'han pegat els dos gols ja quasi definitius, però no, tornarà així al Roig Arena, que va viure un ambientàs de nou.
1: Una meravella de partit i una meravella escoltar-vos, Luis Urruti i Nacho Rodilla. Gràcies, bona nit.
2: Adéu, salve, bona nit.
1: Mentre xerràvem amb Luis i amb Nacho, València Bàsquet, que ha confirmat l'horari per al quinti definitiu partit, serà dimecres 13 a les 9 de la nit en el Roig Arena. Entrades a la venda ja des de demà dissabte a les 10:30 del partit. Així que horari confirmat per al quinti definitiu partit dimecres 13 de maig a les 9 de la nit. Resta un quart d'hora per arribar a les 12. Està parlant en la ciutat de València el tècnic granota Luis Castro. L'escoltem.
3: La sensació és que en este club no, o este equipo no sabe ganar un partido sin amagar con el infarto para todo el mundo. No sé cómo lo has vivido, porque ha sido un partido de muchas emociones, ¿no? Al principio ese autogol, el 0-2, la sensación de que se escapa todo, la locura del 2-2. ¿Cómo has vivido todo lo que ha pasado hoy?
4: Con el mínimo de emoción posible, porque tenemos que estar concentrados en algunos detalles que se estaban pasando. Pero es claro que es una película de gran partido de fútbol, de uno de los grandes partidos de fútbol. Yo pienso que más importante que esto ha sido la demostración de mentalidad de los jugadores, porque cuando empiezas un partido perdiendo 2-0, las dos primeras veces que van a tu portería, el primer remate es nuestro, de Víctor, ellos cuando van dos veces tienes la infelicidad del autogol y después hacen el segundo gol, palo y gol, se podría hacer palo y fuera, palo y adentro. Es como si todo está pasando mal, pero el equipo ha sido muy positivo, ha sido una mentalidad increíble, ha peleado por cada balón, ha presionado muy bien y pienso que mismo a la mitad ya podríamos estar ganando, porque tuvimos ocasiones para...

0: Cuevas y Gonzalo Villar, y en punta estarán Andrés Silva y Álvaro Rodríguez el Torito. Se espera una buena presencia de públic, tot i que l'horari no és el millor a les 2 de la vesprada, però, com dic, partit que pot marcar la permanència de l'Elx esta temporada en primera divisió.
1: I de la Tanatori League passem a la Hipertensión, la segona divisió. El Castelló visita demà l'Alfonso Murube per enfrontar-se al Ceuta. Serà a les 2 de la vesprada. La prèvia és de José Luis Gual. Hola, José Luis, bona nit.
2: Què tal, companys? Bona nit. Pues demà partit important per al Castelló, que juga en, està ahí en mitja taula, que no pot, evidentment, encara que les matemàtiques encara li donen alguna que altra opció, aspirar al playoff, i evidentment també es troba automàticament salvat. Però és un equip que no s'ha deixat anar i, de fet, ve de guanyar el Molinón davant del Real Sporting. Per tant, un partit en el que hi ha que parar-li molta atenció. Va parlar també de l'equip i d'algun dels seus futbolistes, com ara el davanter Marcos Fernández, Pablo Hernández, ahir en la sala de premsa, en esa conferència de premsa prèvia al partit. I en el plano estrictament esportiu, hi ha que dir que recupera, en teoria, Diego Barri, i Ronaldo també està recuperat de les molèsties que tenia en l'esquena. Per tant, la incògnita a hores d'ara és saber si Barri tornarà a ser titular d'eixida o si tindrà que estar esperant la seva oportunitat en la banqueta. La resta, més o menys, l'equip de sempre, i després de la derrota davant del Córdoba, evidentment en l'obligació, no?, de tractar de buscar els tres punts per a donar un passet més cap a aquest playoff, en una jornada més en la que hi ha molts creuaments d'equips que estan immersos en aquesta lluita pel playoff d'ascens o per l'ascens directe, i per tant aquells que siguen capaços de sumar de tres segurament pegaran un pas de gegant. Partit, com dic, a partir de les 2 de la vesprada, juga el Castelló a Ceuta, o contarem en el punt a punt en Apunt Ràdio.
1: Les 11:54, gràcies José Luis Gual, una pau, pausa, un alto en el camí i obrim tertúlia. Vinga, ja, que és tard.
3: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en Apunt Ràdio.
4: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.
1: Avui anem a veure la tertúlia més tard que mai, però és que han passat moltes coses esta vesprada. Estan per ací ja molt atents, esperant el seu torn, molt educats. Paula Lerín, hola Paula, què tal?
12: Què tal, bona nit.
1: No sé si l'al·lèrgia va deixar avui parar a Paula, eh?
12: Ja, estic un poc fastidiada, però bueno. No, però
1: és d'aquestes cròniques que al cronista li toca canviar-les a última hora.
12: Sí, que no pots tancar-la. A més, jo ja estava tancant-la, jo dic, és que no, i efectivament, però bueno, quan passen aquestes coses que la canvies per un bon
1: positiu,
12: motiu...
1: Efectivament.
12: Sí,
1: sí. Sí, sí. No sé si a tu t'ha passat, Pau, si estaves en el diari o...
13: Sí, estava en el diari, però estava en el tema de València Bàsquet, que ha fet un partidàs brutal, i que la veritat és que ha sigut una molt...

0: mostra d'orgull increïble veure com l'equip es clava o força aquest quint partit en el Roig Arena, com torna la sèrie en un entorn tan complicat, en totes les coses que han passat estos últims dies, però sempre pendent, òbviament, del futbol, on el Llevant no fa més que confirmar la sensació que tinc, que tots els equips de la zona baixa tenen un grau de consciència molt superior a la que té el València.
1: Efectivament, tenís a Tanatori League, com va batejar Montalt en este programa.
2: Me fa molta gràcia, me fa molta gràcia.
1: Sí, no ha sigut un èxit lo de la Tanatori League. Ara recuperarem, Juan, no t'ho he posat en el guió, ara recuperarem la sintonia. En el Ciutat de València està Carlos Urrutia en compañía de qui va parir esta idea de la Tanatori League, que és Manolo Montalt. Hola, Carlos, hola, Manolo.
3: Exacte, així estic en Manolo, que t'estàs sentint, Selva.
1: Hola, Manolo.
4: Hola, què tal?
1: Bueno, pues la Tanatori League, que li ha pegat foc el Llevant a la Tanatori, Manolo.
4: En un partit s'ha de ser super, super, super entretingut, perquè si ja nosaltres ho hem disfrutat i ho hem gaudit, jo imagine a qualsevol aficionat neutral, és a dir, que no siga del Llevant ni de Osasuna, ni que tinga el seu equip jugant en la Tanatori League, ha sigut un partit bestial. O sigui, és que el minut 11 el Llevant perdia 0-2, el minut 34 el Osasuna quasi se clava davant de la porteria per a fer el 0-3, i el 35 canvia tot, a més d'una manera radical. I jo crec que la segona part del Llevant, cuinant-ho a foc lent, remant fins a arribar a la vora, crec que ha sigut un final d'èxtasi absolut, un molt bonic homenatge a Raimond, i bueno, una victòria del Llevant que pues posa, com hem dit, la Tanatori League pues, pates per amunt.
1: I està la seva sintonia de la Tanatori League.

0: Pues entre els morts està el Saltell Llevant, que li ha guanyat 3-2 a Osasuna, supera la classificació, Paula, al Deportiu Alavés. El que ha de fer, per així definitivament, és tornar a guanyar dimarts a les 7, que juguen en Baleidos contra el Celta. Paula, Pau.
1: És que este equip té molt clar...
0: M'agrada que... este Paula Pau, de avui. Perquè jo a Paula també li dic Pau.
1: Sí, és de veres, és de veres. A més, dos tertulians que estem molt forts. Pau molt més que jo, però jo ja estic ahí...
0: Estàs ahí, no?
1: Sí, sí, estic donant-li canya al gimnàs. Bueno, bromes a part. És que a mi m'agrada molt este Llevant de Luis Castro aquí. Ho he dit en diverses ocasions, que crec que és un equip que sap molt bé a lo que juga. És de veres que el començament del partit a mi se vol en pròpia porta, que jo no me'l creia de tot, ja que jo deia, és que si ese centre no n'hi anava a cap lloc, o sigui, però és de veres que aquesta mentalitat tan forta...
0: Però Paula, perdona, perquè crec que és tan protagonista des del Ciutat de València, Carlos Urrutia. Carlos.
2: És protagonista i ho ha sigut tan voluntària com involuntàriament el polivalent jugador de Xeraco, que a més té el peu dret envenat i que ja està en la sintonia del 90 minuts. Salva, ja t'està sentint.
3: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bona nit. Bueno, suposo que estareu en un somni després de lo que heu sigut capaços de fer. Ho estàvem contant a hores d'ara, i ese gol en pròpia porta, primer, després el gol de Budimir, el 0-2, que pràcticament vos deixava sense opcions, però no sé si amb coratge, amb molta fe, amb molt de cor, Víctor, primer ha arribat la Igualada, has fet tu dos gols, i a última hora, encara que ha costat, pues ha arribat el de Eta i Jong, que bueno, ha fet embotxir absolutament el Ciutat de València. Conta'm com estava ese vestidor, ara quan l'has abandonat, i fonamentalment quan heu deixat l'herba del Ciutat de València i vos heu clavat els xunys en ese vestidor principal del Ciutat de València, Víctor.
3: Bueno, el vestidor pues, està molt, molt feliç, molt contents per aconseguir esta victòria tan important per al club i bueno, conscienciats també en el que tenim per davant i desitjant que arribi el pròxim partit.
0: Has sigut molt honest en la entrevista que t'ha fet la companya Cristina Bea, perquè bueno, has dit, ho has admès, que has tirat a central, el que passa que bueno, la pilota s'ha enverinat i has fet un gol també de bandera.
3: Sí, crec que en la vida hi ha que ser honest i bueno, lo important és que he pogut ajudar a l'equip amb aquests dos gols i molt content.
2: Volies dir que si no ta mare, Víctor, sí. T'ho dirà, eh?
3: Sí, ma mare m'ha dit sempre que no n'hi ha que dir mentires, entonces preferís no mentir a ningú.
0: Víctor, t'has enxufat també de quina manera dins de la formació de Luis Castro, aprofitant aquests minuts, jugant partits importants i a més fent-ho bé, independentment dels dos gols d'avui, que en esta permanència, si finalment i tant de bo siga així, l'aconseguís el Llevant, aquests dos gols tenen la seva valua, el seu pes en or, Víctor?
3: Sí, la veritat

0: És que crec que en el temps li donaré el valor i la importància, però bueno, ara estic focalitzat en l'objectiu que tenim grupalment i bueno, anem a anar a Vigo a competir, a fer un bon partit i a treure els 3 punts.
1: Bueno, el Gevangui Victoria guanya 3-2 a Osasuna, però a partir d'ahir te vaig a demanar un pronòstic per a la resta de partits on està en joc la permanència. Nosaltres així hem batejat esta lluita tancada per fugir de la permanència per, com la Tanatori League, perquè ahir esteu molts que no voleu morir, que voleu abandonar el territori, que voleu tornar a la vida, però hi ha molts equips involucrats esta temporada, Víctor, és una lluita emocionant, desesperada. De moment vosaltres esteu al Sant 3-2 a Osasuna, però te demane pronòstic, per exemple, demà per a l'Elx a la vez. Què esperes i fonamentalment què vos convé?
0: Bueno, no penso en això, crec que...
1: No vas a fer la quiniela, no? Que te vaig a,
0: no,
1: que te vaig a
0: demanar. No, perquè bueno, al final no sabem qui va ser el nostre rival en les pròximes setmanes. Al final crec que està tot en un grapat i qualsevol equip que tinga 2 victòries consecutives pues, pot eixir d'ahí. Nosaltres desitgem que siga el nostre cas i no pensem en els altres. Prou tenim en preparar els nostres partits i intentar traure'ls.
1: Però dona compte sense que me dones un pronòstic, Víctor. Heu jugat avui llevant Osasuna, demà Elx a la vez, després Sevilla Espanyol, Mallorca Villarreal, Atlètic Club València, Real Oviedo Getafe, Rayo Vallecano Girona. Hi ha una emoció terrible. Víctor, suposo que a vosaltres no vos farà gràcia, vos agradaria estar fora d'esta zona, però per a l'aficionat neutral hi ha una emoció absoluta en esta zona, Víctor.
0: Sí, entenc que l'aficionat neutral estiga disfrutant d'aquesta lluita, però bueno, nosaltres al final som els que la patim. Sí que és veritat que si inicies la jornada després d'una victòria, pues, veus la jornada completa més tranquils que una derrota, per supost.
1: Pròxim partit, Balaïdos contra el Celta, Víctor. Ells tenen opcions d'Europa, també tenia opcions d'Europa Osasuna. Com esperes ese duel de Balaïdos?
0: Bueno, un partit complicat. Al final ells tenen una idea de joc molt clara. Crec que són un dels millors equips col·lectivament segurament de la Lliga. Allí en casa són molt forts. I bé, nosaltres pues, en les nostres armes intentarem combatir-los.
1: No sé si Carlos o Manolo teniu l'última per a Víctor.
2: No, només de deixar que mos conte què li passa al peu.
0: Bueno, no, he tingut ahí un percance en una pilotada, he apoyat mal i m'he fet un poc de mal el turmell, però estic bé.
2: A recuperar, gràcies.
1: Víctor, gràcies. Víctor García, que s'ha disfressat avui de Carlos Espí, ha fet 2 gols decisius per igualar el partit i a la fi, i afortunadament ha aparegut el cap de Taillon. Manolo, li feia falta, també moltíssima falta, a Taillon un gol com este per a que el futbolista s'enxufe i per a que pugui enxufar un altre efectiu important a la seva davantera, Luis Castro. Manolo.
3: Recordem que en Cornellà el Prat va tindre la victòria en els seus peus. Exacte. I que bueno, malauradament va tirar el baló al cos del porter i en el dia d'avui bueno, pues, ha fet de caçagols en l'ara xicoteta, tirant-se en planxa en una prolongació al segon pal i afortunadament ha pogut, bueno, pues, jo crec que refer-se una miqueta d'aquella errada i bueno, deslligar la bogeria absoluta en els reus en la nit d'avui.
1: L'última, Carlos, què me contes a hores d'ara? Suposa que se n'ha anat ja a Osasuna, fotut l'equip en Navarrés. Sí. Que jugava l'accés a Europa.
2: És que ha fet un paperó en 0-2, sí, tio.
1: Absolut.
2: Una cosa de locos.
3: Que lo de Sergio Herrera espera estudiar-ho,
2: Sí.
1: A veure, és un...
3: Però per part de la ciència.
1: És que és un porter que és algo personatge, és un molt bon porter, però és algo personatge
2: però, escolta,
1: i de repente...
2: És que se n'ha anat del camp abans de veure la Rocha, ja sabia perfectament, com el xiste de Jaimito és el mateix. Ja ho ha fet, me'n vaig, pues és així.
1: Bueno.
2: I no res, així hi ha tranquil·litat dins de la calma i serenitat, però, clar, alegria condicionada perquè el Llevant no depèn d'ell mateix, ara mateix.
1: Efectivament. Tenia que guanyar, ho ha fet, però encara necessita ja continuar sumant de 3 i tant de bo guanya Balaïdos contra el Celta. A desmontar i a replegar trastos. Carlos Urrutia, Manolo Montal, vinga. Gràcies, bona nit.
3: Ale,
2: adeu.
3: Vaig a bé.
1: Tanquem el Ciutat de València i ens quedem així en l'estudi de Punt Ràdio, en Juan Alpuente, al control de so, parlant d'esta Tanatori League. Avui Pau Pardo escrivies en... Bueno, se pot llegir en la web de Superdeporte la situació d'Europa, lo barata que està Europa, que és algo que també ha comentat Paula, l'entrant en esta redacció, i com la desaprofitada l'opció de jugar en Europa a València. Pau.
4: Sí, perquè al final, per a resultats que estan donant-se

0: en competicions europees, Europa va estar més barata que mai, i a mi com a València, com a club, crec que hauria donar-los molta vergonya estar fent patir el valencianisme una temporada com esta, en la que ha d'estar pendent del descens en lloc d'Europa, quan va haver tants puestos que donen accés a competició europea. Però bueno, és el València que han creat, el València que han convertit, i lamentablement va ser així.
1: Paula?
2: És que és una vergonya, és el que deia jo quan he entrat en este estudi, que està tan barata i veus ahir, no, al Rayo Vallecano, veus com els equips cada vegada són més grans, no, i evolucionen i creixen i aposten, i veus que un històric com el València, un gran de la Lliga, del futbol europeu, cada vegada és més xicotet, fa molta por, i a mi jo penso igual que Pau, que espera per a que al club li doni vergonya.
1: Un Rayo Vallecano amb el que podíem establir un paral·lelisme amb el València, perquè és un equip que ho té tot en contra. Sí. Propietat, estadi, mitjans per a treballar, i en canvi, mira, pum, final de la conferència, Pau.
0: Sí, la veritat és que sincerament, la gent del club, que a més es dona palma de tese en el pit, diguem que si són valencianistes, etcètera, etcètera, a mi me pareixeria lamentable estar veient com equips com el Rayo Vallecano juguen finals europees i ells continuen fent el paperot, contribuint a que el València siga cada vegada més xicotet, dins d'esta tirania que ha creat Peter Lim. A mi és que sincerament me dona molta tristesa, com dic l'altre dia, òbviament, pues, crec que el Rayo s'ha guanyat en mèrits propis estar en aquesta final de Conference League, però crec que el València vega aquest tipus de situacions des del sofà, honestament, espera que dimitisquen tots, i que no solament no vagin a dimitir, sinó que probablement la temporada que ve el València tingui els mateixos directius, a mi me pareix lamentable.
2: I a més, és que tu veus la final de la Champions, hi haurà dos canterans, estarà Canguilí, estarà Mosquera, la final de la Conference estarà Fran Pérez, o sigui que a més veus com, bueno, també Emery no, ja fa molt de temps, però veus que gent que ha passat pel València està on el València per història hauria d'estar, i sí que és de veres que veus i dius pues, en lo que han convertit el club. Jo l'altre dia l'estava pensant, dic, és que la final de la Champions hi haurà dos canterans del València, dos canterans que varen eixir com varen eixir, i ara veus l'equip que tens i ves un equip que no confia en el seu entrenador, que cadascú fa el que vol, i veus un equip com el Rayo Vallecano, que sí que confien en Íñigo, que van totes a una, que són una família, i que malgrat tot estan en una final europea, pues espera reflexionar i molt per a fer molta autocrítica, i haurien de canviar les coses que no van a canviar.
0: No, i que escoltes a gent dir-lo de fuera de València hace mucho frío, honestament, per a prosperar n'hi ha que eixir del València.
1: No, mira, Llarec, mira,
0: han demostrat
1: mira Mosquera,
0: infinitat de casos d'entrenadors.
1: Soler, Ferran, sí, futbolistes, clar, que està parlant també Paula, sí, efectivament.
0: Sí, home, òbviament que els paquets que el València ha fitxat en les últimes temporades, després d'eixir del València, han continuat sent uns absoluts paquets. Però els futbolistes de qualitat ha sigut d'eixir del València i començar a prosperar, perquè han anat a clubs que treballen de manera professional, que no només en guany, sinó des de fa anys, i òbviament això te posiciona en la possibilitat de lluitar per coses importants.
1: Quina sensació vos crea el fet de que l'Elx, l'Atlètic Club, determinats equips estan calfant els partits previs on se juguen moltíssim, demanant el suport de l'afició, que si la rebuda a l'autocar promoguda pel mateix club, que si una trobada de penyes, que si festen les penyes, que si música, ho està fent l'Elx per al partit de demà, està calfant l'ambient perquè tenen opcions europees l'Atlètic Club de Bilbao. Penseu que el València va fer el mateix de cara a dijous?
2: No,
0: que va.
2: Bueno, no.
0: De fet, crec que els equips que de la zona baixa que juguen en casa aquesta jornada, òbviament, tenen molt fàcil el tema de recibir a l'equip, de convocar a l'afició, però ja han anunciat els autobusos per a la setmana següent. Crec que tots els clubs de la zona baixa...
1: L'Elx ja ha anunciat autocars, sí, per a la següent setmana que juguen contra el Betis.
0: No, i que ha sigut una setmana en la que tots els clubs que juguen en la zona baixa o bé han fet iniciatives d'omplir la ciutat en cartells, han parlat de seus capitans, han fet actes de germanor entre els jugadors de la Pedrera i els del primer equip, llevat del Girona, que únicament ha fet arenga per xarxes socials, la resta d'equips ha parlat en actes, ha fet events, ha fet bueno, moviments que te fan veure que tenen aquesta autopercepció d'equip que es juga la vida i que tenen la consciència de lo que han de fer en els pròxims partits. El València, en aquesta seua antivalencianista política de ja, bueno, l'estructura esta del nou Mestalla, com andamios auxiliares, al final, mentre la resta d'equips, com dic, anuncien reviments, financen autobusos, parlen els seus capitans, el València ja té andamios auxiliares, que ningú es preocupe, que és molt, molt important.
1: Un article de Pau Pardo en Superdeporte que titula "Els equips de la zona roja retraten la falta de focus del València en la permanència". I efectivament, rivals del club de Mestalla, diu Pau, entre capitans a parlar, han convocat rebudes, han realitzat actes amb aficionats i canterans, han anunciat ajudes en desplaçaments fora de casa, i en el València no ha donat la cara, no ha donat la cara a ningú, i efectivament en les xarxes socials se parla de lo que estan parlant perquè no poden parlar d'una altra cosa. Què és del nou Mestalla, Paula?
2: És que en el València saben que no poden demanar-li res a l'afició. És que és que lo
1: li
2: saben.
1: Li demanarà Corberán, suposo que en la roda de premsa prèvia al partit
2: sí, però és que,
1: del Rayo.
2: És sí, que sí. Què més se li pot demanar a l'afició del València? Tots els dies 45.000 persones. És de veres que sí que crec que l'altre dia, no sé si, Pau, que tu estaves a Mestalla, jo crec que Salva, no sé si tu estaves, però crec que l'ambient va estar més calfat que mai.
0: Sí, molt bé.
2: Era molt... A mi em va deixar amb una sensació molt roïna perquè era un ambient que jo no havia vist fins ara en Mestalla. Que... I aquests equips, és de veres que l'Atlètic espera per entrar en Europa, no? Però pues el Sevilla... A mi el Sevilla em recorda un poc a la temporada quan el València es lluitava la permanència Baraja. Amb Baraja.
1: Efectivament, sí.
2: Que era la primera vegada que de veres veien que estaven per a descendir. I jo crec que per això... Ja és com que aquí ens hem, entre cometes, acostumat a que és ara la realitat del València i que com està també l'ambient... d'esta manera, jo crec que el club ha dit, mira, si diem alguna cosa, malament, si no diem també, i a més, qui va eixir a parlar? Carlos Corberán, que està super qüestionat per l'afició i que el seu missatge no arriba perquè és un tipus molt xelat, és que no quan parla, és que no transmet res, i els jugadors
1: no
2: pues...
1: empatitza, no? Seria la paraula.
2: Sí, sí, és que no, és molt...
1: No és empàtic.
0: Clar, és aixina,
1: no.
0: Però és veritat que Puado ha eixit a parlar en l'espanyol i no li ha demanat res a l'afició, de fet ha dit lo contrari. Yeah. La gent que ha parlat en els equips que es juguen la permanència, bàsicament han eixit a fer un acte de responsabilitat i mos anem a responsabilitzar de la situació i anem a fer-li front. El problema del València és que ja duguem molts mesos batejant-lo com el Salves Equip Pueda Club de Futbol. És un club en el que va com va perquè ningú es vol responsabilitzar de les coses. Perquè tots sabem que quan acaben els partits... lo que més li preocupa a futbolistes, entrenadors, directius, és ser el que no eix en la foto. Lluny de ser el que diu, mira...
1: Vaig a donar la cara, no?
0: Vaig a donar la cara, això és responsabilitat nostra, cada un en la seva parcel·la. Això està molt lluny de la realitat del València. Ho veiem a nivell de filtracions, ho veiem... Perquè al final tots els futbolistes, entrenadors, directius... Tots tenen mitjos de confiança, tots tenen representants i representants de premsa que traten d'imposar el seu relat i tots sabem que quan acaben els partits del València cada un d'ells activa un poc els seus canals per a tratar de ser el menys senyalat de la debacle del València.
1: El modus defensa personal.
0: Sí. Ixa actitud està molt lluny de ser la que un equip necessita per eixir d'una situació com esta a nivell deportiu. També està molt lluny de ser el que un club necessita per a créixer en els mercats, al voltant de les temporades. Està molt lluny, perquè en el València, per a començar, vivim en un club que fa 7 anys que se'n va a pique. Els directius, lluny de dimitir, únicament han fet que prosperar. Jo crec que a dia d'avui en el València es respira un egoisme absolut. Tot el món pensa en si mateixa. I això està completament renyit en responsabilitzar-se de les situacions i responsabilitzar-se de ser el més dirigent i professional en la seva parcel·la. Moleste o no a Peter Lim, moleste o no a la brevetat. I així n'estem. És que quan acabes partits els futbolistes... De veritat, el que més els preocupa és no eixir ells en la foto. A l'entrenador el que li preocupa és no eixir ell en la foto. I els directius, que se manegen molt bé, el que els preocupa és no eixir ells en la foto. I entonces, en este arrebato de poca o este arrebato d'irresponsabilitat, el València està en la posició anímica més feble.

0: de cara a salvarse en este final de temporada.
1: Me bebe lo que acabes de comentar, Paula, Pau, porque yo de la foto del Valencia contra el Rayo, juga a Mestalla dicho a Leset.
0: Sí.
1: Ens ha passat un oient el cartell de la tercera setmana sociocultural i esportiva celebració del dia de Benicalap, del 8 al 17 de maig de 2026, hi ha una sèrie d'activitats, val? Tots els dies. Dijous 14 de maig, a les 7, el nou Mestalla, el València Club de Futbol informa. És una xerrada que va produir-se dijous 14 de maig, a les 7, mateix horari que el partit. Qui participa? El director general Javier Solís. Xerrades en el carrer Poeta Serrano Clavero, local de l'associació veïnal. Javier Solís, el mateix dia del partit contra el Rayet, va a parlar del nou Mestalla, el València Club de Futbol informa.
0: Sí, sí, el mateix Javier Solís, que mentre el València cada vegada és un equip més xicotet i té un millor càrrec dins de la institució. El mateix Javier Solís, no? Pues ja està.
1: A mi me sorprèn, de veres.
2: Sí, a mi m'ha deixat un poc sense paraules. Que,
1: m'agradaria que de repente, bueno, pues Javier Solís diguera, mira, que no me'n recordava que el València juga a Mestalla, disculpa'm.
2: No, okay, que... ok, esa programació estiguera abans de que es conesquera el horari del partit. No sé, jo ja perquè és que me sembla tan fort que...
1: Anem a fer un seguiment de com acaba la cosa, però a mi, quan l'oient en xarxes socials ens enviava això, me sorprenia.
2: Home.
1: I m'ha fet memòria, Pau, quan diu, bueno, se volen apartar del focus de la foto, pues el dia del partit en la llotja hauria d'estar Javier Solís, i si complís amb el calendari, torna a dir, de la tercera setmana sociocultural i esportiva, celebració del dia de Benicalap, gràcies a l'oient que ens l'ha enviat, pues estarà oferint una xerrada sobre el nou Mestalla, clar, ara s'encarrega del nou Mestalla, Javier Solís, a la mateixa hora del partit de Mestalla contra el Rayo Vallecano.
0: A veure, és que jo crec que ja no, en la situació en què està el València crec que no se pot anar ja en mitges tintes i les coses crec que ja que dir-les com són. La temporada de Baraja, en la que el València es jugava a baixar a la segona divisió, quan la crítica periodística i de Mestalla era fonamentalment contra la propietat i contra la directiva, i el València anava cara a segon divisió, el València va preparar un desdechú en la premsa per a tractar de bueno, pactar una espècie de alto al fuego, perquè el més important era
2: no
0: que el
2: tota la premsa, a més.
0: Efectivament, per a que el València es salvara, la qual va ser dirigit, el desdechú va ser dirigit per Javier Solís, al que se li va fer veure a més que la política comunicativa d'aquell moment de supervivència crec que va ser de recolzament total a Baraja i als futbolistes jovens que Baraja havia triat per a salvar a l'equip, que la crítica estava siguent fonamentalment contra la directiva, en un context de més on Libertad de València estava més forta, on hi havia una sèrie d'iniciatives, i ara que... diguem que la crítica s'ha tornat molt més forta contra els futbolistes, que són els protagonistes de salvar o descendre al València, i que ells, per almenys a nivell de càntics de Mestalla, els directius, han eixit un poc de l'equació, entonces, jugant lo mateix, jo també tiro en falta aquest des de xiu informatiu per a demanar un alto al fuego. Entonces, quan el senyal principal és un, se pren una sèrie de decisions apressurades, i quan el senyal és altre, no. En el agreujant, a més, de que en este cas són els futbolistes que, vulguis o no, són els que tenen que salvar o els que tenen que descendre, i en aquell moment la crítica estava principalment dirigida no contra els que te tenien que salvar o tenien que descendre.
1: Paula, està clar, no?
2: Sí, sí.
1: Jo espere, Javier Solís, si no estàs escoltant, com que te passen este programa, lo que contem i tal, espere que rectifiques i que facis un exercici de la teua responsabilitat i que això siga una errada en el calendari d'esta Setmana Cultural de Benicalap i que fent un exercici, Javier, torne a dir, de la teua responsabilitat, estigues ese dia dijous on has d'estar, que és en la llotja de l'estadi de Mestalla, i no pegues a fugir i te'n vagis a donar una xerrada sobre el nou Mestalla, encara que ara t'encarregues, perquè no pares de dir-ho, del nou Mestalla i de la seva política comunicativa, encara que de la política comunicativa del club que estàs encarregant en les últimes temporades. Espere, Javier, que sigui una errada i que estigues en la llotja el pròxim dijous en l'estadi de Mestalla davant del Rayo Vallecano, ahí donant el callo i aguantant.

0: les crítiques. Tampoc tens massa crítiques, perquè l'escenari de Mestalla també el tens controlat i a tu l'agrada que cadascú interpreti el que vulga. A tu, Javier, l'agrada no te canta. Pel que siga, Javier?
1: Sí, no, pel que siga. De luego, sap treballar molt bé aquesta faceta.
0: Comunicaciones, Javier Solís se treballa de meravella. Les 12 i 22 hem de parlar del partit, perquè a tot això el València juga a Sant Mamés davant l'Atlètic Club de Bilbao, que ha calfat l'ambient, com ha recordat Pau abans, i que se juga la possibilitat de jugar novament en Europa. No serà en la Champions, però vol accedir a Europa. Va estrenar nou tècnic i, bueno, en aquest reset que busca també l'Atlètic Club de Bilbao, vol que el seu nou tècnic, bueno, pues, també tingui aspiracions europees.
1: Jo tinc molta por per el partit, honestament. Crec que entre el que se juga a l'Atlètic, la imatge que tenim d'aquesta eliminatòria de Copera, en la que en 30 minuts de Williams li varen servir per a eliminar-te, el fet que estigui veient un València en una tensió competitiva molt baixa, a mi el partit me fa molta por. Espero que els futbolistes que consideren que jugar en Mestalla últimament és complicat, facin una exhibició futbolística en un estadi com Sant Mamés. Espere.
2: A mi em preocupa perquè, a més, ho he dit abans fora de micros, si la Lliga durarà més.
1: No, vaig segur.
2: El València baixava a segona divisió, però amb totes. Em preocupa molt perquè jo avui, quan veia el Llevant, veia que este equip té ese espíritu de competitiu, més guanyador, mira com estava el partit i han remuntat. És que jo no veig cap indici del València de ser un equip resilient, deixar-me nosaltres que volem que s'acabi la temporada allà, perquè jo estic desitjant que s'acabi esta temporada allà, no puc més, i jo crec que ells estan de la misma mateixa. La diferència és que ells cobren el que cobren i estan representant a un equip com el que estan representant, però és que me dona por perquè veig un València amb poca capacitat de reacció, amb molt, molt poca.
0: Amb els germans Williams, o fonamentalment amb Nico Williams, recuperat, o sembla que recuperat, perquè, bueno, pues, vol arribar en òptimes condicions al Mundial, el que encara fa més por des de l'Atlètic de Bilbao.
2: És que té igual els jugadors, és que després ve l'Atlètic de Madrid, ve...
0: Bueno, també té raó, Paula. Sí, també té raó.
2: És que qualsevol jugador, és que... Un jugador que no ha marcat un gol des de fa mesos, jugava amb el València, gol. Un jugador que encara no ha marcat el primer gol, al València. És que no... És que té igual.
1: Jo encara me'n recordo que el Toro Fernández del Celta, l'únic gol que marca en Espanya, sigue al...
0: No me'n recordava, d'ell.
1: Sigue al València. Jo estava escoltant...
0: Va ser el substitut de Maxi Gómez, veritat?
1: Efectivament.
0: Sí.
1: Jo estava escoltant el partit en la ràdio des del Museu de Ciències Nacionals de Nova York i dic, el Toro Fernández este va marcar molts gols com a substitut de Maxi Gómez. I no n'he marcat més. Però bueno, al final jo el que veig és que el València ha de fer un exercici de responsabilitat important si vol salvar la categoria. En la puntuació que té no li va donar. Crec que li estem pegant en molta raó palos als directius, perquè al final la conseqüència de que el València tinga aquest equip i que duga 7 anys autodestruint-se és del màxim accionista i dels directius. Però jo crec que l'actitud dels futbolistes esta temporada deixa molt que desitjar. Jo crec que han dut massa lluny el seu pols o el seu egoisme. Crec que ho han dut massa lluny. M'està pareguent extremadament poc professional la seua actitud de seleccionar partits, de donar cares tan distintes a lo llarg de l'any. I sobretot que esta setmana no haixam, ja no sols en una roda de premsa, en una autoentrevista d'estes que fa el club... Per a que
0: sí,
1: ningú,
0: inclús en el mitjà de comunicació del club, clar, sí.
1: Ni siquiera en les seues xarxes socials personals. Tu veus, per exemple, ha parlat Antonio Blanco en els mitjos de l'Alavés, però hi ha un tuit d'un publicació en Instagram de Sivera, arengant a la gent, parlant, responsabilitzant-se. En resumius contes, jo crec que responsabilitzant-se de la situació que viu el club. Després són equips de la zona baixa, acabaran baixant 3, per molt en serio que se ho prenguen estos equips, però jo sí que estic veient que els futbolistes de la resta d'equips, cada un per les seues vies, està demostrant un exercici de responsabilitat que en els jugadors del València veig que estan eludint.
2: L'única manifestació, si es pot dir manifestació, va ser una foto de Ramazzani que va poner Antilien fins al final i ja està, i després se va anar a la

0: con el gol, que és de veres que jo vas veure la foto i vas dir, és que no toca, però és que és dels pocs que fa algo. És dels pocs que fa algo, però és de veres que jo dic, és que en quina realitat viuen, en quin món viuen, que li sembla bé pujar una foto jugant al golf amb com
1: les seves agències de representació, i dins de l'agència de representació el que s'encarrega de la comunicació.
2: No, i el club.
1: El club
2: perquè és un futbolista seu. Clar. Crec que el treball d'un departament de comunicació és dir-li a un futbolista que en una setmana com esta no pot publicar això, o a lo millor també seria faena dir-li a Marc Fenwick que no pot insultar a Mestalla cada vegada que parla.
1: Te ho anava a dir, mira, se m'havia oblidat, però la meua sensació quan vaig veure aquest vídeo amb aquesta entrevista amb el Chiringuito és, dic, pensé el mateix, dic, sempre que parla Marc Fenwick parla mal de Mestalla.
2: Sí.
1: És a dir, tu estàs fent un nou estadi, però no cal que parles mal de Mestalla, que no és intel·ligent tampoc, Marc Fenwick.
2: Marc Fenwick tendria...
1: Sempre diu que si és antiguo, que si és viejo, que si està desfasado...
0: Uf. No, lo que está es descuidado, que dona asco. Ah, perdó de la paraula, perquè jo adoro Mestalla i m'encanta, però és treballar i ja anar a veure el futbol és... Bueno.
2: Marc Fenwick tindria que...
1: Per no parlar dels coloms.
0: Mira,
2: és que... Bueno, que Marc Fenwick tindria que néixer 30 voltes per a construir un recinte que deixe el pozo i que tinga la història, la tradició i el respecte.
1: Que tinga el cor i el sentiment
2: que té Mestalla. Tindria que néixer 30 voltes. Però bueno, al final, com dic, un club que pressiona periodistes quan no li agrada lo que conten i no deixa valentia per a dir-li a Marc Fenwick que tanque... Que tanque el pico. Deixa molt que desitjar.
1: No, per a promoure, pues això, en xarxes socials, algun moviment de resistència de cara a l'afició i en esta situació delicada de cara a les últimes jornades de Lliga. Se'n queda sense temps, se'n compta moltes coses. La tertúlia ha sigut més curteta, però crec que amb el bàsquet i amb el llevant 12 victòries importantíssimes, estava justificada. Paula, l'Irene, és un plaer. Te torni a veure el diumenge.
0: Així
1: estarem. Diumenge pel matí, en el punt a punt.
0: Sí, a veure si... amb notícies bones.
1: Efectivament, m'agrada moltíssim. Ens ajudarà a comentar el partit de València femení, a veure si torna a la primera divisió femenina. Pau Pardo, un plaer, com sempre.
2: Moltes gràcies.
1: Juan Alpuente ha estat al control de Sopos, a part la Salva Folgado. Avui, este divendres, tanquem la tertúlia amb Paula Lerín i Pau Pardo. Gràcies, adeu, bona nit.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Salva Folcato.
1: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, a Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.

Demà, dissabte, és el Dia d'Europa. Es celebra cada 9 de maig recordant la declaració de Schuman, quan el ministre francès Robert Schuman va proposar que el carbó i l'acer de la República Federal d'Alemanya i França es someteren a una administració conjunta, impulsant així la primera comunitat europea, la del carbó i l'acer. Sí, és molt poc romàntic. En l'origen estan els diners i, tot i que després hem escoltat parlar i escoltem parlar molt de l'Europa dels pobles i de la pau. Val a dir que quan es posa en marxa la primera Unió, la Unió Europea que coneixem ara, feia 5 anys de la Segona Guerra Mundial i posant en una única administració aquests dos materials amb els quals es feien les armes, els impulsors van pensar que seria molt més fàcil impedir una nova guerra, si més no entre aquests dos països històrics enemics, França i Alemanya. I aquí afirma que els orígens d'Europa estan en l'Imperi Romà, qui amb la Pax Romana va sentar les bases de la unitat administrativa capaç de

0: que estarien dirigits per un Consell Europeu. Això ja comença a sonar-nos, no? Al llarg del segle XVII va haver prou voluntaris que feren propostes en la línia d'una confederació d'estats europeus. És el cas del filòsof Leibniz, qui proposava una mena de senat europeu amb representants de tots els estats. El britànic William Penn proposava crear els Estats Units d'Europa, amb un parlament on estarien representats els estats en proporció a la seva població. Aquesta idea dels Estats Units d'Europa apareix al llarg de la història. Montesquieu i Immanuel Kant són alguns dels noms que defensaren la idea d'Europa. O Víctor Hugo, qui va fer un discurs davant el Congrés Internacional de la Pau del 1849, on proposava la creació dels Estats Units d'Europa, una volta més, junt amb Giuseppe Garibaldi, Mikhail Bakunin o John Stuart Mill. Tots ells veien en la idea d'Europa la possibilitat d'evitar els conflictes bèl·lics. De fet, va ser després d'eixa Segona Guerra Mundial que va començar a caminar l'Europa que ha esdevingut en el que és ara, no? En un moment de polarització ideològica, on no ho oblidem, Occident va instaurar la por al comunisme, qui sap si va ser eixa por a que el socialisme posara en marxa el projecte europeu el que va fer que es posara en marxa l'Europa econòmica. Jo no ho sé, però és un bon tema per a reflexionar. És curiós com ara existeix la Unió Europea i continua havent intel·lectuals que demanen una Europa menys econòmica i més social, que treballi per la pau, o, si més no, menys somesa al dòlar, per dir-ho clarament, i més ocupada en les persones que vivim en ella. Siga com siga, quan repassem la història de l'europeisme, descobrim novament el paper dels intel·lectuals que jugaren al llarg de la història. Finalment, tindrà raó aquell que diu que la cultura mou el món. Són les 7:15 i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: complicidad de los genocidas que están sueltos.
1: Estem escoltant La memòria del cantautor argentí León Gieco. I és que parem atenció avui a una estrena teatral que esperem de fa mesos, Epílogo, de Chema Cardeña, que arriba a la Sala Russafa dijous que ve, dia 14 de maig. I té molt a veure amb la memòria. Esperem l'estrena per molts motius, perquè Cardeña és un autor, sempre esperem que estrene, no? És un autor que sap furgar-nos, siga fent-nos riure o plorar, sempre furga allà on provoca la reflexió, el pensament crític, posant-nos davant d'espills que d'envolta, no? Donant-li voltes al cap. Però, a més, Epílogo tanca un cicle de 10 anys i 4 funcions. Un cicle dedicat a la memòria històrica que canta León Gieco. La memòria històrica, bueno, un cicle de Chema Cardeña i la companyia Arden, que va començar l'any 2016 amb Shakespeare en Berlín, va seguir amb La invasió dels bàrbars, que ara vos sona molt com a cine perquè efectivament ha estat portada al cinema, i acabava amb El perfume del tiempo. Però el que anava a ser una trilogia, segons tinc entès, es converteix de moment en tetralogia amb Epílogo. El nazisme alemany, el franquisme i els assassinats que encara estan en les fosses comunes, o els desapareguts

0: premsa argentina han sigut focus per a Cardenya en un repàs a les grans misèries morals del segle XX. Això fins ara, però el segle XXI avança i ho fem com si no haguem après massa de l'anterior, no creieu? En epílogo, per la informació que tenim, Cardenya ens du a través de quatre generacions, des del 1936 fins als nostres dies, per diferents països, per mostrar-nos els efectes del feixisme. Xema Cardenya és autor, actor, director i docent de teatre. Com a autor ha publicat més de 30 obres, entre les quals Anoche fue Valentino, Mentirosas, La estancia, La puta enamorada, El idiota en Versalles, El banquete, Sueña Casanova, Ocho reinas, Las rameras de Shakespeare, Susan y el diablo, i així seguiríem. Ha rebut, entre d'altres, el Premi de la Crítica Literària Valenciana en dues ocasions, el de l'Associació d'Espectadors d'Alacant al millor text, el de la Crítica de Barcelona al millor text dramàtic o el Max Aub de la Generalitat Valenciana. I parem, perquè el que volem és parlar amb ell. Xema Cardenya, molt bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: I benvingut a l'Hora de la Cultura. Que necessari, no?, parlar de la memòria. M'imagine, fa 10 anys tu te planteges parlar-nos del nazisme alemany. En aquell moment, i ens corprens a tots, no?, perquè és molt dur, però és algo que ha passat i que està molt llunyà. En aquell moment tu ja tenies en ment fer la trilogia, fer aquestes tres funcions dedicades al nazisme, el franquisme i la dictadura argentina?
1: A veure, sí, en principi sí que ho pensava, perquè fa 10 anys, com tu dius, jo pensava que era una manera de recordar i una manera d'analitzar, no?, el passat per a comparar-ho amb el futur. I, òbviament, l'ascensió dels nazis a Alemanya va ser molt peculiar i, bé, jo pensava que seria una obra de reflexió, no?, i després vaig decidir fer La invasió dels bàrbaros, La invasió dels bàrbaros, que ara, com tu has dit, està al cinema.
0: Que demà es projecta, perdona, demà a les 5 i mitja en Bocairen, que no se li oblide a ningú.
1: Pues vinga, que vagin. I després també la dictadura argentina, perquè pensaven que eren tres punts de reflexió de coses que van passar. El que jo no sabia quan per exemple, estrenen a Barcelona, que Shakespeare en Berlín i La invasió es va estrenar a Barcelona, jo pensava que les paraules eren paraules per a reflexionar sobre l'ara, no sobre el passat. Però què passa? Que la funció de Shakespeare en Berlín va durar 6 anys, sí, i en aquests 6 anys les paraules dels personatges van agafar una actualitat,
0: sí,
1: una realitat que a mi em va fer por, molta por, perquè vaig adonar-me de que realment aquelles paraules i aquells fets estaven tornant. Jo mai vaig pensar que aquesta trilogia, que com dic, era una qüestió de record, de memòria, d'avís, no?, d'alarma o d'alerta, jo no pensava mai que anava a viure el que estic vivint ara, no? I aleshores va ser tot molt estrany. I jo pensava acabar en El perfume del tiempo, que per cert avui està a Canàries, que estan fent funció encara, i jo pensava que acabaria la història, però jo tenia la necessitat de tornar a dir no, jo no estic parlant del passat, estic parlant del present. I em faltava, diguem-ne, una via més, quasi 7 anys, 100 anys, vull dir, dels 90 realment, del 36 al 2026, per a recórrer ixe temps, ixa aventura que acaba el 21 d'abril de 2026 i que comença el 13 de juliol de 1936. Aleshores, jo necessitava guiar una miqueta la meva història, la meva trilogia, per a que la gent s'adonara realment que estàvem parlant d'ara, que tot el que jo he contat i que sí que ha causat reflexió i polèmica i que està molt bé, però que, insistís, jo no estava fent història, jo no estava fent un argumentari de Once Upon a Time, que diuen els ingleses.
0: Sí.
1: No? Jo estava parlant d'ara i em vaig veure la necessitat de tancar, perquè, com t'he dit, la funció acaba el 21 d'abril.

0: Escolta'm,
1: d'enguany.
0: Això té una història que jo vull que me la contes. Jo l'únic que sé és que el 21 d'abril de 2026 és una data molt important i és una data assenyalada per a tu personalment, a títol personal, veritat? Complia 100 anys la teua mare, pot ser?
1: Exacte. El dia 21 d'abril va complir 100 anys, ja, que són molts.
0: Vull dir, tu li fas un homenatge en esta sí. última funció de la tetralogia. D'alguna manera rets homenatge a ta mare.
1: Totalment, perquè ma mare va ser una dona que ha viscut molt. Clar, és que 100 anys donen molt, no? És una dona que va créixer a Marroc, que li va agafar la guerra, la postguerra, li va agafar moltes coses, no? com tanta gent i tantes mares, no? que era una generació increïble, a la que jo admire tant, perquè són dones que han passat per coses que nosaltres no hem passat i que a ningú desitja que passi.
0: Clar.
1: I que han sobreviscut d'una manera increïble.
0: Són dones, a més, que han perdut moltes guerres, no? Al·ludint al títol d'un llibre de Francesc Bodí, no? De guerres perdudes, no? Dones que no han perdut tantes guerres que mereixen aquest homenatge, no?
1: Sí, sí, ma mare es va quedar viuda als 38 anys, en 6 fills, i una vida molt dura, no? I ja t'he dit que una dona que ha viatjat per tota Espanya, perquè ella la maleta sempre la tenia, i la té encara, la té, perquè ella viatja encara.
0: Viatja en 100 anys?
1: Sí, ella se munta el cotxe i en vulgues, no? Ella no té problemes. Afortunadament, no té problemes de mobilitat, no té problemes de cap. Ella escriu molt, escriu tots els dies, i té una visió de la vida que sempre... Ella deia coses molt boniques, per exemple, deia sempre, no se llora, se soluciona, no se lamenta, se corrige. I aquestes paraules de ma mare sempre les tinc ahí, perquè és veritat, vull dir, que han sigut un poc un referent per a mi, no? De dir, abans de lamentar res, i si ja està mal fet, has de corregir-ho, no? Una dona molt, que té un món molt especial i que conta molt bé les històries.
0: Escolta'm, ta mare haurà vist la trilogia...
1: Sí,
0: m'imagino,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Com ho viu una persona que ha passat pràcticament... Vaja, que coneix perfectament el que estàs contant en les funcions?
1: Pues malament, perquè ella sempre em diu... per a molta gent és teatre, o per a molta gent només és una història, però ella sempre diu, perquè aquestes coses estan molt vívides encara, no? Vull dir que ella no ha oblidat. Ella ha passat per moltes coses, vull dir, perquè, bueno, el franquisme va ser terrible a ma casa, no? Van tindre un germà detingut i desaparegut fins que va aparèixer, vull dir, ha passat moltes coses que són molt llargues de contar, no? Però que ella sap molt bé de què estic parlant jo, no? Ara, després, quan ja se li passa el botó, per dir-ho d'alguna manera, sempre diu, és necessari, és molt necessari. Clar. Ella diu, perquè si jo ho conte, són històries de velles. I són històries d'abuelos, i són històries de pesades, no? Diu. Però si ho contes tu, la gent ho mira d'una altra manera,
0: sí,
1: em diu
0: i
1: ella.
0: I a més, avui, mentre preparàvem l'entrevista, sempre parlem del perill de la deshumanització, no? Aquells centenars de milers de jueus que passaren pel forn de gas, no? O els milers i milers de republicans que estan en fosses comunes. Vull dir, en la mesura en què tu poses dempeus tota aquesta fusteria escènica, i la cara d'aixes persones, per exemple, és ja tenen cara, ja tenen cos, ja personifiques d'alguna manera, no? En històries que ningú pot dir que no coneix, però que és com si les oblidàrem de tant en tant, no?
1: Sí, perquè jo estava molt, molt capficat en que les històries foren sempre de gent anònima, de gent normal, perquè les coses li passen a la gent normal, no passa no parlar de Hitler, no parlar de Franco, ni de Mussolini, ni de qui siga, no. Estem parlant d'una èlit, no, que sempre és la que ho controla tot, no, no, les històries passen, com es diu en la funció, al començar la funció, només començar, que es diu històries de persones que atravessa la història, no, pues és això. I després, a mi, en 10 anys, jo he après tant, jo he canviat tant com a persona, perquè tota la documentació, tots els testimonis que he hagut d'escoltar, perquè aquesta funció també jo la vull dedicar a Leia Sayak, que és una jueva que va sobreviure a Auschwitz i que

0: enguany complís 100 anys també, igual que ma mare.
1: Oh.
0: I que va anar a Argentina i que el seu fill també va ser desaparegut per la dictadura militar. I esta dona, quan jo l'escoltava, perquè ella parla molt bé en castellà, encara que siga polaca, s'ha après molt bé en Argentina tota la vida, a mi el seu testimoni em va arribar al cor quan jo vaig escriure Shakespeare en Berlín. Però és que després, quan estava escrivint El perfume del tiempo, també, perquè ella també va passar per la història dels desapareguts, i després vaig trobar a fills que s'havien trobat després de que els seus pares, les seues mares realment van ser assassinades i que van descobrir, com parla el perfume del tiempo,
1: sí,
0: que la seua família no era la seua família. A mi, tots aquests testimonis, totes aquestes vides, després vaig tindre la invasió dels bàrbaros la sort de conèixer a Maruja Badia, la filla del soterrador de Paterna, que va cuidar tant els afusellats, que posava sí, el nom en un paperet per a que les famílies sí, sapigueren on eren, no? Mm. Tota aquesta gent anònima, tota aquesta gent meravellosa, a mi m'ha donat una lliçó de vida.
1: T'han canviat.
0: Que completament, però m'ha canviat molt tot. Jo crec que ara la política, la vida, el teatre, tot ho veig d'una altra manera, no? El dia 21 d'abril, que celebrant l'aniversari de ma mare, Jo pensava que havia arribat a la fi d'un moment de ma vida important, no? Havia acabat ja el test, estava engasatjant, i jo a mi em feia molta por perquè, clar, la funció acaba el 21 d'abril i jo no sabia què anava a fer Trump, perquè segons el que fera Trump, jo havia de canviar el final de la funció.
1: Uau!
0: Perquè ara estem parlant d'avui.
1: Clar, és que és molt agosarat, això. Vull dir,
0: molt.
1: Parlem de quan diem acaba el 21 d'abril. És que l'acció que hi ha en l'escenari està passant 21 d'abril de 2026. És a dir, fa menys d'un mes, no? Vull dir...
0: Exacte.
1: I arranca... Atenció, que estem en el... arranca en el 36... I, a més, passem per Palestina, passem per Israel... Sí. Tot això m'ho han xerrat. Tot això m'ho han xerrat perquè encara no s'ha estrenat la funció.
0: Sona un navarro, un home navarro, que va perdre la guerra, estava en el penal de Sant Cristòbal, que també la seva història està inspirada en la realitat, perquè van ser uns presos que van fugir de la presó i que de 150 o quasi 200 només van sobreviure 3. I ell va sobreviure i es va anar a viure a Argentina i d'una polaca, que es deia Sayak, que va aconseguir arribar a Argentina després de passar per Auschwitz i es van conèixer i es van casar. I ahí comença la història. Després tenen un fill, ese fill també es casa, ese fill és segrestat i la seva dona per Videla. Després tenen una filla, decideixen anar-se a Israel a viure i la filla es fa militar i ahí coneix la primera intifada del 2005 i després, òbviament, el 7 d'octubre del 23, amb tot el que allò suposa, i que finalment acaba vivint als Estats Units amb el seu fill i comença la guerra d'Iran. Vull dir, i la gent diu, ui, quantes coses li... No, no, és que a la gent que viu li passen coses.
1: És que pot semblar que siga que t'hagis inventat absolutament aquests personatges, que no partisques de testimonis reals, però això ens, d'alguna manera, i no sé si això t'ho planteges com a autor, en epílogo, mira, Palestina està molt lluny, i tots es solidaritzem, però que lluny està, això no m'afecta. Argentina estava molt lluny, quan estaven llançant cossos al mar des dels avions, etcètera, etcètera. Al final, aquesta història que estàs contant-nos ens diu que l'atzar, la vida pot fer que tot estigui interrelacionat. No estem tan lluny els uns dels altres, no?
0: No, i sobretot que és molt fàcil, que hi ha una paraula que es repeteix molt, bueno, n'hi ha... tres frases que es repeteixen molt al llarg de la història de l'obra de teatre, i una d'elles és a dónde ir, on anar, perquè són gent migrant d'una migració forçosa, com tants espanyols que se'n van anar a Mèxic o a Argentina o a França o a Alemanya, no? Com tants jueus que es van anar a Amèrica, no? Argentina, i és una història també de migrants. De fet, la funció comença amb

0: xic de 20 anys i la bisàvia, que té 100 anys, que ell seria complice, també, no? I comença la història ahí. Ell ve dels Estats Units, ella viu a Argentina, i ha passat, han passat 90 anys de, com diu un personatge, de crims, però per la codícia, en nom de Déu i en nom de la llibertat.
1: Uau, quines ganes de veure-la. A veure, no podem acabar sense parlar d'una cosa que a mi, no ho sé, no sé com ho heu fet. Perquè a més d'autor, Txema Cardenya dirigeix, no? I tot això que està contant-nos Txema Cardenya, tota aquesta història, que ja m'imagino que tindreu les mateixes ganes que nosaltres de veure-la, epílogo, dos actors, recorren eixos 90 anys, fan els 7 personatges, passen per tot, per tots eixos conflictes. Txema, quin tour de force, no?
0: Sí, sí, ha sigut un... Jo sempre dic que ha sigut un puzzle absolut, tant del text, tant de la interpretació, fins i tot de la il·luminació, de l'audiovisual que acompanya tota la funció, que és molt precís i que ha costat molt que sigui l'adequat, i pels actors ha sigut un repte absolut, perquè Juan Carlos comença amb 20 anys i iria en 100, i han de passar per totes les edats, i el públic veurà els mateixos actors sense caracteritzar,
1: sense caracteritzar davant del públic. Vull dir, sí, no hi ha, no hi ha cap efecte especial, vull dir, d'una nuesa espectacular.
0: Total, total, és un, és una jaqueta o és un xal o és un mocador al cap, però no hi ha res, vull dir, hem fet una mediació en públic, no, amb 10 o 12 persones que van assistir a la lectura en primer lloc, després van veure un primer assaig. Esta setmana veuran el primer passe amb llums i amb tot, i després veuran la funció. I la prova va ser amb ells, no? De dir, s'entén? La gent va dir, perfectament.
1: Sí, el públic entrava en el joc.
0: Totalment. És increïble com te creus que este xic té 20 anys i que esta senyora té l'edat que té, i després és un altre personatge, perquè a mi m'obsessionava molt que això quedara clar, no? Perquè, clar, és el resultat final. I la veritat és que estic molt content, perquè ha sigut molt dur per a Iria i per a Juan Carlos fer la funció.
1: Ja m'imagino, molt.
0: És una funció molt, molt precisa, que has d'estar sempre... És molt fàcil equivocar-se perquè es repeteix constantment les mateixes històries. Es repeteixen frases, es repeteixen quasi moments idèntics. I, clar, quan estàs ahí, buf, hi ha un moment que no saps si això ja ho has dit o no ho has dit, i després donar el punt a cada personatge, perquè no és fàcil, i s'ha de diferenciar, i el públic ha de saber que cada vegada, cada història...
1: En quin moment estem, no? En quin país, en quina època, quins són els personatges, no?
0: Que valents. Clar, és cert que l'audiovisual ajuda, l'audiovisual ajuda, perquè sempre n'hi ha una introducció, però no és fàcil, i després també perquè són famílies, són 4 generacions, però també apareix un germà desaparegut després, no? El que també hem de ficar dins de la història, que és un personatge que m'encanta, perquè és un personatge que ve a donar una miqueta d'esperança al final, perquè al públic, al final, sí que se'l fa una oferta, no?, d'una cosa que es diu constantment, que és, vamos, cuéntalo. I això crec que és el punt més bonic de la funció. És una funció molt petita, molt xicotigua, però jo crec que, pel que he vist en el públic, el poquet de públic que hem tingut de mediació, el públic, una dona em va dir, bueno, daréis papel clínex, no, a l'entrada? Dic, no, dona, no, espere que no. Perquè és molt emotiva i també té el punt, també té la seva part divertida, però bueno, jo... Per a mi és un epílogo, jo espero que realment sigui un epílogo, perquè jo ja he acabat, vull dir, jo ja són molts anys...
1: Per favor, que els mandataris internacionals deixen de fer animalades, perquè si no, Txema Cardenya no pot parar d'escriure.
0: No puc.
1: Haurà de seguir denunciant i posant-nos eix espill davant, és el que dèiem, no? De vegades no és l'espill que ens agrada, ja ens agradaria que fora un altre, però l'espill del món que vivim és el que és. I aixòs dos valents són Iria Márquez i Juan Carlos Garés. Són aixòs dos actors que ens faran eixe recorregut. Txema, en una setmana estem en la sala Russafa. Agafarem clínex, per si de cas. Estarà a la sala Russafa del 14 al 31 de maig i no vos ho podeu perdre.

Estàs en l'Hora de la Cultura. En l'Hora de la Cultura, músiques emergents amb Arturo Rico.

0: Doncs hem parlat de quasi anar-nos-en a plorar al cel, a Eric Clapton, i ara parlem de somnis. De fet, es diu així, esta cançó. Ui, que bonic.
1: Ui, música urbana.
0: Conta'ns.
1: Que ja,
0: sí, música urbana.
1: De música urbana, sí, sí, amb músiques emergents i amb una cançó que obrim somnis. Una bona filosofia de cara al cap de setmana, també. Ens està agradant això d'acabar la setmana el dia divendres amb música.
0: Clar, no, bueno, mal, és dimecres, és dimarts, és divendres, és dijous... El diumenge no, perquè no tenim programa, però ja t'he dit.
1: I avui anem a fer una... No anem a desvelar el nom encara.
0: Va,
1: un minutet més.
0: Va.
1: Un minutet més per mantindre ahí...
0: Ja sabreu qui són. És que...
1: Hi ha projectes musicals que és que no fan cançons, sinó el que estan fent és construir una identitat. I ho hem vist d'una banda que porta més d'una dècada, que es diu Ben Pronte, en la indústria de la música, demostrant que la música urbana també es pot fer amb arrels, amb personalitat pròpia i amb una mirada oberta al món. Es tracta d'un projecte que ha sabut mesclar el rap més clàssic amb sonoritats actuals com el trap, el dancehall o el reggaeton, i sempre amb el valencià com a llengua d'expressió i amb una energia molt potent damunt dels escenaris.
0: És curiós, saps què estava pensant? Que quan ells arrencaven, Chema arrencava en eixa tetralogia de la memòria històrica, no?
1: Tot s'ha unit.
0: Que gran és la cultura, si és que jo
1: has
0: no
1: vist.
0: Sé per què no... Va, sí, perdona, que t'he tallat,
1: No, te preocupes. Han estat uns anys de silenci i tornen ara amb un treball que parla de reconstrucció, de cicatrius i de renaixer. Es tracta d'un disc que pren el nom d'una tècnica japonesa de la que hem parlat al pretext. Una que ens encanta, que és algo trencat, es converteix en una peça encara més valuosa.
0: Valuosa, justament per les ferides.
1: Efectivament. És una tècnica japonesa que consisteix en reparar allò que s'ha trencat, ressaltant precisament això, amb or les seues marques. És un àlbum amb vocació internacional, amb col·laboracions que uneixen llengües i cultures i que confirma una maduresa artística d'una banda que continua evolucionant sense perdre mai la seva essència. El que estem parlant és d'un grup pioner dins del rap en valencià, guanyadors del Son a la Dipu, amb premis d'Ovidi Montllor, nominacions al Carles Santos i presència en festivals com el Viñarrock, l'Arenal Sound o el Festivern. Avui ens acompanyen per presentar el seu nou disc, Kintsugi, Frida.
0: Uau! Hola, Frida.
2: Hola. Hola, bona vesprada.
0: Hola, Frida, és hola, Josep, i hola, Verònica. Perquè Frida no... Vull dir,
1: tenim a dos integrants de la banda.
0: Dos
1: avui,
0: membres de la banda.
1: Efectivament.
2: Exacte.
0: Molt benvinguts. Moltes gràcies. Quin nom tan bonic.
2: I quina presentació.
0: Som fans del Kintsugi.

0: Sí, molt.
1: No sé el per què, però és recurrent, no? De tant en tant apareix en el programa. Sí. Perquè em sembla tan bonic, en un món posat a llançar-ho tot, no? Sí. Fer, donar-li el valor a allò que s'ha trencat justament per... perquè s'ha trencat, no?
2: I és una filosofia també molt valenciana. Allò de renaixer de les cendres, no?
1: Sí.
2: Quina presentació més xula mos heu fet, eh? A mi se m'ha posat...
1: Home, pues podríem rebre-vos, no sé... És el mínim.
0: El mínim, el efectivament. Mínim.
2: Gràcies, que guai.
1: I és molt valencià també això. Clar, vosaltres sou molt joves. Jo recordo sempre la meva iaia dient mentre es puga arreglar, eixa peça fa paper, no? Clar. I és necessària, no? Mm. Que sí que és una mentalitat molt... Mira, no sabia jo que érem... Teníem alguna cosa en comú amb els japonesos.
2: Sí. Has vist?
0: Sí, parlant del vostre projecte de Frida, 6 anys de silenci. Quin ha sigut el moment en el que sentiu que és hora de tornar?
2: Nosaltres sempre hem dit que clar, que Frida, quan vam decidir parar, mai vam dir que s'acabava. Però sí que vam notar que en aquest moment estàvem com en un dels nostres millors moments, veníem de fer tot allò que heu contat ara mateix... I...
1: Però saturats, m'imagine, també,
2: saturats,
1: no?
2: Saturats, sí. I, bueno, sabeu que esta indústria o este sector de la cultura, com tot, és molt exigent. Nosaltres vam decidir que teníem que parar per una qüestió personal, de sentir-nos millor emocionalment. I sabeu com d'exigent és això, estar sempre publicant coses, sempre llançant coses, i vam dir... hem de parar un poquet. Però sempre m'està fent música en estos 6 anys, encara que no l'hem compartida fins ara, però...
1: No hem parat. Uah, que xulo.
2: Sí.
1: Però això que tu dius, és possible viure, fer cultura i o fer música, penseu, a un altre ritme? Perquè ahir, per exemple, Guille Galván ens deia que justament això, que trau disc però que vol anar poquet a poquet, que
0: sí,
1: vol...
0: No tenia pressa per fer concerts, per exemple.
1: Gaudir de cada instant, de cada sala...
3: Yo creo que depende de las expectativas que tengas tú del trabajo que estás haciendo. O sea, ahora mismo, tal y como está la industria, la rapidez con la que tienes que hacerlo todo, bueno, el eterno tema del mainstream, de que te vean, de tal... si tú quieres eso... pues entonces vas a estar sometido al máximo. Si tú lo que quieres es, como creo que estamos nosotros en este punto de hacer música, disfrutarlo sin presiones, volver a disfrutarnos en el escenario, en el local de ensayos, volver a disfrutar de lo que estamos haciendo sin pensar en visualizaciones. Si queremos esto, yo creo que por lo menos para nosotros va a ser más sano. No, a lo mejor no nos forramos, ¿no? Pero...
1: de paciencia.
3: Exacto, pues, pero de paciencia, sí. Mientras nosotros disfrutemos con esto...
1: Disfrutar, ¿no? Quan t'escolti, quan vaig a un concert, etcètera, no?
0: Efectivament, és que és una cosa que va un poc en esa idea que tenim preconcebuda també de la indústria, no? La indústria ja no sols fer cançons, que crec que és el que digueu, és el que voleu vosaltres, fer cançons i dures al directe. La indústria és un packaging, no? Que és molt gran, que la cançó està enmig, però després hi ha moltíssimes més coses que pot ser les que pesen més, no? Les que són més dures.
2: Sí, nosaltres sempre hem sentit que el que fèiem és aportar a la cultura, no? Aportar a la música feta en valencià, aportar a la nostra cultura valenciana, també a la cultura hip-hop, que és les nostres dues cultures, no? I amb el pas del temps és com dir, a veure, no? És com us volem sentir, que estem fent coses per nosaltres, perquè ho sentim, i també per aportar a nivell cultural, després de jolín, portem mogolló d'anys, volíem dir, bueno, anem a fer un disc sense ninguna pressió, sense pensar en rànquings, visualitzacions... és que això fa mal a molts grups. Molts grups acaben deixant-ho per aquesta pressió, no? He d'estar en aquest nivell de seguidors, he d'estar en aquest nivell d'oients, no? Clar. I se'ns oblida que crear també és algo per a tu, primer, no? Però també per als demés. I no és pensar en números, en visites... Clar, és molt fàcil dir-ho, no? Però després tot t'arrossega a aquest punt. Nosaltres ens trobem també en una situació que amb el pas del temps crec que li passa als molts músics, no? Tu fas música però tens el teu treball. Perquè en el moment en què això que li anomenem indústria t'exigís dedicar-ho tot, estàs estudiant normalment o estàs treballant, i nosaltres ja, pues, anem, molts de nosaltres estem en els 40 o camí dels 40 i ara estem en un altre moment. Volem disfrutar, volem fer música i, òbviament, si hi ha concerts bé,

0: i tots on us vulguin estarem, però no anem a ratllar-se per... anem a estar allí o allà o tal. Crec que aquest moment ja l'hem passat.
1: El que es tracta és de disfrutar. Mm. Quina meravella, no?, pegar-li un viatge a totes aquestes normes absurdes de la indústria i anar a l'origen del que és efectivament la creació, l'art, la cultura, no?, que és aquesta expressió que has dit de volem disfrutar-nos. Sí. Eixe nos, quina meravella. Perquè si vos disfruteu, probablement acabem disfrutant tots amb vosaltres.
2: És que com no funcione un... Somos muchos. És que si no funciona d'una manera sana... És molt difícil.
1: Paga la pena no seguir, clar.
2: Son muchas horas en un local muy pequeño de ensayo. Tiene que fluir bien, tiene que ser sano y tiene... Pues, es que también nosotros llevamos tantos años que es como una familia. Y en la familia ya se sabe, a veces hay roces.
1: D'ahí ve d'aquest concepte, de tot això que esteu dient, ve el títol del disc... Kintsugi. Sí. O Kintsugi.
0: Sí. És un poc ixe reflex d'estos anys, no? De nosaltres, les nostres vivències, com diu Vero, són com una família, a vegades un poc disfuncional, però una família...
1: Com tantíssimes, eh? Com
0: que també, tantíssimes. Que no n'hi ha una única família en el món.
1: Efectivament.
0: Hem passat una pandèmia, una dana, un bla, bla, bla, mogolló de coses.
1: Sí. I que no passem més coses, si pot ser.
0: Per favor, no, ja està bé. Coses bones, però males ja només. I, bueno, volíem plasmar, i també la gent que ens escolta en estos 6 anys, també li hauran passat coses, no? I el que diem de anem a disfrutar-nos, anem a disfrutar en la gent que...
1: Ja posar en comú.
0: Ens ha esperat també molta gent durant este temps de, ei, on esteu? Per què no traieu coses? I ara hem vist que era el moment de tornar a compartir-ho. Ens han passat coses bones. Tom, per exemple, que és la tercera veu del grup, ha sigut pare fa poquet, per això avui tampoc està així, per segona vegada.
1: Li enviem un abraç. Perquè és un pare responsable.
0: Exacte.
1: I està cuidant a la criatura.
0: Exacte.
1: Ai, Tom, quina meravella. Molt bé.
0: Molt bonic. Li enviem un beset a ell i a Ros.
1: Ros és la criatura?
0: Ros és la parella i la criatura és del Mau.
1: Del Mau. Doncs els tres, abraçades.
0: Exacte.
1: Des d'ací.
3: Ara que esteu parlant d'aquest període, no, de silenci, sempre heu defensat el valencià dins de la música urbana. Creieu que l'escena ara, després d'aquests 6 anys, està més preparada per escoltar propostes, per exemple, com la vostra?
0: Sí, jo penso que sí. Nosaltres sempre ens hem sentit una miqueta els rarers de la classe, no? Nosaltres quan començàrem érem ahí com... ja no adolescents, però érem molt jovenets i érem, ostres, els rapers, no? Els rapers... i en valencià. Entonces, per al món dels raperos érem raros perquè fèiem en valencià i per al món del valencià érem raros perquè érem raperos. Entonces, clar, sempre hem estat com ahí, no? Però afortunadament, amb el temps, ara n'hi ha propostes de música urbana que diuen ara en valencià

0: cantant un estribillo en quechua.
1: Yes.
2: ¿Qué?
1: Yes, very well. Sí.
2: ¿En quechua?
1: En quechua.
2: Però això és molt difícil, eh?
1: Muy, y de hecho...
2: Al, estaria al nivell de l'euskera.
1: Pues no, es más difícil no, que l'euskera. Es que la pronunciación es ukatka, así todo el rato, mucho kaka. Y
2: sí, sí.
1: Está muy bonito, es precioso, pero va a ser difícil aprenderse lo que yo quiero aprenderme, que es toda la estrofa de Renata Flores, que es la que colaboró en esta canción, que es una pedazo de artista con un pedazo de equipo. Y bueno, pues nada, me toca estudiar mucho. Me toca estudiar muchísimo.
2: El disc vos ayudará a aprendre quichua. I no se li pot demanar més a la música,
1: I euskera.
2: I euskera.
1: ¿Qué más quieres?
2: Uau!
1: Es que lo tenemos todo.
0: I ens adonem, a més, quan fem aquestes coses, és com pensem Precioso. Que el valencià estem perduts en el món o
2: claro.
0: Som una rara avis i te juntes amb algú que parla quichua i dius, ah, tenim coses en comú.
2: Claro.
0: O algú que parla en euskera o en una cultura diferent, un país diferent, i dius, no, si tenim problemàtiques similars, claro. Ens entenem superbé i fem una cançó en quichua en valencià i funciona, que flipes.
2: Oh, quina meravella, no? Quina meravella.
3: Mira, jo, si esa fusió de llengües, al final la música no deixa de ser un vehicle també d'expressió. I ese tipus de fusió, com per exemple la cançó que estàvem parlant abans, esa que teniu en Kainakai, si no m'equivoque, no? Que es diu Huracán. I veure com es mesclen aquestes llengües, com poden crear i ses cançons és meravellós. A més, és un disc que barreja molts estils, no? No sols s'esteu limitant al rap o al reggaeton. És, per exemple, hi havia com cançons com La Yaya, que són cançons un poquet més tendres, no? Més personals. O altres, per exemple, com la de Try Again, no? Que escoltarem ara de seguida. Volíem saber, abans d'escoltar-vos en directe, i sa tornada als escenaris, com la plantegeu? Com plantegeu el show en directe de Frida?
0: Doncs el nostre show sempre ha sigut atípic, pel que comentàvem de que som rappers atípics també, i este concert de tornada el plantegem com molt festiu, però també de repàs d'estos anys, no? Anem a tindre les nostres cançons com La Yaya o Somnis, que són més ixe rap més tranquil·let, més elegant, per dir-ho d'alguna forma, i anem a tindre moments de ballar i de perreo i de disfrutón. O sea, volem que el concert siga un concert festiu, ens anem a retrobar després de 7 anys sense tocar els escenaris, aixina que s'ho mereix.
2: Quan serà això?
0: 29 de maig en la sala Jerusalem, en València.
3: 29 de maig en la Jerusalem.
2: Ens ho apuntem. Nosaltres sí, sí. Ja ens ho hem apuntat sí, sí, en l'agenda, vosaltres segure. També.
3: Well, doncs, si vos sembla, aprofitant que es tenim a l'estudi,
2: sí, no
3: ens interpreten un tema en directe.
1: Que claro.
2: Luxe.
3: I vos anem a acomiadar per a escoltar-vos amb este Try Again.
2: Perfecte.
3: I ara desvelarem quina cançó els van a interpretar.
2: Va.
3: Mil gràcies.
0: A vosaltres.

0: A veure, deixem d'escoltar Try Again, que és la cançó gravada per escoltar en directe Frida. Diem el títol de la cançó? El diem, o, però podem dir-lo ja?
1: Per amor a l'art.
0: Per amor a l'art, no es podem anar més. Per amor a l'art en l'hora de la cultura.
2: Hey, yeah.

Acabem d'escoltar Per amor a l'art. Frida, tornen després de molt de temps. El 29 de maig estarem en aquest concert, perquè ha de ser ben divertit acompanyar-los amb aquest Kintsugi, que és el disc amb el qual han decidit tornar per a regalar-nos, per a estar a gust, ells i tots els qui els escoltem. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Verònica, Josep, ha estat un plaer immens. I vosaltres vos hem de dir que ens n'anem, perquè també tenim cap de setmana, com totes les persones normals, però tornem dilluns quan siguin les 7 i uns minuts. No us ho podeu perdre. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o feu el que bonament pugueu.

0: presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, a partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall, ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt Cadena de Valor.
2: Hola, com estan? 3 minuts passades de les 3:30, així que és moment de que parlem d'economia.

0: Comienza Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a este espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És divendres, és 8 de maig i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació vespertina de la Ràdio Pública Valenciana. Anem a per l'últim programa de la setmana que ens porta a parar l'atenció, en primer lloc, a la producció industrial que a nivell nacional puja un 2,1% al mes de març després de dos mesos de caigudes. A nivell autonòmic també creix, però de forma més discreta. De seguida comentarem les xifres. Per altra banda, sembla que el mercat immobiliari de la Comunitat Valenciana comença a relaxar-se. En concret, les compravendes han caigut un 8,2% interanual, les operacions ja no es tanquen tan ràpid

0: si els propietaris comencen a baixar alguns preus. La clau de tot això és que els preus han pujat tant que els compradors valencians ja no poden accedir als pisos, a les vivendes. Avui parlarem amb l'Associació d'Immobiliaris de la Comunitat Valenciana per saber si ells estan notant o no esta relaxació i per saber també si aquestes xifres són un xicotet descens momentani o la nova realitat. En paral·lel, mentre ens preocupa si algun dia podrem o no comprar un pis, també mirem amb preocupació si la intel·ligència artificial ens llevarà en un futur el nostre treball. Ui, veurem si la intel·ligència artificial, al contrari, no és una amenaça, sinó que és una oportunitat que pot crear més llocs de treball que destruir. Serà possible? En uns anys? Ho veurem de seguida. I per acabar, entre molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica d'avui.
1: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
0: Comencem programa i com cada dia per a fer-ho tinc així a Arturo Rico. Com estàs?
2: Hola Javi, molt bona vesprada. Així estem per a tancar la setmana, tancar l'últim repàs a l'actualitat econòmica d'avui

0: seguida de caigudes en els dos mesos previs.
1: Així és, Javi. No obstant això, si mirem la foto completa, hi ha marge de millora. Mentre que la mitjana a Espanya va pujar un 2,1%, la nostra autonomia es queda en 1,5 punts per baix. De fet, si sumem el que portem d'any, la producció valenciana arrossega un descens del 2,8%. Això ens indica que, encara que hi ha símptomes de recuperació, el ritme és més lent que en la resta del país.
0: Hem de tindre en compte que la indústria és el motor que crea ocupacions estables i, sobretot, de qualitat. Les dades mostren que els béns de consum i l'energia encapçalen el creixement, però preocupa la caiguda del 7% en béns d'equip, és a dir, maquinària, i això el que suggereix és que les empreses estan invertint menys de cara al futur. Ara hem de veure si este xicotet repunt del mes de març es converteix en una tendència sòlida.
1: I parlem ara de vivenda, perquè després d'un període alcista el sector immobiliari sembla que es refreda. Les compravendes han caigut un 8,2% interanual i el temps per a tancar una operació s'ha duplicat, passant de 2 a 6 mesos de mitjana. Esta relaxació es deu principalment al fet que molts propietaris mantenen preus fora de lògica amb sobrecostos de fins al 20%.
0: Per això, la realitat del mercat està obligant a aplicar descomptes, en alguns casos molt agressius, en alguns casos de fins a 50.000 euros en algunes operacions molt concretes, també, ja que el comprador local no pot assumir les pretensions actuals, deixant l'obra nova quasi exclusivament en mans del capital estranger. Una realitat que volem analitzar amb la presidenta de l'Associació d'Immobiliàries de la Comunitat Valenciana, Nora García. Com estàs, Nora?
2: Bona vesprada.
0: Nora, volem comentar amb tu aquest escenari. La febre per comprar a qualsevol preu ha desaparegut. Estem davant d'un mercat més sa o simplement és una falta de capacitat financera de les famílies? Què està passant?
2: Bueno, lo que venguem notant de fa uns mesos cap a si les immobiliàries de Sitval en general és que s'ha parat un poc aquesta locura que n'hi ha desenfrenar per la compra de pisos i que està un poc més relaxada la situació. Les dades oficials respalden aquesta percepció que teníem nosaltres de fa uns mesos, de després de l'estiu que vam començar a notar un descens en els contactes. I bueno, per a nosaltres no és una situació alarmant, perquè és de veres que l'any passat va ser un any històric. Entonces, bueno, diguem que estem tornant un poc a la normalitat.
0: Clar, veníem d'un any extraordinari, històric, com estaves comentant, és normal, aquestes xifres de rectificació una miqueta. Clar, al voltant del 44% de les agències nota menys clients, així, Nora?
2: Bueno, n'hi ha, en general, això és la mitja, però n'hi ha que està molt més per damunt d'aquest 20%. Després, bueno, depèn de les necessitats i la realitat i la situació de cada vendedor, n'hi ha que s'ajusta més al mercat i n'hi ha que se'n passa molt al fixar el preu d'eixida i després, pues, bueno, el mercat no assumís aquests preus i el que tenen que anar fent és reposicionant. Si passen els mesos i no venen, pues, si realment tenen que vendre, pues, no tenen més remei que baixar el preu. I això ja s'aprecia, pues, si entres en els portals immobiliaris i fiques les vivendes que han baixat de preu, ja es comences a veure de ser del 10, del 12, del 15, del 20... va notant-se que... Però més que una baixa, jo ho titularia com un aterrissatge, no? Estan, bueno, pues estan ficant els peus en terra i veient que les pretensions que tenien no eren assumibles per als compradors i que, bueno, tenen que ficar-se a la mitja. Sí, és que és així, eh?
0: I, clar, en València el metre quadrat arriba a superar els 4.000 euros. Nora, creus que València corre el risc de construir vivendes que només puguen pagar capital estranger expulsant al comprador local?
2: A veure, el capital estranger representa en la mitja de tota la Comunitat Valenciana un 25% de les compraventes, entonces no poden assumir tota l'obra nova que s'està fent des d'estrangers. N'hi ha gent en València que està comprant obra nova a preus, bueno, pues un poc de locura, però és que els números i no eixen d'una altra manera per als promotors. Els costos són altíssims, els terrenys es compren a preus d'or i és que no, i aixina i tot, no té un altre remei, però és que aixina i tot està dificultós el tema de l'obra nova perquè tampoc n'hi ha mà d'obra. És complicat.
0: Clar, de
2: però
0: fet,
2: bueno, com és... tampoc és...
0: No, que esta setmana veiem com la Generalitat i els construïts

0: constructors plantejaven una pujada de fins a 15.000 euros en el cas de les vivendes d'obra pública. O sigui que els uh-huh. números no ixen.
1: No, però no ixen, però que realment, bueno, jo que vinc de família promotor, ho sé realment el que és. O sigui, els promotors, per ells, tot el que tenen que arriscar, en tal com estan les coses, i si després n'hi ha situacions... Claro, és que des que tu penses que vas a fer una promoció en un solar hasta que aconseguis entregar les claus, no, poden passar dos anys i mig, tres anys, i mentre mira com està el món, tot el que passa pel mig.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, es cometen a pujar, pues no sé, l'altre dia vaig anar per un pressupost d'una cuina i m'han dit, no, aquesta setmana puja ja un 12% el material. Pues si és que així no pots fer un número. Entonces, para que se pugui fer obra pública, si no n'hi ha... bueno, els plans que estan posant en marxa ara de que la Generalitat posa el terreny i els promotors construïsquen, és que no, ningú va arriesgar-se perquè no deixen els números.
0: Eixe és un dels problemes. L'altre és el preu al que s'arriba també en l'obra de en la vivenda de segona mà. Clar, Nora, davant la diferència entre el preu que veiem en els portals immobiliaris i el que finalment s'acaba assignant, com de fiable és avui en dia la informació que pot manejar el ciutadà mitjà per saber si està pagant el preu just o ha d'intentar rebaixar ixe preu que li demana de primeres?
1: És que saps què passa? Que avui en dia hi ha tanta informació que moltes voltes desinforma els vendedors, els compradors, a tot, no? Uh-huh. En internet, que quan parlem de mitges d'una zona, és la mitja. Però això no vol dir que el teu piso valga 3.825 euros del metro quadrat o 4.600. La mitja, perquè ahir s'ha clavat tot i se clava obra nova, pisos de l'ascensor, reformar sense ascensor, en reformes a estrenar... Vull dir, lo millor és deixar-se assessorar per un bon professional i que te diga ta casa realment en quin preu pot eixir. I després nosaltres tinguem accés als preus, que és una propietat en un preu i s'acaba tancant en ixe, perquè no... Per lo millor perquè està en un carrer o perquè la vivenda és molt agolosa, per lo que siga. Però la majoria de vegades no se tanquen en el preu d'eixida. Se va baixant, i moltes vegades del preu que té en descuento en el portal encara se tanca en un 5, un 10, un 15% menys. Entonces, l'únic que ho fa de deberes és l'immobiliari que l'ha venut, per quan s'ha venut això. Per això sempre és lo recomanable assessorar-se per un bon professional.
0: Molt important.
1: En final, estem formats, claro, per a fer valoracions, perquè quan un particular diu, a nosaltres moltes vegades ens venen propietaris que diuen, no, és que avisen, dic el portal, en Idealista,
0: sí, sí, sí.
1: I me diuen que val això, ja, però tu com has fet aquesta valoració? Ah, jo he ficat 3 metres la direcció,
0: ja
1: no,
0: està.
1: És que una valoració no se va així, perquè tens que comparar peres en peres i pomes en pomes.
0: Totalment.
1: I fer una valoració en comparables homogènios que siga pues, una vivienda de les mateixes característiques lo més pareguda possible a lo que tu estàs venent. El preu de referència que té el catastre tampoc és un preu real, perquè el catastre trau la mitja persona, però tampoc té en compte si aquesta vivienda té ascensor, si no neta, si està reformada, si no està... El mateix edifici, tu fiques la direcció d'un pis i de l'altre, que està a la porta d'en front, i te diu el mateix valor, perquè van per metros. Però a lo millor uno estava per entrar en una pala i tirar-lo tot a baix i l'altre la reforma a estrenar.
0: Clar.
1: I els dos tenen el mateix preu, o sigui que tampoc és fiable.
0: No, i ahí està la importància que comentaves, Nora, de deixar-se assessorar per experts com vosaltres. Nora García, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bona vesprada. Adéu.
1: Adéu.
0: I el mercat de la vivenda es relaxa, el dels combustibles no, perquè la guerra a l'Iran ha disparat la facturació de les gasolineres espanyoles fins als 60%.

0: perquè si no ho fa, els aranzels nord-americans augmentaran de manera immediata. El president dels Estats Units assegura haver mantingut una conversa excel·lent amb Ursula von der Leyen, que també ha confirmat avanços en la reducció d'aranzels. Tots dos líders han coincidit, a més, en rebutjar que l'Iran pugui arribar a disposar d'armes nuclears. Els Estats Units investiguen operacions sospitoses al mercat del petroli per valor de més de 2.200 milions d'euros relacionades amb la guerra amb l'Iran. Les autoritats analitzen diverses transaccions realitzades just abans d'anuncis polítics que van provocar fortes caigudes en el preu del cru i importants beneficis per als inversors. La investigació tracta d'aclarir si es va utilitzar informació privilegiada vinculada al conflicte i als moviments de l'administració nord-americana.
1: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
2: I parlem ara d'una de les grans ports de l'actualitat, i és si la intel·ligència artificial ens deixarà sense treball. Bé, la realitat és que les dades de l'Oficina del Cens dels Estats Units mostren que solament el 2% de les empreses que utilitzen la IA han reduït plantilla, mentre que el 2,3% l'han augmentat, demostrant així que avui en dia es contracta més del que s'acomiada per la intel·ligència artificial.
3: Així és, Javi. La clau per entendre aquest fenomen és la paradoxa de Llevons. Quan una tecnologia fa que una tasca siga més barata i eficient, la demanda d'aquest servei no cau, sinó al contrari, que explota. Igual que la màquina de vapor va disparar l'ús del carbó en el segle XIX, la IA permet que serveis com la compatibilitat o la consultoria siguin més accessibles. Ara contracten més professionals.
2: Reflexionem sobre tot això amb el director general de Valgrai, Vicent Botí. Bona vesprada, Vicent.
4: Hola, bona vesprada.
2: Vicent, es diu que la intel·ligència artificial no substituís llocs de treball, sinó tasques específiques. Com pot un treballador reconvertir el temps que li estalvia la intel·ligència artificial per a tornar-se indispensable en la seva empresa?
4: Bueno, jo crec que es fent-se més productiu. La intel·ligència artificial sí que permet, no?, automatitzar cert tipus de tasques. Últimament, en el 25, no?, ha explotat la quantitat de ferramentes que n'hi ha de lo que cridem intel·ligència artificial agentiva, que és la tecnologia d'agents autònoms i sistemes multiagents que duguem treballant en ella més de 30 anys, i això sí que permet, en l'evolució també dels LLMs, pues, automatitzar moltes tasques. Entonces, això permet, pues, que una persona siga més productiva, no? Pot ser més eficient, i entonces, pues, fer-se més indispensable.
2: Claro, és
4: el que comentava, no?, a l'anunciar, és dir, una empresa, si se fa més productiva, si és més eficient, té dues opcions, no? És a dir, o intentar tindre més clients perquè pot millorar els preus i en la mateixa plantilla, no?, accedir a més clients i tindre més beneficis, o poden disminuir la plantilla si no augmenten els clients. El que està passant, sobretot en empreses que són més innovadores, és que estan contractant més gent.
2: I en aquest sentit, si els serveis professionals s'abaraticen gràcies a la intel·ligència artificial, com estàvem comentat, veurem el naixement de nous sectors econòmics que avui en dia costa imaginar?
4: Estan passant ja, anem a veure. És cert que n'hi ha puestos de algun tipus de tasques, no?, que si n'hi ha puestos de treball que són monotasca, pues que automatitzat podrien desaparèixer d'aquest perfil de treballadors. Això és una evidència i segurament va passar. Ha passat ja, com comentàveu abans, al implantar-se la màquina del vapor,
2: o
4: altres tecnologies. Això passa. Però és cert també que les noves tecnologies estan creant també nous perfils professionals. És una evidència que pareixen gent que siga capaç d'utilitzar adequadament la

0: intel·ligència artificial generativa o la part de prompting, de fer prompts, estan tenint demanda, és a dir, se demana gent que sigui capaç, sense tindre un perfil professional d'intel·ligència artificial, sinó d'usuari de cert tipus d'intel·ligència artificial, pues estan demanades perquè permeten, no?, utilitzar adequadament les ferramentes. Entonces, jo crec que això és algo que ha passat en altres tecnologies. Van eixir nous perfils, no?, de treball, uh-huh, i alguns, evidentment, poden disminuir.
1: I per últim, i jo crec que així està una de les claus també, Vicent, això sí, te demanaré que sigues molt, molt ràpid. Les dades diuen que solament el 18% de les empreses utilitzen la intel·ligència artificial. Existeix el risc de que les empreses que no assumissin la intel·ligència artificial siguin aquelles que acaben destruint ocupació per deixar de ser competitives?
0: Jo estic convençut que sí. És a dir, no és que la IA vagi a fer desaparèixer d'empreses, és que les empreses que no adopten la intel·ligència artificial deixaran de ser menys competitives que altres empreses. I entonces possiblement puguen entrar en crisi i els llocs de treball que estiguen associats a aquestes empreses. Per tant, jo crec que el que n'hi ha que fer és apuntar-se i formar-se i adquirir experiència en IA i formar a la gent en IA, la forma que tenen les empreses de millorar.
1: Molt important això que estàs comentant, Vicent, i la importància de la formació en este moment que pot ser clau. Moltes gràcies, Vicent Botti, per atendre'ns.
0: Adéu.
1: Una abraçada.
0: Adéu. Una abraçada.
2: Demà serà notícia.
1: Falten 7 minuts per a les 4 de la vesprada. Moment de mirar l'agenda. Parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
3: Anys.
1: Doncs, a veure, Pere, perdona,
3: si
1: que
3: repassem...
1: Sí, digues, repassem l'agenda.
3: Sí. Si mirem el dia de demà, 9 de maig, per exemple, n'hi ha dos fites importants. Uh-huh. Per una banda, és el dia d'Europa, en un moment en el que es reclama o es espera del continent que n'hi hagi cohesió i unitat un poquet per a donar resposta, sobretot en clau econòmica, sí, i geopolítica. Però, per altra banda, també és el Dia Mundial del Comerç Just, i és que jo crec que aquests xicotets productors i comerciants necessiten un suport i al mateix temps un respecte, no?, per competir en el que puguen ser grans monopolis. No?
1: Totalment, és així. Sí.
3: Si repassem agenda, caldria revisar que és l'últim cap de setmana de la 61a edició de la Fira del Llibre. No perdeu temps i aneu fins al diumenge.
1: Correcte, important també.
3: Tenim a Llombai, per exemple, igual que ahir parlàvem de Bunyol, tenim la segona Fira Rural, també un poquet per esa cohesió també econòmica a nivell comarcal. I des d'avui fins al diumenge, recordar que a Fira Alacant acull el Saló del Vehicle Industrial. Uh-huh. Si vols, en clau global, molt ràpid, dilluns coneixerem l'índex de preus al consumidor que publica l'Oficina Nacional d'Estadístiques de Xina. Cal dir que en març el IPC, la inflació, estava en un negatiu 0,7%. Imagina't com és la pujança o la força d'un país com Xina,
1: sí, sí,
3: que té la inflació quasi en zero. Uh-huh. I el dimarts, per exemple, coneixerem l'índex harmonitzat de preus al consum del nostre país, de la Unió Europea, que és Alemanya. Àustria, per exemple, publica el seu pla de pressupostari per enguany, que també dona un poquet d'enveja, que n'hi ha que en països que presenten pressupostos i nosaltres ahí estem ahí aguantant, no?
1: Sí, la veritat que
3: o
1: sí.
3: O prorrogant, per dir-ho d'alguna manera.
1: En efecte.
3: I Estats Units el dimarts té el seu torn per a conèixer l'IPC. I si abans vos apuntava el de Xina, que estava en un 0,7, el d'Estats Units el mes anterior estava en el 3,3. Ahí es veu la diferència a nivell potència, no? A nivell econòmic, no? Podríem dir.
1: Sí, sí.
3: Sí?
1: Pere Ferrer,
3: i no sé si me dona temps a repassar un poquet. Heu comentat els preus del combustible. La gasolina la podem trobar este cap de setmana entre un 52, un 53 euros el litre. Ha pujat més en proporció que el gasoil. Mm. I el gasoil encara està en 1,59, 1,60 euros el litre de mitjana. Tot això és el que tenim i podem continuar com

0: comentant-ho la setmana que ve.
1: Correcte. Pere Ferrer, moltes gràcies. Bon cap de setmana, ara sí. Descansa.
0: Bona vesprada.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: I ja tenim així en la taula també a Ximo Rovira, que ve en el programa ja Enllestit de la vesprada de punt, que comença així no res. Com estàs, Ximo?
2: Desvenit i en ganes de posar-nos mans a l'obra per a aquestes dues hores en l'edició de divendres fins a les 6 de la vesprada de punt. Mm-hmm. Atenció, pregunta. De 0 a 10, sí. Com sou vosaltres de Jim Bros?
1: Home, jo crec que, clar, és que així el nivell està molt baixet.
3: Dos i mig.
2: Dos i mig.
1: Dos i
2: home,
1: mig.
2: Jo vos veig fornidos, sí. I hermosos. Sí, però una cosa, no. És de natural que sou així.
1: Clar, no
2: és una
1: cosa... La perxa.
2: És el que n'hi ha. A veure, pues mireu, conforme aneu... Vosaltres sou molt joves, però...
1: Bueno.
2: Igual ja no tant. Però conforme anem complint edat, els geriatres i els metges que s'encarreguen de la longevitat i de la senectut, en el millor sentit de la paraula, aconsellen molt els exercicis de força. Perquè així els vuelos no anem pegant bacs per a trencar-nos la cadera i tot això. Bueno, i per al tema de que tinguem independència. Uh-huh. I d'això, i de moltes altres coses, va la fira del fitness, que mola, i el wellness. Wellness mola.
1: Wellness és increïble.
2: Wellness mola molt.
1: Sí, que crec que no,
2: com a terme, en general.
1: Per això, o sigui, wellness.
2: Què fas? Wellness.
1: Wellness.
2: Benestar. És guai. Marc Hernández s'ha anat allà per contar-nos les últimes novetats al voltant de fer esport, que sempre mola. Agafeu un esport que més vos agrada, però feu exercici de força.
1: Més que siga pàdel,
2: I no feu cas d'esta gent jove, que no són... A veure, és que, clar, ser Jim Bro
1: és un altre nivell.
2: No cal anar així, com si fos l'increïble Hulk.
1: No, exacte.
2: Bueno, més coses. Este cap de setmana tenim l'agenda preparada per contar-vos què és el que hi ha, i el que hi ha a València, sobretot la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats, en misses, de la descoberta, la d'infants, el trasllat, la processó... En fi, que tenim un cap de setmana dedicat a la Mare de Déu, que la Mare de Déu en realitat és Mae Déu.
1: Això és aixina.
2: És aixina. Hi ha coses que s'han de dir...
1: Com és?
2: Cosa popular.
1: Sí, sí.
2: Més de festes. A Alacant ja estan arrencant pràcticament ja en el trampolí dels dies grans. Sant Joan està només girant el cantó. Parlem amb les velles recentment. Proclamades velles del foc d'Alacant. A Castelló hi ha una iniciativa molt interessant, que és Art al carrer, però art de tota classe i condició. I parlant d'art, Míriam Vilaplana, Irene Pérez, que conformen, entre altres músics valencians, l'Espurna, es presenten en acústic quan tot acabe.
1: Mira quina meravella.
2: Que va dir que la cosa està molt apocalíptica i si faltava alguna cosa, l'antivirus.
1: No, és que està el panorama que dona gust. Però és divendres, així que una miqueta d'alegre i bon humor. Exacte, Ximo Rovira.
2: Per favor.
1: Gràcies, de seguida t'escoltem. Bon programa. Nosaltres acabem així. Tornem dilluns, Arturo.
3: Així és, Javi. Nosaltres anem de cap de setmana i dilluns a les 3 i mitja de la vesprada. Així estarem.
1: Adéu, bon cap de setmana.
3: Adéu.
4: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A.punt, Cadena de Valor.
5: Som A.punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
4: Les llengüetes d'A.punts de llengua.
5: A.punt Ràdio.
6: És mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
7: Està de categoria.
6: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
8: Sí!
6: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
9: Tira-li, enxufa-li.
6: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
10: Depèn.
6: Vegem-ho.
11: Intentarem posar llum a la foscor.
6: A amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat... A, sense H, és preposició. A 20 hores me'n vaig. A callar, a dormir. A viatjat, a 20 hores. M, amb H, també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut... Però M, sense H, és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
12: Ui, em fa mala panxa i topa.
6: Hem dinat i em fa mala panxa.
12: Ui, la panxa fa mal, tio.
6: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
13: Vols dir?
6: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
14: Que jo sé que nascut per ser milionària.
6: Mentre que O sense H és la disjunció. dolç o salat, blanc o

0: negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
1: No!
0: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
2: No m'esperava això i em fa sentir trist.
0: Amaco sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
3: És de veres, és de veres.
0: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio. Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Que ja són les 4 de la vesprada i 9 minuts. És divendres. I, bueno, tots i ruixats estem feliços perquè ens enxissin els caps de setmana. Sí. I fer comboi en la família, Gemma i els amics. Però abans, un altre bon comboi, les 2 horetes que tenim per davant.
7: Sí, senyor. Salutacions de tots els membres de l'equip. Avui especialment volem enviar una forta abraçada al nostre company Tono Escribano. Vinga, va, comencem.
6: Tira-li.

0: Prada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Tota la quadrilla, estem així en directe per compartir aquestes dos horetes de ràdio i l'ambiente, és una abraçada al gran Tono. S'ha notat, eh? S'ha notat la baixada de temperatures. Este divendres ja el tenim més fresquet i, de moment, el dia ens ha donat una treva pel que fa a les pluges, però la cosa canviarà de cara a demà, que pinta sobretot a la vesprada. Tindrem bona cosa de ruixats i de tempesta de xina, que al lloro dissabte plovedor, atents als avisos, però diumenge la cosa torna a canviar i podrem disfrutar del solet, el que té la primavera. Tenim un maig que sembla que s'ha disfressat d'abril.
2: Cert que sí. Vinga, ploga o no, atenció, amics i amigues de l'esport, que devem ser tots, perquè l'esport és salut, bona salut, diuen que... Per què vos dic això d'atenció? Perquè a València està produint-se un esdeveniment, València és la seu estos dies, a la Fira de Mostres, d'un encontre fitness per a professionals del món de l'exercici i nosaltres, que som... No som professionals, però som aficionats. Estem pendents de marcar múscul i anirem allí per veure què passa.
1: Salut, en efecte. Jo salut. I wellness. Serà únic, això. Serà... I més enllà de ser gym bro o gym sister, que no ho som gens, però hem de fer esport, som gent conscienciada en lo necessari que és fer exercici. El que més vos agrada, però no descuideu la força i la musculació. És molt important, sobretot de cara a fer-nos majors.
2: Persones que esteu... Fa una amiga.
1: Exacte, això. Però fer-nos amics.
2: Sí, és així.
1: Bueno, ja hem comentat que diumenge tindrem bon solet per disfrutar d'una jornada molt especial. Gemma, amics, dedicada a la Mare de Déu, des de Sant Parats.
2: I tant que sí.
1: Mare de Déu de Sant Parats, no, Mare de Déu.
2: Mare
1: de
2: Déu.
1: És la Mare de Déu de Sant Parats.
2: Oye, perudeta, és de veres. I a més, gran part d'estos actes sabeu que se retransmeten per la per a punt televisió. Missa descoberta, missa d'infants, el trasllat, la processó... Una jornada festiva, la de diumenge, estimada i emotiva, de la que parlarem ara de seguida a la nostra agenda de cap de setmana, que també ens durà a Castelló a viure un dia molt especial, és quan l'art ix al carrer, de dia i de nit, veureu que xulo.
1: Que guai. I seguim de festa al programa, perquè avui tenim el gust de parlar amb les flamants recentment elegides Bellers del Foc d'Alacant, Maria Pastor i Leire Arellano. Ens contaran com estan vivint aquests primers dies de regnat, ja de cara als dies grans, de Sant Joan a Alacant. I la música avui la posa la banda valenciana L'Espurna, que ens presenten nou treball, 8 noves cançons, el títol Quan tot acabe. L'Espurna, a més, ens acompanyaran a l'estudi, serà un goig. Ens interpretaran en directe alguns dels temes nous i anem a disfrutar-los.
2: Que xulos, el programa d'avui. Sí que vos convidem a quedar-vos i comencem amb molta energia perquè València estos dies es converteix en la capital de l'esport.